0: a Freddie Mercury, que es va dur a terme el 20 d'abril de 1992. Vam disfrutar de recordar la mítica figura, les cançons emblemàtiques que són la banda sonora de les nostres vides. I per acabar, Carvejoa, que no té por a res, ens va regalar una versió en valencià del Somebody to Love titulada El Únic Amor.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'avui.
2: Quina energia, la veu, este home, bueno, la veu tocant el piano en la vida, perquè el gran Freddie Mercury traslladava passió quasi en cada nota que cantava. Que meravella, Don't Stop Me Now, no m'apares ara, d'un clàssic de Queen, el que arrenquem un ratet del programa, Gemma, que ens feia especial il·lusió.
0: Sí, perquè estem parlant de, no sé tu, però és part de la banda sonora de la meva vida. Jo, si haguera de triar un grup en el món de música que soc fidel seguidora sense pensar-me ni dos vegades, seria Queen. I ens el porta Carme Juan.
3: Hola, Carme.
4: Exacte, què tal?
3: Com estàs?
4: Estem contents, ja, si escoltant a Freddie Mercury.
0: Sí, pues sí.
4: Mireu, estem escoltant Don't Stop Me Now, com l'havies dit, Ximo, perquè és que avui vos porte un homenatge a Freddie Mercury.
0: Ole!
4: Ole, ole, però no un homenatge qualsevol. L'homenatge que els companys de Queen li van fer un 20 d'abril, tal dia com avui, però al 1992. Com va dir aquell dia Brian May, estem ací per a celebrar la vida, el treball i els somnis de Freddie Mercury. I anem a fer-li el comiat més gran de la història.
0: Uau!
4: Toma ja!
2: Que ben dit, perquè no feia molt que havia faltat.
4: Exacte. Faltava a causa del SIDA el 24 de novembre del 91 i el mateix dia del soterrar, els seus companys, Brian May, Roger Taylor i John Deacon, al bar que solien freqüentar i que els van obrir a propòsit, van desenvolupar esta idea, no?, la del concert, que sembla que la va tindre Taylor. El concert va obrir amb l'actuació sense els músics de Queen. Eren bandes de rock dur com Metallica, Extreme, Def Leppard o Guns N' Roses amb temes propis, tot i que Def Leppard van tindre un detallet i van convidar Brian May a tocar una peça amb ells. També van actuar posant una nota d'humor, Spinal Tap, que són una banda britànica que parodia el heavy metal i que eren molt amics de l'homenatjat. Vinga, va, de tot este grup de gent que va cantar cançons que en principi no eren totes de Queen, he seleccionat la cançó que va inaugurar l'espectacle, Enter Sandman, de Metallica.

0: Hòstia, Metallica. De tota manera,
1: sí, sí, sí. Uau,
0: que jo no soc molt aixina del heavy rock i tot això. No passa res, eh? Escoltarem a Bowie, a sí, George sí, Michael, sí. A Elton John, sí, sí. Que ningú s'espante.
1: No, bueno, i esta és l'única de No Queen que anem a escoltar avui, no, però és que en homenatge a aquell dia, no? Que eren els que admirava realment Freddie Mercury. Esto, això és el que ell escoltava a casa, quan escoltava la seva música.
0: Està clar.
1: Vinga, va, fins així la primera part de cançons que no eren de Queen, com he dit, no? A excepció d'un xicotet pupurri que van fer extrem i que es combinaven amb vídeos sobre la vida de Freddy i el seu pas per la banda, i així la gent anava ja escalfant-se, no? Mm-hmm. A partir d'ací ja es van succeir les actuacions dels cantants convidats amb ja sí els músics de Queen.
2: Ja. Yeah.
1: Vos deixaré ara amb Innuendo, una cançó que Queen mai va poder tocar amb Freddy en directe, perquè formava part del seu últim disc homònim, del 91, yeah. I després ja va faltar i no van poder cantar amb ell en directe. Ho van fer aquell dia amb el cantant de Led Zeppelin, Robert Plant.

0: Ai. Privilegiada i que d'això fa 34 claro, anys, que sí, no és el Robert Plant d'avui dia.
1: Exacte,
0: clar.
1: Exacte, que ja està més curtidet l'home, no? Però és que ara vaig a ser un poquet maleja. Vaig a dir-vos per què posa aquesta cançó també en concret. Perquè va passar a la història, perquè el Robert Plant en aquell moment se va oblidar d'un trosset de la lletra.
2: Ai, pobret
1: pobre. Meu. Sí, sí.
0: Ai, però que va no havien assajat prou o què?
1: Sí, sí, sí, estaven passant assajos. Van assajar més d'un mes i estava tot mil·limetrat. No van deixar res a la improvisació. Però, xica, el xic se va oblidar ixe dia, pobret meu. I va passar a la història com el que se va oblidar de la lletra aquell dia. I vos dia que a banda de que estava tot super mil·limetrat, sempre hi ha algú que va per lliure i fa patir a tot Cristo, encara que estiga tot ben organitzat. Sempre n'hi ha el rebelde de la pel·lícula, no? I en aquella gala va ser Axl Rose, el cantant de Guns N' Roses, que no va anar als assajos que tenia Elton John. Van anar a tots, els de la banda, els que cantaven les seues cançons. Ah, quan cantava Will Be Rock You, també en els The Queen. Però Elton John va dir, este jo no vaig assajar. Va
0: fer però n'hi havia algun mal rotllo entre ells?
1: Ah,
0: o
1: mira, hi havia polèmica perquè es deia que havia fet algun comentari homòfob, no? I no
0: Axl
1: se sabia...
0: Dalton,
1: en general, comentaris homòfobs, no? Aleshores es temia que és que no volguera cantar amb ell. Però vaja, no va quedar mai clar ni se van donar mai explicacions del tema, no? La qüestió és que va aparèixer en l'últim segon, mentre Elton John ja estava fent la intro i havia començat a cantar.
2: Que Elton, que no sabia si apareixia.
1: Claro, allí estava allí en el culet apretaet. I total, que quan van entrar, que se van marcar un Bohemian Rhapsody espectacular. Mireu, vos pose primer un trosset d'Elton John. I sé que allí estava en el culet apretaet, a veure què vos pareix.

0: el cariño a Reginaldo, que ens encanta.
1: Sí.
0: El veu que no arribava la nota.
1: No, i l'ha fet amb la baixa, eh? Amb les espilles totes, eh, Ximó?
0: No, és evident que dius, ara puja... Però bueno, ho fa d'una manera molt professional.
1: O igual és que tenia el culet molt apretat, pobreta, anem a pensar també... Devia estar acollonat, perquè va dir...
2: Totes les opcions són correctes.
1: Exacte, perquè va dir, si este no entra, me tocarà a mi acabar el resto de la cançó. Ese xic devia estar acollonat en aquell moment. Però de sobte va aparèixer Axl Rose del No Res i se'ls va deixar a tots de pasta de moniato.

0: Al final sí, van acabar juntets i tot, agafaets i tot, aire
1: de bon rotllo.
0: I van ser un dels més ovacionats, van ser de les cançons que més van agradar de la nit.
2: Jo sí que ho vull explicar perquè ens deu SADs, notareu que és, perquè és la gravació d'aquell espectacle en directe,
0: sí.
2: I notareu que n'hi ha diferència quan se trobes altres que sí que són gravacions.
0: Exacte, la qualitat de les que són d'aquell dia en concret en directe es nota, no? Però també i sa energia també és bonica d'escoltar, no?
1: Sí.
2: L'Àxel va fer patir, però
0: a Collins s'hi va quedar bé, a Collins s'hi va quedar bé.
1: Una veu en els aguts.
2: Quin flipe.
1: Dels pocs que poden arribar a aquestes notes, no?
0: Que per cert, xiquets, el concert es va fer un dilluns 20 d'abril, com avui, perquè era dilluns de Pasqua. I mira si són llestos, perquè sabien que Europa estava de vacances i que podria anar moltíssima gent. La data la van anunciar el propi Queen el mes de febrer del 92, quan arreplegaven el premi al millor single britànic als Brit Awards, no sé si ho he dit bé.
2: Perfecte.
0: Per These Are the Days of Our Life, amb un missatge. Esta nova enfermetat ens afecta a tots. I ho van aconseguir enviar-hi aquest missatge. Posarem la versió dels Queen amb Freddie Mercury.

0: pues Freddie Mercury
1: no va poder arreplegar este premi ja.
0: Com interpretava este home, no? Com vivia les cançons, sí, una cosa extraordinària.
2: Sí. Correcte.
0: I ja ens havia deixat. Caram, estàs emocionant-nos en este concert homenatge, recordant alguns dels grans moments de Freddie Mercury en el moment quasi posterior al seu adeu, no?
1: A veure, aquell dia que replegaven el premi era un 12 de febrer, i a l'endemà, el dia 13, ja van eixir les entrades a la venda, a 25 lliures, i en 3 hores, xiquets, en 3 hores es van esgotar, quan encara no se sabia ni qui anaven a ser els col·laboradors. 72.000 persones van veure l'espectacle en directe i tots van pagar l'entrada. No es va haver fer ni una invitació. I tots els artistes, evidentment, van actuar de bades. Per cert, tots portaven el famós jacet este roig de la lluita contra el SIDA,
2: clar,
1: que va encetar este tipus de suports visuals que ara ja s'estira tant, no? Ara,
2: sí,
1: depèn del coloret, és per a una causa o per a una altra. Es va retransmetre per ràdio i televisió via satèl·lit a 76 països amb una audiència estimada de 500 milions de persones. Imagineu-se, quanta gent veient això. El concert va començar a les 6 de la vesprada, hora a Londres, i va durar més de 4 hores i mitja. I set que n'haguera durat que hi haguen estat tots. Tots els fans van venir meravellats, però tots, com vosaltres, amb la convicció de que Freddie Mercury era insubstituïble.
2: Clar.
1: Ningú li va fer ombra.
2: Clar.
1: Ni tan sols George Michael, que segons públic i crítica va estar la millor actuació de l'homenatge. Hi ha imatges del making of on es veuen els assajos i on gent molt gran, rotllo David Bowie, està a punt de caure la llagrimeta i tot, observant admirats com cantava George Michael Somebody to Love.

0: Uau.
1: Uau, uau,
2: este
1: uau.
2: És un sí. Super, super uau, eh?
1: He estat públic, crítica, tots van considerar que va ser la millor
0: actuació. Tot i que la cançó no és Mer... Claro, és claro. George Michael, però caram, George Michael,
1: molt bé. La seva personalitat és el que no va desafinar res. No ho dic perquè la desafinaren, eh? Són bons cantants, però en moments de la emoció a mi es tremolava la veu. És que va ser l'actuació perfecta de la nit. Anys després, George Michael eixiria oficialment de l'armari i reconeixeria que va ser especial aquella actuació per a ell, perquè li cremava el secret de la seva homosexualitat, i més perquè en aquell moment ell és que tenia la seva parella malalta de sida. De fet, va morir uns mesos després.
0: Ostres!
1: Vull dir que...
0: Encara té molt més mèrit que
1: sí,
0: pogués dominar...
1: Encara té molt més mèrit perquè era com una espècie de dedicatòria a la seva parella que estava morint-se en aquell moment de sida.
2: Sí, afegint el missatge de la cançó, que és un crit
1: ahí,
2: a si en algun clar, lloc hi ha alguna persona
1: que me pot
2: estimar.
1: I ahí entens moltes coses, perquè probablement del seu ambient sí sabien que era homosexual, sí sabien que la seva parella estava morint-se. Vull dir, els que no ho sabien era el públic general. Aleshores, per això estava tot el món emocionat i esperaven i s'actuava.
0: Que guai.
1: Vinga, vai, com sóc més valenta que mil, vos farem valencià Somebody to Love, un únic amor. Perquè és la cançó estrella del musical We Will Rock You, i en el musical la canta una xica. A veure si vos agrada.
2: Genial.

0: a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
1: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio.
0: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
13: De tu a tu.
14: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
15: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, punt a punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al punt a punt.

0: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
1: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
2: De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en què vam tindre moltes visites que ens van incitar. Una visita que ens va fer molta, molta il·lusió, perquè ens estimem Adrián i ens estimem la Choriza May, va ser precisament el personatge, i va ser la visita d'aquest artista polifacètic i meravellosa persona que venia amb sa mare i amb el director del documental que han rodat en part de la seva trajectòria, especialment aquella que va des de que feren a Choriza pregonera de les danses de Guadassuar. Un exemple de superació genial. El cas és que vingueren, perquè bueno, podia veure este documental en Docs València, i miro quina entrevista més xula.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Ei, que l'actualitat audiovisual ens convida... Mira, mira, Joaquín, a tope de power. L'actualitat audiovisual ens convida a estar pendents del 10è Festival Internacional de Cine Documental Doc.

0: València, espai de no ficció. Se consolida enguany amb 46 projeccions previstes, de les quals 31 tenen talent valencià, cosa que ens encanta, no us la perdeu. Feu un seguiment, perquè és un festival d'històries, mirades, perspectives, vivències, però sobretot intercanvi de cultures. Cada documental és emoció, és descobriment, és sorpresa. I vos proposem, entre d'altres, veure una joieta que seguiu el documental titulat Choriza May, el discurs de la reina.
1: Lo de esto que va tan alto, mamá.
2: Això no va. Això.
1: Que va i va a ir ahí.
2: Ahora, ahora que te mire por la barra.
3: Choriza May! I need to go, ladies, I'm sorry. Happy Pride, everyone.
4: Thank you so much, Newcastle.
5: Choriza es valenciana, pero choriza va a ser a Newcastle.
6: Bienvenidos al camerino de una otra vez.
7: Habéis visto, el glamour se acaba cuando cruzas la puerta.
8: RuPaul diu que nasguem no ets i la resta és drag.
9: En quin moment m'he convertit en este pibonàs?
10: You are a diva, you are living the lifestyle.
11: Is the Spanish charm misunderstood?
12: Que entenc quin moment m'he convertit en este pibonasso, perquè és un pibonasso. A més, li hem d'agrair que hagi vingut en tot el...
0: Senzilla.
12: Con sus avalorios i en tot el...
0: Espectacular.
12: L'esplendor d'aquest maquillatge i aquesta meravella.
0: És que sempre és un sí. És que sempre ens diu que sí. És que és una gràcia. Choriza, com estàs?
12: Estic de categoria. Estimada, com estàs?
0: Com estàs de convoyada, massa que m'he escoltat?
13: Això és fort, eh? Això és fort. Estic que no m'ho acabo de creure. Mira que hem fet aparicions en televisió, però tindre un documental... És complicat, també, un poquet pel cap, eh? Una hora i deu de veure't a tu, ahí, ale, dius, arre, Déu, ja estarà bé.
0: Quin exercici.
13: Ja estarà bé, però sí.
0: Que t'acompanya gent molt xula entre ells. Bueno, ta mare està, sí que ara te la saludaré, però sí. Vull saludar també el director,
13: claro.
0: A Dani Fabra. Com estàs tu de convoyada, Tomasa?
14: Molt bé, un poc nerviosos perquè ja s'acosta l'estrena internacional, de fet.
0: L'estrena internacional?
14: Sí, sí, sí. Clar,
0: perquè l'internacional...
12: Que és un tros de personatge que té tantes aristes i, a més, te deu d'oferir tanta naturalitat, tant de material per al documental. És una...
14: He dit que hora i deu molt, però el que ha sigut complicat és quedar-se en hora i deu.
12: Què lleves, no?
14: Era per una sèrie, dèiem.
0: Perquè això com va ser? Com se va quallar? Com naix la idea? Si naix a tu o com li t'aplega a tu? Conteu meu.
13: En molt poca vergonya, per la meva part, jo crec. Mira, jo crec que per a ser travesti el que tens que tindre és un moment de somiar i que res et pare, no? I em proposen els festers del meu poble fer el cap de dansa, no? Com el pregó de les festes del meu poble, les primeres festes després de Covid, un any, el primer any sense festes després de molt de temps. I vaig dir que sí molt ràpid, però em vaig donar a compte que era la primera volta que anava a tornar al poble com a xoriza. Aleshores vaig dir, ostres...
0: Se n'havia anat Adrián...
13: I viure
0: en un castle.
13: Exactament.
0: Allà va néixer Choriza i va triomfar com la Coca-Cola.
13: I de repente una cosa que jo no m'esperava, que era fer drag i fer travestisme al meu poble, de repente, i aquests dos mons que jo tenia molt separats es junten. I va ser un moment de tancar un cercle i reconciliar-me al meu poble. I vaig dir, això estaria guai contar-ho. Esta història seria molt xula contar-la. I a partir d'un amic que li diu en Lucas, li dic, això en què ho faig? I em diuen, esta història la té que contar Barret, que és una productora cooperativa molt xula, la de Dani. Esta història els va encantar. Fèrem una reunió i em digueren, mos vegem tal dia, estaré enviant les càmeres. I la primera volta que els vaig veure en persona va ser en el CCC de València. Hi ha càmeres, micròfons, i començarem a gravar.
0: Però sense guió? Anàveu passejant per el que ja sorgia? O sí que teniu una idea inicial prevista?
14: No preveren res. Nosaltres treballem molt a aixina, vull dir, pensant que el guió se faria. Al principi no sabríem com de gran se faria la cosa... Però Adri ens dona una cosa que nosaltres demanem sempre, que és dir, podem tindre accés, te podem acompanyar a tots els llocs, i Adri, a un buigau, saps? Començant, el primer dia ja, no coneguerem a Adri, coneguerem a Choriza, i vingué ja en sa mare i en Ian, en el seu nòvio, i jo crec que els dies estàvem anant a Madrid, en ell ja, dos nits seguides, ja, i començarem a entendre ja la dimensió de quan dèiem... Nosaltres, ell entengue que nosaltres el seguíem en sèrio, i nosaltres, que de veres que eren hores, perquè són cada número... Són hores per davant, hores per darrere, i no pots parar la càmera, perquè ell és una metralleta...
0: Perquè cada vegada que es mou, que obri la boca,
14: no,
0: és un caramel.
14: És que no saps, no dius... No, si alguna vegada has parat, t'has penedit. O sigui, que dic, ja patirem editant, però no parem de gravar.
0: I a partir d'ahir vosaltres tu vas viure a partir d'ahir com la reina Letícia, sempre en la càmera darrere.
13: Jo pareixia una Kardashian.
0: O com la Presley, o com la Kardashian.
13: Sí, jo pareixia una Kardashian. Allà on anàvem portàvem la càmera, però camerinos, hotels, l'orgull, en el meu poble, a València, vingueren a Newcastle, dins de casa, a casa dels meus pares, flipant. Jo, mira, ficava nerviós perquè dic, a veure...

0: jo davant d'una càmera, pues, jo estic còmodo, perquè jo estic còmodo, però dic, a veure, me'n va a casa, com estan? Doncs, pues, un poc més, el documental es fan sobre ella.
1: Ai, anem a ella, Joaquín.
2: Així la tenim. Ai, Merche, que és un, tot un somriure, tot un brill d'ulls i una cosa perquè estàs també contenta i d'alguna manera també coprotagonista, que no sé, no sé si estava previst, però tu has tirat avant.
3: Sí,
2: sí, no?
3: Sí, que havia de fer, que havia de fer.
2: És la mare de l'artista, per tu abans.
3: També he anat així.
1: I una volta, sí. I una volta l'has vist, què?
3: Com l'he vist?
1: El documental.
3: A mi m'ha encantat.
1: Dius, ets la favorita, o què? Pues, jo sé que esto,
3: no, va, no, no vaig a contestar-te.
0: És que li han fet càmeres ocultes a ma mare. Li han fet càmeres ocultes.
3: A tu què te pareix?
2: T'han posat amagades per la casa?
0: No, li cridava jo.
2: O per ahí,
0: però... Li cridava, li feia videocridada... I perquè està gaire natural de veres, així, no, diguent les animalades
1: estava...
0: que diu...
1: Natural està, no?
0: I què? Què? Que ne solta cada una, diuen, ja saben d'on te ve la gràcia de ma mare.
3: Que re bonica és.
1: S'assembleu barbaritats. Dani, el personatge de la mare...
4: És per un spin-off, clarament. Crec que tiraríem per ahí per veure d'on ve l'arrel de... És de veres, vull dir que ja intuïm xorizas... Clarament és una drag race valenciana, vull dir, no, una drag queen, perdona, però després s'ha entès exactament d'on ve la cosa, saps?
2: El discurs i més gent de la mare de la reina. Sí, és que tenim el títol ja, clar.
0: Que la, des d'ací, cridament, al meu poble, que facin cap de dansa a ma mare, i així no li gravem un documental a ma mare també, clar que sí.
2: A veure, sense voler rebentar res de, del que passa, i allò és tot tan espontani, tan viu i tan autèntic, tu darrere la càmera, els companys darrere la càmera, en quin moment dius, el que està passant així? Saps? Que tens la sensació o la percepció de que el que estava passant era algo, diguem, cinematogràficament, no? Era algo potent que anava a impactar.
4: En... Sí, jo, per a mi el més potent, vull dir, ha sigut Adri en el seu poble, quan torna, vull dir, perquè tu l'has vist tant... O sea, primer la coneguen com a Choriza, que és una cosa, vull dir, per a mi és una superheroïna, saps? Com en superpoders, o sea, era una cosa excepcional i m'ha encantat. Però després hem anat coneguent a Adri i... Tot el que tu veus, vull dir, que l'han vist davant de milers de persones actuant en l'orgull de UK, perquè aquest any era el UK Pride, o sigui, el Northern Pride era el UK Pride al mateix temps, n'hi havia milers de persones actuant, tan fresca, li tenia igual. Però notem que quan arriba al poble, o sigui, algo canvia, algo com a que ahí li pesa algo més. I que el que més li pesa siga fer el cap de dansa, el discurs, és el que més... O sea, és una persona que jo veig que improvisa sobre la marxa qualsevol cosa que té que fer en una gràcia total. I això és un discurs que ha pensat que això, i que jo crec que ha patit, perquè han eixit moltes emocions. Entonces, n'hi ha un moment que estem, jo crec, dels meses d'això, quan estem mirant vídeos domèstics d'entendre lo que eren les danses per a ells, lo que era de xicotet, el seu iaio, moltes coses que afloren els sentiments, que per nosaltres també fou un moment... No sé, molt emocionant de que mos deixaren, perquè fou un regal estar en una cosa que jo pressuposo que és superíntima, en el seu germà, en sa mare, i que ens deixaren estar allí fou espectacular.
1: I són paraules de Barret Cooperativa, vull dir, sou especialistes en documentals, vull dir, ells saben veure que ahí n'hi ha un material important, volem dir, i així no ho heu viscut, que ens conta la història.
4: Pues, jo crec que, o sea, d'una banda, vull dir, conta una cosa, vull dir que els drags ens ensenyen, vull dir que és una manera de lluitar impressionant, vull dir, una valentia com no coneixes, vull dir, perquè és en una cosa que quan t'estan perseguint, diem, per la teua condició, i és no és que se la neguen, sinó que, vull dir, és una exuberància que és tot el contrari. És dir, així estem, saps? I han sigut protagonistes dels majors, jo què sé, el Dia de l'Orgull se celebra per lo que passa en Stonewall i són els drags els primers que donen la cara en aquests disturbis, o sigui, són l'origen d'aquesta contestació. Però al mateix temps, vull dir, fer-ho des de la humilitat, el sentit de l'humor, no sé, és una cosa... Després el que veus rere, la camaraderia que n'hi ha entre les drags per compartir les coses, per ajudar-se, perquè a vegades és superglamour i a vegades és un armari de camerino sense coses, no sé. Hem descobert, vull dir, que rere n'hi ha una sèrie de valors increïbles, saps?
2: I tan valencià, i tan de la Ribera.
0: Claro,
2: què?
0: Claro. No? És que neixava tot el món.
2: Volia parar-me en aquest moment. Claro. Adri Choriza, tu mateix, què estava passant per dins en aquest moment de l'àlbum de fotos, d'enfrontar-te a aquest balcó, a fer el discurs, a tornar al poble, què t'estava passant per dins?
0: Aquest moment d'introspecció jo no l'havia fet fins a aquest moment. I jo sempre havia pensat que Chorissa era un disparate que m'havia passat. I és quan estic mirant aquests vídeos i veig la mirada d'un Adrià molt xicotet quan, quan veu a les festeres totes vestides en galanaes, dic, és que jo no me podia dedicar a una altra cosa que no fora a entretindre i a ser drag queen. És que en este documental i veient-lo i gravant-lo dic, és que té sentit que em dedica a lo que em dedique, no? I un poc aquest discurs era una carta d'amor al meu poble i als meus orígens i a la gent de la meva família que m'ha inculcat aquesta passió per les meves arrels com ha sigut sempre m'abuelo. Entonces, és molt íntim i al mateix temps quin privilegi que aquest moment de la meva vida tan bonic en el que jo mateixa estic descobrint-me a mi mateixa, no com a drag queen, sinó com a persona, que quede plasmat.
1: Quina generositat que compartisques. I Mercè, ell parla de tornar al poble com una estrella, que és el que és, però ell també va patir de xicotet i tu... Això també se mossega en esta sí. història i tu ho has viscut al seu sí. costat i sempre de la seva mà.
3: Això ho duia regular.
0: Conta el que li digués al xiquetix una volta al carrer.
3: La part dura.
0: Conta.
1: No, diu ella.
3: Oh, bueno, pues sí, és que al final és que jo estava cansada ja, perquè ell venia i me deia, no, és que me diu això, és que me diuen, és que al final anava jo en ell i per raere el vaig sentir al xiquet i el vaig dir, a veure, tira pa que sí. I dic, mira, ara no me veu ningú ni me sent ningú i te ho vaig explicar. No, perquè és que...
1: I li ho vaig explicar.
0: I no me torna a dir res, eh?
2: I què se sent com a mare, Mercè, que després de tot aquest patiment com a mare d'una criatura que estava patint-ho, es converteix en Chorissa.
3: Ai, maravillós.
2: I és este personatge tan adorable que tots tan volen i tan volgut. Què sents tu?
3: Sí, jo antes de que així la coneguera tot el món, jo ja estava superorgullosa. Yeah. I ara encara més, per suport que sí.
1: Perquè això és la importància, tu vas passar mal, el bullying de que passaràs de menudet, però sempre ha estat incondicionalment, per descomptat ta mare, però ton pare, el germà, vull dir, la teua quadrilla.
0: Sí.
1: Més íntima d'amics i amigues, mm-hmm. que ha sigut a més mestre de cerimònia d'alguna d'elles i de la seva boda.
0: Sí. Íntima de 20 persones. Som una quadrilla xula. És molt important i crec que el missatge és important que la gent l'escolte. N'hi ha que apoyar els seus familiars i n'hi ha que apoyar els teus amics, perquè moltes voltes, quan et tens el món en contra, tindre aquest cercle i tindre aquestes persones a les que sempre pots tornar és molt necessari per a poder floreixer, no? I no només si vols ser drag queen, n'hi ha moltes maneres i n'hi ha molts somnis que la gent té que a voltes necessita
1: encara
0: el suport.
1: Encara que vulguis ser caixera.
0: Exactament.
1: El que tu vulguis. Desenvolupa la teva vida.
0: És important saber que sempre n'hi ha una mà que la pots agafar i te va apretar fort i dir-te estic ací, passe el que passe. I això mai sempre l'ha tingut. I Chorissa no estaria sense la meva família i els meus amics.
1: Oh. Ai, mira, s'emociona sa mare, que enguany no ho ha anat a Nova York per celebrar el teu aniversari. Tota la família.
2: Com ha sigut això? Sí.
1: El seu somni era anar-se'n tots junts, no?
0: Sí.
1: Conta-ho, Mercè, conta.
3: Ai, Juli, sí.
1: Jo ho he vist en les xarxes, eh?
3: Jo no m'ho havia esperat mai en la vida. És que són de por, eh?
1: Són de por. Perquè no ho sabia. Va ser secret, no? Com va ser?
3: Secret. Clar, jo no sabia res. Jo pensava que se n'anàvem a Newcastle i jo contenta i pagar, que se n'anàvem tots junts a passar els Nadals.
2: I això va en el documental, també,
3: això
2: el viatge.
3: No,
2: això
3: és
2: de l'esport.
3: Això és la segon part.
1: És la que de protagonitzar.
2: La mare el discurs de la mare de la reina. I diguem estos dos nivells, la part diguem de l'espectacle de la lluentor, parlant de la pestanya, la tele, tot aquest, i després la història més íntima, no? Com diguem estos dos nivells a l'hora de narrativament, no? Com aneu, diguem, barrejant-los, com ens ho conteu?
4: Ho contem, la veritat que ha sigut molt natural en la mesura que nosaltres ho anàvem coneixent, perquè és o sigui, com de veres hem estat junts, vull dir que...
2: Durant quant de temps heu estat junts, per cert? Doncs
4: pues al principi, o sigui, portem 4 anys fent este projecte, perquè n'hi ha una part que, saps, que al principi fou molt, molt ràpid, perquè era no perdre ese primer estiu que passava el discurs.
1: Quan havies de fer el discurs.
4: Sí. I després més coses que hem anat fent i que hem anat esperant que se tancaren més cercles de més tornades, vull dir, que vull dir en el personatge. Saps? Però al principi fou molt intens, perquè foren nits seguides, i entonces, en tot aquest temps que... Jo no sé, pues, nosaltres teníem una curiositat natural per preguntar, entonces no hem fet cap entrevista, saps, en este documental, sinó que hem anat xerrant, fluïa. Perquè n'hi havia hores... És que, de veres, vull dir, pues, podria que poden estar 3 hores per maquillar-se, per preparar-se sencer, des del maquillatge, clar, tot el que s'ha de fer.
0: Ale, ale, ale, jo no callava.
4: I, clar...
1: No me digues, no m'ho hubiera imaginat.
4: No hi hem anat i s'apuntàvem a tot. Vull dir que això era després, quan viatjàvem a Newcastle, fou molt més temps encara, perquè després, jo què sé, hem anat tenint confiança i estàvem allí que pues, ens han convidat a una festa que hi han punxava música, o hem anat a dinar, a sopar, hem estat a casa... O sea, han fet moltes coses junts.
1: El muntatge després ha sigut per morir-se, no?
4: El muntatge ha sigut un patiment molt gran. Saps? Perquè la proporció que s'haurà quedat, jo què sé, vull dir, pues, si te dic que senta una, pues, pot ser. Saps? Vull dir, de material gravat a lo que, sí, a lo que se queda. Al final, no pots pensar en lo que descartes, pensa en que lo que se quede sí, valga. Sí. Perquè lo que se queda, lo que n'hi ha fora, dona pa igual fer-ho d'una altra manera.
1: Permetiu-me que li digui al públic que estarà escoltant-nos, que podeu veure-ho, perquè participa en la secció Mirades, de documents del final que feim referència, dimecres, dia 20, a les 7 de la vesprada, en el Cines MN4, uh-huh, i divendres, dia 22, a les 16 hores, a les 4 hores, en Octubre Centre Cultural. Uh-huh. Ho ha dit bé?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: De categoria.
1: I això, i a banda, seguir-te per seguir-te. Bueno, i com va ser el dia de... Ja ho tenim acabat. Anem a fer el passe oficial i ve la Jori, la família, a veure'l. Això com va ser?
0: És que ha sigut molt ràpid, perquè clar, jo visc a l'estranger. És que al final els horaris que tenim són molt dispars i l'hem vist a la distància. Jo el vaig veure a Newcastle, ells me'l passaren, mira-lo a veure què te pareix, i jo, ai mare, que gorda me bec.
1: Ai, me represento, jo me faig el mateix.
0: Que gorda me bec.
1: Però estàs moníssim.
0: I jo m'agrada molt, però dic, mira, jo el veia aixina, de reull, i dic, mireu-lo en casa i digueu-me què vos pareix. El mirar en casa i després ja pues, passarem el feedback i s'han canviat un parell de cosetes, però poquet, tampoc te cregues. Ja,
4: sí. No l'han pogut reflexionar massa, la veritat. Hem tingut molt de temps i després, a última hora, vull dir, la selecció tot això ens ha precipitat per entregar una còpia que se... Perquè jo crec que ho presentaren, me pareix que com un work in progress, uh-huh, i el fet que feren, l'hem d'acabar, ara en canvi hem de córrer.
0: Claro.
1: Bueno, però no està mal, perquè així no l'acabes, perquè si no estaries vinc al retoc, jo què sé.
0: Perquè és que no parem de passar coses.
1: No parem de passar
0: coses. És que després gravarem més coses perquè farem el show inspirat, també que m'inspira a fer el show de travesti internacional, Isa torna al poble i vaig dir, ostres, m'apeteix fer un show sobre això. Després...
1: I com és aquest show, a més, i sa música, i de Guadassuar...
0: O una cosa, una locura.
1: Una locura.
0: Aleshores, diguem, ja... perquè és que això dona pa una sèrie de... Inclús en algun moment plantejaren fer una sèrie de 4 capítols en cada ciutat diferent, i diguem, no, que la forma és documental i la veritat que s'ha quedat. Jo crec que tot el que ha quedat queda molt xulo perquè se veu naturalitat, ja no només nostra, sinó de la gent que m'envolta, que a mi me fa molta il·lusió perquè crec que la gent va entendre molt més el personatge quan coneguen a ma mare, els meus amics i els meus veïns, que n'hi ha molt menys, molt divertits. Sí.
2: Clar, coneixent-te, coneixes més el personatge... Merche, este se queda en Newcastle o com està la cosa?
3: Qui va quedar-se en Newcastle?
2: Ah, però això dic que el fred no, que fa allí...
3: Que no ix el sol ni res, a les 3 i mitja a la vesprada ni fos. No, Javi, ne pa cagar-se.
2: Però de moment quina marxa porta? De moment es queda allí? Té més oportunitats allí.
1: Ell va i ve i tu també vas i ve, ens prou o com?
3: Jo sí, a mi és que me va molt la fresqueta.
0: Ella diu el fresquet, però tots estiu ve a fugir de la calor.
1: Home, és que és el moment d'anar.
3: Sí.
1: Quan així apreta la calor, bona cosa.
3: Sí.
2: I en una... Si ens quedem, diguem... Vegem el documental, ens hem endinsat en la vida d'un personatge polièdric, meravellós, benhumorat, extraordinari, creat a ell mateixa. Vegem també els seus patiments. Però ens n'anem del cine o quan vegem el documental en una plataforma i en quin recau ens quedem?
4: Dani. Jo mira, te poso un exemple. Jo estic molt, molt dins i m'ho costa molt, però jo durant aquest temps tinc un xicotet, vull dir, i ella ha estat mirant primer com editava en casa, m'ha vist i m'ha demanat que li repetira escenes, m'ha acompanyat algun rodatge i l'ha conegut a d'ell i algun amic, i jo estava supercontent de que el mirar i l'agradar s'aprenia les cançons i jo pensava que era una manera de que entengués diversitat, però no ha sigut aixina, vull dir, el que ha vist és un referent. O sigui, per a d'ell ha vist com una mena de superheroi per un costat que està encantat d'ell i ha vist un referent que per a mi m'encanta que el meu nano, un referent de masculinitat, siga una persona, saps, que és valenta, saps, que és humil, saps, no sé.
1: És bona persona.
4: Sí, per a mi és una passada, vull dir que m'ha llevat, com si m'ha creat molta tasca d'educació, saps, de dir, mira, saps, hem fet molta feina en que conega a Adri, que pense que és, i poder-li dir jo quan l'he presentat, mira, el meu amic Adri, saps, que és Xoriza, el que tu t'agrada, que... Sí, ha sigut molt xulo.
2: I tu com ho vius? Des de la part de dir... Tu podies pensar que podia ser motiu d'inspiració per a xiquets, referent per a menuts.
5: Que jo soc un xaval, que jo no soc ningú, que jo soc un xavalet de Guadassuar. És que és lo fort, és com me senc. Jo me veig des de fora i estic mirant una pel·lícula, estic mirant un documental, dic, que, en quin moment? És com ho pense. I per això jo crec que aquest toc humil, que igual se menciona molt, és per això, perquè és que jo, de veres, que jo soc un xavalet de Guadassuar que se dedica a lo que li agrada. I tinc la sort que lo que m'agrada agrada molt a la gent i la gent connecta. Estic tan agraït, de veres. Per mi és molt inspirador que algú com el teu fill estiga inspirat per lo que faig. I ojalà, jo també ho pense, haver tingut referents quan jo era tan menudet, perquè saps que no m'havia sentit tan a soles.
1: Ai, que important
3: sí,
1: això, Mercè.
3: Sí, sí, que és veritat.
1: Què fem, se'l mengem o què?
3: Sí, no?
2: Sí. Per emportar-se a la casa. Pues moltíssimes gràcies a Dani, moltíssimes gràcies, Merche, Choriza, Adri.
1: Choriza, te volem.
5: El sentiment és molt bo. Moltes gràcies per donar espai i per ajudar-me a contar aquesta història.
2: A tu, simplement per ser. Per ser com eres.
5: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Este ritme... Te pega molt, Reis, perquè és un poc també un poquet con la sintonia, és un poquet també, si vols...
6: No, però sobretot me pega molt perquè soc
2: de folclore internacional.
6: Sobretot me pega molt perquè soc fan de Choriza des de fa molts anys. No sé, ella no sé si se'n recordarà, però van coincidir en un programa, en una gravació fa molt de temps, al principi d'esta casa.
2: Ai, mare, quin
6: programa de debat.
0: La qüestió.
6: Efectivament. Ai, però, carinyo, jo avui vinc Luke Patti Smith, perquè m'he deixat el Luke Patti Smith, que ara és tendència.
0: Pues te queda de categoria.
6: I aquell dia anava maquillada i crec que encara no m'havia deixat les canes lluïdores.
0: Pues m'agrà. Bona elecció. Estàs estupenda.
6: Si Choriza me dona permís i dona el vistiplau, visca el Luke Patti Smith de la
0: qüestió, que forta. I començaré. M'encara tinc la tassa que me regalareu. Me ficaren no havia estat en la punta encara, com a Choriza. Em ficaren a obrir el programa en directe, Jessica, supergenerosa. Jo dic, però esta gent sap que jo no he estat mai davant, sense teleprompter. Em vaig cagar damunt, però van dir, com tot, abans.
1: Ho vas traure, no?
0: Abans.
2: Eres la Chori.
0: Abans,
1: és que sí. Ai, tot. Ai, n'hi ha un artista.
2: Abonicos, que tinga bona vesprada.
1: Grandíssima Choriza May, entranyable i energia positiva en vena. I ens posem ara mateix les piles per saber més i millor què són i com evitar-los, els disruptors endocrins de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. Sabrem què són, entendrem com actuen i què podem fer per a que no ens afecten la salut. Apunteu.
2: Què te passa? Estàs afectada en el tema d'avui. És un tema inquietant.
1: És un tema inquietant. Que quan l'he llegit m'he quedat superpreocupat. Sí. Es diu... Espera, llista. Disruptors endocrins. Jo crec que sóc un disruptor endocrí en patetes. Mira què et diga, Joaquín.
2: Estem envoltats de totes aquestes substàncies que sona disruptor com endocrí.
1: Endocrí.
2: Sona a malo de Marvel.
1: La, o sigui, manera de el conservar els aliments. Endocrino. Les olles per guisar i les... No sé quantos. Les cremetes, les colònies... És que estic envoltat de disruptors endocrins. Jo estic disrupcionat. Clar, per això jo tinc el tiro d'estocae... Bueno, per això no ho sé. Però m'olore que té a veure amb això.
2: Pues cuidem-nos la salut i evitem estos disruptors endocrins. Sonen raro, són xungos, com de xungos, on estan, què hem de fer... Hem cridat a Clara Llorenç, que és la
1: ellos.
2: Que sap...
1: Podemos con ellos.
2: Que estan en les coses de menjar i en altres coses.
7: Ajá.
2: Aixina que...
7: Exacte. Hola,
2: què tal, Clara Llorenç?
7: Què tal, xics? Molt bé.
2: O sigui, que estem envoltats d'estos disruptors.
7: Sí,
2: és una amenaça invisible.
7: Volia dur este tema perquè al final jo crec que està molt relacionat, òbviament, en l'alimentació i en la no alimentació. Ara ho veurem, però cada volta més, m'encanta, perquè cada volta més cuidem el que mengem. I pues, aprendre un poquet del tema d'avui és pues, un plus, no? Cuidar un poquet més de a lo millor algo que en funció del moment de vida en el que estem pot ser estiga fent-nos més mal del que pensem.
1: Pues definim-lo, per comencem.
7: Vale?
1: Per una definició.
7: Què és disruptor endocrí? Endocrí jo crec que tots sabem el que és, vale? Al final està clar que està relacionat amb el sistema endocrí. I algo que disruptis, vale, és algo que trenca, que altera. Aleshores, en això ja comencem a fer un poquet el clic de lo que pot ser vol dir la paraula. Mm-hmm. Entonces, estos disruptors endocrins són substàncies químiques que se troben en diferents llocs. Ara després parlarem parlarem de quals, i el que fan és que alteren el nostre sistema hormonal. Vale? El nostre sistema hormonal, al final, el que actua és com una xarxa de comunicació. Vale? Tenim diverses hormones que estan dins d'aquest sistema hormonal, sí, que s'encarreguen de diferents funcions relacionades amb el metabolisme, el pes, la gana, la son, la tiroides, l'estat d'ànim, la fertilitat...

0: Uns altres el que fan és que bloquegen la seva acció, yeah. I una altra forma de funció que té aquests disruptors endocrins és que directament la alteren la seva o producció o eliminació de les hormones. O sigui, fan tres funcions en les quals fastidien, per dir-ho d'alguna forma, l'acció d'aquestes hormones.
1: Però no és automàtic, no pegues un... No, no és una cosa que punxi i fas ai, i pots fugir.
0: Això és pitjor. Perquè jo crec que quan algo tu eres molt conscient de que és algo molt contaminant o molt tòxic, bueno, una és que te dones contra lo millor de sobte, perquè, per exemple, si menges algo contaminat te senta mal i mm-hmm. vas al bany... Però al final el problema d'això és que és algo que és una desregulació que tu no notes de seguida i és super sutil i que actua a llarg plaç fent-te pues, dany en xicotetes parts de, del teu dia a dia.
2: O sigui, que és un tòxic, un verí,
0: sí,
2: que diàriament o de manera més o menys habitual anem consumint o, sí, és... o fem en el nostre dia a dia, incorporem és una... alguns hàbits que ens contaminen.
0: Sí, com...
2: I, però el que no he entès molt bé
0: vale.
2: és, o sigui, què causen en les hormones? O sigui, quin mal fan a les hormones, diguem?
0: Vale, que les imiten.
1: Les substituïssin,
0: claro,
1: les imiten.
0: Per exemple, cada hormona del cos, vale, sí. la hormona tiroidea, la insulina, la leptina, la grelina, que són les de la fàmila, no? De la gana, totes tenen una funció.
2: Vale.
0: Vale? La insulina, regular la glucosa, la tiroides, que la hormona que la glàndula tiroidea funciona correctament. Estos disruptors poden, en funció dels compostos que tinguin, imitar esta hormona, o sigui, confondre el cos dient-li creus que eres una insulina, però realment no eres una insulina, però tens a lo millor la mateixa composició, però no fas la funció que ha de fer esta hormona.
2: O sea, tenia ni idea que tinguérem esta amenaça tan
0: que
2: pròxima.
0: És com que actua falsejant, sí, sí. És com si vinguera així un ximo fals que se pareix molt a tu.
2: És un fake.
0: Però és un fake total, però realment comença a parlar i te dones compte, ostres, és que no, no és ximo, no diu el que ha de dir ximo i està imitant, però no imita correctament, no fa la funció que hauria de fer ximo.
1: Jo
0: ¿vale?
1: recordo quan a mi me detectaren el problema de tiroides en l'any 2002 o per ahí, que em van dir, és que és un mal endèmic, així en esta zona ho pateixen moltes persones. Clar, després es comences a revisar els hàbits en unes generacions que venen d'utilització molt de plàstic. Ara explicaràs on es troben aquests
0: sí, disruptors. Sí, sí, sí.
1: I això explicaria el per què, no és que sigui un mal endèmic, sinó que en els nostres hàbits quotidians ho tenim tan normalitzat,
0: sí.
1: tan utilitzat, que acaba afectant-nos però a moltíssimes persones.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. I n'hi ha grups, a més, que pues, han de prestar un poquet més d'atenció mm-hmm. perquè són pues, més fràgils, no? A lo millor a aquests compostos. A més, per què són importants aquests compostos? ¿Vale? Ja han dit que poden imitar les hormones sense mm-hmm. fer la seva funció. Poden sí. bloquejar-les i poden fer que a lo millor no se produïsquen les hormones que necessitem. ¿Vale? Però a banda d'això, per què realment són importants? Mira, són importants perquè actuen en molt poqueta quantitat. O sigui, hi ha una exposició encara que tu digues, però és que en el plàstic n'hi ha un poquet, ja, però és que és un poquet, ja a xicotetes dosis, ¿vale?
1: ja
0: actuen. Esta una. Després, la qüestió és que és una exposició continuada, és el que hem parlat antes. Mm-hmm. No és que tu hagis menjat algo X dia, t'hagis sentat mal, però saps que és algo superpuntual. És que és una exposició silenciosa, però de manera continuada, mm-hmm. perquè al final tu continues aquest hàbit que tu no saps que estàs fent o mal, ho fas de manera habitual, perquè
1: clar,
0: és un hàbit.
1: Clar,
0: vale?
1: Clar.
2: I quins són aquests hàbits? Quins són aquests productes que ens bueno, generen...
0: I l'últim de tot, que al final és algo que s'acumula en el cos. Per tant, aquest efecte acumulatiu és el que fa que tinga aquest efecte
2: negatiu. I pot aparèixer una patologia o complicar-nos una patologia
0: exacte.
2: Prèvia.
0: Vale. On podem trobar tot això? En els plàstics, vale? Sobretot els que tenen ftalats i bisfenols, vale? Són les dues paraules que hem de quedar-nos un poquet en compte, vale? I en els BPAs també, que també se troben en moltes llandes, vale? Per això a voltes llandes de conserva també n'hi ha que anar en cuidado, en paelles d'estes antiadherents.
1: Paelles antiadherents. I sa capeta aquella que fa vale. Que no s'adherisca a l'aliment, però sí, pot expendre una
0: sí,
1: material...
0: Sí, exacte. Al final, ahí, si per exemple és una paella que tu l'has comprada, que la gastes molt poquet pues, per a fer una truita...

0: perquè no se te pegue o la gastes quan fas X, no passa res. Al final el problema és quan l'has gastada ja molt, està ja molt ratllada i ja l'antiadherent realment s'ha perdut. Val molt més la pena al final tirar per paelles d'estes de metal, d'acero inoxidable o estes de ceràmica que n'hi ha, vale, que se són lliures. Nosaltres les dones, per exemple, en tema cosmètica, n'hi ha que anar en cuidado, sobretot en els parabens i en les fragàncies. Siga dones o siga homes, en tema perfums lo mateix, vale? Sí. Fixar-se bé en lo que és els ingredients. En la fruita i la verdura, en quant a pesticides, vale? Perquè sí que és veritat que n'hi ha certs pesticides que sí que poden tindre disruptors endocrins, per tant, netejar molt bé la fruita i la verdura que se menja ben pell, i si la pell es no passa absolutament res. En productes de neteja i en ambientadors, d'estos que al final venen, que fan tan costant no res i tenen un perfum molt fort. I per últim, al final, de lo més important realment és tot allò que és el que m'afecta realment a mi com a nutricionista, tot allò que està en contacte amb l'aliment. Vale, que siga, pues siga els plàstics o que siga les llandes o ara per exemple s'està ficant molt de foco en les freidores d'aire.
1: Curiós, veus?
0: Claro, perquè
1: és que realment és una suma de tots aquests factors, perquè utilitzem els cosmètics, les fragàncies, productes de neteja, les paelles,
0: Ese és el problema, que al final
1: els plàstics i les llandes tot.
0: Que al final antes no era un problema, perquè antes totes aquestes coses no se gastaven pràcticament res, però ara ha arribat un moment en què alce la mà que aquestes sis o sis coses no les utilitzes diàriament. Bé siga el plàstic, bé siga un perfum que t'has comprat que pues, té un poquet, bé siga el maquillatge, la sartén que gastes, i al final és un... Per això és perillós, perquè és un sumatori inconscient que vas fent i que va... i que va sumant.
2: Bueno, lo que dius de l'air fryer, ara que...
1: Què passa amb l'air fryer? Ara que havíem convençut.
2: Perquè l'havia tingut en una xerrada i jo ja havia tingut una epifania.
1: Ja l'havien convençut.
2: I estava convençut, perquè diu, és que és un fornet meravellós per a persones humanes que sou, que esteu així a soles.
1: És que Teresa i jo el gastem prou.
0: Jo també, però... Ara, per exemple, ja...
2: S'ha de mirar a on has de mirar? En els parabens?
0: Sí, no, els parabens és part de cosmètica i demés, però moltes ja, per exemple, duen llibres de BPAs o per exemple, ara ja les fan de cristal, les noves. Jo, si te compres una, te dic que te compres ja una de cristal directament. Perquè al final, la cosa de l'air fryer és que tu te compres una i la gastes eternament. Aleshores, no és com una sartén que pots dir la gaste dos mesos i la canvie. L'air fryer realment, quan te la compres, i s'ha vist que en el contacte amb l'aliment i el calor pot transferir part d'aquestes substàncies. Aleshores, anem a parlar també un poquet, vale, de com
1: ens afecta.
0: Exacte.
1: O sigui, quin mal li fa al nostre cos, no?
0: Exacte. Com ens afecta, vale, estos disruptors endocrins al nostre cos. Per exemple, pot dificultar-nos el perdre pes. Estar fent-ho tot bé, voler perdre pes, i diràs que no sé per què, però algo està ficant-me la pata, pues estos disruptors poden tindre a veure, bàsicament perquè si desregulen les hormones, bé siga de la fam, de la sacietat, la tiroidea, al final això ens afecta, que ens costa moltíssim més perdre pes.
1: Correcte.
0: Poden afectar perquè poden fer resistència a la insulina, com ja han dit, la insulina és una hormona, si està desregulada, pot fer que aparega resistència a la insulina. Pot afectar-nos al cicle menstrual, vale? Perquè al final,
1: clar, si és hormonal,
0: si imita o bloqueja les hormones sexuals, també pot afectar-nos això. Pot tindre també un efecte d'infertilitat, per tant, pot afectar a persones que busquen tindre fills, disfuncions tiroides, com ja hem dit abans, i desenvolupament neurològic. Al final, te dones compte que pot tindre efecte en tot allò que té algo hormonal, en totes les funcions hormonals que tenim.
1: Però són funcions superimportants per al cos humà, per tant...
0: Claro, per això sí que...
1: Poca broma.
0: Jo crec que són, a lo millor, xicotets canvis, que ara anirem parlant, que se poden fer en el dia a dia de manera... No obsessionar-se en això, però sí que dir... Escolta,
1: revisem
0: que,
1: una miqueta.
0: Sí, anem a revisar el nostre dia a dia i anem a anar canviant, ¿vale?
1: I suposa que haurem de tindre especial atenció, per exemple, els xiquets?
0: Clar.
1: O com?
0: Els xiquets, vale, per lo que hem dit, al final estan en una etapa de desenvolupament. Clar. I és important. Les embarassades, uh-huh, o lactants. Les persones, bueno, els adolescents, bàsicament, perquè, clar, també estan en etapa
1: de
0: creixement. Uh-huh. Persones amb qualsevol patologia hormonal, uh-huh, bé siga diabètics, bé siga
1: tiroïdeos.
0: Sí. I per últim, últimament també s'ha ficat molt de foc en els disruptors endocrins i la menopàusia.
1: Ostres.
0: Tornem ahir una altra volta
1: jo tinc totes les papeletes, eh?
0: És de bien.
1: Ai, quina preocupació.
0: Gemma, no, estàs aprenent un montó i vas arribar superbé.
1: Això ja m'agrada, sí.
0: Claro. Mm-hmm. Doncs, per què en la menopausa? Perquè al final és una etapa, vale, en la que baixen els estrogens, ja ho vam parlar, si de repente entra un disruptor endocrí que imita l'estrogen, però no és no fa la funció d'estrogen, el cos és com que el cos en aquest moment de menopausa està buscant aquesta estabilitat, està tornant com a retrobar-se, no? A dir, vale, ara tinc menys estrogens, però, bueno, vaig a fer les meves funcions, vaig a tornar a trobar-me. Si de repente entra una hormona que pareix, al cos li pareix que és estrogen, però realment no és, trenca com aquest moment d'estabilitat, ja, i comencen a tornar els símptomes. Per això n'hi ha dones que tornen una altra volta en molta sintomatologia, ja molt passat la
1: menopausa. Que les tornen a vindre.
0: Sí.
1: Bueno.
2: Val, pues si vols, sembla. Ja saben què són, com actuen i on estan. Per tant, si te pareix, Clara, i si fem, per aportar un dia a dia normal, com tu dius, sense engoixar-nos de tots aquests disruptors que tenim al nostre voltant, què podem fer en cada un dels àmbits, per exemple.
0: Perfecte.
2: En la cosa de menjar.
0: Per exemple, en la cosa de menjar, bueno, en el cas de les fruites i les verdures, vale, sobretot, llevar-les molt bé per eliminar qualsevol tipus
2: dir?
0: De pesticida.
2: Tinc unes maduixes que m'he portat del supermercat en la seva caixeta.
0: Doncs pues un poquet de lejía alimentària.
2: Aigua i llevant, no?
0: Bueno, aigua i vinagre, per exemple.
1: Ah.
0: Vale.
2: No, jo aigua i poqueta.
0: Pues avui poqueta, això no elimina malament,
2: no?
0: Realment.
2: Ja.
0: Claro. Sobretot, a veure, les fruites i les verdures que més en contra n'hi ha que anar són en les de pell molt fineta, com les maduixes,
2: ja,
0: el raïm,
1: els
0: navius, les maduixes...
2: Jo me'ls menjo directament del potet de plàstic. O sigui,
1: Rentem-los.
0: Sí,
1: no,
0: perquè al final, vulguis o no... Mira, els pesticides estan, òbviament, perquè han d'estar, vale? A no ser que, bueno, que compres fruta ecològica, i són segurs. O sigui, si jo no vinc a dir que els pesticides no se poden echar, són segurs en els límits que s'utilitzen. Però si ja no estem parlant de seguretat o no seguretat, si estem parlant de que certs pesticides tenen aquest efecte disruptor a nivell endocrí. Per tant,
2: vale,
0: au,
2: i si algunes persones estan escoltant-nos, però
0: vale,
2: hi ha algú, vale, què faig? Agarro una safata, una safatiua,
0: agarres...
2: i li poso unes gotetes de...
0: Exacte,
2: de vinagre.
0: Unes gotetes d'au i en vinagre i neteges bé la fruita
2: ric,
0: i ja
2: ric,
0: està,
2: ric,
0: perquè és de veres que la fruita...
2: Se m'avinagra la d'allò,
0: no,
2: la
0: maduixa... No sap.
1: Les maduixes...
0: No sap.
1: Però és que, a més, jo vaig
0: però
1: a dir
0: a
1: que
0: més...
1: unes postres... Les maduixes tallaetes, en una xorreteta de vinagre...
0: Totalment.
1: Les deixes reposar i trau un xarop...
0: És un substitut del sucre.
1: Està superbo, sí.
0: Vale. No, de veres.
1: Ja tres durem un dia...
2: Perfecte, molt bé.
0: Vale, aleshores, necessitar això...
2: Jo tinc una cosa que hem de canviar.
0: I si no existís per a embarassades, jo sempre ho dic, lejía alimentària.
2: Lejía alimentària.
1: Vale.
0: Ja tenim una altra cosa. Evitar calfar en plàstic. Però això és el més important de tot.
1: Sí. Muy mal, Gemma Juan.
2: Ja.
1: És l'únic que puc dir.
0: La carmanyola que te dus és de plàstic?
1: Vaig estar canviant-les ara.
0: Vale.
1: Però fins ara, la d'anys que porto, jo utilitzo en carmanyoles de plàstic
0: cosa,
1: i calfant-ho en elles.
0: De tot el que anem a parlar avui, per a mi este és el punt número 1. El més important.
1: Okay.
0: I jo crec que si algú a casa voldria començar a millorar algo, tindria que ser això. Tirant
1: vale,
0: totes les carmanyoles de plàstic, a no ser que les gastes per a algo fred, per a una amanida, per a ficar fruita tallaeta, perquè al final estos disruptors, vale, s'han vist que en contacte en aliment amb greix, i vulguis o no, quasi tot du greix, i sobretot és el calor. Per això, si al final tu ho gastes pues, per anar a la platja o algo que és fred, no passa res, però si és per a clavar-ho al microones i calfar-ho, Val la pena que tu així tingues el teu plate de ceràmica, bueno, si o te compres, òbviament, de vidre, o si no, directament, te compres un plat i tu directament del tàper al plat el calfes i el neteges i ja està. Vale. O, per exemple, imagina que dius, és que jo sempre acabo comprant de menjars per emportar

0: dinar, perquè tinc pressa, perquè no me dona el dia per a fer dinars, pues no passa res, això és, tu ja saps que va en un envàs de plàstic, però o passes a un altre pla de ceràmica o un envàs de vidre per a calfar-ho. És evitar calfar en este plàstic, ¿vale? Uh-huh. Prioritzar aliments frescos en la mesura de lo possible, perquè al final en estos envasos de plàstic en els que venen bésiga, les verdures o... pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats...
1: En la barretxeta de verdures...
0: No, lo
1: bo... que te posen floricol i pimentonet. Ahí també n'hi ha disruptors d'estos.
0: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
1: Ah, vale.
0: Però estes que venen ja directament per a clavar el micones de plàstic, jo te diria que no.
1: Eixes no.
0: Que les trenques, les claves en el teu tàper i les fas al vapor directament.
1: Vale.
0: Vale? Perquè al final, si saps que és el calor i saps que és la quantitat de temps que duen eix envàs, lleva't-la del calor i al final l'altre realment...
2: I els
0: realment...
2: potells d'arròs igual, que moltes voltes es calfe dins del pot. O sea,
0: claro, sí, ara...
2: Canviem l'arròs i posem-lo al plat.
0: Un altre puntet que s'està mirant, a banda de lo de la frigidora d'aire que parlàvem antes, estos potets de quinoa o d'arròs integral. Tu al final això en el potet se fa al buit, perquè ja està un poquet fet. Tu el traus del potet, el claves en un plat, el tapes i el fas al micrones un minut i, i ja està.
2: Val.
0: Vale? Ja hem parlat de les fruites i verdures. Un altre dels aliments, perquè és veritat que estos compostos s'acumulen en el greix. Vale?
2: Aha.
0: Aleshores, en què aliments pot haver un poquet de disruptors endocrins per contaminació ambiental o per el tipus d'alimentació, etc. En els peixos blaus grans,
2: sí.
0: Vale? Per això realment són uns peixos que hem d'evitar menjar, bé siga per mercuri o mirar ara per els disruptors, vale? Com és l'emperador.
2: Sí.
0: O la tonyina gran, vale? Al final serien els únics. O, per exemple, en carns molt amb molt de greix.
2: Molt greixoses.
0: Entonces,
2: molt bé.
0: No és evitar això tampoc, però és fer com una rotació. Intentar al final prioritzar carns magres i pues, la carn més rica en greix, la carn roja, que siga pues, com fem, una volta a la setmana, i el peix blau, que siga el xicotet. Reduir l'ús de llandes també haurien d'evitar-lo un poquet. ¿Vale? Intentar,
1: aquí m'havies arreglat. El sopar. Les sardinetes...
0: Però així...
1: Ara resulta...
2: Tenim solució.
0: Sí.
1: Tenim solució,
0: sí.
1: Per a la llanda.
0: Però, per exemple, així és diferent. Digue. Tu, per exemple, t'alimentes tots els dies de la teua vida en algo de llanda?
1: No.
0: Pues ja està.
1: Dos voltes en setmana, perquè és que no estic ara perro.
0: No és l'objectiu realment, vale. Vale? Però per exemple, a lo millor estos pues les dentilles estes que venen en chorizo que ja venen fetes o els fesols, estos plats calents que sí que venen en llaunde.
1: Bueno, però hi ha més mandanga de més perquè
0: per el greix, per lo que ha parlat, ja. Vale? Perquè o sea, duen també
2: millor en vidre, les dentilles, les que
0: o sea, per exemple, los que són les dentilles en vidre no n'hi ha ningun tipus de problema.
2: Bueno, al final tenia
0: està la melva, està la melva, està la tonyina, està en conserva de vidre. Les anchoes també n'hi ha en vidre, avui en dia n'hi ha pràcticament de tot. Però al final dius, sardines que menjo una volta a la setmana, no passa absolutament, perquè no és algo que fas de manera. Però la qüestió és que les llandes, vale, el recobriment intern, molt del recobriment intern per a evitar el contacte de la llanda en l'aliment, du BPAs. Per això n'hi ha algunes llandes, vale, no totes, que fica ecològica, lliure de BPAs. Ja comencen a fer ahí un poquet de...
2: Fixem-nos en aquestes coses, és interessant. Sí, sí, sí.
0: Un altre pas que podríem fer, el que han parlat al final de les paelles, seguir de les carmanyoles, la paella realment seria el que hauríem de revisar tots a casa,
2: sí.
0: Tirar totes les que estiguen ratllades, totes les que veguem que el negret va soltant.
1: I recomanes les de ser inox.
0: Exacte.
1: I les ceràmiques, les que tenen piquetetes. Eixos dos.
0: Eixos serien les
1: millors. Les de ferro de tota la vida també.
0: I les de ferro de tota la vida.
2: Vale. La cassoleta de fang per l'arròs al forn i xomel.
0: Això és meravellós.
1: Molt bé.
0: Entonces, jo crec que al final són canvis que són prou factibles de fer en el dia a dia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és fixar-nos, sí, sí.
0: Sí, perquè al final, imagina que dius... Vale,
2: és important, a més. O sea,
0: sí, exacte. És que jo vull... el meu problema és ese, que jo menge ràpid en casa i acabo menjant sempre de l'ultraprocessat que me compre envasat, que li faig 4 tenedoraes i ho clave al microones. Pues bueno, així, el que hem dit. O traus de l'envàs i tot calfes, o realment, xico, molt...

0: més saludable si te cuines molt, un poc de batch cooking, que al final és evitar un poc este... Després també evitar el cuine molt i ho clave directament en el tàper de plàstic en calent.
1: Ah, mira.
0: Claro, perquè al final és calor en
1: calor
0: el plàstic.
1: O sigui,
0: ja no és que estàs escalfant-lo, sinó que estàs clavant el plàstic calent.
2: Això sí que ho faig per a posar-lo a la nevera. Per al sant demà o per a dos dies.
0: Perquè és el mateix. És a la inversa, no està escalfant-lo, però està... està refredant-se.
2: Els tapes han de ser de cristall.
0: Els tapes han de ser de cristall,
2: sí.
0: Simo.
2: Ah, sí. Per la mateixa que tenim de plàstic.
0: Sí. Au, te ja guardes està. Per a la fruita ara, o per
2: xut,
0: a la...
2: Un xut i a la mà. S'ha acabat. Ni un no vull.
0: Després, a lo millor, un altre error. Mira, vosaltres, superaprovats, la botella d'aigua.
1: Ah, clar, jo ho he après, però això ho he après fa, perquè jo gastava de plàstic.
0: Esta,
1: i a
0: per
1: més
0: exemple,
1: les utilitzava en diverses ocasions i
0: claro,
1: això fatal.
0: Esta, per exemple, no tenia problema perquè l'acabé d'obrir, me la vaig a veure i ja està. El que hem d'evitar és reutilitzar aquestes botelles, perquè al final l'ús continuat i el calor és el que fa que es transferisca un poquet del material a l'aigua. Per això, aquestes botelletes de vidre o d'acer inoxidable són meravelloses. I nosaltres realment, jo crec que a banda de, per últim ja per acabar, és revisar un poquet tot tema de cosmètica, de fragàncies que tenim a casa i fer ahí una xicoteta neteja.
1: Hem de mirar que no duguen parabens, però fique...
0: Fica, sí. Literal, fica parabens.
1: Okay.
0: Vale, fica parabens.
1: Espera, jo te poses la cremeta cada dia i en ocasions, en un par d'ocasions. Sí. Jo així, en la zona del tiro de desprisament, m'he estat tota la vida posant-me colònia.
0: Sí.
1: Clar, jo.
0: Totalment. I ara, clar, si te fiques, ara que se du molt la cosmètica natural,
1: sí,
0: no fa quasi olor quan te compres.
1: Clar.
0: A mi, jo l'altre dia vaig comprar d'una marca que m'agrada molt i tu te la, i la olores i dius... fa una oloreta bona, però no fa una... Estem acostumats a fragàncies molt fortes, a cremes hidratants que la fiques i dius, que bona olor... Això realment són fragàncies, això és un disruptor endocrí.
1: Pues
0: igual que és
1: costum...
0: parabens. Aleshores, canvio un poquet ahí...
2: L'ambientador del bany, efecto brisa, Marina.
0: L'ambientador del bany, pues, ho miraré, però al final és algo ambiental que també fa... va transferint. Però...
2: obrim la finestra. S'ha acabat, ni un, plàstic.
0: Airejar la casa a diari, super, super important. I l'ambientador del cotxe també revisar-lo.
2: Endocrins i per als altres disruptors també que vivim en les persones humanes, claro.
0: Sí, però bueno, xicotets canvis que podem fer i podem anar millorant.
2: Genial, gràcies per portar-nos-ho en bon humor, però també fer xicotets canvis hem d'anar fent-los. O de les paelles, el plàstic, me tens convençut.
0: Ja està, i netejar un poquet més la fruita i la verdura.
2: El vinagre no sé si me'n recordaré per a les maduixes, però vinga, gràcies. Adéu.

0: somos hoy.
1: Acabem este recull d'avui escoltant Carme Juan, quan versionava en valencià, un famós tema de M-Clan, Miedo, versionat per Amaya. Ai, una preciositat.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem del tema predilecte de tots els viatges en ascensor. L'oratge. Ara plou, ara fa sol, ara les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
3: Ole tu, ole tu!
2: A qui no li agrada un dia assolellat?
4: M'encanten!
2: Qui no es tanca a casa en un dia ventós?
5: A base de bé!
6: A base de bé!
2: O qui no té por d'agarrar el cotxe un dia boirós?
7: Cuidao!
2: L'oratge condiciona les nostres vides i per això hauríem de saber amb quines paraules denominar-lo correctament.
8: Molt ben pensat, doctor.
2: Per exemple, a l'estiu l'oratge és calorós i sec. Uf, quina calor.
9: Que difícil és amar sense amado i que difícil és vivir en Xàtiva sin aire condicionado.
2: I si mirem amunt, veurem un cel clar i ras. Si fa un oratge lleig, potser és un oratge plujós. Arruixa, que plou. Núvols, granís o pedra, tronades, amb llampecs, trons...
10: ¡Bum! Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
2: Fixeu-vos bé, perquè en valencià no diem el caloret, sinó la calor, en femení.
11: Ah, ara ho he entès.
2: Això sí, després de la pluja, si tenim sort, ens trobarem un arc de Sant Martí o arquiris.
12: Oh! Això, ui, això, que bonico!
2: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa. Ah!

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Avui és divendres 21 d'agost i el mes més calorós de l'any tradicionalment ja s'esgota, com també es va esgotant-se la temporada taurina, encara que queden fires molt importants. I avui és un dia molt especial perquè hem aprofitat esta calor d'estiu per a fer un balanç del que ha sigut la temporada, principalment a València, mirant també el que ha de vindre en el mes d'octubre. Més recent està la Fira de Juliol, en tot el contingut que ens ha deixat i en tots els protagonistes que a poc se van recuperant. També és el cas de Samuel Navalón, després d'aixa enganxada que va patir, com saben, a Santander, i de la vesprada pràcticament també heroica que va tindre a València, a la Fira de Juliol. El gran beneficiat també d'eixa Fira de Juliol de València ha sigut Nec Romero, que ha tornat als circuits, que ha tornat a la vida taurina després de quasi un any sense torejar. Moltes qüestions, molts protagonistes que anem a analitzar així. En este mes d'agost, que ja s'esgota, com he dit al començament, que continua sent calorós i que ens deixa també per davant un mes de setembre en moltes fires importants i en un remat de temporada fonamental. Mirem també cap a la Fira d'Octubre, aquesta Fira Valenciana que està plena de grans estrelles i també de jonegers que tenen molt a guanyar. Benvinguts, benvingudes. Així comença Terra de Bous.
3: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
2: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les seus.
5: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Gràcies per sentir la música en A Punt.

sense el cau en l'oblit. Fes una ullada al teu voltant, dalt i baix, a la dreta i a l'esquerra. Oblida't de l'apariència, mira l'essència, gent corrent, sempre presa de les presses. I dices promeses, fases enverinades, ens ve llibertat, qui provoca misèria. I d'esta manera, el sistema ens culpa quan l'atur, l'ansietat, toquen a la porta.

0: vingut a jugar als likes, hem vingut a guanyar espais. El combat cultural i a partir-nos la cara pel barri, per l'horta. Afrontar tot el pes de la història quan impacten les bales de goma. I no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa.
1: I el pes de la massa.

0: tota la misèria.
1: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en Apunt Ràdio.
2: No havia pensat nunca en mi cabeza que podia volver a passar.
3: Jo tampoc,

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia escoltant esta sintonia, pendents de tot el que està passant en el nostre territori, sobretot en el tema dels incendis, que evidentment tant ens preocupen en esta sintonia de Punt Ràdio i també a tots els que bueno, pues estem en la nostra comunitat valenciana. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió pues s'escolti al 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en arroba 90 minuts, en Instagram 90 minuts ràdio i en WhatsApp en el 6 de 9 42 18 01, i ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui pues evidentment no és altra que referenciada o té a veure en Carlos Corberán. Ha tornat a parlar Carlos Corberán ja en prèvia del partit de demà. El València s'estrena demà en la Lliga. Ho fa davant el Celta de Vigo a les 7:30 en Mestalla i ha arribat el moment de que Carlos Corberán torne a aparèixer

0: En sala de premsa tornen a parlar i és per això que la pregunta d'avui és: què t'ha semblat el discurs de Carlos Corberán en el dia d'avui? I és que, almenys la meva opinió, és que el discurs ha canviat. Almenys la manera de dir les coses. Ens hem acostumat a comentar durant moltes setmanes que les rodes de premsa de Carlos Corberán eren avorrides, que eren monòtones, que no deia res. Jo he vist algun canvi, almenys en l'èmfasi, en el discurs. L'he vist més, per què no dir-ho, valent a l'hora de parlar. Ell mateix s'ha reconegut que ha millorat en algunes coses i ha anomenat la comunicació. Jo no sé si referia a la comunicació en els jugadors o en la comunicació davant dels mitjans de comunicació, davant la premsa, però en el dia d'avui jo he vist a Carlos Corberán parlar d'il·lusió d'estar en Europa, de que li agradaria que el València estigués en Europa. La temporada passada la paraula Europa estava prohibida en sala de premsa. Prohibida en el sentit de que no s'anomenava ixa paraula. I avui, en la prèvia de la primera jornada per al València, perquè recordem que la Lliga ja està en marxa per a molts de la resta dels equips de la primera divisió, pues ha aparegut la paraula Europa, no com a objectiu, sinó com a il·lusió. Ara parlarem i debatrem d'aquest assumpte en temps de tertúlia, que jo crec que donarà per a parlar, però jo ho dia, a mi m'ha agradat el discurs de Carlos Corberán. Almenys he vist un Corberán que parla d'exigència, d'autoexigència, de millorar lo de l'any passat, del seu desig per entrenar el València en Europa. Ha arribat a dir que li agradaria guanyar un títol en el València. Evidentment, a qualsevol entrenador li agradaria això. Però ha demanat un pas endavant al club. Ha demanat un pas endavant en el mercat. Ha dit que la plantilla no està ni molt menys tancada i que necessita encara més reforços. I que jo me quedo també en aquesta última frase de la roda de premsa, aquesta última pregunta, en la que el tècnic de Chest deia que li agradaria dissipar les dudes, els dubtes que n'hi ha al voltant en l'afició del València. Crec que esta és una tasca molt complicada, perquè ja hem vist en pretemporada com està la gent en Carlos Corberán, ja hem vist com ha començat una temporada viciada en ixe caldo de cultiu respecte al tècnic, però crec que ell ha donat el primer pas, que no és el més important, però sí és un primer pas, de marcar un discurs diferent a uno que era més buit l'any passat. Ara lo important, i ell també ho ha dit, és que aquestes paraules, este, com parlava a migdia en Salvo Folgado, este bla bla bla, es transforme en fets. Ell ha dit que tot això té que anar acompanyat de fets, de hechos i no de paraules. És lo que, bueno, pues hauria de ser el següent pas. Per a mi ha marcat el primer. Ara, que guanya davant el Celta i que guanya el següent partit i que guanya partits el València d'esta temporada, que és el que, sense cap dubte, més ens agradaria a tots, no patir com hem patit aquestes últimes temporades. Falta molta feina per fer en el mercat. La pretemporada no ha deixat les millors sensacions, però demà, a les 7:30, roda la pilota i ja n'hi haurà punts en xoc per al València. Així que veurem què és el que passa davant el Celta en un partit que, per suposat, viurem així en la sintonia de Apunt Ràdio, en el punt a punt, a les 7:30 de la vesprada en l'estadi de Mestalla. Resultats d'avui: el Betis, que li ha guanyat 1-0 a la Reial Societat, acaba de finalitzar el partit fa no res, el 1-0 del Betis gràcies al gol de Rodrigo Riquelme, 1-0 davant la Reial Societat, i ha finalitzat també el partit en segona divisió, jornada 2, el partit del Betis, i també jornada 2, el Córdoba 2, Girona 1, un Girona que ha tornat a alinear a Arnau Martínez com a titular, i és un nom del que anem a parlar també durant el programa d'avui. I per tant, el Girona que no comença de la millor manera la temporada en segona divisió. Guanya el Córdoba 2-1 en el partit davant el Girona. Les 11:08, i així comença 90 minuts.
1: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
2: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, Gaudís de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Escoltes 90 minuts.

0: Salva Gomis i Carlos Urrutia.
1: I 10 minuts de la nit en la sintonia de l'equip A, en el nostre José Navas, a l'altre costat de la peixera. Carlos Urrutia, què tal? Com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Era una sèrie que t'agradava a tu, l'equip A?
2: No, és no de la nostra època, però la veia poquet.
1: Bueno, pues,
2: un capítol B, ja està. Sí, i tot, no? I tot el mateix, en bucle.
1: Bueno, ara som més fans de Los Vengadores i tot això, que ja és
2: me
1: més
2: recordo d'aquella època, MacGyver, però dos capítols i també està, sempre el mateix.
1: Bueno, és història de la tele i les sèries en Espanya. Deia lo de Los Vengadores perquè ja ens està escoltant a l'altre costat del telèfon un que també li agraden, i és Nacho Sánchez. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què passa, amics? Com esteu? Bona nit.
1: Pues volíem començar fent un F5, una actualització de mercat respecte als noms que hi ha damunt la taula en el València Club de Futbol. Arnau, estàvem contant de la derrota del Girona 2-1 davant del Córdoba, on Arnau ha tornat a ser titular. Danjuma, un altre dels noms que hem parlat molt estos dies. I, sobretot, uno que en el dia d'avui jo crec que ha agafat un poc més de pes en quant a nom e informació, que és Dani Raba, eixe interès, anem a deixar-ho ahí, no, Nacho, de l'Oviedo.
3: Sí. Correcte. A veure, per parts, ja vam comentar a esta casa que després de la bona pretemporada que havia fet Raba, perquè objectivament ha fet una bona pretemporada, no? Estarem d'acord que, per exemple, si Raba no contava i Almeida no contava, les pretemporades de cadascun són diferents. És evident, no?, que la Raba és millor. Val, pues tot això, Corberán li va dir, oye, que sí, que lo has fet bé, tal, però que no contes, sí, la realitat. Això que va provocar? Bé, Raba. No se va obrir al mercat, però va parlar en seu entorn, oye, quines coses tinc? Té interessos? L'Oviedo, és cert, que està ahí. Però jo crec que la informació és perquè l'entorn de Raba sí que s'ha comunicat en l'Oviedo, oye, quines opcions, quina nòmina em donaríeu, en quines condicions puc anar ahí. Val. Però la informació que tenim és, un, que Raba no té una oferta damunt la taula ni tan se vol de l'Oviedo. I és una informació actualitzada abans d'entrar a este programa, que no té una oferta encara. A lo millor la tindrà, pot ser, però encara no la tenia este matí. O sigui, el cas de que està tot acordat no és veritat. Sí. Segon, que Raba no se va anar a un equip que no li pague la fitxa. Però una senzilla raó. El raonament és, per a mi, senzill. Raba se'n pot anar a l'Oviedo l'any que ve i este any. Però per a què se va anar este any si pot cobrar encara 1,2 milions d'euros bruts, que és la seva fitxa, que és una fitxa que no va tindre l'any que ve segur, estic on estic. Uh-huh. Per tant, ell prioritza ara mateix, oi, jo.
1: No perdre diners.
3: Clar, no, però no perdre diners, i a més, és que Raba no va perdre caché. És a dir, el Raba d'este any i el Raba del pròxim estiu poden anar pot anar als mateixos equips. Oviedo, equips de la zona baixa, a lo millor un equip de primera recent pujat a primera divisió.
1: O un Racing si se salva, no?
3: Correcte. Val. Oye, què pot fer l'Oviedo i a lo millor això prosperaria? Oye, dir-li a Raba. Oye, Raba, jo te pague 900.000 euros de 1,2. Jo vaig a parlar amb el València i fer una oferta. Oye, pues si el València està dispost a pagar una part de la fitxa de Raba,

0: Raba se n'anirà. Ara, em costa veure el València fent això. I això és una realitat. Però Raba té clar que no va perdonar ni un euro. I últim factor, un tema personal. Moltes vegades el València utilitza el fet de viure en València per a convèncer futbolistes. És una realitat. Arnau Martínez, sense anar més lluny, no? Li està dient, oye, però què fas amb... Si te'n vas a Leipzig ahir a passar fred, tal, vés-te'n a València...
1: O el propi Mafeo, o el propi Mafeo.
0: O el propi Mafeo, correcte. Pues en Raba va a correr lo mateix, i ara, pues oye, les persones que estan en el dia a dia de la vida de Raba, li estan dient, oye, si podem estirar un anyet més a València, quasi que millor. I esa és la foto completa de Raba, ara mateix.
1: Pues esa és la informació, i l'últim ara, respecte a un...
2: Totalment comprensible, afegint que lo pido a segona divisió.
1: No, home, clar. Sí.
0: Ah, però mira, Carlos, tu que també estàs molt al mercat i saps com funcionen els futbolistes. O sigui, és que Raba pot anar a l'Oviedo este any o l'any que ve. Claro. Per a què va anar este any perdent pas?
2: Raba anirà a l'Oviedo quan ell vulga. No és millorar absolutament en res, ni en categoria, ni en fitxa, ni en projecte, en participació. La segona és una categoria per a disfrutar o per a patir com un gos, eh? Mm-hmm. Mireu l'alineació avui, i això que no és un crisi sí. del Girona, i això ho han parlat este estiu, Nacho i jo, dinant en el club de tenis, perquè l'hem tractat prou bé este estiu, a Nacho. Mm-hmm. Perquè no se queixa de res el xiquet.
1: No me queixo. Nacho, se'n cuenta Raba, però per actualitzar-ne, alguna novetat respecte a Arnau Martínez, Dan Juma, l'opció del central, alguna novetat?
0: A veure, de moment, tema de Juma, la cosa no canvia. Uh-huh. El futbolista, la informació és la que va encontrar a esta casa, Salva. El futbolista vol seguir, si va ser important. El futbolista ha traslladat al València, i el València és conscient de que el PSV pot donar un pas endavant. El PSV no ha donat un pas endavant. Ara mateix, o sigui, no som vides, no sabem què farà demà ni després demà. Però això és la informació ara mateix. Raba té moltes opcions de jugar demà. La informació és que Corberán va tractar a Raba, o sea, a Dan Juma, com si no passara res. Uh-huh. Val? És a dir, oye, si pensava que Dan Juma jugarà, si pensava que Dan Juma no jugarà, però no va canviar pel que està corregint al mercat. I jo, a dia d'avui, veig més possibilitat de que continue que de que no. Però, Dan Juma és un futbolista molt peculiar. Ara mateix té l'entrenador que li està donant bola. Demà, segur, 100% que juga. I amb possibilitats de ser titular. Però Dan Juma va jugar al Villarreal. Quatre partits, me'n recordo una temporada, que semblava que era la resurrecció, i Marcelino no li va garantir la titular. I el tio se m'ha anat. Se m'ha anat, eh? Sí, sí. O sea que, si no fora Dan Juma, jo et diria, va seguir. I per últim, no, bueno, tema Arnau, per a mi, jugador d'aquest perfil sempre al meu equip. Perquè Arnau, i a més, i vosaltres dos a més, i segur que l'audiència pues, ho entenc. Arnau es va escalar a l'entrenador i li va dir, oye, si vols que jugue, jo jugaré, però no estic al 100%. Això no a soles és la notícia és que l'entorn d'Arnau autoritza periodistes de València a contar aquesta notícia. Per què? Perquè volen deixar clar que ells estan fent un gest. Saps? Que no és el mateix fer-ho que fer-ho i voler que es faci públic, no? per a fer aquesta pressió. I ho van contar a esta casa... Carnau havia fet això, ha jugat i ha donat una assistència. Pues mira, una cosa no lleva a l'altra. Jo vull futbolistes que siguen professionals. I Arnau ho està siguent. Dit això, Salva, Arnau Martínez ha eixit a les xarxes socials del Girona, crec que en 4, 5, 6 fotos últimes 24 hores.
1: Sí, sí.
0: Jo, i el València insistís en que no va pujar l'oferta, el Girona insistís en que està en juny. Jo me crec. I per intuïció, a mi, jo dubte que el València no puja l'oferta, però... no va fer una oferta diametralment oposada al que la fetara. A lo millor, on és 3,8 més 2 és un 25%, pues diuen, oye, mira, 4 fixos més 2,3 i el 30% de la futura venda. I el Girona diu que estan lluny. Si estan lluny, jo veig molt complicat que Arnau jugui en el València.
1: Pues veurem què és el que passa. Estem a 21 d'agost, eh? No queda tant de temps. I estos últims dies sempre són de molt de moviment. L'últim tema, el central. No n'hi ha novetat, no?
0: Sí. No, bé, a veure, més enllà del nom que apuntàvem, no sé ja si és sistemàtic o nit, Salva, la veritat és que...
1: Jo crec que
0: a nit. No me'n recordo. A nit. El del central Campbuela, que és cert que ha hagut ahí una xicoteta possibilitat per part de Carlos Corberán, però ja si se'n va a Espanya a Osasuna i si se'n va

0: Forest al Como, yo creo que acabará en el Como. De momento no. La prioritat de Corberan, perquè Corberan ja sap com funciona la lliça de Meriton, és Arnau per una senzilla raó. Jo crec que no existeix un univers on... És a dir, la informació és que Corberan vol un lateral dret i un central, però jo crec que tots... Jo penso que tots pensem que no existeix un univers on arriba Arnau i, a més, arriba un central de jerarquia. Jo, ja que sé, sincer, no? O sigui, esa és la intuïció coneguent del València de Meriton. La informació de lo que ha demanat Corberan, pues, és el que van contar a mi, no? De que vol Arnau i, a més, un central. Per tant, el perquè existís tant en Arnau, perquè diu, oye, mira, no aneu a portar-me dos futbolistes, portar-me Arnau i a soles vos demane un, que és ell, i ja està. I tanquem tot el que és la defensa. Però jo penso sincerament que fins que la via Arnau no estiga morta, 100%, que jo crec que serà cosa de dilluns i març, i per a vostè contar, el València no es llançarà per altres centrals.
1: Pues veurem què és el que passa, si és Arnau, si no és Arnau, si bueno, pues, el València es meneja en este sentit o en un altre respecte al central i al lateral. Nacho, gràcies, bona nit.
0: A vosaltres, ànims, i demà ens escoltem en el punt a punt.
1: Ahí és, ahí estarà. A partir de les 7:30 roda la pilota, durant tota la vesprada, pendents d'aquest partit, on Nacho Sánchez serà l'inalàmbric en l'estadi de Mestalla. Gràcies, Nacho.
2: Adéu, xiquets.
0: Abraçada, xics, amics. Ciao, xics.
1: Pues l'última hora de mercat respecte al València i en el dia d'avui, Carlos, ha parlat també el míster. Parlàvem en la intro, no? de bueno, pues, estes paraules, este discurs de Carlos Corberan, i vull que escolteu a Carlos Corberan parlant sobre la il·lusió. Ara debatrem entre l'objectiu i la il·lusió, però de la il·lusió de jugar a Europa.
3: Y luego en el Valencia pues están los objetivos, están las ilusiones. Y son dos cosas que son diferentes. El objetivo que el club marca es la mejora, pero de todos, los que estamos en Valencia, es máxima. Cuando la plantilla habla de Europa, es que todos tienen la ilusión de ayudar al Valencia a conseguir Europa. Es que el entrenador tiene la misma ilusión. Es que yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como te diría que también deseo levantar un título con el Valencia. Eso es una ilusión que debemos de tener la gente que representamos el Valencia. Pero una cosa son las ilusiones, otra cosa son los objetivos. Y lo más importante, los hechos para conseguirlos. En cada parcela tenemos que dar un paso más. Jugadores, staff y club. Y todos dar un paso más para convertir ese sueño y ese deseo que tenemos en una realidad.
1: Les paraules de Corberan parlant de la il·lusió, Carlos, d'estar en Europa. Eixa diferència, ara la debatrem en temps de tertúlia, però ha dit que l'objectiu és millorar la temporada passada, però que, clar, la il·lusió dels jugadors, d'ell, és la d'entrenar a un València en Europa.
2: Mira, jo el que tinc són moltes ganes, quan són les 11:21, de que prenga la paraula el nostre Miqui, Eduardo García Belda. No només perquè és un abuelo com jo, una momia com jo, no només perquè és un tio d'esport d'elit i de comunicació, sinó perquè és entrenador. I és entrenador de futbol sala, que és, i me tindria igual que siguera entrenador d'handbol que de rugby. Teu xure, de veres, perquè no només el discurs, el contingut, la manera de dir-ho, sinó també la presència, i jo convide a tots aquells que vulguin ficar-se en el d'això d'internet de Apunt Televisió i veig en YouTube, perquè la ràdio no té imatge, però també pot ser, perquè és molt important veure que el 90 dies després de Corberan no només no ha dit tonteries, no portava unes ulleres fins a la boca de no dormir. Això me gran, no dormir en 3 mesos. Me vull morir, donem una pistola que me pegui un tir. I si hem cosit a crítiques a Corberan durant 9 mesos, per moltes raons, per dir coses sense sentit i per fer el ridícul i que per suar fatal al futbol, no sé si serà un començament, una cortina de fum. Jo el que sí que ha fet és que aquest estiu, i sé qui ha sigut, perquè la nostra obligació de saber d'on venen les coses, les millores o les coses que empitjoren. Jo sé que ha sigut la persona que ha agarrat per banda a Corberan i li deia, ja està bé, que te sentes i pareix que és un pària que el que et dones és ganes de donar-te 5 euros pa que menges avui perquè estàs desesperat. I en aquest discurs constructiu, construït, coherent, i en un puntet tímid, però un puntet de voler donar il·lusió sense vendre la moto, collons, ja era hora.
1: Sí, la veritat és que és un canvi de discurs que parlaves de Miqui, ara anirem, el tinc així aguantant per a el temps de tertúlia, però no és l'únic que ha dit Carlos Corberán, perquè ha parlat també de que la plantilla no està tancada.
3: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta y vamos, todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla. Sí, la plantilla, como hemos dicho, todavía está incompleta. Por lo tanto, todavía el club tiene que hacer ese esfuerzo o esa mejora de la plantilla, que es en lo que trabaja para disponer, que dispongamos todos del mejor Valencia posible. No, a mí no me han prometido nada. Es una exigencia que compartimos, la exigencia de hacer el mejor Valencia posible, y cuando tengamos cerrada esa plantilla, y ya desde hoy, ser el mejor Valencia posible cada vez que salimos al campo. Ese es el compromiso que lo que estamos tenemos que mantener.
1: És un discurs d'exigència que la temporada passada jo crec que no traslladava ell al club. És a dir, ara ja engloba al club dins d'aquest missatge de tenim que millorar tots, tenim que sumar tots i no tan sols fixar-se en els jugadors o en el propi entrenador. Crec que fa partícip, en aquest cas, a la resta del club, i crec que això també és un canvi en aquest discurs que abans es podia veure com a més buit, i crec que avui té un poc més de xitxa. Respecte a lo que és prèvia pura i dura, respecte a la convocatòria, Carlos, Vicent Abril i Rubén Iranzo no han entrat en la llista de convocats, estan esperant a la seva eixida cap a Nàstic i Saragossa. Rioja i Fulquier estan fora per lesió. La bona notícia és que torna Sadik i veurem si té opcions de tindre algun minut, i que Danjuma i Almeida entren en la llista, i també Pablo Mafeo, que este migdia l'han pogut inscriure en la Lliga, així que Pablo Mafeo estarà disponible demà a l'estadi de Mestalla.
2: I és el més important de tot això, poder inscriure a l'únic lateral dret que sí. Tens, que has fitxat, que serà millor o pitjor, no és roïm, per suposat, que sigui l'idoni, és un altre tema, però que Danjuma i Almeida estiguen, com si el partit s'ha
1: jugat... Bueno, Danjuma, en principi, partís com a titular demà, veurem.
2: Hauria que veure.
1: Almeida.
2: I de Sadik està bé, per a tindre una opció, per si no vol triar a Hugo Duro, així que, de moment, coherència, perquè tampoc té molt més.
1: Això respecte al València. Anem a parlar també de la resta, en les prèvies, ràpidament, del Villarreal, i és que el submarí groguet visita el diumenge el Metropolitano, i Íñigo, avui en roda de premsa, no ha descartat ni a Gerard Moreno ni a Sergi Cardona. Els dos estan en problemes. Cardona està seguint un tractament individual, i Gerard va notar aquesta xicoteta sobrecàrrega, i veurem si poden arribar o no, però Íñigo no els ha descartat, i avui en la prèvia analizaba así el técnico Íñigo Pérez al Atleti de Madrid.
4: Creo que el Atleti lleva años con el mismo entrenador, añadiendo jugadores nuevos y matices tácticos nuevos, conservando una misma identidad muy, muy marcada. Entonces, sabemos que los análisis de años anteriores nos pueden servir, porque hay patrones claros de conducta, sabiendo que, como dices, han incorporado gente nueva. El otro día vimos el gol que hace Kangin, situaciones de posicionales diferentes a otros años. Estamos comenzando la temporada, pero hay situaciones que se mantienen de las anteriores, y luego algo que es una perogrulla, el nivel que tiene estos jugadores. Como decía antes, si no elevas el nivel de agresividad, pues te penalizan.
1: Visitar el Metropolitano sempre és complicat, però ja és un dels partits, Carlos, interessants, entre un Atleti de Madrid i un Villarreal, que els dos, a priori, al començar la temporada, es marquen l'objectiu de continuar en Champions.
2: No té per què no ser favorit del Villarreal, perquè l'any passat va quedar per davant i per damunt de l'Atleti de Madrid en la classificació. Una, dos. Em va decebre un poquet l'empat davant del Racing a Santander, perquè li guanyà un recent ascendit, o sigui, li guanyà 2-0 després.
1: Sí.
2: No va poder guanyar el Villarreal amb intensitat, però poquet més, perquè molta qualitat no té el xiquet este que vol el Madrid.
1: Sí, però
2: puntual. Vull que Íñigo, que a tot el món li agrada molt, gestione bé lo que es el partit, no el vestidor, el partit del minut 1 al 90, escanvis tàctics, escanvis de substitucions de jugadors, però el que no vull de cap de les maneres és que en l'ombra, que no va desaparèixer en tot l'any, de Marcelino, doni la sensació de buf, m'està encara Marcelino des de sa casa, sí, bufant en el cogote, que tinga personalitat, però sobretot calma i, com diuen en castellà, templanza.
1: Bueno, veurem què és el que passa en el Metropolitano. És un partit exigent ja per al Villarreal en este començament de temporada, com també serà exigent el partit que té l'Elx, perquè el diumenge rep al Futbol Club Barcelona, i en la prèvia parlava així el tècnic argentí Martín Anselmi.
5: Es cuando es, ¿sí? Y cuando te toca, te toca, el rival que sea, porque al final nos encontramos los dos iniciando el campeonato, nosotros por ahí con una jornada más encima, pero ellos también tuvieron un partido entre semana. Después, más adelante, por ahí a ellos les toca en un cuarto de final de Champions o en un partido también importante, así que al final el contexto creo que no hace mucho a la cuestión, porque ellos siguen siendo un gran equipo, son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
1: Tot això era perquè li preguntaven si era el millor moment per a enfrontar-se al Futbol Club Barcelona en este començament de temporada. La resposta d'Anselmi, evidentment, és que, bueno, pues, que és el que toca, que pot haver molts moments durant la temporada, però que sempre és, entre cometes, un mal moment per a veure les cares en el vigent campió de la Lliga. Respecte al Llevant, està l'afició granota esperant l'oficialitat de Ifeanyi Ndoukou, el jugador del Liverpool, que ja està en el grup, que ja el varen veure ahir en les oficines del Llevant, però que misteriosament encara no és oficial. L'hem volgut preguntar al nostre company Ismael Garra per l'última hora respecte a este assumpte.
6: Hola, Salva. Que Ifeanyi Ndoukou todavía no sea a todos los efectos jugador del Levante un día y medio después de plantarse en las oficinas y manifestar a la salida su emoción de estar en Orioles y ese deseo de jugar y ganarse ese protagonismo que en el Liverpool no le podían dar, aumenta esa sensación de vivir sin red en la que el club se mueve como puede por la realidad económica. Al dolor de cabeza de las inscripciones, que veremos mañana qué dice Luis Castro, se une la tardanza en la oficialidad de una incorporación necesaria para una posición huérfana de efectivos y con ese nexo de unión de la juventud con el riesgo que conlleva. El mensaje oficial es que no se caerá la operación. Es que ya ha estado en Buñol, ya ha conocido a sus compañeros como así ha reconocido el capitán Brugué a los micrófonos de Apunt. Pero esa demora, unida a las inscripciones y al desastre del debut, no serena las aguas de una afición con muchas preguntas por resolver.
1: Un misteri, lo de este chic del Liverpool, que ha arribat a València, ha arribat a la ciutat de València, però que encara el Llevant pues, no l'ha fet oficial. Un ex-granota, com Pablo Martínez, ja té equip, i és que el Màlaga ha fet oficial el seu fitxatge per a jugar en Màlaga esta temporada en primera divisió, i la curiositat és que bueno, pues, ha sigut publicat abans en les inscripcions de la web de la Lliga que el propi club, el Màlaga, el farà oficial en els seus canals, en xarxes socials. Així que aquesta és la curiositat que ha deixat el nom de Pablo Martínez, ex-capità del Llevant, que jugarà en el Màlaga. I, Carlos, respecte als equips en segona divisió, el Castelló ha anunciat que el seu estadi, el mític Castalia, continuarà seguint el Skyfire Castalia perquè ha renovat el seu acord.
2: I és important que des dels mitjans de comunicació ho diguem, però a mi me costa molt memoritzar i el d'això.
1: Sí, els canvis de noms, no?
2: Perquè t'ho dic, i mire a Miqui, que això soc des de Luis Casanova de tota la vida. Perquè m'estalles a dir, però ha sigut Luis Casanova molts anys. Igual que el Mirandilla, Barandilla, no sé què, és el Carranza de tota la vida. Vallejo, el cap de llevar, perquè és veritat. Però sí, sí, és important que els mitjans recolzem els patrocinadors, tot i que siguin entitats privades, perquè al final tenim que fer gran el futbol i si pot ser un poquet de trellat, un poquet lògic des de tots els punts.
1: Bueno, pues ixe acord, que ha renovat el Castelló amb Skyfy i que, per tant, l'estadi continua sent ixe Skyfy Castalia. Respecte a l'Eldense, demà rep el Cádiz a les 9:30 de la nit en el Pepico Amat, en un partit que vos contarem en directe en el Punt a Punt, i en la prèvia Claudio Barragán ha recordat el seu pas per el Cádiz.
7: Pues mira, la verdad es que tengo que estar agradecido a la,

Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna-Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna-Llevant es juga al Punt a Punt.

0: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 22 d'agost, és el Dia Mundial del Folklore. Un dia per a reconèixer, preservar i difondre les tradicions, els costums, les creences, les llegendes, la música, les danses, l'artesania i la resta d'expressions culturals que formen part de la identitat dels pobles. El 22 d'agost de 1846, un arqueòleg britànic, William John Toms, va utilitzar per primera vegada el terme folklore en una carta publicada en la revista literària The de Ateneum. La paraula prové de l'anglès folk, que és poble, i lore, que vol dir coneixement o saber, i fa referència al conjunt de tradicions transmeses de generació en generació. Així, a la Comunitat Valenciana, el folklore forma part de la nostra identitat i es manté molt viu gràcies a la implicació de milers de persones i col·lectius, com per exemple festes, danses, música tradicional, indumentària, gastronomia, artesania i celebracions populars que es transmeten de generació en generació, mantenint viu un llegat cultural de gran valor. Manifestacions com les falles, les fogueres, la festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, el misteri d'Elx, els moros i cristians, les danses tradicionals o les romeries són una mostra de la riquesa i de la diversitat del patrimoni cultural valencià que contribueix a reforçar el sentiment de pertinença i a preservar les nostres arrels. A més, el 22 d'agost coincidís amb l'aniversari del mestre valencià Enrique García Asensio, una de les figures més rellevants de la direcció orquestal espanyola i un gran ambaixador de la cultura i la música valenciana arreu del món. Que vulguem felicitar-lo.

Moltes felicitats, mestre. Però també tinc que felicitar a una altra personeta que està ací amb mi totes les setmanes, que és Lorena Alegre, i també compleix anys. Moltes felicitats, Lorena! Doncs, després de fer ressò d'aquestes dates tan importants, anem a començar fent banda, escoltant el concert que hem preparat avui. Després continuarem amb la secció Avui en qui parlem, i es visitarà ací a l'estudi de Punt Ràdio el director, professor i investigador Enric Parreño, que es parlarà de la seva tesis doctoral El cant de la carxofa. Seguirem en temps de festes i parlarem amb el compositor Òscar Xàfer de les festes de Moros i Cristians de Benigànim.

I després de les notícies de les 9, donarem pas a la secció El rebost de la banda i parlarem amb Bea Salvador, que és la directora de la Societat Filarmònica de Jarafuel. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem fent banda en este 22 d'agost, temps de llum, de retrobaments i de records que duren tot l'any.

En el concert d'avui aneu a escoltar tres obres i anem a fer un xicotet homenatge al gran mestre Enrique García Asensio i també a la música tradicional. Començarem escoltant la setena sinfonia de Beethoven, interpretada per l'Orquestra Sinfònica de la Unió Musical de Llíria i dirigida pel mestre Enrique García Asensio. La setena sinfonia, en la major, opus 92 de Ludwig van Beethoven, és una de les obres més brillants i admirades de la història de la música, composta entre els anys 1811 i 1812. Va ser estrenada el 8 de desembre de 1813 a Viena, en un concert benèfic dirigit pel mateix compositor. Des del primer moment va obtindre un gran èxit, especialment pel seu segon moviment, l'Allegretto, que va haver de ser repetit davant dels insistents aplaudiments del públic. Quan l'escolteu, el reconeixereu de seguida, perquè molts cantants li han ficat lletra a este Allegretto, mocedades entre ells. Esta sinfonia està formada per quatre moviments que destaquen per la seva extraordinària força rítmica i per la seva vitalitat. El primer combina una introducció solemne amb un desenvolupament ple d'energia. El segon, l'Allegretto, transmet una emoció profunda i serena. El tercer és un presto, viu i brillant, mentre que el quart moviment culmina l'obra amb un esclat d'intensitat i entusiasme. El compositor Richard Wagner va definir la setena sinfonia com l'apoteosi de la dansa, una expressió que reflecteix perfectament el protagonisme del ritme al llarg de tota la composició. Doncs, anem a escoltar esta setena sinfonia de Beethoven per l'Orquestra Sinfònica de la Unió Musical de Llíria sota la direcció del mestre Enrique García Asensio.

tota una verdadera obra d'art, esta setena sinfonia de Beethoven. Més de dos segles després de la seva estrena, continua ocupant un lloc privilegiat en el repertori de les grans orquestres del món. Bravo també l'orquestra de la Unió Musical de Llíria, ja que està al capdavant el gran mestre Enrique García Asensio. I fet este xicotet homenatge al mestre, al director Enrique García Asensio, continuem el concert escoltant el cant de la carxofa d'Alaquàs. El cant de la carxofa d'Alaquàs és una de les manifestacions més singulars i estimades del patrimoni cultural valencià. Esta tradició d'origen barroc i profundament arrelada a la història del municipi se celebra cada any els dies 8 i 9 de setembre, és a dir, d'ací pràcticament 15-20 dies. En el marc de les festes majors dedicades a la Mare de Déu de l'Olivar i al Crist de la Bona Mort. L'acte més emotiu té lloc al final de la processó, quan una gran carxofa de fusta, suspesa sobre la plaça, s'obre lentament i deixa veure un xiquet o una xiqueta vestida d'àngel. Des de l'interior de la carxofa interpreta un motet religiós acompanyat per l'orquestra i el cor, oferint una escena de gran bellesa artística i espiritual que emociona tant als veïns com als visitants. Anem a escoltar ja este cant de la carxofa a la Verge de l'Olivar, que escoltem ja.

Més enllà del seu valor religiós, el cant de la corxofa reuneix música, poesia, dansa, indumentària, protocol festiu i participació popular, convertint-se en una expressió viva de la identitat d'Alaquàs. La celebració ha passat de generació en generació gràcies a l'esforç de nombroses persones, entitats i col·lectius que han mantingut viva esta tradició. El cant de la corxofa és molt més que una representació religiosa. És la memòria d'un poble, un llegat transmès de generació en generació i una de les expressions més valuoses del patrimoni immaterial valencià. I acabem el concert escoltant una marxa cristiana del compositor Òscar Xàfer, Arcum. Arcum és una marxa cristiana de força i elegància, composta l'any 2018. L'obra va ser escrita per a homenatge a José Luis Ballester Sánchez, capità cristià 2018 de la fila Arquers de Benigànim. Dins d'ací el seu títol, que fa referència al mot llatí Arcum, arc, que és el símbol identificatiu dels arquers. Des de la seva estrena, Arcum s'ha consolidat com una de les composicions més destacades del repertori festiu contemporani. La peça combina el caràcter solemne propi de les marxes cristianes amb una escriptura moderna, en la qual destaca la potència de la secció dels metalls, una percussió enèrgica i una melodia ampla i heroica que transmet noblesa, valentia i esperit de victòria. L'obra va ser estrenada per la Societat Musical La Tropical de Benigànim amb la col·laboració del grup de dolçaines La Xàfiga de Muro, dins d'un concert de música festera. Doncs esta és la versió que ara escoltem.

0: Gran marxa cristiana la que acabem d'escoltar del músic i compositor Oscar Schaffer, Arcum. I fins ací el concert d'avui dedicat al mestre Enrique García Asensio i a la música tradicional de les nostres festes. I ara farem una breu pausa, però tornem en un moment, no se'n vagis.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero, Elx Barcelona, i des del Metropolitano, Atlètic de Madrid, Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
2: Front a una onada de calor, actua.
3: Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A Punt Ràdio.
8: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
3: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Is that really wise?
10: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
11: De tu a tu.
12: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: I estem així, altra vegada, perquè ha sigut una pausa curteta. Molt bon dia a tots i a totes. Avui és 22 d'agost, el Dia Mundial del Folklore, un dia per reconèixer, preservar i difondre les tradicions, els costums, les creences, les llegendes, la música, les danses, l'artesania i la resta d'expressions culturals que formen part de la identitat dels pobles. Aquesta data commemora el 22 d'agost de 1846, quan un arqueòleg britànic, William John Toms, va utilitzar per primera vegada el terme folklore en una carta publicada en la revista literària The Athenaeum. La paraula prové de l'anglès folk, que és poble, i lore, que vol dir coneixement o saber, i fa referència al conjunt de tradicions transmeses de generació en generació. Així, a la Comunitat Valenciana, el folclore forma part de la nostra identitat i es manté molt viu gràcies a la implicació de milers de persones i col·lectius. Festes, danses, música tradicional, indumentària, gastronomia, artesania i celebracions populars es transmeten de generació en generació, mantenint viu un llegat cultural de gran valor. Manifestacions com les falles, les fogueres, les festes de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, el Misteri d'Elx, els moros i cristians, les danses tradicionals o les romeries són una de les mostres de la nostra riquesa i la diversitat del patrimoni cultural valencià que contribueix a reforçar el sentiment de pertinença i a preservar les nostres arrels. A més, el 22 d'agost coincideix amb l'aniversari d'un dels grans mestres valencians, Enrique García Asensio, una de les figures més rellevants de la direcció orquestal espanyola i un gran ambaixador de la cultura i la música valencianes arreu del món. Però també tinc que felicitar a la meva companya de redacció, Lorena Alegre, perquè també és el seu aniversari. Doncs moltes felicitats als dos. Doncs continuem el programa de Fent Banda i, com sabeu, acabem d'escoltar el concert de d'avui. A partir d'ara seguim en la secció Avui en què parlem i ja tinc així al meu costat a l'estudi 3 de Punt Ràdio el director, professor i doctor Enrique Parreño, que ens parlarà de la seva tesi doctoral El cant de la carxofa de la Quas. Imagineu-se que és un programa que estem donant veu a les tradicions musicals que tenim i ens ha vingut com en ell el dit. Seguirem en temps de festes i parlarem amb el compositor Òscar Schaffer de les festes de moros i cristians de Benigànim. Ja després de les notícies de les 9, donarem pas a la secció El rebost de la banda i parlarem amb Bea Salvador, directora de la Societat Filarmònica de Jarafuel. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així en Fent Banda, en este 22 d'agost, que, com he dit abans, és temps de llum, de retrobaments i de recordar tots estos dies i records durant tot l'any.
12: Estàs escoltant Fent Banda amb Inma Mateu.

0: Anem a parlar d'un cant que té tradició, el cant de la carxofa. I tinc que ser el músic, director, investigador i doctor Enrique Parreño Moratalla. És l'autor de la primera tesi doctoral dedicada íntegrament al cant de la carxofa, una de les manifestacions més emblemàtiques del patrimoni cultural immaterial de l'Aquàs. A més de treball, fruit d'anys d'investigació i dirigit per la doctora Ana Maria Botella Nicolás, Parreño ofereix un estudi rigorós que aprofundeix en la història, la música, la transmissió i el valor educatiu d'esta tradició. La tesi, titulada El cant de la carxofa, història, anàlisi i aplicació didàctica en contextos educatius, constitueix una aportació pionera a l'estudi del patrimoni musical valencià. A través d'un anàlisi multidisciplinari, l'autor documenta l'origen i l'evolució d'esta celebració, estudia el procés d'aprenentatge dels angelets i planteja estratègies per a incorporar este llegat cultural als contextos educatius, contribuint així a la seva conservació i difusió. I el tinc així. Bon dia, Enric.
1: Molt bon
0: encantada que estigués així. I jo de vegades, jo em sorprenc moltes vegades perquè jo el vaig cridar a tu perquè sabia que havies fet un treball, però jo no sabia que era el dia del folklore. Ni del folklore i de les tradicions, no? que donen llum a un poble, no? Que distingissen a un poble. I mira per a on coincideix en este treball que sé tu tan fantàstic. Tu sabies que era el dia del folklore?
1: La veritat és que no, però bueno, estic molt content i molt agraït d'estar així.
0: I que és l'aniversari del mestre Enrique García Asensio, és de veres. Felicitats. Enric, eres la primera persona que fa una tesi doctoral sobre el cant de la carxofa. I pots explicar, perquè el cant de la carxofa sobretot es fa en la comarca de l'Horta, no? I crec que Aldaia, no sé si també en té una, no me'n recordo quins pobles més, però n'hi ha 3 o 4 pobles que està este cant. Jo vull que m'expliques els orígens d'este cant. Després ja anirem al poble de l'Aquàs, no? Però l'origen d'este cant de la carxofa, com naix? Des d'on ve? De quina època?
1: Bueno, el cant de la carxofa és una manifestació religiosa, musical i ritual. Com dius, en un fort arrelament en la comarca de l'Horta Sud, Silla, Aldaia, l'Aquàs, entre moltes altres, també en alguns barris de València, com el Carme, el Canyamelar, Villarreal i Caudet. I, bueno, la data, un poc de creació, és el 1854, que estava jo ara mateixa relacionant la teua informació també del 1846, sí, no? Com a creació del terme folklore, diguem-ne,
0: sí,
1: i estan tan a prop, vull dir que n'hi ha moltíssimes coincidències.
0: Però avui, este és un senyor anglès que va utilitzar este terme basant-se de que n'hi havia molta tradició, que els pobles tenien unes tradicions, tant siguen musicals com jo que sé, gastronòmiques, i ell va ser la primera vegada que va utilitzar este terme de folklore.
1: Sí, sí, me pareix una coincidència genial. I, bueno, sí que fem en realitat referència a la cultura popular, no? A tot allò que va més enllà del folklore, no? de tota la diversitat que ens aporta el folklore. I com dia, data de 1854, a un jove d'apenes 11 anys, Rigoberto Cortina, que era un músic vinculat al Real Col·legi del Corpus Christi,
0: sí,
1: i bueno, pues va fer un motet, no? Per a un ús concret, no? En aquell cas era per a la interpretació de les festes religioses extraordinàries, com l'octava del Corpus i les festes patronals, no? Diríem seria el punt de naixement.
0: Partida.
1: Exactament. Encara que el seu origen és molt anterior, per la seva forma, pel seu contingut, i se'n podem remuntar a un origen medieval, no? Tenim tres antecedents que ens ajuden molt clarament a entendre, que és el cant de la carxofa. Per una part seria la festivitat del Corpus Christi, com sí, diem, que és un model molt arraigat a la ciutat de València, no? Un model teatral, processional, basat en alegories religioses, música, dansa, símbols cívics. També ens ajuda a entendre el cant de la Sibila, no? És, sí, un cant profètic.
0: Jo anava a preguntar-te-ho, perquè, per exemple, un tenyent que jo estic ahí molt vinculada, per Nadal, canten els angelets, i és el cant de la Sibila, no?
1: Exactament.
0: Canta d'angelet, sí que gent diu, canta d'angelet, i està tot això relacionat.
1: Exacte.
0: O el misteri d'ells, per exemple.
1: Exactament, com

0: Candela Sevilla com a drama litúrgic medieval, on hi ha una participació infantil, al igual que en La Carxofa, i per descomptat del misteri d'ells, no? Ixe drama assumpcionista amb l'escenografia aèria, la Magrana en lloc de la
1: sí,
0: Carxofa,
1: sí.
0: Música en este cas també gregoriana, però ixa estructura ritual, no? Que, per tant, tenim elements comú en moltes manifestacions molt anteriors al 1854.
1: Ja ho crec. Anem a escoltar una versió que és instrumental, que és el cant de la Carxofa, però instrumental, que és esta que escoltem ara.

0: ahí entraría la melodía.
1: Exactament, ahí ens falta escoltar
0: ara després a l'Angelé, no? Perquè aquesta és la versió instrumental.
1: Així
0: de lo que és el cant de la corxofa. Què et va portar a tu la idea de fer esta tesis doctoral del cant de la corxofa? Qui va ser en aquest moment, alguna persona o algun moment, que va dir, mira, m'interessa saber el punt de partida d'esta tradició que feu a la Quas, no? que eren 15 dies, 20 dies per al 8 i el 9 de setembre, i que està tan arrelada a la Quas. És a dir, quan decidixes fer esta tesis?
1: Bueno, n'hi ha diferents motivacions, no? Per una part, n'hi ha estudis previs sobre la història de la carxofa, però no n'hi ha estudis de manera integrada, no? Interdisciplinar. Mm. Això fou un element motivador, el poder adentrar-nos també en la música i sobretot en generar recursos didàctics i educatius per al treball en l'escola, perquè crec que és algo molt important i necessari, no? Si no, totes les tradicions, la cultura popular que parlàvem, en ocasions corren el risc de desaparèixer, no?
0: Correcte.
1: Per tant, això és una motivació principal, i després, durant els darrers anys, tinc el privilegi de ser protagonista directe en el cant a través de la direcció de l'orquestra. Jo crec que aquestes dues motivacions, sí, van ser un poc les que me van dur a dir, bueno, pues anem a fer un treball més enllà de l'històric, que sí que s'ha treballat molt, més enllà de l'històric, i fer aquest treball musicològic d'estudi de les partitures, del repertori, les adaptacions, i quines possibilitats podem trobar per a treballar en l'aula el cant de la carxofa.
0: És a dir, la teva finalitat era saber la història, però poder adaptar-la per a no perdre's aquesta tradició, per a no perdre's i seguir continuant-la al poble de la Quas.
1: Exactament, aquesta necessitat de contextualitzar.
0: Perquè si no es perd.
1: Sí,
0: es perden moltes coses, per passar el temps, s'obliden, però bueno, diguem que el punt de partida del cant de la corxofa igual no es perd tant, perquè són unes festes molt arrelades al poble i que se representen en les processons i en tots els actes que ara després parlarem. Quants anys t'ha portat fer esta investigació? Perquè fer una tesis doctoral de la marinera, no?
1: Sí, la seva feina, exactament. Pues, sí, quatre anys, un poc més de quatre anys.
0: Quatre anys, sí. Quatre anys.
1: Sí.
0: I la teua, és a dir, la persona que tot ho organitzava, bueno, no sé exactament la paraula, era Ana Maria Botella, sí. Exacte. Què significa per a tu, Ana Maria Botella, a l'hora de fer esta tesis doctoral?
1: A veure, la directora de tesis
0: la
1: és una figura clau.
0: Ja he dit ahí.
1: És una figura clau. És una figura clau perquè està al costat en tot el procés. A més, en este cas, bueno, pues ens ha unit un vincle prou fort i ha sigut molt, molt fàcil des del punt de vista que és una persona que la tens al costat, mm-hmm, sense eixa pressió de, no, de que uno a vegades li angoixa,
0: sí,
1: però sabent que està al costat per a qualsevol cosa, i jo crec que ha sigut clau en, sí, que al final tot el procés arribi a bon lloc.
0: Ja ho crec que sí. Jo, per exemple, em faig una pregunta. Tu comences la tesis i tu ja has dit que havia pocs llocs a on buscar, no? A on buscar aquesta font per a

0: nutrir-se. On has trobat aquestes fonts? On has pogut trobar algo per començar, per començar aquest treball? Perquè és complicat. Quan n'hi ha poc escrit, si trobes les partitures, analitzes... Si les partitures estan encara... Jo crec que estiguen prou clares, perquè moltes vegades saps com estan els manuscrits.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Però com... On trobes totes aquestes fonts per a,
1: bueno,
0: pues, per a seguir?
1: Els antecedents, com dia, és també un punt de partida important, no? Conèixer en profunditat aquesta festivitat del Corpus, el cant de la Sibila, el misteri d'Elx, però també... revistes com el cas d'Alaquàs, tenim la revista Quadres d'Investigació d'Alaquàs, on sí que n'hi ha articles, òbviament des de la vessant històrica, no tant en la part musical. I a través de les partitures que sí que teníem, les adaptacions que s'han pogut fer, com en el cas d'Alaquàs i en altres localitats, pues, bueno, pues a partir d'ahir és anar veient les similituds i les diferències. Les diferències fonamentalment són el text, la traducció al valencià en alguns pobles, però és curiós veure les representacions i que es manté pràcticament com l'original, no? La música és la mateixa, n'hi ha adaptacions instrumentals per al format una orquestra més gran, més xicoteta, versions per a banda, i sobretot el tema de les lletres, no? I aquest treball que s'ha fet en alguns municipis per a adaptar la lletra al valencià, com deia.
0: Jo la veritat que donar enhorabona per trobar tota aquesta documentació, aquests testimonis que anem a parlar. Ara sí, anem a sentir el cant de la carxofa a la Verge de l'Olivar, que ara vas explicar-me perquè s'interpreta diverses vegades. I així sí sentim cantar a un angelet.

0: Estem sentint el cant de la carxofa Verge de l'Olivar. Sí, sí. Sentim cantant a un angelet. Esta es veu de xiqueta, si no... com en la tesi analises els aspectes musicals d'aquestes peces, no? D'aquestes cançons? Les vas trobar en bon estat?
1: Sí, sí.
0: I una pregunta, que antes parlant de l'idioma. Esta està traduïda al valencià? Està escrita en llatí? L'original és en llatí?
1: No, l'original és en castellà.
0: És en castellà?
1: Sí.
0: I d'ahir traduït al... Quins aspectes musicals destacaries, per exemple, idioma, música religiosa, tonalitat, jo què sé, o modes, que ve del cant gregorí, no sé, estic dient-te coses, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues l'anàlisi musicològic s'ha centrat en l'anàlisi de la forma, de les frases, els finals de frase molt característics també d'aquest llenguatge anterior, més antic. Les frases lineals, melòdiques, on un xiquet pot defendre bé la seva tessitura. I, bueno, pues, com bé dies, en este cas, una de les peculiaritats de la Quas és que celebrem la carxofa en honor a la Verge d'Olivar el dia 8, sí, i en honor al Crist de la Bona Mort el dia 9. La lletra, com bé dius, també està traduïda al valencià i, bueno, pues, és un procés el que es fa a la Quas també a través d'una preselecció tècnica i una tria de l'Àngel per part del poble molt interessant. No?
0: Sí, perquè ja que estàs tu ahí, anem al tema dels àngels, perquè xiquets tenen molta il·lusió, xiquets i xiquetes tenen molta il·lusió de cantar este cant, no? N'hi ha una associació d'amics de la carxofa que també fa que això no es perga, no? I després està el cor d'Angelets. I aquest cor és tot l'any està hàbil, és a dir, tot l'any

0: fa concert. És un cor que està en Alaquàs, el cor de Xiquets i Xiquetes.
1: Exactament, la societat civil al final és qui s'encarrega, no?, en moltes ocasions, com és el cas del cant de la carxofa de l'Alaquàs, de mantindre viva la tradició, uh-huh, i de enfortir i recuperar tot aquest patrimoni i enfortir el repertori. N'hi ha un cor creat des dels darrers anys que no només treballen la carxofa, sinó que durant tot l'any treballen repertori coral amb la finalitat de poder oferir concerts, però fonamentalment de que els xiquets tinguin una bona preparació per a cantar el cant de la carxofa.
0: De quants xiquets podem estar parlant?
1: Durant l'any tenim al voltant de 20-25 xiquets, sí, que reben formació coral. I després...
0: I com seleccioneu? Estaves parlant i jo t'he tallat en això. Sí. Com seleccioneu? Perquè se canta, crec que dues vegades, igual m'equivoqué, no? Se canta a la Verge de l'Olivar i després està al Crist de la Bona Mort. Aleshores, com feu la elecció? Perquè sí que estos volen cantar. Quan són majores, que ja estan en l'adolescència, ja no volen cantar. Però quan tenen una edat entre 10, 9, 10 anys, jo crec que tots els xiquets i xiquetes volen cantar de solos.
1: Però n'hi ha qui també té clar que vol participar en el cor. Vull dir, lo bo d'este cas és que tots els escolars de l'Alaquàs poden participar en el procés de preparació del cant de la carxofa o participar en el cor. I després fem una preselecció tècnica, que en este cas serà el dilluns 31 d'agost, on un jurat extern tria a tres candidats per al dia 8, per a la Verge de l'Olivar, i tres candidats per al dia 9, per al Crist de la Bona Mort. I el dia 1 de setembre n'hi ha una elecció popular, la prova de veu, que es diu que és el poble qui tria qui cantarà el dia 8 i qui cantarà el dia 9.
0: Oh, que coses més boniques estàs dient-me. És a dir, n'hi ha un jutjat que el que fa és triar 3 i 3 per elegir-ne una per a cantar o a la Verge o al Crist.
1: Exactament.
0: I després això, el 31, que això crec que és el 31, crec que és el dilluns de la setmana que ve.
1: Exactament.
0: I després, el dia 1, a l'endemà, ho poseu... On interpreteu esta? En la plaça mateix?
1: En el castell.
0: En el castell mateix?
1: De fet, és un dels primers actes de les festes majors d'Alaquàs i és un acte molt, molt esperat, molt participatiu, perquè, com dia, és el mateix poble qui finalment elegís al Sant Xeleig.
0: En aquest canten els tres.
1: Canten els sis, tres per a cada escolt.
0: Tres i tres. I el poble és el que elegís.
1: Exactament.
0: El qui guanya estarà supercontent, o la que guanya estarà supercontent.
1: Sí, és un dia molt especial per a les famílies també, perquè moltes vegades diem ells trien, se poden preparar, però també així hem de tindre en compte la part de transmissió generacional, no? Vull dir, molts xiquets coneixen el cant de la carxofa no només perquè en l'escola li donem l'oportunitat de conèixer, sinó perquè els seus pares, els seus avis... Aquesta transmissió generacional fa que al final el cant de la carxofa també tinga una funció social viva, no?, i estiga contínuament activa, i això penso que és un patrimoni per a un poble genial.
0: Jo estic pensant en molts pobles que tenen tradicions així i també trobo que el que estàs fent, el que has fet, és important perquè no es perden aquestes tradicions, no? I de veure que un poble es volca a una tradició que porta anys i que neguin xiquets i estigui a l'expectativa aquesta de que no fa falta anar... Per exemple, estic ara pensant, no?, que estem sempre pensant en els mitjans de comunicació, en la tele, anar així, anar allà, a presentar-se a un programa de cantar...
1: A un
0: càsting d'estos. I resulta que tinguem unes tradicions tan boniques en un poble, sí, que és que això és el que hem de fer.
1: Sí,
0: I damunt ensenya, perquè ensenya a cantar, a saber mínims de la veu, no? És important. Hem parlat antes d'aquesta associació d'Amics de la Carxofa. Aquesta associació, l'objectiu principal suposa que serà preservar tot això, però també fa tallers, organitza tallers i també gestiona el cor de xiquets, si no tinc mal entès.
1: Sí, com bé deia, la societat civil és al final la que s'encarrega no? d'enfortir i recuperar totes aquestes tradicions. En aquest cas, en els seus inicis, foren les clavaries, no? que organitzaven les festes, però ja duguem uns quants anys que l'Associació d'Amics i Amigues del Cant de la Carxofa fan un treball molt gran al voltant del Cant de la Carxofa. I el més interessant és que no és un treball només focalitzat en les festes majors o és el que és en si la celebració del Cant de la Carxofa, sinó que durant tot l'any s'organitzen activitats, en febrer s'organitza el model dels mig anys festers, no? que n'hi ha en moltes associacions,
0: també teniu mitjans,
1: la festa de la Carxofa, i n'hi ha moltes activitats culturals, gastronòmiques, de forma que dona molta més presència al Cant de la Carxofa, com dia més enllà de les celebracions musicals i religioses de setembre, del principi de setembre.
0: Fan gran feina. Inscriure's, tornant al cor, inscriure's al cor pot inscriure's qualsevol xiquet i xiqueta del poble, no? Fareu unes inscripcions?
1: Exactament. Entre 6 i 12 anys, qualsevol xiquet...
0: Que això s'obrirà, no sé si ja s'ha guardat i s'ha
1: sí, tancat. Sí, de fet, han començat fa unes setmanes.
0: Vale.
1: Estan treballant en... a banda del cor que està durant tot l'any, aquells que se presenten per a cantar les carxofes.
0: Doncs seguim ara escoltant el cant de la carxofa en una altra versió per a piano. I ara m'explicaràs aquestes versions que suposo que seran de la tesis per a tu explicar, no? La forma, diguem, l'anàlisi.

0: per què aquestes tantes versions? Després escoltarem la de la, el Cris de la bona mort, però tot això era per explicar des de la tesis com estava formada la, la peça, no?
1: Sí, per una part l'anàlisi musicològic, com, com comentava abans, però també una de les intencions és veure com el cant promou recursos didàctics significatius a través d'adaptacions instrumentals, inclús de karaokes, més en la línia dels càstings que comentaves abans, no? I materials de l'aula. Perquè era una forma de veure com, com la possibilitat que té el cant de la carxofa de connectar l'escola i el territori, no? De promoure aprenentatges contextualitzats i de potenciar la creativitat, la participació ciutadana de l'alumnat. Per tant, generar recursos, no només per a la interpretació del cant de la carxofa, les versions que hem escoltat són adaptacions instrumentals per a una orquestra més gran, l'original és una orquestra més, més reduïda, però més enllà de la part musical de les celebracions, generar tots aquests recursos sí que ajuden a que el cant de la carxofa estigui present en l'aula i ajude a tot el món interessat.
0: Clar, perquè tu ja el que fas és donar-los aquests àudios per a que es treballin des de l'aula.
1: Exactament.
0: Perquè el que tu, un dels teus objectius és que este cant de la carxofa es treballi des de l'escola, des de l'aula, per a seguir en continuïtat i per a que sàpiguen el que tenen en el poble, el que hi ha en el poble d'Alaquàs.
1: Sí,
0: i la tradició que estem parlant avui així.
1: Exactament. No? El que estem escoltant ara és una versió per a piano. La gravació és d'un dels professors de, que tenim en la casa, José Antonio Tolosa, però en aquesta línia també hi ha una altra adaptació per a piano més senzilla per a l'alumnat de l'Escola de Música.
0: Ah, també.
1: Perquè la intenció és això, que traspassara un poc també l'aula i que pues, des de l'Escola de Música, des dels conservatoris, també es puga fer un treball, intentar arribar a...
0: No, sí, perquè tot ha de partir des dels més menuts, perquè aquestes tradicions, que cada poble té unes tradicions i té uns cants i uns gojos i tot això, si no comencen ficant-ho des de l'educació, des de més menut, va perdent-se.
1: Totalment, totalment.
0: Va perdent-se. És un bon treball, ja ho crec que sí. Al llarg d'esta investigació, Enric, has descobert coses que t'haja marcat o canviat la manera d'entendre aquesta tradició. És a dir, que tu vas tu treballant i dius, ostres, això no ho sabia, que este cant ho portava.
1: Sí, al final jo crec que una de les coses més significatives o que a mi més m'ha marcat és aquesta funció social, com comentava, no? Que d'alguna forma afavoreix a crear identitat local, memòria col·lectiva, cohesió intergeneracional, no? Com deia, i el vincle del patrimoni, tant el religiós, musical com comunitari. I veure cada any com la devoció i el fervor, no? En què els xiquets, les famílies,

0: si el mateix poble d'Alaquàs participen i viuen del, sí, del cant de la carxofa, crec que això és al final el que més t'arriba, no?
1: Clar que
0: de tot
1: sí,
0: el treball.
1: Clar que sí, clar que sí.

0: la carxofa suposa que serà un símbol. En, com t'ho has dit abans, el misteri d'Elche és una magrana. És una magrana.
1: Sí, bueno, en aquesta línia jo crec que també els elements de l'horta, no?
0: Estem sí,
1: en l'horta
0: també,
1: sud,
0: sí, és veritat.
1: En Morella, la ja, taronja...
0: Clar que sí, vull dir, ja m'has ensenyat, és veritat.
1: Jo crec que també aquest símbol de riquesa, no?
0: Sí, sí,
1: I d'arrelament al medi, no?
0: A l'horta.
1: Exactament. I, bueno, pel que dius també, i s'origen del drama medieval com a forma didàctica, ritual i comunitària, fa que al final de les proves sons i algú molt significatiu també del cant de la carxofa és que es representa fora del temple, fora de l'església. No?
0: Sí.
1: Això fa que siga un acte més participatiu, no?
0: Un
1: acte comunitari, exactament. De la part final de la professó, abans d'entrar la imatge a l'església, l'orquestra, l'angelet i el cor canten a la Verge i al Crist.
0: I suposa que este del Crist és el segon dia. El primer serà, ara escoltarem el cant de la carxofa, al Crist de la Bona Mort.

0: canvia la lletra?
1: Sí.
0: És a dir, la lletra canvia de la primera, la de la Verge, a esta del Crist de la Mona Mort? La lletra canvia?
1: Sí,
0: perquè canvia. La música no canvia.
1: La música és exactament la mateixa i la lletra canvia. Més enllà de les adaptacions que parlàvem del valencià, també en una és una lloança a la Verge i en l'altra és la lloança al Crist. Per tant, hi ha diferències en quant al text.
0: Des del punt de vista professional teu, ha sigut un treball molt enriquidor per a tu, a banda de després per a tot el que l'objectiu que té esta tesis, no? Però per a tu personalment.
1: Totalment, totalment. Com dia abans, el privilegi que tinc de viure des de dins la festa, pues, em fa encara sentir-me més orgullós del treball, no? Uno dels objectius era també generar aquest pont entre la part teòrica i la pràctica, no? Que és al final el contingut gran de la investigació va en aquesta línia.
0: Sí.
1: I com a conseqüència també l'estudi ens ajuda a entendre aquests pues, processos de patrimonialització i de sostenibilitat cultural també, no?
0: Sí, amb les estratègies
1: per a la pèrdua de sabers locals, la identitat, tot allò que comentàvem abans. Per tant, a mi m'ha portat moltíssim, he disfrutat de tot el procés.
0: Sí. Tu creus que estem en un moment que les tradicions corren algo de risc si no fem treballs així per a recuperar? Estem en aquest moment de perdre tradicions perquè, per exemple, tu eres director d'orquestra, de banda, i tu saps que n'hi ha molt de repertori que se perd en el calaix i després hem de fer aquest treball d'investigació, no? Perquè vulguem tindre la vida fàcil, no? I, per exemple, en els manuscrits és un problema. Jo de vegades vaig a les bandes i quan posem algun manuscrit és una història, no? Llavors fa que si no ho passem a l'ordenador, que diguem, aquestes coses van perdent-se i estem en un moment o de recuperació, perquè igual estem en un moment de recuperació, no sé.
1: Jo crec que estem en un moment en el que som conscients de la necessitat de recuperar, no? Tot aquest patrimoni, que al final, bueno, pues tots estos compositors locals que han escrit música per a banda, és una pena perquè ahí n'hi ha molt de les característiques del propi poble també, no?
0: Sí. Aquestes
1: arrels a les que estem referint.
0: Sí.
1: Per tant, crec que és un molt, molt bon moment de partida perquè a través de la musicologia, de la investigació, puguem recuperar tot aquest patrimoni que fa entendre millor cadascuna de les característiques de les societats musicals.
0: Este treball ja l'heu portat en pràctica a les escoles? És a dir, ja ells ja el tenen i en alguna època del curs escolar ja estan treballant?
1: Sí, exactament, perquè n'hi ha activitats o n'hi ha recursos que ja estaven generats i estaven posats en pràctica i a través de la investigació

0: li donem aquest sentit acadèmic, no?, aquest rigor acadèmic, i altres que s'han generat. Per tant, duen ja alguns anys treballant en els karaokes, per a, vull dir, el karaoke, per exemple, és una ferramenta que va molt més enllà de l'aula, sinó en la pròpia casa, no? L'abuela ha cantat en el net o en la neta, vull dir, n'hi ha materials que estan vius i que tenen un ús i una impremta gran.
1: T'imagina el que estàs explicant ara. Si les bandes tenen ja això, ixa unió generacional,
0: exactament,
1: el que estàs fent també, gràcies a aquests àudios, no?, és que en casa, a banda de l'escola, que els xiquets aniran allí cantant, és que en casa, perquè sobretot això, les abueles, les mares, com tenen aquesta tradició, diran, ai, i es posen a cantar tot. És un treball magnífic.
0: I aquesta part és molt gratificant, no?
1: Veure
0: com el que deia abans, la transmissió entre generacions, no? Això sí, me pareix que és d'una riquesa enorme.
1: Jo crec que sí. Si hagueres, abans d'acabar, si hagueres de definir, vaig a ficar-te un poquet així, el cant de la carxofa en tres paraules, el cant de la carxofa, per a tu, què és el cant de la carxofa de la Quas, en tres paraules, quines serien? Tres paraules.
0: Difícil, això.
1: Difícil. Despensa, mentre es fique una altra versió que està per a... Perquè el que sentim és l'orquestra de la Unió Musical, que també perteneix al Conservatori, que tu eres el director.
0: Exactament.
1: Del Conservatori. El xiquet cantant, i ahir està preparat al final de la processó, tant un dia com l'altre, està l'orquestra en el castell, i ahir està tot per a que vagin a veure-lo el dia 8 i 9, no?
0: Exactament, i n'hi ha un protagonista també especial, que és el públic, perquè l'estribillo, la tornada, la canta el poble. Vull dir, és un moment també molt emocionant quan, bueno, tinc el privilegi i la sort de girar-me a tot el públic assistent en la plaça,
1: sí,
0: i canten la tornada. Per tant, és un moment de comunió molt emotiu.
1: Ja ho crec que és importantíssim, i veure com tota la gent canta amb aquest fervor, no?
0: Totalment.
1: Això és molt gran. Va, ràpid, ja no ens queda més temps. Es queda més temps i és tres paraules que podries dir, o dos.
0: Bueno, jo crec que al final és un poc aquest patrimoni entre religió, música i ritual, no? Seria un poc el que definís el cant de la carxofa.
1: Doncs jo donar-te moltes gràcies per a que continuen fent treballs així de tradició, no? De no perdre's unes tradicions que són magnífiques en els pobles, i de donar-nos a conèixer este cant de la carxofa, que a mi m'has ensenyat.
0: La veritat.
1: I que estan, perquè va molta gent el dia 8 i el 9 de setembre, a la qual s'omplirà.
0: Podem aprofitar per a convidar tant el dia 1 en el castell, a la prova de veu, com el dia 8 i 9 en les festes majors, al finalitzar les processons.
1: Doncs moltes gràcies, estan tota la gent convidada a la Quas. No s'ho podeu perdre, perquè és un ritual, és un cant molt bonic com este que estem escoltant. Aquesta és la versió de cambra i clarinet, una altra versió.
0: Exactament, aquesta és per al Dia Internacional de la Música. El Consell Valencià de Cultura van organitzar un homenatge al cant de la carxofa i van poder estrenar esta adaptació.
1: Doncs en esta adaptació es donen les gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Enric.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Així som, en fem banda.
1: Diu l'enunciat, així som, clar que som així. Així de grans. Així de grans en música, en tradicions, en menjar, en tot. Acabem de parlar d'un camp de la Carxofa i anem a parlar d'unes altres festes que són tradició en tota la Comunitat Valenciana, com són les festes de moros i cristians. I anem a parlar de les festes de moros i cristians del meu poble, perquè avui és l'entrada de moros. Jo me n'he vingut així, jo casa la tinc pates en amunt, perquè allí tinc en casa mores, cristianes, de tots els bàndols. Però així estem, perquè anem a parlar d'eixa entrada i de les festes del meu poble. I anem a parlar de les festes del meu poble en Òscar Xàfer Serrano, que és un compositor saxofonista i mestre de música, format musicalment a la Societat Musical Tropical de Benigànim i al Conservatori Professional Lluís Milà de Xàtiva. Ha desenvolupat una trajectòria marcada per la creació musical i el compromís en la cultura valenciana, especialment en la música de moros i cristians. Malgrat la seva joventut, no malgrat, eixa frase no m'agrada, perquè ser jove és molt bonic. És autor d'un ample catàleg de pasdobles i marxes i mores i cristianes que han estat interpretades per nombroses bandes de música. Obres com Els Guerrers de la Vall, L'Olala del Forn, Temps de Victòria, Arcum o Marita reflecteixen un llenguatge musical propi i una estreta vinculació amb les tradicions festives valencianes. I en ella anem a parlar de les festes de moros i cristians perquè la veritat que ha sigut protagonista sobretot el dijous passat, és a dir, després, ahir va ser protagonista. I el tinc així, a l'altra part del fil telefònic. Òscar, bon dia.
2: Bon dia,
1: bueno,
2: Imma.
1: Bon dia,
2: com
1: per
2: va?
1: Dir-te, encara és dura la veu, eh? Encara tens la veu perfecta per a parlar després d'alguns dies de festa i que avui tens, avui n'hi ha un dia gran, perquè tu eres bandoler.
2: Sí, sí, sóc bandoler i la veritat és que està aguantant-me molt la veu. Estic comportant-me molt, que les festes són llargues.
1: Així és, ja portem alguns dies de festa, estan les paelles, però està un acte que tu vas dirigir una marxa cristiana teua,

0: Arcángel. Esta marxa cristiana la vas compondre expressament pa enguany?
1: Sí, la veritat que és una... per a les festes d'enguany i també per a commemorar el 50 aniversari de les festes de moros i cristians de Benigànim.
0: Ah, és veritat.
1: Va ser un encàrrec que ens van fer tant a mi, que vaig fer la marxa cristiana,
0: sí,
1: com Jaume Moscardo, que va fer la marxa moro, fills de Gània.
0: És a dir, després ahir vau dirigir, jo us vaig veure els dos, dirigir un la marxa cristiana i l'altre la marxa moro. Però com és aquest acte? Aquest dia què es fa? Després ahir, com es fa aquest acte del capità? Com comença?
1: La veritat que aquest acte és molt emotiu. Comença amb l'entrada de bandes, que per a mi és un dels actes més bonics de la festa de moros cristians.
0: I aprofites, ja que tinguem així, Òscar, aprofitem, sí, els dos, però encara tenim que donar-li més importància, més valor, més el dia del músic.
1: Sí, sí, tens tota la raó. La veritat
0: aprofitem
1: que sí, perquè sense músics no hi ha festa.
0: No hi ha festa. Ja que tinguem així, aprofitem i així... A veure si ens fan cas, no? Un poquet. Sí.
1: Vale. I després de fer la desfilada de les bandes, l'entrada de bandes, es reunim tots en la plaça de la Beata, uh-huh, i ahí tots els membres de les filaes, totes les bandes i gent del poble en general, també estan els festers, uh-huh, i a ritme de marxa cristiana i marxa moro, desfilen tots, tots junts. I la veritat que enguany ha sigut un any molt, molt, molt emotiu i especial per a mi, perquè he dirigit la marxa cristiana que vaig fer,
0: sí,
1: i és la veritat que és una sensació de pau no es pot descriure molt bé, perquè que estàs en aquest moment en un limbo.
0: Sí.
1: Els cinc minuts que dura la marxa, estàs com evadit i estàs disfrutant-ho, i la veritat que és molt, molt bonic.
0: Ho has explicat molt bé, Òscar, perquè és així. Estàs en un limbo, no saps on estàs, però estàs ahí. I estàs molt a gust.
1: Sí, sí,
0: estàs,
1: sí,
0: fent el que t'agrada, no? I més dirigir una peça teua. Segur que vas disfrutar, perquè jo es veia que disfrutaves, igual que Jaume també va disfrutar. Però les festes, mira, ja has nombrat ahir els festers del Crist. Les festes fan moros i cristians, però estan lligades als festers del Crist. Qui són els festers del Crist?
1: Els festers del Crist són els que coneguem com a els quintos, que sí, després del Covid és a partir dels 19 en Benigani.
0: Que era a partir dels 18 anys, però al passar el Covid ho han retrasat un any més i són 19, sí. Sigui.
1: Sí. I perquè les festes de Benigànim són les festes patronals i de moros cristians.
0: Correcte.
1: Estan juntes.
0: Correcte.
1: I en molts actes participem tant els festers en companyia dels moros, com és, en aquest cas, la proclamació, l'acte, sí, del capità,
0: sí,
1: l'últim dia, que és el de les disfresses.
0: Correcte.
1: També.
0: I també n'hi ha un acte, ja parlant dels festers, ara parlarem de l'entrada, no? Però parlant dels festers, un acte que ahir van fer, que és un acte molt llarg pel músic, és un acte brutal. Tremendo,
1: sí,
0: que és la recollida de les festeres.
1: Sí, la recollida de les festeres
0: que
1: i
0: comença,
1: la presentació.
0: Digues a quina hora comença.
1: A les 5 de la vesprada.
0: A les 5 de la vesprada. El calor,
1: sí, sí,
0: que puga fer a les 5 de la vesprada.
1: En agost.
0: I a quina hora s'acaba?
1: Si ho contem tot, la replegada més la presentes, més la presentació a les 2 del matí o una i mitja, o depèn,
0: sí,
1: que s'allarguen.
0: Depèn de lo que s'allarguen. És un acte molt emotiu, molt bonic. Per als festers és el més bonic. Tu has sigut fester, jo he sigut,
1: sí,
0: festera.
1: Sí.
0: Tots siguem. I és molt bonic, però per al músic és un trencapeu. Un trencapeu.
1: Sí, sí. De fet, fem diferents turnos,
0: sí,
1: perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, grups, perquè és que si no, buf, des de les 5 de l'esprà, en agost, fins a les 2 del matí, pegant voltes pel poble, és que,
0: sí, sí,
1: buf,
0: sí, sí,
1: no es pot.

0: Correcte.
1: Es
0: però és molt bonic, és molt bonic. És el que es
1: queixem,
0: però és molt bonic perquè si ho mires des del punt de vista dels festers del Crist, és l'acte més bonic sí. que tenen, la veritat. I sense música no tindrien res, que és el que...
1: No, correcte. Perquè...
0: No tindrien
1: sí,
0: res.
1: Sí, perquè eixir de casa sense la banda de música sonant, la veritat que quedaria un poquet buit i trist.
0: Doncs avui n'hi ha un dia gran, que és el dia de l'entrada, està vesprada, no sé si és a partir de les 7:30, no ho sé, estic dient una hora.
1: Sí.
0: 7:30 més o menys.
1: Sí, ha... set. No ho sé
0: set.
1: Cert.
0: Bueno, 7:30. Com vas un poquet d'estos dies, pues sí, 7 o 7:30 serà. Ja està sonant, mira, ja està sonant. El pas als bandolers, que és una altra marxa teua. Un pas doble. Sí. I això sonarà esta vesprada?
1: Sí que sonarà esta vesprada, sí.
0: En la toa.
1: La traguem tots els anys. La meva fila, sí,
0: la teua fila és bandolers. Esta la vas compondre sí, sí. també per a un altre bandoler, o no?
1: No, de fet va ser un regal de joves components cap a la fila.
0: Ah. Això quan sí, va ser? Sí. Això quan va ser?
1: L'any 2023.
0: Sí, perquè heu entrat ahir. Sou un fum de bandolers. Ahir, ja, en la fila.
1: Comptant-vos tot. Sí, quasi 100, ja.
0: Sí, sou molts.
1: Quasi 100. Sou molts.
0: Bé, esta vesprada sonarà esta marxa. No sé si esta, que també escoltem ara, no sé si esta s'escoltarà, esta. Arcum.
1: Arcum.
0: No saps si sonarà o no sonarà. No saps si hi ha alguna comparsa.
1: No
0: tens idea.
1: No sé si enguany els arquers la trauran. L'any passat sí que la van traure, però enguany, sorpresa.
0: Ara, després d'estar vesprada.
1: Quan estigui en aquest
0: moment... O a migdia t'enteraràs més ahir. T'enteraràs més ahir.
1: Sí.
0: Bé, seguim ràpidament. Després comencen, segueixen les festes de març, la festivitat de Sant Miquel Arcàngel, que és el patró. Dilluns, el Santíssim Crist de la Sang, i el dimarts, la Divina Aurora. De tots aquests dies, cal destacar... Quins actes cal destacar, Òscar? Les processons, per exemple.
1: Sí, la processó. També, per part dels festers, l'ofrena.
0: Sí.
1: El dia de... Bueno, en Benigany coneguem com el dia dels huelos.
0: Correcte, el Divina Aurora és el dia dels huelos.
1: Que donem protagonisme a les persones majors del poble.
0: Correcte.
1: Que acompanyen els festers en la desfilada, també. Les disfresses, també, de l'últim dia, claro.
0: De l'últim dia. Bé, ja no queda més d'explicar. Simplement convidar a la gent que vagi a les festes de Benigànim, que coincideixen en moltes festes, coincideixen sí. en Ontenyent, coincideixen en Xixona, coincideixen en la Pobla del Duc, en tants pobles, però cal que vinguin al poble, no? Tu què creus, Òscar, que sí?
1: Sí, per lo menos una volta i que ho coneguen.
0: Clar
1: com
0: que
1: diu
0: sí.
1: la festa des de dins.
0: Clar que sí, Òscar. Moltes gràcies. Mira, escoltant este arco, donar-te les gràcies per atendre's. Perquè
1: gràcies a tu, Imma.
0: Que cabe, que disfrutes, que esta vespre es vegem. I que disfrutes de les festes. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Imma.
0: Vinga.
1: Que tingueu un bon dia.
0: Vinga, igualment.
1: Adéu.
0: I escoltant esta marxa Arcum del compositor Òscar Xàfer, interpretada per la Societat Musical Tropical de Benigànim i el grup de dolçaines La Xàfiga de Muro, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, però encara queda més fent banda, que us encantarà. Tornem de seguida.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials, com jo?
4: A base de bé.
5: A base de bé.
3: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
6: Home, pues clar.
3: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
7: Molt ben pensat, doctor.
3: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
8: Very, very beautiful.
3: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
9: Està tot molt mal.
10: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
11: Molt senzillo.
12: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
13: Està de categoria.
14: Molt mal està tot.
3: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
15: I què li sembla?
16: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
3: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
17: Correcte!
3: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
18: Què diu? Què, què?
3: Que en valencià diríem deixar de seguir.
18: Ah, ara ho he entès.
3: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
19: Senyor, sí, senyor!
3: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
20: Això és de veres, senyor. Sí?
21: Sí, ho fas molt bé.
22: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
22: Queda clar, sí.
23: Et dic que no perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
3: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
24: Molt millor.
3: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
25: Per l'amistat i per la salut.
3: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.
26: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
27: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.
28: Són les 9.
29: Apunt. Notícies.
28: A les carreteres, una persona ha mort i 6 han resultat il·leses en un accident esta passada mitjanit en la CV35 a l'altura de Paterna, segons informa la DGT. I a estes hores comença una nova reunió del SECOPI de l'incendi de Segorbe. La reunió es fa a Gàtova, cap on s'acosta el foc i on ahir evacuaren ja 1.000 persones. El foc encara no s'ha pogut controlar i fa poc més d'una hora s'han incorporat els mitjans aeris després d'una nit d'intens treball dels efectius terrestres, entre ells 10 de l'UME. De les persones desallotjades, 30 han passat la nit al poliesportiu de Bétera, habilitat com a alberg. L'incendi, recordem, amb un perímetre d'11,4 quilòmetres, ha cremat més de 430 hectàrees. Al llarg del matí actualitzarem aquesta informació amb les declaracions posteriors a la reunió del SECOPI que concretaran les accions a seguir avui. i la situació dels migrants als carrers de Ceuta i especialment la gestió dels menors ha encès el clima polític. L'oposició critica el govern, l'acusa d'inacció i diu que la pròxima setmana alguns ministres hauran de donar explicacions al Congrés. Carmen Fúnez és la vicesecretària de Sanitat i Política Social del Partit Popular.
4: El Partido Popular no va a permitir que el gobierno dé medias mentiras, ni que el gobierno nos dé ningún tipo de excusas. Queremos la verdad completa de si el gobierno sabía que esta situación se podía llegar a dar.
28: Moncloa anuncia un comandament únic per a gestionar esta crisi que coordinarà el ministre Ángel Víctor Torres. El Ministeri d'Infància xifra en 1.400 els xiquets ja registrats, però reconeix que encara n'hi ha moltíssims que no estarien comptabilitzats. I respecte al trasllat de 500 xiquetes a la península i després que el president ceutí acusara el govern d'Espanya de no haver-ho comunicat de manera oficial, el Ministeri assegura que encara es treballa en una proposta que complisca la llei. Rubén Pérez Correa és secretari d'Estat d'Infància.
5: Vamos a buscar los mecanismos, cumpliendo a rajatabla los convenios internacionales de protección de infancia, pero también siendo coherentes con la ley española.
28: Per la seva part, la Comissió Europea exigís garantir la protecció dels més vulnerables i trasllada la responsabilitat a Espanya. I la Policia Nacional, respecte a este assumpte, ha desarticulat dos organitzacions que es dedicaven a traficar amb les persones migrants des de la ciutat autònoma fins a la península i ha detingut 5 persones acusades d'utilitzar xicotetes embarcacions per a traslladar de manera clandestina persones migrants, posant en greu risc la pròpia seguretat. Per estos servicis arribaven a cobrar fins a 9.000 euros. De fet, un testimoni assegura que l'organitzador havia cobrat 8.000 euros a cadascun dels 7 ocupants d'una d'aquestes embarcacions, és a dir, 56.000 euros per un trajecte de Ceuta cap a la península. I de nou a casa, un total de 211 dones han demanat assistència per agressions sexuals durant el primer semestre d'enguany. S'han fet més de 270 actuacions. La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat ha avançat que la xarxa de centres d'atenció integral 24 hores per a víctimes de violència sexual de la Generalitat quasi ha duplicat en un any el nombre de dones ateses. L'any passat en van ser 115, en el mateix període, enfront de les 211 d'enguany. Susana Camarero.
6: Unos datos que demuestran la necesidad y la utilidad de los recursos profesionales y asistenciales públicos destinados a la prevención, la atención, la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer. Pero además consolidan una red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones.
28: Per demarcacions, el centre de crisi d'Alacant ha atès 52 dones, 35 el de Castelló de la Plana i 124 el de València. I en els esports, avui tenim l'estrena del València en Lliga. Serà a les 7:30 a Mestalla contra el Celta. Recordem que este partit correspon a la segona jornada de Lliga i que el València disputarà la primera dimarts que ve a les 9 i al mateix escenari contra el Betis. El tècnic Carlos Corberán reclama reforços en esta recta final del mercat.
8: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta y vamos, todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla. Y por otro lado sí que veo que la plantilla que tenemos actualmente tiene muchas ganas y eso a mí me da mucha tranquilidad porque veo a los jugadores que están con muchas ganas de mantener la dinámica que construyeron en el final de temporada del año pasado.

0: Cap de setmana amb oratge variable i temperatures més habituals per a aquesta època de l'any. Atenció, això sí, este matí migdia al litoral nord de Castelló. Joan Carles Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. Efectivament, oratge variable que tenim per davant este cap de setmana, ambient més humit que les últimes jornades i amb temperatures màximes que avui baixaran respecte dels valors d'ahir en general cap al litoral i prelitoral. Tindrem màximes entre els 29, 33, 34 graus cap a la zona sud d'Alacant. Pel que fa a l'aspecte del cel, molt variable, amb molta nuvolositat ara present en molts punts, sobretot de València i de Castelló. Atenció i precaució cap al litoral nord de Castelló. Tenim avís groc perquè les tempestes que estan afectant les zones marítimes del sud i litoral de Tarragona podrien també tocar el litoral nord de Castelló. Puntualment poden descarregar amb intensitat torrencial molt intensa, acumular quantitats superiors als 30 litres per metre quadrat en una hora i podrien ser persistents. Fins i tot podríem observar alguna mànega davant del litoral nord, del litoral del Baix Maestrat o de la Plana Alta. Precaució en esta zona. A la resta tindrem una vesprada d'oratge variable amb ruixats que poden afectar de manera irregular l'interior de Castelló i també l'interior nord de València. Cap al sud, oratge més variable però amb més ullades de sol que cap al nord. Diumenge repetirem la situació amb molta nuvolositat al matí, lluirà el sol al migdia i de vesprada ruixats dispersos que afectaran les zones de muntanya, principalment de l'interior de València de Castelló, però tornem a insistir, molta precaució en les pròximes hores cap a la zona litoral del nord de Castelló, on localment algun ruixat o alguna tempesta podrà descarregar a intensitat molt forta.
0: És tot, les 9 i 6 minuts, tornem a les 10, fins ara.
2: Som a punt.
3: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: Què fas este capte?
6: Tu què creus? Festa?
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
2: Som la veu de tots. Som Apo.
7: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: I entrem a la secció El rebost de la banda. I anem a parlar d'una societat filarmònica, exactament del poble de Jarafuel, en els Serrans. I la Societat Musical La Filarmònica de Jarafuel és una de les institucions més emblemàtiques, amb més de 90 anys d'història, que es prepara per celebrar el seu centenari, que serà l'any 2029, és a dir, en res, perquè el temps passa ràpid, ràpid. Fidel reflex de l'arrelada tradició musical del municipi, la banda està integrada per més de 30 músics locals i actualment està dirigida per Bea Salvador, la tasca de la qual impulsa el creixement artístic de l'agrupació i el relleu generacional. La societat continua sent un referent cultural i social de Jarafuel, mantenint viu el compromís amb la música i la formació de noves generacions de músics. I per a parlar de la Filarmònica de Jarafuel, jo tinc ací, a l'estudi 3 d'Apunt Ràdio, a Bea Salvador, que és la directora. Bon dia.
1: Buenos días.
0: També tinc a Fernando Montoya, que és el president. Bon dia.
2: Buenos días.
0: I també els acompanya un músic de la banda, Bombardier exactament, que és Rafael Pérez García. Bon dia.
3: Hola.
0: Jo encantada que esteu ací. I el que vull és que parlem de la banda de Jarafuel. Però primer jo... És que me fa molta il·lusió que siga una dona. No és perquè jo siga dona, però és que com n'hi ha tan poques, aleshores, així tindríem que ficar hasta el redoble i tot, perquè n'hi ha poquíssimes.

0: La ruta del Cid. Tu has dit que esta vesprada fa sarsuela, que és complicat, però també has dit el Camino Real. Com porteu el Camino Real? Perquè n'hi ha moltes notes. Tu quin instrument toques, Fernando?
1: Jo el fliscorno.
0: El fliscorno?
1: Sí.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I arribem a la recta final del programa d'avui, 22 d'agost. Este dilluns comença la 8a edició del curs d'estiu de Tuba i Bombardí 2026 a Llombai, una iniciativa que any rere any s'ha consolidat com un referent en la formació i la difusió dels instruments de metall, especialment en la tuba i el bombardí. Però per explicar-nos ja si ho té tot preparat, tinc a l'altra part del fil telefònic a José Vicente Climet, que ja el vam tindre ací farà dos mesos en enrere explicant tot este curs d'estiu que es fa, que celebra, que es fa a Llombai. Bon dia, José Vicente.
2: Bon dia, Imma, què tal?
1: Ja ho tens tot preparat?
2: Bueno, encara falten cosetes.
1: Encara falten cosetes. Ja ho tens ahir, sí. Ja ho tens ahir, és a dir, el dilluns mateix comença, t'hauràs sí. passat tot l'estiu afeinat. No sé si hauràs descansat sí. algun dia, o, però hauràs
2: sí,
1: estat prou, prou
2: afeinat.
1: Bueno.
2: Sí, hem començat abans per organitzar-ho, però bueno, ara ja està tot més o menys arreglat. Queden xicotetes coses d'última hora que sí. sempre t'espera els últims dies a acabar de preparar-les, però bé, ja està tot embastat.
1: La part bona que tens, José Vicente, és que és una data que ja no hi ha molts cursos. Està molt ben elegit, perquè pràcticament es fan quasi tots en el mes de juliol i este ja cap a final d'agost, perquè gràcies a això, no sé si és gràcies a això, ¿vale? perquè també és que tu fas una tasca increïble, però tu tens a tope.
2: Sí, sí. La veritat que jo vaig començar este curs al juliol, les primeres edicions, però clar, era com xafar-me un poc en altres festivals clar. I també pues, la gent que solia vindre a classe amb mi i això, la privava un poc de poder eixir de mi i buscar altres referències. I bé, vaig pensar una data que poguera estar a soles i, sí. que tots pogueren vindre, tots els que vulguin vindre, que tinguin la disponibilitat i que no n'hi haguera altra cosa al mateix moment.
1: Sí, mira, jo te puc dir que sí, hem entrevistat a altres altra gent que estava fent cursos, no?, i festivals.
2: Sí.
1: I jo preguntava a l'alumnat, 100, 120, 100, jo què sé, 79, 80... Sí. Tu quan sentes, és a dir, tu pensa que estic parlant igual de festivals molt importants, però és que tu, sí. que és de Tuba i Bombardí, sí. sols Tuba i Bombardí, quant d'alumne tens? Sí.
2: Ara mateix 68.
1: Imagina't.
2: I ja he tancat portes perquè, bueno, s'han apuntat uns quants d'última hora com a oients, evidentment, d'actius era impossible, però, bueno, gent propera al poble que m'ha demanat el favor i tal,
1: perquè
2: pues, vol estar en el festival i dir, pues, clar que sí, o sea, tot el que siga a portar, clar. Per mi encantat. I, bueno, és complicat este número perquè n'hi ha altres festivals, com bé dius, que tenen pues, 100, 120, però, clar, són d'especialitats més poblades, no?
1: Clar.
2: De trompetes, trompes, trombons. El que passa que nosaltres som només tubes i bombardins.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Però això jo crec que has fet una tasca increïble i molt intel·ligent de finals d'agost, perquè així pot anar sí. més gent i participar, perquè en juliol està tot ple, està tot,
2: clar,
1: però
2: clar.
1: On agafes n'hi ha... I jo crec que...
2: I tres o quatre festivals a la vegada
1: clar.
2: En ràdio de 30 quilòmetres i és molt complicat que funcione. Clar.
1: Jo vaig a donar-te l'enhorabona perquè estàs fent una tasca molt bona.
2: Moltes gràcies.
1: És veritat.
2: Sí.
1: Bé, però en quin elenc de professors? Tornem a recordar, vas vindre ací, ho vam explicar, però quin elenc sí. de professorat puguem trobar?
2: Pues com cada any intente portar o acostar a la gent d'ací de la nostra zona a instrumentistes de primer nivell internacional. Aquest any pues, en Bombardins torna a estar Bastien Baumet, que és professor del Conservatori Superior de Música de Lió.
1: Uh-huh.
2: Tenim a Steven Mead, un gran referent del bombardí que ha fet durant els últims 30-35 anys, ha fet moltíssim en les noves creacions d'aquest instrument i així com gravar discos.
1: Uh-huh.
2: Ve Miguel Victorio, que és oficial de la Banda del Rei.
1: Sí.
2: I també tenim al bombardí a Daniel Thomas, que és un bombardinista anglès, uh-huh. que forma part de diferents brass bands allà a Anglaterra, I això de Bombardins, tenim a, tindrem també a Raül Sabiote aquest any, perquè un dels professors té que fer uns dies menys per motius de feina i ens tirarà una maneta, ell és d'Almeria. I bé, i en les tubes tenim a Ramiro Tejero, que és professor, és estuba solista a l'Òpera de València, al Palau de les Arts. Ve Roland Sempalí, que és un garo també. Tindrem també a Vicentios, el tuba solista de l'Òpera de Berlín, i Florian Wolfi, que és tuba de la Filarmònica de Mònaco.
1: Sí.
2: I jo, que també estaré, però este any no dono classe perquè ja s'ha amuntonat molt.
1: Perquè ja pots fer, i que t'has d'anar organitzant, és impossible.
2: Sí, tinc que estar en darrere la barrera mirant coses.
1: Correcte.
2: I pues, això, que tot vaig més o menys al lloc.
1: I, José Vidente, este no l'has nombrat, suposo que no va en guany, però per a mi, sí. Este Obstein Batzig.
2: Obstein Batzig, sí, sí.
1: A veure, este va ser l'any passat, este àudio és de l'any passat. Com es diu? Fnuc?
2: Fnuc, sí, sí.
1: Fnuc.
2: Una creació, Fnuc, sí, és una creació pròpia d'ell.
1: Sí.
2: I a part és que té un talent increïble i, bueno, ha sigut una revolució pel món de la tuba. Abans d'ell no existia ningú que fera...
1: El que està fent.
2: Sí, sí, sí.
1: El que està fent. Sí, sí. Que està fent polifonia, sí. És a dir, està fent veus, sí. Un instrument que és melòdic, està fent ahir. És així,
2: sí,
1: és així.
2: Una barbaritat.
1: És una barbaritat. I parla'm un poquet dels concerts, perquè això és un concert que vau fer l'any passat, no? Però parla un poquetet.
2: Mira, enguany tenim quatre concerts. Mm. El primer el farem este proper dimarts, 25 d'agost, que... posarem a la tuba en un context que no se sol veure, que és liderant un ensemble de corda.
1: Sí.
2: En obres originals, per supost, que existeixen per a la formació i també alguns arranjaments, pues, per exemple, les quatre estacions,

0: de
1: Vivaldi.
0: I bueno, moltes obres que se poden arranjar i que l'instrument, al ser tan versàtil, pot interpretar. Després, el dimecres, fem el concert en piano amb Adolfo García, que ja t'ho vas comentar.
1: Sí.
0: I també pues, tirarem mà d'algunes obres originals, alguns arranjaments, que també busquem unir diferents músics a la vegada, sí. Per exemple, tríos en piano, fiquem algo de bateria, piano i solistes, també per fer un poc més colorit el concert i un poc més versàtil, no? I ja dijous fem també el de metalls, que estem escoltant ara,
1: sí.
0: Que un any més el repetim, perquè la veritat que va funcionar molt bé l'any passat, va tindre molt bona acollida pel públic, i ja divendres tanquem en el concert de Cloenda amb tot l'alumnat, que enguany pues, entre els alumnes que hi ha i alguns que sempre venen, perquè són de la banda del poble o això, que sempre s'apunten al concert de Cloenda, pues serem més de 70 tubes i bombardins a l'escenari.
1: Imagineu-se. I aquí, dis-nos, on es fan tots aquests concerts? On es fan? En un lloc o cada dia en un?
0: Sí, els concerts es fem al claustre de l'església de Llombai. És un claustre fantàstic del segle XVII, que sona increïble, té una acústica molt bona, i crec que estarem un poquet apretadets, els músics, en el concert de Cloenda.
1: Com fa frescoreta, com fa frescoreta, sí, vindrà bé.
0: Sí, ara mateix fa molta frescoreta, sí. I no, però la veritat que és superbé, és un lloc fantàstic, l'anem a disfrutar molt, i això, i ahí estarem.
1: I
0: perquè els concerts seran a les 8:30.
1: Poden trobar això si ells busquen en la pàgina. Jo suposo que el poble també farà ressò d'aquests concerts, el poble de Llombai,
0: sí,
1: però i per allí, per el voltant. Però si busquen alguna, poden trobar informació en alguna pàgina, en la pàgina web o algo, està allí publicat.
0: Sí, a les xarxes socials.
1: A les xarxes, tot, vale. Perfecte.
0: Publicat, i allí poden trobar-nos al curs de tuba de bombardí de Llombai, i també a la pàgina d'Ajuntament, suposo que estarà penjat, no ho he mirat, però suposo que sí. I això, qualsevol cosa també poden escriure al correu, el curs o el que siga.
1: Doncs jo, José Vicente, donar-te les gràcies per atendre'ns, per a recordar este curs que feu a Llombai. Mira, està sonant... És que m'encanta molt. L'obertura festiva m'encanta, de Sostakovich.
0: Sí.
1: Donar-te les gràcies per atendre'ns. I que vagi molt bé. Ja parlaré amb tu quan acabes, a veure com has acabat. Sí, cansat o amb més ganes, de cara a l'edició que ve. Segur que acabes amb ganes.
0: Si vols que siguin més ganes, cridam 3 o 4 mesos més o ganes.
1: Vale.
0: Hasta que me passi un poc.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Imma.
1: Vinga, gràcies.

I escoltant esta obertura festiva de Dmitri Shostakovich, donem per acabat el programa d'avui. Són dies de festes en molts pobles, com per exemple la Pobla del Duc, Ontinyé, Xixona, Xelva, Penàguila, etc, etc, etc. I en el meu poble, jo me'n vaig cap al poble, però vamos, poquet a poquet, perquè la carretera s'ha de tindre molta cura, per a començar les festes, que està vesprada, és l'entrada de moros i cristians. Però recordeu que torno demà a les 7 del matí i estic així. És que sóc molt matinera. Vinga, fins demà.

0: cuatro están de acompañantes de estas personas. Esta es la información que les puedo trasladar de la reunión que hemos mantenido de CECOPI, y se ha convocado un nuevo CECOPI a las 6 de la tarde para dar más información al respecto.
1: Conseller, són optimistes?
0: Bueno,
2: paraules que a replegament en directe del conseller d'Interior i Emergències, Juan Carlos Valderrama. Recapitulem, 633 hectàrees és l'extensió que ha cremat de moment el foc, este incendi de Segorbe. Té un perímetre de 15 quilòmetres. Estan treballant en estos moments 25 mitjans aeris i 350 efectius terrestres. Ha confirmat aquesta xifra de 37 persones evacuades que continuaran en esta situació per precaució. També ha parlat de 9 persones que s'han traslladat a la residència de Carlet. 5 d'elles són persones dependents i altres 4 estan allí per ajudar-les. A les 6 de la vesprada es convocarà un nou CECOPI. Ho deixem així de moment. A les 10:06 tornem a les 11 del matí en un nou butlletí amb tota la informació actualitzada d'aquest incendi. Fins ara.
3: Som a punt.
4: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec, i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Què fas este capte?
9: Tu què creus? Festa?
8: I el següent?
9: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
3: Som la veu de tots. Som Apo.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
11: Dames i cavallers, entra en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio el nostre convidat especial del dia, conferenciant motivador, i és el senyor Rockstar.
12: Sí, senyor. Bravo. Bravo.
11: ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás?
12: Perfectísimo. Mejor arrímate que nunca en esta vida.
11: Arrímate un poco al micro, por favor. ¿Abre?
12: Ah, vale. Ahora ya entiendo ahí todo. Vale. Tengo que arrimarme, vale.
11: Un poquet, para que arribe mejor la señal a la escasez. Para que arribe un poquet mejor.
12: Perfecto.
11: Roque, tens tota la nostra admiració de tots els que estem així en l'estudi UBI, de tots els oients que t'estan escoltant, els col·laboradors que estaven així, com Dani i Òscar, convidat nostre també, que se n'han anat, t'han fet mostra també i entrega del seu carinyo abans d'anar-se'n, i precisament me dient, és que el seguim, és que cada volta que penja un vídeo, que envia un missatge, és que t'apuja l'autoestima i t'apuja el dia. Pero Roque, pero ¿com aconseguís esas felices cosas?
12: A ver, el objetivo simplemente es ayudar a la gente y que tengan un mejor día,

0: Molt bé. En el número 1, Roque, esta la tens que endevinar tu, val? Te vaig a donar pistes, val?
1: D'acord.
0: Vinga, van, hi ha tres pistes. La primera és que el cantant és d'una pedania del sur de València.
1: Vale. No tengo ni idea.
0: D'un barri, una pedania del sur de València. És la primera pista. La pista número 2 és que pel color pareix ecologista, la cançó. Una pedania del sur de València és... I en acabant, que la cançó, pel color, pareix ecologista.
2: Sigo sin...
0: Pista musical, pista musical.
2: Gràcies.
0: Vinga, pista musical.
3: Les pistes són criminals. Les dos que has fet, les pistes són criminals.
0: La, la tornem a escoltar. A veure,
3: la musical, jo crec que sí que s'endivina, però... La...
0: A veure...
4: Quina?
0: Has dit?
2: No, és que no sé què és. No.
0: Bueno, si te dic que la pedania del sud de València és el barri de la Torre...
5: Qué bueno.
0: I pel color pareix ecologista...
3: Es que són criminals.
0: Com un color verd.
2: Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions.
0: Torres...
3: Pero... Qué grande. Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions. Eso sí que me ha gustado, ¿ves?
2: Vale, Torres es que es una ciudad. Es un pueblo, uno que sea.
0: No, sí, pero la Torre.
6: La Torre. De Valencia.
0: Si li posem davant de Torres, li posem Diego. Torres.
2: Diego Torres. No
0: colors.
3: ¿Y el verde de qué color? ¿El verde qué transmite? ¿De qué es
6: esperanza.
3: Color?
6: Esperanza.
0: Color esperanza.

0: És motiva ara, no? Caputxa,
1: sí.
0: Caputxa.
1: Sí, okay. Sí.
2: Sí. Una letra muy bonita.
0: Esa, una, bueno, una cançó per a alegrar-te el dia.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
3: Así es, Donis, es el himno por excelencia, si me permites, a la resiliencia. Nos recuerda que aunque el panorama sea difícil, cambiar el futuro depende de vencer los miedos y atreverse a mirar hacia adelante siempre.
0: Pues ahí está, en color esperanza.
4: Estás escoltant algunos de los mejores momentos de Fora de Cobertura. Donis Salvador.
0: Parlem d'estilisme capilar, Dani.
5: Per supost, anem allà.
0: I parlem d'estilisme capilar relacionat en pel·lícules i en sèries televisives.
5: Sí, perquè continuant en la secció que varen fer l'última vegada, que va estar superguai,
0: molt interessant.
5: Diu que va quedar un poquet coixa, que encara faltava donar-li un poquet més de canya, i que anem a parlar dels pentinats icònics de les pel·lícules de cine i de sèries de televisió.
0: Parlarem d'algunes com Salvados por la Campana.
5: Exacte.
0: Per exemple, de Zach Morris, aquell monyo se'n recordeu?
6: O sea, parlarem de, el ros més ros dels matins de dissabte,
0: efectivament.
6: Totalment.
0: També de La Casa de Papel.
5: Correcte. De Los Ángeles de Charlie.
0: Efectivament. Sí, sí, I per on vas continuar?
5: Pues anem a veure. Jo pense que vaig a deixar a veure si ho endivineu. Anem a començar per pel·lícules, val?
0: Molt bé.
5: A veure si tenim per ahí la banda sonora que vos va a ficar un poquet en situació.
0: Mira, un segon, perquè ja que parlem de bandes sonores,
5: sí.
0: Presente al convidat que vindrà en la pròxima secció, que ja tenim l'estudi. Òscar Guillem, com estàs?
7: Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Parlant de bandes sonores, jo crec que és obligatori

0: obligatori d'obligar compliment el presentar el director de la Societat Artística Musical L'Artesana de Catarroja. A més, que és una veu a autoritzar per a valorar i avaluar aquestes bandes sonores. Val, Òscar?
1: Pressupost.
0: Vinga, anem a veure si endevinem esta.
2: Hombre.
0: Hombre.
2: Però, vamos, la primera nota.
3: Hombre, esta es súper evident. ¿No?
4: Cabía.
0: Sí.
4: Cabía. Esta... Cabía. Ya está.
0: Podía haber puchado, ¿no?
4: Podía haber puchado a la taula. Cabía. Ya está, ve. Cabía. El va a deixar a afonarse.
0: Esta es la de al pasar la barca, me dijo el barquero, ¿no?
4: Efectivamente.
0: Claro, sí.
4: Estem parlant de Titanic i, evidentment, parlem de Celine Dion, que, com sabeu, ara està súper de moda altra vegada, perquè després de passar la seva enfermetat, ara ha tornat una altra vegada als escenaris i és una cosa súper top que no volia deixar passar, però... escoltant esta magnífica veu.
0: Això és una fita molt important.
4: És un mític.
0: Vamos, ja te parlo per una banda de pressupost, de la pel·lícula, de la banda sonora, però tinc que parlar també de la tornada als escenaris de Celine Dion.
4: Sí. Això... I conforme estava, que estava en una enfermetat super complicada, super difícil de... Perquè era una cosa molt complexa, no? No era una enfermetat, diguem, a l'ús, no? Era una cosa molt complexa i com ella ha lluitat i s'ha recuperat, és una locura i és algo èpic el que ha tornat als escenaris. Així que la super, super guai.
0: Un aplaudiment per ella, per favor.
2: Bravo.
0: Com ens anem amb el pentinat?
4: Tendrem que parlar de pentinats, que evidentment, si tenim que parlar d'un icono de la perruqueria i la pel·lícula Titanic, és de, evidentment, de Leonardo DiCaprio, en ixe moño que duia, en ixa ratlla enmig, que era
0: el cosí de, Leonardo da Vinci, no?
4: Sí, és cosí germà. Cosí germà.
3: Segon, sí. A la tercera, banquillo.
4: Però del poble del costat, no era del mateix poble, que no era una cosa diferent.
0: Està clar.
4: Bueno, parlem d'ixa ratlla enmig que duia Leonardo DiCaprio.
0: Middle part.
4: És el que fem ara, traduïm ara, al pentinat d'ara. Sí que és de veres que tenim que tindre diferències en el que és el pentinat, perquè sí que és de veres que el Leonardo DiCaprio, la capeta tota recta, com molt clàssica, molt ben pentinada.
0: Molt Nick Carter, Backstreet Boys.
4: Exacte, i sa línia. I ara el middle part d'ara, ese pentinat que a tu t'agrada tant el nom, d'un poquet més de textura,
0: és
4: un poquet més cap arrere, d'un més textura, un poquet de degradat en la zona de la patilla i de darrere, que es diu Taper Fade, i canvia un poquet, però per ahí va la cosa. O sigui, és una referència de les pel·lícules que han marcat tendència i en fem pentinats que encara i xina ara estem duent en la moda.
0: A veure quina és la següent.
4: Anem allà. Esta és més difícil, eh?
0: Esta s'ha anat
4: a pillar.
0: Home, s'ha anat a... Esta l'heu endevinat, doncs ara aneu a veure.
4: Home, no van a ser totes fàcils, no?
0: No.
4: Anem a veure.
0: Ha quedat clar.
4: Estem parlant de la pel·lícula Corazones de Acero, que aixina sí que segur tots la coneguem un poquet més.
0: Un poquet.
4: I el protagonista és Brad Pitt. És una pel·lícula en la qual estan parlant d'un pentinat que és de... Bueno, la banda sonora ja m'ho està dient, no? De batalla, i és un pentinat que...
3: Brad Pitt, és la dels tanques, no?
4: Sí.
0: Què tenen aquestes bandes sonores que te fan... O sea, te situen ja en el camp de batalla?
1: Bueno, al final, que me sé que con Titanic, no? Al final apleguen un poquet a la persona que està, no? Sentint-nos, i en este cas, com a bandes sonores titàniques, una de les més importants, amb l'Oscar, no pertenís a una banda sonora de John Williams, però una també de les més importants, com James Horner, no? També. I, bueno, per fer-ho exactament igual. O sigui, que aplega.
4: En aquest cas, el pentinat de Brad Pitt era un pentinat undercut. Això què vol dir? Que va escostats i darrere, superrapat, en un escaló, i la banda de darrere, la banda de dalt va tot com un tupé, pentinat cap arrere. És un pentinat que estem veient i continuem fent en les perruqueries dia a dia. Així que segur que Brad Pitt continua influint en la tendència.
0: És un poc destroyer, no? Un poc de...
4: És un pentinat en caràcter.
0: Un poc de guaperas castigador, no?
4: Sí. Aquí estoy yo. Chupa de cuero... Sí.
0: Bueno, pues parlant de chupa de cuero.
4: Anem a veure la següent.
2: Ay, qué buena.
3: ¡Vamos! ¡Esta sí que vamos!
0: ¿Algún dubte? Yo creo que es la película de estiu per excelencia. Parlàvem la setmana passada, però jo crec que és la película de estiu per excelencia.
4: Sí. I la película d'estil, també. Perquè tenien un estil supermarcat que va ser tendència, però és que no és que va ser tendència en l'època, és que encara continua gent que li agrada ixe rotllo, ixe tendència, i continua tant en la roba, sinó que em corregisca si l'amic, el nostre amic de l'estilisme, I la veritat és que és una passada com la tendència continua avui dia. Si parlem, evidentment, del superactor que va ser el protagonista, John Travolta, que a més ha sigut viral ara, no sé si ho heu vist en les xarxes.
3: Que maravilla el moment en el Festival de Cannes. Que maravilla.
5: Quina, com t'agradava la gorra que portava.
3: Anava bé vestit, anava guai, no?
0: Estava molt jove, molt guapo, molt templat.
5: La cirurgia hace milagros.
0: Sí, efectivament.
3: I emocionat, que plorava.
5: És que anava la filla.
3: Sí, però plorar com una regadora perquè li donaren la palma honorífica de Cannes sense que ell se ho esperara. Anava per a presentar una pel·lícula i de repente li va dir el director del festival: per cert, Tin, i li amollà la palma d'honor, tot el món en peu, aplaudint. I jo me vaig emocionar de veure a Travolta emocionat. Què vols que te diga?
0: De veure-ho a Travolta?
3: A Travolta.
4: A Travolta,
3: tercera.
4: A Travolta.
3: Tercera!
4: Arribarà un moment que no podrem més, eh? Continuem que la següent sèrie, a veure si la següent pel·lícula, a veure si vos sona.
2: Esta és es més complicada, eh?
4: És complicada, però vull dir-te una cosa. N'hi ha gent que serà al nivell de friki com jo i com alguns dels que estem així, que la coneixen segur.
0: A veure, evidentment, la pel·lícula crec que l'han vist tots.
4: No falla.
0: Però la banda sonora no és el que ha calat d'aquesta pel·lícula.
4: És de veres. Però jo penso que sí que la tenim que conèixer. De fet, hi ha gent que jo sé que se la fica fins a per a dormir.
0: Ocho apellidos vascos va ser una pel·lícula que marca un abans i un després en la forma d'entendre el cine irreverent, o te diria inclús políticament incorrecte.
4: Mm-hmm,
0: perquè va ser una pel·lícula que, feta a base d'humor, no va ofendre a ningú. Igual que n'acaben tots els apellidos catalanes, els apellidos marroquís... Per a mi un 10, de veritat.
4: Un 10, tal qual.
0: De quin pentinat parlem? Perquè...
4: Sí que és de veres que, en aquest cas, parlant de pentinats de perruqueria, és una pel·lícula espanyola que, evidentment, no té la mateixa influència a nivell global, però sí que és de veres que, si parlem del nostre Dani Rovira, duia ese moño tipo mallet, que era, com si se'n recordeu, un poc com despentinat per davant i un poc més llarguet en la banda de darrere, i fa un canvi, perquè si recordeu la pel·lícula, si l'heu vist, al principi va pentinar, repentinat allà en la gomina, a l'estil més andalús, sí. I després ja canvia un poquet el moño i li dona un rotllo superguai. I, per supost, parlarem també del serrei de Clara Lago, no? De la protagonista, que és ese serrei super, super marcat, que també va fer tendència.
0: És el típic flequillo de hachazo, que li diuen, no?
4: Exacte. Bueno, continuem ara en sèries. Anem allà.
3: Qué bonico.
4: Bueno, aquesta sèrie, companyeros, jo penso que tota la coneguem. Bueno, tots els que tenim una edat, perquè sí que és de veres que la gent que ja és de... No, Millennium, com és ara? Generació Z? Zeta,
0: sí. Bueno...
4: Ara estem en la Z?
0: Ara no és la de Cristal.
4: ¿La de Cristal? No, jo crec que això és un mal nom.
3: Ara estem en los Z i creo que són los Alfa o algo així.
0: ¿Ja li han pegat la volta?
3: Sí, li han pegat la volta ja al pernil. O sigui que han passat de la Z ja als següents.
4: Bueno, els Millennials sí que coneixen perfectament aquesta sèrie. I estem parlant d'un pentinat que en els 90-2000 va ser icònic, que estaven els dos protagonistes, que eren Kimi i Valle, que eren els dos protagonistes de la sèrie, que Kimi duia ese moño d'home un poc llarguet, un poc macarra, despentinaet, i Valle duia una meleneta en les metges que recordava també a lo que era la sèrie que varen parlar l'altre dia de Friends, de Jennifer Aniston. Duia un poquet i ese rotllo perquè era més o menys una època pareguda. Sí, sinó que per allà anem.
0: Però bueno, mítica.
4: A veure si tenim per ahí la següent. Esta, anem a donar un segon, però ja el coneguem, eh?
0: Bueno, però ja te l'ha encantat.
3: Ja te l'ha encantat, exacte.
0: A veure, físico-química, pues, ve a ser el mateix cas que compañeros.
4: Eh? Efectivament, i de fet, si vos fixeu, per exemple, el serrei que va dur Angie era molt paregut al que va dur després Clara Lago en la pel·lícula d'Apellidos Vascos, que era en ixe serrei molt més marcat, i el look de Max Iglesias, que era el protagonista, que era el guapo de la sèrie, que evidentment molts de nosaltres hem anat a la perruqueria intentant ser igual de guapo que Max Iglesias.
0: Pues no m'ho haixit.
4: No m'ho haixit, però ho hem intentat.
0: Seguim en la següent.
2: Toma ya.
6: Era hora, ahora me... Oh.
0: Ole.
4: Esta la coneguem.
0: Des del primer acorde.
4: Des del primer acorde. Bueno, estem parlant, evidentment, de la sèrie d'Aïda, que en els anys 2000 també va marcar la influència, perquè, si vos doneu compte, al paregut al de la pel·lícula d'Ocho Pillos Vascos, el pentinat era clau en lo que és la imatge de cada personatge. És a dir, en funció, per exemple, si parlem de... Si recordeu el personatge de Jonathan, que duia ese moño més macarra, un poc més llarg per darrere. Si parlem, per exemple, en el moño de la Lore, era efectivament el mateix, no? La típica xica així un poquet sí, extrovertida, sí. No? Si bueno, parlem el d'Aïda igual.
0: Sí, absolutament. Era,
4: pentina de mare.
0: Eren estereotipos.
4: Tal qual, eren estereotipos i sí que és de veres que el moño jo pense que influïa moltíssim en lo que era el caràcter de cada...
0: El del Barajas, el boi és ahí, pues, desanxelat.
4: Exacte, molt destarifat. És aixina que un top 10 a la sèrie d'Aïda.
0: Tenim una última.
4: Anem a per ella.
0: A veure, ja parlarem d'ella la setmana passada, no?
4: Sí que és de veres, però és que jo pense que la sèrie de La Casa de Papel dona per a més.
0: Dona per a més, efectivament.
4: De fet, estem ara, veiem mogolló que està tornant. Bueno, sabeu que està
0: la seqüela és de Berlín.
3: La seqüela de Berlín i torna a La Casa de Papel, eh? Netflix ja ha anunciat que ve més Casa de Papel.
0: Ah, sí?
3: Sí.
4: Ahí anem. Sí, estem ara en l'estreno de Berlín, la segona part, i La Casa de Papel pareix que continua una altra vegada. I sí que és de veres que tenien que remarcar un poquet més els pentinats, perquè sí que és de veres que en l'anterior sessió anem a parlar de Úrsula Corberó, d'eixe moño curtet, la primera temporada en Serrell i Meleneta curteta, i després en el malet, que va causar molta tendència, però és que paregut a la sèrie d'Aïda, en el cas de La Casa de Papel també els personatges estan super marcats i super identificats, i el moño també fa una labor molt important en això. Per exemple, si parlant del professor, eixe moño un poquet més serio, més clàssic, que dona una sensació com més retraïda, no?
0: Una sobrietat del personatge acompanyant.
4: Efectivament.
0: En el vestuari, en el moño.
4: Tal qual. Si parlem de Denver, per exemple, en ixe moño ja un poquet més rullat, un poquet més desfet, dona ixe punt un poquet més agressiu, no?, que tenia el personatge. Si parlem de Nairobi el mateix, ixe punt més racial que duia en les seues trenes i demés. Així que estem parlant d'uns pentinats super adequats als personatges.
0: Fins així la secció d'avui. Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Seguim en Fora de Cobertura, amics. Tenim notícies absurdes i surrealistes. Te dic una cosa, Roque, perquè algunes d'elles te van aparèixer... surrealistes, però és que podríem agarrar el periòdic d'avui i algunes també apareixerien surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. ¿Preparat?
2: Perfecto.
0: Anem a jugar.
2: Vamos adelante. Dice la primera noticia que un polémico conferenciante organizó un retiro espiritual en el desierto de Arizona. Diseñó una dinámica en un tipo de sauna improvisada para que sus seguidores desafiaran sus límites físicos y mentales. El experimento místico terminó con personas hospitalizadas por deshidratación extrema e insolación.
0: ¿Verdadera o falsa?
6: Verdadera seguro, porque hacía un calor ahí, seguramente hacía un calor...
0: María, ¿verdadera o falsa?
7: Suena verdadera, tiene sentido que algún gurú de estos haga algo así y sí. Se cargue a media pula.
3: Yo creo que es falsa. Yo creo que es verdadera.
0: Yo voy a decir verdadera también, ¿eh? Jota González, ¿qué es?
2: Desvelamos, Donís, y es que este desastroso retiro espiritual en Sedona del conferenciante James Arthur Rey es totalmente verdadero.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! Sí que fea calor ahí, ¿eh? Sí que fea calor.
0: Total vinda.
2: Se convirtió en uno de los mayores escándalos del mundillo del coaching. Tengo otra noticia por aquí que dice que un broker real se reconvirtió en conferenciante motivacional cobrando sumas astronómicas. Durante una gira en Australia, el público que había pagado entradas VIP de hasta, ojo, $23,000, se quedó completamente estupefacto cuando, tras apenas unos minutos en el escenario hablando de ventas, el broker soltó el micrófono a mitad de una frase, se bajó del estrado y abandonó el recinto en un coche de lujo porque consideraba que los asistentes tenían una energía muy pobre.
7: Es que era un broker.
0: Era un broker que parlava de ventes, però pareix que el públic no estava en sintonia en ell. Per això va decidir abandonar i anar-se'n. A mi no, jo crec que no.
7: Després de pagar 23.000
2: dòlars. La entrada VIP.
0: No, no.
7: Suena a tener poca vergüenza.
0: Sí, molt poca.
7: Pero claro, yo conozco algún broker que también haría algo así, o sea que igual, no sé.
0: ¿Verdadera o falsa, Roque?
7: ¿Qué te suena?
6: Yo, personalmente, no sé si será verdadera o falsa, pero lo que sí que... Si ese broker que dices tú, tienes que, por lo menos, acabar la charla y luego ya te vas educadamente. No es hasta luego, Lucas.
0: ¿Digan verdadera o digan falsa?
6: Yo diría que pinta un poco falsa, pero...
0: ¿Falsa, María?
7: Yo creo que verdadera también.
0: ¿Verdadera?
5: Yo creo que es falsa.
3: Yo verdadera.
0: Yo creo que es falsa también.
2: Pues Donis, este lobo de Wall Street llamado Jordan Belfort existe y esto sucedió durante su gira por Australia.
3: ¿Eso va a ser Jordan Belfort? ¿El lobo Jordan de Wall Belfort, Street? Sí, ¿el señor lobo de Wall Street? ¿El verdadero personaje en que se va a inspirar
5: Rocky, no sé,
3: Scorsese para hacer la película?
7: Pues ¡hala!
3: El lobo de Wall Street.
0: Pero qué locurón, ¿no?
3: Vamos.
2: Así es, son cosas que pasan por el mundo, Donis.
3: Maravilla.
0: Vale, ¿te anima atrás?
2: Claro que sí. Dice que una conocida coach de organización doméstica que cobraba miles de euros por dar conferencias sobre cómo vaciar la mente ordenando los armarios fue denunciada por sus vecinos debido al hedor de su vivienda. Cuando la policía local entró con una orden judicial, descubrió que la mujer sufría un leve síndrome de Diógenes. Acumulaba kilos de basura que bloqueaban las ventanas.
6: Pues tiene pinta de que... De que sí. De que, a ver, no sé si será verdad o falsa, pero.
0: Yo voy a decir falsa, Roque. Yo voy a decir falsa.
7: ¿Verdadera o falsa? ¿A ti qué te suena?
0: Chúbatela, no te va a costar dinero.
6: Pues, a mí me huele que es falsa, ¿eh? A mí me huele que es falsa.
2: Te huele, ¿no? Por lo que sea.
3: Por lo que sea.
5: Nunca mejor tremendo, dicho, tremendo. Que huele mal.
7: Tremendo. Yo también creo que falsa.
5: Bueno, vale, va. Como no he acertado ninguna, creo que es falsa.
0: Venga, ¿falsa?
3: Trola, falsa.
0: Jota.
2: Desvelamos una ironía poética demasiado perfecta, pero totalmente ficticio.
3: ¡Vamos!
5: Pero olía mal, ¿eh?
7: Olía mal.
6: Sí, ya está oliendo un poco a falsa.
0: Me huele que es falsa, digo. Bueno, venga, una última, Jota.
2: Una última. Un famoso orador motivacional organizó un seminario masivo en Dallas, donde el plato fuerte para vencer el miedo era caminar descalzo sobre carbón ardiente. El subidón de adrenalina y los gritos de «sí se puede» nublaron el juicio de muchos. Más de 30 personas terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado en los pies. El evento se convirtió en un desfile de ambulancias y los participantes descubrieron que la mente no siempre puede ignorar las leyes de la termodinámica.
0: Asote toda la pinta de que ya ha hecho algún cafre que guacha feta.
5: Perdona, en Galicia se hace. En Galicia, con la época de las meigas, se sigue haciendo. Hay un día que sigue haciendo y hay gente que lo pisa.
3: Pero
5: y
3: no sé lo de caminar perdamunt de las brases. Sí que tenían tradiciones en España que es caminar perdamunt de las brases.
0: Sí, pero sigue el matiz es distinto.
5: Pero en Galicia se sigue haciendo, ¿eh?
0: El matiz es cual se va, la agarra, pasa por ahí.
5: No, yo no lo hago.
3: Ahora, vendré para un coaching, tío. Yo me creo que yo eso es como...
7: Que se haga bien hecho es una cosa. Otra cosa es que...
5: Exacto, los gallegos te digo que lo hacen.
0: Bueno, no lo intento en casa. Si hago gallegos...
5: No.
0: Roque, ¿verdadera o falsa?
6: A ver, yo creo personalmente que es falsa si no hubiesen estudiado con Tony Pons. Así es.
0: Sí, señor. Te volía nominar que teníamos un amigo en común, que el buen Tony Pons, efectivamente, y que podría hacer estas cosas y no pasaría res.
7: Claro.
6: Sí, perfecto.
0: Digan verdadera, por tanto.
8: Són les 11.
9: A punt. Notícies.
8: De l'incendi de Segorbe, el conseller d'Interior i Emergències ha actualitzat les dades després que acabarà la reunió del SECOPI de les 9 del matí, on han participat també la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i la secretària del PSPB, Diana Morant. El foc ha cremat 633 hectàrees de moment, amb un perímetre de 15 quilòmetres. Ara mateix treballen a la zona 25 mitjans aeris i 350 efectius terrestres. De les persones evacuades ahir, un total de 1.000, 37 estan al poliesportiu de Bétera, on continuaran fins que la situació siga més favorable. A la residència de Carlet han traslladat 9 persones, 5 són dependents i 4 les ajuden. Juan Carlos Valderrama s'ha mostrat prudent respecte a l'evolució de l'incendi.
10: Tenemos que ver cómo evoluciona en cada momento, en cada segundo, porque ayer eran optimistas por la mañana, presentaba una situación muy favorable, pero también hay unas horas críticas donde cambian las condiciones meteorológicas, donde

0: cambian también las columnas de convicción y tenemos que esperar a ver cómo evoluciona a lo largo del día.
1: Durant la nit s'ha pogut treballar bé, com ha comentat el director del PMA del Consorci de Bombers de Castelló, Raúl Gil.
2: Hoy amanecemos también bien, tranquila, desde el punto de vista que se ha podido trabajar muy bien, ha habido mucha humedad, la llama ha llegado a desaparecer, y lo que sí que es cierto es que todas aquellas zonas que se han trabajado y todas aquellas zonas que ya están quemadas suman un día más. A ver cómo evoluciona, sobre todo en las horas centrales del día, para que el trabajo que estamos haciendo y con todos los medios que son muy amplios y sobre todo muchos medios aéreos, consolidemos el trabajo que venimos haciendo.
1: I la ministra Diana Morant ha destacat la coordinació de les administracions en un estiu complicat a la Comunitat Valenciana.
3: Ha habido 4 incendios en Castellón este verano y que, por tanto, también la tranquilidad a la ciudadanía de que, por supuesto, las administraciones en los momentos en que la gente nos necesita somos capaces y es nuestra obligación de estar coordinados.
1: I ha fet una nova crida a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Seamos conscientes como sociedad que existe el cambio climático, que existen unas condiciones meteorológicas que amenazan la vida de las personas y que, por tanto, también es importantísimo salir de estos incendios con una lección aprendida y con compromisos de lucha contra el cambio climático.
1: Fa 100 dies que no plou en esta zona i això, sumat a les altes temperatures, fa que el terreny siga especialment vulnerable, com ha recordat la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha demanat prudència davant un incendi que continua actiu.
4: La CV25 a la altura de Olocau está cortada al tránsito a todas las personas que no sean vecinos de la zona de Marines Viejo, que sí pueden acceder a su municipio. Los vecinos de Gátova están evacuados y va a seguir siendo así de momento. Por lo tanto, quiero pedirle a todas aquellas personas que tenían previsto coger la bicicleta, salir en bicicleta por la zona. Este incendio está activo. Es un incendio activo en un lugar muy vulnerable. La Serra Calderona, en los últimos 100 días, aquí no ha llovido.
1: Per cert, que a les 4 de la matinada s'ha donat per extingit l'incendi forestal de Tírig, declarat el passat 7 d'agost, farà 8 dies. I en els esports ja tenim en marxa una nova jornada de la Lliga, tant en primera com en segona. Raúl Pina, bon dia.
5: Bon dia, Sònia. En primera nit, el Betis, rival del València la setmana que ve, va superar per la mínima la Reial Societat. En segona, Arnau Martínez, el gran desig per al lateral dret de Carlos Corberán, va ser de nou titular en el Girona. Al remat, derrota el conjunt català per 2-1 al Nou Arcàngel de Córdoba. En clau dels nostres, està esperada a les 7:30 a Mestalla. El València s'estrena amb el Celta i l'Eldense, per la seva banda, en segona, rep el Cádiz. Com sempre, podrem seguir tota la jornada en el Punta a Punta Ràdio. I a més, una notícia a última hora: Ndokwe és nou jugador del Levante Unió Esportiva. El club granota acaba de fer oficial el seu fitxatge. El central austríac arriba seguit des del Liverpool fins al final de temporada.
1: Horatge variable este cap de setmana, avui amb màximes no tan altes. Això sí, prudència, perquè hi ha avís groc en el litoral nord de Castelló per tempestes que podrien afectar esta zona i descarregar amb intensitat torrencial. És tot, les 11:04, tornem a les 12.
6: Som a punt.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apple.

0: ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Què fas este capte?
2: Tu què creus? Festa?
1: I el següent?
2: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
3: Som la veu de tots. Som Apo.
4: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
5: A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
4: Estàs escoltant Fora de cobertura. Donís Salvador.
6: Són 11 i 7 minuts des de dissabte 18 de juliol de 2026 i entren en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio els nostres convidats especials. La influencer Elena López i son pare Apolinar López. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
7: Bravo.
8: Moltes gràcies.
7: Bravo.
6: Com esteu? Com esteu?
8: Molt bé. A mi me fa molta il·lusió vindre a Apunt i estar en el programa amb vosaltres.
6: Pues un plaer. A mi me fa molta il·lusió perquè veig tots els vostres vídeos.
8: Moltes gràcies.
6: Bromes a ton pare. Sí. La veritat és que me ri molt en aquests vídeos i me feia molta il·lusió entrevistar-vos en persona, Apolinar. Que la seva filla, què?
9: Jo, la veritat és que no pensava que això poguera tindre aquesta repercussió tan social.
6: I així estem.
9: I així estem. I res, però la meva filla és una persona que jo me crec tot el que me diu, és la meva obligació, i, a més, jo és que sóc una persona un poquet, anem a dir, ingenua, val? Mm. Soc prou innocent, tinc que tinga cara, esta cara de mató italià, però... Bueno, el cas és que jo me crec tot el que me diu perquè té molta credibilitat. I més, siguent de la meva filla, pues jo no pense que siguin mentires.
6: Home, però que... Elena, com naix això de gastar-li bromes a ton pare?
8: Pues mira, tot va començar perquè vaig veure un vídeo a TikTok de l'ull caigut, d'un filtre de l'ull caigut, i dic... I a més és que no... Dic, vaig a fer-li a mon pare, però sense pujar-lo a xarxes, o sigui, vull dir...
6: No. La brometa, no?, per anar jugant, per anar
8: sí,
6: per casa, no?
8: Sí, claro, d'anar per casa. De fet, estàvem en el menjador i li vas dir vine, que anem a gravar un vídeo, que tinc que gravar un vídeo i tal. I això va ser l'any passat. I de repent me va aparèixer superdivertit perquè, a més, ja era un filtre de l'ull caigut, que tenia l'ull caigut.
9: Hosti, nano.
8: I ell començava a dir... Ell començava a dir... Ai, diu... Tinc que l'ull caigut? I jo, que no, papi, que el tens bé, que no se te nota res. Bueno, un poc caigut. I aquell, ai, pues sí, és que me fa inclús mal. I me fa mal inclús.
6: El poder suggestiu, no?, de la imatge.
8: Total, que se volia anar a l'ambulatori tot perquè li feia mal l'ull i era un filtro que li havia ficat del TikTok.
9: Hòstia, no, clar. Ja ho explicau en compte.
8: I ese vídeo va despuntar una barbaritat i ja comença mon pare, tot el món... per favor, gasta-li més bromes, per favor, fes-li més bromes, i ja començarem aixina, i la veritat és que...
6: En teu Instagram tens vora 400.000 seguidors, aproximadament?
8: Sí, 410.000 o algo més.
6: Elena Lozán.
8: Elena Lozán.
6: Molt bé. I, bueno... jo sé que... És que n'ha vist... Jo crec que... Crec que s'ha vist tots. Però sí, però de veritat que me va agradar molt el de... Diu, papà, diu que és que mos ha pillat la policia a 170 per l'autopista.
9: Sí, nano, això va ser l'últim, tio.
6: I mos han parat i mos han dit que no anem tan a pressa, que si tenim pressa. I li han dit que sí, perquè resulta que t'havies caigut de la

0: escala i tenien que portar-te a l'hospital. Diu, i bueno, però com vas tan ràpid? No sé què. Diu, bueno, la qüestió és que ara mateixa que es portem darrere, que ens estan acompanyant per ajudar-nos i tenim que donar justificació. Així és que fes com a que t'has caigut, total que... Quan arriben, hi havia una escala, com que s'havia caigut de l'escala i s'havia pintat en rotulador. Un poc de sang i tot.
1: Sí, sí.
2: No, és que s'havia ficat un mocaoret al cap i tot, com que...
1: Sí.
2: I lo pitjor és que mentre es caía, la camisa se coneix que se la desfasé i se la fica, no sé, mentre es caía, se la fica mal. Bueno. Perquè no és possible.
1: Bueno, és que... Bueno, jo puc parlar encara que no me dóna permís?
0: Faltaria més.
1: Ah, vale.
0: Per favor. No, permís des de ja per apartar en qualsevol moment. Fins a les 12. A partir de les 12, que ve punt a punt, el programa deportiu és una altra cosa.
1: Ja. És que, clar, els vídeos i sos de bromes no és el mateix.
2: Què? Que no grites.
1: Collona, no. No és el mateix contar-los que veure-los. No és el mateix.
0: No, està
1: clar. La imatge diu moltes coses. Ahir en aquest vídeo, jo, bueno, i en molts, en aquesta broma, jo pensava que la policia les venia escoltant perquè sí, la senyoreta i l'altra senyoreta, que són dos amigues, val, me van engastar la broma i tenien sirena i tot posat, tu.
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Entonces
0: sí,
1: tu sents la sirena, te diuen aixina, en ixa, por favor, que nos tienes que ayudar, que nos tienes que ayudar. I jo, hòstia, i què vols que fas, arreu? Pues caute de l'escala, caguin, l'hosti. I clar...
0: Menos mal que no digui, pots fer-ho realista.
1: Jo fent teatre, pues clar, me tire a terra, aixina, huer de capes i mans, i... ¡Ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, señor, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! I en eso que viene... Y veo que se empiezan a... Y veo que se empiezan a descojonar. Digo, hostia, esto es una... Esto... Lo que me habéis gastado una broma. ¿Dónde está la policía? Yo nada más que preguntaba por la policía. ¿Dónde está la policía?
0: Eso, ya, pero es que arribar en Riense...
1: Claro.
0: Y Apolinar, digo, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Y en Riense, ¿no? Elena, porque ya esta vez que no podías aguantarte más.
2: Bueno, es que yo cuando arribí a la puerta y el vaig veure aixina de mans y de peus a huert, sí, en
0: la
2: terra...
0: Estrella de mar.
2: Yo, mira, yo diría, no pot ser, no pot ser, porque claro, es que yo cuando li gasto una broma, yo no pensé que se ho va a creure.
1: Sí.
2: Porque però... no, o sea...
0: ¿Encara penses que no se ho va a creure?
2: Yo qué sé, es que yo pensé, ¿com se va a creure que está escoltant-me la policía? Yo pensé, no pot ser, quan arribe estará descollonant-se.
0: Esta me la ha pillat, ¿no?
2: Claro.
0: Esta me la ha pillat.
1: Es que escolteu.
0: Ya, pero y la del...
1: El amor...
0: Y la de cosmetics, sí. Queden fijos, que
2: bueno,
0: no...
1: Escolteu, el amor de pare, pa clarificar coses, el amor de pare, mentre que ella me conta això, la meva obligació com a dictat és escriure. La meva filla i l'amiga la persegueix la policia. Jo tinc que fer algo pa salvar-les.
2: Bueno,
1: entre tots aquests moments tu vas pensant, hòstia, però... Ai, perdó per lo de hòstia. Tu vas pensant, redeu, lo lògic és que criden al 112, que vingui una ambulància, però clar, la ambulància també té sirena, en aquests moments vas pensant coses i dius, bueno, per si un cas, jo faig lo que tinga que fer. Clar, i entonces és quan te dones compte que t'estan prenent el pèl. Entonces, bueno, pues no para res. Tampoc passa res. Molt millor, perquè si la gent s'ho passa bé i se riu, pues per mi encantat. Jo,
0: no, si ploraren, però si, mentre se riguen...
1: No, jo pague perquè se rigueu tots.
2: A més, és que s'ha fet famós, perquè...
0: Absolutament.
2: Allà on anem, mos paren, se comencen a riure. Ai, vosotros sois los de las bromas que le gastas a tus padres. Bueno, bueno.
1: I què anaves a preguntar? Què anaves a dir?
0: No, és que jo les disfruto totes. La del plátano pelat.
2: Ostres,
0: i l'ofre
2: xip. Sí.
0: Que havia comprat en el supermercat i valia com 4 voltes més, 4
1: sí.
0: voltes més o 10 voltes més.
1: 4 o 5 voltes més, sí.
0: I diu, però bueno, però tu això ho has comprat per este preu? I diu, bueno, sí. però és que ja ve pelat, eh? Diu, però què me costa a mi? Diu, dóna-me un a mi, t'espera jo, no?
1: Claro, hosti. No. I la que m'afecta, jo crec que més... Bueno, una que m'afecta molt va ser la de l'ull, que jo arribé a sentir dolor en l'ull, o sigui, la mente fa coses... Jo arribé a sentir dolor.
0: Encafa mal l'ull?
1: Encafa mal. I me n'anava corregint a l'ambulatori. Però és que el del cosmètic, el del pintallavis, el del pintamorros...
0: Bueno.
1: Pintamorros...
0: Bueno. I això va ser molt bo. I això va ser molt bo.
1: Perquè Elena... Tres dies, tio.
0: Clar, clar, clar. Elena...
1: Hosti, ja no.
0: Agarra uns cosmètics i diu, bueno, és que tinc que fer unes proves... I, claro. I fa com, com un vídeo explicant...
2: Publicitant.
0: Exactament, i els cosmètics. I un era un pintalabios i diu... Bueno, pues, diu, ven papi que vamos a probarlo. Diu... Pero el estuvo echar manes, digo, no, es que están trabajando, no
2: podía. Claro, no podía, estaba en ella sales, aleshores a mí me habían demanat. Total,
0: que li pinta llavis y digo, y mientras, claro, es que son pares, se desdichulan mientras avanza vídeo. Li pinta llavis y digo, y además eso es muy bueno porque es permanente y teniu que, o sea, y vos aguanta tres días. Y digo, ¿cómo que tres días? Digo, tres días tengo que estar yo. Pero si, y si tengo que ir a almorzar, ¿qué?
1: Claro,
0: ¿no?
2: A hacerme la cerveseta.
0: Claro,
1: claro. Claro.
2: En tres días.
1: Almorzar, pero es que, claro, eso es muy buff crew y total. Total.
0: Sí, sí.
1: Y después, y le di, no, si tú me lo has pintado, dame un antídoto para quitarme esto o lo que sea, pero...
0: Un antídoto.
2: Pero es que ahora, os diga, lo mejor es que ahora les marques, cuando te escriben a la moa empresa de representación, li demanen que isca mon pare en les publicitats. O sea, es que valen que isca ell. Y yo, bueno, pero es que anem a veure que así la famosa soy yo. S'ha fet més famós que jo.
1: Escolta, si la creadora del cuadro eres tú.
2: No, que va, a mí me encanta.
0: Bueno, parlant de cuadros, Apolinar pinta cuadros, ¿no?
2: Sí.
1: Ah, sí, sí, també pinta cuadros, sí.
0: ¿Has visto algo por ahí?
1: Y diu la gent que ho fas bé, no sé, ho pare bé.
2: Sí, ho fa molt bé, perquè a més ha fet alguna exposició de quadros, sí. Fa poc va fer una exposició de quadros que va tindre molta...
1: Poli, el ojo del pintor. La última exposició que munté va ser fa tres mesos o quatre, no?
2: No, algo més.
1: Vaja, tres o quatre mesos. Bueno, sí. La última exposició que munté, nano, Elena me regalà 1.000 folletos de presentació de l'exposició. I això és que van i agarra la gent, no? Pues yo sé que pasaren 800 persones per allí perquè me sobraran 150 o 100 folletos. Entonces va a tindre molta acceptació. Sí, sí.
0: Bueno, no totes les persones que van agarren folleto. O sea, igual
1: no, exacte, claro. No totes van, perquè jo tenia que fer grups de gent per explicar els quadros.
0: Que igual, perquè... passa més gent, inclús. Que...
1: Sí, perquè claro. Els quadros... Però així, no sé, bueno, han vingut a parlar d'Helena. Els quadros que pinte...
2: I de tu, home.
1: No, home, no. Els quadros que jo pinte quan pinte... No pinte per estètica soles, per pintar que quede bonico. Pinte en una història de trasfondo. Tots els quadros tenen història, saps?
0: Apolinar, quan té la pròxima exposició?
1: Pues jo crec que ara estic preparant una molt interessant, que és una exposició sobre la tolerància humana, que no hi ha que pa conscienciar a la gent que tots som iguals i que no hi ha diferència ni de sexe, ni de color, ni de religió, ni de res. I això possiblement se monte l'any que ve.
0: Bueno, mos ho dirà i anirem i prendrem nota de tot el que...
1: Hòstia, no, quina gran notícia m'acabes de donar, no?
0: Sí, faltaria més. I si no, per almenys hem de contar-ho.
1: T'advertís que m'ho apunti i t'agarra la paraula, eh?
0: Si està gravat, això ja... És en directe, però es queda gravat.
1: Exacte, està gravat.
0: Sí, jo aniria encantat.
1: I en esta me tinc que dir, per agrair a la gent que m'ha ajudat, perquè n'hi ha molta gent que m'ha ajudat molt, Jo soc el que maneja el pincell, però n'hi ha gent rere que m'ha ajudat, Com, per exemple, un d'ells, que tinc que dir-ho, és Baltasar Bueno Tàrrega, un gran periodista, una gran persona,
0: sí.
1: I m'ha ajudat en escriure la meva història un poc, perquè ell me coneix de que jo era xiquet. Jo no soc nascut així en València, jo soc nascut en Jaén. Perquè ho sapiau. Però dona igual.
0: Part de València de categoria?
1: Sí, però dona igual. Jo soc nascut així, estic així de 4, de fa 60, 63 anys, que ne tinc 66. I este home me coneix de molt xicotet. Bueno, el cas és que han vingut a parlar de les bromes i s'han posat en coses ja més serioses,
0: No, no, però va, oi, tot és important. Tot
1: sí,
0: és important.
1: Però quan tinguem que parlar de pintura i d'art, ja un altre programa. Ara anem a parlar de les bromes.
0: Molt bé, pues, si Apolinar diu que anem a parlar de les bromes, anem a parlar
1: claro.
0: De les bromes.
1: Però,
0: així la bona qüestió, Elena, la bona qüestió és que tu, des d'aquest moment del filtre de l'ull, tu veus en ton pare un filó.
1: I ara no.
2: Des de luego.
1: Això m'ho tragui sencer.
0: No, si ha quedat clar, ha quedat clar.
1: Sencer.
2: Sí, perquè a més és que la gent m'ho demanava, me demanava que li gastara més bromes, perquè a més... ell és com en els vídeos, és que jo a vegades li ho dia abans a Jota, dic, és que si esta se la creu, és que és tonto.
0: Quantes hi has gastat a dia d'avui?
2: Pues les tinc comptabilitzades 20. 20 bromes.
1: 20 trolls?
0: Però tu la top, quina ha sigut?
2: Jo crec que la top ha sigut la del plàtan i la de l'ou fregit.

0: O sea, és que, bueno, no sé què dir-te, perquè la del pintallavis també va ser molt bona.
1: Va ser molt bona. I la de l'ambulància també va ser molt bona.
0: I després també tinc una altra també molt bona de que li trac una pedra.
1: Ostres, espera, m'estic recordant. Perdona, conta-la.
0: No, li trac una pedra i estic, clar, com jo faig molt de vídeo en el meu canal, comença.
2: Apolinar, la gent no ho està veient, però Apolinar, ho estàs contant i està fent aixina. S'ha tirat la mà al cap, està fent...
3: Sí,
2: està...
3: Sí,
2: no.
0: És que, claro, comencí a dir-li... estava gravant-me i dic, bueno, chicas, esta piedra es una piedra que me ha costado mucho conseguir porque vale 600 euros y ahí desde Raere. ¿Cómo? ¿Cómo que te has gastado 600 euros en este pedrusco? Y era una pedra que me vaig a trobar-me en el carrer.
3: Era un risco.
0: I va ser molt bo també.
1: Recordo una molt bona també, que estava sentats en el sofà de casa i de repente en la televisió apareix que estan buscant a tombar, que estan buscant bueno. Captura.
0: Esa també va ser molt bona. Me va costar preparar-la, perquè, claro, i ese vídeo el vaig tindre que fer en intel·ligència artificial, que el presentador diguera el... I no se notara que era una gravació de veu... Bueno, Ixa va ser la que més me costà preparar.
2: Però Ixa queda molt, molt guai perquè és que esteu en el sofà i se nota la teua mà com fa clac, com que connectes el vídeo que està en la tele i llavors, mira, que està saliendo tu. I, clar, i ton pare... Perdón?
0: Sí.
2: No té res que veure, això.
3: Ahí és on la ment a mi me n'anava a 100 per hora o a 1000 per hora perquè jo sabia que jo no havia fet res.
0: Claro.
3: Y sin embargo, claro, yo sabía que no había Ferrés. Y sin embargo estaba Isint en el telediario como a un atracador perillós y armat.
2: Sí, arma, ¿no?
0: Pero sí, a mano armada.
1: Se habían equivocado de foto y de coche, ¿no?
3: Sí.
1: De foto y de coche.
3: Se han equivocado de persona y de coche. Es imposible, Elena. Y yo donarle explicaciones a Elena, por favor, que yo no he hecho nada.
1: Y Elena dijo, ¿pero cómo se van a equivocar de persona? Pero si el coche también, el coche es el teu. Y digo, bueno, pues se habrán equivocado de persona y de coche.
3: Bueno, ahí es solamente andaba a mil per hora que lo que ha comentado antes, de que abore con Ises de esa situación. Perquè per tu és real. Com i s'ha dit la situació? Aquí tens que recurrir perquè te defenga, aquí, perquè jo no faig res, tio. Entonces, clar, hasta que arriba el moment que, bueno, és que, clar, és que després jo crec que devia de gravar els vídeos
0: i la reacció.
3: Quan me diu que és mentira i entonces jo ja...
1: És que sí, al final, jo crec que al final... hombre... Acaba rient-se sempre, no pot aguantar-se.
3: Sí,
1: això es veu.
0: Claro, acabé rient-me perquè és que jo en aquest moment pense, no pot ser. O sigui, no pot ser que se ho estiga creguent.
3: Sí que pot ser.
1: Tenim el Consell d'Experts de Fort de Cobertura que volen ser partícips d'aquesta entrevista i volen preguntar també algunes cosetes. Així és que els donem entrar?
0: Per favor.
1: No, Apolinar, no són ells.
3: No, ja ho sé.
2: Són pitjors.
4: Són
2: més estrictos.
1: Anem a la primera pregunta del Consell d'Experts de Fort de Cobertura. Era Apolinar López y Elena López.
5: Hola, Elena. ¿Tú te has fet influencer porque no te calles ni vais del agua?
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mira, no te di que no. No te di que no, porque es de veres que yo no me calle ni una y además en les meves xarxes sol expressar molt i molt sovint les meues conviccions, no? I jo crec que soc prou oberta a expressar lo que pense i bueno, pues a ser natural, no? A no amagar, a no... A ser jo mateixa. O sigui, que jo pense que sí, que és perquè no me calle.
1: En certa manera, sí. Segon pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
6: Hola, Elena, guapa. Si ton pare és un senyor major... Perquè digues eixes promes.
3: Claro. Un poquet de respecte, ¿verdad? Ah.
0: Mira, n'hi ha molta gent i després de la broma de la televisió en la que ell és un atracador, que molta gent me diu el vas a matar d'un disgust, d'un infart al cor. Però és que jo me divertís mogolló i me fa moltíssima gràcia gastar-li bromes perquè penses es que és tonto. És que no pot ser que se les crega.
1: Innocent. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
7: Hola, Elena. Si jo vull ser influencer, què tinc que fer?
1: Ahora.
0: Pues mira, yo te diría que lo primer que has de hacer es estudiar. Lo primer, primeríssim, no deixar els estudis.
1: Fer-li cas a ton pare i a ta mare i menjar verdura.
0: Correcte, i menjar molta verdura, perquè quan més fruta i verdura menges, millor influencer seràs. No, és broma. No, jo sempre dic que per a ser influencer has de ser tu mateixa.
1: Apolinar diu, no és broma, no?
3: No, broma. Hi ha que menjar bé i estudiar molt.
0: No, lo que no és broma és que n'hi ha que estudiar, n'hi ha que tindre sempre una preparació acadèmica perquè... Bueno, ser influencer no és aplegar i que de repente seguisca molta gent, no? Aleshores, és de veres que ne som en Espanya ja i en el món sencer molts influencers, cada vegada és més difícil destacar, i també és de veres que, bueno, pues, la primera cosa que li diria és que siguera ell i ella mateixa, que s'espere, que no tinga pressa, que no és un món fàcil, que no tot és bonico, que n'hi ha moltes coses roïns en este món, a pesar de que moltes voltes pues, se veja soles lo millor de ser influencer, però que no tinga pressa, que estudie i que siga ella mateixa.
1: Quarta pregunta, esta no és per a Elena, esta és per a Apolinar.
3: Ai, bo.
6: Bon dia, senyora Apolinar.
3: Bon dia.
6: Vostè perdona la seua filla? O se les guarda per a vengar-se?
3: No, a veure, tu pareixes molt jovenet, o joveneta. Que,
1: jovenet, jovenet.
3: Com te diuen?
1: No, està gravat.
0: És que jo després pense, és que de veres bueno, és tonto. És que no pot ser.
3: Veure, jo
0: veus com s'ho creu? Se bueno, pensa no que passa, és així?
3: No passa res.
1: No, la pregunta està gravada, està gravada.
3: Està gravada sí. La pregunta. A veure, jo... No li guarda rencor.
1: Però té 8 anys.
3: Vale, escolta, jo no li guarda rencor ni a la meva filla ni a ningú. Si me gasta bromes, i són bromes, que val perquè se divertim tots, pues escolta, per mi benvingudes siguen, però jo no me vaig a vengar de res, tot lo contrari. Càvega, que me gasta una broma, li dono un abraç i dos besets.
0: Jo també te dic una cosa, he de dir així una cosa, que pense que algun dia, el dia que menys me ho espere, me va a donar una, però ben forta. No. Se les va a cobrar totes de una.
2: La venganza será terrible.
0: Totalment. Claro. Pense que sí, eh?
1: Va de tapat, no? Vols dir?
0: Jo sí, crec que sí, que algun dia...
3: Sí, a veure. Jo, com acabeu de veure, som, el que ha dit antes, som molt ingenuo. Jo pensava que som molt ingenuo.
0: No, sí.
3: I m'ho crec tot perquè és la meva obligació, val? A més, però no estic tonto del tot, un poquet, vale, però del tot, eh?
1: Del tot no.
3: I tinc imaginació. Estic estudiant...
1: Home, si és pintor, té imaginació.
3: Molta.
1: Això està clar.
3: Estic estudiant la broma bomba que li vaig a fer.
1: Uau. Un abans m'ho pot donar?
3: No.
1: A Polinar?
3: No, perquè tots és ho descobrís. No.
1: Seria, clar, seria...
3: No. Estic preparant una gran broma que tindrà una repercussió, jo diria, que més nacional a nivell mundial.
1: Uau.
3: La
1: estàs amenaçat de broma, Elena.
3: Però...
1: Estàs amenaçat de broma.
3: Però que no li va passar res ni res.
1: Home, ja s'imaginem, que...
3: Que li va tremolar tot el cos.
2: Uau.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
6: Bon dia, Elena. Si tingueres que triar entre quedar-te sense internet o quedar-te sense espill, què triaries?
0: Quedar-me sense espill, segurament. No sóc res presumida. Vull dir, m'agrada cuidar-me, però no, sense espill, sense dubte. I tu per què te rius?
1: Apolinar, què diu?
3: No, que trient ara de les preguntes.
0: De que pensava que eren en directe.
3: Que
0: ai, sí? Li pregunta com se diu i tot.
3: Sí?
0: Com te diuen
3: claro,
0: a tu?
3: Claro, hòstia, tu. No.
1: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Arriba Dani Gallego i porta el Pelotrivial. Hola, Dani.
4: Estem preparats, a veure, per a passar-ho bé, per a fer unes preguntetes, per a ficar-vos a prova també com estan fent els nostres companys.
1: Bueno. Molt bé. Pausa, consells publicitaris i tornem.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
8: De tu a tu. Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per

0: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
1: La próxima semana hablaremos del gobierno.
0: Generalitat Valenciana.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Fora de cobertura. Donís Salvador.
5: Seguim fora de cobertura i tenim ese Pelu Trivial. Dani Gallego.
6: Tenim preparada una nova edició de Pelu Trivial perquè, per supòs, jo penso que l'última vegada que vam fer va agradar moltíssim, així que jo penso que podem fer una altra prova.
5: Som també en Apolinar López
6: per
5: i Elena.
6: Supos, per supòs, per la gent que no ho sàpiga, anem a fer un joc de Trivial, tal qual, però parlant de perruqueria i preguntes relacionades amb la perruqueria, però en les categories tradicionals del Trivial. Se fiquem a provar?
5: Molt bé,
6: estem preparats?
5: Anem allà.
7: Jo la rosa, Jo el quesito rosa sempre.
6: El quesito rosa, bueno, anem màgica. Començar primer en
5: Cine
6: història.
5: Cine televisió, no? Cine televisió. Sí. Història era el blau?
6: El no me recorde.
7: El taronja era de port.
8: No, el amarillo. Blau era geografia.
5: El groc.
9: Història amarillo, ¿verdad?
6: Es diu en castellà marrón. No sé com si diu en valencià.
5: O marró.
6: Marró. Pues marrón, pues ya estaría. Ha sigut fàcil.
5: Pues casi. Vale.
6: Anem a per ell. Història. Esto es un poquet difícil, ¿eh? A veure, quin ungüent utilitzaven alguns romans per a enfosquir el cabell? Vale? Opció A, oli d'oliva i mel. Opció B, mescles de plom i cendres. Opció C, llet de cabra i romer. Opció D, cera d'abella i vi.
5: Uau.
8: Jo te diria que la cendra, perquè la cendra, no? Pense. Pot ser?
5: Ah, està dient, Dani, està fent caretes, eh?
6: Jo no dic res, no puc dir res.
8: La cendra és, o sigui, la cendra és oscura. Aleshores, la cendra d'oscurir.
5: Ah, pues sí que...
7: Eh? No s'ha convertit. Això té, sí, això té coherència, sí, perquè la primera que ha donat a mi me peix una torrada de un menche. No? que porta
8: oli,
7: la primera?
8: Oli d'oliva i mel.
7: No, oli i mel, això és una torrada sí. de...
6: Però cuidado, perquè la cera d'abella i el vi, a lo millor...
8: No. Sí, però és que la cera d'abella i el vi no peguen, no casen.
6: Marquem l'opció mescles de plom i cendres.
5: Sí, sí, sí.
8: Com
6: a correcta.
5: Sí, sí, sí, sí.
6: I la resposta és correcta.
5: Vámonos.
6: És de veres que els romans li s'agradava enfosquir el seu cabell perquè pensaven que en més fosc era el seu cabell eren més joves i tenien més energia per les batalles i demás. Encara aixina que el plom eren productes que podien ser tòxics.
5: Com va dir un antic filòsof, estan locos estos romanos.
6: Totalment.
5: Obelix, no? Obelix, sí.
7: Obelix.
6: Anem a veure, perquè anem a la d'entreteniment, que és del nostre company.
7: ¡Vamos!
6: A veure si està preparat. A veure per quin anem. Quin personatge portava dos moños laterals icònics? Wonder Woman.
5: La princesa Leia.
6: La princesa Leia.
7: Deja, que estava esperant-lo. Espera, deixa.
6: O Lara Croft.
7: Ai, no ho sé. Quin pot ser? Quin pot ser? Vaig a dir la princesa Leia. La princesa Leia.
6: Aquesta era molt fàcil.
7: La princesa Leia.
5: Marquem la princesa Leia i és...
6: Marquem i és correctíssim.
7: Vamos.
6: A veure, no sempre vaig anar a pillar.
5: Ja tenim el marronet i el rosa, eh?
6: Ja tenim dos.
5: Vale.
6: Anem a per ciència i natura. Aquesta és
8: la verda, aquesta és la meva preferida.
5: La meva també.
6: Anem a veure. En quina època de l'any els estudis han conservat un lleuger augment del creixement del cabell?
8: Ah, mira.
5: Fàcil, jo... muy fàcil.
6: Pot ser en hivern, en primavera, en estiu, o mai canvia?
8: Jo te diria... Que, o sigui, en el otoño, com se diu en...
5: Primavera d'hivern.
8: Tardor. Dis-ho tu, si te ho saps.
5: No, pues,
9: tu també podràs, Apolinar.
6: Home, clar.
9: Tu també podràs. Jo és que no sé de què va el tema, tio.
8: En la tarda... No, encara no s'ha enterat. Papi, és un trivial.
9: Ja. Doncs
8: pues, hem de contestar bé. Quina és?
9: Va, jo dic la primavera.
6: En el que tal volta pot créixer un poquet més el cabell.
8: Jo te diria que en qualsevol... En la tardor se te cau més, això segur.
6: No, però estem parlant ara mateix del creixement.
9: De créixer.
8: En qualsevol, no?
9: Jo... Igual que les plantes, de créixer.
5: En el sequinosis. I en particular...
6: No, però aquesta resposta no estava.
5: El de primavera d'estiu.
6: Aquesta resposta no estava.
9: Jo diria estiu.
6: Però la gent que estiga també escoltamos, repetís una altra vegada les opcions. És en hivern, en primavera, en estiu o mai canvia, sempre que és el mateix.
8: Jo crec que mai canvia.

0: Això és la meva resposta.
1: Jo, si me miro a l'espill, mai canvia.
2: Primavera.
3: Primavera. Yo digo en primavera.
4: Yo digo estío. Por lo menos a mí en verano me crece
2: anem
4: mucho el pelo.
2: Anem en Apolinar, primavera, vinga, va.
3: Anem en primavera, ho tenim clar. Sí. Primavera, segur, segur.
2: Digue en primavera. Sí. Marquem primavera.
3: Marquem primavera sí. I la resposta és sí. Incorrecta. Oh. Oh. Oh. Oh. I el mestre J tenia raó. En estiu és quan el cabell pot créixer lleugerament un poquet més. És molt, molt, molt poquet, perquè sí que és de veres que tot l'any el cabell creix al mateix nivell. De fet, moltíssima gent ostres, diu tio. Que li creix més, per exemple, la perruqueria, tot el món diu, és que a mi me creix molt el moño, és que a mi me creix molt poquet. El nivell de creixement és sempre el mateix per a tots, exactament igual que la temperatura, que varia molt, molt, molt poquet, yeah. Però sí que és de veres que justet per la temperatura, en estiu, com tenim un poquet més de calor, la sang funciona un poquet més ràpid i fa que cresca lleugerament un poquet més ràpid. Ostres. Així que la resposta això, és correctíssima,
5: Jota. Això està molt bé. Jo és que gràcies. Ho he associat en les plantes,
3: tots els mons,
5: que en primavera reviscolen les plantes, doncs jo dic, pues, el cabell pues, també.
3: T'he sentit, la veritat és que sí.
2: Ben lligat, ben lligat.
3: Un poc més de calor feia falta per intensificar
5: sí,
3: la
5: sí,
3: resposta.
5: Sí, sí, sí.
3: Bueno, anem en geografia.
2: Ens quedem sense... Mira que l'he preferit nostre,
0: Ja, yeah, bueno.
3: Anem en geografia. En esta, vos la puc ficar fàcil o difícil, però on anem?
2: Que nivell?
3: Difícil.
2: Difícil?
3: Difícil.
4: Venga, a tope.
0: Anem a per totes.
3: Vale. Quina és la ciutat de referència mundial en tendències de moda i perruqueria?
0: Hombre.
3: Opció A, Berlín.
2: No.
3: B, París. C, Lisboa. D, Atenes.
0: No. París, París.
2: És tarda difícil?
3: A veure, més difícil que l'altra és. A lo millor les opcions sí que estan ficades un poquet per a que tu vagis al lloc.
2: Sí, estan dirigides. Però quina era l'altra, per curiositat,
3: L'altra era... Quina ciutat espanyola, en referència a premis de perruqueria i barberia, és la top en els últims anys?
2: És València. Ah, pues, València.
5: Pues jo vaig a dir Atenes.
2: No, home, no.
0: Papi, és que no sé. És
2: París.
0: Que no.
3: Ara s'han canviat.
4: És que... Era París.
0: Era París. Que no
5: sé. En Atenes va sorgir el... Va sorgir... Ah, sí. En Atenes... va sorgir el...
0: Ja ho dirà.
5: Ara ho diré, papi, que no m'heix la paraula, no m'heix la paraula, redeu. Hòstia, no.
2: El maratón.
4: Les olimpiades.
5: No, en Atenes...
2: La distància d'Atenes a maratón.
5: El culto al cos, a la vella en Atenes. Que és on estan les estàtues més...
2: Sí.
5: Més
3: escultòriques,
5: bueno. Més...
2: No, té lo seu, saps? Té lo seu. Però la ciutat capital...
0: De la moda és París.
2: És París.
5: Has dit la paraula actual?
3: No.
5: Ah! Ja està, falta la
2: paraula. Pots repetir la pregunta, per favor?
5: És que, claro.
3: Quina ciutat és una referència mundial ara, en tendències i moda de perruqueria?
5: És ara,
0: París.
5: Vale.
0: No discutis què és. París.
2: Apolinar, marquem París. Marquem
5: va,
2: París.
5: Va, marqueu París. Va.
3: Marquem París.
2: Marquem París.
3: I París, evidentment, és correctíssim. Vinga.
6: No, ixa no és la ciutat capital, és la ciutat capilar.
5: No sé si tenia...
3: Capilar? En capilar?
6: En capilar.
3: També.
6: La ciutat en capilar.
3: Bueno, no, que estàvem parlant un poquet de conya, sí que era, evidentment, la ciutat referència espanyola de premis de perruqueria i barberia entre Madrid, València, Barcelona i Sevilla.
2: València.
3: Se quedem en la terreta,
2: molt
3: evidentment. Bé.
2: No, no, ja, però no és que mos quedem perquè som nosaltres.
4: No, és que
2: és València i, a més, qui teniu ahí sentat i està fent les preguntes, en este cas, és premi Fígaro per dos voltes consecutives.
0: Joder.
2: Així és que...
5: Premi Fígaro,
2: campió del món, campió del món de perruqueria.
3: Ahí estem. Bueno, sí. Per això estem així, no? Per a parlar de perruqueria en drets.
2: Sí, una cosa, que si tires un poquet per carrer de folios i no me tapes la càmera, pues de categoria. Pues però no passa res. Però bueno, però també, això també és voluntari. Vull dir,
3: la gent que mos estiga sentint-mos ara no t'està
2: bé. Escolta,
7: una cosa, t'estava tapant el micro, però no el moño.
2: Ah, bueno.
7: No el moño i se te veia la màgia de tu melena.
2: Bueno, me el tallar ahir ella. Ja. Que...
3: Bueno, anem allà. Anem a esports, d'acord?
2: Vinga.
3: Quin és el futbolista de la selecció espanyola que té la melena més voluminosa del futbol espanyol?
0: Hombre, mira, jo així vaig a dir una cosa. Te dic una cosa, és Cucurella, ¿vale?
2: És Cucurella.
0: Però, ningú com a Ferran Torres, que a més és del nostre poble, que és de Foios.
2: Sí, senyor.
4: Pelazo.
0: Pelazo el de Ferran Torres.
3: De fet, Ferran ha sigut ara super, super tendència. Bueno, anem a, si voleu, a donar per tancada la pregunta, evidentment,
2: sí.
3: Ha sigut Cucurella, la melena
2: Cucurella,
3: bravo.
2: Sí. Super
3: sí. Però sí que Cucurella. Ferran tenia un supercanvi de moño, perquè duia el moño abans supercurtet,
0: sí.
3: Una barba que no la feuria res, i ara ha fet un canvi de moño, que la veritat és

0: que està super, super
1: bueno,
0: encertada.
1: I a més està de super moda entre totes les xiquetes.
2: Ja me quedé en Ferran Torres, che.
3: Sí, senyor.
0: Que és el meu poble. I en això tenim el trivial terminat. Així que si ho pensem, jo penso que el trivial està al 100% dels formatges guanyats, eh?
3: No, perquè mos ha faltat la de ciència.
0: La pregunta... No, la de ciència ho han fet?
3: Però l'han fallat.
0: L'heu fallat? Ah, faltava uno. Però te puc donar una oportunitat de la pregunta 2.
3: L'agarrem?
0: Sí, la pregunta 2.
3: Hemos venido a jugar. Vinga, va.
0: Hemos venido a jugar, Mayra. Pues anem a vore.
4: Tarjetita por aquí.
0: Tarjetita per a la última. Anem a vore, però no anem. Quina és la proteïna que està formada principalment, per la que forma principalment el cabell? A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci.
1: Molt fàcil.
3: És que, com que és fàcil...
1: La queratina...
4: Jo no tinc cap. Dices, jo no tinc cap.
0: No, cap sí que ne tens.
4: Cap tinc, però no tinc cap.
2: La que diu de
0: cap. No, sí que ne tens.
3: La queratina.
4: La creïlla. Jo tinc la creïlla.
3: A veure, senyors, la queratina...
0: Era A, col·làgen, B, queratina, C, elastina, D, calci.
1: Queratina, 100%.
3: Sí. ¿La queratina?
5: Sí, sí. Vamos con Elena. Vamos
0: con Elena.
3: Venga, la queratina.
0: Y Elena, evidentment, encerta.
3: Oh, bravo, bravo, bravo, bravo. Vinga, per a celebrar-ho tenim rànquing en fora de cobertura.

0: En un programa de Mercedes Milà, en un bateig o en la presentació del seu llibre?
1: A Mercedes Milà, que li la va fotre.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Molt bé. Frase número 4. Relaxing cup of café con leche. Qui ho va dir? Esperanza Aguirre, Anna Botella o Rita Barberà, que en Pau descanse. Quina de les tres
2: ho va dir? Anna Botella. Sí.
0: Anna Botella.
3: Però per què no te calles?
4: ¡Oh! Serà del rei.
5: ¡Qué bo! Se l'ha retornat, la del rei.
3: Però per què no te calles?
2: Anna Botella va ser...
0: Ja no ho va dir. Davant del Comitè Olímpic Internacional, en una cafeteria de Benidorm perquè li havien cremat el cafè o en Fitur?
2: Esta dona no va a Benidorm. Va al...
4: A la.
0: Davant del Comitè Olímpic Internacional. Sí, senyor, així no va ser. Perquè durant la presentació de la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics de 2020 va ser quan ho va dir en Buenos Aires 2013.
1: Sí.
0: Tenim més preguntes. Anem a per la quinta. La quinta és... Qui va dir la segunda ya tal? La segunda ya tal.
4: És complicada.
2: Ui, que difícil.
0: Diu, l'opció A és Mariano Rajoy, l'opció B és José Luis Rodríguez Zapatero, l'opció C és José María Aznar.
4: Uf! I què pedia el comín de la llamada?
3: Jo crec... Vaig a dir, sense estar segur, Mariano Rajoy.
0: I on ho va dir? En una roda de premsa en acabant de la final de l'Eurocopa 2012, en una classe de gimnàsia o en un casament mentre es parlava del menú?
3: No, en la primera, en la...
0: Una roda de premsa.
3: La roda de premsa.
0: Pues va ser Mariano Rajoy i ho va dir en una roda de premsa a Varsovia, sí, perquè li van preguntar com havia vist el partit. Diguen, la primera part hem dominat i la segunda ja tal. Efectivament.
2: Molt bé. Molt listo.
0: Tenim la número 6. Puedo prometer y prometo. Qui va dir puedo prometer y prometo? Opció A.
3: I això està molt clar.
0: Adolfo Suárez. Opció B, Felipe González. Opció C, Manuel Fraga. I, bueno, qui dels tres ho va dir?
3: Adolfo Suárez.
0: I ho va dir... durant la campanya electoral de 1977, demanant una hipoteca o en un debat de televisió?
3: En la campanya electoral. Això era una frase molt característica.
4: Se les ha totes, eh?
0: De veritat.
2: No va ser tan tonto, eh?
0: No. Ja t'ho puc dir. Pregunta número 7. Spain is different. Wow. Qui ho va dir? Manuel Fraga, Alfredo Landa o Luis García Berlanga?
3: Alfredo Landa, tio...
2: Jo no me la sé.
0: I on ho va dir? En una campanya internacional de promoció turística, en Eurovisió o en una reunió de la OTAN?
3: No, en una campanya turística.
0: Pues ho va dir... Es va popularitzar durant l'etapa de Manuel Fraga com a ministre d'Informació i Turisme i ho va dir en una campanya internacional de promoció turística. No hem acertat qui ho va dir, però bueno. Sí a on.
3: Bueno,
0: no està mal, vinga, aplaudiment.
3: 8-1, va.
2: Podria ser perfectament Alfredo Landa, eh?
0: Podria ser. Qui la va popularitzar, però ho ha dit molta gent. Vaya ser, senyor González. Qui ho va dir? José María Aznar, Julio Anguita o qualsevol col·laborador de Fora de Cobertura quan J. González fa un rànquing?
5: Esa.
2: La C.
0: Vaya ser, senyor González.
4: La estava esperant, no sé por qué.
2: La A.
0: José María Aznar, no? Sí. Ja no ho va dir en el Congrés dels Diputats, en un ascensor o en una convenció del seu partit.
2: La podria dir en qualsevol...
0: La hem acertat, aplaudiment, que sí. Tenim la número 9. Diu Manda Webs.
3: Hòstia, això també
0: té. Sí, qui la va dir? Federico Trillo, Rodrigo Rato o Josep Piqué?
3: Federico Trillo.
0: I ho va dir en el Congrés dels Diputats, pensant que el micròfon estava tancat, en una granja avícola o en una fira gastronòmica d'Aranda del Duero.
3: En el Congrés dels Diputats.
0: En el Congrés, sí, senyor, sí, senyor.
3: Mondo huevos.
0: Una última, val?
2: Vinga, va.
0: Viva Honduras. Qui va dir Viva Honduras en el seu moment? Federico Trillo, Mariano Rajoy o José Bono?
2: Que poc.
3: Crec que això va ser José Bono.
0: I ho va dir durant una visita a les tropes salvadorenyes, sí, desplegades en Iraq, en el concurs de Miss Honduras o en l'aeroport de Barajas abans d'agarrar un vol.
3: En la primera que has dit.
0: Durant una visita a les tropes salvadorenyes, sí, desplegades en Iraq. Bueno, pues efectivament va ser en ese moment, sí, però va ser Federico Trillo.
3: Federico Trillo.
0: Sí, Federico Trillo. O sigui que de 10 preguntes dobles hem acertat 18. Crec que no està mal, eh?
2: No està mal.
0: Notícies absurdes i surrealistes. J. González.
4: Mira, Donis, qué noticias más chulas tengo para hoy, para terminar el programa. Y dice que una influencer decidió sumarse a la tendencia de la sologamia. Esto es el matrimonio con uno mismo. Compró un espectacular vestido de novia y celebró su unión por todo lo alto para celebrar su amor propio. Sin embargo, la luna de miel duró muy poco. Exactamente 24 horas después, Sophie publicó en sus redes sociales que la convivencia con ella misma estaba siendo insoportable y que estaba buscando asesoramiento legal para tramitar un divorcio exprés porque no se aguantaba más.
0: Compra casarse en A3.
6: Porque yo lo valgo, ¿no?
2: Yo he pensado moltes vegades casarme en mi mateixa, ¿eh? Lo de divorciarme igual també.
0: Está de moda.
2: Pero, no, lo que sí que he pensado de deberes es fer un matrimonio la banda en la moa millor amiga. Olé. Un matrimonio en la banda.
3: ¿Això és una broma o és deberes?
2: No, no, que és deberes. Casar-me en dama, matrimonio en la banda i és la meva millor amiga. Anem però a veure si el matrimoni.
3: Però si dama està casada ja. Està
2: no, no està casada.
3: Però ja, però té la seua, el seu company.
2: Bueno, i què?
3: Jo crec que això és una altra broma. Aneu a espai, eh? Aneu a espai.
0: Bueno, verdadera o falsa, nena? Verdadera o falsa?
2: Jo crec que és verdadera.
0: Verdadera, Apolinar, verdadera o falsa?
3: Verdadera.
6: Jo penso que també.
3: Estes influencers estan del cap.
6: Pues,
0: diguem tots verdadera, vinga.
4: Todo es verdadera. Pues bravo por vosotros,
0: bravo.
4: Porque esto es verdad y le sucedió bravo. A la influencer argentina Sophie Maure.
2: No estem bé.
0: Una altra, González.
4: Donis dice que un influencer bromista pensó que sería una idea fantástica pintar su coche utilitario exactamente igual que el coche patrulla de la policía local utilizando témperas lavables de colores azul y amarillo. Su plan era patrullar el barrio dando multas absurdas a la gente por comer chicle o caminar demasiado rápido. Sin embargo, no recorrió ni 100 metros antes de que la patrulla real le diese el alto.
0: Elena?
2: Yo creo que es falsa, encara que podría ser verdad lo de les multes.
3: Yo creo que es deberes.
6: Yo también deberes.
5: Sí, yo también es deberes.
0: Venga, pues tú vas a tener, Elena, parece un dos todos, venga.
4: Pues Doni, bravo por vosotros. Esto, esto es totalmente falso.
0: Mira, ¿tenemos una rápida última?
4: Un creador de contenido obsesionado con los ovnis contrató un equipo de efectos especiales, actores disfrazados y potentes luces LED para simular una abducción extraterrestre en mitad de un camping nocturno en una zona rural. La broma se le fue de las manos cuando tres de las víctimas del camping sufrieron un ataque de pánico real, una de ellas se desmayó y los demás terminaron llamando a emergencias creyendo que era el fin del mundo.
2: Verdadera y me la apunto.
0: Este broma es Apolinar. No. Vas a España ahí.
3: Bueno, ya sé, pero han podido ganar el título.
0: ¿Verdadera?
3: Pero yo creo que es deberes, ¿eh?
6: ¿O no di que es así o no? Yo pensé que verdadera.
5: Trola.
0: Yo di verdadera también, González.
4: Falso, Donis, esto es falso.
2: Però tinc una idea de
3: banda. Oh. Sí, vosaltres aneu donant idees així. Se
0: n'anem, se n'anem.
2: Moltes gràcies.
0: Ha sigut, Elena, un autèntic plaer i Apolinar també, que estigueu en fora de cobertura. I gràcies per demostrar que darrere d'aquests vídeos hi ha persones reals, espontànies i en espais en terra.
2: Gràcies a
3: vosaltres.
0: Elena López i Apolinar López. Vostra casa, a Punt Ràdio.
3: Gràcies.
0: Gràcies, Dani Gallego.
6: Un plaer.
0: Gràcies.
7: Són les 12.
8: A Punt. Notícies.
7: De l'incendi de Segorbe, el foc ha cremat 633 hectàrees amb un perímetre de 15 quilòmetres. Este matí treballen en l'extinció 25 mitjans aeris i 350 efectius terrestres. De les persones evacuades ahir, 1.000 en total, 37 estan al poliesportiu de Bétera, on continuaran fins que la situació siga més favorable. Entre elles, Mari Tolosa, que fa només 20 dies que viu a Gàtova. Agraeix el suport de l'alcalde de Creu Roja de l'Ajuntament de Bétera, però encara té els nervis a flor de pell.
9: No tengo queja, pero la situación es... Yo ha venido el médico a verme, pero estamos bien. Pero no, el cansancio, la ansiedad, la situación, la impotencia, el no saber, pues es complicado. Y a ver cómo evoluciona todo...
7: Elia Verdebio, l'alcaldessa de Bétera, s'ha sumat a l'agraïment cap a la labor de Creu Roja.
10: Creu Roja està organitzant, la veritat que molt bé, el tema de les persones que no es troben bé, perquè n'hi ha menuts, i bueno, desplaçar-te de casa sense l'essencial, pues és dur i complicat.
7: I fins a la residència de Carlet han traslladat 9 persones. 5 són dependents i 4 les ajuden. És l'actualització feta després de la reunió del SECOPI a les 9 del matí. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Interior i Emergències, s'ha mostrat prudent respecte a l'evolució de l'incendi.
11: Tenemos que ver cómo evoluciona,

0: cada momento, en cada segundo, porque ayer eran optimistas por la mañana, presentaba una situación muy favorable, pero también hay unas horas críticas donde cambian las condiciones meteorológicas, donde cambian también las columnas de convección y tenemos que esperar a ver cómo evoluciona a lo largo del día.
1: Per cert, que a les 4 de la matinada s'ha donat per extingit l'incendi forestal declarat a Tírig el passat 7 d'agost, fa 8 dies. Però tornant a Segor, esta zona ha registrat el mes de juny, de juliol i la primera quinzena d'agost més calorosa des que hi ha registres, segons ha destacat la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, que ha demanat prudència. Pilar Bernabé.
2: La CV25 a la altura de Olocau está cortada al tránsito a todas las personas que no sean vecinos de la zona de Marines Viejo, que sí pueden acceder a su municipio. Quiero pedirle a todas aquellas personas que tenían previsto coger la bicicleta, este incendio está activo en un lugar muy vulnerable. En los últimos 100 días aquí no ha llovido.
1: En la informació que els oferim sobre este incendi, la televisió d'Apunt els oferís ara mateix un avanç informatiu especial i un altre a la una per actualitzar qualsevol novetat que es puga produir al llarg del matí. Malgrat la sequera generalitzada en només uns dies, entre el 12 i el 18 d'agost, a l'interior de la Comunitat Valenciana s'han arreplegat més de 150 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades per l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, des de l'inici de l'any hidrològic, al principi d'octubre. Entre les precipitacions registrades, l'organisme estatal ha destacat, entre d'altres, els 18 litres per metre quadrat a l'aeroport de València. Les pluges van afectar la major part de la península, mentre que van ser escasses o inexistents en els dos arxipèlags. En moltes zones disperses del nord i de la meitat est peninsular es van sobrepassar els 10 litres per metre quadrat. La Policia Nacional, per altra banda, ha desmantellat un punt de venda de drogues en un domicili a Elx i ha detingut un home de 65 anys com a responsable d'un delicte contra la salut pública que ha ingressat a la presó. La col·laboració ciutadana ha sigut clau, ja que la investigació es va iniciar arran de les queixes veïnals. Al domicili era freqüent la presència de persones que acudien per adquirir estupefaents. Els compradors accedien a la cotxera, on es feia l'intercanvi. A la vivenda la policia ha trobat cocaïna, haxís i diners en metàl·lic. A les carreteres, una persona ha mort i 6 han resultat il·leses en un accident esta mitjanit en la CB35 a l'altura de Paterna. La cuina de Morera d'Apunt ha sigut premiat al Festival de Televisió de Vitoria-Gasteiz. El programa ha sigut reconegut en l'àmbit de divulgació i estils de vida en la segona edició del Premi Festival Forta. La cuina de Morera acosta la gastronomia i els hàbits saludables a l'audiència de la mà del xef Jordi Morera i la nutricionista Anna Sirvent. El guardó s'entregarà el pròxim dissabte 12 de setembre. I en els esports acaba de parlar Luis Castro en la prèvia del Llevant Osasuna. Raúl Pina, bon dia.
3: Bon dia, Susana. Un Luis Castro que, per cert, ja té un nou reforç a la seva disposició. El central Enduque, austríac, arriba cedit del Liverpool fins el mes de juny del 2027. Això sí, complir amb el fair play financer de la Lliga és una obligació perquè encara resten jugadors per inscriure. Per al tècnic, això no és cap problema, cap excusa per a preparar el partit de Pamplona.
4: Dentro de lo que tienes podemos trabajar bien, no hay problema por ahí, porque todos saben lo que tienen que hacer y ya me conocen, a mí no me gustan excusas y no puede haber excusas.
3: El partit entre Osasuna i el Llevant es disputarà dilluns a les 7:30 al Sadar. I d'altra banda, recordem que després de les vacances torna el circ de la Fórmula 1 amb el Gran Premi dels Països Baixos. Està en marxa la carrera a l'esprint i recordem que Fernando Alonso i Carlos Sainz han eixit des del pit lane.
1: Horatge variables de cap de setmana, avui màximes no tan altes. Avís groc en el litoral nord de Castelló per tempestes que podrien afectar esta zona i descarregar amb intensitat torrencial. Precaució, per tant, en esta zona. I amb això ens despedim. Tornarem a la una.

0: punt. Què fas este capte?
1: Tu què creus? Festa?
0: I el següent?
1: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Benvingudes i benvinguts a un capítol més de les cançons de la nostra vida. Avui parlem de l'humor i la sàtira, eixos que formen part de la idiosincràsia del poble valencià. Sempre s'ha dit que nosaltres tenim una manera pròpia d'afrontar l'art des de la crítica i el sarcasme, i la música no s'escapa d'esta forma de veure el món. La sàtira popular a través de la cançó tradicional ens ha donat molts exemples.

L'humor ha sigut la ferramenta perfecta per eludir la censura i per a parlar de temes tabú o prohibits. Des del punt de vista de l'humor, podem abordar temes polítics, religiosos o sensibles sense por a la reprovació.

0: Televisión.
1: A més, riure genera efectes immediats en la salut física i mental. Riure és una de les emocions més contagioses i fomenta un ambient positiu. Per això, la música i l'humor sempre han sigut bones companyes.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Un dels primers exemples de sàtira musical que trobem a les nostres comarques és el grup Els Pavesos, amb Joan Montleón al front, que ja hem analitzat al capítol de la renovació del folk i la cançó tradicional dels anys 70. I recordant eixe capítol, tornem a eixe paratge natural i a eixe cant que li va fer este grup amb el seu tema Les anguiles de l'Albufera.

perquè els pavesos, a més d'utilitzar l'humor, van posar en valor una gran part del cançoner tradicional valencià i van conquerir els escenaris amb aquestes sonoritats.

A finals dels anys 70, en plena voràgine del punk britànic, a la ciutat de València es va formar una banda excèntrica i molt difícil de qualificar des del punt de vista estètic, que traslladava als escenaris l'herència del cabaret mesclada amb la ràbia punk i el sarcasme en les seues lletres. Parlem de La Morgue.

La Morgue era un supergrup format per diferents músics de diferents sensibilitats artístiques. Liderava el projecte José Vicent Arastei, més conegut com David Duplex, un carismàtic i excèntric personatge. La Morgue era pop faller amb actitud punk i lletres descarades com este Pompis de Luxe.

0: les cançons de la nostra vida. En Apunt Ràdio.
1: A David Dúplex se li va sumar al projecte un altre actor important de la contracultura valenciana, com és Vicente Bartual. Vicente va fundar també el segell discogràfic Ediciones Milagrosas, per on van passar gran part de les bandes dels finals dels 70 i principis dels anys 80. En la dècada posterior, Bartual va ser conegut per ser un dels animadors de l'extinta Ràdio 9 amb el Bikini Club.

La Morgue era una gran banda a l'estil de l'Orquestra Mondragón o els mallorquins, peor impossible. I la teatralització dels directes era una de les marques de la casa. Tenien figures com coristes i animadors com Bartual o Madalena Twist, una de les primeres drag queens valencianes. Tot un rarà vist a finals dels anys 70.

I és que la morgue era ritme, nous sons i un exemple més de com arribaven nous canvis a l'escena valenciana. Escoltem un poc d'ells i ho fem amb Avance Semanal.

La morgue va suposar una escola artística i musical per a persones inquietes que necessitaven expressar la seva creativitat. I per això, de les cendres de la morgue van eixir altres bandes com Ceremonia, Armas Blancas o Los Inhumanos.

La cançó que sentim de fons, Verano Inhumano, forma part del primer EP de la banda, editat l'any 1983 per Ediciones Milagrosas, el segell de Bartual, i que destacava per la seva urgència postadolescent, un electropop molt de principis dels anys 80 i lletres que ja miraven a l'humor, però d'una manera molt continguda.

La banda es va formar un any abans a la platja del Saler, una platja al sud de la ciutat de València. Un projecte que va néixer de la ment d'Alfonso Aguado, exvocalista de Última Emoción. Convé recordar que prop de mig segle després, Los Inhumanos encara estan en actiu.

0: Di és una altra de les cançons que formen part d'aquell primer EP de Los Inhumanos. Mesos després de la boda entre l'hereu de la corona britànica, el príncep Carlos, i una jove que connectava molt bé amb el poble, esta banda va decidir retre homenatge a una de les dones més carismàtiques del segle XX, Diana Spencer.
1: Y ya no te puedo olvidar, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di, Lady Di.
2: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Però eixes primeres composicions res tenen a veure amb la trajectòria posterior del grup. A partir d'ahir, fitxa per una multinacional i comença a fabricar hits de pop etílic i a vestir als escenaris les mítiques túniques que els caracteritzarien fins a l'actualitat.

Manué pertany al primer llarga durada del grup, amb el títol Los Inhumanos, publicat a l'any 1985. La banda comença a créixer i es converteix en un grup multitudinari amb més de 30 persones dalt de l'escenari. Algunes cròniques de l'època diuen que per esta banda han passat més de 400 membres al llarg de tota la seva història.

Les cançons de l'estiu comencen a ser patrimoni de los inhumanos i no hi ha revetlla de poble en la que no es ballen les seues cançons. Pop fresc, acompanyat de sons sintètics i amb la característica coral de totes les veus que l'acompanyaven.

1988 va ser un any clau per entendre la història de Los Inhumanos. Van editar el seu disc més exitós, 30 Hombres Solos, produït i arranjat per Nacho Mañó. Va ser doble disc de platí i allà es van incloure temes mítics com este, Me duele la cara de ser tan guapo.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Festa, irreverència i col·lectivitat etílica. Eixes són les bases en les que es crea el cançoner d'esta banda, que té en les tornades enganxoses i en l'humor una de les seues claus d'identitat.

L'humor sexual i les al·lusions masclistes converteixen la banda en una fàbrica de hits que el 2001 canvia de comandant, ja que Alfonso Aguado deixa pas al seu germà Sergio al front de Los Inhumanos. Però l'any 2019, Alfonso, el creador i fundador de Los Inhumanos, torna a la carretera i decideix continuar amb les cançons que tantes voltes va cantar. I tot això fins ara, que continuen en actiu. I de segur ho fan tocant cançons com esta, Una pareja feliz.

L'any 1984, una banda d'amics s'unix sota el paraigües d'Orfeón Brutal a fer cançons per passar-ho bé i amb l'humor com a consigna. El primer EP que van publicar comptava amb el que va ser el seu gran hit, Mariloli.

L'humor en les lletres, la posada en escena o la manera d'entendre la música ha sigut un recurs que han utilitzat nombroses bandes de la nostra geografia. Riure no entén ni d'edats ni d'èpoques, perquè des dels anys 70 trobem exemples de formacions que ens han tret un somriure, com és el cas dels reis de l'electroclash, Putilàtex.

taverna. Utilatex és un duo que es va formar a Albacete amb la valenciana Gemma Hermel. Van ser un dels pioners de l'electroclash a tota Espanya.

0: un estil que mescla electropunk, tecnopop, música industrial i metal amb lletres irreverents i còmiques com esta que escoltem, Mira una moderna.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Prop de dos dècades després de la seva creació, Putilàtex encara continua en actiu i no han deixat mai de publicar nova música, tot a pesar que els seus membres han format part d'altres bandes al llarg d'estos anys.

El que està clar és que la ironia, el sarcasme i, en definitiva, l'humor és un recurs que s'ha utilitzat des de sempre en la música de les nostres comarques. Qualsevol estil ha sigut permeable a esta manera d'entendre les cançons, com és el cas de la banda d'electroclash Putilàtex.

I per si us heu quedat en ganes d'escoltar un poc més d'este humor irònic, del sarcasme dut a l'extrem amb sons electrònics, vos deixem ara amb un altre tema de Putilàtex. Escoltem Domingo Mundial.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I deixem ara els ritmes més electrònics per adentrar-nos en una proposta que també fa de l'humor marca de la casa. Parlem del peculiar grup Ovidi Twins, format l'any 2004 a la ciutat de València per Xavi Mataor i David Garcieta, al que s'uniria, posteriorment, Xavier Learreta.

Ovidi Twins va destacar per practicar estils tan diversos com la cançó d'autor, el reggae, el punk o fins i tot la música clàssica. Els seus concerts eren una festa poètica amb guitarres, on les històries que ens contaven tenien molt a veure amb la nostra quotidianitat.

i d'un univers creador en passem a un altre, sempre respectant l'utilització de l'humor com a consigna de creació. En este cas, un duet que porta l'humor fins a l'últim extrem i que fa de l'escenari un verdader teatre. Parlem ara del duet valencià Jovamochi.

0: Quan una banda decideix invertir el nom de Chimo Bayo i presentar-se d'esta manera, Yobamochi, ahí ja n'hi ha una intenció i una provocació per a futurs interessats. Es tracta d'un duet que no mostra mai la seva identitat, ja que s'amaguen darrere de màscares de porcs.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Yobamochi són en si mateixos una proposta surrealista que fa de l'humor la seva manera de ser. Ritmes sinuosos, sonoritats sintètiques, veus profundes i lletres boges que ens trauen un somriure per l'absurd de la seva proposta. I sense deixar l'absurd, viatgem ara a una altra proposta personal i original, Gilbertástico.

Gilberto Aubán és un pianista i compositor que porta prop de 2 dècades de músic d'acompanyament d'altres propostes musicals, però que també del seu propi projecte, Gilbertástico. Una proposta de cançó pop personal i íntima on l'humor també té el seu espai on s'aprecia, en este que escoltem, Papas i Olives.

0: La proposta de Gilbert Tástico passeja també per l'absurd i l'ironia, com també fan els últims protagonistes d'avui. Una formació sarcàstica des de la seva concepció i que juga amb l'humor per criticar allò que no els agrada. Parlem ara de Gigatron.
1: Gigatron és una banda de rock humorístic que parodia el heavy metal dels anys 80 i 90, caricaturitzant les actituds, l'estètica i els elements típics del gènere. Formats després de la dissolució de Choco Crispies, la formen Charlie Glamour, Dave Demonio, Cake Turullo i Johnny Cochambre.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I amb ells traiem un somriure i diem adeu a este capítol on hem visitat propostes que fan de l'humor, el sarcasme, la ironia o fins i tot l'absurd una forma d'afrontar la música. Per ara només ens queda que fer banyes amb les mans i votar molt fort. Adeu i que la música vos acompanye.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: De l'incendi de Segorbe, la nostra companya Vanessa Martínez ha pogut entrevistar a una de les poques persones que no han sigut evacuades de Gàtova. Endavant, Vanessa.
5: Sí, companys, el foc no ha arribat al nucli urbà, però que sí que ha cremat diverses naus industrials i casetes de camp disseminades. Recordem que la població està evacuada des d'ahir a les 5 de la vesprada. Són vora un miler d'habitants, perquè este poble, com bé sabeu, en estiu augmenta considerablement la seva població. En aquests moments, l'únic bar que està obert en esta població és el bar Anden, que està donant servicis a tot els serveis d'emergència. Estem precisament amb la seva gerenta, amb Patricia Zapata, que ens explica com esteu vivint estos dies així a Gàtova.
6: Buenos días, Vanessa. Sí, la verdad es que desde el principio que decidieron que iban a montar aquí el dispositivo, nos preguntaron si podíamos ofrecerles servicio a los diferentes agentes y personas que iban a estar trabajando y, por supuesto, nos ofrecimos a cualquier cosa. La verdad es que estamos a ratos un poco desbordados porque sí que teníamos previsión para dar muchas cenas durante el fin de semana, pero la cantidad de bocatas que damos para almorzar, para comer y para cenar es mucho mayor de la que podíamos haber previsto para las cenas, pero es verdad que todos los equipos están colaborando con nosotros. Si nos hace falta pan o cualquier alimento, nos coordinamos, nos lo hacen llegar y está, la verdad es que darles las gracias a todos por la ayuda que nos ofrecen para que podamos continuar ofreciendo servicio a toda la gente que hay aquí trabajando.
5: A més, com a veïna del poble, és una de les poques veïnes que poden estar així al municipi. No sé quin missatge vols traslladar a la ciutadania de Gàtova, als veïns i veïnes que estan patint per estar fora dels seus cases. Tu com estàs vivint estos moments així al poble?
6: La verdad es que durante toda la noche han estado trabajando todos los efectivos a pie en la montaña y desde primera hora están los equipos aéreos, está todo el mundo coordinado. La sensación de hoy por la mañana es de que todo está mucho más controlado, mucho más tranquilo. Obviamente tiene mucha precaución porque el viento puede cambiar en cualquier momento, el fuego es muy tradicional.

0: Cancionero, pero la sensación de ahora es bastante más positiva que la que había ayer por la tarde y pues bueno, ojalá, ellos están dando todos la verdad que el 100%, aquí la gente llega agotada, pero bueno, yo creo que todo va a ir a mejor desde ahora, sí.
1: Continuem molt pendents de l'incendi a la Serra Calderona. Segons l'últim balanç, el foc ha cremat 533 hectàrees i té un perímetre de 15 quilòmetres. Este matí treballen en l'extinció 25 mitjans aeris i 350 efectius terrestres. De les persones evacuades ahir, 1.000 en total, 37 estan al poliesportiu de Bétera, on continuaran fins que la situació siga més favorable. El director del punt de comandament del Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha informat que durant la nit s'ha pogut treballar bé. Raúl Gil.
2: Hoy amanecemos también bien, tranquila, desde el punto de vista que se ha podido trabajar muy bien, ha habido mucha humedad, la llama ha llegado a desaparecer y lo que sí que es cierto es que todas aquellas zonas que se han trabajado y todas aquellas zonas que ya están quemadas suman un día más. A ver cómo evoluciona, sobre todo en las horas centrales del día, para que el trabajo que estamos haciendo y con todos los medios que son muy amplios y sobre todo muchos medios aéreos, consolidemos el trabajo que venimos haciendo.
1: Sí, caldrà estar atents a les ràfegues de vent esta vesprada i a la pujada de les temperatures. Bones notícies pel que fa a l'incendi de Tírig, declarat el passat 7 d'agost. Està extingit des d'esta matinada. I ara hi som de la Comunitat Valenciana perquè la situació dels migrants als carrers de Ceuta i especialment la gestió dels menors ha encès el clima polític. El Ministeri d'Infància xifra en 1.400 els xiquets ja registrats, però reconeix que encara n'hi ha moltíssims que no estarien comptabilitzats i projecta el trasllat de 500 xiquetes a la península. Des d'ací, el Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana ha fet una crida als infermeres i infermers que estiguen disposats a desplaçar-se temporalment a Ceuta per a contribuir a alleujar l'elevada pressió assistencial que suporten els seus col·legues de la ciutat autònoma. I en els esports, demà a les 5, juga el Villarreal al Metropolitano. Raúl Pina, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Susana. Acaba de parlar Diego Pablo, el Cholo Simeone, i ha confirmat la presència de Julián Álvarez en la llista de convocats per a jugar contra el Villarreal.
4: Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club. Estar en la misma línea, que lo importante sea el Villarreal y no sea lo otro.
3: Recordem que Julián Álvarez va demanar eixir al Barça i l'Atleti de Madrid li ha tancat eixa porta al davanter argentí. D'altra banda, en Fórmula 1, en la carrera a l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos, victòria per a Russell per davant de Leclerc i Norris. Alonso ha acabat en la posició 18 i Carlos Sainz en la 20.
1: Moltes gràcies, Raúl. L'horatge es presenta variable este cap de setmana. Avui amb màximes no tan altes com els últims dies. Avís groc, això sí, en el litoral nord de Castelló per tempestes que podrien afectar esta zona i descarregar amb intensitat torrencial. Precaució, per tant, en esa zona. Això és tot per ara. Tornem a les 2.
5: Som a punt.
6: Què fas este cap?
7: Tu què creus? Festa?
6: I el següent?
7: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
9: En esta entrega del recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt, la música té gran presència. Comencem recordant aquell reportatge amb entrevista que ens va fer Mar Hernández sobre música festera. Festera amb gran presència en falles i festes en general. Per descomptat, em va parlar del fallero, del mestre Padilla. per fer parada en Amparito Roca, que el 2025 va ser el centenari

0: de la seva composició i donant gran protagonisme al Pepita Greus, que fa 100 anys del seu naixement en este 2026.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Som de viure la festa al carrer i d'acompanyar-la a bon ritme.
2: A bon ritme. I mira que m'agrada Paquito el xocolatero, m'agrada el xocolat i m'agraden els xurros i m'agraden els bunyols, però la música m'agrada encara més.
0: Clar, perquè també és música,
2: efectivament.
0: Sí, senyor.
2: I anem a parlar una miqueta de música festera, sí, de música fallera, perquè venen aquests dies grans de falles, de si no res els carrers s'ompliran, que ja s'han omplit este cap de setmana en molts casos, no? De bandes, de xarangues, per descomptat de pas dobles, com este mític, mitiguíssim Paquito el xocolatero, com el València, de José Padilla, cert, que tant escoltem en l'Ofrena, no?, cada vegada que passa una comissió, o com l'Amparito Roca, que és un dels pasdobles més coneguts al ran del nostre territori.
0: Seguida me recordo de mi abuelo Antonio Eraso i se posava ell, que era elegant, tota la moñassa blanca, un domina pa carrere. Agarrava i li deia Doloretes, a ma abuela. Doloretes, vine, i se posava a ballar Amparito Roca. Una cosa per morir-se de bonica. Amparito Roca l'any passat... L'any passat va tindre protagonisme especial. Celebrava 100 anys de la seva composició.
2: 100 anys. Estem centenàries. I fem un recordatori ràpid de la història del Pasdoble, si et sembla, perquè va ser estrenat el setembre de 1925 per la banda municipal de Carlet, que en aquell moment dirigia Jaume Teixidor. Jaume Teixidor, que en realitat és català i va estar molt de temps a Carlet, que és el compositor del Pas Doble. I el nom de l'obra, Amparito Roca, es deu a una de les seves alumnes de música, Amparo Roca, una xiqueta que era molt amiga de la filla de Teixidor, precisament, i que rebia classes particulars de piano. I a l'hora de posar-li el nom, doncs Amparito Roca. I, de fet, el carrer on està eixa casa, on sonava eixe famós piano que tocava Amparito, doncs porta eixe nom, el nom de carrer Amparito Roca, també.
0: Sí, perquè molts pasdobles tenen nom de persones a les que se'ls dedica.
2: Efectivament, molts, i avui en parlarem precisament d'un d'ells, així que recapitulem. Perquè això va ser l'any passat, i a Carlet, però és que enguany, i en una localitat també de la Ribera, celebren el centenari d'un altre pasdoble que no falta mai en la Festa de les Falles.

0: que els músics que ens escolteu potser ja l'heu reconegut, perquè el pas doble és Pepita Greus i el municipi és Alginet. I este pas doble va ser compost per Pasqual Pérez Chobí, compositor que precisament va néixer a Carlet per les voltes que dona la vida, però que va acabar dirigint la banda d'Alginet. El va compondre el 1926 per al Certamen Internacional de Bandes de València, que precisament els va donar la victòria, este pas doble. La història de com es va compondre, de per què, de on exactament, és ben curiosa, però abans, el nom del pas doble. Qui era la Pepita Greus, que li dona nom? Realment, Pepita Greus és Àngela Josefa Greus. Pepita, que és una poeta nascuda a mitjans del segle XIX, que va desenvolupar la seva trajectòria a principis del segle XX i que és molt, molt reconeguda al poble d'Alginet, però millor que ens ho explica Rafa.
1: Vinga, ella era una dona terratinent que va quedar òrfena en 3 anys i se'n va anar a viure en sa tia i en un cosí germà, que és el magistrà Greus. Quan ella ja va ser... Ella se va traure el títol de mestra, però mai va exercir, perquè una dona de la seva classe no s'esperava que treballara. I llavors ella entra en el món de la Renaixença, perquè el cosí també se dedicava a fer poesia, els jocs florals de la Barcelona de finals del XIX, de principis del XX, i ella estava en tot aquest ambient. Així, en sa casa pues, venia Teodor Llorente, venia Félix Pizcueta...
2: Era de bona família,
0: sí.
2: I amb inquietuds intel·lectuals i d'escriure, que també estava molt bé, perquè hi ha gent de bona família, o dones i homes de bona família, que no tenien aquesta inquietud per llegir i sobretot per escriure.
0: Exacte. També tenia un ambient propici, no? El seu cosí també escrivia, per exemple, i anava, d'alguna forma, anava seguint-lo allà on desenvolupava la seva trajectòria, ella anava seguint-lo, per exemple, a Barcelona, també va estar a Còrdoba, a Xàtiva, va tindre

0: eren vivències que la van enriquir, clar, per a poder després...
1: La, una vida enriquida et dona,
0: clar,
1: sí, et dona més oportunitats per a escriure, va tindre una bona vida, i a més, això que comentava Rafa, amb lligams, amb gent de la intel·lectualitat, de la cultura... És. Torna al Ginet a principis de, del segle XX i allà composa poemes en València relacionats amb el seu poble, amb la terra, i també la religió, era molt religiosa, Pepita Greus. De fet, va guanyar un premi de l'Honrat Penat al 1910 pel seu poema El miracle de Sant Vicent Ferrer. Uh-huh. I en aquest context, en els anys 20, doncs, promou una sèrie de tertúlies literàries on se concentrava, doncs, l'elit del Ginet, diguem-ne.
2: I clar, quan ella ve al poble, el que se crea ací, el que ella crea ací és com un, una xicoteta de tertúlies on s'ajunta, diguem, doncs, en les forces vives del poble, gent, la gent un poc més inquieta, i és on Pérez Chauví, que és el compositor del Pas Doble, doncs és quan, diguem, ell presenta peces que està fent, i ahí se crea, doncs, vamos, el món de la cultura del Ginet, de l'època.
1: I este context de rebombori cultural, sí, diguem-ne, no? d'efervescència, és important per explicar per què el Pas Doble es diu Pepita Greus, perquè, atenció, sí, Pérez Chauví no el va compondre pensant en la poeta. Ui. O sigui, no es deia així, originalment. És més, el Pas Doble, segons la dita popular, va néixer quasi per accident el mateix dia que se celebrava el certamen internacional de bandes, aquell que van guanyar el 1926. Ui. Concretament, va néixer en el camí d'anada a la competició i encara sort que va ser així. Escoltem de nou Rafa Bosch.
2: Ningú se recorda que tenen que fer un passo doble per quan entren a la plaça de Bous. I entonces, m'imagino que Pérez Chauví ja tindria alguna toneta, i entonces, en el viatge de tren des del Ginet a València i després en un despatx de correus que li deixa un amic, ahir ell va compondre el pas doble. Entren a la plaça de Bous i al final guanyen. I un periodista de l'època li pregunta, i quin nom té? Entonces ell, com no tenia nom, diu, li vaig a posar del Ginet a València. I això era el nom original.
0: Una obra quasi pensat i fet.
1: Per accident, un poc.
0: I a més té èxit.
1: Això és la llegenda popular. De fet, el que siga després la realitat, bé, ens encanta, no? Afegir-li una miqueta de literatura.
0: Perquè segurament sí tindríem una base pensada i un treball ja avançat. Però bé, del Ginet a València era el títol original, primer.
1: Exacte, no? Era el títol primer i va ser un èxit al poble, clar, tornen, una multitud rep a la banda, ja estaven tots encantats, i clar, doncs en eixe afany, diguérem, de patriotisme local, no? Sí. Doncs reciten precisament un poema de la mateixa Pepita Greus, que es diu El meu poble, no? Justament en el moment com de celebració de la victòria.
0: O sigui que s'ajunta el so del Pas Doble que acabaven de guanyar amb els versos del meu poble de Pepita Greus.
1: Exacte, però la cosa va més enllà i la cosa té a veure també, doncs, amb el patrocini d'alguna forma, perquè el Pas Doble havia marcat per sempre la història de la banda, del municipi, i el compositor com que necessitava un cert mecenatge i prestigi perquè la composició sonara allà on pogués ser, més enllà de les fronteres del Ginet.
0: Entenc.
1: És aleshores quan decideix posar-li el nom de Pepita Greus, qui podia ser la mecenes perfecta, perquè recordem que venia de tertúlies literàries i de bona família, i també podia atorgar-li al Pas Doble i a la banda, doncs, el reconeixement cultural que mereixia. I Pepita Greus estava encantada amb l'assumpte, la veritat.
0: Tot bé, tots d'acord.
1: Tots d'acord, tots d'acord, tots contents. I fixeu-vos si ha sigut així que li va donar prestigi, no? El nom que des d'aleshores fins ara, doncs el Paso Doble al Pas Doble ha sigut tocat en moltíssimes ocasions,
0: sí,
1: efectivament en totes les festes, però també la tocava la coneguda com la xaranga El Empastre, que per això es pensava que era un Pas Doble bower, quan realment no ho era, però sempre la tocava esta xaranga. Però és que fins i tot este Pas Doble l'ha tocat, sí, una banda de Japó, la banda de Kanagawa, en un certamen que va ser celebrat al Té, a casa nostra, mira.
0: Són músics japonesos,
1: són músics japonesos tocant al Tea un pas doble del Ginet. Yeah, és que la vida fa cercles.
0: La gràcia al món.
1: Sí. Però no hi ha concert de la banda del Ginet on no soni este pas doble, ni hi ha festa que se li resistisca, i menys en les falles,
0: cert,
1: on tenim constància que sonarà bona cosa estos dies. I per això en volem parlar amb Ainhoa González, que és regidora de cultura d'allà del Ginet i música en la Societat Artística Musical del Ginet. Bona vesprada, Ainhoa.
3: Hola, bona vesprada a tots.
1: A veure, entenem que sonarà bona cosa el, sí, pas doble, no? Estos dies.
3: Pues sí, bona cosa estos dies i lo que queda de any. Però de totes formes, En el Xinet, la banda de la Societat Artística procura tocar-lo sempre al final de tots els concerts, perquè per a nosaltres el Paso Doble és un himne.
0: És un emblema, és important, sí.
1: És molt important. Clar, de cara ja al més pròxim que teniu, que són aquestes falles, com es presenten amb este protagonisme musical? Perquè ahir al migdia ja vau celebrar la crida.
3: Sí, ahir farem la crida. Ha sigut un cap de setmana molt mogudet, molt mogudet. El divendres farem el concert de la Setmana de la Dona. Uh-huh. El dissabte farem una presentació d'un llibre d'homenatge a homes i dones del Xinet. Ahir farem la crida. La setmana que ve la cabalgata del Ninot. Després ja vindrà Pasqua. Totes les provessons que tenim. Uh-huh. Ahir sí que no tocarà tocar Pepita Greus. Ahir sí que ja no...
0: No, en Setmana
1: no,
0: Santa
1: toca una altra cosa.
0: Això després, per Pasqua.
3: En setmana no toca... Però sí que després de Pasqua ja comencem en actes ja dedicats íntegrament a Pepita Greus. Tindrem un encontre de bandes, tindrem exposicions, tindrem xerrades, tindrem més concerts. Tenim programat fer un concert en estiu monogràfic a Pérez Xoví, perquè, clar, enguany és el centenari de la creació del Pas Doble, però, clar, és el que diguem sempre... No podem separar a Pérez Xoví de Pepita Greus ni a Pepita Greus de Pérez Xoví en el que és el Pas Doble, encara que l'any és el centenari de la creació, de la composició del Pas Doble.
0: Sí, s'entén.
1: I clar, deies que significa que per a vosaltres és un himne, no, Pepita Greus. Què significa?
0: Sí, és un sentiment.
1: Clar,
0: sí.
1: Com vos sentiu la gent del Xinet quan escolteu el Pas Doble? Ja pràcticament és l'himne oficial del poble, diguem.
0: És casa, és casa, sentir-les casa.
3: Sí, vamos, a veure, sí que el Xinet té el seu propi Pas Doble, que el va escriure el mestre Melando Bosch, però Pepita Greus sempre l'han considerat com un himne. Ja no els músics en si ni les institucions, sinó la pròpia gent és la que ens demana que toquem el Pas Doble. De fet, si en algun concert de la banda el Pas Doble no es toca, no ve la primera dona i Xina Yamachor que va cara a la directora de la banda i li renega perquè no han tocat el Pepita Greus. És com si els faltara
0: alguna
3: cosa.
0: Algo, no pot... sí.
1: I sí, això sí. Vol dir, perquè parlaves, per exemple, de la cavalcada del Ninot, això vol dir que també sonaran cada acte faller o ja es passar-se'n? Ja ha superat la cosa?
3: No, en els actes fallers ja ens dediquem més a lo que són pas dobles fallers, sí, uh-huh. Perquè si ja tenim tot el que és l'any dedicat a lo que és el centenari, si damunt el clamem en falles, si Pepita Greus mos agrada molt.
1: I sonarà, però amb moderació.
3: Exacte,
1: també.
3: Exacte. Com se sol dir, lo poco gusta, però lo mucho cansa. Entonces, fa que no mos avorrisguen, perquè
0: se repartiran.
3: Exacte.
1: I també suposa que és un any per a conèixer qui va ser, perquè inclús gent del Xinet imagina que no coneixen la importància que va tindre la poeta com a tal Pepita Greus, que imagina que també és un any com per a recordar-la.
3: Efectivament, la gent pensa que Pepita Greus és... Bueno, la gent, molta gent, sobretot la gent més jove, pensa que Pepita Greus és simplement el nom d'un pas doble. I sí, moltíssima gent sap que ha sigut una poetessa molt important del nostre poble, però no saben realment quin és l'origen, com bé vos ha explicat el meu company Rafa Bosch, quin és l'origen del nom del Pas Doble. Mm-hmm. I mira que en el Xinet Pepita Greus està per tot arreu, té un carrer, té una escola, n'hi ha un edifici, que per cert és ambició, que es diu Edifici Pepita Greus, o sigui, és el colmo del músic. Ser del Xinet i viure en l'edifici Pepita Greus. O sigui, entonces, clar, molta gent sí que sap qui era Pepita Greus, però no sap la importància de Pepita Greus en el poble.
0: I no parem de fer pedagogia també, que més menuts i menudes la coneguen a ella, coneguen al compositor i a la peça musical. Moltes gràcies, Ainhoa.
3: A vosaltres.
0: Per contar-nos bones falles.
1: Bones falles.
3: Igualment, passeu el seu d'allò més bé.
0: Estarem pendents de tots els actes i activitats que feu per donar-los a conèixer. Forta abraçada.
3: Igualment.
0: Seguim sense perdre el ritme després de moure'ns. Això, el ritme de Pepita Greus, és molt mare a un altre ritme, sense música, però molt enriquidor. I és que la primera setmana de març vam aprendre coses sobre els cereals de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. La importància d'incloure'ls en la nostra dieta i deixar de demonitzar-los, això sí. Sabent de quina manera és més saludable prendre'ls, preneu nota que paga la pena.

0: Comamos cereales. Comamos cereales.
1: Pero sin glutamato. Encara que si diguen glutamato, ye, han de ser cereales. Sin glutamato, integrales. Podríamos añadir després del que hem après des de que la coneixem, sí o què?
0: Tal qual.
1: Vinga, sí, perquè avui els protagonistes de la nostra secció de nutrició són aquestes llavors fonamentals per a la nostra alimentació i a les que tenim molt que agrair, també per la humanitat s'ha desenvolupat gràcies a elles, entre altres coses. I és per això que li dediquem un dia al calendari internacional, que és internacional, no?
2: Molt bé. Exacte, mundial. Sí, sí.
1: És el 7 de març i serveix per recordar el paper fonamental que ha tingut en la història de la humanitat, el Dia Internacional del Cereal.
0: Digue-li! Comamos cereales, comamos cereales, en efecte, i els mengem al llarg i ample del planeta. Uh-huh. I al llarg i ample del rellotge de la història. Són tan importants, aquestes xicotetes llavors, sense cereals no existiríem les grans civilitzacions, com per exemple la valenciana. Què seria de la civilització valenciana sense l'arròs? Sense el pa per almorzar.
1: No ningú.
0: No s'haguera pogut desenrotllar el model d'agricultura. No hi hauria vida en el planeta pràcticament sense cereals. Que importants són els cereals. De manera que nosaltres volem dedicar-li un sincer homenatge i un capítol sencer de la nostra secció de nutrició per a saber tot el que tu volies saber sobre els cereals i mai t'atrevies a preguntar. Li preguntem a Clara Llorenç, la nostra nutricionista. Què tal?
2: Què tal? Els cereals poden estar superorgullosos de vosaltres dos. Què intro!
1: I els hem fet una intro superxula.
2: Mare meua!
1: Tot i que no han tingut sempre bona premsa, o no tenen en ocasions bona premsa, això per
2: no,
1: què?
2: No, i més últimament, jo crec que més de a finals, des de fa un any ets així, al final...
1: Des de que s'ha posat de moda la Duncan i la
2: cetogènica.
1: Exacte.
2: El problema d'aquestes dietes és que demonitzen massa certs aliments, com en este cas, per exemple, els pobres carbohidrats, ¿vale? els cereals, i al final el problema no és el blat, no és l'arròs, no és l'avena, no és la cibada. El problema és este model alimentari que tenim actualment. ¿Cuál es el problema? El problema es este refinament excessiu que tenim en quasi tots els cereals que mengem al llarg del dia, és estos ultraprocessats que tenim a base de cereals que tenim també diàriament en la nostra alimentació, i és esa desconnexió amb lo que és el cereal com a tal, com a és el aliment ideal, ¿vale? Aleshores, no hem de preguntar-nos o no hem de demonitzar si el cereal és bo o dolent, sinó al final hem de preguntar-nos un poquet en quina forma el mengem, en quina quantitat i sobretot en quin context, ¿vale? Que realment és la importància.
0: Quan parles de context, parles de la paella del diumenge.
2: Correcte.
0: Clara, molt
2: correcte.
0: Bé. És que això és un context que s'ha de respectar perquè, tota la vida.
2: Totalment. I això és molt important, ¿vale? I també és... Com bé heu dit en la intro, ¿vale? Estos cereals ja no són nutrients, que ara després direm què nutrients aporten, sinó és que són cereals que són superarregats a la nostra tradició. Sí. Bé siga així la paella, bé siga en Latinoamèrica el blat, les coques, o bé siga el cuscús en Àfrica. Mm-hmm. Aleshores, llevar això és desconnectar-te totalment de la teua...
1: És identitat,
2: totalment,
1: també.
2: És identitat gastronòmica, mm-hmm, a banda de nutricional. O sigui, això per una part.
0: Val, molt bé.
1: Comencem per al principi.
2: Vale.
1: Professora, què és un cereal?
2: Punto, parte zero.
1: Vale. Doctora, que te dibujo aquí. Doctora, ¿qué es un cereal?
2: El cereal, ¿vale? Es un aliment que té diferents parts. I així ve el problema. Si tu te menges el cereal sencer, és un cereal que té fibra, que té unes vitamines, ¿vale? Per què? Perquè conserva el segó, conserva el germe i conserva l'endosperme. Però és que molt poques voltes mengem el cereal integral, el cereal sencer. En quasi totes les voltes mengem o bé siga l'arròs blanc o bé siga cereals des de dejuni, mengem un cereal que ha sigut refinat, que li han llevat el segó i el germe, ¿vale? I el problema d'això és que tota la fibra i totes les vitamines i tots els minerals que t'aporten el cereal es troben en aquestes parts que tu lleves. Aleshores només te quedes amb el midó i la glucosa.
1: Siga. Ah, però que clar,
0: la santesa i xina són desmorts.
2: És que
0: també
2: és
0: el pitjor,
2: no?
0: Diguem, del cereal.
2: Sí, sí.
0: I la part bona...
2: I la part bona, sí. Vale. Sí.
0: Per pues... tant, diguem, en lo que seria el cereal bo, vale, sencer, què té de bo?
2: què té de bo? Vale. Si parlem de cereal tal qual, vale? De cereal sencer, al que no li han llevat res, ens va portar energia de qualitat. Energia de qualitat, què vol dir? Una energia mantenida en el temps. Lo bo de que un cereal siga integral és que al tindre la fibra fa que la glucosa que té, vale? Que la glucosa és la font d'energia per al nostre cervell, s'allibere lentament. Vale? Un arròs blanc ens dona energia momentàniament, un arròs integral ens va donar una energia més curta però més mantinguda en el temps, algo més positiu, perquè a banda va a produir un menor pic de glucosa en sang, també positiu. Vale? També ens va donar més fibra. Bueno, és que si no són integrals no ens dona res de fibra. Esta fibra, pues, òbviament, va alimentar la nostra microbiota, va millorar el nostre trànsit intestinal i, sobretot, va augmentar la sacietat. A banda de que som una població que tenim una de les grans dèficits que tenim en la nostra alimentació, o sea, en la nostra població, és fibra. ¿Vale? Haurien, ja farem un programa, hauríem d'arribar als 30 grams i s'ha vist que es quedem en 10-15 grams i molts de les moltes patologies que tenim és per culpa d'aquest dèficit.
0: Ah, però m'ha dit un capítol sencer a la fibra, també.
2: Sí, sí, no, és per donar-li importància.
0: És molt important.
1: Sí, se queda molt curt en fibra, sí, senyor.
0: I el tema del colesterol també es tira una maneta? El cereal integral?
2: Totalment, vale? Al final, pensa que la fibra, els cereals integrals, val, perquè n'hi ha moltes voltes que dius, ostres, és que tinc colesterol, tinc que llevar-me el pa, tinc que llevar-me... No has de llevar-te, que ahí és l'error. El que passa que has de millorar la qualitat de cereals que estàs clavant. Yeah. Aleshores, no és llevar-te, però és menjar arròs integral, és menjar avena en comptes de copos de dacsa, és menjar pa integral. Per què? Perquè la fibra que tenen els cereals integrals arrastra el colesterol dolent i fa que l'elimines.
0: I el tema dels cereals refinats l'associem amb el gluten? O no necessàriament?
2: No,
0: o és
2: necessàriament.
0: Una paranoia meua?
2: No necessàriament. Vale.
1: No, però la gent que diu que el gluten també se lleve tot, el pa, el pime, el pum, el pa, a no ser que sigui un plan especial.
2: Això és una altra batalla, sí. Senyor. Perquè al final... el gluten s'associa a inflamació. Jo crec que la paraula gluten té molt mala fama, vale? I al final el gluten és una proteïna que se troba en el cereal. No tots els cereals, l'arròs no té gluten. Dona igual que siga integral que no integral, vale? Perquè la pasta, encara que siga integral, continua tenint gluten. O sigui, el gluten no se lleva per elegir una versió integral, en aquest cas. I per què, de repent, arriba... Rita o Paco, que s'ha llevat el gluten i t'ho conta mentre està prenent-se un cafè.
1: És que me trobo molt millor.
0: És que va millor, això.
1: I deu ser que soc intolerant perquè me trobo millor.
2: Ha sigut llevar-me el gluten i me trobo superbé. Pues ahí el problema, perdona que te diga, no és que t'hagis llevat el gluten del pa o el gluten de la pasta, és que associat a llevar-te el gluten ja no prens les galetes que prenies per a desdejunar, cereals integrals te l'has llevat, quan t'has llevat el gluten t'has llevat tota la merda que te menjaves, que duia gluten.
1: Entonces,
2: aquestes persones que se volen llevar gluten, al final el que fan és que se van a una alimentació molt antiinflamatòria perquè lleven tots els ultraprocessats pràcticament, perquè avui en dia el gluten se troba en moltes coses que no toca. O sigui, que el problema no és el gluten, el problema és eixos processats en els que mengem gluten. Eixa és la inflamació.
0: Vale. I a nivell de salut, en què patologies ens poden ajudar, diguem, els cereals integrals?
2: En hipercolesterolèmia, vale? En diabetes tipus 2, en patologies de cor, vale, al final sobretot pel contingut en fibra que hem comentat, i en salut digestiva, vale, qualsevol persona que vulgui cuidar-se o sobretot persones amb restrenyiment, o sigui que en pràcticament tots els casos, persones amb diverticulosis, vale, al final realment són uns cereals que llevat de moments que tingues SIBO, que n'hi ha que llevar-los, o alguna patologia concreta o que estigues de diarrea i tingues que menjar més blanet, és un tipus d'aliments que hauríem d'elegir pràcticament en la nostra setmana, llevat de la paella del diumenge, com bé ha dit Ximo.
1: Ximo, right. Això és intocable.
2: És que fer això una paella d'arròs integral...
1: No, això no negocia. Ara sí que vull preguntar-te, com hem de saber que un producte és un cereal és integral bo i no ens han confós.
0: Guai, perquè el pa és negre.
1: Perquè el pa és negre.
0: És claro. Fosc, així, no?
2: Claro, perquè ahí està la confusió. Hi ha moltes voltes que compres, o sea, per que no. Exemple... No, correcte, no, vale. No és el mateix. Vale. No és el mateix. I així tornem a quan vam parlar de llegir l'etiqueta, de lo important que és donar-li la volta al paquet i de no deixar-se llevar, vale, per aquesta primera imatge que tu veus. Uns cereals, si són integrals, dona-li la volta, mira el

percentatge integral que té, mira la quantitat de sucre que té i tu ja decidisques. Però no perquè siga més marró va ser més integral. Lo mateix,

0: especificar harina que era de... integral. Farina de lo que siga, de centeno, de blat, de... Vale. ¿Sabes? Sempre té que ficar el percentatge i sempre hem de buscar, òbviament, que siga un 100%, ¿vale? Pas de qualitat, 4 ingredients màxim. Si en la llista d'ingredients n'hi ha més de 4 ingredients, no és un pa bo, ¿vale? Okay. Té que dur la farina, té que dur el llevat o la massa mare i té que dur la sal. Fin. Vale. Llevat i massa mare, i així és un asterisc que per a mi és important. Si parlem de pa de qualitat, anem a intentar sempre buscar pans que duguen la parauleta massa mare o fermentació larga. Per què? Perquè aquestes dues cosetes van a fer que el pa siga nutricionalment més valuós, ¿vale? I sobretot van a millorar moltíssim, moltíssim, moltíssim la digestió d'aquest pa.
1: Mm. Però només massa mare... En farina refinada, no bien.
0: O sea...
1: Millor que farina refinada industrial.
0: No, no.
1: O sea, massa mare, només massa mare, no. Massa mare i integral, vas dir. Les dues
0: claro,
1: coses.
0: A veure, si tenim que ficar el ordre, ¿vale? Veure, el ordre de estàndard número uno seria fermentació llarga, massa mare, farina integral. El top. Les tres.
1: Seria ja les tres coses.
0: Això seria la...
2: I en els forns que no tenim els ingredients que li han posat a, al pa...
0: En, claro,
1: así es
2: ahí es la confianza en el nuestro forner.
0: Es saben, o saben siempre, ¿vale? A més, ells te diuen, este es de 12 hores de fermentació, este sí. es de 24 y está fet en massa mare.
2: Sí, a vegades sí que ho posen, és massa mare.
0: Sí, si no, dues, perquè no, perquè ahí se es compensa. Després, el segon pas seria sense fermentació llarga, ¿vale? Només en massa mare i farina integral. I ja, si no ens agrada la farina integral, almenys intentar que siga un pa blanc, però que siga de massa mare, perquè va fer que digestivament siga moltíssim millor. Vale. I perquè rebaixa un poquet el gluten també.
1: I estos pans integrals o de farina integral que jo veig en les prestatgeries del lloc que siga, i que són blaniuos, això què està dient-nos?
0: Els que...
1: Mira, o pot haver... Clar, mira els ingredients, però no, si no portes les ulleres no m'aclaris.
0: Perquè n'hi ha moltes...
1: Són potables, o ha de ser, el pa integral ha de ser dur...
0: No ha de ser dur.
2: I pesat,
0: però...
1: com un suro.
0: Mira, saps què ajuda?
2: És que pesa més, o no?
0: Depèn, si és de massa mare i de fermentació llarga, no.
1: És de veres, és lleugera ara. Perquè té molta pompeta. És de
0: claro, al final això fa que tinga molt més gas, ¿vale? És com les pizzas estes que estan superbones, que tenen com molt més gas, és perquè la massa directament han deixat
1: la
0: que fermenta
1: està dura, molt bé. Però per dins està baixant molt
0: lluny. Sí, aleshores, el pa este, n'hi ha pas, per exemple, que són negres, que pesen una barbaritat, i que és una farina blanca a la que se li ha afegit el segó. Això no és integral 100%, per això buscar sempre el percentatge. Però, per exemple, si no és de fermentació llarga i no de massa mare, sí que serà un pa més dens i més pesat.
1: Més dens i més pesat.
0: Però busca estos que duen ahí un poquet de fermentació i que siguen un poquet més agradables.
1: I
0: l'espelta és meravellosa. També és un altre cereal molt bé. El centeno també és molt bé, l'avena, o sigui, cereals n'hi ha un muntó.
2: El pa d'espelta, el de...
0: Lo millor al final, vale, no, perquè n'hi ha un pa millor que altre, variar. Intentar no menjar, claro, intentar no menjar sempre el mateix. Pues ara me vaig agarrar uno de blat, després uno de farina integral, després uno d'espelta i uno de centeno, perquè al final cada cereal és més ric en algo cosa. I te va i te va donar molta més varietat nutricional.
1: I per al des de juny, jo tots els dies anar a comprar, pues chico, pues agarres el tros, te'l talles i el poses al congelador.
2: Jo vaig fer això també.
0: A més, ja ho vam veure en un programa que, a més, és millor resistent una volta que tu congeles el pa i després el... O sigui, que és
2: millor. Però hi va fer els entrepans de l'esmorzar de la meva xiqueta, ho faig així, no?
0: Claro.
2: En lloc de comprar poca... Compré la vieneta, faig...
1: A la planxa.
0: I ho congeles i ho guai.
2: Que ho tragues en un parell d'horetes abans o la nit abans, l'endemà tens el pa perfecte per a fer l'entrepà.
0: Sí, per això, que ja no és...
1: Ens vas a canviar la vida en l'arròs integral. Ens vas a donar el truc per a utilitzar sempre arròs integral, excepte el diumenge
0: amb paella. Vas a provar-lo,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Anem a donar 5 truquets, d'acord? Vale? El primer de tot, vas a ficar lo chimo la nit d'abans en aulla.
1: Ai, memòria al camp, és que... Bueno, sí, me posaré una vale. nota en el rellotge o
2: ara teu tot ho ets.
0: Va...
1: Arremulla com els cigrons.
0: Arremulla com els cigrons. Va a millorar moltíssim, vale? Va a disminuir el temps de cocció i va a millorar la digestibilitat de l'arròs, vale? Aleshores, 8 horetes, que 8 horetes bàsicament és, pues, o pel matí si vas a fer-lo al migdia, o si vas a fer-lo només al sete per dur-te-lo al treball, ficar-lo per la nit.
1: Ahí fallava. Després.
0: Proporció correcta d'aulla, que jo crec que això sí que ho faràs bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, doble. Doble poses.
0: Un poquet més. L'arròs integral més, 2,5. Vale? Això, mira, com el bomba.
2: No saber-ho.

0: Habeu gastat l'arròs bomba alguna volta per a fer paella? El bomba és 2,5.
1: Vale.
0: Pues l'arròs integral és el mateix, un poquet més. Important que quan estàs cuinant-lo, que no siga a foc molt fort, que siga a foc suau.
1: Ai, però si tinc pressa, doctora.
0: I tapaet.
2: Tinc paciència.
1: I tapat. Ah, mira, no tapava.
0: Necessita...
1: Això anar mirant tot el rato no...
0: No, i no destapar, vale? Necessita més vapor. I quan acabe de fer-se, que dius, ja han passat els 20 minuts, vale? Que tampoc necessita més.
1: Buah, serà el teu.
0: No, si fas això, no necessita
1: 40
0: més.
1: 40 minuts, no?
0: Que sentirà deixar-lo...
1: Vas a fer un Instagram d'això, ja veuràs.
0: Anem a fer un reel cada uno fent en casa l'arròs integral. I després, quan acabe, el dices, apaga't en la olla 10 minutets, per a que acaba d'absorbir la humitat dins del gra i acabe
1: no
0: de fer-se per dins.
1: Després. Ah, mira, este tros de la fulla
2: s'ha guardat, em pot arribar a la cartera.
0: Què li recomane jo a Ximo i a les persones que es passa com Ximo? Que no facis l'arròs integral diàriament. Ai. Que saps que si te costa, perquè t'implica lo millor estes cosetes i te costa diàriament, fes-lo un diumenge per la vespre, fes-te un tàper per a 3 dies i el gastes el dilluns, el gastes el dimecres i el gastes el dijous.
1: És que és sabuda. És que és sabuda.
0: No, és previsió.
2: És la seva matèria laboral i la seva experiència.
1: I què fem? Que se'ns acaba el temps, Clara.
0: Anem a fer una recepta.
2: Ens encanta perquè després les provem. No totes ens deixen bé, també.
0: A qui no li agrada el socarrà de la paella?
2: A mi m'agrada.
0: Vale, anem a fer un socarrà saludable. Anem a donar-li ahí una volta.
1: Claro.
0: Anem a fer un socarrat amb una salseta d'albergina, que segur que jo soc marisalses. Entonces, anem primer a coure l'arròs integral, com hem explicat ara mateixa, i una volta que hem deixat els 10 minuts de repòs, anem a escampar-lo en una safata de forn. ¿Vale? Anem a escampar-lo bé, anem a ficar un poquet de sal, d'herbetes al gust i d'oli en spray. I anem a fornejar-lo a 200 graus, o sigui, el deixem com si fos una sabaneta. Sí. ¿Vale? I anem a fornejar-lo a 200 graus 20-25 minutets i quedarà, o sigui, la idea és que el xafeu bé i queda supercompacte, tipo un cracker d'arròs integral, queda increïble, increïble. Per damunt anem a fer una salsa i el que anem a fer és, mentre està l'arròs, anem a ficar unes albergines també al forn, anem a aprofitar, vale? Cuina d'aprofitament, i anem a fer unes albergines al forn que després anem a triturar amb una culleradeta de tajina, ja que no li agrada la tajina, o pot substituir per iogurt natural grec perfectament, un all menudet, suc de llima i un xorre d'oli. I això ho triturem tot. I queda una crema, si ho fem amb tajina, amb un toc fumaet, molt, molt guai. Aleshores, ja tenim l'arròs, que el podem trencar a trossets, anem a ficar per damunt la salseta d'esta de berenjena, de tajina o de iogurt, i per damunt anem a ficar o un ouet a la planxa, o un ouet poché, o un ouet dur ratllat. I la combinació de tosta és... Jo l'he provat,
1: està molt bo. Corre pel colze. Però des de juna.
0: I hem fet una costra en arròs integral. Molt guai.
1: Molt bé, Clara. Tu vas fer-la també?
2: Jo, és que segur. Vull dir, m'ha encantat.
0: I la salseta és molt guai,
1: De categoria. Gràcies, Clara.
0: A vosaltres.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Els cereals han de formar part de la nostra dieta i ja sabem com i de quina manera. I ara sabeu què? Que ens agrada molt quan els nostres amics ens donen a conèixer reptes nous. En este cas, al mes de març, Josep Lozano i Lluís Nadal vingueren a parlar-nos del seu llibre Com i Moda, basat en els fets reals, en experiències pròpies viscudes a la seva dilatada experiència fent, entre d'altres coses, la Setmana de la Moda de València o la Passarel·la del Carmen. Coneixent dissenyadors, models i famosos diversos en el seu camí farcit d'anècdotes impagables.
1: Sí que és un plaer rebre aquesta parella. Diu, aquesta cançó està en el playlist i llavors anem a parlar d'un llibre, però un llibre que té molt de coneixement de moda, moltes anècdotes, un llibre molt divertit, que condensa la vida al voltant del glamour de la moda valenciana i també de la trastenda, del que no coneixem de la moda i de l'art, perquè són una parella que porten molts anys junts i han fet un llibre molt xulo. Ells ens han ensenyat allò dels camins del bon gust, l'estètica, la bellesa, l'art, també, que són així molt, molt, molt artistes, també ells. I a més de xerrar en ells, jo crec que l'anecdotari, que el que va resultar per aquesta boqueta ja ens contaran alguna cosa, perquè es deixaran en ganes també de llegir el llibre. El llibre el tinc així en les meves mans, es diu Come Moda. Aixina, pam, de repente és un poc Warhol, aixina, pam, pam, Come Moda, una cosa aixina sorprenent. I dius, una ironia entre la poètica... S'ha de pensar que el títol té una ironia, ho heu agarrat, no? Una cosa irònica, entre la poètica de l'estilo, saps?, i la política del vestir. Jo que estic entrenant-me, a veure si ho agarre del tot, però ells, com m'ho van explicar molt bé, a veure, de què va? Despulla la moda espanyola, però despulla, que ho conten tot, hi ha ironia, hi ha memòria, hi ha sentit de l'humor, per descomptat, i biografia del vestir. Ells plantegen i ens fan pensar, la moda es menja o dona de menjar?
4: Para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta.
1: Tú me dices cerúleo. Pero ellos saben todo eso. Come Moda seria un assaig que fa olor a backstage, que sona, és molt pop, i sona molt pop, no? I se llitja amb un somriure, com dic. La dedicatòria la fan als que l'han comprès, o que han comprès, això que jo, per exemple, no ho he comprès, que el vestir és una manera també d'estar i de pensar. Moda, que l'hem de menjar. Primera edició, que no serà la primera, perquè això va ser un èxit estupendo, i són Josep Lozano i Lluís Nadal, Lluís Nadal i Josep Lozano, que són companys de vida.
5: Jo sempre dic que som com els Javis, però en sènior.
1: O sea, en sènior. Bueno, ara ja complic 40 i tants, entonces
5: per això
1: ja deixo. Quants anys porteu junts i quants anys porteu en la moda?
6: Una quarantena.
1: Una quarantena d'anys junts.
6: Una bona, eh?
5: Una quarantena.
1: Bueno, Come Moda m'encanta.
5: Una quarantena treballant. En el món de la moda, junts.
1: És que és fort, això. I en una quarantena d'anys, s'imagineu la quantitat d'anècdotes, de vivències que n'hi ha...
6: Cents i cents.
1: Que si comenceu no pareu. Sí, no, i a més, en una quantitat de personatges. Ara anem a donar algunes pinzellades. I ara... En este moment de la carretera, queda moltíssima carretera, eh? Que fer el llibre, no, el homenatge, no, això s'acaba o el que sigui, ja n'hem tenit una edat, però bueno, bé, treballem d'una altra manera, però que privilegi la vida que heu tingut, no?
5: Pues sí.
1: Josep?
5: L'altre dia fem una xicoteta... Bueno, la presentació oficial es farà a finals de març, el dia 1 d'abril, més o menys, ja convocarem...
1: Para l'Àgape també...
5: Així a València, i serà, serà com cal, com el llibre, serà com el llibre, no? Multitudinària, en boato i tot.
1: Molt bé.
5: Però l'altre dia...
1: És un museu, hauràs de fer això. És un museu. Molt de museus.
5: Ai, ostres, has pegat-ho ahir. Bueno, mos han dit que no contem encara res.
1: No
5: us va apuntant
1: en quin museu és?
5: No, encara no, encara no. Però bueno, ja ho contarem. I mos enterarem avui en dia en les xarxes socials i tot això s'enterem. Però l'altre dia que fèiem una xicoteta presentació al nostre poble, perquè és on va néixer el llibre, i era algo que pensàvem que li ho devíem al poble, perquè en el poble pues, anem pel carrer i som del xinet, com tot el món sap, i jo vaig a comprar a Consum i al Mercadona i a tot això, les dones me pregunten i tal, doncs pues, em va costar precisament un xaval, quasi, se queda quadrat endavant i me fa la mateixa reflexió. Me diu, jo no he sigut mai del poble. Jo, com a molt, he anat a València, a alguna discoteca i tal, diu, però quina vida que haureu dut vosaltres, quina vida és...
1: I glamour.
5: És brutal.
1: És brutal.
5: La veritat és que te pares a pensar-ho, no? I te pares a pensar-ho i penses un poquet enrere i jo penso que no hem aplegat a ser conscients del tot del fet d'haver viscut esta vida. Jo me vaig sentir molt reflexat l'altre dia, estava veient una pel·lícula, i una pel·lícula fantàstica i mitològica, i era una història on Ulisses se'n va en Troia a la plaça i sent a Homero dir un poema sobre les batalles d'Ulisses. O sea, la Iliada. Està contant-la i està fent-la i tal, i ell no se percibís que és ell, l'héroe, l'heroi de la pel·lícula. I diu, tot això ho he fet jo? Pues això me passa a mi quan acabarem el llibre.
1: Que mires la teva vida en perspectiva i dius...
6: Sí, sí, mentre estàs ahí a cavall de la teva vida, no te dones compte
1: del que
6: passa.
1: És que ho estàs en el moment, també, sí. En el roveller de l'ou, sí, també sí. El privilegi d'estar en aquest moment en el que esclafia tot, perquè, clar, estem parlant de... Final 70, 80...
5: Finals del 80. Realment apareguem en Madrid en el 83, 84...
6: No, més,
5: 85.
6: Som més jovens, home.
5: 85. Sí, bueno, per ahir més o menys.
1: Són uns moments fantàstics en general per a la cultura, en aquest país, i per a la moda especialment.
5: Jo sempre conte que, i hi ha un moment... crec que el contem d'una forma també molt divertida en el llibre, perquè després te diré la intenció de per què contem aquestes coses, que és el més important. Però en aquest moment, tot el que passava a Madrid i a València, perquè en València entràvem en la ruta i així hem de la movida madrilenya, i nosaltres estàvem ahí al mig de tot, al mig fent portades de discos per Chimovayo, per Presuntos Implicados, per Revolver, i al mateix temps estàvem en Archi, que era la cuna on cada dia obries la porta i que entra David Bowie en Iman, que se queda a sopar Cher, que ve Michael Jackson... I això era cada nit, cada dia, que en la pista s'ha desmaiat, no sé, el Jota, aquell dia que...
1: Com es tindrà ahí a David Bowie?
5: Bueno.
1: De poder estar un rato en la persona.
5: Imagina't, era l'època més elegant d'ell, jo el recordo elegantíssim, s'havia acabat de casar en Iman i venien...
1: Era l'època de Les Dance, pot ser?
5: Les Dance o posterior, inclusive, perquè era en final dels 90, no?
6: 90 i algo.
5: I ja s'havia casat en Iman era una mega top model i, claro, i arribaven a Madrid, tenien que estar allí amb nosaltres. O sigui, era, tot el món passava per allí.
1: Archi era el lloc el que s'havia d'anar en aquell moment.
5: Era l'estudi 54 de...
1: Però i en Archi què feia?
5: La direcció artística, de tot.
6: De tot.
1: Els events que se feien, totes les idees...
6: La nostra carrera no s'estudia a cap lloc. Val? Aleshores, nosaltres hem anat aprenent sobre la vida. La vida ens ha obert una porta i han fet una altra i tal. I ahir hem anat construint tot un bagatge que, per dir-te, per fer un símil, començarem en l'agulla de cosir, de la costureria, en l'artesania, seguirem el pret-a-porter, naixement de pret-a-porter, i ara estem en digital, en un altre món totalment distint.
1: O sigui, però les idees i la creativitat, clar, sempre tu... estarà, i per molta intel·ligència artificial que n'hi haja. Jo recordo, d'este home, un dia, no recordo, llevant, estàvem fent un programa, i no sé per què, fèiem un recorregut de les coses que havia fet Josep, i comença a enviar-me fotos i n'hi ha una. Ell, que veig que siga Garfunkel, en una monyassa i Xina Rulla, al costat de Cindy Crawford.
5: Sí.
1: Però... Com de Cindy Crawford? No pot ser, això no és un muntatge, ho has viscut, això?
5: Sí, en ella dos vegades. Tres vegades hem treballat junts, dos he estat més d'un dia en ella. Però el tema més important és que Come Moda no és un llibre de biogràfic i no és un llibre de
1: no conta
5: de
1: la vostra
5: xismes.
1: Vida.
5: No conta la nostra vida ni és cronològic. Admitís el zapi, tu pots llegir però on te dones la gana i quan tu vulguis.
1: Una pagineta així, una foto allà
5: i tal. Come Moda, en realitat, és un viatge al voltant de... És un viatge, podríem dir, iniciàtic sí. Per a que deprengues tot allò del món de la moda que sempre has somiat o que sempre has cregut que s'ha viscut a través d'anècdotes que sí que les han viscut. Comença en una anècdota surrealista que mos passa sonant precisament el Vogue de Madonna i acaba en un plantejament filosòfic sobre la sostenibilitat perquè estem davant de la segona indústria més contaminant del planeta i nosaltres també volíem evolucionar durant el llibre. Però el llibre és un viatge iniciàtic al voltant del món de la moda, però viscut des de la pròpia...
1: I a través de l'anècdota. Però estàs parlant des d'Homero. Són les ensenyances clàssiques, a través de la metàfora, a través de la paràbola, a través de l'anècdota, hi havia l'ensenyança.
6: Sí.
1: Ja sé que són moltes i són molts anys. No sé, una ensenyança de vida, Lluís, que t'has quedat de tota aquesta experiència, de totes les experiències que has tingut?
6: Difícil, no recorde, no te podria precisar, però sí que la nostra tasca ha estat aplicar la moda allà on hem estat. És a dir...
1: Però què significa això? Sí, perquè la moda, per exemple, què és?
6: Sí,
1: què significa aplicar la moda en el dia a dia?
6: Es comences fent unes fotos per a un dissenyador.
1: Ja.
6: Aquestes fotos tenen un recorregut.
1: A Lluís li agrada molt les fotografies, sempre.
6: No, després de la foto, la foto te du al teatre. Després te du a la televisió. I a vegades te du al cine.
1: Bueno, i parlant de televisió...

0: Direcció artística. Aquesta imatge que tenim d'aquell Àngel Garó, que ningú coneixia, sí, que apareix en un dels tres, allí de negre, un humorista, això és cosa vostra, sí, entre moltes altres coses.
1: Entre moltes altres. Perquè quan aplegava una companyia discogràfica o una televisió i ens demanava tot el treball fet a Hugo Stuben, que tu fores...
0: Hugo Stuben, inclús fer coses estupendes.
1: Ahir hem fet barbaritats. Quan aplegava una productora o arribava una companyia discogràfica com la Warner, que era la companyia per a la que treballàvem en aquell moment, no te plantejava... vas a vestir, vas a ser un estilista, com ara ho entenem, perquè en aquell moment no se sabia ni quina era la paraula estilista. Sinó el que se plantejava...
2: Dona-li un estil.
1: Dona-li un estil.
2: Perquè la gent no ho tenia. Claro. O sea, Alejandro Sanz...
1: O fes que s'entenga la seva música a través de la manera de...
2: Presuntos.
1: A través de la manera de vestir.
0: Construïu la moda, una imatge de l'artista en funció de lo que contava la música.
1: I més d'una rinya hem tingut en molts managers. Jo recorde una anècdota molt concreta que crec que... no sé si la contem ahir o no, que estic parlant amb la manager d'Alejandro, en Rosa, i Rosa me diu, és que aquesta no és la imatge d'Alejandro. Jo dic, no, és la imatge d'ell, és la imatge que les seues fans volen veure d'ell. Alejandro mos deixa treballar i va eixir el primer disc, després del famós d'Alejandro Magno, aquell horrorós.
0: Ui,
1: va eixir el primer disc, era el
0: tinc
1: de...
0: Tinc un amic que encara conserva aquell maxi single d'Alejandro Magno.
1: D'Alejandro Magno, terrible, que venien d'ahir, terrible. I va fer el següent, i en el següent ja fou una explosió, sí, absoluta, sí. I acabaren, jo recordo aquells Nadals que van ser brutals. En el cas d'Àngel Garó, exactament igual. En el cas d'Àngel, el seu representant mos dia, com preteneu tindre un club de fans al voltant d'un humorista que pràcticament té que anar ridícul i té que... perquè era el que
2: n'hi havia.
1: Té que fer riure. I diem, d'això res, té que pareixer Sartre. O sigui, quan tisga, solament mirant-li la seva imatge, el tenen que confundir en un gran intel·lectual que en vez d'escriure tot un... tramat filosòfic, el que fa és un xiste.
2: En Àngel Garó, no? Bueno, se negarem a fer entrevistes.
1: Sí.
2: Estiguem vora un any, la gent...
1: Perquè també se cuidava.
2: Al darrere.
1: Claro. La moda, en realitat, és...
2: això és imatge.
1: Moda, manera, costum, forma de vestir. No significa ni bo, ni mal, ni regular, ni pa allà, ni pa aquí, no. Sol és forma, manera... els canvis que fa la moda són les tendències de les que diguem, estàs a la moda o no estàs a la moda. En realitat estem parlant de lo que se du, lo que no se du, que són els canvis que per mitjans sociopolítics i culturals canvia en el món de la moda, perquè necessitem vendre, perquè per això come moda, perquè la moda
0: come moda, consumir de menjar.
1: I a més és un llenguatge, però el llenguatge de la moda, que no solament és la manera de vestir o l'estil, també és la manera de no vestir o d'amagar-se. Mm. Nosaltres hem fet moda en gent totalment despullada, és a dir, cantants o artistes que en un moment determinat el manager diu, com el vestiríem? I veure què és, tal, i dir, no, el que anem a fer és vestir-lo, a deixar-lo en un element determinat i a donar-li consistència en els complements o en el tal, i pegar en el clau del moviment fan.
0: I allò d'estar moment just i lloc adequat. Sí, 1985, exacte. Les ventes Francis és un moment històric per a vosaltres.
1: Per exemple,
0: no?
1: És un moment històric.
2: Però després nosaltres la moda la dimensionarem a partir de l'any 2000. Quan diguem la sort de que unes ments privilegiades ens demanaren consell de què fer en València, sí, i tal, per a que se menitjara el cotarro
0: i
2: tal.
0: I
2: farem la passada del Carmen, que va esdevindre València Fashion Week. Allò fa uns moments impressionants, on hi ha cada edició... fèiem uns 27, 30 i pico desfiles en 5 dies.
1: Era una fashion week, de veres.
2: Un curro.
1: Arribarem a posicionar-la en el segon lloc estatal i a posicionar els dissenyadors valencians junt en els grans de tot el món. Tu llegies en el rànquing de desfiles internacionals quan t'entraves en les webs per veure l'horari d'Armani, i a continuació d'Armani estava Àlex Vidal. O sigui que, i així, igual. Ixos anys que nosaltres t'haguem fent València Fashion Week, sobretot, que acaben el 2014, ixos anys posicionarem hasta 9 dissenyadors en el concurs més famós de disseny que n'hi ha, que és el que fa la revista Vogue.
2: Who's on next?
1: A on dos voltes l'hem guanyat, una d'ells en el gran Juan Vidal, que és el que fou un xiquet que nasgué en nosaltres. En quant a la eixida de models de les nostres files, són nombroses la quantitat. O sea, no m'agradaria dir a ningú... La Canyadas ja era famosa quan arribava, però me referís...
0: Bueno, però...

0: Hi ha que acollir-la?
1: Sí, sí. Claro. No, o quan se presenta Kylie Minogue i ha d'amagar-la. Que també això se compta...
2: Kylie Minogue?
1: Això se compta en el llibre, es compta en el llibre. No ho vaig a destripar.
0: Esta de Kylie Minogue no me la sabia. Sí, sí, anècdota, sí.
1: Doncs pues mira, Kylie Minogue aparegué en València que va en un club gay. Ja no cuento más.
0: Bueno,
1: no
0: deixo estar. I lo de Bimba Bosé, en Bimba Bosé, també tingueu una relació.
1: Bimba, no, en tots els Bosés. Els Bosés l'altre dia li ho dia a Paola... li di a Paola, és que la família Bosé per a nosaltres ha sigut tota molt important, directa i indirectament. El primer gran llibre de la moda valenciana, el llibre blanc de la moda valenciana, la portada d'aquest llibre és la seva germana Lucía Bosé. I com no, i en Paola, des que érem menuts, jo diria, ni contes de quan se coneguem, perquè érem menuts. Jo te dic que tinc fotos en Paola, vamos, ella tenia 10 anys o aixina,
0: es que
1: i jo poques
0: el
1: més.
0: El rato que fora que quedem en esta parella, sempre se'ns farà cul.
1: Sí, la enemistat... Enemistat.
0: Bueno, podríem dir enemistat.
2: Filial.
0: I els jocs l'esgrima verbal que sí. Manteníeu Carlos García Calvo i tu en Tela Marinera del nostre Sima Ferran Estelles, això ens ho tenim que contar. I moltes anècdotes del backstage que han quedat pendents.
1: N'hi ha fotos també en el llibre, n'hi ha una playlist en la que podeu sentir en totes les cançons en les que hem treballat i com n'hi ha moltes imatges a les quals vull agrair especialment aquelles imatges que ens ha portat Zaibi, que han sigut el gran
0: de
1: fotògraf
0: Zaibi. No hem parlat de Zaibi, és que, claro.
1: Que han sigut els nostres ulls.
2: Ja que estem, Ximo, el dia del padre està ahí.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui. Hem de fer un rato per a xerrar més i continuar xafardejant algunes coses que han quedat molt en la superfície.
1: Gràcies, Ximo.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Sí, igualment.
0: Estupendo. Com de moda. Gràcies.

0: Són les 2.
1: A punt. Notícies.
0: A les carreteres, l'AP7 registra a hores d'ara 3 quilòmetres de cues a Almenara en sentit València per un xoc lleu. Per cert, que esta matinada ha mort una persona i 6 han resultat il·leses en un altre accident en la CB35 a l'altura de Paterna. I de l'incendi de Segorbe, el foc ha cremat 633 hectàrees amb un perímetre de 15 quilòmetres. Este matí han estat treballant en l'extinció 25 mitjans aeris i 350 efectius terrestres. De les persones evacuades ahir, 1.000 en total, 37 estan al poliesportiu de Bétera, on continuaran fins que la situació siga més favorable. Entre elles, Mari Tolosa, que fa només 20 dies que viu a Gàtova, ha tingut esta mala sort. Ella agraeix el suport de l'alcalde, també de la Creu Roja, de l'Ajuntament de Bétera, però a hores d'ara encara té els nervis a flor de pell.
2: No tengo queja, pero la situación es... Yo he venido el médico a verme, pero estamos bien. Pero no, el cansancio, la ansiedad, la situación, la impotencia, el no saber, pues es complicado. Y a ver cómo evoluciona todo.
0: Elia Verdevio, la alcaldesa de Bétera, s'ha sumat a l'agraïment cap a la labor de Creu Roja.
3: Creu Roja està organitzant, la veritat que molt bé, el tema de les persones que no es troben bé, perquè n'hi ha menuts, i bueno, desplaçar-te de casa sense l'essencial, pues és dur i complicat.
0: Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Interior i Emergències, s'ha mostrat prudent respecte a l'evolució de l'incendi.
4: Tenemos que ver cómo evoluciona en cada momento, en cada segundo, porque ayer eran optimistas por la mañana, presentaba una situación muy favorable, pero también hay unas horas críticas donde cambian las condiciones meteorológicas, donde cambian también las columnas de convección y tenemos que esperar a ver cómo evoluciona a lo largo del día.
0: Almenys durant la passada nit, la meteorologia ha permès treballar bé als mitjans terrestres, com confirma el director del PMA del Consorci Provincial de Castelló, Raúl Gil.
5: Hoy amanecemos también bien, tranquila, desde el punto de vista que se ha podido trabajar muy bien, ha habido mucha humedad, la llama ha llegado a desaparecer, y lo que sí que es cierto es que todas aquellas zonas que se han trabajado y todas aquellas zonas que ya están quemadas suman un día más. A ver cómo evoluciona, sobre todo en las horas centrales del día, para que el trabajo que estamos haciendo y con todos los medios que son muy amplios y sobre todo muchos medios aéreos, consolidemos el trabajo que venimos haciendo.
0: I un altre testimoni, el de l'alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón, visiblement emocionat pels efectes que està tenint l'incendi en els paratges naturals d'este municipi.
6: Tu no naïs a Gàtova i viu en Gàtova, i sent Gàtova, veure com tenim ara mateix les muntanyes, pues jo m'estic emocionant. Esta, esta...

0: está mal. Al final se nos ha cremat lo que mos, mos estimem i bueno, pues veurem quan acabi l'incendi, a veure com ho tenim tot.
1: La ministra Diana Morán, que també ha participat en la reunió del SECOPI a les 9 del matí, ha destacat la coordinació de totes les administracions en un estiu complicat a la Comunitat Valenciana.
2: Ha habido 4 incendios en Castellón este verano y que por tanto también la tranquilidad a la ciudadanía de que por supuesto las administraciones en los momentos en que la gente nos necesita somos capaces y es nuestra obligación de estar coordinados.
1: Esta zona afectada per l'incendi ha registrat el mes de juny, el de juliol i esta primera quinzena d'agost les més caloroses des que hi ha registres, segons ha destacat la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, que ha demanat prudència. Pilar Bernabé.
3: La CV25 a la altura de Olocau está cortada al tránsito a todas las personas que no sean vecinos de la zona de Marines Viejo que sí pueden acceder a su municipio. Quiero pedirle a todas aquellas personas que tenían previsto coger la bicicleta. Este incendio está activo en un lugar muy vulnerable. En los últimos 100 días aquí no ha llovido.
1: I en els esports, demà a les 9:30, l'Elx rep l'actual campió de la Lliga, que no és poc. Raül Pina, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, Sònia. Sí, encara no sabem la llista de convocats del Barça, però tot apunta que no estarà Rodri, qui sí estarà és l'ex-valencista Joao Cancelo. El tècnic del Barça no ha confirmat en la seva compareixença de premsa qui serà el referent de l'equip, però Hans Abdelkarim, el davanter egipci de només 18 anys, té moltes opcions després de la seva gran actuació en pretemporada. Per la seva banda, l'Elx s'exercita esta mateixa vesprada a partir de les 7 a l'estadi Martí de Valero, escenari del partit.
1: I estem també molt pendents del cel. Javi Miró, bona vesprada. Quines són les previsions a la zona de l'incendi de la Serra Calderona i de l'oratge en general?
5: Bona vesprada. Continuem pendents de la situació meteorològica de l'incendi. Durant la nit i matinada hem tingut condicions favorables, humitats pròximes al 100% que han ajudat a que les flames no cremaren amb tanta voracitat. I això sí, durant la a partir de migdia, aixes brises que van aparèixer ahir, doncs avui també han aparegut amb el calfament diur del sol i això ha fet que s'hagi accelerat el vent. Ratxes que puntualment superen els 30 km per hora a l'entorn de Gàtova i que fa que puga perillar el perímetre que han consolidat durant aquestes últimes hores, més o menys com el que va passar ahir. Així que cal estar molt pendents durant aquestes immediates hores perquè l'incendi de nou podria revifar donades les brises que durant aquestes pròximes hores bufaran amb ratxes d'entre 20 i 30 km per hora. Esperem que no, perquè durant aquestes últimes hores les humitats han acompanyat i a partir de les 6 de la vesprada tornaran a augmentar. Així que si torna a descontrolar-se, de cara a la nit i matinada tornaríem a tindre una nova finestra d'oportunitat per a fer-nos amb ell. De cara a la resta de la Comunitat Valenciana, parlem d'una vesprada d'inestabilitat, sobretot cap a l'extrem nord, amb precipitacions que podrien afectar algun punt del Baix Maestrat, de la Plana Alta. Puntualment, aquestes precipitacions podrien ser fortes i deixar més de 20-30 litres per metre quadrat en una hora. A la resta, cel variable amb desenvolupament diur de núvols, però sense precipitacions i màximes més baixes. Avui, pràcticament, serà la jornada del mes d'agost més plàcida en quant a temperatures. Així que toca gaudir-la.
1: Pues sí, ja tocava. Gràcies, Javi. Tornem a les 3 en les notícies migdia del cap de setmana. Els esperem. Fins ara.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
7: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: Fronta una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Som la veu de tots.

0: Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Amics i amigues de la ràdio autonòmica, estem en el programa que recull millors moments de la vesprada d'A Punt a principis de març, que és com vam tindre una visita molt bonica. Va vindre a actuar en directe i a xerrar amb nosaltres el cantautor Isma Romero. Va ser generós, profund i un artista.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Isma Romero.
1: Tira ja floja.
0: Compadre.
1: Quina xerraeta més
0: bones
1: bona.
0: Quines cançons i que bon rato hem passat.
2: Muchas gracias
1: por vuestra pasión. I quin directe que no te podem agrair més que una abraçada forta que no te pegaré. Una bellesa.
0: La vida, gràcies per cantar-la i per contar-nos d'alguna manera també la vida a tots nosaltres. Tira ja floja, no se ho perdau, Isma Romero. Gràcies, amic. Muchas gracias.

0: La bellesa de persona i unes preciositats de cançons les que compon Isma Romero, a que sí? Doncs ara seguim recordant i fent recull de les nostres debilitats. Bons amics, val? Bona música, sí, i bon menjar, per descomptat. Així que la següent parada recuperem l'entrevista que Vicent Gil, el nostre gastroturista, li va fer a Àlex Vidal, que va vindre des de Carcaixent per parlar-nos de la seva proposta de cuina al restaurant Origen.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
0: Mar Hernández, m'acompanya, i ara és moment de xuclar-se els dits.
2: És moment de xuclar-se els dits, d'obrir boca i sobretot d'anar-nos a Carcaixent amb Vicent Gil, el nostre gastroturista.
0: I ens portes cap allà, no?
3: Em pensava que aneu a dir, no, anem a xuclar-se els dits pel xocolata de la vila.
2: Ai,
0: ella,
2: la
0: mare és gran baixadora del xocolata de la vila,
2: cert
0: que sí?
3: No, però avui no anem a la Marina, avui se n'anem a la Ribera, a la Ribera Alta. Mon anem a Carcaixent i mon anem al restaurant Origen de Àlex Vidal.
0: Que ja el nom, no? Imprimís caràcter.
3: Sí, perquè ell, que encara que és molt jove, però ja porta molts anys en això de la restauració, jo crec... Hola, Àlex, molt benvingut.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
3: Que jo crec que la teva obsessió sempre era tornar a casa.
4: Sí, perquè bueno, he estat molts anys fora de casa.
0: Has rodat, per a on has rodat?
4: Singapur, Anglaterra, Àustria, Mèxic, País Basc, Catalunya, Madrid, buscant-me la vida, i arriba un moment en què ja comences a pentinar canes i dius, hòstia, tinc que tornar a casa.
0: Tornar a casa.
4: Sí.
3: Però va ser jo crec que la cosa definitiva va ser quan estigué treballant en Cabanyes de la Sagra, en
0: Toledo. Cabanyes de la Sagra?
3: Sí. Estigué treballant allí i va dir,
0: si així... Per Cabanyes de la Sagra...
3: N'hi ha un...
0: Diu, si me'n vaig anar a Sebastopol...
3: No, hi ha Cabanyes de la Sagra, sí.
0: Però això té pinta de poble xicotet.
3: Molt xicotet.
4: Sí.
3: 2.000 habitants, en Toledo. I el tio va dir, així jo puc triomfar en un restaurant i així tenen un gastronòmic en Cabanyes de la Sagra, perquè no tindre-lo en Carcaixent.
4: Pues tota raó, teniu tota raó, perquè...

0: que es va demostrar que en un poble xicotet es podien fer coses molt ben fetes. Ayer, una passada, teníem el nostre propi hort, fèiem hasta el compost per a la verdura, sí. I érem un restaurant gastronòmic de quilòmetre zero, absolutament.
1: Cuina manxega.
0: Cuina manxega, que jo no tenia ni idea.
1: De qualité, de qualité, però Mare, manxega.
2: El que s'ha après, Àlex, però...
0: Sí, no, allò va ser un màster, damunt era aixint de la pandèmia ja, mm. I en cosa de 2 setmanes vaig tindre que canviar tota la carta, equip nou... I va ser una experiència brutal. I, bueno, tant el meu soci David com a mi va ser el moment de dir podem fer un Carcaixent, que és un poble més gran, sí. València té més ciutats properes, sí. Per al tema de clientela. I...
2: A l'hora de poder captar gent, exacte. Carcaixent, en este cas, és més, era un punt,
3: és un bon punt, sí.
2: Més bo.
0: Més senzill, sí, sí, perquè sí. Allí, d'un poble a un altre... Igual eren 10 minuts en cotxe. Uh-huh. I ja t'he dit que era un poble que no tenia ni col·legi. I teníem un restaurant gastronòmic, estàvem en la Guia Michelin, teníem un sol.
1: I la gent anava a posta allà.
0: I la gent venia, sobretot de Madrid, moltíssim. I superguai. Vull dir, ahir vaig aprendre molt
1: jo. Jo tinc que fer-vos una confessió. O sea, jo encara no he anat a tastar el Minxar Origen.
2: Sí. Home, potser estem fent un comboi ara mateix.
1: No, clar, però
2: ara mateix, d'ací, sí, en data.
3: Ens anem directe,
2: en
3: dia,
2: per anar-nos
1: sí que Àlex i jo ens han creuat moltes voltes en gastrònoma, en el tastarròs, que ell està tots els anys. Entonces, bueno, jo he tastat per cosetes. A mi m'apeteix tastar, i jo dic, pues, antes del programa, reservo un dia i vaig. I ho intento, per anar esta setmana passada, i no hi havia manera, i a través de la web, i al final li crida, li dic, Àlex, que estic intentant reservar i no me deixa, diu, és que, claro, és que ho tinc ple.
0: Per sort.
2: Gran senyal, és un bon senyal.
1: O sigui que no està mal.
2: Està difícil de trobar,
1: per
2: no?
1: Per això te dic jo que jo no la conec en tota la seva amplitud. Conec pincellades, però a mi m'agradaria anar a provar-ho. Qui sí que ho coneix, i a més, jo crec que ell mos ho pot dir, perquè... a més, és de Carcaixentí, i la setmana passada el tinguem en el programa.
2: Sí.
1: Ivan, com cuina Àlex Vidal?
4: Ai. Bona vesprada a tots.
2: Ivan Talents.
0: Ai, Ivan.
4: Què tal, Àlex?
0: Com estàs?
4: Com estàs, crac? Bueno, pues què bon tinc a dir jo d'Àlex? Cuina com el Sánchez, la veritat que té una delicadesa i un gust, vamos, i si això li sumem el producte que tenim així, pues, meravilles. Estàs tardant ja en anar a l'origen,
0: Ja t'he reservat.
1: No, ja està la reserva, ja està la reserva feta. Escolta, que me dia antes que diu que allí en el poble encara n'hi ha que li diu, tu vas a tancar.
4: Ah, sí, bueno, però sabeu que ese tipo de comentaris són... Però això perquè, habituals,
1: claro, és que la gent en Carcaixent, que està acostumat a menús de 14 o 15 euros a lo millor, que allí aparega Ivan, el menú més senzillet que té, és el de 68, i llavors diuen, buh, este que s'ha pensat, este de 4 dies tanca el restaurant. Però la veritat...
2: Bueno, bé, si tasta-ho i viu l'experiència...
4: Clar, jo m'he agradat molt, sí. Menús. És al principi, a lo millor, pues, sí. Poc a obrir, pues, la gent tampoc està tan ficada a veure un gastronòmic.
1: No, la setmana passada li ho digueren al mercat, no sí, te bueno. Cregues que és al principi,
0: Però sí que té...
1: Els de poble som especials.
0: Sí que té raó, Ivan, que al principi era molt més. I teníem preus molt més assequibles, realment. Teníem un menú a 24 euros o a 40. Però, per sort, està canviant, I cada volta ve més gent del poble, que jo ho agraeix molt, també. I estem molt contents. Jo, és una passada.
1: Ivan, tu què destacaries de la cuina d'Àlex?
4: Ostres, jo pensé que té... és molt completa, o sea, una molta tècnica. Àlex és molt elegant cuinant i o sea, la tècnica és que es veu tot. Mira, jo faig és que no vaig, per cert, que tinc castigat de les orelles.
2: Ivan, que anem a muntar un combo, ja t'ho direm i t'apuntes.
4: Ai, pues jo enseguida. Enseguida. El tenim ahí per
2: en temps, perquè com està difícil d'aconseguir taula, li direm en temps.
1: No és broma, eh?
4: Però molt...
1: Dime, digues, Ivan, digues.
4: No, digues.
1: No, que m'ha fet gràcia perquè he vist un post que ha penjat en Instagram, ara l'últim o el penúltim, que deia abiertas les reserves per al mes de maio, és? Jo dic, això sí. És que març i abril...
2: Ja ho té,
1: quasi.
3: És un símptoma magnífic.
0: Sí, de fet, crec que esta setmana mos queda una taula de 2 en tota la setmana. I cap de setmana, ja t'he dit, que fins a finals de maig estem a tope.
2: Quin gust, això.
0: Realment, això és el gran reconeixement, és això, tindre treball en estos temps i supercontents.
1: Ivan, i l'Àlex de beguda i de còctels, i això com va?
2: Posa'm-li nota.
4: Home, també, Àlex, jo penso que com a tot bon hostelero o amant de la gastronomia,

0: gastronomia els agrada menjar i menjar bé.
1: Sí,
0: veure bé, no? I a Àlex també, a Àlex li agraden moltes vins, també li agraden, pues, bueno, pues, tot el que pugues veure que siga... Escolta, que siga de qualitat, no?
2: I ja pre...
0: és molt defensor de les begudes també tradicionals valencianes.
2: Home, doncs pues, no? T'ho dia perquè ja estàs tardant tu també en anar a presentar-li el Momento Paquito.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, la tinc ahí preparada. Lo que passa, fixa tu, que vivim molt propet l'un a l'altre, però molt
2: que,
0: més temps.
2: Que mira que a mi ja que eren... Home, ja a Soles, ja te vas dir abans del començar que a Soles estava fantàstic. Però sí. Eixe, el ginger ale i el cafè espresso en el Momento Paquito, això és una locura.
0: T'agradaran tots, no?
2: És una locura. No, me vaig tindre que reprimir a muntó, perquè, claro, jo després tenia que agarrar el cotxe i fer 30 quilòmetres. Vaig dir, vaig a parar una
3: no
2: miqueta.
3: No podia ser.
2: No.
3: En ese momento.
2: No, això no pot ser. Hi ha que moderar-se. Bueno, doncs pues ja ho saps, eh? I volem agrair-te molt que hagis entrat per telèfon, que quan ho vas dir la setmana passada, si em digueres que sí, que el que fera falta...
1: Moltes gràcies, Ivan Morico.
2: Un altre carcaixentí que triomfa pel món, per tot arreu.
1: És que Ivan,
3: gràcies, Ivan.
1: Ivan, a part de ser un crac en lo seu,
3: sí?
1: és un referent que jo he tingut de quan era més jove. Vull dir, ell fa que molta gent vulgui dedicar-nos a aquestes coses. Ara està peleant-se contra tot perquè l'Emparing, que és un plat tradicional de carcaixent, que nosaltres també fem, agarra el lloc que
2: li correspon. És això de l'Emparing.
1: El lamparín és un guiso de sèpia que es feia en Carcaixent fa més de 70 anys. Es feia en el bar Carlos i va néixer d'un error. Pues tu imagina que estàs fent un guiso de sèpia, se t'enceba, se t'oblida, comença a caramelitzar-se la ceba i se fa un sabor molt més intens. I és una etapa que ha sigut durant dècades que estaven tots els bars del poble i ara, per desgràcia, està perdent-se. Algun el fa, sé que un parell el fan de Carcaixent, i nosaltres és l'únic plat que sempre ha estat en el menú d'ostació des que obrirem. Nosaltres després li fiquem cacau de collaret, una espuma d'aiporro de genovès, vull dir, fem altres coses.
3: Et sofistiqueu una mica, però, un producte d'ací.
1: Però el guiso és el guiso tal qual.
4: La base és la base.
1: Sí, sí, sí. De sèpia del mercat, sí.
3: I tu com treballes, vull dir, quan busques el canvi de la creació d'un plat... Com comença la cosa? Una carxofa en una sèpia, en una codorniu, no sé què dius, a partir d'ahí...
1: Pues busquem...
3: Mira, com si se viatge? Que ho puguem entendre...
1: Ara estem molt obsessionats en tornar a l'origen i fer cada volta una cuina més valenciana. Hi ha un xic, un home en Ontinyent, que es diu Casimir, que, bueno, ell era profe i ha escrit històries de cuina valenciana, parlant de les abueles, antes, en l'edat medieval, es feia la búrnia, que era una beguda de figues i roses, i nosaltres l'hem fet allà també. Entonces, lo que fem és inspirar-nos o llegir molt sobre tot això, i després lo que n'hi ha, vull dir, de repente...
3: Però amb això, tu després vosaltres li poseu el vostre...
1: Sí.
2: Sí,
1: agrada molt utilitzar productes en desús, els gixons, les camarrotxes, la garrofa, els esbarcers, això no es veu per ahir.
4: I això serà complicat, també.
1: Sí, no. De fet, es cabreixen amb mi de vegades parlen en Asier de Arat o Javi del Mercat de Carcaixent i dic... Vull gixons o vull agrets i té que anar a posta al camp, tallar-los i total això quasi que m'ho regala perquè això no vol ningú.
2: No, que són brosses, que estan allà en els marges dels camps.
4: Però que no es cullen.
2: Abans es gastaven molt, però sí. Ara ja per
1: clar, però, temps. Però mola molt, perquè quan veig gent de més de 60 anys al restaurant a menjar... Diu,
3: reconeix el sabor.
1: Claro, okay. Diu, sí. Pues ma abuela feia pastissers en dixons o abans fem un plat de caldo de putxero.
3: Uf, a mi això m'emociona.
1: En pilota, com fan en la Safor, que hi fica un poc de llima. I són sabors tradicionals que realment no n'hi ha tants jocs on se poden menjar cuina valenciana.
2: Quin gran paper tenen les abueles.
1: Sí, és una altra cosa que a mi em fa por que s'està perdent també.
2: Ja... L'altre dia estava parlant en Carles López de El Grano i ell me deia que la seva inspiració van ser les seues dos iaies.
1: Sí. N'hi ha molta cuina, tota la cuina casolana i tradicional valenciana ve d'ahir, realment.
3: L'altre dia vam entrevistar uns crios que estaven aprenent a fer coques de dacsa. I li dia a la periodista, qui te fa les millors coques de dacsa? És que tots van dir m'abuela.
2: M'abuela, sí. Claro.
3: Tots. Per això que m'ha vingut al cap ara quan has dit això.
2: Tu, fixa que a mi me va dir una cosa que me va emborronar. Ell diu, jo, el ajorriero i tal, diu, no deixa que el faça ningú en la gent que tinc en cuina.

0: El tinc que fer jo. Per això, perquè, no, perquè jo en aquests moments m'aïsle i me'n recorde de la meva iaia. Mm-hmm. I per sí. ell era un moment místic i aquest plat... no, el faig jo perquè així el tinc que fer jo, o sigui que...
1: Sí, n'hi ha plats que a nosaltres ha passat gent que ha plorat allí perquè li recordava això a la iaia o a sa
0: bueno,
1: mare...
0: Bueno, quan plora algú allí...
1: Això és bàrbaro, eh?
0: Això, vamos...
1: Això és, bueno, ens han fet plorar a nosaltres també, diguem-nos coses molt, molt, molt boniques que no esperem en la vida que ens passaren.
0: Sí, I n'hi ha una cosa omnipresent en la cuina d'Àlex, que són els cítrics.
1: Sí, clar.
0: Que això és lògic, perquè anem a veure, estem parlant de Carcaixent, que sempre s'ha dit que és el bressol de la taronja.
2: Sí, senyor.
0: En recordeu-se de la frase eixa de Carcaixent i dolces.
2: Sí, senyor. Sí.
0: Claro, els puestos dels mercats, quan venien la fruta i tal, i venien les taules, venien de Carcaixent i dolces. Doncs
1: sí, sí. O sigui que... pues és una altra pelea que tenim. De fet, en Ivan tenim algun projecte de fer algun refresc de cítrics del poble.
0: Bueno, tu ja en fas un.
1: Sí. Bueno, nosaltres no tenim refrescos comercials des del principi, i abans utilitzàvem la malferida de Yalo i ara des de fa 2 anys o per ahí ens fem els nostres propis refrescos. Fem una de llima o de taronxa cadenera també, que és la taronxa local.
0: La taronxa cadenera.
1: O d'hibiscus, coses molt, molt senzilles que pareixen com unes webs, més o menys. I després cítrics, tot el menú té cítrics. Vull dir, tenim arnia en sanguines, és encurtits que fem, ara tenim penca encurtida també en cítrics, gastem llima, lima, mà de Buda, vull dir, més de 30 cítrics n'hi ha en el menú segur.
0: Escolta, quin és l'ingredient al que Àlex no renunciarà mai a la seva cuina?
1: La seva. Nosaltres, jo no sé si gasta la millor... Nosaltres donem una mitja de 120 clients a la setmana. Pues igual gastem, no sé, 30 quilos de ceba o així, no? Vull dir, de fet, hasta fa un mes teníem un snack que era tot ceba. Fem una natilla de ceba, un jugo de ceba, en l'espace de la ceba fem una tèmpora, i és... De fet, a voltes m'he criat gent dient, és que sóc alèrgica a la ceba, i dic, no pots vindre, perquè tot, és que tots els caldos, per mi és el meu ingredient.
0: Bueno, és que, exacte, en qualsevol sofregit,
2: la ceba és imprescindible.
1: Sí. Damunt està la ceba que mos fa l'Ola en Xenovès, que està molt, molt bona també, una ceba dolça. Oh. Tenim la sort, Carcaixent, i en general la Ribera, és una sort, perquè tenim a 20 quilòmetres riu, muntanya, horta, tot, vull dir, ho tenim tot.
2: I aquests proveïdors te'ls has buscat tu? Els has com has
1: sí.
2: petat?
1: Bueno, de repent descobrisses... Ara farà 4 mesos descobrint...
0: Bueno, ara hi haurà alguns que aniran a oferir-se.
1: Sí, que
2: clar, abans... Clar.
1: Que al principi no volies vindre.
2: Al principi no te coneixien.
1: Sí, ara han descobert un xic que fa... ha agafat una farina mil·lenària en Gata de Gorgos i l'està recuperant. I llavors fem el pa en eixa farina. No sé, anem trobant... Vaig conèixer a Luis d'Octobris en la canya d'Alacant a l'Obrir i tinc el seu oli des del principi perquè han fet una simbiosi molt xula i anem descobrint d'aixina coses. Cada volta n'hi ha més gent que està fent producte ecològic de proximitat per ací.
0: És una de les senyes d'identitat de la seva cuina. I n'hi ha un altre producte que no m'has dit però que també és... Santo i Senya, parlant de Santo, sí. El meu amic Santos sempre compta en tu per al tast arròs, o sigui que els arrossos d'Àlex tenen reputació.
1: Sempre tenim arròs, sempre també. Sí, de fet, és que és superimportant també que defensem la Deo València. Jo utilitzo el Bufera, però podria utilitzar qualsevol altra varietat. De fet, en el centre de llavors de Carcaixent estan experimentant, que és un projecte xulo, estan plantant arrossos nous per a fer-los ecològics i de més, i estem també ahí a veure què podem fer. I sempre tenim arròs. Ara mateix tenim uno de tuétano, caldo de rabo de toro, mostassa encurtida en cítrics que fem nosaltres, sí. I després agarrem boniato i el fem com si fos arrop, en cal. I està espectacular, també.
0: Hem fet de tot. Que ella, al començar
3: però,
0: a dir-ho...
3: És que en regalim i viva, l'amor de Déu.
0: Sí, sí. I ho farà de veritat, eh?
2: És que per... Sí, ho farà de veritat. Sí. Ja t'ho dic. Ja t'ho dic.
0: Però
2: ho admire tant, això.
0: Tu dona compte la marxa que porta el pollo i lo més curiós és que fa mes i mig va ser pare, així n'ha d'un esclafit 2.
1: Sí, sí.
2: Sí, va tindre bé sona.
0: Dos xiques.
1: Sí, sí.
0: Dos xiques, diu.
1: Quina alegria.
2: Dorm poc.
0: Diu, esta nit ha dormit una hora.
1: Esta nit una hora en el sofà. Però sí,
2: com se diuen, com has dit?
1: Júlia i Anna.
2: Júlia i Anna, sí. Que noms més bonics.
1: A més, ens ha costat molt. arribar i supercontent, sí.
2: Home, és dur, però és l'aventura més apassionant. Sí, ja... Bueno, tu ja has viscut moltes aventures apassionants, sí. Però bueno, esta...
1: No, de fet, no, encara no fan res, però ja compensa.
3: Temps al temps.
2: Ja t'omplia el cor, eh?
0: És que és curiós, perquè aquest estiu me'l trobi. Jo l'anava a portar a la dona allà a Torrent a treballar allà a l'oficina i tal,
1: sí?
0: I jo me quedava allí en un baret, en la terrassa, allí en el mòbil, allí fent coses i tal, sí. I me'l veig un dia vindre la dona i dic, però... que vosaltres sou de Torrent. Diu, no, però venim així al ginecòleg. I dic, ah,
2: sí. Quina casualitat, per favor.
0: Sí, sí, sí, ara de tu, fíjate, una escopeta a dos, que això
1: ja estan així.
0: Dóna molta feina.
2: Dóna molta feina.
0: Però mira, ja que estàs... Però ne cries dos d'una pensa.
1: Sí, i et canvia també molt la visió del teu treball, de també volen ser molt més sostenibles en aquest...
2: I vaig a dir-te que el teu treball és molt sacrificat per al mateix temps criar fills, sí. Però ho tens clar.
1: Sí, a veure,
2: en la mà se criaran, les xiquetes se criaran allí.
1: Tenim diverses coses bones. Una que visc enfront del restaurant. Tenim la casa
3: enfront. Això està molt ben
1: superbé.
0: Ell ara se suposa que està de Hanso paterno.
1: Sí, se suposa.
0: Però que si li peguen un xiulit i li diuen, ja, les que no sé què, diu, espera, que no vaig.
2: Sí,
0: baixa, cruça el carrer.
1: És el millor.
2: Perd una altra cosa important de la vostra feina, que jo diria que està sacrificada, és tindre un bon equip o un equip de total confiança.
1: Sí.
2: Ara necessites tirar-me d'ell.
1: Un equip espectacular i estan ahí al pie del cañón superbé, molt bé.
0: Ell recalca molt lo de l'equip, perquè quan li han donat els premis i tal, ell sempre ha agraït molt el treball de l'equip, que per cert, això no ho han dit, però és un restaurant molt jove,
1: sí.
0: Acaba de complir 3 anys, en un any va aconseguir un sol Repsol, en any i mig va aconseguir l'estrella Michelin, ara ha revalidat el sol, o sigui,
2: molt flipant i tot
0: va embalat.
1: Bueno, jo crec que ja hem arribat ja ara cara baix, perquè ja no vam fer més, però sí, home, totalment inesperat. Jo no pensava, vamos, res del que ens ha passat. Jo lo que parlava en Ramon, que és el nostre jefe de sala i sommelier, i que està des del principi amb nosaltres, al principi era, nosaltres hem de ser els millors al nostre preu. Si el menú val 30 euros, que diguen, pues per 30 euros...
2: Que bé dinat, o que bé sopat, o quina experiència.
1: Però mai, de veritat, hem pensat... vamos, jo sempre dia... Ni quan mos convidaran a la gala de Michelin, jo dia, això serà, jo què sé, pues anem allí...
2: A veure què passa.
0: A veure què passa.
1: Això és tipus Oscar, això és una locura. Però no ho esperàvem, però res del que ens ha passat, de veritat.
0: Me va fer gràcia perquè la meva amiga Almudena Ortuño te va entrevistar en les províncies i el titular, no, l'entradilla dia, lo primer que he hecho al conseguir l'estrella Michelin és comprar servilletes. Això, a veure, explica'mos això perquè jo no ho vaig
1: agafar. És que els titulars són un poc...
0: No sé si és que no tenia servilletes.
2: És que els periodistes són molt del titular.
1: No va ser tan així, però sí que és cert que... L'estrella, una de les coses que porta és que te dona o t'assegura molt de treball, almenys una bona temporada. Entonces pots invertir més en millores en el restaurant.
3: Clar.
1: Nosaltres obrirem en 4 parets de pladur i...
0: Pintaetes i prou.
1: I no teníem ni càmera de vi. Vull dir, teníem el vi en les neveres de la cuina. I en 2 persones en sala, 2 en cuina, i ara som 6 i 3. Vull dir que és una barbaritat.
0: O sigui, de 4 heu passat a 9, més del doble.
2: I en temps rècord, quasi contra el rellotge.
1: Sí, sí, no tenim taquilles per a tots.
0: Totalment rècord,
1: Vull dir, no tenim taquilles per a tots. Jo vaig comprar 6 taquilles, que dic, 6 persones...
3: Em va ser a prou.
1: Això ja n'és sobrats. I mira, per sort, i ojalà siguem així, perquè és que te dona molta... tranquil·litat saber que n'hi ha treball.
2: Per poder continuar, la personalitat és important i la teniu. Recordem que estem parlant amb Àlex, que ell té el restaurant a Carcaixent Origen.
0: I abans que te'n vagis, que estem ja apurant el temps.
1: Ràpid.
0: Els sols i les estrelles tenen una visibilitat tremenda. Hi ha guiris que s'acosten allí a Carcaixent?
1: Sí, moltíssims. També és cert que n'hi ha molta gent estrangera que viu en Simat o en Alcúdia.
3: Per la zona, sí.
1: Però sí que si antes venien un 5%, ara igual estem en un 20%.
0: Sí, i jo no van a collir taronja, i jo es van a posta dinar,
2: Ells es van a provar i xarroset en tu, no, que és més santíssima. Pues quin gust conèixer-te, Àlex.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: Ara, mentre vosaltres escolteu les notícies, que no sabíem als nostres companys desinformatius, no vos escoltarem perquè anem a quedar amb tu, perquè anem a dinar un dia allí. Però ara escoltem les notícies i l'actualitat i ara tornem.
1: Gràcies.
2: Quines ganetes d'anar a Carcaixent a tastar els bons plats que cuina Àlex a Origen. i arredonim aquests minuts dels millors moments. Ara mateix ho fem amb la cançó que ens va interpretar Carme Juan en la seva secció. Aquella setmana ens explicava que alguns temes famosos de música clàssica havien pogut transformar-se en cançons pop. Un exemple que la va interpretar en clau valenciana va ser este Conspiració, amb el que acomiadem estos minuts que hem compartit.

0: Són les 3.
1: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
0: 350 efectius terrestres i 25 mitjans aeris treballen sense descans en l'incendi de la Serra de la Calderona entre Gàtova i Segorbe. Les flames continuen avançant. Xavi Carrau, des del punt de comandament de Gàtova, última hora.
2: Sònia, l'incendi porta ja quasi 50 hores cremant, 50 hores on els equips d'extinció no han abaixat la guàrdia ni un moment, tot i això no han pogut evitar que es cremaren aquestes 630 hectàrees d'alt valor ecològic i que l'incendi tinga en estos moments un perímetre de 15 quilòmetres. El que més preocupa a esta hora és el vent, aquestes ràfegues entre 28 i 30 quilòmetres per hora. Temen una situació calcada a la d'ahir, quan aquest vent va descontrolar l'incendi i va obligar a desallotjar la localitat de Gàtova. Com esteu sentint, des de primera hora del matí, els mitjans aeris no han deixat de treballar, no han parat de bombardejar amb aigua i retardant aquells focus més actius de l'incendi entre Gàtova i Segorbe. Per a esta vesprada està previst un nou CECOPI a les 6. Este matí, a les 9, els representants polítics i tècnics en l'emergència han deixat clar que, de moment, els 1.000 veïns, el veïnat de Gàtova, desallotjat ahir, no pot tornar de moment a les seues cases.
0: I al poliesportiu de Bétera, Anna Moure ha acompanyat algunes d'aquestes persones desallotjades, evacuades, i ara només tenen en ment, podrien dir, tornar a casa, Anna.
3: Són la majoria persones que no tenen una segona residència a un altre lloc on anar, famílies, amb xiquets i xiquetes, també persones majors, també una desena d'animals. Aquestes persones han passat una bona nit, ara mateix hem vist fa uns moments com venia un camió a portar-los el menjar, també han pogut refrescar-se així a la piscina municipal, però la majoria, el que més repeteixen és la preocupació, la incertesa, l'angoixa per no saber quan podran tornar a les seues cases. De fet, algunes persones en les quals hem parlat ens comenten que els falta informació i que volen saber definitivament si tenen aquesta confirmació per a tornar al poble.
0: I xiquets i xiquetes d'entre 4 i 14 anys han sigut els protagonistes de la tomatina infantil.
4: Toma, que s'hi arreu ha sigut una passada.
5: És superxulo. Unes gafes, la camiseta sucia per a tirar-la després, un banyador i zapatillas així sucias.
6: Hay que chafar los tomates, pero algunos no los chafan y si se lo dices se cabrean y te empiezan a lanzar todos.
0: És la precursora de la gran batalla del pròxim 26 d'agost, últim dimecres de mes, i festa d'interès turístic internacional. Este migdia, el Roig de la Tomaca ha tornat als carrers de Bunyol. I en els esports, en menys de 4 hores i mitja, estrena del València en la Lliga. Raül Pina, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Sònia. Serà a les 7 i mitja Mestalla contra el Celta de Vigo. Mafeo està inscrit i podrà debutar. Això sí, la plantilla està incompleta i Corberán reclama efectius.
8: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta, todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla.
7: A més, recordem que el Villarreal s'enfronta demà a les 5 al Metropolitano a l'Atleti de Madrid. El Xolo ha confirmat que Julián Álvarez estarà en la llista de convocats i qui no estarà contra l'Elx és Rodri. Hansi Flick, entrenador del Barça, ha explicat que dilluns ja entrenarà amb el grup.
0: Estem també molt pendents del cel, de la previsió en general i de l'oratge a la zona de la Serra de la Calderona en particular. Javi Miró, bona vesprada.
9: Bona vesprada, continuem pendents de la situació meteorològica de l'incendi. Durant la nit i matinada han tingut condicions favorables, humitats pròximes al 100% que han ajudat a que les flames no cremaren amb tanta voracitat. I això sí, durant a partir de migdia, aquestes brises que van aparèixer ahir, doncs avui també han aparegut amb el calfament diurn del sol i això ha fet que s'hagi accelerat el vent, ratxes que puntualment superen els 30 km per hora a l'entorn de Gàtova i que fa que puga perillar el perímetre que han consolidat durant aquestes últimes hores, més o menys com el que va passar ahir. Així que cal estar molt pendents durant aquestes immediates hores perquè l'incendi de nou podria revifar donades les brises que durant aquestes pròximes hores bufaran amb ratxes d'entre 20 i 30 km per hora. Esperem que no, perquè durant aquestes últimes hores les humitats han acompanyat i a partir de les 6 de la vesprada tornaran a augmentar. Així que, si torna a descontrolar-se, de cara a la nit i matinada tornaríem a tindre una nova finestra finestra d'oportunitat per a fer-nos amb ell. De cara a la resta de la comunitat valenciana, parlem d'una vesprada d'inestabilitat, sobretot cap a l'extrem nord, amb precipitacions que podrien afectar algun punt del Baix Maestrat, de la Plana Alta. Puntualment, aquestes precipitacions podrien ser fortes i deixar més de 20-30 litres per metre quadrat en una hora. A la resta, cel variable amb desenvolupament diur de núvols, però sense precipitacions i màximes més baixes. Avui pràcticament serà la jornada del mes d'agost més plàcida en quant a temperatures, així que toca gaudir-la.
0: Que ja tocava. Gràcies, Javi. Les 3 i 5, Manolo Palomar mana al control tècnic. En la redacció, Susana Golf. Els parla Sònia Silvestre. Anem a tot.
1: Les notícies del cap de setmana.
0: Ho acabem d'escoltar. Arriben les hores crítiques per a l'operatiu que lluita contra l'incendi forestal per la pujada de les temperatures i l'increment del vent. Després d'una nit en què s'ha pogut contindre el foc, el dispositiu es prepara per a un canvi similar al que va tindre lloc a partir de migdia d'ahir divendres, quan el canvi de vent va descontrolar-lo i va obligar a desallotjar un miler de persones a Gàtova, al Camp de Túria. Santi Hernández.
10: Les flames cremen sobretot un terreny molt escarpat, una zona de difícil accés que ha obligat els efectius de terra a enfrontar-se cara a cara al foc. L'evolució de l'incendi és positiva, però la prudència és màxima després que ahir el vent espentara amb força el foc. Escoltem el conseller d'emergències Juan Carlos Valderrama i el director operatiu de l'incendi Raúl Gil.
11: Estamos hablando de 633 kilómetros de hectáreas calcinadas y estamos hablando de 15 kilómetros de perímetro.
12: Está todavía todo muy caliente, eso puede producir iniciones que si van a pista pues puede suponer saltos, ¿no? Entonces es lo que tenemos que trabajar ahora, tanto de tierra como de medios aéreos.
10: Durant tota la nit, l'UME i els bombers han evitat que el foc arribara a la població de Gàtova i també han aconseguit que no travessara la carretera entre Gàtova i Altura. La carretera CB25 està tallada i es recomana no acudir ni circular per la Calderona. Escoltem la ministra de Ciència, Diana Morán, i a la delegada de Govern, Pilar Bernabé.
13: Gàtova tuvo un momento de amenaza real y fueron los medios de extinción los que frenaron esa entrada a la propia población.
14: Es un incendio activo en un lugar muy vulnerable. La Serra Calderona, en los últimos 100 días, aquí no ha llovido.
10: 350 efectius i 25 mitjans aèris continuen sobre el terreny.
0: Escoltem ara alguns dels testimonis dels damnificats d'aquest incendi que m'ha replegat al poliesportiu de Bétera, Verónica Marc.
15: El poliesportiu de Bétera acull el veïnat de Gàtova que no ha pogut anar a altres residències. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
11: Actualmente estamos hablando de 37 personas evacuadas en el polideportivo de Bétera, de los cuales 20 hombres, 17 mujeres y 10 mascotas. El número de personas que están en la residencia de Cardet son 9 personas, de las cuales 5 son dependientes y 4 están de acompañantes de estas personas.
15: Arribaren ahir de vesprada després d'una ràpida evacuació. Rubén González es veí de Gàtova.
16: Vino un guardia civil, tenéis que iros. Y le dije, ¿me podéis dejar coger algo, por favor? No, fuera. Y me dio tiempo a coger el cargador del móvil.
15: Ara miren de reull el vent amb la por al cos per si les flames s'acosten al nucli del poble. Marito Losa, veïna de Gàtova.
17: Estamos un poco como estábamos ayer, que

0: estábamos a la alerta, pero tranquilos. Y ahora es pues esperar lo que diga el clima, es que no podemos hacer nada más. El cansancio, la ansiedad, la situació, la impotència, el no saber.
1: De moment, Bétera està preparada per acollir este veïnat el temps que faça falta. Creu Roja atén les seues necessitats. Elia Verdevia, alcaldessa de Bétera.
2: El poble de Bétera s'ha volcat una vegada més. Creu Roja està organitzant la veritat que molt bé, el tema de tant de les persones que no es troben bé perquè n'hi ha menuts, i desplaçar-te de casa sense l'essencial, que t'has eixit en l'essencial, pues és dur i complicat.
3: Hem arreplegat també el testimoni de l'alcalde de Gàtova. Jesús Salmerón està afectat per l'impacte mediambiental que aquest incendi està causant en l'entorn natural del poble.
4: Tu no naïs a Gàtova i viu en Gàtova, i sent Gàtova, veure com tenim ara mateix les muntanyes, pues és, jo m'estic emocionant. Està mal. Al final se mos ha cremat tot el que mos estimem, i bueno, pues veurem quan acabi l'incendi, a veure com ho tenim tot.
3: Gàtova és ara un poble fantasma, amb el veïnat evacuat. Ara l'únic punt amb presència humana és el bar, que ha seguit obert per a donar servici als participants en l'extinció. Marc Gomar.
5: Gàtova havia de celebrar avui la festa de Sant Rafael, però l'única música és el silenci, de tant en tant interromput pel soroll dels mitjans aèris. Patricia es la propietaria del bar Andén, l'únic que continúa obert.
6: Teníamos el bar lleno todo el fin de semana para dar cenas viernes, sábado y domingo, pero bueno, sucedió el incendio, los equipos decidieron montar el dispositivo aquí en el hoyo, entonces como no querían gente alrededor del dispositivo, tampoco podíamos abrir el bar para los civiles y nos dijeron si podíamos estar abiertos para atenderles a ellos.
5: S'estan dedicant en exclusiva als efectius que treballen en l'extinció. El Pico de l'Àguila, un símbol de Gàtova, ofereix una imatge desolada amb la falda calcinada. Als seus peus, una granja que s'ha salvat pels pèls i una nau que ha vist com el foc fonia la coberta. Cotxes aparcats, cadires apilades i carrers buits. Gàtova espera, com congelada en el temps, la tornada del miler de persones que l'habiten en estiu.
3: I per fi l'incendi forestal de Tírig està extingit. El foc es va iniciar el passat 7 d'agost de vesprada a causa de les descàrregues elèctriques que va deixar una tempesta seca que va travessar l'interior de la província de Castelló. Susana.
7: Així és. Les flames es van estendre ràpidament per Culla, la Serra d'en Galceran, la Salzadella i Tírig. Segons el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, l'incendi s'ha donat per extingit a les 4 de la matinada d'avui.
3: I a Espanya la preocupació pels incendis continua creixent. En les últimes 24 hores hi ha 269 focus de calor actius al nostre país, distribuïts en 40 municipis de 22 províncies.
7: I els punts que concentren més activitat són els de les Urdes, a Càceres, que ha cremat 3.700 hectàrees i a hores d'ara evoluciona favorablement, així com el de les Penyes de Riglos, a Osca, que entra ja en la recta final després d'haver calcinat almenys 14.500 hectàrees.
3: Tres i 11 minuts i a Tavernes de la Valldigna el veïnat comença a desesperar-se després d'una llarga lluita per la conservació de la platja. Amb el lema "La nostra platja, el nostre futur", ahir tornaren a concentrar-se per exigir a totes les administracions la regeneració del litoral. Reclamen una solució real, definitiva i sostenible. Carolina Femenia.
8: Hem parlat amb l'associació veïnal SOS Platja de Tavernes de la Valldigna i ens han dit que en 1965 l'arena arribava des dels primers edificis de primera línia fins a 100 metres, que és on estava la vorera de la mar. La regressió ha anat afectant no solament en extensió, sinó també en densitat. De fet, podem veure al llarg de la platja com s'han instal·lat algunes escales de fusta per a poder accedir a la platja. Els temporals també han anat afectant en aquesta regressió. Glòria ens diuen que va ser un punt d'inflexió i este gener passat, el temporal Harry, les zones colpejaven els edificis. De fet, van caure diverses terrasses. Des del veïnat i també des dels comerços demanen una actuació preventiva urgent i també solucions reals, definitives y sostenibles.
9: Ahora mismo aquí, con poquita gente que venga, ya está lleno. Me gustaría que pusieran más arena.
10: Cada vegada n'hi ha menos arena. Quan venim en hivern és un dir, enguany tindrem playa.
11: Antes n'hi havia molta, n'hi havia quan venien, que es mos fixeren menús, n'hi havia un xiringuito ahí tot, n'hi ha en patiners pel quilar i tot, i és que no n'hi ha lloc, no n'hi ha lloc.
3: No deixem este poble perquè Xaila Lluc ha acompanyat la família de Marien Siscar, que hagué d'abandonar-se a casa durant mesos.
12: Marien Siscar xafa l'arena on abans estava la terrassa de sa casa.

0: El seu edifici té més de 60 anys. Quan es va construir entre les vivendes i la mar, hi havia una distància que avui costa d'imaginar. L'escoltem.
1: La platja de Barnes tenia moltíssima arena, però jo què sé, 100 metres, una barbaritat.
0: I les dunes protegien els edificis.
1: Moltes vegades ens diuen, és que vosaltres heu construït damunt de la duna. No, no hem construït damunt de la duna, davant d'això estava la duna.
0: Amb el pas dels anys, la barrera natural ha desaparegut. Maríam assenyala les actuacions humanes sobre la costa, junt amb els corrents marins com a part del problema.
1: Tant siga la eixida de l'espigó del riu Xúquer, com altres actuacions, ha fet un canvi de nivell.
0: El temporal Harry ho va demostrar. Maríam va haver d'abandonar-se a casa. No hi va tornar fins 4 mesos després, quan un arquitecte va confirmar que l'estructura era segura.
1: Al final això s'ha quedat a mar obert.
0: Abans d'estiu es va reomplir d'arena a la platja, però la mar ja se n'ha endut bona part.
1: Vam tindre unes marees i es van endur la meitat. Ara queda molt poquiu.
0: Per això el veïnat demana que les administracions implicades actuen abans del pròxim temporal.
1: Algo que sàpiga que estigui protegida i que una altra maror deixés no me caiga la casa damunt.
0: I mentre les solucions no arriben, cada temporal torna a deixar al descobert una regressió que no para.
2: La regressió de la costa és un fenomen que es dona en pràcticament tot el litoral valencià. Per exemple, a Almenara, la platja de Casablanca s'hauria reduït en un 77% en els últims 20 anys. El veïnat i els que passen l'estiu al poble demanen també solucions. Sònia González.
3: Almenara, la Plana Baixa, és un altre dels municipis afectats per la regressió de la costa, sobretot ací a la platja de Casablanca. La part més al nord queda protegida per uns espigons, però la que toca al sud no té eixa protecció. I segons el veïnat i els estiuetxans, això es nota. Perquè se'n facin una idea, en poc més de 20 anys la línia de costa ha retrocedit. Ha passat de 141 metres a només 32. Les passarel·les de fusta s'han alçat i trencat, mentre que les dutxes no funcionen. La situació empitjora amb cada temporal i el veïnat el que demana són actuacions urgents per a frenar esta regressió.
4: Al ser de piedra, el mar cuando vuelve, la piedra hace más erosión sobre la arena y sobre lo que es el paseo.
5: Han desaparecido todo el paseo de madera, que estaba precioso, la playa se ha hecho muchísimo más pequeña.
6: El ministeri o a qui li corresponga que tome les mesures pertinents perquè, si no, en uns anys desapareixerà la platja, clar.
2: Deixem els problemes, podríem dir, més greus per a passar a d'altres menors, però que també poden ser ben engorrosos, perquè amb la calor tan disparada de l'estiu, els aparells d'aire condicionat estan dia i nit en funcionament. Un bon manteniment és clau per a evitar avaries i garantir-ne un bon ús en ple estiu. És una crònica de Carolina Femenia.
7: Les temperatures tan altes fan que l'aire condicionat treballi amb un rendiment molt alt. Així ens ho explica el gerent de Freshcool, Isaac Garrido.
8: El salto térmico que tiene un equipo en un rendimiento normal es como entre 8 y 14 grados. Entonces pues le cuesta un poquito más climatizar.
9: Incluso por la noche puesto, porque por la mañana cuando abrimos, por el calor de las máquinas y todo, hace 37-38 grados dentro del local.
10: Día y noche, si no, es insoportable, no se puede.
7: I com més s'utilitza proporcionalment, poden sorgir més avaries.
8: Y a veces los desagües se obstruyen, si a lo mejor algún equipo tiene una pequeña fuga, como ahora el equipo está trabajando a alto rendimiento, pues es más notable.
11: Yo no he puesto el aire acondicionado porque lo tengo estropeado hasta ahora mismo. Tenía que haber venido a revisarme las gomas.
9: De tenerlo tanto tiempo encendido y también alguna vez del mantenimiento justamente que han hecho.
7: El mantenimiento es el motivo de la mayoría de las avaries y a nivel de usuario hay un consejo básico.
12: Estos filtros, sacarlos, limpiarlos con agua caliente y jabón. A 2 años le hagan un mantenimiento preventivo profesional mucho más profundo.
7: Deixar-lo a una temperatura constant de 24 a 26 graus fa que siga més eficient.
2: Bon consell. I tanta calor afecta també el cultiu del meló. La fruita es crema, no es pot vendre i la campanya de producció s'acurta. Ho ha comprovat Ampa Caballero a Xilxes.
13: Tapar els melons amb palla és la solució d'estos llauradors de Xilxes per evitar que el sol faça malbé el fruit. Així ho explica Miriam Pardo, agricultora de Melons Gamberro.
14: El principal problema que tenim en aquestes altes temperatures és que el sol és tan fort que ens acaba cremant la fruita. La principal característica del nostre meló és oferir una qualitat molt alta, no? El meló que està cremat i aquest meló no és apte per al consum.
13: El 20% d'este melonar que fa una hectàrea enguany s'ha perdut per les altes temperatures. Això ha suposat no ingressar més de 15.000 euros.
14: Cada bala de palla me costa a vora 50 euros més IVA i era tot el melonar que n'hi ha. I clar, tot això n'hi ha que pagar-ho.
13: Unes altes temperatures que també acurten la campanya.
14: Teníem previst aguantar tota la campanya durant tot el mes de setembre, però anem a acabar antes perquè els melonars estan madurant molt més a pressa de lo que teníem previst.
13: Un sol tan necessari per al creixement, però que també pot deixar en terra la campanya d'un meló tan valorat com el de Xilxes.
2: I a les carreteres hem de dir que una persona ha mort esta passada mitjanit i 6 han resultat il·leses en un accident en la CV35 a l'altura de Paterna. I no dicen les carreteres perquè tenim una dada interessant. Un de cada 4 conductors té por de conduir, un trastorn que es considera fòbia quan arriba a ser incapacitant i que sol augmentar ara en els períodes de vacances. La raó és que es fan desplaçaments més llargs i per llocs desconeguts. Anna Moure.
15: Estaba aprendiendo a conducir y tuvimos un accidente en Portugal y corté. Se me apoderó de mí el volante, los nervios, la carretera se me hacía minúscula.
13: És el que es coneix com a maxofòbia, una por extrema a conduir que pot arribar a bloquejar completament la persona que es posa al volant. La causa no sempre es deu a haver patit un fet traumàtic.
16: Sobretot quan vas per l'autopista i les coses s'apeguen moltíssim perquè hi ha un camió i ens volen adelantar aixina com molt apretats, aixina me dona por.
17: La nit m'alluerne i no estic segura.
13: Es considera era fòbia quan eixa por causa símptomes com taquicàrdia, tensió muscular, mareig o sensació d'ofegament. Maria Palau és psicòloga.
18: Lo más común es que existan pensamientos anticipatorios negativos donde la persona empieza a pensar que puede tener un accidente, que puede tener un ataque de ansiedad conduciendo o que puede pasar algo malo.
13: Esta por a conduir pot afectar persones de totes les edats, fins i tot que porten molts anys al volant.
18: Lo que ocurre normalmente es que están pasando por algún tipo de crisis de estrés o de ansiedad que viene de otra área de su vida y que como esos síntomas empiezan a aparecer conduciendo empiezan a cogerle miedo a conducir.
13: Un problema que es pot tractar amb una teràpia d'exposició gradual.
18: Si tenemos un viaje de 3 horas, empezar por 10, luego 20 minutos, luego media hora y hacerlo de forma gradual para que la ansiedad no sea tan intensa y podamos ir superándola.
13: Aprendre a gestionar la ansietat que genera la conducció per a superar la por.
2: Més coses, la Policia Nacional ha desmantellat un punt de venda de drogues en un domicili a Elx i ha detingut un home de 65 anys com a responsable d'un delicte contra la salut pública. Este home ha ingressat a la presó.
19: I la col·laboració ciutadana ha sigut clau, ja que la investigació es va iniciar arran de les queixes veïnals. Al domicili era freqüent la presència de persones que acudien per adquirir estupefaents. Els compradors accedien a la cotxera, on es feia l'intercanvi. A la vivenda la policia ha trobat cocaïna, haixís i diners en metàl·lic.
2: El Tribunal Suprem ha frenat la petició del Partit Popular perquè compareguen els ministres al Senat durant este mes d'agost per la crisi migratòria de Ceuta.
19: Rebutgen la mesura cautelaríssima perquè considera que no s'ha acreditat l'urgència especial necessària per prendre una decisió sense escoltar abans l'altra part. El Suprem sí que tramitarà la petició per la via ordinària i dona 10 dies a l'advocacia de l'Estat perquè hi presenti al·legacions.
2: Abans d'anar als esports, dir-los que les intenses pluges estan provocant inundacions a Tarragona amb precipitacions de fins a 200 litres per metre quadrat. Hi ha 7 persones ferides, una d'elles una jove de 18 anys en estat crític per la caiguda del mur d'una vivenda a Roda de Berà.
19: S'han evacuat unes 300 persones d'un càmping i un centenar de joves d'una discoteca del Vendrell. L'U2 ha rebut més de 700 telefonades per les inundacions. La zona del Delta de l'Ebre continua en alerta.
2: Obrim els esports de nou amb l'estrena del València demà a Mestalla i tot el menú de futbol del cap de setmana, a més d'apunts de la pàgina poliesportiva, per descomptat. Raül Pina, bona vesprada.
20: Hola, bona vesprada, Sònia. A les 7:30 a Mestalla, València-Celta. Recordem que este partit correspon a la segona jornada de Lliga i que el València disputarà la primera dimarts a les 9 al mateix escenari, és a dir, a Mestalla, i contra el Betis. Corberán reclama reforços en esta recta final del mercat.
21: Bueno, la plantilla del València todavía está incompleta. Y vamos, todavía el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla. Y por otro lado sí que veo que la plantilla que tenemos actualmente tiene muchas ganas y eso a mí me da mucha tranquilidad porque veo a los jugadores que están con muchas ganas de mantener la dinámica que construyeron en el final de temporada del año pasado.
20: Per ara, Mafeo està inscrit i serà de la partida en principi al lateral dret. I demà a les 5 al Metropolitano, torn per al Villarreal, Íñigo Pérez té clar l'estil i els conceptes de l'equip del Xolo.
22: Lleva años con el mismo entrenador, añadiendo jugadores nuevos y matices tácticos nuevos, conservando una misma identidad muy, muy marcada.
20: Quant a l'Atleti de Madrid, la porta d'eixida de Julián Álvarez al Barça està tancada. El Xolo Simeone ha confirmat que estarà en la llista de convocats contra el Villarreal. I demà a les 9:30, al Martínez Valero, Elche-Barça. Més de 30.000 espectadors donaran cita en l'estrena del Barça en Lliga i que per a l'Elche, recordem, suposarà el segon partit en la competició. Molts dels futbolistes del Barça arriben a la cita sense ritme al no haver completat la pretemporada. Martín Anselmi, l'entrenador de l'Elche, li resta importància al fet.
0: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
20: En principi, Dian està recuperat i pot entrar en aquesta llista de convocats d'Anselmi. En el Barça, Flick no inclourà Rodri en la citació, però sí que estarà Joao Cancelo. I dilluns li tocarà al Llevant, que viatjarà a Pamplona per enfrontar-se a les 7:30 a Osasuna. Encara resten futbolistes per inscriure i s'ha de complir amb el fair play financier de la Lliga. Luis Castro no posa excuses a la qüestió.
1: Dentro de lo que tienes, podemos trabajar bien, no hay problema por ahí, porque todos saben lo que tienen que hacer y a mí conocen, a mí no me gustan excusas y no puede haber excusas.
20: El club granota ha fet oficial este matí l'arribada d'Endukwe. El central austríac de 18 anys arriba cedit pel Liverpool. I en segona i sempre en clau dels nostres, a les 9:30 al Nou Pepi Guamat, el Dense Cádiz. Per a demà, a les 7 a Castalia quedarà el Castelló Sabadell. I obrim pàgina poliesportiva amb la Fórmula 1 i el Gran Premi dels Països Baixos. La victòria en la carrera de sprint ha sigut per a Russell per davant de Leclerc i de Lando Norris. Fernando Alonso ha quedat el 18 i Carlos Sainz el 20. I tanquem amb ciclisme. Avui comença a Mònaco una nova edició de la Vuelta amb un pròleg de poc més de 9 quilòmetres a Mònaco. I Pau Martí, de només 21 anys i ciclista de Moixent, és l'únic representant valencià. Per cert que la comunitat estarà molt representada en 4 etapes. Pogacar és el gran favorit. És l'única que li resta de les grans. Ha guanyat el Tour recentment, té també el Giro. Si guanya la volta, completa el cercle.
2: Després fem travessa per si sí o si no.
20: Segur que sí.
2: Gràcies, Raül.
20: A tu.
2: Avui és el dissabte previ a la Gran Tomatina de Bunyol i això vol dir que els carrers d'este municipi avui també s'han pintat de roig, però en versió reduïda. En la Tomatina Infantil, una festa on els xiquets han sigut els protagonistes.
3: Ha sido muy guay, hemos tirado muchos.
23: Con una camiseta así sucia o que la vayas a tirar luego con un bañador y gafas para que no te den en los ojos.
24: Hay que chafar los tomates. Pero algunos no los chafan y si se lo dices se cabrean y te empiezan a lanzar todos.
25: ¿Has disfrutado? ¿Eh? Sí. ¿Cuánto?
24: Mucho.
25: Mucho, yo disfruto de verlos.
2: No dicen Bunyol, per a seguir de prop els preparatius de la Tomatina que se celebra cada últim dimecres d'agost des de 1945. Últims preparatius i comerços ja blindats abans de la batalla. Sheila Lluch.
26: Bunyol es blinda per a la batalla més roja de l'any. Fustes, plàstics i lones cobreixen ja les façanes del recorregut de la Tomatina 2026. Alguns comerços tancaran abans per a protegir-se de la tomaca. És el cas de la llibreria Doña Leo. Yolanda Gil és la llibretera.
27: El lunes taparemos para prepararnos para la Tomatina. Vamos a tapar primero con unas maderas para reforzar y que no llegue hasta el cristal la gente para no poder romper nada. Y después echará encima una lona para que no llegue el tomate.
26: Altres, en canvi, aprofiten fins a l'últim moment. A la carnisseria de José María Melo, dimarts encara estaran darrere del taulell.
28: Hay que cumplir. Y eso no puede, el embutido no puede faltar.
26: Amb 22.000 participants i totes les entrades venudes, Bunyol es prepara per a rebre visitants arribats de mig món, del Regne Unit, l'Índia, Japó, Austràlia o els Estats Units. En el dispositiu de l'edició número 79 de la Tomatina participaran quasi un miler d'efectius. Com assenyala la regidora de Seguretat Ciutadana, Tamara Díaz.
29: Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, personal sanitario, personal de ambulancias, protección civil, seguridad privada, seguridad de los camiones, voluntarios.
26: I la munició per a la batalla ja és a Bunyol des de dijous. Les tomaques han arribat des de Don Benito a Badajoz. I com assenyala Sergio Galarza, regidor de Tomatina, enguany hi haurà 30 tones més que en la passada edición.
30: Creemos que es necesario para que la gente tenga todo el tomate y pueda disfrutar de la Tomatina.
26: Desde dins del recinte o desde casa. Dimecres la Tomatina es podrá viure ben de prop per a punt la televisió de tots i totes les valencianes.
2: Hoy, Sota aquell que seguisca la cuina de Morera ja haurà reconegut esta sintonia. Este programa de la televisió d'Apunt ha sigut premiat al Festival de Televisió de Vitoria.

0: Dia Gasteiz, el programa ha sigut reconegut en l'àmbit de divulgació i estils de vida en la segona edició del Premi Festival Forta.
1: La cuina de Morera acosta la gastronomia mediterrània i els hàbits saludables a l'audiència de la mà del xef Jordi Morera i la nutricionista Anna Sirvent. El guardó s'entregarà el pròxim dissabte 12 de setembre.
0: Segunda escena conclou la programació del Teatre Romà amb un concert de la cantaora Estrella Morente, que interpretarà esta nit una selecció de les cançons més representatives de la seva trajectòria, com ara el tema principal de la pel·lícula Volver, de Pedro Almodóvar. Amb esta música, amb esta melodia, arribem a les 3:30 de la vesprada. Uns consells i de seguida arrencarà Punt a Punt. Que passen una bona vesprada de dissabte. Adeu.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
4: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 32 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Per davant una jornada de dissabte plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Un nou cap de setmana amb el futbol tirant del carro en primera i en segona divisió. Ara de seguida estarem amb el futbol internacional en esta sintonia de la mà de David Ferris. Després obrirem la vesprada amb un Atlètic davant el Sevilla molt picant, molt important també de cara a aquest primer partit del conjunt dels Lleons, també el segon de l'equip de Luis García Plaza. Continuarem la vesprada des de Mestalla, des de les 5 i mitja, amb la prèvia i posteriorment amb el debut del València Club de Futbol esta temporada en primera divisió davant el Celta, i tancarem amb el retorn del nuevo Pepico Amat a Lliga Hypermotion amb el partit de l'Eldense. És a dir, com sempre, anem carregats. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio. Són les 3 de la vesprada i 33 minuts i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, Ando por la City, el Punt a Punt.

0: Copoli, també està per ací Clara Alcover, ara de seguida la saludem, i també vosaltres, amics oients, perquè ja sabeu que en esta, la vostra casa, la vostra sintonia, la ràdio pública valenciana, la ràdio de tots, sou un component més, no, el més important, perquè vosaltres també podeu ser part fonamental del Punt a Punt.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: I també les nostres xarxes socials en Twitter, en TikTok i en Instagram. 3 i 34, anem a fer un xicotet recull del que està per vindre en les pròximes 9 hores d'Esport en Directe en esta sintonia.

0: I encetarem la vesprada amb el futbol internacional de la mà de David Ferris. Ara de seguida anirem amb tot el que està passant al món del futbol en el nostre continent i també, com no, avui posant el focus damunt la Lliga Portuguesa i també les eliminatòries de competició europea que van tindre lloc esta setmana passada, per exemple, amb eixa Getafe de l'Alacantí, José Borrelàs, que va guanyar 3-1 al Partizan. A partir de les 5, futbol, segona jornada, la Lliga en primera divisió, Athletic Club Sevilla, un partit que vos anem a contar amb la narració de José Luis Gual i els comentaris del nostre míster Santi Marín. A partir de les 5 i mitja aproximadament estarem amb la prèvia de dos horetes abans des del camp de Mestalla amb l'arribada dels equips, els autobusos, l'ambient i demés del partit que s'enceta a les 7 i mitja de la vesprada. També segona jornada de primera divisió, però el primer partit de la temporada per al València Club de Futbol, que rep al camp de Mestalla al Celta de Vigo, amb la narració de Luis Urrutia, inalàmbric, sense fils, de Nacho Sánchez i els comentaris de Fernando Gómez Colomer, Charlie Egea i Juanjo Rodri. I per a tancar, 9 i mitja de la nit, segona divisió, segona jornada des del Nuevo Pepico Amat, el Dense Cádiz, un partit que vos narrarà Álvaro Molina i que va comentar el exfutbolista de Oviedo, València, Llevant, Juan Luis Mora. I a partir de les 11 i mitja de la nit, ja sabeu, els últims 90 minuts del punt a punt de la mà de Salva Gomis i de Carlos Urrutia. Anem a fer un xicotet recull també de tot el que ha passat en les darreres hores en el món de l'esport.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.
0: Hem de recordar, per exemple, el que va passar el passat dijous, perquè la jornada segona va començar dijous en un d'aixòs moviments o decisions de la Lliga tan estranys, en l'empat del Rayo Vallecano 1-1 davant l'Alavés. Un empat en el qual va ser protagonista, per una banda, Sergio Camello, que va fer el gol del conjunt local, que no va jugar en casa, perquè ja sabeu que el Rayo no pot jugar en el seu Coliseum, no pot jugar en Vallecas, i ho va fer l'altre dia en Butarque. El proper partit jugarà en Burgos, en el plantío. Sergio Camello va fer el primer gol i eixe home, Mariano Díaz, va aconseguir l'empat en les acaballes del partit. 1-1 entre Rayo Vallecano i Alavés, i ahir també estiguem pendent d'eixe Betis-Real Societat, en la victòria del Betis en un gol solitari de Rorro Riquelme en la segona meitat, en una bona assistència del Cucho Hernández. Bona victòria del Betis, que va debutar en la categoria i que recordem és el rival del València Club de Futbol el pròxim dimarts, en un partit que vos contarem també en el punt a punt. Tot això en referència a la primera divisió. En segona divisió, ahir, derrota del Girona, de Arnau Martínez, 2-1 en la seva visita al Nuevo Arcángel, el Córdoba que va ser superior i que perfectament podria haver marcat més gols. Córdoba 2, Girona 1, el Córdoba que va fer els gols per mitjançant de Víctor Sánchez i de Diego Brim. I en la segona part, ja pràcticament al final, Asprilla, un altre jugador que ha sonat per al València aquest estiu, va retallar diferències per al conjunt gironí. Bona victòria del Córdoba, 3 punts que se quedaren en casa en el Nuevo Arcángel. Tot això respecte a futbol en primera i en segona divisió. En Conference ja ho he dit abans, i ara de seguida repassaré amb David Ferris tot el que va passar l'altre dia en el partit del Getafe davant el Partizan, i també ara de seguida continuarem repassant més coses de primera i de segona divisió. Però abans, ja està per així per a contar-nos cosetes, Clara Alcover. Hola, Clara, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, què tal?
0: I has de posar-nos al dia amb el Gran Premi dels Països Baixos.
2: Abans de que entreu vosaltres en el món del futbol internacional, volem comentar que el Gran Premi de Països Baixos de Fórmula 1 que s'està disputant al circuit de Zandvoort, a l'esprint de Fórmula 1, George Russell s'ha impulsat

0: posat. Leclerc ha sigut segon, tercer Norris. La zona de punts la completen Antonelli quart, Piastri quint i Verstappen sisè. Hamilton ha sigut setè i la vuitena posició ha sigut per a Gasly, mentre que els espanyols fora dels punts han quedat Fernando Alonso 18è i 20è per a Carlos Sainz. També hem de dir que este cap de setmana estarà acompanyada per la Fórmula 1 Academy, on l'escuderia valenciana Campos Racing, la millor classificada, sumant dos punts, ha sigut Megan Bruce, que ha sigut setena. No ha tingut sort la líder del campionat, Alicia Polmowski, que a l'eixida s'ha quedat parada, mentre que l'única representant espanyola, la catalana Natàlia Granada, no ha pogut finalitzar degut a un accident a l'inici d'esta primera carrera que ha guanyat la estadounidensa Peyton Westcott. Així que a les 4 començarà la classificació de Fórmula 1 i demà les carreres a les 10:30, la segona carrera de Fórmula 1 i a les 3 la de Fórmula 1, que també els contarem així.
1: Molt pendents, com sempre, del món del motor, també la sintonia del punt a punt. El que deia abans, per a tancar este xicot en resum, avui Atlético Sevilla a les 5, València Celta 7:30, Espanyol Real Madrid a les 9:30, ja per a demà, a les 5 Atlético de Madrid Villarreal, a les 7:30 Getafe Racing i a les 9:30 Elx Barça. Ja per a dilluns queden el Osasuna Llevant a les 7:30, el contarem en el punt a punt, i el Màlaga Deport, que s'enceta dilluns a les 9:30 de la nit. Això respecte a primera divisió. En la categoria d'argent, en segona divisió, avui pendents a les 5 de l'Oviedo Leganés, a les 7 del Ceuta Las Palmas i de l'Albacete Real Societat B, i a les 9:30 del Eldense Cádiz. Per a demà, Eibar Valladolid a les 5, Castelló Sabadell a les 7, Sporting Burgos a les 7, Tenerife Almeria a les 9:30, i ja per a dilluns tanque la jornada, segona en segona divisió, el Celta B Andorra a les 7 i el Granada Mallorca a les 9:30. Les 3:40 minuts, torn per a parlar del futbol internacional. Ja m'han dit que de cara a la setmana que ve, si tot va bé, tindrem ja la careta d'entrada, la veu de Sergio Olsina donant la benvinguda, com sempre, al nostre especialista en futbol internacional, David Ferris. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Pago, com estàs?
1: Què tal les vacances, anava a dir? De una setmana a la següent, tu aprofites pel mig per anar-te'n per ahir.
2: Dos dies. Dos dies. A Mallorca, bueno. Però bé, dos dies.
1: Però molt bé, no?
2: Sí, profitosos.
1: Si no, vas fer l'operació de Mafeo, no?
2: Bueno, no he fet molt, però bueno, sí que m'he estat per ahir i molt bé, la veritat.
1: Estaves ahir recabant informes del nou lateral dreta del València i segurament també del pas de Can Guilí per el Mallorca, que va ser el vot primer.
2: No estan molt contents a Mallorca amb la situació de l'equip ara, eh?
1: No, ara mateix està la cosa per a cremar. I mira que la tria va fer un bon partit i van guanyar en el seu debut en segona divisió. Anem a encetar, tu m'havies passat un parell de cosetes, però clar, després m'he deixat el tema de les eliminatòries, val? La setmana passada estava pendent fer el repàs a la Lliga de Portugal.
2: Sí.
1: Perquè normalment, clar, David porta així uns temes, se liem a parlar i és impossible abarcar-los tots i abastar-los tots. Comencem en la primera Lliga de Portugal, recordant el que va passar la temporada passada en alguna que altra sorpresa.
2: Sí, bueno, la Lliga la va guanyar el Porto, 88 punts, que és una barbaritat tenint en compte que són 34 partits, però bueno, sabem que a Portugal lo normal és que Porto, Benfica, Sporting són els tres dominadors, van rotant,
1: sí.
2: I després estan la resta, no? Com dic, Porto campió, en el descens van estar AVS i Tondela, que sabia va jugar la promoció de descens amb el tercer de la segona lliga, que va ser el Torreense, que té una història curiosa que després contarem, i Casapia no va baixar, i els equips que bueno, van a promocionar la primera divisió són Académico de Viseu i Marítimo.
1: El Tondela, si no m'enganye, va ser el club en el qual va estar Pepe Lu cedit.
2: Sí, va estar Pepe Lu i algun espanyol més, que és amic meu també, però bueno, sí. Tondela és un equip molt d'espanyols, Tondela, Marítimo. En general, la Lliga de Portugal té molts...
1: En el Marítimo està este Hugo...
2: Martín Tejón, no?
1: Martín Tejón.
2: Sí, correcte. I tenim molts jugadors a Portugal, Pablo González Arouca també.
1: Sí, correcte.
2: Un fum de jugadors valencians i espanyols.
1: Bueno, això respecte a com va acabar tot, anem a recordar que enguany els que juguen la Champions, el Benfica no està, després de tota la que se va liar en Prestiani el passat i sí. Tal, el Benfica no està en Champions.
2: Va ser l'última eliminatòria de Benfica a la Champions, veurem si fins l'any que ve, però este any la van a jugar el Porto com a campió i l'Sporting de Portugal com a segon classificat. L'Europa League serà per a, això és curiós, Torreense, que és un equip de segona divisió, que va guanyar la Copa de Portugal l'any

0: passat, que és una història curiosíssima perquè va tindre que jugar-se la Copa i també el play-off d'ascens en pràcticament la mateixa setmana. Va guanyar la Copa a l'Sporting de Portugal, que és com si així un equip de segona guanya la Copa al Madrid o al Barça.
1: Sí, com si l'any passat el Burgos haguera guanyat o el Racing haguera guanyat,
0: la Copa. Pues Torrense no va pujar, però pues jugarà a Europa League i a més de forma directa. Està ja classificat per a la fase Lliga. No lo està el Benfica, que va jugar l'altre dia amb l'Arjus de Dinamarca, va guanyar 3-1. I després a la Conference, lo normal és que la jugui el Braga, perquè va guanyar a l'Àustria de Viena 2-0 a la ida.
1: Anem a exposar a la gent que no segueix la Lliga de manera habitual, no ho fa sovint, eixa gran diferència, David, que n'hi ha entre tres equips per dalt. Bueno, anava a dir que més o menys és com l'Espanyola, però més exagerat encara, perquè en Espanya ja sabeu que està Barça, Madrid i Atlètic, que s'ha enganxat ahí també, i després la resta, però ahí tens un Villarreal, que una temporada te fa un tercer lloc com l'any passat, tens en el seu moment pues, un Betis, una Real Societat i demés, però així no n'hi ha lloc per a les sorpreses, sempre n'hi ha tres dalt i la resta per darrere.
0: Sí, no n'hi ha molta oposició. De fet, en els últims, bueno, l'última vegada que va guanyar la Lliga un equip que no va ser d'estos tres va ser Boavista, temporada 2000-2001.
1: Fa 26 anys.
0: 26 anys. I Boavista ha acabat com ha acabat perquè va ser propietat de Gerard
1: Segona López. Final de Champions del València, aquesta temporada.
0: Sí, bueno, jo tenia un anyet.
1: I el Villarreal estava en aquest punt de pujar, baixar i pujar novament a primera.
0: Sí, per això t'he dit que després podríem buscar quan hi ha hagut alguna ocasió en la que no ha sigut Benfica, Sporting o Porto el trident dominador, però és complicat encontrar-ho. I per a mi este any va ser el mateix. Jo vaig dir l'altre dia que crec que Benfica té més opcions de ser campió que Porto i Sporting, també perquè aquests dos equips van a jugar Champions i és una competició molt més exigent que l'Europa League, encara que l'Europa League també és exigent en els últims anys, però no té l'exigència d'eixa Champions League. I ja te ho vaig dir, un amic meu va comentar, és molt difícil que un equip guanyi dos lligues consecutives perquè els altres dos espavilen. Així que le toca al Benfica i després tenim un segon escalafó on n'hi ha equips de segon nivell. Pues normalment són Famalicão, són Braga habitualment. Famalicão també en els últims anys pot estar ahí. Pues, este any, per exemple, ha començat molt bé i és cridaner. El Arouca,
1: sí,
0: que porta 5 gols a favor, 0 en contra, 6-6.
1: 4-0 li va guanyar al Moreirense l'altre dia, no?
0: I el Marítimo, que és el cas més cridaner per el que diem.
1: És el club d'on és Cristiano Ronaldo.
0: Clar, que va pujar esta temporada passada i que està amb 6-6 també com el Porto. Són els únics tres equips que han guanyat tots els partits. Benfica, per exemple, pues, va empatar el primer partit davant Acadèmico de Liceu.
1: I en el segon no va deixar...
0: I en el següent ja van dir, bueno, anem a posar-nos en sèrio, va guanyar 7-0 a Casapia.
1: Casapia, que és un que acaba de pujar, no?
0: No, que va jugar la promoció de descens l'any passat, però que és un dels equips més fluixets de la Lliga i que així ho està demostrant. De fet, no juga ni en el seu camp. O sigui que bueno, complicat l'inici de Casapia, però de moment tot una miqueta en la línia, perquè Sporting també va empatar la primera jornada amb Estrella Amadora, però en la segona pues va guanyar el seu partit, lo va guanyar 3-2 a Vitoria Guimarães, que també és un dels altres equips que en els últims anys alguna participació europea ha tingut, d'ahí va vindre, per exemple, amb l'Almeida, i que és una acadèmia que té bons jugadors.
1: El que he comentat abans del Tondela, que també era un detall que volia... Ricardo Costa, ex del València Club de Futbol i que, bueno, va guanyar la Champions en el Porto en 2004, en Mourinho com a entrenador i demés, va créixer en les categories formatives com a entrenador del Porto i va firmar pel Tondela, si no m'enganyi, o este estiu o la temporada passada, no recorde, però bueno. I és un tio que en més d'una ocasió s'ha posat a tir del València per a vindre a entrenar el que siga, un cadet, un juvenil, és a dir, és un tio que està molt, molt vinculat a València i se va quedar en eixes idees. El que deia, hem fet el repàs de com està ara mateix la situació, eixa primera jornada ja va passar, la segona també, és una lliga que va començar abans que la espanyola, és una de les escasses.
0: Sorprenentment,
1: perquè normalment comença o al temps o després, i després del repàs de les primeres dues jornades, hem de parlar del mercat, com sempre. El general i el particular. Per exemple, en el cas del Porto, estava mirant per ací, sobretot dos fitxatges en els quals ha fet despeses importants, no?
0: Sí, però tampoc ha sigut una cosa de l'altre món, eh? Perquè sí que és veritat que...
1: El Porto ha gastat poc, en,
0: clar,
1: en comparació.
0: Perquè, per exemple, ha fitxat a Jacob Kiwior, el jugador de l'Arsenal, que ja va estar en el Porto en format de sessió, per 17 milions, que és una quantitat important per a un central, però que és veritat que li dona una pujada de nivell,
1: de nivell
0: a aquesta defensa del Porto. I després a Juan Inbeom, el jugador de Corea del Sur, com, bueno, que juga amb Kang Jin-li, per exemple, a la selecció, que va fer un molt bon primer partit al Mundial, per 4 milions i mig al Feyenoord. Però en els últims dies, per exemple, ha fet una venda important, que és la de Rodrigo Mora, que era una de les grans promeses del futbol portuguès fa poquet. De fet, és que ell té 19 anys, és de 2007.
1: Que lo de Rodrigo Mora me pareix un atracament. El seu agent pot ser Jorge Méndez?
0: No tinc clar, però, bueno, ja saps,
1: no t'estranyaria,
0: que en
1: no?
0: Portugal és prou comú que si no és l'agent principal estiga en la operació, però era un jugador que jo vaig veure en categories inferiors de Portugal, que a mi em pareixia una barbaritat, que en la 24-25 fa 10 gols, 4 assistències, i l'any passat desapareix. I este any és veritat que va a la Roma, 25 milions, però crec que guarda un percentatge molt important del Porto, perquè lo normal és que si el xiquet evoluciona com pareixia que anava a evolucionar, la Roma fa una bona venda a futur.
1: Confirme que Jorge Méndez és el seu representant des de fa un any.
0: Pues bueno, una bona comissió.
1: No ens estranya absolutament res. Però bueno, gran moviment en el mercat, amb un jugador portuguès de pel mig, Jorge Méndez també està de pel mig posant la maneta. Més enllà d'això, hem parlat del Porto, l'Sporting és el que més s'ha manejat.
0: És que Sporting sí que ha fet una despesa important.
1: Anem a fer el repàs, vinga.
0: Mira, per exemple, Rodrigo Salazar del Braga, 30 milions.
1: Vale.
0: Silas Andersen del Haken, 7 milions i mig, que és un jugador que a mi m'agrada moltíssim. Sergi Altimira del Betis, 18 milions.
1: 18 quilos, eh?
0: Sí.
1: 18 quilos.
0: Isa Dumbia del Venecia, que jugava l'any passat a Sèrie B, que a mi és un jugador que em pareix molt bo, però clar, són 20 milions i mig. Després Pedro Lima, 4 milions, que és més humil el traspàs. Ibrahim Abad de Famalicà, un altre central, el company de Justin Dejas en la defensa l'any passat, 21 milions. I l'últim, el 15 d'agost, Néstor Iracunda del Watford, que va jugar també al Mundial, que ho va fer bé, 15 milions, sí.
1: És a dir, 120 quilos, però ara va la part B. Clar. És que s'ha gastat 120 quilos fitxant a 1, 2, 3, 4, 5, 7 jugadors, però ha ingressat el mateix en tres jugadors.
0: Sí, clar. Així, per exemple, Morten Hjulmand ha anat a l'Atlètic de Madrid per 40 milions. Trincao, el mític Trincao, a l'Ajli per 40 milions també.
1: Trincao és el que estava en el Barça, que se'n va anar a l'Sporting, sí, i de l'Sporting a la...
0: Sí, que el
1: 40.
0: El nom t'indica molt el personatge, no? Trincao reflexa molt la realitat, no? I després Ousmane Diomande, que se'n va al Nottingham Forest per 40 milions. I l'última venda, la de Georgi Kocholasvili al Sevilla per 4 milions.
1: Sí, lo de Cocho no té massa sentit, eh? Perquè al cap i a la fi, si no m'enganye, el moviment fa un any, exactament fa un any, és a dir, última...
0: Són 5 milions i mig el que paga al Levante.
1: Paga un quilo i pico més i ara li ven al Sevilla pràcticament per l'amortització del seu fitxatge, perquè si va pagar 5 i mig fa un any i va firmar 5 temporades, ha venut per 4, més o menys és cuenta,
0: bueno,
1: com
0: jo
1: paga.
0: Jo crec que el model que tenen allà és: jo fitxe, si mig ve, en un any i mig, dos, venta, i si no mig, pues fora.
1: Multiplicador per 4,
0: claro.
1: I si no mig, fora per lo mateix i no pedre.
0: No n'hi ha pèrdues,
1: correcte.
0: Fitxe un altre jugador jove i
1: a mi me pareix un gran fitxatge del Sevilla, eh?
0: Sí, a mi també m'agrada.
1: Per 4 quilos.
0: A mi també m'agrada.
1: Me pareix un gran moviment.
0: Sobretot perquè és un jugador que ja coneix la competició, la Lliga Espanyola.
1: Coneix el futbol espanyol, però primera visió de veres que tenim encara el... no saber si rendirà al màxim
0: però
1: nivell.
0: Però per al que té el Sevilla, per a mi una bona incorporació, una bona aposta.
1: Sí, sí. I per a tancar, del top 3 de Portugal, el Benfica, eix equip que s'ha quedat fora de Champions i que sí que ha fitxat aquest estiu, però sobretot també ha venut.
0: Fitxatges, per exemple, Georgi Sudako, 20 milions, que ja estava l'any passat. Barrenetxea també computa com a fitxatge de l'Aston Villa per 12 milions. Jakub Kaminski, del Colònia, per 17. I l'altre dia, el 9 d'agost, Alessandro Circati del Parma per 18 milions, que este xic també va jugar el Mundial, ho va fer bé, i ja vem que quan fas un bon Mundial lo normal és que el traspàs siga pues, prou car. I després en les vendes, pues, per exemple, tenim a Gustavo Varela per 2 milions i mig, que és un canterà del Benfica, el traspàs important de Antonio Silva per 25, i també l'altre dia, el dia 17, a Newcastle va anar a Amar Dedić per 36 milions.
1: Ah, doncs pues està bé,
0: la
1: no?
0: La Premier League, quan entra la Premier League, ja saps que menys de 20-25 és, bueno, fitxatges de poca monta.
1: Trenca el mercat. El moviment de la venda d'Antonio Silva als Cherry.

0: és el Bournemouth, que és un altre d'aixòs equips que té una capacitat de despeses fora de mercat. Home. I que sempre se queda, pues, anava a dir, mitja taula cap a baix.
1: Sí, però este any va jugar el Bournemouth Europa i és veritat que en els últims anys...
0: És Conference, no?, enguany, o Europa League?
1: Crec que és Europa League, però el Bournemouth pues, bueno, va vendre a Hausen per quasi 70 milions o més de 70 milions. En el mateix mercat va vendre al, ara no m'hi sé el nom, a l'ucraïnès, que va anar al PSG, també el central, per a Zabarni, per una barbaritat de diners també, no sé, 80 milions, clar, si tu vas fent ahí milions.
0: No, està clar.
1: Però és veritat que per a l'equip que és, el tipus d'equip que és, si així pensem en Espanya, és que és un equip que juga a mitja taula, que juga per a estar en mitja taula, pot gastar 5 milions.
0: Sisena posició, Europa League, estava Iraola com a entrenador, no me'n recordava, efectivament
1: sí,
0: va ser
1: va
0: pràcticament la seva targeta de presentació per a que el Liverpool, en un moviment que jo crec que va agarrar tot el món per sorpresa, va dir, Iraola, el següent és tu. I sí, després de pues, ese experiment d'Arne Slot, Iraola és el nou entrenador del Liverpool. Ara sí, ja parlarem de Premier. Tot això respecte a Portugal. Per a estar pendents en guany, dels tres que hem parlat, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, o Sporting de Portugal, un 22 d'agost, la teva porra predicció per a en guany, Victòria, quina seria?
1: No, ja vas dir que per a mi Benfica, i després supose que Porto segon i Sporting tercer. És que no crec que n'hi hagi cap sorpresa. I Braga quart. És que em pareix lo que seria normal. Després, pues, ja saps, poden passar mil coses, però crec que és que n'hi ha una diferència tan ampla que ja te diria que en Braga i la resta també n'hi ha... Crec que n'hi ha diferència.
0: Perfecte. Abans de començar amb... El repàs a les eliminatòries d'esta setmana. Com és una notícia d'última hora, perquè avui ja s'ha fet oficial per fi, el Llevant Unió Esportiva, després de tindre-lo ahir dos dies pràcticament tancat en les oficines, ha fet oficial el fitxatge de Ifeani Ndukwe. El xiquet, perquè és un xiquet, 18 anys, que ve cedit del Liverpool fins a la fi de la temporada. Volia preguntar-te si penses que tot i la seva joventut, i tot i ser un futbolista que no té experiència en Espanya, se pot fer en un lloc en el centre de la defensa del Llevant?
1: Pues mira, no, la veritat és que no el conec, no l'he vist jugar. Vaig veure un vídeo l'altre dia perquè va eixir la notícia i bueno, ja estava molt encarrilat tot i vaig dir, pues bueno, serà veritat. Crec, pel que tinc entès, és un xic que eix perquè no podia ser inscrit. No,
0: sí,
1: perquè el Liverpool no anara a comptar amb ell. O me ven, no com a titular, però
0: el permís de treball.
1: Però coneguent a Iraola sí que la gent deia que podia tindre els seus minuts, ja sabem que a Anglaterra es juguen una barbaritat de partits, un fum de partits, i que podia tindre minuts. Jo no sé si per a ser titular, perquè el Llevant va estar també una tessitura de jugar-se la permanència, però per a mi també te dic, Paco, que la edat, si un jugador és bo, a mi no m'importa.
0: Sí, això ja ha passat de moda, eh? Jo crec que...
1: És que tenim l'exemple, òbviament és un altre nivell, però tenim l'exemple de que Espanya ha guanyat el Mundial amb un central que és del 2007, que és Cubarsí, que per a mi és el dels millors centrals del món ara mateix, amb valor millor de llarg i un dels millors centrals per la intel·ligència que té. Per tant, si este xic s'adapta bé, òbviament que pot ser jugador titular en el Llevant, perquè... per lo menos és el que més potencial té dels centrals que té la plantilla Llevant.
0: I marge de creixement, i anem a recordar... Bueno, per una banda, la complicació és que la parella de centrals pareix, vaig a dir, no inamovible, però sí molt
1: no,
0: fixa, com és Mandi Dela, però també per l'altra banda, en el cas del Llevant Unió Esportiva, i parlar l'altre dia en gent del club, el principal motiu pel qual el futbolista del Liverpool recala en el Llevant i no en els altres, sense exagerar, 15 equips que han preguntat.
1: Clar, sí, sí.
0: És perquè han vist que en el Llevant Carlos Espí, sobretot el coneixement que tenen un poquet de com funciona Luis Castro.
1: Clar,
0: amb els jovens, i que no té cap tipus de problema en posar-los. Però per l'altra banda, la temporada passada, Paco Cortés, el repesquen en gener i a jugar. Carlos Espí, que estava absolutament desnonat amb Julián Calero, arriba a gener, arriba Luis Castro, el posa a jugar i te fa 11 gols que te donen la permanència. Marc Santos l'altre dia, 15 anys, jugant.
1: Sí, no. I
0: això, per als oients que pensen que igual són molt endogàmics i quan el Llevant passa així, o el València, o el Villarreal, o l'Elx, tot això se trasllada fora d'Espanya. Vull dir, la gent està pendent dels equips.
1: Sí, a veure, tots totes les persones que treballem en el futbol estem veient

0: constantment futbol d'altres països. Jo el primer en el que em fixe, a lo millor és una mania mia i ja està, però jo em fixe sempre en les alineacions, sobretot ara quan arranca la temporada, en l'edat de l'11 inicial. La majoria de jugadors mira l'any. I si jo veig un jugador del 2009, veig el partit i me fixe molt més en aquest jugador perquè no el conec i per veure com està. I Luis Castro és un entrenador que al llevant va demostrar que té molta confiança en la gent jove, també a Dunkerque, com va jugar Raguber, que no va eixir bé al llevant.
1: Sí, correcte.
0: Però és un jugador que a mi en Dunkerque m'agradava moltíssim. Yesin Yassin, que ha jugat en el Mundial en Marroc, és del 2006-2007 i jugava tot amb el Dunkerque ja fa dues temporades.
1: O sigui, és a dir, tenia 17-18
0: anys.
1: Sí,
0: que, no? I jugava tot. I és un jugador que jo parlava amb altres scouts i dèiem, este jugador és molt bo. I Dunkerque va ser un equip que molts scouts van veure per això, perquè eren jugadors molt joves i que et criden l'atenció.
1: Per a els no posats en futbol internacional, l'equivalent al Miranda és de fa dos anys, en segona divisió.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Aleix Olisi era... Este funciona 20 anys a jugar en segona divisió. I jugaven i guanyaven experiència, l'equip va funcionar, va estar ahí a punt de lluitar per l'ascens també a la màxima categoria. Pues, eixe exemple va ser el Dunkerque, en el seu moment entrenat per Luis Castro. El Llevant, que ja ha fet oficial avui, després de, com deia, tindre-lo dos dies per ací, passejant-se per l'hotel, ja entrenant en la sessió d'avui, ja ha estat a les ordres de Luis Castro, el nou futbolista Ifeani Ifi-Ndukwe, central del Liverpool, 18 anys, que estarà cedit en el Llevant Unió Esportiva fins a la fi de la temporada. I, de fet, per a tancar este xicotet incís que hem fet del Llevant Unió Esportiva, la pregunta és si estarà disponible o no per a estar inscrit. Abans de fer un xicotet paró, anem a escoltar, per favor, a Luis Castro fer un comentari al respecte de les inscripcions del Llevant, perquè ja la setmana passada n'hi hagué problemes per a tindre nous futbolistes disponibles per al tècnic portuguès. I Luis Castro avui s'ha banyat molt pel treball que s'està fent en el Llevant, des del seu màxim accionista, Pepo Dávila, fins a l'últim dels treballadors.
2: Yo pienso que vamos a tener más inscripciones. El club está haciendo el máximo. Yo pienso que la liga también son personas que miran lo que está haciendo el club. Hay una persona que está haciendo, está metiendo dinero del suyo, lo que es valorable, y pienso que la liga tiene que mirar a eso también, porque está dando el máximo, está haciendo todo lo posible para inscribir. Es verdad que las reglas son muy apretadas, pero con todo lo que el club está haciendo en este momento, yo pienso que vamos a tener inscripciones. Es mi opinión. De lo que miro que el club está haciendo, pienso que vamos a tener inscripciones para el partido.
1: Pues anem a veure. Recordem el Llevant que juga dilluns davant Osasuna, fora de casa. 4:01, David. Anem a fer un altre en el camí. I de seguida se posem en eliminatòries europees, que esta setmana n'hi ha hagut ja.
0: N'hi ha molt de lo que parlar, sí.
1: N'hi ha molta tela que tallar. Així, en la sintonia del futbol internacional, en el punt a punt.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Què fas este cate?
5: Tu què creus? Festa?
4: I el següent?
5: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
10: De tu a tu.
7: Punt a punt. Esport en estat pur.

4 i la vespre de 3 minuts. Continuem en el punt a punt a Siena.radio fins a les 12 i mitja de la nit en temps de futbol internacional de la mà del nostre scout i especialista David Ferris. David, que l'altre dia estava descansant i va a veure...

0: Mitges, el partit del Getafe.
1: Un poquet.
0: La lliçó magistral de don José Bordalás Jiménez al Partizan de Belgrado. És molt tremendo. El Getafe, en un partit en el qual, per cert, jugava en ese Coliseum, que li està quedant de categoria.
1: Vale, me va agradar molt, eh?
0: Els que estan fent les obres en el Coliseum, que no han hagut d'anar-se'n fora ni tal i qual, estan deixant el camp. Deia l'altre dia un tio fent la conya com Stamford Bridge.
1: No, és veritat.
0: Però té un aire, és de veres.
1: És veritat, és veritat.
0: Molt anglès, molt antic en aquest sentit. Bueno, Getafe 3, Partizan 1 en aquesta eliminatòria per entrar en la Lliga de les Conferències, és a dir, en la Conference League. Partit d'anada, la tornada és la setmana que ve. Enes Unal, en pràcticament la primera pilota que tocava com a nou jugador, altra vegada del Getafe, va fer el 1-0. Dembasek va igualar al fil del descans, ja quan Abkar estava en groga i estava molt nerviós, el defensa del Getafe. Evidentment, Abkar va estar expulsat després. I en el moment, David, en el que expulsen a un dels seus, reajusta Bordalás en línia de tres quarts, fa Andrés García, en una assistència de taló, de talonada, de Satriano, que és la de Guti en Riazor, exactament igual, molt pareguda, i Johan Mojica des de la frontal en cama esquerra, un latigàs, un golàs des de fora, per a gol i assistència en la seva tornada en el redebut també de Mojica com a jugador en Espanya. Lo este Getafe és paranormal, per a mi.
1: Sí, és veritat, i és el que diem. En es un alt, era molt bo fa 4 anys, però ha tingut lesions.
0: No, ha estat a Anglaterra les dues últimes temporades i tres temporades i pràcticament no l'ha rascada.
1: Arriba i gol.
0: Sí, 5 gols en 3 anys.
1: Satriano és un jugador que bueno, hem vist molt fora d'Espanya, que no tenia pareixia el nivell. Va sonar molt per al València, per exemple.
0: Sí, sí.
1: I a la gent no li agradava. I arriba al Getafe, l'any passat ja va fer molts gols per al temps que va estar. I l'altre dia fa dues assistències. I el que tu dius, la Andrés García, és espectacular l'assistència que fa. I bueno, Mojica, a mi és que és un lateral que em pareix moltes condicions, però que amb el cap, pues bueno, el cap que té, i per això ha jugat al Getafe, ha jugat al Mallorca, ha jugat a l'Elx, però no ha jugat a un equip d'un escalafó superior, perquè no té la regularitat que jo crec que exigís aquest tipus d'equip. Però l'altre dia va fer un partidàs.
0: Bueno, la central del primer gol és una bogeria.
1: I el Getafe, que encarrila molt l'eliminatòria, perquè és el que et deia, Partizan per a mi és un equip inferior, a nivell col·lectiu especialment, però amb un 2-1 o amb un 1-1 tu tens que jugar al seu camp, i això és molt complicat. Jo crec que amb el 3-1 és més difícil, molt més difícil, que un equip com el Getafe quede fora de la Lliga de Conference.
0: Bueno, pues això respecte a la Conference League, en el únic dels espanyols que està involucrat. Anem amb les eliminatòries de Champions europees i anem a encetar parlant d'eixe Dinamo de Zagreb 2, Viking 2.
1: Pues bueno, un partit que va començar amb un ampli domini del Dinamo de Zagreb, que va començar guanyant 2-0 als primers 10 minuts. Gol de Belio, que és un davanter que l'any passat va fer més de 30 gols a la Lliga de Croàcia, i que va assistir per al segon gol de Lisica, i quan pareixia tot, pues el que diem, encarrilat per al Dinamo de Zagreb, el Viking, que és un equip de Noruega que va guanyar la Lliga l'any anterior, perquè és que en Noruega, com el calendari és diferent, que la Lliga comença en març i acaba en novembre, es juga lo de l'any anterior. O sigui que bueno, el Viking va empatar amb gols de Christiansen i Trippic, i crec que encara que per a mi el Dinamo de Zagreb és millor equip sobre el paper, jugar a Noruega no és gens fàcil, i que amb l'empat a dos el Viking té moltes opcions per a mi de per lo menos estar a prop de poder jugar la fase de Lliga de Champions, que seria un èxit bestial per a, ja no sols per al Viking, sinó també per a la Lliga de Noruega, que bueno, pot tindre inclús dos equips a la...
0: Sí, més després del bon mundial que ha fet la selecció en...
1: És que és un futbol que està creixent molt, eh?
0: Sí,
1: I no
0: només tirant del carro Haaland, eh? Perquè té un equip que almenys, bueno, només n'hi ha que preguntar als brasilers la situació. Però bueno, tot obert per a la tornada d'este Dinamo de Zagreb 2, Viking 2. Votem al partit que se va jugar en l'Inferne Turc, Fenerbahçe 1, Olympique de Lyon 1.
1: Bueno, un partit que per nivell dels equips o per nom dels equips pareix més interessant. Va ser un bon partit. La realitat és que va a començar guanyant el Lyon amb el gol de Openda, un davanter que ja ha fet té més equips ja que quasi anys jugats a futbol, i l'empat va ser obra de Mason Greenwood amb un gol...
0: Mira, l'ex del Getafe, precisament.
1: Si no l'has vist, tens que veure-lo. És un gol espectacular de Greenwood amb cama esquerra des de... Bueno,
0: I ara el tenen ahí en Turquia.
1: Sí.
0: Des de falla un parell de temporades, no?
1: Bueno, és que Greenwood és un jugador que per les coses esportives

0: està jugant a Turquia, però per nivell de futbolista...
1: Premier.
0: És per a jugar en un dels millors equips del món. I ho va demostrar al Getafe, d'ahí va poder anar al Marsella i ara al Fenerbahçe, però és un jugador que per la qualitat que té i per la personalitat que té també en el camp, per a mi és un jugador de, pues, el que diem, i on va així, del Manchester United. És un jugador d'equip gran, però té les coses extraesportives que té, que tots coneguem, i que això també, òbviament, penalitza i amb raó.
1: Acaba de voler el gol i, efectivament, és un xufo en cama esquerra.
0: Jo estava veient el partit una miqueta i vaig voler el gol i vaig dir, mare meua.
1: En l'esquina de l'àrea, en el cantó, retallada a dos defenses i la posa en cama esquerra directament en l'escaire. Això respecte al Fenerbahçe 1, Olympique Lyon 1... i anem a veure si de cara a la tornada el Fenerbahçe fora de casa pot tindre el mateix rendiment amb Mason Greenwood com la seva estrella. Passem d'un partit en gols en un altre que no va tindre, el Levski Sofia 0, AEK d'Atenes 0.
0: Els tres partits del dimarts van acabar amb empat, este 0-0, el Levski Sofia, que és bueno, una sorpresa poder tindre-lo a la última fase prèvia de la Champions. L'AEK d'Atenes, jo tinc la sensació de que tots els anys juga la mateixa ronda i sempre queda fora, veurem este any, però el que diem, un partit...
1: Acaba de fitxar al jugador del Levante Unió Esportiva, migcampista, se m'acaba d'anar de cap. Ara primer repassem el partit.
0: Arreal.
1: A Kervin, correcte.
0: Kervin Arreal, per 3 milions. En el Levski, per exemple, està Centelles.
1: Ex del València.
0: Àlex Centelles.
1: Jugador de lateral esquerra, si no m'enganyo.
0: Sí,
1: bueno,
0: que va jugar
1: interior esquerra, lateral esquerra.
0: Fins l'any passat a l'Almeria. I bueno, l'altre dia el que diem, un partit molt igualat, sense gols, per a mi favorit l'AEK, que a més juga la tornada a casa com a local, i en Grècia lo normal és que guanya a un equip que, ja dic, per a mi és una miqueta inferior i que ja és sorprenent tindre-lo ahir, perquè per exemple el Levski ve d'eliminar a Kairat Almaty, que va jugar l'any passat la fase Lliga, i bueno, el que diem, amb un il·lustre com Alejandro Docente. I hi ha molts jugadors espanyols que juguen a equips d'este tipus, de lligues menors, però que són potents en els seus països.
1: No, que poden fer carrera.
0: I que poden fer una bona carrera i jugar competició europea, perquè va jugar segur Europa League.
1: I tenen un bon sou, contractes bé, i a banda, a Grècia. Jo sempre me recorde de Jonathan, este porter que va estar en el València fa 20 anys, que va ser molt famós. Segur que Juanjo Romero, que està a l'altre costat, m'està escoltant. Jonathan, el Jonathan López, porter al qual Pedro Cortés li va fer un contracte escandalós en el seu moment, internacional en la selecció espanyola, i que no va arribar a res per les seues coses. Precisament, Quique Sánchez Flores el va recuperar a Jonathan per al futbol d'elit en el Getafe, en primera divisió. Pues Jonathan sempre parla de que Grècia, per a un espanyol, és un lloc fantàstic
0: n'hi ha molts espanyols.
1: Per a estar i per a viure. Ara, n'hi ha alguns espanyols, com és el cas de Miguel Ángel Corona, que no s'han adaptat i que s'han tornat ràpidament des de Grècia. I ara estan comentant partits en la tele. Votem de Grècia a Celtic Park. 3-0 va guanyar-li el Celtic al LASK.
0: Sí, una de les poquetes eliminatòries que per a mi ja està pràcticament sentenciada, perquè el Celtic, pues, bueno, també és un dels equips que habitualment juga a competició europea i moltes voltes la Champions. Un gol de Nygren, que va sonar, crec, aunque no sé encara la rigurositat de la notícia, però va sonar per al València. Per a mi és un
1: davanter. Per al València sona 50.
0: No, ja, però clar, Paco, poden sonar jugadors de 2 milions de valor o de 20. I en este cas, este jugador és un jugador de 15-12 milions, per a mi inviable,
1: pues ja
0: en el València actual.
1: Pues ja saps.
0: I dos de Camilo Durán, que és un jugador que l'any passat ja va jugar amb el Karabakh en la Champions, va fer gols, i l'han fitxat per 5 milions, va fer dos gols l'altre dia al LASK d'Àustria, 3-0, que el que diem, per a mi el Celtic clarament favorit d'inici per a guanyar l'eliminatòria, i ara ja pues, pràcticament sentenciat.
1: Anem amb partits polèmics, bàsicament per la procedència dels equips. Apoel Beersheba 2, Sabah Bakú 1.
0: Bueno, un dels equips més estranys per a tindre en... esta ronda eliminatòria, que és el Sabah Bakú, que després contaré la seva història, va guanyar 2-1 el Apoel Beersheba amb gols de Est i de Zlatanovic. Va avançar-se primer el Sabah Bakú amb gol de Simic, però va remuntar l'equip d'Israel, i el Sabah Bakú, que és dels pocs equips que està jugant totes les rondes prèvies d'esta temporada de la Champions League.
1: No hauran tingut vacances, eixa gent, no?
0: Pues no crec, perquè les... Jo crec que estava de vacances una miqueta després del Mundial i ja estaven ells jugant. I va guanyar l'última eliminatòria a l'Arhus de Dinamarca, que és el que està jugant amb el Benfica.
1: Sí. Un lloc molt clàssic per als valencians per anar-se'n d'Erasmus.
0: Sí,
1: si no
0: pues l'Arhus, que va ser campió de Dinamarca, i per a mi va caure contra pronòstic

0: davant d'aquest equip d'Azerbaiyán, que no conec massa bé i que, bueno, a mi m'agradaria ja que passara la següent ronda per lo raro de tindre un equip com este a...
1: Sí, per lo exòtic, no?
0: Sí, a mi m'agraden els equips exòtics.
1: Votem a, si no m'enganye, equip holandès o de Països Baixos, que ara se diu, el Nijmegen, que és el Nijmegen tota la vida, que va caure a casa o a 3 davant el Bodo Glimt, eixe equip de, basat en el Moneyball i en el Big Data, eh?
0: Sí, un equip molt característic en els últims anys a les competicions europees. Jo recorde...
1: Mira quan... que vos agrada als fans del futbol.
0: Els paniquitas,
1: el Bodo Glimt.
0: Sí, molt d'Axel que... Torres i tota esta gent, ens agrada molt el Bodo Glimt. L'any passat el va conèixer ja tot el món en eixa eliminatòria amb l'Inter de Milán i que va jugar molt bé també amb l'Sporting de Portugal, però ja dic, per a mi és un equip superior al NEC de Dick Schroeder, que va fer una temporada espectacular l'any anterior.
1: La seva tornada a casa va anar molt bé, estava pensant, perquè recordem que Dick Schroeder va estar uns anyets així a la Comunitat Valenciana al capdavant del Club Esportiu Castelló, no només entrenant l'equip, sinó canviant també el model futbolístic,
0: sí.
1: I que de fet se pot revisar, Pablo Hernández ha seguit a rajatabla, que es diu en castellà. El Castelló juga d'esta manera ara mateix perquè Dick Schroeder va implantar aquest model, tot i que Dick Schroeder va ser acomiadat fa 2 anys ja.
0: Sí, va ser un poc la primera cara visible d'aquest nou Castelló, d'aquest Castelló...
1: El projecte de Pop Bulgaris.
0: Clar, que apuntava ja per a poder estar en primera en uns anys amb una sostenibilitat i amb un model molt marcat com el que té el Club Esportiu Castelló. L'altre dia va començar guanyant el Bodo Glimt molt prompte, amb un gol de Fet. En el 44 va ampliar distància a Helmersen i a l'examen, el 50, va pràcticament sentenciar el partit. I en els últims minuts, pues bueno, Bischoff, que és un jugador que m'agradava moltíssim al Brondby, que va firmar el Salzburg, ara cedit al NEC, va retallar diferències i bueno, fa que la tornada pues, estigui una miqueta més disputada, però jo crec que també el Bodo Glimt, lo normal, per lo fort que és també com a local, guanya aquesta eliminatòria.
1: Slovan Bratislava 1, Celje 1.
0: Pues bueno, un empat en una eliminatòria on jo crec que l'Slovan Bratislava és una miqueta superior. El Celje, que és l'ex-equip d'Albert Riera, el que va ser entrenador l'any passat de l'Eintracht de Frankfurt, eixint precisament del Celje, va començar guanyant l'Slovan de Bratislava amb gol de Serpkai i va empatar el partit Milot Avdili per a bueno, donar-li una miqueta de vida a l'Celje, que ara jugarà com a local per a endinsar-se en una fase final, una fase de lliga de la Champions per primera volta en la seva història, el Celje d'Eslovènia, que amb l'Olimpia de Ljubljana pues són els dos equips que més èxit estan tenint en esta lliga i que poden tindre, no sé quan fa que no té Eslovènia una representació, una fase de grups de la Champions. Però...
1: Sí, estava pensant que l'Olimpia de Ljubljana, que entenc que serà el mateix equip o club o demés que l'Olimpia de Ljubljana de bàsquet, que és de veres la secció més coneguda.
0: A l'Olimpia va estar... fins a fa no massa, Àlex Blanco.
1: Àlex Blanco, sí. El fill de Tito, el i que va estar també en la cantera de...
0: I Víctor Sánchez del Amo, d'entrenador.
1: Sí, senyor. Víctor Sánchez del Amo és un tio...
0: N'hi havia rivalitat per Víctor i Riera.
1: Per amics comuns i demés, vaig tindre possibilitat de conèixer-lo fa ja anys i és un tio superinteressant, eh? Superinteressant, supereducat,
0: sí, sí.
1: I de fet tenen un record d'ell en A Corunya molt bo. I jo penso que ha arribat el moment que tornarà a Espanya.
0: No ho ha fet malament, quan ha anat fora no ho ha fet malament.
1: Correcte. Bueno, en el últim tram d'este futbol internacional tenia per així 2-3 temes que volia comentar amb tu, que tenen a veure bàsicament en competicions que ja estan en marxa, han encetat un peliu pues, més o menys al mateix temps que la Lliga Espanyola. De la Premier ja vas fer la prèvia precisament fa 3 setmanes, jo no estava encara, però sí que volia preguntar-te què te pareix l'inici tan... anava a dir escàndalos, de l'Arsenal d'Arteta, que ara mateix pareix un equip al qual clavar-li mà és pràcticament impossible.
0: Sorprenent perquè veig massa gols per a ser un equip de...
1: Per al Haramol d'Arteta,
0: clar,
1: no?
0: Sí, crec que és un entrenador que prioritza massa o molt la defensa i no tant l'atac. I clar, està tenint les dues coses. El 3-0 l'altre dia ahir amb el Coventry i també 3-0 amb el City en la Community Shield, jo crec que reafirmen que ara mateix és un dels equips més potents, que està fent una inversió també per a ser dels equips més potents i que jo crec que també exemplifica una miqueta. A mi el City, per exemple, no em convenç. Maresca, crec que va ser molt difícil també poder estar a

0: top de la figura de Guardiola. Crec que és un pas molt complicat per a qualsevol entrenador, però és que Maresca en el Chelsea, per exemple, tampoc va fer res de l'altre món. La seva experiència anterior és l'Leicester, o sigui que crec que és un projecte massa gran per a un entrenador que per a mi no està a aquest nivell que està Guardiola o que va estar abans de Guardiola Pellegrini, que ja tenia una trajectòria.
1: Si no m'enganye, Maresca precisament va començar com a entrenador en l'estaf de... Crec que va estar en el... No sé si va passar primer pel Sevilla, però després se'n va anar a la Premier i va estar, crec que en Guardiola, en els seus inicis.
0: Pot ser.
1: En els seus inicis. Ara, de vegades, i és una opinió molt personal, en el món de l'esport, en el món del futbol, sobretot en el món dels entrenadors, dir no és impossible. Però igual és el camí correcte. I m'explique.
0: Per a mi té un paperot, eh?
1: És un paperot. És que va agarrar un bou que... s'emportaria per davant al 99% d'entrenadors.
0: Però és similar a lo que pot passar en l'Atleti de Madrid quan se'n vaig a Simeone, en funció també del recanvi.
1: És un exemple perfecte en Espanya, perfecte. I t'anava a dir un altre, l'eixida d'Ancelotti del Madrid i l'arribada de Xavi Alonso. Que Xavi Alonso tenia un bagatge i un tal, però no és lo mateix en Alemanya, i més una temporada només.
0: No, i més en l'ecosistema.
1: I en l'ecosistema que n'hi ha en el Madrid. Però mira, l'exemple que m'has donat de l'Atleti de Madrid, sí, és perfecte. El dia que, després de Simeone...
0: Clar, és que tot va aparèixer malament.
1: El dia després de Simeone, ells a casa, a veure qui l'habita, eh? Clar, a veure qui entra
0: no
1: a viure.
0: No és lo mateix una derrota amb Simeone a la banqueta que amb un altre entrenador.
1: Efectivament. Pues això, l'Arsenal, la setmana passada, que va granar al City en la Community Shield, el primer títol de la temporada, ahir li va clavar un 3-0 fàcil al Coventry. I parlant del cap de setmana, curiosament, el més interessant és demà. Perquè per una banda tenim, hem parlat de Maresca, el City que juga davant el Bournemouth, en el debut de Maresca jugant a casa. També tenim el Newcastle-Liverpool, que és un partidàs, sí, amb Andoni Iraola debutant en la banqueta.
0: Jo tinc expectatives elevades a Iraola, perquè a mi sí que em pareix un molt bon entrenador. És veritat que arriba a un projecte top com el del Liverpool, però sí que crec que arriba després de dos temporades bones al Bournemouth. Perquè és el que hem comentat, la primera seva temporada genera unes plusvalies en els jugadors brutals, i l'any passat no arriba a Champions perquè no recorde com era la combinació, però n'hi havia una combinació en la que podien estar inclús 6 equips de Premier. I bueno, va jugar a l'Europa League amb el Bournemouth, que per a mi és un èxit tenint en compte els tipus d'equips que n'hi ha a la Premier i que, per exemple, està fora de competició europea el Chelsea.
1: Per exemple. I precisament parlant del Chelsea, eixe Fulham-Chelsea demà amb el debut de Xavi Alonso, que jo ja dono la meva opinió, crec que va triomfar en el Chelsea.
0: Jo crec
1: que a banda va ser un treball que se'l va prendre com una reivindicació absoluta de tot el que li va passar al Madrid, i crec que Xavi Alonso a Stamford Bridge va ser un treball espectacular.
0: I que jo crec que ahí té molta més capacitat de decisió,
1: sí, de maniobra,
0: que
1: en el
0: Madrid, i que té molts de diners, que també sempre està molt bé, i que bueno, el Chelsea ja és un club que ha guanyat en altres èpoques, i jo també penso com tu, té un any sense competició europea, que això també crec que beneficia per a poder bueno, fer una lliga millor i assegurar probablement la Champions, perquè en Anglaterra tenim clar, pràcticament segur, que van entrar 5 equips a Champions. I bueno, jo penso en el que tu, crec que va ser una molt bona etapa de Xavi Alonso al Chelsea.
1: Bueno, de moment, en el que està passant avui, hem de dir que el Manchester United ja se l'ha pegada, és la primera de la temporada, primer back que se pega el United en la primera jornada. Hull City 2, Manchester United 0. Per a sorpresa de ningú, anava a dir, perquè és que aquest club pràcticament no el levanta ningú, i tampoc Michael Carrick.
0: Dona igual, eh? Mira que l'any passat, vaig comentar amb Salva, que a mi em va sorprendre molt com amb la seva arribada el United acaba tercer.
1: Sí.
0: Que és, per a mi és un
1: no,
0: èxit.
1: No, espectacular.
0: Tenint en compte com havia començat la temporada, que Amorim va anar per l'aire molt prompte, i clar, és que ara, pues, 2-0 amb el Hull City, que acaba de pujar, que ha fet inversió, òbviament, però que tampoc és un dels equips que ara mateix jo pense que vaig estar tranquil, jo pense que va sofrir, va patir fins al final. I bueno, pues 2-0, una altra volta. Este xiquet que s'anava a tallar el moño, jo crec que no l'anem a veure, això.
1: Viu en Castelló, per cert.
0: Sí, sí, lo
1: United
0: sé, lo
1: Strand sé. Viu en Castelló perquè la seva dona, parella és de Castelló, este home pues, que...
0: Pobret.
1: Que té pinta de que, recordem la aposta, la travessa que va fer ja fa 2 anys. Fins a que el United no guanyi 5 partits consecutius...
0: Que són molts partits,
1: no
0: eh?
1: No se tallarà el moño. És que anem a veure 15 equips d'Europa, més enllà de Barça, Madrid, Bayern, Arsenal... Estan preparats equipats PSG, preparats equipats per a guanyar 5 partits consecutius.
0: Clar.
1: Pues el United, evidentment, no. I estava mirant per ací el títol...

0: titular del Daily Telegraph y me flipa la primera frase. Bueno, la primera frase no. Manchester United humiliated as Haaland joy dream return. Es decir, el Manchester United humiliat quan el Hull disfruta i gaudix d'un retorn somniat a la màxima categoria. Pues això, això ha sigut el partit. I de la resta del cap de setmana, en Anglaterra, el que anava a dir, ara mateix acaba de fer el primer el Ipswich Town, eixe club, que li va arrebatar a Van Overhaelen al porter, al València, i ara el va cedir. Segurament este dilluns dimarts estarà prevista la seva aterrada ací a València. Everton 0, Crystal Palace 0, mitja hora de la primera part. Ipswich 1, Sunderland 0, Nottingham Forest 0, Leeds 0. Però després tenim el Brentford Tottenham, també interessant, a veure el Tottenham enguany què és el que fa, perquè és un d'estos equips, no vaig a dir random, però que d'eixe puntet d'ebullició que va tindre en Pochettino, Mourinho, tal i qual, pues ha baixat sensers.
1: Porta 2 anys en el primer equip que marca la permanència.
0: Efectivament.
1: Que és una vergonya.
0: Que és una vergonya per a la inversió que n'hi ha darrere.
1: Home, estic mirant ara i portarà 300-400 milions invertits este any.
0: Pues lo que...
1: Bueno, perquè va a fitxar a Savinho.
0: És que anem ahí. Votem de lo que és la Premier al mercat, sobretot de la Premier, perquè passen moltes coses i estem en la recta final. Estem a dia 22 d'agost. Queden ara mateix 10 dies, fins a tancar el mercat, que serà el, si no m'enganye, dia 1 de setembre a les 11:59 minuts de la nit. El mercat que avui té com a gran protagonista Savinho, un jugador que quan estava en el Girona, a mi, estava bé, un extrem i tal.
1: Molt bon jugador.
0: Brasiler, però... 100 milions d'euros li va pagar el Tottenham al City.
1: Que suplent.
0: Atracament
1: és
0: històric.
1: Però és que és un suplent del City.
0: No, clar.
1: O sigui, que ja no és que siga millor, pitjor, perquè si és un bon jugador, juga tot, doncs dius, bueno, la tassació en 100 milions té un sentit que l'acceptes, però és que és un suplent. No va jugar pràcticament res amb Guardiola l'any passat. 100 milions em pareix una barbaritat, i més tenint en compte que ha fitxat a Jean-Paul Van Hek per 60 milions, del Brighton, Mateus Fernández del West Ham per 99 milions i Sandro Tonali del Newcastle per 108. En 4 fitxatges són pràcticament 400 milions d'euros. L'equip que, repetís, i que marcava la permanència dels últims 2 anys.
0: Sí, sí, no, recordem la temporada passada que la va acabar de Cervi com a entrenador, que ha començat la d'enguany, anem a veure si l'acaba, és un dubte raonable, però, per exemple, va suplir a Tudor, que era este home que va passar, no vaig dir sense pena ni glòria, amb molta pena i res de glòria. Va fer un paperot brutal, Tudor com a tècnic del Tottenham. Roberto de Cervi, que va firmar, si no m'enganye, en falles, més o menys, en març o aixina, va acabar la temporada en salvació, que va ser com una, pues això, una festa absoluta, i que s'ha gastat una fotracada de diners aquest estiu en reforçar la plantilla. De moment, això sí, mirant els marcadors, la cosa al conjunt del Tottenham, anem a veure si en l'inici davant el Brentford, que és un altre d'aquests equips que li agrada tant als panenquites i tal, sí, tirant molt de Big Data.
1: Brentford, és que jo no sóc tan fan del Big Data.
0: No t'agrada.
1: Perquè no l'utilitzo tant.
0: Brentford, l'equip del qual va vindre Sergi Canós al València.
1: Sí, que fa molts fitxatges, també amb el Brighton, especialment amb el benefici de tindre tants de diners. Si jo tinc 150 milions, si gaste 10 en un xiquet que juga a Suècia, que ha jugat 7 partits, no és el mateix que si tinc 15 i tinc que gastar-me 10. O sigui, que també és molt més fàcil així. Jo crec que tot el de Big Data és més del Castelló. Li dona més valor al Castelló que a qualsevol equip de la Premier per això. Per la pasta que ten.
0: Totalment. Més del mercat. I per a tancar anem a fer un xicotet a punt al respecte d'Itàlia. Hem parlat del Savinho al Tottenham, 100 quilos. Carlos Baleva, que se'n va del Brighton al Manchester United per 82 milions d'euros, 76 fixes, 6 en variables. Migcampista internacional en Camerún, és jove, crec que té 21 o 22 anys.
1: 22.
0: 22 anys. Carlos Baleva,
1: que va fitxar del Lille per 27 ja, ara són, pues eso, 80, i si va molt bé al United i fa un altre moviment, que el farà, seran 120, 130, pues este xiquet mourà 200 milions al mercat.
0: A mi no me...
1: Jo no l'entenc, tampoc. Jo no l'entenc.
0: És que han trencat el mercat.
1: Ni l'entenc ni m'agrada.
0: La realitat és que han trencat el mercat i ara mateix la Premier el que està fent en això és inflar de manera increïble.
1: Tampoc pense que...

0: tinguen... A ver, tenen els millors jugadors perquè amb tant de diners, òbviament, t'equivoques alguna vegada i encertes.
1: I encertes,
0: l'equivocació,
1: sí.
0: Però crec que no tenen tan bons jugadors com el que pensem tots. El que passa que, bueno, quan tens tant de diners, òbviament... però és que el que havia a la fi, tenen sempre que fitxar. Tots els anys estan fitxant de tots els equips del món. D'Espanya, d'Alemanya, d'Itàlia, de tots.
1: Mira, el... Sempre ho he pensat en el mercat i en el món del futbol d'èlit, en este cas. El major avantatge de tindre molts diners no és la capacitat de fitxar, sinó la capacitat d'enganyar-te.
0: Sí, que
1: és a dir, de no encertar molt un fitxatge que te costa 50 quilos i dir, no passa res, l'any que ve me gaste 50 més,
0: no,
1: o 60
0: més. No, i faig una venda del que m'ha costat 50 i no me val, doncs a un altre equip de Premier sí que li valdrà, i la venda és de 45, de 50 milions i recupera inversió. I fan molt això. I a mi, ja t'he dit, no m'agrada massa. De fet, jo és que veig poqueta Premier perquè ja també, en cas de treball meu, tampoc em beneficia per a res. No puc, el meu equip no pot fitxar res.
1: Però mira, vols un exemple d'això que acabo de comentar en Espanya també? El Madrid.
0: Ah, bueno,
1: temporada
0: sí.
1: Passada, migcampistes, lateral dreta, no? Se gasten una pasta en carreres, en Trent i en Wayne, Dumfries. I dius cada temporada...
0: I Cucurella
1: per l'altre costat. I dius, cada temporada gastes més pasta? Carreres per una banda, al Benfica, Trocotró, i a l'any següent vaig a fitxar a Cucurella. Per l'altra banda, Trent Alexander-Arnold, per la dreta, s'ha lesionat i tal, però bueno, a l'any següent, Trucutru, Dumfries. Tindre molta pasta...
0: Causen i després Conate, que
1: efectivament.
0: Com a lliure, però sí. Igual.
1: No, però l'exemple és eixe. El que ha fet el Madrid esta temporada és... Jo tinc molta pasta, molts diners, i això me dona maniobrabilitat per a enganyar-me i per a equivocar-me en els fitxatges i després corregir en més diners encara. Dos més ràpides de mercat. Com hem comentat abans, torna a Cocholasvili a la Lliga, del Benfica al Sevilla fins 2030, ja ho has dit abans, 4 quilos per a eixe fitxatge, que per a mi és un molt bon fitxatge, una oportunitat molt bona de mercat per al Sevilla, que crec que va a resultar molt bé. I un moviment que volia preguntar-te perquè... El Barça està tractant de fer un Madrid, però no sap fer-ho igual. Tomi Marquès, jugador del filial del Barça, s'ha anat al Benfica per 11 milions. No arriba al nivell de Madrid perquè el Madrid està pegant atracaments infames. Gonzalo i companyia. I està fent molta pasta i molta caixa amb canterans. El Barça és de veres que, per exemple, este estiu ho ha fet també.
0: Sí, lo està començant a fer. També és veritat que jo crec que el jugador del Barça és molt específic. I el del Madrid sí que té una adaptabilitat major al
1: efectivament.
0: Futbol, i això te lo marca molt, que tu veus molts equips en el món, ja no a soles en Espanya, i veus sempre algun jugador de la pedra del Madrid. Però bueno, tenim el cas de Jacob Ortega també, a l'Estrasburg del Real Madrid C, per 10 milions. Un
1: sí,
0: jugador
1: sí.
0: Del C del Madrid per 10 milions a l'Estrasburg de primera divisió de França, i un equip que, bueno, és filial del Chelsea, per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, parlant d'aquestes coses de... jugadors canterans i grans canteres, jo crec que una de les notícies de les darreres hores, estem parlant ja més de mercat i de futbol internacional, Sergio Martínez, que és el xiquet este del Racing,
0: sí, va per
1: que va parlar milions, no? De que el seu somni era debutar en el Racing de Santander en primera divisió i demés,
0: fins a que
1: ha arribat el Madrid i se'n va a jugar al Castilla.
0: Jo no l'entenc massa la...
1: A primera divisió. Federació.
0: No l'entenc.
1: Un xiquet que té la porta de primera... oberta de par en par.
0: I que ha començat amb un gol espectacular.
1: Correcte.
0: Que ja te dona també un estatus per a que el propi entrenador te fique i te doni més oportunitats. Però bueno, també és veritat que s'està... Jo no l'entenc massa, però s'està demostrant que estàs en el filial del Madrid i ja venen els equips a per tu. I pagant pasta,
1: Bueno, pues és una situació que a mi no me...
0: Però jo no l'entenc, jo no l'entenc.
1: Jo no entenc el moviment, però bueno, el xiquet sabrà perquè no és el primer... que fa una pareguda, recorda el seu moment, Sergio Canales, efectivament, que ha acabat tornant ara ja com a veterà. Estem fora de temps, 4:33, però últim comentari, perquè jo no estava quan vas fer el repàs d'Itàlia i volia preguntar-te per què la Lliga comença este cap de setmana, la Sèrie A, i anem a fer un xicotet repàs del que està per vindre, sobretot lo més destacat, lo que més ens agrada. Per exemple, per a obrir la Lliga, un Inter-Monza en el qual m'imagine que lo més interessant serà veure a Lautaro novament, jugador en l'objectiu del Barça, que en el Barça pareix que tampoc va a fitxar. Tenim un Udinese Como també molt bonic esta vesprada a les 6:30. Genoa-Nàpoli a les 9:15. També el Parma-Cagliari per la nit a les 9:15. I per a demà, Frosinone-Juve, que és un partit en el qual la Juve hauria de guanyar fàcil.
0: Hauria.
1: Venezia-Lecce,

0: Atalanta Sassuolo, Torino Milan, Bologna Lazio i Roma Fiorentina, gran partit del diumenge per la nit.
1: Per a mi el millor, perquè la Fiorentina ha fitxat moltíssim després d'un any

0: Pues setmana que ve parlarem més cosetes, no?, d'este futbol internacional que sí, avui s'ha deixat un poquet de tot. Queden alguna lliga per repassar? O és que estava pensant que pràcticament totes ja estan fetes,
1: podríem,
0: no?
1: Podríem parlar de les nòrdiques, però ja no sé si a la gent li agradarà massa.
0: Bueno, lo més destacat de les nòrdiques.
1: Jo les domine, eh?
0: Tu,
1: les
0: no, veig, per això, les veig molt. Per això, jo sé que allí en el treball que fas en la MLS per als teus... contractadors, no? La gent que està ahí al capdavant de... Com hem començat, per cert, la MLS?
1: Estem malament.
0: Malament, no?
1: Sí. Millor no parlar.
0: Vale, perfecte. Doncs pues deixem la MLS i altres lligues en un altre moment. David Ferris, com sempre, un plaer.
1: Un abraç, Paco.
0: Les 4 de la vesprada, 35 minuts. Anem a fer un xicotet alt en el camí. Tanquem el futbol internacional i de seguida obrim línies ja amb el primer dels partits d'esta vesprada, el que anem a oferir en l'estadi de Sant Mamés. Eixe partidàs entre Athletic Club de Bilbao i Sevilla, així en el punt a punt.
2: Diumenge de grans emocions al punt a punt. Amb dos grans partits. Des del Martínez Valero, Elx Barcelona. I des del Metropolitano, Atlètic de Madrid, Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.

0: 4 de la vesprada, 37 minuts, ja tot preparat per a començar amb els partits de primera i de segona divisió que van a precisament encetar-se a les 5 de la vesprada. Per una banda, ja sabeu, en segona estem molt pendents d'aquest duel del Oviedo davant el Leganés, que s'enceta a les 5 i a la mateixa hora Athletic Club Sevilla. I és moment per a obrir el que va passar en San Mamés. Un partit que vos anem a contar en la sintonia del Punt a Punt amb els comentaris del nostre míster Santi Marín, al qual he de felicitar ara de seguida. I en la narració, ja tot preparat, de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona vesprada!
1: Hola, què tal? Salutacions, Paco, família del Punt a Punt. Molt bona vesprada, preparats ja per a contar este partit, un dels corresponents a esta segona jornada en la Lliga eSports, però que suposa la estrena de l'Athletic Club, ni més ni menys que a la catedral, a San Mamés. I sobretot on les mirades totes apunten a un home, a l'alemany Edin Terzic, que és el nou entrenador del conjunt basc i que suplís Ernesto Valverde després d'una temporada, l'anterior, en la que van veure poquet a poquet i sa decadència o deixar-se caure del conjunt basc. Cert també, n'hi ha que dir, que alguns dels seus principals jugadors van tindre problemes físics, com ara Nico Williams i companyia. Però bé, s'enceta un nou cicle, n'hi ha molta il·lusió al Bocho, a la catedral, en el rendiment d'este nou Athletic Club. I en novetats importants, que ara te contaré de seguida, Paco, iniciant-se, que a mi me fa moltíssima il·lusió, per qüestions personals, també poder compartir-les amb tota l'audiència del Punt a Punt. Enfront d'un Sevilla, que recordem, també va patir, va arribar a demanar l'hora, de que s'acabarà quan abans millor el campionat de la passada temporada per assolir esa permanència, ara en més temps i en el treball de Luis García Plaza. Pues una miqueta com estàveu explicant ara en la finestra del futbol internacional, en poquet diners que poder gastar i fent pues trencaclosques per armar un equip competitiu. Això l'ha permès en la primera jornada sumar de 3, va guanyar el Rayo amb la victòria per 1-2 i per tant, en este cas, s'ha renascut a nivell anímic el conjunt de Nervión. Així pues, partit interessant que s'enceta a les 5 de la vesprada, 27 graus de temperatura a Bilbao, Athletic Club, Sevilla Futbol Club.
0: Presenta't el partit de les 5 de la vesprada, 21 minuts per a encetar, ja està per ací el míster. Santi Marín, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Paco.
0: Abans de parlar de futbol, avui és el teu aniversari.
2: Efectivament, avui.
0: ¿Se pot preguntar?
2: Sí, sí, cap problema.
0: 51.
2: 51.

0: 51. Encara que no es aparente.
1: No es aparente. Estás fi, estás de categoria, estás de luxe. Què tal el cap de setmana? Celebració avui, demà, en la família? O...
0: Sí, tinc un xicotet problema, que el dilluns és l'aniversari del meu fill. Ah. I em fa d'essa. Ja fa d'essa anys que,
1: barregeu,
0: que el meu ja no celebra.
1: No, ja se celebra el del xiquet. Però bueno, barrejareu els dos, m'imagino, no?
0: Sí, sí,
1: demà,
0: sí.
1: Una paelleta.
0: Fem algo en família.
1: Perfecte, pues enhorabona, i felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Al nostre Santi Marín, avui, pues donant el callo, com toca, no? El dia de l'aniversari treballant, a Sant Espanya, no? Com sempre. Bueno, avui tenim un partit molt xulo, perquè per una banda és el debut d'este Athletic Club de Edin Terzic, que per cert, acaba de parlar en la tele, no hem posat l'àudio perquè parla en anglès. Ara de seguida posaré un fragment de la seva roda de premsa que va ser molt, molt curiós, que té la papereta o el paperot de substituir a Ernesto el Chingurri Valverde al capdavant de la banqueta de l'Athletic Club.
0: Efectivament, són dos equips, la veritat, molt, molt contraris en quant a l'objectiu que es planteja en un Athletic Club que ve de substituir a Valverde per Edin Terzic, una aposta de futbol molt atractiva, però és de veres que la plantilla continua sent pràcticament la mateixa temporada passada. I per altra banda tenim a Luis García, en el que sí que ha canviat prou plantilla i és ell el que té que conjuntar aquest equip, en el que ja vam veure la setmana passada que no estava molt conjuntat i inclús quan dia José Luis Gual va patir un poc per aconseguir la victòria. L'Athletic Club debuta avui, sí que és de veres que hi ha novetats que ara ens contaran l'11 titular, però l'aposta de futbol, com deia abans, entre Valverde i Terzic és molt, molt diferent i veurem si és capaç de convèncer a l'afició bilbaïna, sempre tan exigent, d'eixa aposta de futbol diferent a lo que venien acostumats a veure.
1: Anem a aprofitar precisament per al·lusions. Com no n'hi ha valencians involucrats en este partit, sí que hem de fer un xicotet incís per a recordar les alineacions. No fa falta cintos ni res, no juga cap valencià. Juguen Athletic Club i Sevilla, però José Luis Gual, anem a recordar en què va eixir l'Athletic Club i el Sevilla.
2: Pues per part del conjunt de casa de l'Athletic Club, en porteria, com no, el campió del món, Unai Simón. Línia de 4 en defensa, que serà per Areso en el costat dret, Yuri Berchiche, ja l'experimentat futbolista de l'Athletic Club, estarà en ixe carril esquerrà, la parella de centrals per a Geray i per a Paredes. A partir d'ahir, pivotant en el centre del camp, Beñat Guere Navarrena, l'ex del Castelló,
1: sí,
2: amb dos volants, que seran Pello Canales, que va estar també cedit per part de l'Athletic Club la passada campanya en segona al Real Racing Club de Santander, i Ollán Sancet, que serà segurament el que faça més de 10. La banda dreta serà per a Iñaki Williams, la banda esquerra per a Àlex Berenguer i en punta, com no, Gorka Guruceta. Això per part de l'Athletic Club. Per part del Sevilla, juga, com no, el nostre amic, el grec Odisseas Blanco Dimos, sota els pals de la porta sevillana. Línia de 4 darrere, amb moltes novetats, jugadors nous que han arribat enguany en el Sevilla, per exemple, és el cas de Juan Iglesias en el lateral dret, ex del Getafe. Gavi Suazo, el xilè, estarà en el lateral esquerrà. La parella de centrals per Andrés Castrín i per Aruna Sangante, el senegalès que arriba de la Lliga Francesa. Per davant, en el doble pivot, estan Lucien Agumé i John Guridi, ex del Deportivo Alavés. I a partir d'ahí, una línia de 3, mitges puntes, tots factoria de la casa. Miguel Sierra per la dreta, Oso per l'esquerra, l'enganx per a Peque, dalt, una de les novetats, l'escocès Robi Ure. I se sent l'11 de Luis García en un partit que xula el Riocha, César Sotogrado.
1: De les alineacions... Bueno, en el cas del Sevilla, te dic una cosa, va parlar Luis Aïr de que Cocho anava a jugar, però hem parlat abans. A mi me pareix un jugador que li va donar molta la rotació del Sevilla enmig del camp i me pareix un xollo, per 4 quilos. Jugador que ja ha experimentat el que és el futbol espanyol. És de veres que en primera divisió només ha jugat un partit. Partit o dos, no recorde. L'any passat l'inaugural en el Llevant, però bueno. I va patir el Sevilla l'altre dia, Va patir en el seu debut en casa també.
0: Sí, va patir prou. És de veres que en eixe costat dretà és on està Juan Iglesias i Sangare, que és, la veritat són les novetats que presenta l'11 amb perrades. Però sí que és de veres que per banda esquerra dobla eixe lateral, tant en Oso com ara no recordo qui era l'altre jugador, que és Sánchez, me pareix. No, ara no recordo qui era el jugador que fa de lateral esquerre, però sí que sé que dobla...
2: Suazo,
0: correcte, Suazo. El doble en eixa lateral esquerre i un mig del camp on va tindre eixa consistència, que on la novetat de Cocho aportant des de la banqueta, jo crec que a poc a poc anirà afiançant-se i farà amb eixa mig del camp.
1: Si la pregunta és aquí li llevaria el lloc, perquè Agumé me dona la sensació que té més físic. Guridi, a mi m'encanta, és un futbolista que m'encanta.
0: Guridi
1: que
0: el tingué Luis García
1: clar, el
0: en l'Alavés i el coneix perfectament.
1: Però i clar, Peque és el que te dona el botet diferencial de qualitat també per a obrir línies, per a filtrar balons. Anem a veure, Cocho, on encaixaria, perquè ara mateix este Sevilla de Luis García Plata està jugant, si no m'enganyo, un 4-5-1.
0: Sí, però en aquests partits a lo millor és un 4-5-1, encara que Peque sol estar un poc alternat, un poc més avançat en la mitja punta, més prou del davanter, però sí que som en partits on siguen un poc més tancats, on tinguen que defendre un poc més i així ràpid en transicions, on pixe 4-1-4-1, així que pot tindre cabuda perfectament Cocho-Urasbili jugant d'interior, un poc més d'arribada al mig del camp.
1: Ara sí, ja te pregunto per Atlètic Club, però abans hem de comentar cosetes del poliesportiu i és el... anem a fer el hat-trick de comunicacions ràpides en Ricard, en Wally i en Clara. Primer, Ricard Barriel. Hola, Ricard, què tal, com estem?
3: Hola, bona vesprada a tots.
1: Per la meva part, benvinguda. Perquè, clar, jo no he estat en tot l'estiu i ens acabem de conèixer fa una estoneta i encantat que estigues en el punt a punt. Has de contar-me cosetes de la Volta Ciclista a Espanya que ha començat fora d'Espanya en la jornada d'avui.
3: Sí, correcte. Avui arranca la Volta a Espanya 2026 a Mònaco. Dissabte, dia 22 d'agost, on es troba una contrarellotge individual de 9,2 km en una edició que s'allargarà fins al 13 de setembre i acabarà a Granada. La gran absència per al ciclisme valencià serà Juan Ayuso. El ciclista de Xàbia no la disputarà enguany i tornarà a competir al setembre amb les clàssiques del Canadà i disputant el pròxim Mundial per a aconseguir els pròxims objectius.
1: Tot això respecte a la Volta Ciclista a Espanya, que, a banda, hem de contar, José Luis Gual va ser protagonista en el punt a punt, sobretot el cap de setmana que ve.
2: Sí, a partir de dijous, a partir de dijous que ve tenim ja els ciclistes d'esta edició de la Volta Ciclista a Espanya ja per carreteres de la Comunitat Valenciana, entraran pel nord. Recordem que dimecres acaben molt a proper del nord de la província de Castelló, en este cas a la zona de Tortosa, i a partir d'ahí ja dijous l'aixida en el Cossebre, el final a Castelló, després d'ixe doble pas pel desert de les Palmes, i te recomane, Paco, i a tots els oients, la segona pujada al desert de les Palmes, on van a fer este rato, van a pujar pel Bartolo, n'hi ha una rampeta ahí de 200 metres, que això ja veurem com ho pugen, i bueno, va ser espectacular aquesta etapa, al igual que les següents, perquè després, divendres, que serà 28 d'agost, tenen 150 quilòmetres des de Valdalba fins a Vall de Linares, també un final en alt, encara que ja en Terol, i tornen a la Comunitat Valenciana, dissabte, una etapa també interessant, Puigsol-Xeraco, en ixe final, en la pujada, és curtet el port de Bars, però té molta pendent i pot donar molt de xoc en ixa lluita per l'etapa. I l'última de les etapes en el nostre territori és espectacular, Diumenge, dia 30 d'agost, l'eixida a la Vila Joiosa, l'arribada a l'Alt d'Aitana, una pendent important en molts quilòmetres de pujada. I a bon segur que ahir començaran a veure ja qui van a ser algun dels ciclistes que puguen rivalitzar en el que és, lògicament, el gran favorit, Paco. Si era favorit al Tour de França, on estaven absolutament tots, què dir ara de Tadej Pogacar, que està en l'eixida d'esta edició de la Volta Ciclista a Espanya i, sense dubtes, és el candidat número 1. I no me vull oblidar, tenim un valencià, Pau Martí, en les files del conjunt NSN, el ciclista de Xeraco, que també està prenent part ja en esta primera cronometrada que tenim ja en marxa, en els primers corredors prenent Isa Isida, però ja dic, des de dijous fins diumenge, la Volta en la Comunitat Valenciana.
1: La Volta a la Comunitat Valenciana i la Volta també, la Volta a Espanya, en la sintonia del Punt a Punt i sempre en els programes informatius esportius d'esta casa de Punt Ràdio, entre dijous i diumenge de la setmana que ve. I al fil del esport de les dos rodes, al fil del ciclisme, Clara Alcover, teníem també que actualitzar cosetes al voltant dels Jocs Mediterranis.
4: Se n'anem fins a Tarenta, Itàlia, on s'està celebrant precisament els Jocs Mediterranis de Tarent 2026, que és la gran cita esportiva que reuneix esportistes de països de tota la conca mediterrània, i allí ja tenim la primera medalla per a la delegació espanyola, la ciclista Sandra Alonso, que ha aconseguit la plata en el contrarrellotge individual femenina, ha completat els 17 quilòmetres de la prova amb un temps de 22 minuts i 37 segons, quedant-se a només 45 centèsimes de l'or, i a més Sandra encara tindrà una nova oportunitat de medalla perquè el dilluns disputarà també la prova de línia femenina. Així que plata per a Sandra Alonso i primera medalla per a Espanya en estos Jocs Mediterranis de Tarent.
1: Clar que sí, enhorabona també a la expedició espanyola, tot i que Santi Marín, hi hagué una xicoteta polèmica fa un parell de setmanes en un dels combinats, en este cas una de les categories formatives de la selecció espanyola femenina de futbol, que no ha participat en els Jocs Mediterranis perquè li canviaren les condicions del visat a 3-4 jugadores no ha pogut completar convocatòria i directament la federació va treure un comunicat i va anunciar que no participava. Coses que passen en este context internacional que està ara mateix

0: tan complicat. Bueno, ara de seguida continuem repassant cosetes de poliesportiu i de més, però abans tenia dos fragments d'àudio que volia compartir en José Luis Gual i en Santi Marín, cadascú d'un dels entrenadors. Per una banda, i este és fàcil, és curtet, i si no puc traduir. Edin Terzic, ja sabeu, nou entrenador de l'Atlètic Club, porta uns mesets ja en Bilbao, tractarem d'enganyar-li l'altre dia. Aprofitant un poquet que és nou, que és de fora, que és alemà, pues un company periodista de Bilbao li va preguntar directament si li podia donar l'alineació en la roda de premsa. I la resposta de Terzic va estar molt bé.
1: No sé si tienes algún problema en anunciar la alineación titular, quiénes van a jugar mañana.
2: Ah, nice try.
0: Bon intent.
2: Try it next week, but I promise you next week the same answer.
0: Si ho intenta la setmana que ve, te contestaré igual. Talking,
2: especially not in public about the lineup.
0: No podem dir l'11 en públic. Per dos coses.
2: Why? Because first of all, many things can happen in 24 hores.
0: Moltes coses poden canviar en 24 hores.
2: We don't want to make life easy for the opponent.
0: I en segon lloc, perquè no li volem fer la vida més fàcil al rival. Esta Santi Marín es molt entrenador, sí, és alemà, però tonto no és. No,
3: efectivament, és alemà, però tonto no. De totes formes, bon intent per part de...
0: No, ho va intentar, Va dir, és la primera vegada que parlem i tal, no sé si és tradició dir o no l'alineació, a veure si colava i ràpidament Terzi va dir...
3: Sí, però també tinc que dir que ha sigut prou educat a l'hora de contestar.
0: Sí, molt bé.
3: Ahir Mourinho li feien alguna, també molt semblant, sí. Però va dir que a veure qui periodista tenia millors contactes i treia abans l'alineació, és el que va contestar Mourinho.
0: Bueno, pues...
3: Recordant la famosa història del topo.
0: ¿Cuál?
4: Contesta molt simpàtic, però si passen tres partits que no guanya l'Atlètic Club i el mateix periodista li ha pegat tres palos, ja veurem com contesta la següent volta,
0: Sí, bueno,
4: Terzic,
0: Les primeres...
4: Tot també solen tindre caràcter, Sí,
0: no, sí. Els teutons, bueno, ja t'he dit jo que si li pego una
4: corna... Quan estan de mala castanya, cuida'm en ells,
3: Mira, Flick.
0: No, Hansi Flick té molt mala llet, El tema és que no ha perdut...
5: Ja se li veu en la cara,
0: Pràcticament. Hansi Flick és un tio molt seriós. Bueno, este era un dels fragments. I l'altre, Luis García Plaza, que l'altre dia no li arribava la camisa al coll i era la primera jornada, va ser un comentari que fèrem en el Punt a Punt la setmana passada de com pot ser els nervis que n'hi ha en Sevilla en la primera setmana de competició. Bueno, li preguntaré l'altre dia què li pareix el fet d'ell ja portar dos partits, Atlètic Club avui estar debutant, el Betis l'altre dia que no juga la primera jornada davant el València per a que lo Chelsea estiga disponible. Ahir lo Chelsea no està. Vull dir, un destarifo. Pues básicamente la respuesta de Luis García va a ser que la Liga Española es un caos.
6: Es otra de nuestras locuras de cómo está montado todo, ¿sabes? O sea, pues es así lo que digo, uno juega el jueves, otro juega el domingo, con jugadores que no puedes utilizar porque a lo mejor se salen y sin embargo los tres puntos valen lo mismo y si pasa, pues todos, las tres primeras jornadas, lo que pasa es que valen los puntos igual, valen los puntos igual que las últimas, pero y no solo hablo de Sevilla, hablo en general de todos los equipos, es un poco caos todo, un poco caos. Es una situación de caos, más ahora va por el Mundial, yo he visto que otras ligas han empezado el misma jornada, pero bueno, nosotros somos tres puntos dentro del cabezo, no nos podemos quejar que ya hemos hecho tres, o sea que pero es un poco caos todo, porque al final ojalá todo fuese más estable, más tranquilo, más tal, pero es lo que tenemos que acostumbrar. Bueno, cuando me dijeron lo de Rubén hace dos días que puede estar cerca, pues ojalá se solucione el futuro, que se quede o que se vaya, pero que sepamos lo que va a pasar.
0: Todo es un caos, toda la raó.
3: Sí, sí, tota la raó, jo crec que pràcticament tots pensen el mateix. No sols ja el que s'està veient ara, sinó la passada jornada, quan en teoria equips no podien jugar, però no tenen jugadors.
0: I juguen amistosos.
3: Estaven jugant amistosos. El Real Madrid estava en Alemanya jugant contra el Schalke. El València també ha estat jugant. Per tant, la Real Societat també ha anat a jugar a Anglaterra.
0: Sí, davant del Chelsea, sí, a Londres.
3: Per tant, no tenia i curiosament també participants de jugadors que en teoria havien arribat més tard, com era Mikel Oyarzabal i altres. Per tant, era tan senzill com...
0: Ni peus ni cap.
3: Com aplaçar-ho per aquest cap de setmana, i aquest cap de setmana es comença la Lliga. Si tens que ficar una jornada més entre setmana, es fica, que sabem que no haurà passat res.
0: Bueno, coses de Javier Tebas Medrano i de la Lliga Espanyola. I 54, torn per a recordar les alineacions. Tot preparat en l'estadi de Sant Mamés. José Luis Gual, tira-li!
4: Preparats ja per a contar en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, este partit de segona jornada de la Lliga eSports. Es juga a la Catedral, on debuta el nou Athletic Club d'Edin Terzic, amb Unai Simón en porteria, línia de 4 en defensa, Amareso i Yuri Berchiche com a laterals. El central seran Paredes i Geray. Per davant van a jugar Beñat Keren a Barrena i Pello Canales, Senoyan Sancet a la mitja punta. A les bandes, la dreta per a Iñaki Williams, l'esquerra

0: ser Àlex Berenguer en punta per als gols. Gorka Cruzeta, en el que pertoca el Sevilla Futbol Club que dirigís Luis García Plaza, estarà el grec Blaco Dimos en porteria. També 4 en cobertura. Juan Iglesias serà lateral dret. Gavi Suazo, el xilè, lateral esquerrà com a centrals. Castrín i Sangante. Per davant juguen el francès Lucien Agumé i John Guridi, amb una línia de 3 mitges puntes que va ser per a Miguel Sierra i per a Osso en els costats. L'enganx per a Peque, dalt l'escocès Rubi Yuri. Recorde que xula el riochà César Sotogrado i que avui tindrem en el bar el madrileny Pizarro Gómez.
1: Tot preparat, 5 minuts per a encetar la jornada en primera divisió, jornada de dissabte, ja va encetar-se ahir a la nit. 5 minuts per a encetar el primer dels 3 partits en la sintonia del punt a punt.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Què fas este cate?
5: Tu què creus? Festa?
4: I el següent?
5: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
7: De tu.

0: Vespre de 57 minuts, ja tenim els protagonistes damunt la gespa de l'estadi de Sant Mamés en un partit que vos anem a contar en el punt a punt amb José Luis Gual, amb Santi Marín, i hem de repassar també ràpidament el poliesportiu. Clara Alcover, n'hi ha cosetes que parlar del tenis.
1: Anem a seguir parlant de tenis perquè hi ha molt bona notícia que posa una vegada més el tenis valencià en el mapa internacional, i és que el valencià Carlos Taverner ha entrat en el quadre principal del USA Open després de la baixa de l'italià Sinner, número 1 del món, i és una gran oportunitat per al tenista valencià, que estarà en un dels quatre grans tornejos del calendari. I, a més, esta baixa de Sinner també modifica completament el quadre, perquè Zverev i Carlos Álvarez només es podrien trobar en una hipotètica final. I recordem que Alcaraz torna, però que també tenim la representació valenciana amb Carlos Taverner, i que s'ha fet oficial farà pocs minuts que Alcaraz jugarà amb Serena Williams, sí, i ses dobles mixtos del USA Open. La veritat que dos campions, un gran espectacle, i que de segur anem a seguir i anem a contar-los així al punt a punt.
0: Alcaraz, Serena Williams en el dobles mixte en el US Open. Un segon perquè José Luis Gual estan votant tres campions del món a la mateixa la xespa de Sant Mamés.
2: Y también la presencia de Luis de la Fuente, el seleccionador, que está en la zona de la llotja de la catedral, como no es tres campeones del món, Unai Simón, que hoy es titular, juntament amb Nico Williams i Aymeric Laporte, que han replegat i han mostrat, han compartit, no?, en el públic de Bilbao. Esa Copa del Món, no? La segona estrella per a la Rocha. Tinc que dir, Paco, que ha estat molt més discret este homenatge que el que van fer l'altre dia en el Metropolitano, les banderes d'Espanya, de l'Atlético de Madrid. Estava ahí la Copa també exposada, però en definitiva ahí està. I també veiem a un mític, la llegenda,
0: gran,
2: el Chopo.
0: El Chopo Iribar, qué gran. Clar, està major, però és que és el Chopo Iribar. És que Santi Marín...
3: És història de futbol, història de porteria, i la veritat que és una persona que la tenen... I a més és curiós, perquè a tots els desplaçaments de l'Atlètic Club jo l'he vist vindre a Mestalla, i també l'he vist arribar a la ciutat.
0: Va gestionar durant la Dana dos o tres enviaments de material, perquè també forma part de la Fundació de l'Atlètic Club... Bueno, el tenen i fa coses. Vull dir que és una de les, jo crec, millors coses que se pot dir d'un representant institucional.
1: 83 anys,
0: això per Iribar. Ahí estan els capitans. Ara mateix tenim un minut de silenci igual en Sant Mamés. I m'imagino també recordant, no?, a algun dels aficionats que han faltat en la temporada passada. Anem a aprofitar precisament, respectant, evidentment, el minut de silenci, que ha estat hipermega ràpid. Ha estat 10 segons de silenci, pràcticament.

0: I ahí teníem el Chopo Iribar abans del partit i està en una camiseta que li ha donat...
1: Sí, crec que era... Me dona la sensació, eh? No ho he pogut confirmar, no sé si...
0: Padilla.
1: Podeu tirar-me una maneta, però crec que algun exporter també d'anys anteriors...
0: Carmelo. Posa sí, ahí darrere, sí. Carmelo. Pues es un,
1: han col·locat sí, una foto...
0: Sí, correcte, correcte.
1: Pantalles i sinés tres porters...
0: El pare de Cedrún, si no m'enganye, no? Carmelo era el pare sí. de Cedrún i que va faltar, va ser porter de l'Atlètic Club i
1: correcte,
0: que avui han
1: sí.
0: volgut homenatjar en el camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Bueno, pues tot preparat mentre el Chopo Iribar deixa la xespa. Ricard, havíem de repassar ràpidament cosetes de l'handbol.
2: Sí, en handbol el Fertiberi a Port de Segon continua amb bones sensacions aquesta temporada. El Conxús Aguntí ha aconseguit avui dissabte pel matí una quarta victòria en un amistós després de superar a l'handbol Club Eivissa per 33-26. Un nou triomf per a continuar preparant el retorn a la Lliga Sobal.
0: La victòria del conjunt del Port de Sagunt i el que deien, gràcies Ricardo, preparat, ja està l'àrbit. Tot gest, roda la pilota en Sant Mamés, igual.
1: Ha començat, acaba de començar el partit, amenaçadíssima l'Atlètic Club, buscant ràpidament la banda dreta, i on el que juga és Iñaki Williams, valor que ja ve a zona defensiva de l'Atlètic. És Gerai tocant a la seva esquerra, valor per a Paredes, circula la pilota, ara busca en el costat esquerra, impulsa en llarg Juri Berchiche. Sense ninguna precisió, aquesta pilota se'n va directament per la línia de banda, serà treta des del costat, posició defensiva per al conjunt de Luis García, per al Sevilla Fútbol Club. Tenim en marxa ja el partit en la Catedral, està debutant l'Atlètic Club en la present temporada, la 26-27, i el Sevilla, encara que va patir, pues bueno, una miqueta menys apurat en això de tindre ja 3 punts a la butxaca. Lluita Guridi, guanya el valor Guridi, toca per dir Rogle Central, vol girar, ha hagut falta, comença cap al jove futbolista Oso, al que crec, me dona la sensació que li va avançar la posició Luis García, no? L'any passat jugava una miqueta més arrere i ara li va donar una miqueta més de llibertat per a que acompanya al punta, a Yuri.
3: Així és, José Luis. L'any passat el veiem de lateral o inclús de carriler quan utilitzava aquest 3-5-2 Luis García, però sí que és de veres que ara amb aquest doble lateral i en Suazo un poc més endarrerit sí que els estem veient en posicions més avançades, sobretot també perquè té molt bona arribada, molt bona centrada i aquesta joventut i aquesta verticalitat que té li pot servir per a fer de aquest 1-1 i arribar a possessions de remar a prop de la porteria rival.
1: Acaba de provocar el primer córner el Sevilla, més diria jo que ha estat Gerai, que no ha tingut ahí comunicació amb el seu company Unai Simón, que li estava demanant el baló, no tenia cap tipus de perill, però no s'ha refiat i acaba rebentant, li ha pegat malament el baló que s'ha perdut per la línia de fons, per tant, primera acció baló per al Sevilla, que va botar a la dreta de la porta d'Unai Simón, juga la curta, ve Guridi, descarrega, ve dins de l'aire, perill, baló per a Oso, la deixa ben passar i acaba rebutjant ahí en defensa l'Atlètic Club. Esta situació en la que hem enxat bé, crec que la pilota serà per a l'Atlètic, però bona acció d'estratègia ahí per part dels homes de Luis García. Al final, quan no hi ha calés, senya que explotar aquest tipus de situacions en el futbol, que a voltes te donen molts punts.
3: Això no, són jugades molt importants, accions a pilota parada, perquè serveixen, encara que estem en un minut, que encara és molt matiner, però sí que és de veres que serveixen per desatascar partits i sobretot per a trencar defenses rivals quan no trobes, tens molta clareta cara a porteria. Hem vist la primera jugada, la treta d'inici de l'Atlètic Club, ja era una jugada avançada, sobretot intentar sorprendre i així ràpid de traguem cap a davant, i ara en eixa pilota parada llàstima que la tornada que li ha fet el jugador del Sevilla a Peque i la ràpida eixida de la defensa de l'Atlètic Club ha produït el fora de xoc.
4: I menys solat
1: oïs, l'Atlètic Club en la banda dreta.
0: Home, fa un temps de categoria
4: temps
0: en Bilbao.
4: Que imatge més bonica.
1: Sí, sí, 27 graus. Una vesprada de dissabte fantàstica. Imagina que molta gent anant al futbol pendenta, no?, del que puga fer l'Atlètic Club en esta estrena, en la que hi ha il·lusió, lògicament, en l'arribada de Terzic. Ataca Berchiche, rebutja Sangante, la pilota que torna per al centre del camp. No m'has dit res, Paco, del pequeño Gattuso, que el tenim de titular en l'Atlètic Club.
0: Oh, que bonico
1: Club,
0: és. Jo sé que a tu t'agrada el tindre
1: no
0: un d'estos protegits ahí enmig del camp, manant, i... Sí, pues, pues mira, una sessió exitosa. És tot el... Tot lo bo que se pot traure d'una sessió és el que va aconseguir l'Atlètic Club la temporada passada en Gere Navarrena, enmig del camp, en el Club Esportiu Castelló, fent una temporada molt bona i guanyant-se igual la possibilitat de no només tornar a la plantilla, sinó fer-se en un lloc en l'alineació.
1: Totalment, porta el 24. Ara ataca per la banda esquerra Sancet. Sancet que gira, lateral de l'àrea, la col·loca en la frontal i pot pegar Gere Navarrena amb el control de Gere. Encara aixina, ha tret la rematada, però ja havia tancat molta gent per part del Sevilla, però arribant també el jove futbolista de l'Atlètic Club, al que li dona la titularitat en esta primera jornada, el seu entrenador Terzic. El control l'ha estat bo, i quan perxi ese segonet en primera se te complica moltíssim el poder acabar en certa claritat.

0: Baló per al Sevilla en aquest inici de partit. Són ja 4 d'encontre, 0-0. De moment, en aquesta rematada de Grena Barrena i l'acció baló per a que ha tingut el Sevilla, però que ha acabat sense cap tipus de problema, no? Per a la porta de Simón. Ara hi ha hagut, crec que joc brusc, no? Com sí. És cap a este Robi Lliure. Què me dius d'este xic, de Lliure?
1: El davanter escocès, la veritat sí.
2: Que l'altre dia li va treure un penal ahí d'aquella manera en el 90... sospitós, eh?
1: Sí, lo poc que coneguem, no el varen veure... Va rematar, a lo millor també s'acoplen un poc a lo que és la Lliga Espanyola, però sí que és de veres que...
2: Espitós, dinàmic, elèctric
1: i sobretot...
2: intel·ligent dins de l'àrea.
1: D'estos pesats, que se sol dir, davanters pesats, que per a les defenses es complica perquè les lluita, la veritat que les lluita totes. I estàveu parlant de la sessió de Guenera Barrena i la veritat que en l'Atlètic Club hem vist dos tipus de sessions, la que l'eixi bé, com és la de Guenera Barrena, i la que li ha eixit no tan bé, com és la de Julen, que al final ha tingut que eixir traspassat al Racing Club.
2: Bueno, però en el Racing ja va arribar i al segon entrenament el van posar l'altre dia de titular i va fer un bon partit davant el Villarreal en l'empat del conjunt dels Camps Esports de Sardinero davant el conjunt groguet. La porta el Athletic Club Gual.
0: Que la té en defensa i que juga darrere per a Unai Simón. A la curta, Simón per a Paredes, construís des de darrere l'Atlètic Club. La pilota en banda esquerra per a Lluigi. Per a Lluri, perdó, apreta alt el Sevilla, que està a punt de furtar i se való. Incomodava com podia Miguel Sierra, però finalment se la torna a quedar el conjunt basc de Dinterxis, que tracta, no?, d'encetar la jugada des de darrere, combinant. I ahí estopeta en un Sevilla que així sense cap tipus de problema, en tractant de defensar alt i d'anar a la pressió per a incomodar els homes del conjunt basc, que toquen en el centre del camp. De nou per a Lluri, encara en camp propi, banda esquerra. Baló que rep Àlex Berenguer, toca de cara i l'apretava en esa banda dreta Juan Iglesias, el del Getafe, ex del Getafe, un home ja amb molta experiència en la categoria que li anirà molt bé segur al Sevilla. Atacant per la banda dreta l'Atlètic, filtrava en la pilota per a Iñaki, estira la cama i concedís córner. En este cas Suazo, el xilè, el capità del Sevilla. I per tant, primer córner per a l'Atlètic Club, que van a traure a l'esquerra de la porta que defensa Blaco Dimos. Està dialogant ahí Terzic amb els membres del seu staff. I bueno, l'ambient de la catedral és espectacular, eh? Té una capacitat per a vora 54.000 espectadors i hi ha una entrada fantàstica.
2: Pràcticament ple, efectivament.
1: Sí, sí. Ganes de futbol ahí en la catedral, encara que és estiu i pot haver gent fora, però ahí, la veritat... I a més,
2: bueno, són festes ara, no m'enganye, ara de seguida.
1: I és un partit atractiu.
0: Ha tret ja des del cantó el Athletic Club, queda sense opcions l'acció de poder ser acabada. Ara demanaven falta als homes de Luis García, diu l'àrbitre que això ha sigut futbol. També reclamava Peque, no?, que era l'home que havia rebut ahir el punt de lloc d'un futbolista de l'Athletic Club. En definitiva, pilota per a el Sevilla, que torna a reordrenar-se després de l'acció a baló parat. Ah, jo crec que no hi ha hagut res a deixar caure Peque, que volia la pilota.
2: No.
0: Ben arbitrat per part de Sotogrado.
2: He tirat de memòria, no? Efectivament, avui dia 22 comencen les festes de Bilbao, la Setmana Gran, que se prolongaran fins al dia 30. I me recorde sempre, perquè he estat ahí un parell de vegades, una d'elles que me vas trobar a Marcelino, que clar, estava en una penya de l'Atlètic Club, acabava d'anar-se'n de l'Atlètic Club, i li convidaven a tot. Estava ell, estava Rubén Uria, estava part de l'estaf, estava la seva família, i era pràcticament com Déu caminant sobre les aigües, pues igual, allí tota la gent fent-se fotos en ell. Bueno, pues molt volgut. Marcelino García Toral també en Bilbao fa uns anyets, i estos dies igual m'imagine que per a que la festa s'encete com toca, buscant la victòria en este primer dia de la Setmana Gran.
0: Sí, encara així, si la cosa no acaba bé, m'imagine que és pinxos i tal... No,
2: bueno, això no se perdona.
0: Bilbao, eh?
2: Sí,
0: acaben a bona hora, eh? Acabes a les 7 i mitja i al costat tens ja un carreronet ahí que hi ha un ambient extraordinari, ahí en la catedral. Juga el Sevilla en defensa. La pilota de Castrín cap al costat esquerrà i Besuazo, crec que és de 3 el Sevilla, quan vol traure el baló des de darrere, i en John Guridi, que està tenint molt de protagonisme, eh? Veig molta mobilitat de l'ex de l'Alavés i... I és una miqueta el canalitzador, no?, d'este nou Sevilla. Santi.
1: Sí, efectivament, Guridi, que com dèiem abans, ja té la confiança total de Luis García del Club Esportiu Alavés. És el que du un poc el pes de l'equip. Al costat sí que veiem a Gomé, que fa un poc més les faenes de contenció de l'equip.
2: Sí, de granera darrere.
1: Efectivament, més de 6, però Guridi sí que és un poc el que organitza el xoc i sobretot també el que inicia un poc i tira l'equip avant cap a la pressió, sobretot també tenint en compte que estem veient que amb pilota dominada el Sevilla, el Miquel Sierra es fica per dins i està pràcticament al costat del davanter i deixen tota la banda pràcticament a Juan Iglesias.
0: Ara jugant, ara...

0: Eso, ara se planta l'Atlètic Club en camp del Sevilla, que repetís que estava molt ordenat en este inici de partit. Són ja 9 d'encontre, 0-0 en el marcador. En directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Esta és la segona jornada per al Sevilla. Està encetant la competició, però també jornada 2 per a l'Atlètic Club, que ben pronto tindrà que jugar davant del Barça. La té Iñaki, Iñaki a la frontal. No ha pogut controlar la B Berenguer. El balós per al Sevilla, que vol ir ràpid. El 1-1 ahí de Yuri en el central basc Paredes. Ha guanyat el futbolista de l'Atlètic Club. Me dona la sensació que aquesta parella de centrals d'avui de l'Atlètic Club és una miqueta fluixeta, eh? No sé com serà este Yuri, que jo no el conec, però ahí jo crec que fins que no estiga bé Laporte i companyia,
1: i Vivian,
0: l'Atlètic pot patir.
1: Sí. Està Vivian, està Paredes, la veritat que Paredes sí que és més central dretà que esquerrà, i sobretot també tenint en compte la idea de xoc que vol Terzi, que Laporte sí que és un jugador molt important per a ell, sobretot per a treure la pilota dominada amb un perfil de camp esquerra. Sí que és de veres que tant Yuri Berice com Paredes i Vivian són davanters i són centrals importants per a l'Atlètic Club, però jo penso que, com bé dius, a lo millor la parella més titular o la que més minuts va tindre la temporada passada va ser la de Vivian amb Laporte.
2: Laporte.
0: Ara se'n va cap amunt i l'Atlètic Club ha conduït bé Pello Canales, el valor que acaba per a Iñaki, li ha pegat amb la cama esquerra, buscava el pal, però estava molt ben col·locat el porter grec del Sevilla, aplaudís Terzic. Segona rematada a porteria de l'Atlètic Club, que no s'està imposant a base de joc, a base de futbol, però sí que tracta de carregar l'àrea del Sevilla, que m'agrada, eh? Inicialment està molt ben plantat el conjunt de Luis García i està trobant la manera d'eixir de la pressió, que també busca fer-li l'Atlètic Club, tenint en compte la seva condició de local en el dia d'avui. 10 de partit, 0-0. Ara colpeja en llarg Blaco Dimos, el balón que ve ahí la lluita, rebucha Areso, el balón que torna, va a lluitarlo ahí. Atención, Yuri, queda solta la pilota. ¡Uf! No acaba de contactar amb el baló, però sembla que és falta per darrere de Yuri. Se'n va al carrer. Se'n va al carrer. Això n'hi ha que veure un repetit. Havia perdut la posició Yuri Berchiche. Hem vist com no ha pogut armar bé la cama després de la errada, eh? La errada darrere que ha tingut l'Atlètic Club. Hasta primera punta aprofitar-la Yuri. El baló que ve retrucat molt forçat, crec que era per part de Paredes. I en l'altre costat, en la basculació que quedava Yuri Berchiche, s'ha vist clarament superat pel futbolista del Sevilla. Crec que per part de Peque ha impedit que poguera rematar i entén l'àrbitre Soto Grado que això ho ha fet de manera antireglamentària. Era l'últim home, estem parlant de la frontal de l'àrea, per tant, la roja que li ha mostrat l'àrbitre Riocha, evidentment estan tots ahí discutint i tindrà que determinar-ho el VAR. Anem a veure-ho repetit.
2: És que l'aixida novament d'Unai Simón és terrorista, absolutament. Ui, pues...
0: Està ahí, eh?
1: La veritat que pareix que amb la mà dreta l'espenta un poc.
2: I també que el jugador del Sevilla s'enganya en el control, tracta de controlar en lloc de llançar. Sí.
1: Sí. És de veres, en esta última toma pareix que al final es deixa més caure el jugador del Sevilla
2: al eixir-li mal el control,
1: sobretot que li s'orienta cap a fora, no cap en direcció vertical a la porteria.
2: És molt revisable esta acció, eh? Per a mi, molt revisable. Per cert, ja està en marxa també en segona divisió el Oviedo 0, Leganés 0, s'està jugant en el Tartiere, 13 de la primera, de moment sense gols, i ara mateix no sé si l'àrbit està revisant la roja o finalment se queda com a la cartolina d'amonestació màxima per a Yuri Berchiche, que se n'anirà al carrer
0: i
2: se deixarà al seu equip en el 13 de la primera en un home menys.
0: Pues és com a mínim molt dubtosa, eh?
2: Per a mi era revisable, sincerament. Sí.
0: I s'acció, se'n va enfadat Yuri,
2: clar,
0: perquè efectivament hi ha ocasió manifesta de gol en cas de que el jugador del Sevilla haguera dominat el baló. Qüestió que no ha passat.
1: Ha tardat solament 12 minuts en conèixer la Lliga Espanyola i els servits espanyols.
2: Imagina que la seva experiència en Bundesliga i altres puestos, aquestes coses no passen. Però bueno, està oso preparat.
0: I te quedes en 10, eh?
2: Sí, sí.
0: L'Atlètic Club que se queda en 10 i a més un tir lliure molt perillós, eh? Crec que va ser efectivament oso. Ahí ve la rematada a porteria, el balón que se'n va per damunt del travesser. Ha estat oso el que li ha pegat en efecte. Buscava l'escaire i li ha pegat en massa força, en massa violència. I no estava del tot content ahí Luis García Plaza ni sa manera d'acabar esta acció a balón para per part del Seus, però ara té un avantatge clar, eh? El Sevilla, que li ha caigut del cel, com aquell que diu, per estar davant de 10 futbolistes, pues això, 75-80 minuts en este partit.
2: Sí,
0: i a les alçades de la temporada en les que estem, eh?
1: I que no crec que tarden fer algun canvi, sobretot lleve algú de la banda de dalt i tire mà de ja que jugué Laporte o algun altre central, perquè la veritat ahí es queda un poc coixo, perquè no veig fent de... ni a Canales ni a Guenera Barrena es veig fent de central.

0: centrals, sobretot modificant-se un poquetet el sistema. Veurem què és el que fa el tècnic alemany, però la veritat que amb tot el que queda per davant, com bé dius, José Luis, és com si fos un partit més de pretemporada, d'estiu, per el calor, estan acoplant-se encara els jugadors, anem a veure com reacciona l'Atlètic Club, però sí que és de veres que el Sevilla ha eixit millor que la setmana passada i a lo millor també és fruit de que li van millors partits de visitant que de local.
1: És un espectacle estar igual setmanes preparant el teu debut en una setmana més de temps, en el cas de l'Atlètic Club de Bilbao, i 12 minuts després se t'empastra tot absolutament en una acció.
2: Mira, mira, mira, Simón! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: bueno,
2: gol, gol del Sevilla. Gol del Sevilla, marca Oso. Aprofitan el regal embolicat en Yacé de Unai Simón, que no sé qué protesta. S'ha equivocat un dia més en la errada, en el rebús d'aquesta pilota que s'ha convertit en assistència per a Oso, que clar, pràcticament a porta buida, raseta, la col·loca pegadeta al pal esquerrà de la porta basca. Com dia Murphy, tot pot anar encara pitjor en un menys, i ara posant-se per davant en el Sevilla, en ixe gol que acaba de marcar Oso, demanen falta, crec que no hi ha res.
1: Per a mi no n'hi ha.
2: Quart d'hora de partit, Atlètic Club 0, Sevilla 1.
1: No sé, Per a mi està fregant.
0: No ve falta.
1: Per a mi no és falta, bàsicament, perquè és que se confia en Unai Simón i fa una de les seues, que sempre cada partit en la selecció, en l'Atlètic Club, sempre fa una. A veure en esta repetició, clava el cos.
0: La veritat, ha estat molt ràpid el davanter.
1: Per a mi no és falta.
0: El davanter escocès està molt ràpid. El central dret de l'Atlètic Club també falla per a mi, perquè deu estar un poc més retrasat per a donar...
2: El central dret, Gerai, n'ha fet dos seguides.
1: Sí,
2: la de l'expulsió i ara esta. I Unai Simón, per què no li pegue de primeres? Per què vol fer
1: el control?
2: Se confia
1: en el control, se confia.
2: Claro.
1: I Ure pressiona molt bé l'escocès. I com hem dit abans, és un tio elèctric, dinàmic, ràpid, molt pillo dins de l'àrea. I jo crec que li clava el cos, no és falta. És que s'enganya Unai Simón, se confia Unai Simón i fa una de les seues. Pues gol del Sevilla.
0: Hi ha que dir que hi ha que agrair que no ha fet eixa cantada en els últims 8 partits
1: oficials
0: que ha jugat Unai Simón.
1: Una d'eixes en la selecció, a mi me lleva anys de damunt,
0: Ja tengo que ser...
2: No volia dir el nom adés, però Gerai Álvarez no està per a jugar en primera divisió.
1: Ui, no està... No
2: porta
1: està particularment
2: temps, separat, en problemes,
1: sí.
2: No està este xip per a aquestes coses. I bueno, simplement l'han pressionat, Tampoc és que l'escocès el davanter hagi fet res de l'altre món. Simplement en apretar-ho una miqueta quan toca, i a partir d'ahí han trobat la feblesa de la defensa de l'Atlètic Club.
0: Sí,
2: bueno,
0: si no
2: recorda
0: mal,
2: no
0: Gerai és el que estigui malalt de
1: sí, correcte.
0: Ha estat molt de temps sense competir, es va recuperar.
2: Sí, de temps parat, sí.
0: I estem
2: primera divisió,
0: I estem veient que està fent de lateral esquerre, està fent Berenguer.
1: Sí, però el missatge igual, això és primera divisió, i a banda en l'Atlètic Club és que ells estan molt limitats també. És que pot ser un dels motius pels quals juga Gerai Álvarez és perquè no n'hi ha més futbolistes bascos de nivell primera divisió per a posar-los, i perquè l'aport no està, evidentment. Se junta tot, com deia aquell.
0: No, però precisament a nivell de centrals diuen que està bé, perquè com hem dit, està Paredes, està Vivian, està Laport, el que passa que avui en Laport no pots comptar, però recordem que fins a fa poc tenien a Unai Núñez, que el coneguem de València, i el varen cedir i després vendre per a pujar a Paredes.
1: Igual la direcció esportiva ha de fer-s'ho mirar també. Vull dir, tampoc... Tampoc
2: hi ha que dir una cosa, que Vivian no està en la convocatòria, té problemes en els isquios i avui, evidentment, no pot tirar Madei, però sí que té en la banqueta, com hem pogut veure, a Aymeric Laporte, al que li faltarà ritme a bon segur, però bueno, segur que la Pedrera té algun central.
1: Laporte crec que porta 15 dies entrenant només.
2: Ara ve l'Atlètic Club en ixa pilota des del lateral de l'àrea, ahí se deixa caure el futbolista de l'Atlètic, és en este cas Areso, ex de Osasuna, no sé si intentava ahir, no?, que se poguera reclamar alguna cosa, ni s'ha caiguda dins de l'àrea, protesta Tercis, clar, és que els ànims estan molt calentets ara en la banqueta de l'Atlètic Club, expulsat, recordem, Yuri Berchiche, i poques minuts després, si s'acció en la que ells reclamen, no?, la falta en atac de Yuri davant d'Unai Simón, que s'equivoca en l'entrega i que permet que Oso col·loqui el 0-1 al marcador. Estan demanant penal, no sé com ho heu vist vosaltres.
0: No,
1: a mi no me pareix.
0: És més aparatós que el que ha sigut. El defensa del Sevilla no toca a Areso en aquest cas. Ell, al veure que remata mal, es deixa caure. i més conec en Tareso, que sabem que és un lateral dret de molt puxar, però també molt de molt combatiu, de moltes faltes.
1: Hi ha un oient així en arroba punta a punta en Twitter que deia precisament això, que va contindre's al màxim Unai Simón durant el Mundial, com ha dit abans Santi Marín, 8 partits impecables pràcticament, i mira, la primera que no ha estat jugant competició internacional amb la selecció, Unai Simón, que ens ha deixat la primera gran cacaguà d'este 2027-2027 en el seu equip.
0: Això espera que torni
2: en la selecció,
0: el
2: debat. No?
0: Això espera que torni el debat.
2: No, el que volia dir que en la selecció no, però en la lliga normalment és com este que ven la verdura, no? Que sempre te dona algo, no?
1: Sí, sempre te dona coses.
2: Fan la compra i sempre te dona algo, no? Sí, t'has comprat això, vinga, va, te dona això de regal per a que ho tastes, no? Pues Unai Simón és d'estos, en la lliga. Afortunadament la tensió que tenia en el Mundial era diferent, i ahir jo no li recordo cap errada, la veritat,
0: no,
2: en el Mundial.
0: En aquest Mundial no, però si anem un poc més enrere, en Eurocopes o inclús
1: sí,
0: en l'últim Mundial,
1: sobretot sí.
0: En la fase de classificació, quan estàs ja un poc més confiat que són 3 partits i tal, sí que ens ha deixat alguna perla.
1: Ja se diu sempre, la confiança va carregar-se al gat. Sí, senyor.
2: Juga al Sevilla, que està per davant en el marcador i que té el partit molt de cara. Un menys en l'Atlètic Club per l'expulsió de Yuri Serau en el gol que ha marcat Oso. Baló que ve ja en la banda dreta, atenció per ell, conduïa Iglesia. La rematada s'estira Unai Simón i va ser córner. Li ha pegat en la cama esquerra, no se ho esperava absolutament ningú. I ahí ha estat a punt de sorprendre Juan Iglesias per a fer el segon del Sevilla,
0: el
2: que està guanyant en confiança i que continua la mar de còmode damunt de la catedral.
1: És que a banda li han fet el corredor a Juan Iglesias per a fer aquesta definició en la cama, que no és la bona, evidentment, però l'havia posada bé, pegadeta al pal, bona parada ara d'Unai Simón, córner.
2: Córner per al Sevilla, van a traure a l'esquerra de la porta que defensa Simón, que ha fet una bona parada, una bona intervenció, perquè no era fàcil aquesta pilota. Col·loquen la pilota al primer pal, ahir ha tocat, crec que ha estat de Paredes, i la despenja, agafant-la les mans ràpidament Unai Simón, l'entrega a la banda dreta, ahir té el carril obert Tareso, però no veu possibilitats de jugar cap avant, té que tocar en curt, ahir tocava per a Gerard i li han fet falta. Esta sí que és falta, i possiblement siga targeta.
1: Sí, claríssima. Sí. Claríssima. No, per a Oso no, me pareix que no. És per a
0: Peque.
1: Per a Peque, correcte. Pues és pistoler pues este àrbit, 21 minuts. Una roja, una groga, un gol, estan passant cosetes.
0: Me ho dius o m'ho contes?
1: Sí, sí, sí.
0: A mi han pitat 2 penals en contra.
1: Que este va ser el del Getafe. Ai, mare!
0: El Manisa Getafe, este és
1: sí,
0: el meu amic.
1: Sí, sí.
0: Que al final del partit me regalava les targetes, la veritat.
1: Ja te les pots regalar, ja, el que te les va ensenyar. Bueno, l'altre dia me va enviar Santi Marín la foto, José Luis Gual, del dia famós del Manises Getafe i la braçada que se va pegar en José Bordalás, que la té feta un gif en el mòbil. La pot enviar ahí al teu WhatsApp quan vulguis.
2: Se la té que fer en gran i posar-se-la en el comedor, home.
1: No, que gran dia aquell, eh?
0: Sí.
1: Que gran dia en Manises, sí senyor.
2: Bueno, pues juga el Athletic Club en Unai Simón, ara tocant en curter per a que construïsca des de darrere, Espello Canales, per a Gere Navarrena. No ha aparegut pràcticament Sancet, que és molt important per a l'Athletic. Ara han aconseguit col·locar la pilota a la banda dreta, però ja ve Areso de cara, bona bola per a Sancet. Li ha pegat en la cama dreta, no ha trobat porteria, però bona arribada ara de l'Athletic Club des de la mitja punta, Oyan Sancet. Posant de nou ahí la mira, no?, en la porta que defensa Blaco Dimos, el grec del Sevilla. Ha pillat ara desprevingut al Sevilla, arribant en molta gent a l'Athletic.
0: Sí, sobretot perquè li ha donat un poc més de velocitat a l'eixida de pilota, ha sorprès en aquest ritme pausat que estava fent aquests primers 20 minuts, i ara ha tret ràpidament, ha guardat a banda dreta, i l'arribada amb gent, Sancet, o inclús també arribava Guerrero Navarrera, per darrere, han creat perill al Sevilla.
2: Un Athletic que torna a recuperar Gerai, tocant per a Iñaki Williams, este darrere per Areso. Ara té la pilota de l'Athletic Club, que no vol que es note, no?, que està en inferioritat numèrica damunt del terreny de xoc. 23 minuts de partit en este primer acte. I la juga Canales, gira sobre sí per a obrir a la banda esquerra, per allà ve Berenguer, que està jugant com a home de banda esquerra després de l'expulsió de Yuri Berchiche. Se'n vol anar ahí el futbolista Iglesias, no ho permet l'ex del Getafe, i ja li pega en llarg Manuel Sierra per a que la lluite Yuri. En dificultat, però l'ha aconseguit atraure Paredes. El baló se'n va fora del rectangle de joc. Necessita clarament l'Atlètic que participe més Sancet i que participe més Canales, que són els dos jugadors que tenen peu en aquest Atlètic per a que passen coses.
0: Sí, són els jugadors que tenen que portar l'aspecte ofensiu de l'Atlètic Club. Sí que és de veres que, clar, arrel de l'expulsió ha hagut que modificar. Hem vist com Sancet ha hagut que passar un poc a banda esquerra per davant de Berenguer. Iñaki Williams seguint-se la dreta, està un poc més a sol Guruceta. Per lo tant, sí que és de veres que deu de modificar algo ahí Terzic, imagina que esperarà el descans per a variar, però sí que són aquests dos jugadors que comentes que tenen que portar un poc més l'espès específic, però clar, també perds la figura d'ixe 6 o el jugador que mantinga un poc a l'equip.
1: Estan passant coses en primera divisió, passen coses en segona divisió. Marca Ismael Garbi per a avançar al Leganés en el 20 de la primera, 0-1, i immediatament després Rocha al Leganés, Raúl Fernández Rocha directa per una falta i se queda el Leganés en un 9 menys. Estem ara en el 24 de la primera part, Oviedo 0, Leganés 1, el Leganés que està en 10 menys. Què ha passat ara?
2: Pues que ja la primera tangana de l'any en Sant Mamés, la jugada de perseguida perquè li fan una falta prou clara a Sancet, l'àrbitre la xula, el baló continuava rodant i hi havia un jugador del Sevilla que estava tractant de retindre la jugada, s'ha posat nerviós Guruceta, han tingut ahir unes agarrades un i altre, i crec que la groga espera Guruceta, i m'imagino que també per a Sierra. Encara estan espentejant-se, estan ahir perdonant-se la vida un i l'altre, Gorka Guruceta i Miguel Sierra. Ja dic, el del Sevilla no venia a cuento retindre el baló.
1: No.
2: És una falta que ve al centre del camp i ahí l'àrbitre té que mostrar autoritat, bueno, perquè
1: Sierra,
2: si no partís el imba.
1: Li ha dit tu madre al jugador de l'Atlètic Club, que s'ha llegit perfectament en televisió. Un altre groga més que li anotem a Sierra. I anem a veure la repetició. Per cert, a Gomé s'ha jugat ahí una groga claríssima també.
2: Bueno. És acció de groga per a mi, eh?
1: Sí.
2: No té ninguna intenció,
0: sí,
2: de...
0: Talla amb velocitat del contraatac i després ha estat Guruceta en Sierra, que ja hem vist que Sancante demanava pronte, ha de pres pronte, i demanava al VAR per a revisar en l'acció.
1: Guruceta és mal client per enfadar-se en ell, eh? Més dur que
2: bueno,
1: les roques.
2: Pues el... Sí, sí. Jo a la mare no, però el pare sí que el conec, que jugava en el Castelló fa molts anys. La centrada dins de l'àrea de l'Atlètic Club, a lo que ver solte per a Guruceta, li pegava... No ha trobat la volea Gorka Guruceta. No ha pogut trobar el baló per a pegar-li d'empeny. Estava escorat a la part esquerra de l'àrea del Sevilla. Però bueno, sembla que l'Atlètic Club està pegant un passet endavant. No sé si més a base de ganes i de garra que de futbol, però jo no note que estiguen un menys ara mateix damunt del terreny de xoc. 0-26.
1: Mira,
2: de partit.
1: Que no ho he dit abans, l'expulsió de Rol Fernández del Leganés és el porter. Acaba d'entrar Lucas Zidane com a... Clar, com el seu suplent. Cosa meua, que no estava jo atenta a lo que deia. Pues sí, expulsió en el Leganés i entra Lucas Zidane en un moment el conjunt pepinero. 0-1 davant el Real Oviedo en el Tartiere. Tornem a Sant Mamés.
2: I en Sant Mamés el que juga és el Sevilla, és Sancante, que volia progressar però li ha tancat aquesta línia de passada. En este cas el propi Guruceta, aixina que juga darrere, torna a encetar des de la zona defensiva al Sevilla, l'acció combinativa. Va lo que ve a la banda esquerra, ahí obrin el camp, toquen per a Suazo, Suazo rep la pilota, torna darrere, no té pressa l'equip de Luis García, que va guanyant este partit en la catedral. Canvi d'orientació per a Miguel Sierra, la baixa en qualitat, ojo, dobla Juan Iglesias, li pega a porteria, el baló que ve retrucat, i que va ser córner. Ah, no, dona porteria a Sotogrado.
1: No, és que igual no li ha pegat retrucat, li ha pegat tan malament, eh? Ara de seguida descobrirem
2: les imatges de la tangana, i crec que ha amonestat els dos, no? A Sierra,
0: sí,
2: i a Guruceta.
0: A Guruceta i
1: a Guruceta
0: Sierra.
1: També, sí, sí, correcte.
2: Per cert, m'ha arribat el gif ja, Paco, ja puc conèixer.
1: Què te pareix? Abraçada de amor, sí, i de cariño, eh?
2: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Tres palmaetes ahí de...
1: Qué gran. Mira que ese día vos feren pols, ¿eh? Pero...
0: Sí, sí, pero li pararem dos penals, ¿eh? Li pararem dos penals al Getafe.
1: Sí, sense penals el Getafe no es res.
0: L'amic Sotogrado se lo feia capitar penals. Arribé a pensar que el meu president li havia donat diners.
1: El Getafe tenia els àrbits comprats, sí.
0: Sí, com havia dit, que si guanyava no me tirava, per això dic, estàs capaç de, per si acabes, de comprar l'àrbit.
1: Estava tot planejat. Sí, sí.
2: Home, però si de cas ells sempre saben qui són més amics i qui...
1: Sí, sí, sí. En eixes categories igual se sap absolutament...
2: Tu eres el Manises, i que no sàpia mal l'afició del Manises, però al costat en primera eres tropa.
1: Sí, sí, sí.
2: Juga per la banda dreta el Sevilla. Bueno, volia fer ahí una acció de crack i la perd Juan Iglesias, recupera l'Atlètic Club. També torna a perdre-la, en este cas, Pello Canales. Li està costant, agafar-li el ritme a la categoria, però ja dic que és un xic que té molta qualitat. Si no m'equivoco, és internacional en categories inferiors, i a poc que li donen continuïtat, este xic segur que va afiançar-se en l'Atlètic Club, que recordem, avui tampoc té homes que són molt titulars, no? Con Ruiz de Galarreta i companyia, m'imagino que per falta de ritme. Baló en la banda esquerra, baló per al Sevilla. Ataca ahí Peque, Pequenoso. Tracten de juntar-se, finalment...

0: rebutja de nou Areso. Ara el partit està, bueno, pues,
1: indefinit.
0: En un Athletic Club que no sap com trobar la porteria i filar una miqueta de perill. I un Sevilla que està molt còmode, però si dona per guanyat el partit se pot equivocar en este 0-1, eh?
1: Sí, efectivament. Aprofita i te vaig a demanar el minut i el resultat, Gual.
0: Pues 29 minuts de la primera part a Sant Mamés. Vale, el gol que ha marcat Oso, el regal era d'Unai Simón. Athletic Club 0, Sevilla 1.
1: Són les 5 de la vesprada i mitja en punt i de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, torn per a presentar el nostre partit de la jornada. Segona jornada de primera divisió, Camp de Mestalla, compte enrere 2 hores per arribar a les 7:30 i per a encetar este València-Celta en el qual el conjunt de Carlos Corberán obre la temporada com a local. Un partit que vos anem a contar en la sintonia del Punta a Punta amb els comentaris de Charlie Egea, Juanjo Rodri, el nostre catedràtic Fernando Gómez Colomer, amb el micro sense fils de Nacho Sánchez i en la narració ja des del Camp de Mestalla de Luis Urrutia. Hola Luis, què tal? Bona vesprada!
2: Hola, Paco, què tal? Salutacions, bona vesprada a tots els oients del Punt a Punt de Punt Ràdio des de Mestalla. Avui comença la temporada del comiat d'aquest estadi de llegenda per al futbol espanyol. Avui comença una temporada amb tots els dubtes del món al voltant d'un equip que ha protagonitzat la pretemporada més estranya de la seva història. Per aquesta temporada han arribat un lateral a última hora, Mafeo, un central de Haas, un migcentre, Dieng, i un extrem com Sato. I han marxat Oscar Jarre, Schomert, Thierry, Santamaría, Aguirre Zabala, Unai Núñez, Sarabia, Ramazzani i Lucas Beltrán. 4 altes i 9 baixes. A aquest equip li falten jugadors en totes les línies. I per obrir boca, esta doble
1: A veure si podem recuperar la comunicació amb Luis Urrutia, que estava presentant el nostre partit de la jornada bijusa, que serà a partir de les 7:30 de la vesprada entre el València Club de Futbol i el Celta de Vigo. De seguida tornarem a les rodalies del Camp de Mestalla per a acabar, finalitzar en eixa presentació i també contar com està l'ambient a 2 hores del partit. Me deia un amic que està en les rodalies que està la cosa ara mateix en molta presència policial, tot i que pareix que un duel davant el Celta no hauria de ser el més perillós. Però bueno, el que deia, 5 de la vesprada, 32 minuts, de seguida estem novament en el Camp de Mestalla. Tornem al que està passant en Sant Mamés, ataca l'Atlètic Club, Gual.
0: Aquí Williams per al rebuig, ahí per part de Juan Iglesias, torna a ser la pilota de l'Atlètic, volia col·locar-la dins de l'àrea Pello Canales, estira la puntera de la seva bota dreta, però ixe baló té tot l'avantatge per aquell bloque Odisseas Blacodimos, el porter grec del Sevilla que insistís, està guanyant 0-1, ha marcat Oso en esta primera meitat en la que ha estat expulsat el futbolista lateral esquerra Yuri Berchiche, una acció certament polèmica. Segur que després es queixarà de tot això Edin Terzic. Quan continua carregant la banda dreta, Areso la col·loca darrere, ve a tancar Guridi i l'envia directament per la línia de banda. Està trencant-se el partit, però ara l'Atlètic Club està en tot, buscant la igualada. Desconec si hi ha hagut algun tipus de canvi posicional, però veig a l'Atlètic que al que li costa menys, superar esa primera línia de pressió dels homes de Luis García Plaza del Sevilla. El valor lateral que va a penjar des de la banda, Areso la col·loca pràcticament des de l'àrea, la volia tocar Guruceta, valor que ve per a Sanganté, rebutja Sanganté, li pega Canales, fora! S'ha perdut per ben poquet, llepant el padre de la porta que defensa Blacodimos, ara sí que l'havia enganxada bé. La volea en la cama dreta per part de Pello Canales, crec que ha tocat en un home del Sevilla, no me digues qui,
1: sí, corner,
0: però
1: sí.
0: Se'n va i se va loca pel cantó, gran ocasió per a l'Atlètic.
3: Sí, està jugant ara l'Atlètic Club amb molta més velocitat i arribant molt més a l'àrea, i sí que veig el Sevilla que ha pegat un passet darrere, a lo millor també fruit.
0: El córner, perdona, el córner, rebutja Blacodimos, ve la pelota per a Guere, que volia col·locar-la dins de l'àrea, no val, n'hi havia falta en atac, ni se córner per part del Athletic Club, està a terra en este cas Juan Iglesias, però sí, ha pegat un passet endavant clarament l'Atlètic, eh?
3: Sí, i anava a comentar també que el Sevilla el veig que ha pegat un passet al contrari, cap darrere, també a la millor fruit de que ha baixat un poc la intensitat, el veure 2 o 3 tratxetes seguides de forma seguida, que li s'ha tret sota grado, ha fet que a la millor no fiquen tant el peu i a aquesta velocitat que li ha afegit l'Atlètic Club està arribant molt més i sobretot trobant espais i trencant línies amb passades de Canales i de Guenela Barrena, sobretot a Sance, que sí que és de veres que en pilota cau molt per dins i deixen tot el carril esquerre per a Berenguer.
0: Ara toca buscar la trena Pello Canales en el seu company Alex Berenguer, reclamaven falta, també ho fa i el tècnic Luis García. Al final el valor serà per a l'Atlètic Club de Raúl, nostre comentarista, perquè en aquesta línia de tres mitges puntes, que és la primera línia de pressió del Sevilla, dels tres han estat ja amonestats dos, Peque i Miguel Sierra, i això sempre condiciona prou, no?, a l'hora

0: O poqueta cosa, de moment, l'escocès.
1: No, en baló, molta lluita, però és que tampoc està arribant-li el baló. Sí que està atret arrel de pressions, de lluita a balons dividits, però sobretot en pilota controlada no estem veient-li grans coses, però perquè tampoc la està tenint i li estan arribant amb claretat.
0: Jugar el Sevilla per la banda dreta, ha fet allí l'eslàlom, té qualitat en el 1-1. En este cas, Miguel Sierra per a girar la pilota a l'altre costat. Ahí repe Suazo, el capità, el xilè del Sevilla. Toca per el desplaçament en llarg. Tornen a trobar i se passa dins dret. Ara corria Peque. Uah, com ha entrat ahí posant-li cos a les Berenguer. I és córner. Segons l'assistent, això és córner. Protesta Berenguer. Berenguer que ha anat en tot, I s'ha càrrega legal a...
2: No, este no se guarda Sierra. Res mai. Sí.
0: No. L'ha agarrat el bou, a Sierra.
1: Sí, aquestes protestes, sobretot en treta de cantó, n'hi ha que fer-los canviar el xip als jugadors. Sí, és córner, però n'hi ha que fer-los canviar el xip als jugadors que no protesten, perquè si no fora córner, ahir en aquestes jugades va entrar en guany el VAR i les va rectificar.
2: Sí,
1: per tant,
2: és
1: tonteria que puguen guanyar una targeta per una protesta així.
0: Però saps com se talla això? Traient una targeta per protestar.
1: Clar, segur.
2: És que este jo crec que ja ha gastat totes les de la primera part, en 20 minuts.
0: Sí. Bueno, pues antes del córner, sense més perill...
2: Encara li queden, diu.
0: Dones fe, no? Dones fe de que li queden.
1: Sí, sí.
0: Quants jocs de targetes gasta este home per partit?
2: Home, si te va regalar les seues, te'n tindria un altre com a poc, no?
1: Aixina com fa poc estigui mirant un partit del Llevant i al Marc Santos, el meu fill menut, anar i li digui, me das unes botes i el pobre xiquí li digui, es que no tengo otras para entrenar. Pues Sotogrado es diferent, Sotogrado sí que... Te pots regalar-li que té un grapat.
2: Pareix el malograt i que aneu descanse Juan Tamariz, no? Que tenia jocs de cartes ahí, jocs de targetes, totes les que vulguis, ahí estan. De cartulines.
0: No està mal pagat, tampoc l'arbitratge en primera.
2: No. Això sí que és un truc de màgia. Lo que està pagat de l'arbitratge en primera divisió.
0: Ui, la passada darrere per a Unai Simón, Berenguer, que Unai Simón estava molt cap avant. I, bueno, més mal que esa pilota ni anava entre pals i tampoc anava ni sa potència com per a complicar la cosa. Ha tret en llarg que l'Atlètic Club vol fer l'1 per a 1, Iñaki. Iñaki, de moment, no ha aparegut, encara, en la temporada. A lo que rebutja el Sevilla. A l'Opera Llerà i volia anar-se'n i dividir, però perd el valor. Torna a ser la pilota per a Lucien Agumé. Enceta la jugada el francès, que dubta. Mira als costats, troba per la banda esquerra l'home que s'incorpora, que és Suazo. Ara tira la línia defensiva cap avant el Sevilla, però mira, la col·loquen per a Peque, el control no es bo, ve solteta. N'hi havia fora de joc. N'hi havia fora de joc previ, per tant, pilota per a l'Atlètic, que està prenent riscos perquè no li queda d'altra. I ara el Sevilla és curiós, però si no troba per la dreta a Sierra, per l'esquerra, ni Oso ni Peque estan trobant el camí. I mira que estan jugant davant d'un equip que està en 10, i tindrien que trobar més espais.
1: Sí, sobretot per aquesta banda dreta, que diguem que hi ha dos jugadors que no són específics d'aquest costat, com és Berenguer lateral esquerre i Sánchez d'extrem dret per a defendre aquesta banda quan no tenen la pilota.
2: Molt poregós per a mi el Sevilla en l'avantatge, sobretot igual a l'hora de tindre domini de l'espai, del camp i de la pilota. Ui!
0: Mira la pilota que filtrava bé, molta idea Iñaki Williams per a Guruceta, i crec que Guruceta no s'havia donat compte de quina era la intenció d'Iñaki. Encara així n'apreta l'Atlètic per a recuperar dalt, torna a ser el valor per als Geons. Ara s'ha tirat a terra Guridi, que li furta la pilota a Iñaki Williams, el valor que el trau la defensa del Sevilla, per a que ara faci una acrobàcia demanant la falta a Llura, i no hi ha absolutament res, això és futbol, per tant, valor que recupera l'Atlètic, que ha pujat una miqueta la intensitat en els duels i que simplement descarregant una miqueta el joc més en Canales i obrint el camp, està trobant molt més l'àrea del Sevilla. Valor per a Canales que se fa l'ànima, això era falta, això era falta de Guridi. I groga per a Guridi.
2: Un altre.
0: Desenfunda de nou Sotogrado.
2: Este és el pistoler més ràpid del Far West.
1: No,
2: la mare que va.
1: Però hi ha que dir que moltes d'aquestes targetes sí que són.
2: No, avui... És de veres que és un partit amb poques faltes, però estan sent molt, molt cantoses, no? Molt, molt clares. Per a Guridi o per a qui? Per a Agumé.
0: Agumé no deixa prisioners,
2: Li mostren a Guridi.
1: Sí, la tercera. Sí,
0: però que Agumé després la replega.
2: Clar, no va dir que... Guridi el deixa blanet i Agumé el remata, no? Sí.
0: Correcte, sí, això era la idea. El que passa que ja l'acció no valia. Bueno, pues la pilota parada per l'Atlètic, el valor que està molt lluny de la porta del grec del Sevilla, Odisseas. Blanco Dimos. Anem a veure que té en el cap Berenguer, penja la pilota dins de l'àrea, cau un home de l'Atlètic a terra, no hi ha res, serà servici de porteria per al Sevilla. I s'enfada molt el porter. No sé per quina raó, si entenc que els seus companys no han fet la marca com ell volia o com tocava. En qualsevol cas, la pilota espera el Sevilla, que ha fet

0: 15 minuts prou bons, s'ha topetat en l'expulsió de Yuri Berchiche i en el gol després del regal d'Unai Simón per part de Oso i estarà pues, vivint de rentes, com sol dir-se. I això és molt perillós.
1: Perillós, molt perillós davant d'un equip que juga en casa, en 10, l'Atlètic Club que si té una cosa és capacitat de reaccionar com a local, però està aguantant prou bé, Està mantenint-se en partit en un home menys.
2: Ara hem vist una cosa curiosa, José Luis, que també és nova d'enguany, que havies comentat que s'havia enfadat el porter del Sevilla, però el que estava fent era guanyar temps per a retrasar un poc la treta de banda, la treta de meta. Hem vist com en seguida Soto Grado s'ha ficat la mà, alça la mà, sí. I has començat a deixar compte darrere i immediatament ha tret per evitar que fos la treta de cantó. Per tant, ixes pilleries ja...
1: L'altre dia vaig veure una d'aquestes faltes de treta de banda de 5 segons que va ser super crianer, d'un tio que va endarrerir un poquet, no recordo en quin partit, i de seguida l'arriba ha dit, canvi, ale, pilota per al rival. Sí, I en això s'acaba la tonteria.
2: El del dimecres, el dimecres.
1: Correcte.
0: Ara ja falta de nou del Sevilla Sanganté. En zona de migcampistes, la donada de nou César Sotogrado, baló per tant per l'Atlètic Club, juga a Canales, obrint a la banda esquerra, pregat a la línia de cara, i apareix Alex Berenguer, que està jugant a tota la banda, després de l'expulsió de Yuri, toca darrere per a Canales, ara circula l'Atlètic Club, se replega el Sevilla per a defensar i s'avantatge en el marcador, baló per a Guruceta, volia girar, no permet Sanganté, el baló que se'n va per la línia de banda. Trau ràpidament Berenguer, Canales, recta final d'esta primera part, 41 de partit, 0-1, recorda marcat Oso per al Sevilla. Ara amagava en fer la intenció de col·locar la centrada des de l'àrea Canales, però preferís tocar darrere. El baló ve per a Paredes que la gira. Ahí recepciona la pilota Areso en dificultats, apretava en tot. Era Oso. I al final el baló que se perd per la línia de banda serà baló per a l'Atlètic. És que no està olorant el baló el Sevilla en un tio més, I ja portem així a 10-15 minuts.
2: Fet d'amo i senyor de la pilota de l'Atlètic Club, sobretot en Canales, que per a mi està sent el jugador que ha aparegut i s'ha agarrat el pes del partit, i el Sevilla no està sabent com frenar aquest arreu de l'Atlètic Club.
0: Mira, des de l'àrea Sancé, Williams, s'ha blocat Odisseas.
1: Estava sol.
0: El baló venia mig bloquejat, Sí, però li han bloquejat bé, no sé si ha sigut el central Castrín que ha saltat ahí i ha tocat la pilota per a que es frenara, Però ha jugat molt bé ara l'Atlètic.
2: Demanava penal, Sancet.
1: Per un agarró.
2: No.
1: Me pareix bacalà. No n'hi ha absolutament res. Per ser un Castrín que està en el mercat i que ha sonat en les darreres setmanes com a futurible per al València.
0: Ui, Guridi. Pues jo crec que era Joc Brusque, ¿eh? Deixa seguir l'àrbitre, ve a per la pilota, en este cas Peque, continua Peque, la col·loca en l'àrea, no ha arribat per poquet.
1: Fora de joc.
0: En este cas, jure l'escocès, n'hi havia fora de joc, però crec que Sierai ha alçat moltíssim la bota,
1: A veure.
0: Veieu l'acció repetida?
1: No!
2: Sí.
1: L'àrbitre estava perfectament posicionat i Guridi fa cuento chino.
2: Alça la bota, però no el toca.
1: Cuento chino.
2: La veritat, quan veu que va Guridi, amaga la cama.
1: Totalment, però totalment. I l'àrbitre estava ben posicionat per una vegada. I una acció que normalment el més senzill és traure una groga, l'àrbitre ha dit, alça't, que no ha passat res. I efectivament.
0: Vos dic una cosa, no estic d'acord, Jo crec que és una acció en la que pot haver molt de perill per a Guridi. Jo crec que ahir no ha medit bé Gerard. I una altra cosa és que no el toque.
1: És que no el veu.
0: Però,
1: més enllà d'això, és que no el veu vindre. Guridi clava el cap. L'altre alça la bota, però és que no veu com arriba i a banda arriba bé a la pilota, vull dir. Coses de l'àrbit.
0: Ara la rematada, era de nou Sancet, Guruceta, el que li ha pegat després d'ixe baló soltet en la lluita de Iñaki Williams. I s'ha perdut la pilota a la dreta de la porteria del Sevilla, ja dic, l'Atlètic en un jugador menys i a base de endarrerir una miqueta la posició de Canales, de tractar de ser una miqueta ofensiu, d'assumir riscos darrere, jugant en tres. I veient de nou per part de la realització, això sona mal, però és que és tal qual. La cagada que ha fet Unai Simón en el gol d'Oso. És que no es pot dir d'una altra manera.
2: No, és que...
0: Que és que no estan veient el partit, ens entenguen clarament.
1: Ha fet una cacauà històrica, bueno, una més.
2: I ha sigut en qüestió de minuts, expulsió, quedar-te en 10 i després la cagada d'Unai Simón.
1: En qüestió de 3 minuts, concretament.
0: 44 de la primera part, ara havia tingut una bona progressió per la banda esquerra del Sevilla, no ha aconseguit acabar la jugada, volia ir en transició a l'Atlètic Club, la passada era interessant per part de Guere Capañaki Williams, però ha anticipat molt bé, de nou Suazo, baló per al Sevilla, que juga allà en el centre del camp, troba ahí al futbolista intermitjà, que és en este cas Peque, obrint a l'esquerra, baló per a Oso, la centrada, bé, massa violència i sa passada, una cosa és pegar-li passada tensa i l'altra és tirar-hi sa mel.

0: l'onada que no podia arribar ni Llure i per supost tampoc Miguel Sierra. Ahí es posa les mans a les butxaques Luis García Plaza lamentant-se, no? Perquè si fas el segon sí que ahí el partit ja pràcticament te l'endús, eh?
1: Però tot i això, la sensació que dona el partit és de que el descans li convé més al Sevilla que l'Atlètic Club. Vull dir, per domini de camp i el Sevilla està en un home més i guanyant.
2: Quan a lo millor tindria que ser al revés.
1: Sí, sí, totalment.
2: L'Atlètic Club voler el descans per organitzar-se, tratar de reajustar línies i saber com jugar contra els ixos 11 que té el Sevilla, i tu estàs amb 10.
0: Home, l'Atlètic Club en la banqueta té jugadors importants. No sé com estaran de ritme, però ahí tens a Jaureguizar, tens a Nico Williams. Pot fer cosetes, d'Intersic, que en la segona part assumint riscos, clar està. Bueno, ara volia filtrar el baló ahí dins de l'àrea, la passada llarga per part del Sevilla, però ara està molt atent Unai Simón, perquè venia en progressió de nou Peque, buscant aquests espais, no? A l'esquena del punta de l'escocès, Robi Lluri. Va pegar-li en llarg Unai Simón, han donat tres d'afegit. Queden dos i mig per a que acabi esta primera part que encontrem en el punt a punt en A Punt Ràdio en esta segona jornada de la Lliga i Esports. De moment guanya el Sevilla 0-1 a Sant Mamés.
1: Ui, ui, ui, ui, que topetada n'hi ha hagut ahí. Ui, ui, ui, ui, sí, sí, sí, sí. Iñaki Williams en un dels centrals del Sevilla.
2: Castrín,
1: en Castrín,
0: sí.
1: Igual li ha pegat en el nas,
0: I Sanganté que li protesta a Sotogrado.
1: Sanganté està en totes, però impressionant. Oh, en el nas. Anem a veure.
0: Sí. I li caboteja ahí a la part posterior del cap a Iñaki. Cap culpa té Iñaki, que
1: no
0: té la disputa
1: no,
0: de manera noble.
1: Una disputa en bona lid, sí. Però que s'ha pogut fer molt de mal.
0: És molt dolorós,
1: Castrín.
0: Sí. Però bueno, no està ni en hemorratge, me pareix.
1: No, i té una bona tàpia, Castrín. Estava mirant ahí. De què te rius, Santi, de veres?
0: Sí, sí. Pues mira, no tindrà que guirdar ni al seguro, de moment.
1: Un nas prominent, d'aixe home, sí, sí. I l'àrbit diu que han d'eixir els dos, però sí, tampoc de molt de trellat. Han donat tres, per cert.
0: Partit. Sí, sí, sí, ho he comentat, sí, tres d'afegit. S'ha parat el partit se para i els dos tenen que estar fora. Ara entren i Castrín també s'incorpora. Bueno, pues juga de nou el Sevilla, li queda un minutet al partit en esta primera part, mentre la juga Guridi, que vol baixar una miqueta la temperatura, l'encontre, les pulsacions, tocant en curtet, associant-se en els jugadors de centre del camp de l'equip de Luis García, que està guanyant, insistir 0-1 en la catedral en este nou projecte de Vintersis. Només és un partit, té temps per a treballar el tècnic alemany, el sisè que dirigeix en la nostra lliga, i coincidint temporalment en Hansi Flick, que és l'altre tècnic alemany que tenim en la màxima categoria del futbol espanyol. L'entrenador del Barça va traure des de la banda Berenguer per a pràcticament anar rematant esta primera meitat. Berenguer, que demana algú que vaig a la profunditat, vol jugar en llarg, ara la col·loca ja amunt per a que la tracte de pentinar Williams, el valor que ve a la zona de migcampistes, votava Guruceta, venia Sanfet, arriba tard, a rebutjar de nou Juan Iglesias, i ara es queixa el futbolista de l'Atlètic d'una topada, crec que en el braç, de Yuri Esparedes. Oh, quin partidet, No està sent un partit fàcil per a Sotogrado. No li ho estan ficant gens fàcil,
1: bueno,
0: perquè hi ha molts colps. Bueno, això és targeta,
1: Que és que t'anava a dir, és que ell també se ho complica. És un partit duret.
2: Sí, vol tallar el xoc, però és que els jugadors, a pesar de que talla el xoc, no baixen el pistó. I estem veient disputes de valors dividits, perquè són valors dividits, o tallades d'accions perilloses, com ha fet el Sevilla, però que són mereixedores totes de targeta.
0: Juga l'Atlètic, és Gerai, Gerai en curtet, toca ahí per Areso, vol girar Areso, buscant a Quere. Any agut, falta en atac de l'Atlètic. La gent està enfadada. Bueno, no sé si heu vist la colzada que li ha pegat Jure a Paredes.
1: Sí, sí, sí, la repetició.
0: Però que s'ha escapat sense targeta, me pareix.
2: Sí, ahí volem entendre que no l'ha vist Sotogrado, i clar, que com no és de roxa, el VAR no pot entrar, però sí que...
0: Mira, descans.
2: Sí que és de veres que era mereixedor la targeta.
0: Pues s'acaba la primera part en Sant Mamés, 0-1, l'afició de l'Atlètic, que no està gens contenta, ha millorat la imatge del seu equip, però no li està agradant tampoc algunes de les decisions que està prenent Sotogrado. Així n'aguantant el públic local davant d'un Sevilla que està sent molt pràctic i que ha aprofitat pràcticament dos errades que ha tingut l'Atlètic. Una defensiva amb l'expulsió de Yuri Berchiche, després la errada, no?, en la presa de decisions per part d'Unai Simón, que ha permès Oso avançar el conjunt de Luis García. Se'n van tots cap als vestidors. 45 minuts per davant, però de moment Athletic Club 0, Sevilla Fútbol Club 1.
1: Ràpidament, estadístiques de la primera part. El expected goals és 0.23 per al Sevilla i està guanyant 0-1. 0.35 per a l'Athletic Club, partit en poquetes ocasions. Possessió, 54% favorable a l'Athletic Club,

0: 46 per al Sevilla. Rematades, 8 per a l'Atlètic Club, 3 entre pals, 5 per al Sevilla, 2 entre pals i un ha estat el gol. Tretes de cantó, 2 per a l'Atlètic Club i 3 per al Sevilla. Grogues, 1 per a l'Atlètic, 3 per al Sevilla. I la roja que ha vist Juri en el 13 de la primera. I me faltava la estadística de les faltes. Una cosa és les que se fan i altra les que se xiulen. 7 xiulades per a l'Atlètic Club i 8 per al Sevilla. De la primera part, què comentem, Santi?
1: Un Sevilla que així molt bé, fruit d'així ha sigut provocar les errades de l'Atlètic Club, amb una pressió alta, la veritat, de molta intensitat, però París mentira, però arrel de l'expulsió de l'Atlètic Club i d'encaixar el gol, ha agarrat més pes específic de pilota, han jugat amb molta més velocitat i verticalitat, i fruit d'eixa baixada d'intensitat del Sevilla, segur que l'endarrer de línies ha fet que tinguera més control del partit i de la pilota de l'Atlètic Club i arribarà amb perill a l'àrea del Sevilla. No ha aconseguit materialitzar ninguna ocasió, però sí que és de veres que el Sevilla no ha sabut sobreposar-se d'eixe domini final de l'Atlètic Club. A veure en la segona part, com bé deia José Luis, l'Atlètic Club té jugadors en la banqueta suficientment capacitats per a poder-li pegar la volta al marcador, a pesar d'estar en 10. La qüestió que hi hauria que plantejar-se també, a lo millor per ser fruit de partir del mes d'agost, anava a dir pretemporada, no pretemporada perquè estem en Lliga, però sí que són partits d'agost, que els equips encara no tenen ritme, si els jugadors que estan a la banqueta estan per a mitja hora o a lo millor si estan per una horeta, a lo millor és preferible que isquen a principi de partit, juguen a eixa hora i després ja fas un poc els canvis.
0: Destaques algú de Sevilla i de l'Atlètic Club?
1: De l'Atlètic Club destacaria a Canales, sobretot arrel de l'expulsió, ha agarrat el pes específic de l'equip, agarra la pilota i ha sabut trencar línies i sobretot arribar bé a la frontal per a poder acabar jugades. I del Sevilla, Peque, que és el jugador diferencial i lo poc ha aparegut, però ha creat perill, ha sigut Oso.
0: Oso, també capital en eixa acció que ha suposat el gol seu i també anteriorment l'expulsió de Juri. Gual, de la primera part, en què te quedes?
2: Pues de la primera part me quedo en els primers 15 minuts del Sevilla i en els últims 15 de l'Atlètic Club. El partit està emparellat en contra del que diu el resultat. Si el Sevilla no se fa l'ànim i tracta de tindre autoritat en el partit en la segona meitat, tenint la pilota i aprofitant aquesta superioritat, pues crec que no eixiran els 3 punts de la catedral perquè l'Atlètic Club té moltes armes importants en la banqueta, entre elles Nico Williams. I bueno, anem a veure què fa Terzic, perquè ara ja és la primera volta en la que anem a posar-li la lupa al tècnic alemany, sí. Ja que ve un tècnic de fora, a veure què s'ensenya per a reconduir aquesta situació en la que està palmant l'Atlètic Club.
0: Pues al descans 0-1 està guanyant el Sevilla, que afegiria 3 punts més, serien 6 en les dues primeres jornades per al conjunt de Luis García Plaza. De seguida tornem a Sant Mamés, de seguida estarem també en Mestalla novament i de seguida anem a més coses, però abans, tras l'Alcover, tenim una notícia luctuosa al món de l'esport, al món del futbol en Portugal.
3: Malauradament hem de contar una notícia tràgica que ens arriba des de Portugal i que colpeja de ple el món del futbol. Kevin Castro, futbolista de només 25 anys del Real Massamà, ha mort esta vesprada després de desplomar-se durant un partit amistós davant l'Estrela de Amadora, disputat a Malveira. L'incident s'ha produït en els primers minuts del partit. El jugador s'ha quedat inconscient sobre la xespa. Els serveis mèdics han intervingut, però no han pogut fer res per salvar-li la vida i el partit ha quedat suspès. Així que des del punt a punt volem traslladar també les nostres més sinceres condolences a la família, als amics i a tots els companys i membres de la Real Massamà, amb esta pèrdua tràgica i colpidora, especialment també per la seva joventut.
0: Sí, pues que descanse en pau este xiquet, este futbolista de 25 anys o més en Portugal. Les 5:54, ja sabeu que en la sintonia del punt a punt estem en directe de 3:30 a 12:30 de la nit, són 9 hores d'esport en directe, però a banda d'això hem de comentar també el que està passant en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en el món, en els nostres serveis informatius. Avui, de la mà de Susana Golf. Hola, Susana, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, Paco. Sí, perquè d'ací a 5 minuts es torna a reunir el SECOPI de l'incendi de Segorbe-Gàtova. Tècnics i polítics estudien l'evolució de l'oratge per a determinar la millor manera de lluitar contra este foc que ja de matí ha convocat 350 efectius terrestres i 25 mitjans aeris. La velocitat i direcció del vent, junt amb la pujada de temperatures, és el que més pot dificultar l'extinció d'este foc que està ferint la Serra de la Calderona. Juan Carlos Valderrama es el conseller d'Interior i Emergències.
5: Tenemos que ver cómo evoluciona cada momento, en cada segundo, porque ayer eran optimistas por la mañana, presentaba una situación muy favorable, pero también hay unas horas críticas donde cambian las condiciones meteorológicas, donde cambian también las columnas de convección y tenemos que esperar a ver cómo evoluciona a lo largo del día.
4: Continua tallada la carretera CB25 i també continuen evacuades el miler de persones desallotjades a Ir de Gàtova, entre elles 37 persones que han passat la nit al poliesportiu de Bétera.
6: Vino un guàrdia civil, tenéis que iros. Y le dije, ¿me podéis dejar coger algo, por favor? No, fuera. Y me dio tiempo a coger el cargador del móvil.
7: Estamos un poco como estábamos ayer, que estábamos a la alerta, pero tranquilos, y ahora es pues esperar lo que diga el clima, es que no podemos hacer nada más. El cansancio, la ansiedad, la situación, la impotencia, el no saber.
4: Precisament l'alcalde de Gàtova, Jesús Almerón, s'ha mostrat visiblement emocionat pels efectes mediambientals que està tenint l'incendi en els paratges naturals del seu municipi.
8: Tu no naïs a Gàtova i viu en Gàtova, i sent Gàtova, veure com tenim ara mateix les muntanyes, pues es, jo m'estic emocionant, està mal. Al final se mos ha cremat tot el que mos estimem i bueno, pues, veurem quan acabi l'incendi, a veure com ho tenim tot.
4: Com deia, estem pendents de les declaracions a l'eixida d'esta reunió imminent del SECOPI per adonar-los en l'última hora, però també molt pendents de l'evolució de l'oratge en general i més en concret a esta zona. Javi Miró, bona vesprada.
9: Bona vesprada, continuem pendents de la situació meteorològica de l'incendi. Durant la nit i matinada han tingut condicions favorables, humitats pròximes al 100% que han ajudat a que les flames no cremaren amb tanta voracitat. I això sí, a partir de migdia, aixes brises que van aparèixer ahir, doncs avui també han aparegut amb el calfament diurn del sol, i això ha fet que s'hagi accelerat el vent, ratxes que puntualment superen els 30 km per hora a l'entorn de Gàtova i que fa que pugui perillar el perímetre que han consolidat durant aquestes últimes hores, més o menys com el que va passar ahir. Així que cal estar molt pendents durant aquestes immediates hores perquè l'incendi de nou podria revifar donades les brises que durant aquestes pròximes hores bufaran amb ratxes d'entre 20 i 30 km per hora. Esperem que no, perquè durant aquestes últimes hores les humitats han acompanyat i a partir de les 6 de la vesprada tornaran a augmentar. Així que si torna a descontrolar-se, de cara a la nit i matinada tornaríem a tindre una nova finestra d'oportunitat per a fer-nos amb ell. De cara a la resta de la comunitat valenciana, parlem d'una vesprada d'inestabilitat, sobretot cap a l'extrem nord, amb precipitacions que podrien afectar algun punt del Baix Maestrat, de la Plana Alta. Puntualment, aquestes precipitacions podrien ser fortes i deixar més de 20-30 litres per metre quadrat en una hora. A la resta, cel variable amb desenvolupament diurn de núvols, però sense precipitacions i màximes més baixes. Avui pràcticament serà la jornada del mes d'agost més plàcida en quant a temperatures, així que toca gaudir-la.
4: És tot. Tornarem quan hi hagi novetats del SECOPI i els companys de Punt Televisió preparen un avanç informatiu a les 7. Ara reprèn l'equip del Punt a Punt, Paco Polit.
0: Gràcies, Susana. Les 5 de la vesprada i 58 minuts. Alt en el camí, de seguida tornem amb la segona part del partit en Sant Mamés i, evidentment, en la prèvia d'eixe València-Celta, que comença a les 7 i mitja, així en el Punt a Punt.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
11: De tu a tu.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Okay.
14: A Punt. Esport

0: Les 6 en punt de la vesprada, però seguim en directe en el punt a punt de Siena.radio fins a les 12 i mitja de l'any. Ja sabeu que estem al descans del partit de Sant Mamés. De moment cau el conjunt d'Edin Terzic per 0 gols a 1 davant el Sevilla de Luis García Plaza, en eixe gol de Oso, que ha vingut precedit per una errada monumental, per una cacahuà gegant d'Unai Simón, que li ha donat en safata d'argent el 0-1 al conjunt hispalenc. De seguida també estarem novament en el camp de Mestalla, en aquesta primera comunicació que abans ens ha tallat, evidentment, problemes de cobertura, sempre que n'hi ha Policia Nacional, igual el desplegament és alt, és important, en les rodalies del camp de Mestalla. De seguida estarem en Luis Urrutia, en Nacho Sánchez i en la resta de comentaristes per a la prèvia del partit. En hora i mitja comença el València-Celta de Vigo. I molt pendents també en segona divisió de al descans el Oviedo 0, Leganés 1. Recordem que el Leganés ha marcat per mitjançant de Garbi en el minut de 9 i que poquet després el seu porter, Raúl Fernández, ha estat expulsat. És a dir, el Leganés està en un home menys i guanyant per un gol de diferència al conjunt Carballó, al Oviedo d'un ex del Llevant Unió Esportiva com és Julián Calero. Ubicat tot en primera i en segona divisió, tornem al que està passant en Sant Mamés, José Luis Segual. Ara de seguida també tindrem la visual per a veure si n'hi ha qualsevol tipus de modificació, sobretot en el que ens interessa, que és veure si reacciona Edin Terzic i canvia alguna coseta de cara a la segona part.
1: Sí, no li queda altra. Té situacions i opcions, evidentment, en la banqueta. Desconeixem com estaran a nivell de físic, per a quants minuts tindrien estos futbolistes, que la majoria d'ells són titulars, Nico Williams, Aubry Guizar, Galarreta, fi, té opcions, està mateix Adama Boiro també ahí en la banqueta, pot fer cosetes Edin Terzic. Bueno, veurem si ho fa per a començar la segona part, si deixa passar 10-15 minuts, com fa la majoria de tècnics, i també veure què fa Luis García Plaza, perquè tot i tindre superioritat en el camp, ha perdut el control del partit, estan guanyant, però un Sevilla, Paco, ahí va la dada, des d'octubre passat, que no encadena dos victòries consecutives a domicili, i avui té una possibilitat fantàstica, però necessita un altre gol, o almenys que el partit no camine pels paràmetres dels últims minuts de partit.
0: Tu tocaries alguna coseta? Vist que ha acabat prou bé la primera part per a l'Atlètic Club, tot i anar per darrere i estar en un home menys?
2: Sí, jo en l'Atlètic Club sí que buscaria un poc més de criteris, sobretot a aquesta banda esquerra, que són la línia més feble que pots tindre a l'hora d'atacar, ja que te poden pillar. Són dos jugadors molt ofensius, com dèiem, Sánchez se'n venia molt per dins, deixaves tota la banda per a Berenguer, que a aquestes altures de temporada pot ser el millor, massa esforç, sobretot des del minut que s'ha produït la expulsió. Ahí es donde intentaría cambiar algo en el Athletic Club del Sevilla. Sí, lo que no faría es vindre-me en arrere, esperar al Athletic Club y buscar a lo mejor les transicions o ir rápido a la contra.
0: No me pareix la millor idea.
2: No, la veritat que no. Sí que sería un poquet, com han eixit en la primera part, a pressionar. Sabem que a l'Athletic Club no li queda altra que tindre la pilota i donar-li verticalitat i velocitat al xoc. Intenta provocar les errades, com has aconseguit fer-les en la primera part, i sobretot finalitzar jugades, perquè si és de veres que si aconseguís fer el 0-2, el partit sí que el veig jo ja molt decantar cap a sevillans.
0: Sí, de fet, ahir teníem imatges ja de jugadors del Sevilla Futbol Club Calfán de cara al segon acte. Bon ambient, com ha dit abans José Luis Gual, en la catedral en Sant Mamés, i evidentment en un cap de setmana en el que Gual va fer doblet en esta sintonia. També molt pendents, Gual, del Club Esportiu Castelló, que després d'eixa victòria inaugural la setmana passada per a obrir la competició en segona, afronta eixe primer partit a casa, en el qual ja Pablo Hernández de la prèvia ha parlat molt claret, ha dit: si volem aspirar a estar dalt o a un hipotètic ascens o playoff i demés, hem d'amarrar els punts de casa, com ja se va veure la temporada passada.
1: I a més, enguany, que té aquest inici de calendari teòricament favorable, no? Va començar en Zubieta davant d'un filial, reps al Centre d'Esport Sabadell, que és de veres que és un històric, però és un recent ascendit a la categoria, i el següent partit jugues a Vigo davant del Celta Fortuna, que també és un recent ascendit i damunt filial, no? Per cert, el Sabadell ha arribat ja al seu hotel, així a la capital de la Plana, i en el Castelló, excepte Brignani, que és lesionat de llarga durada, la resta estan tots disponibles. Així sí, que anem a veure demà si fa algun canvi o no Pablo Hernández. Per cert, ja que parlem del Castelló, Paco, avui se pot donar la situació que dos dels semicentres que ha tingut el Castelló cedits en les darreres tres temporades, Cocho Arasvili del Levante, va estar així al Castelló quan el Castelló estava en primera federació. El següent va ser Van den Bell, que també està jugant en primera. I el tercer és Guerenabarrena. Pues Guere i Cocho poden enfrontar. Així ho diuen molt, que no t'enamores d'un cedido, no? Perquè és que és tres... Han segut de lo millor que ha tingut el Castelló les tres darreres temporades. Cocho, després Van den Belt i la temporada passada Guerenabarrena.
0: I que tenen, poden tindre en esta segona part presència en primera divisió. Teníem pendent finalitzar aquesta primera comunicació en el camp de Mestalla, en el nostre partit de la jornada bijusa, hem dit abans. Luis Urrutia, ja estan els protagonistes, els equips, ja han arribat al camp de Mestalla.
3: Efectivament, què tal? Molt bona vesprada ja des d'esta posició de comentaristes així en el camp de Mestalla. Veiem els jugadors del València sobre el terreny de joc de Mestalla, que tinc la sensació que no està en les millors condicions. El camp està bé, però no és l'estora, no és la catifa d'altres oportunitats. Jo crec que el camp de Mestalla no està massa bé. No sé si ha sigut un trasllat de la situació de l'herba de Balaïdos fins així, fins Mestalla, aprofitant la visita del Real Club Celta, però no està en massa bones condicions. La vesprada és molt calorosa, la que tenim així en València, com d'altra banda era d'esperar en el mes d'agost, i fa vent, que també és protagonista en la jornada d'avui. Així que esperant la confirmació de les alineacions tant del València com del Real Club Celta, la cabina ja oberta, esperant que la tecnologia siga benèvola en este inici, en esta enceta de la temporada per al València Club de Futbol. Així que són 24 els convocats per este partit. Tindrà que fer un descart el tècnic de València, tot preparat per a que en uns instants coneguem la formació titular del València. Acaben d'obrir-se les portes de Mestalla, comencen a entrar els primers seguidors quan encara falta una hora i 20 minuts per a que comenci el partit.
0: El partit de la jornada que ens va contar Luis Urrutia amb el micro sense fils de Nacho Sánchez i els comentaris de Charlie Egea, Juanjo Rodri i Fernando Gómez Colomer. Partit de la jornada, Bijusa.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Ja tenim els protagonistes, 6 de la vesprada i 8 minuts damunt la gespa. N'hi ha canvis, igual en el Sevilla, si no m'enganye.
1: Sí, triple canvi que ordena en este cas Luis García Plaza, el tècnic sevillista. Ha llevat el terreny de joc a Miguel Sierra per a donar ahir la situació a Ejuque, al futbolista nigerià. Entra també Guilén, dorsal número 27, en joc de Guridi, que estava amonestat, i un altre amonestat, com ara Peque, ha deixat el seu lloc a Isaac Romero. Així que dona oxigen i també busca, evidentment, no quedar-se en 10. Luis García Plaza acaba d'arrencar la segona part a la catedral a Samamés. Recordem els oients del punt a punt. Està guanyant amb gol de Oso el Sevilla. Athletic Club 0, Sevilla 1.
0: Anem a veure les substitucions, Santi, de cara a esta segona part.
2: Són, ho ha comentat José Luis, és més per les targetes i també llevar al jove.
0: Per a evitar aquest efecte compensatori, no?, dels àrbitres que diuen 11 contra 10.
2: Efectivament, perquè al fi i al cap el que ha fet Luis García Plaza és home per home, perquè estan jugant en la mateixa posició. A lo millor Yu, que sí que està un poc fora de posició, que juga en banda dreta quan ell està acostumat a fer les galopades per banda esquerra, però al fi i al cap no deixa de ser un extrem. Per tant, és posició home per home, i va, imagine que també voldrà mantenir un poc més la pilota, a veure si és capaç de fer-ho i de reorganitzar-se, sobretot superar, tindre un poc més de control de la pilota, perquè van a ser importants aquests primers 15 minuts de saber sobreposar-se a l'espenta inicial que puga fer l'Atlètic Club.
0: La porta del Sevilla, falta.
1: Sí, hi ha hagut falta i la pilota serà per l'Atlètic Club. Primer minut de joc de la segona part, Terci, que no ha fet de moment cap canvi en les files de l'Atlètic Club. Sí que és cert que hi ha hagut algun que altre futbolista de l'Atlètic que estava ahí jugant amb la pilota en el temps de descans, i tampoc canvien massa coses en el Sevilla. Això sí, les característiques no són les mateixes. Isaac Romero és un jugador que sí està bé i té alguna situació per darrere del punta escocès. És un home molt perillós que pot tindre la capacitat de tancar el partit, i Guilén, que s'ha col·locat ahí en el centre del camp, bueno, molt a prop de Agumé, però salta molt a la pressió. Jo crec que la missió número 1, Santi, de Guilén és estar molt pendent de Canales per a que no estiga còmodo, no?
2: Sí, sobretot és un migcampista un poc diferent a lo que era Guridi, no de tant de posició ni control de pilota, però sí més de contindre, d'apretar, de no deixar jugar al rival, i és l'encarregat, com hem vist en este parell d'accions primeres, d'evitar que juga en comoditat Canales i puga ser l'organitzador del xou de l'Atlètic Club, perquè hem vist que en la primera part, quan ha aparegut Canales, ha sigut quan ha creat el perill i s'ha fet el control del partit de l'Atlètic Club.
1: Està defensant en una línia de 5, en fase defensiva almenys el Sevilla. Se col·loca a la banda dreta Juan Iglesias, Subazo lògicament com a quart central, i el que baixa ahí és Oso per a fer de carriler, i per dins està jugant Agumen el pivot, en Guilén i Ejuque per els costats, en Isaac Romero i l'escocès lliure per davant. No sé si és el canvi total de dibuix, però no m'estranyaria que Luis hagi decidit col·locar en el carril per l'esquerra sobretot a Oso, que és un jugador, ja han comentat en el transcurs de la transmissió, que sap perfectament treballar en aquesta posició, jugant a tota la banda, per a, d'esta manera dificultar una miqueta més a l'Atlètic, que havia vingut amunt, arribant molt a l'àrea del Sevilla en els últims minuts de la primera part. Ara, per exemple, estem veient com tancava aquesta banda Oso, es queixa Areso, però serà treta de porteria per a l'Atlètic. No sé si l'Atlètic ha canviat algo posicionalment o seguís igual, no?
2: Sobretot, i aquest canvi del Sevilla ve un poc motivat perquè l'Atlètic Club tampoc té un davant de referència, tant Guruceta com Sancé, que partits de banda esquerra venen a caure per dins. Guruceta també ve molt en desmarc d'apollo, no busca ruptures, i veient els centrals que té el Sevilla, el que busca això és perseguir-los, evitar que puguen rebre en ixa a esquenes dels miscentres i poder controlar bé la pilota en els espais. Arrel, per això ha fet aquesta modificació, sabent també que pràcticament extrems no té l'Atlètic Club. Estem veient ara, per exemple, com Iñaki també cau per dins, Sancet i Guruceta. Aquesta acumulació de jugadors per dins fa que l'Atlètic Club es tanque també i ho va protegir-se per dins.
0: I de totes formes, també molt crianer que ni l'inici de la segona part, novament, l'iniciativa és per a l'Atlètic Club, que és l'equip que està en 10 homes i que va per darrere en el marcador davant d'un Sevilla que hauria... Per a mi s'està enganyant, de veres, s'està enganyant en la filosofia. Per cert, vota a Calfar, Nico Williams, que pot ser una de les ferramentes de Tercis en esta segona part. Vull dir, igual, que no sé si és la millor estratègia, aguantar i amarrar darrere davant d'un Atlètic Club que hauria d'estar en inferioritat per eixa expulsió.
1: Sí, és que això també ve una miqueta en la lectura del dibuix. Tu pots jugar entre centrals i dos jugadors de carril, però també pots ser molt ofensiu. Anem a veure quina és la intenció del Sevilla, que de moment ves com està reculant clarament i deixa aquests tres homes en el centre del camp. Una clau important serà que Agumé no siga amonestat. Si Agumé veu la groga, dic això perquè Agumé no para,
0: I entrarà
1: no para en cada duel, sí. Però ahí pot tindre la clau el... Mira, la ve el Sevilla, va l'opera de Juque. Juque des de l'àrea pot acabar. La punxada, gol, gol, gol, bueno. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Golàs! Gol! Del Sevilla en la catedral fa el segon. El conjunt hispalenc, la eixida a la contra.
0: Golàs.
1: La transició, pillat ahí totalment destapat a la defensa de l'Atlètic Club. Li han col·locat el balón avantatge a Juque, que no s'ha posat nerviós per a res, i davant l'aixida Unai Simón ha punxat el balón, l'alça davant del porter de l'Atlètic, i amb qualitat l'ha col·locada dins de la xarxa per a fer punxar el segon al marcador. 5 minuts de la segona part, marca el Sevilla, marca el nigerià Juque, Atlètic Club 0, Sevilla 2.
0: L'acció comença en el lateral esquerrà en una furtada de Oso, i després la passada és molt bona en velocitat, Santi, per a Juque, que guanya la posició. La definició és de supercrack, Gran gol de Juque.
2: Sí, és un poc, estàvem parlant del Sevilla, però li ha eixit el que buscava Luis García Plaza, sinó les transicions i buscar les esquenes aprofitant les errades del rival. Hem vist que la primera que ha tingut ha sabut eixir ràpid i buscant, finalitzant la jugada per eixa banda esquerra de l'Atlètic Club, que és, com comentàvem, la línia més feble.
0: L'assistència d'Isaac Romero al peu en velocitat en carrera magnífica, també.
2: I on tenia que modificar alguna cosa, perquè hem vist que tant Isaac, Sancet, per dalt, tampoc estan en eixes ajudes, i eixa pèrdua de pilota buscant la velocitat és el que ha propiciat que el Sevilla isquera ràpid, que, com estava dient José Luis, a pesar d'estar defendent en 5, si tu jugues amb homes ofensius i buscant velocitat en la transició, pots treure-ho.
0: Bueno, pues igual este segon gol sí que pareix que ja encarrila la cosa per al Sevilla.
1: Ara ho intentava l'Atlètic en esa acció personal dins de l'àrea de l'Aleix Berenguer. Ha tret no sé en quina part del cos, però li ha rebotat la pilota a Odisseas, el porter grec del Sevilla. La reacció racial per part dels homes de l'Atlètic Club davant d'este 0-2. Ara sí que se posa molt coster amunt, en efecte, el partit per als homes d'Edin Terzic. També hi ha que oblidar, no hi ha que oblidar una qüestió. Quan ha recuperat Gerai, la col·locava dins de l'àrea. Rebutja Sangante i el baló ve per a Oso. Oso que ha dit espai per a girar i allunya la pilota. El que volia dir és que el que està defensant a Ejuque és Berenguer, eh? És Berenguer, que jo crec que ha estat un poc lento, eh? Ejuque ha definit molt bé, Paco. Estic en tu. Ha fet un golaç.
0: Magnífic.
1: Però ha tingut dos metres que a lo millor una altra defensa no li els dona,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, i sobretot tinc en compte que no és la, primer no és lateral esquerre i després ja du un esforç de quasi tot el partit, ja des del minut 15 a la primera part, tenint tot el carril esquerre per a ell, i aquest desgast al final té que eixir davant un home fresc, que jo comentava que a lo millor la banda dreta no era la seva posició perquè ell és més extrem esquerrà, però clar, el que volia aprofitar les esquenes i els espais que l'anava a deixar Berenguer.
1: Pues ara ha provocat el córner que era Navarrena, ha pegat la pilota ahí en Oso, que està jugant de carriler esquerrà en esta segona meitat, però canvis ofensius perquè ha col·locat a Xidera Juque, que ha sigut l'home que ha fet el segon gol, a Isaac Romero, que ha estat l'assistent. Estava mirant un poc l'historial de Juque, és curiós, ha pegat unes quantes voltes, del Hertha de Berlín al Cheska de Moscou, va estar per l'Amberes, i ara en el Sevilla. Anem al córner, va pensar Pello Canales a l'esquerra de la porta del Sevilla, va lo que ja vola, busca el punt de penal, venia el central, no ha trobat la pilota en este cas. Crec que era Sancet i el Baloquís per a la transició, que pot ser retard per part del Sevilla. Ve molta gent el Sevilla. Baló en banda esquerra per a Guilen. Guilen que veu com l'Isa i el defensa de l'Atlètic, i ara sí li furten el baló. Baló que serà per a Gions, que miren cap amunt, veuen el que queda al partit, veuen el marcador, i m'imagine que així o passa algo, que entra Nico i revoluciona el partit, o ara sí que el Sevilla està jugant molt còmode.
0: Sí, sí, sí.
2: Està obligat.
0: Este Guilen acaba d'entrar i ja pareix que està cansat, eh? Sí. Porta 10 minuts.
2: Sí, a més té un estil de córrer les calces baixades, es veu unes cametes molt primetes que a lo millor fa, també ix estil, ix...
0: I el moño llarg també, molt dinàmic,
2: corporal,
0: no?
2: Corporal, sí, sí. Fa que parega que estiga més cansat. Però ara sí que està obligat a reaccionar Terzic, i per lo que comentaves de Juque, és un bon jugador, un bon extrem, però sempre és més resolutiu i xin de banqueta
0: que de titular.
2: De titular no acaba de destacar tant com quan ixen partits trencats. És més jugador d'això, jugador revulsiu.
0: De mitja hora, sí.
1: Pues són 10 minuts ja de la segona part. Està guanyant el Sevilla 0-2 en Sant Mamés davant de l'Atlètic Club en este partit que suposa l'estrena, no? El debut en Lliga d'Edin Terzic, el tècnic alemany de l'Atlètic, successor d'Ernesto Valverde. Ja comentàveu, no?, que la figura de Valverde en l'Atlètic és molt allargada. Bueno, si comences palmant, pues m'imagine que la setmana serà dura en Bilbao. Ataca l'Atlètic, que no resigna. En la banda esquerra, Berenguer, que volia pegar-li en la cama dreta, estira a terra i en la marca Juan Iglesias. Que bon defensa és Juan Iglesias, eh? És un valor segur. Però la defensa del Sevilla torna la pilota per a que siga Areso el que la penja, balua a l'àrea, rematava Sancet, que es porta un colpe en el cap i ara volia controlar-la, però sense èxit. Gorga Cruzeta, se li embala el baló, se perd per la línia de fons. Bueno, nosaltres no som de l'Atlètic Club, tampoc del Sevilla, però en el cas de l'Atlètic està clar que esta és l'hora de que l'entrenador faça algo, no? Perquè dona la sensació d'impotència l'Atlètic, no?
2: Sí, tens que reaccionar també un poc davant de la teua afició, ja quasi una hora de partit, vas preguent 0-2, encara que no cregues no millor en poder pegar-li la volta, tens que mostrar armes i també buscar algun tipus de reacció en jugadors determinants, com bé comentaves, sobretot de Jaureguizar, Galarreta, Nico. Jo crec que també el marcador...
1: Mira, baló des de l'àrea, baló per això, li pega Isaac, gol!
0: Buah.
1: Gol del Sevilla, el tercer. La recuperació de baló alta en el lateral de l'àrea, costat esquerrà. Crec que està Guilén, l'home que l'havia furtat, alçat el cap i en qualitat la col·locada en la frontal. I ahí Isaac Romero, el setxe, l'autèntica perla de la cantera sevillista que no perdona. I amb la cama esquerra fusella el pal esquerrà precisament de la porta que defensa Unai Simón. El tercer en el counter particular del Sevilla, que ara sí tanca definitivament el partit.
5: ha estat, en este cas, Oso, l'assistent d'Isaac Romero, la connexió a la pedrera sevillista. Isaac Romero, que la tira dins de la gàbia, el tercer per al Sevilla. Terzic ja pot anar a pelpar i obrir perquè avui s'endú la rua.
0: Bueno, és que el gol és un gran gol d'Isaac Romero, cama esquerra. La celebració de Luis García en la banqueta per a mi defineix perfectament, no vaig a dir la paraula fam, però sí les ganes d'este Sevilla. Ja la setmana passada se va veure, Santi, d'un equip que va lluitar fins a la remuntada en casa, és de veure si en els dos penals, però recordem, una roxa, tenia un home menys per a guanyar el partit davant el Rayo Vallecano, i en este 0-3 és de veure que en un home més demostra que en un 6-6 este Sevilla lo que volen guanyar és no patir.
2: Sí, sí, per supost. I sobretot és començar d'una forma molt diferent a lo que sigui la temporada passada. És de veres que ahí estan un poc, perquè recordem que la setmana passada es començava per aquí contra el Rayo Vallecano. Sí, després una primera part molt dolenta.
0: I estava la gent d'ungles en la graderia.
2: I clar, i tot semblava un poc que anava a ser la continuïtat de la temporada passada, però amb una segona part, sobretot amb un home menys, van ser capaços, amb dos penals, de pegar-li la volta al marcador. Això a lo millor haurà sigut un poc de revulsiu cara a la plantilla. Llevar-se ixe pes de damunt de Luis García, també aconseguint la primera victòria en casa, és començant la lliga, i a partir d'ahí anar treballant i fent creure els jugadors.
0: Ho va dir l'altre dia també Luis García Plaza, igual, lo difícil que és en primera divisió rascar alguna cosa positiva quan és un home menys. Una roja és molt més decisiva ara que fa 5-10 anys. Canvien molt les coses i l'Atlètic Club porta des del 13 un home menys. Pues el 0-3 jo crec que explica molt bé pues, la diferència, sobretot de pegada i sobretot d'un home més.
1: Sí, però te digo una cosa, Paco. Fa triple canvi ara Terzic en el 0-3? Per a què? Dime per
0: què. Tard i malament. Innecessari. Sí. Ara ja...
2: No, clar, en el 0-3, a lo millor, jo sí que puc entendre l'entrada de Nico Williams i de Laporte, no ja perquè creguen la remuntada, sinó per a donar aquests minuts que li fa falta, i que vagin agafant aquest ritme, i perquè ho he dit abans, és com si farà ja... Per a l'Atlètic Club va ser més un partit de pretemporada, ara sí, de pretemporada, de buscar agafar ritmes, que els jugadors vagin sentint-se còmodes, que de creure en poder traure un resultat positiu davant d'este Sevilla, que a pesar d'este 0-3 i el que estem dient ara del Sevilla, no oblidem que per a mi han sigut tres errades claves. La d'Unai Simón, la pèrdua que ha propiciat la transició en el segon gol, i està última en el tercer gol, la errada d'Areso, volent traure una pilota controlada passant a un jugador per dins, no l'ha passat bé, ha aprofitat aquesta pilota dividida i amb un home més, sobretot en la zona d'arribada, i Isaac Romero ahir no se ho ha pensat.
0: Sevilla furtant en línia de tres quarts, eixe dinamisme que dona, dos, tres passades ràpides per a plantar-se sol, en eixes transicions està fet tabaco al
2: Atlètic. Ho comentàvem abans, si el Sevilla eixia una altra volta com en la primera part, i els primers 15 minuts, pressió alta, buscar les serralles de l'Atlètic Club, les anava a trobar, i així n'ha segut.
1: Però Santi, n'hi ha que dir una cosa, que Luis García ha fet coses en el descans i anava guanyant 0-1.
2: Sí, totalment d'acord.
1: Ha fet aquestes coses guanyant el partit, perquè ha vist que en els últims minuts l'Atlètic Club li estava dominant, i no era normal que en un tio menys damunt del camp per l'expulsió de Lluri estiguera dominant i arribant l'Atlètic Club. Resulta que des 3-3, un ha fet un gol, l'altre ha fet l'altre, i amb un ha sigut assistent en el segon gol. I entre el segon i el tercer han passat 7 minuts. És a dir, Terzic, en el 0-2, té que traure Nico Williams.
2: Sí, però ho havien dit també en la primera part, que a la millor ha deixat de fer eixa pressió també condicionada per les targetes que havien vist els seus homes. Ara, ha llevat a eixos homes i ha tret uns altres que, lliure d'eixa targeta, han pogut apretar, han pogut pressionar, lluitar bé, i la veritat que li ha eixit bé la jugada i ha aconseguit remuntar-ho. Terzic, en el descans, ja tindria que haver buscat algun canvi, sobretot per eixa banda esquerra, per evitar que no fos el seu costat feble, com era Berenguer actuant de lateral esquerre. Així n'ha segut que Lluque, la primera que ha tingut, l'ha aprofitat molt bé, agarrant-li l'esquena i guanyant-li en velocitat a un jugador que no és natural en eixa posició. Arrel d'ahir no tindries que esperar al minut 60, per molt que avui en dia tots estem un poc condicionats de les estadístiques, els números, les càrregues, els preparadors físics que te marquen unes dates. Al final, el que te marca els números i les dates són la competició, i si la competició diu que

0: en el 50 o en la mitja part. Tens que fer un canvi, no t'esperes al 60, perquè ja a lo millor ja és tard, com li ha passat a l'altre.
1: Arribes tard, molt tard. Sí. En el cas de Tercis, avui ha arribat tardíssim.
2: Tenim que dir una cosa, que ha fet triple canvi. Ha entrat Nico Williams pel seu germà Iñaki, ha entrat Sanadi per Guruceta i ha entrat també Aymeric Laporte. Són els tres homes per Areso. Són els tres canvis que ha introduït Terci. Repetís que en el 0-3, i això damunt de que no, segurament no servirà per a res perquè el partit està clarament decantat per al Sevilla, pues tampoc se n'aniran massa contents els que han entrat en el 0-3, no? Però bueno, valor per a l'Atlètic Club. La té Geray en el 17 d'esta segona meitat. Bona manera d'encetar les festes. No és el primer cap de setmana, dies?
1: Sí, sí, el primer dia, festes, el primer dia, avui.
2: Imagina el xupinazo, eh?
0: Sí, i en estos camins hi ha que dir que Berenguer ha passat a la lateral dret Paredes és el que està fent de lateral esquerre.
1: Ara ja això és un desgavell, pues, a la desesperada, però no pareix que vaig a canviar res, bàsicament perquè el Sevilla està molt ben plantat. És que tampoc està patint ara, ja no és...
0: No, clar, i està en confiança, i quan un equip està en confiança s'atreveix a fer coses que de normal no sol fer i tampoc seria estrany que al millor li caigui algun gol més a l'Atlètic Club conforme estan produint-se les... Perquè ara sí que veiem molt millor al Sevilla, té la idea clara, té la verticalitat, l'Atlètic Club no vol donar la sensació, però ha baixat els braços, i això els jugadors també, alguns ja van un poc en el cap catxo, com se sol dir, i li costa un poc més creure en poder treure algo positiu.
2: El valor és completament del Sevilla, de nou Osa per la banda esquerra, li ha posat el cos ahí Berenguer, ha entrat amb molta força, amb molta contundència, se perd la pilota per la línia de fons, serà valor per l'Atlètic Club. Bueno, ara hem vist, no?, com han baixat molt els ànims ahí en la catedral, i l'equip comença a estar cansat, està prenent nota de la Fuente. Haurà notat lo de la errada de Simón o què? Paco, tu què creus? La notada, Isa, o la deixada passar?
1: Jo crec que la notada, sí, sí. No, sí.
0: Haurà dit, el primer que haurà pensat, ara em tornarà el debat de Joan García o bueno. Unai Simón, o David Raya, perquè així sempre parlem del debat de Joan García o Unai Simón.
2: A mi Raya me pareix un grandíssim porter.
0: Però molt bon porter. El que passa que sí, com el tenim més vist perquè està en la Premier... pareix que no existeix, però jo crec que està a un nivell molt bo. Recordem que és el porter menys golejat i sí, dels últims dos Premier.
1: Ràpidament, igual, recorda'm el minut i el resultat en Sant Mamés.
2: Pues són de 9 minuts de la segona part, el llançament des de la frontal de l'àrea per part de Pello Canales, que bloca sense problemes Odisseas per al Sevilla, com dic, de 9 de la segona, Athletic Club 0, Sevilla 3.
1: Sí, sí, 27, al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats del València Celta. Se n'anem ràpidament cap a Mestalla, Luis Urrutia.
3: Per part del València, amb una gran novetat en l'equip. Per part del Celta, molt respecte a l'equip amb el que ha treballat Claudio Giraldez en esta pretemporada. Així que comencem amb la del València, sense novetat en la porteria. Juga Stole Dimitrievski, tampoc en quant al dibuix. Defensa de 3, amb Pepelu com a lliure, Tàrrega i De Haas com a homes marcadors en esta rereguarda del València. Dos carrilers, com en el taronja, per la dreta Jesús Vázquez, per l'esquerra José Luis Gaya, i xina que el lateral dret del València jugarà a cama canviada. El doble pivot, el de tota la pretemporada, Guido Rodríguez i Filip Ugrinic. Les mitges puntes per a la gran sensació d'este equip, Rinosuke Sato, i per a la gran estrella del València, Javi Guerra. I el davanter, ai, el davanter és Danjuma. Juga Danjuma en encontre de Gui, primera jornada de la Lliga, i el tècnic Corberán deixa la banqueta tant a Sadik com a Hugo Duro. Així que la formació confirmada per avui amb Dimitrievski, Tàrrega, Pepelu, De Haas, Vázquez, Gallà, Guido Ugrinic, Sato, Guerra i l'atac per a Danjuma. Per part del Celta, com dic, prou novetats en l'equip de Claudio Giraldez, que juga amb Radu en la porteria, tres centrals, Javi Rodríguez, Joel Lago i Marcos Alonso. Starfelt es queda a la banqueta. El carril dret per a Carreira, per l'esquerra Javi Galán. El doble pivot per a l'ex de l'Elx, Febas, junta Miguel Román. Les mitges puntes per a Hugo Álvarez i per al marroquí El Abdelawi. I l'atac serà per al català Ferran Jugla. Així que formacions confirmades en Mestalla. En una hora, en 60 minuts, comença este de Bulliguer del València.
1: Pues la alineació del València Club de Futbol amb Arnau Danjuma com a...

0: 9 de l'equip va tindre una reunió fa uns dies amb Carlos Corberán i va demanar ser titular. Pues ahí está, titular en el primer partit en Lliga. Sempre de la mà de Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en Caixa. Caixa Popular. I també ja tenim la possibilitat de connectar amb el nostre company Nacho Sánchez a peu de camp, el micro sense fils. Hola, Nacho, bona vesprada. Estava Nacho per ahí, m'havien dit.
1: Acabem de provar algun detall. Per cert, que no hem comentat, tenim un àrbitre dels històrics, en el dia d'avui en Mestalla, perquè avui el CTA ha decidit que l'àrbitre de l'encontre avui en Mestalla siga Jesús Gil Manzano.
0: Ah,
1: així
0: pues
1: que tornarà a xafar Mestalla Gil Manzano. Per a, jo crec que aquesta és la temporada del seu comiat, és la temporada del seu adeu com a àrbitre professional, i el dia d'avui pues estarà en el terreny de joc, i ahir el veiem, en el camp, junta tots els seus assistents, entre ells Guadalupe Porras, que serà l'àrbitre assistent número 1, l'àrbitre 2 és Javier Martínez, i en el VAR tindrem a David Gálvez. Així que tot preparat així en Mestalla, s'ha cobert una miqueta la vesprada, ha baixat també una miqueta el vent, els primers espectadors que ja agafen cadira en la graderia de Mestalla, 59 minuts per a que comenci així, en el Coliseum de l'Avinguda de Suècia, este València-Celta. És la segona jornada, però és el primer partit de Lliga per a València.
0: Sí, senyor, el debut del València de Carlos Corberán en esta temporada 26-27. Ja estan per així per a comentar el partit Charlie Egea. Hola, Charlie, bona vesprada.
2: Hola, què tal?
0: Què tal l'estiu, bé?
2: Bien, bien.
0: Cortit, ja te tinc vist, ja, de la setmana passada.
2: Hombre,
0: eh?
2: Tu ja hemos coincidido.
0: En este Sevilla, que estava tan angoixat la setmana passada i que avui li està clavant un 0-3 a l'Atlètic.
2: Se lo comentaba Juanjo, me fui d'aquí pensando que le habían regalado dos puntos al Sevilla.
0: Sí.
2: Para mí el penalti no era, y con una imagen terrible. Yo os escucho y 0-3.
0: Sí,
2: pero he visto el partido y es que haciendo lo justo.
0: La diferencia que fa una Rocha ben aprofitada,
2: sí,
0: o no.
2: Sí,
0: la
2: otra día
0: el Rayo no la aprofita y le remonten en ese penal. Y el Sevilla hoy está aprofitando la superioridad desde el minuto 13, la primera, y le está guañando 0-3 al
2: Valencia. Va a haber equipos que van a echar de menos entrenadores.
0: Seguro, y Valverde es un del. Bueno, de la alineación del Valencia, ¿qué comentes? Además de preguntarle a Fernando, que ya está per así, pero Danjuma titular, ¿eh? Es el gran titular, Mike Millorrit.
2: Sí, es el gran titular. Bueno, yo creo que por la pretemporada Danjuma ha sido el mejor delantero del Valencia.
0: ¿Vale?
2: La pretemporada para mí es poco importante, por tanto, bueno, es un plus más. Luego me crea la duda de si Danjuma lo quieren vender o no lo quieren vender, lo cual también me parece interesante por un motivo, porque si lo quieren vender, has creado un cisma ya en la primera jornada.
0: Sí.
2: Es decir, Hugo Duro estará mosqueado, Sadik estará mosqueado, si encima el objetivo del club es vender a Danjuma, que el mío...
3: ¡Gol del Athletic Club! A curta diferencia es el Athletic... A la isida de la treta desde el canto, el córner que ha botado el conjunt de Terzic. Y la pilota venía al segon pal, han tocat ahí el centrals en la zona de remat, y ha vingut solteta para que empalara en la cama dreta, fusellara la portería de Odiseas.
0: Paredes.
3: El central Paredes, a curta distancia, fa el gol del honor Paredes per a l'Atlètic. Y habrá quien diga que encara queda partit, perquè estem en el 25 de la segona part a Sant Mamés. El gol de Paredes per a l'Atlètic Club, 1, Sevilla 3.
0: Bueno, Santi, errada defensiva la marca en la prolongació, i anem a veure si n'hi ha partit o no.
4: Sí, però més que errada defensiva, jo diria que una bona acció executada, pilota per a l'Atlètic Club, que ha sabut crear, aclarar aquesta zona en el segon pal, i amb una prolongació cap ahir que havia fet el desmarque Paredes, ha sabut definir. Com bé dèiem en la primera part, les accions de a pilota parada poden determinar un partit, a veure si esta és capaç de donar-li un poc de ales i de fer creure els jugadors de l'Atlètic Club, que a pesar d'estar en un nom menys, poder creure en traure algo positiu, encara que és molt insalvable l'avantatge. Sí que és de veres que Luis García Plaza no deu d'estar molt content de com han defensat els seus jugadors aquesta jugada.
0: A 20 minuts del final, retalla diferències 1-3, està caigant l'Atlètic Club en casa davant del Sevilla, en segona divisió, continua en un home més el Oviedo des de la primera part, caiguent a casa, Oviedo 0, Leganés 1, davant el Leganés de Rubén Alves. Parlava Charlie Egea parlant de si esta titularitat de Danjuma ja suposa el primer mosquets per a Hugo Duro i Sadik, que comencen en la banqueta.
2: Bueno, yo repito mi inicio es que yo, con este sistema de juego, para mí el 9 es Danjuma, para mí, es decir, porque tiene movilidad, porque se ofrece. Creo que la pretemporada no es suficiente bagaje como para que uno se quede en la titularidad, y más jugando contra equipos de segundo y tercer nivel, pero bueno, Hugo Duro

0: Danjuma, Danjuma le demana ser titular y es una realidad. Le demana ser titular a Carlos Corberán, pero no a solo eso. Es que le diu que preferís jugar a la punta del ataque. ¿Por qué? Porque defensivamente, cuando jugues a la banda, tens més pues, labors defensives, no? Valga la redundancia. Carlos Corberán va ser molt clar en ell i jo ho celebre. Li va dir, oye, mira, tu vols jugar damunt? Bé, és un bon feedback que m'estàs donant. Tu vols ser titular? Oye, pues, o seràs si jugues bé. Estàs jugant bé? Pues si estàs jugant bé, seràs titular. Si no, no ho seràs. De fet, l'any passat, i això és informació, Carlos Corberán sap que pot ser, li va donar massa oportunitats consecutives a Arnau Danjuma. Recordeu quan va començar la seva crisi, que jo crec que va tardar més del compte en canviar a Danjuma a vora el mes de desembre, més o menys, gener, que va començar ja les suplències de Danjuma. Bé, pues l'entrenador té clar que esta vegada no li va passar això, que si Danjuma no està bé, no va jugar, però si està bé, sí. Esa va ser la conversa. Van parlar ahir a última hora de la nit en el seu entorn i ens deien que sabien que anava a ser un titular, però encara deien, però bé, un partit no diu res. El que està clar és que ha de jugar, li han de dir que va jugar i que va jugar en la posició on a ell li convé. Sí. Per què? Perquè Danjuma en un 5-4-1 que juga el València, en banda, no li agrada jugar. Per a mi, exigències fora de lloc, fora de lloc, però hi ha una diferència. No sé si recordeu Marcelino García Toral, quan li va demanar lo mateix Danjuma, li van calar en roda de premsa.
1: Sí.
0: Carlos Corberán no pot fer això, perquè Marcelino tenia a Pepe, a Jeremy Pino, a Baena... Bueno, pues evidentment Corberán no té això, per tant, no pot fer-ho.
1: Absència de qualitat, has de tirar de lo millor que tens i Danjuma, avui per avui, de lo millor que tens. Ara, me pareix al·lucinant que en 2026 un entrenador n'hi hagi de dir-li a un futbolista que si està bé, jugarà, i si no està bé, no jugarà. És com, no sé, pensar que a un xiquet, si se porta bé, tindrà postre i si se porta malament, no tindrà.
2: Però és molt grave que un jugador vaya i li diga a l'entrenador que quiere jugar.
1: És molt terrible.
2: És ridícul, sí.
0: Charlie, Paco, és que estem parlant d'este València. Si tu em dius que...
2: I de Danjuma, i de Danjuma.
0: Clar, no, però que si estan així David Villa, David Silva, Mata, oye, jo entenc un jugador vagi a lligar. Oye, mira, m'has a posar perquè si no em poses jo me'n vaig.
1: Un club fort damunt, un Mata o Alemany damunt de Carlos Corberán, és que aquestes coses no passen, perquè tu talles. Tu talles des del principi.
3: Jo sí puc afegir... Vull dir dos dades importants. Recordem que la mala gestió que feu Corberán en el taronja amb Danjuma, que és el titular i el tragueu a última hora i el València en 10, quan ja ell poc podia oferir ahir. Però si recordem, va ser titular contra el Terol amb un equip molt mermat per companys, per suplents, i contra l'Hèrcules no va jugar. Per tant, jo ahir ja em...
1: No, no, aquest és el punt en el que ell ja se ratlla.
3: I ahir ja em presenta el dubte de que Corberán volguera comptar amb Danjuma en el partit d'avui. Sí que és de veres, com estàveu comentant, que avui és l'únic davanter bo que tens si el partit va anar per on volem anar per a jugar-li al Celta, perquè Hugo Duro ve molt a rebre en desmar d'apollo, ve molt entre línies, i, sin embargo, per buscar a l'esquena de rival del Celta, sols tens a Sadik, que no ha pogut jugar en pretemporada per estar lesionat, i te queda l'opció de Danjuma, que és el que pot aprofitar i explotar avui en les circumstàncies del partit. Però recordem també que no és la primera volta que València un jugador que té en mercat, encara que era situació diferent, a Ramazzani el ficaven a jugar en Copa, però perquè el volien vendre, i avui el vas a ficar, a pesar de que el vols vendre, però per necessitat.
4: Lo que pasa es que estás hablando de por estilo, que también le conviene para el partido de hoy. A ver, nosotros lo que vimos el día del Stock es que Danjuma venía mucho a recibir.
2: Mucho.
4: Y al final, Sato por dentro, Danjuma por dentro, Javi Guerra por dentro.
1: Fácil les coses a la defensa.
4: Que luego no tienes llegada. Es verdad que se hizo una jugada esporádica, muy concreta, en la que Javi Guerra llegó a línea de fondo y Danjuma, que solo llegaba él, hizo gol. Pero tuvo el Valencia muy poca presencia en área en ese partido. Y hoy juegas en casa contra el Celta. Insisto, yo no sé finalmente qué ha sido lo que le ha hecho tomar a Carlos Corberán la decisión de que Danjuma sea titular. Yo le hubiese puesto de titular, es verdad, porque la pretemporada ha sido buena y tiene un talento por explotar que hay que intentar aprovechar. No sabemos cuánto, esto de también que no sea solo un partido. Bueno, serán los que él se merezca, porque a lo mejor yo sí que entiendo que sea un par o tres, pero si en un par o tres ya no responde, pues hay otros jugadores a los que tendrá que darles la oportunidad.
1: Tanqueme el tema Danjuma, faltaba la opinión de Luis Urrutia. Luis.
5: Primer, jo crec que Hugo Duro està bé, Hugo Duro estaria per a jugar. Per a mi és molt sorprenent la decisió que ha pres Corberán. No està bé Sadik, o almenys només ha completat, crec que, dos

0: Fernando, porque ¿cuántas además... oportunidades le donem
1: sí,
0: así?
1: Sí, sí, no, por
0: ¿cuán
1: eso...
0: ¿Cuán de temps hem d'esperar més?
1: Pero si yo lo tengo claro, pero es que Almeida nunca ha jugado de medio centro aquí.
2: Muy poco, sí, muy poco, muy poco.
1: Si juegas de segundo delantero, de media punta, no haces goles y no das pases de gol, no, y el equipo va mal, claro, con malos resultados, ese jugador va a ser muy criticado.
0: Claro.
1: Muy criticado.
3: Es que no es mitja punta.
1: Claro, claro, exacto. Claro. Es que, no, es
0: apareix,
1: claro,
0: apareix la veu.
1: No, no, no, pero Luis, no es, Luis, es que no puede, no puede jugar de media punta porque no sus estadísticas no le acompañan.
0: ¿Y qué es Almeida? Es una gran pregunta.
1: Yo para mí, yo para mí de lo único que podría jugar medio es medio centro al lado de un medio centro defensivo.
2: Yo también.
0: Volante ofensivo.
1: Para mí. Vale. Para mí. Sí. Volante creador, un de estos vale, que va a la pide sí, toco, la, va a la pide toco, va a la pide toco.
2: Y que corra el otro.
1: Y va a la pide toco.
4: En el fútbol dará
0: no puede correr el altre.
1: Y trato de no perderla nunca.
0: Vale, vale.
1: Y ya está. Yo creo que ese chico, si le dices, mira, tienes que tocar la pelota 60 veces, 65, ¿sale? 70, y perder dos, vale, o tres, pero tampoco hace falta que te acerques al área. Yo creo que no va a tener problemas.
0: Para, es a dir, que al Celta li arrebataria el lloc a un Miguel Román, a
1: bueno,
0: un
1: pero es que
0: Hugo
1: Miguel,
0: Álvarez,
1: pero es que Miguel Román
0: a un
1: muy
0: Febas...
1: Bueno,
0: a un...
2: será un jugador... Tienen tres competiciones ahí, de verdad. Pero, no tienen una.
1: Pero además tú,
2: fíjate, anotar,
1: tú, fíjate, tú fíjate que Alex Febas está de doble
0: sí,
1: medio
0: está
1: centro.
0: A pivot. Sí, sí, sí.
1: Claro. Tampoco no, es...
3: Ya jugaba ahí en Leche.
1: Pero tampoco es un futbolista defensivamente demasiado
0: no,
1: fuerte.
0: No.
1: Pero se asocia, además conduce mucho, Miguel Román se quedará, que Miguel Treballa también es muy buen jugador.
0: Y posicionamiento, porque Febas ahora está en el seu prime en 30, bueno, en 30 palos.
3: Ah, pero ahí se acaban de donar el dorsal del primer equipo a Hugo González.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Le han donado el Seche, tienen a Biliot para jugar ahí con...
1: No, no, es que has visto el banquillo, Luis.
2: Van a fichar,
0: o sea, sí, van a fichar tres más. Y on va a jugar Almeida,
1: en el banquillo, mira, es Pablo Durán, Yago Aspas, Borja Iglesias, Hugo González y Swedberg.
2: I van a fitxar tots
1: els jugadors. Vamos a ver, esos cinco, si salen
0: bueno,
1: los cinco, no veas.
0: Un segonet, continuem parlant de tot això. Estem en la prèvia del partit de la jornada vijusa entre València i Celta, d'ací a 32 minuts. Acaba el partit en el Tartiere, guanya 0-1 el Leganés de Rubén Alves, en un 9 menys pràcticament tot el partit. Bueno, tot el partit, 60 minuts. I està a punt d'acabar el partit. Quant de temps s'ha afegit tenim en Bilbao, igual?
5: 7 minuts adonat des que s'han consumit 4 i mig, és a dir, 2 i mig per al final. Impotència absoluta ve l'Atlètic, que ho intenta, però no hi ha manera. Guanya el Sevilla, recordem-ho, a 3.
0: Ara de seguida te pregunto quan acabi el partit, Santi Marín, per els millors. I parlàvem, Luis Urrutia, en Mestalla, de la situació d'Almeida, que segurament se reprenga tot i agarre velocitat en les pròximes hores, sobretot en els pròxims dies, a partir de diumenge, dilluns. Però en el cas d'este Celta de Claudio Giraldez, anem a fer el recordatori, no m'agrada massa, però la temporada passada va ser un exemple perfecte de l'impacte d'un entrenador. Un partit que al descans agarrava el València en avantatge, Claudio Giraldez va fer 2-3 retocs i en la segona part va ser un meneig del conjunt visitant.
3: Un exemple de com aprofitar un descans, no? Va ser aquell partit
0: sí,
3: on
0: sí.
3: Giraldez en el descans va moure peces que resolgueren la situació en pocs minuts i li donaren la volta al marcador. Recordem que en Balaidós li va fer 4 al València i aquell dia el València jugava amb 3 centrals. O sigui que anem a veure com se li dona. Cal que en el sistema dels dos equips, en este 3-4-2-1, no? Que és com juguen els dos equips, ja anem a veure, perquè si mirem a la banqueta del Celta, ja l'han dit, si mirem a la banqueta del València, ens queda Diaby, que no està per a jugar, s'ha dit que anem a veure com està, Almeida, qui no compta, Hugo Duro, Almeida, Raba i Mafeo, que acaba d'arribar. La resta són xiquets del filial. Això és tot el que té en la banqueta, perquè, com dèiem en la prèvia, d'este València hem aplegat 4, acaba de fer-ho Mafeo, de Haas, Dieng i Sato, però se n'han anat 9. Oscar Jarre, Xomer, Thierry, Santa Maria, Aguirre Zabala, Unai Núñez, Renzo Sarabia, Ramazzani, Lucas Beltrán. Tots ells estaven en l'última jornada de la passada temporada. 4 altes i 9 baixes. És que falten futbolistes claro, per tots els llocs
2: sí,
3: en este València.
0: I ara deixes obert perfecte el tema del mercat que anem a aprofitar en els pròxims minuts. Però abans, ja està per ahí a l'altre costat del fil telefònic el nostre mestre Juanjo Rodri. Hola, Juanjo.
6: Hola, bona vesprada.
0: És que la comunicació avui en la zona de la llotja està complicada. Bueno, Juanjo, lo més important de les alineacions d'avui. Danjuma titular, ho va demanar i ho va tindre el primer dia.
6: Bueno, sí, es una alineació que entra dins de lo probable i, com deia Luis, pues en les limitacions pròpies d'un equip que necessita ràpidament concloure en el planter, perquè el que presenta avui l'alineació i la banqueta del València és total

0: realment insuficient per a garantir una, pues una classificació, no? una trajectòria.
1: Això respecte a l'alineació del rival del Celta, del que acabem de parlar la temporada passada, victòries en els dos partits davant el València, què te pareix el que presenta Claudio Giraldez per avui?
0: Bé, també el Celta pues, tampoc és un equip que ha fet una campanya fenomenal, sobretot la temporada passada, i se pot esperar de tot. Mira, jo pensava, encara que soni un poquet a cursi, pensava que dins de 6 o 7 partits, si el València va bé, ho veurem en il·lusió. Si el València va mal, ho mirarem en decepció. I avui, que és el primer partit, ho vegem en expectació. O sigui que avui queden obertes tota l'expectació per a veure, tot el món vol saber quina va ser més o menys la trajectòria del València en esta lliga.
1: I l'última per la meva part abans de parlar després al descans. Juanjo, comença l'última temporada oficial del Camp de Mestalla. Avui és el primer dia. Què sents una vegada que has sentit, una vegada has trepitjat el temple del València?
0: Pues has donat en tota la diana, perquè venia en Ferran Xiner cap a l'estadi i estava recordant pues, tota la meua història reduïda i possiblement xicoteta, però me dona molta pena la desaparició de Mestalla.
1: Gràcies, mestre. Parlem al descans. Un abraç.
0: Molt bé, gràcies.
1: Amb Juanjo Rodi, el nostre analista, que avui està dins del Coliseu Valencianista. Acaba el partit en Sant Mamés en victòria per al conjunt de un Luis García Plaza que té al Sevilla el líder.
2: Així és, més 6, 2 partits, 2 victòries per a este Sevilla, que avui ha tirat de practicitat i que aprofita sobretot primer l'expulsió de Yuri Berchiche en els primers minuts de partit i després les 2 errades greus que l'han permès col·locar-se 0-2 per davant i després administrar en la recta final de l'encontre. Recordem, han marcat Oso, Ejuque i Isaac Romero per part de l'Atlètic Club a última hora a Paredes. En els canvis ha millorat l'Atlètic, que ha empentat una miqueta més, que ha tingut situacions dins de l'àrea, però molta impotència. La sensació que me dona a mi, Paco, és que Edith Terzic ha fet tard el partit. Quan ha volgut reaccionar, ja guanyava 0-3 el Sevilla i ahir ha tirat d'ofici el conjunt de Luis García, com dius, per a col·locar-se en 6 punts i començar en peu dret este campionat de Lliga.
1: Santi Marín, anàlisi també de la segona part d'un Sevilla molt efectiu i que s'emporta 3 punts d'or de Sant Mamés.
3: Sí, un Sevilla que aprofita els primers 15 minuts de cada part per a saber treure el rendiment i els 3 punts del partit, sobretot en la primera part, amb pitxa pressió alta, provocant errades en l'Atlètic Club i aprofitant-les, perquè no soles provocar-les, també se tracta d'aprofitar-les, aprofitar l'expulsió i després el gol de Oso amb l'errada d'Unai. La segona part ha reaccionat bé Luis García, sobretot llevant els homes que no li permetien fer aquesta pressió, condicionats per tindre targeta i per haver pegat i se passat enrere. Ha tornat a tirar l'equip cap avant i ha propiciat 2 errades més que s'han transformat en 2 gols. Al rel d'ahir, com estava dient José Luis, acaba d'aterrar en la Lliga Terzic i potser no esperava un partit tan aixina, però sí que també ha estat un poc condicionat per homes que potser encara no estan en el seu millor moment de forma, com pot ser el cas de Laporte, Nico Williams o Jaureguizar, la defensa, Vivian, que venia tocat i ha estat un poc més condicionat, però sí que és de veres que quan ha volgut jugar ja era un poc tard, a pesar de que en el segon tram de la primera part ha tingut opcions de poder haver empatat el partit. Arrel d'ahir, per a mi els millors del partit ha sigut Oso en el Sevilla i en l'Atlètic Club, mentre s'ha pogut dominar el xoc, Canales.
1: Ja has dit els millors, igual, per a tu salvem algú?
2: Pues jo destacaria en el Sevilla Isaac Romero, que ha donat l'assistència del 0-2 i ha fet el 0-3, o sigui, ell ha guanyat el partit per al Sevilla. I en l'Atlètic Club, en el combo global del partit, m'ha agradat molt Berenguer. La veritat que ha tingut molt de protagonisme, ja dic que molt innocent este Atlètic Club i faena té Terzic per a fer oblidar a Valverde, ja pot anar preparant-se.
1: L'àrbit, bé, regular, malo, desastrós.
2: Avui ha estat regular, sense problemes, però a mi particularment este xic no m'agrada com xula.
1: El Sevilla, després de la victòria, se posa líder, 6 punts en 2 jornades. L'Atlètic Club ha debutat avui, ha caigut, està en la 17a posició en 0 punts. Anem a recordar que l'Atlètic Club ha de jugar els pròxims dies eixe partit que té ajornat davant el Barça, Barça-Atlètic Club, el dia 27 a les 9 de la nit. I el següent partit del Sevilla ja hem d'esperar a la tercera jornada, és a dir, el cap de setmana que ve, que té un Sevilla-Atlètic.

0: Madrid, que no està gens malament per a dissabte de la setmana que ve. Tanquem el partit en Sant Mamés. Un abraç, Gual.
1: Igualment, fins demà, adéu.
0: Fins demà, que juga al Castelló. Un abraç, Santi, i enhorabona i feliç aniversari.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: És el seu aniversari avui.
3: Felicidades.
0: Un abraç, Santi.
2: A disfrutar-lo. 18 en faig.
4: Vinga.
0: Ahí estem. 7 i 6 minuts, de seguida, la tornada, última hora de la situació dels incendis a la Comunitat Valenciana, i continuem en la prèvia del nostre partit de la jornada vijusa d'este València-Celta.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
6: De tu a tu.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
6: De tu a tu.
0: 7 de la vesprada i 7 minuts, i anem a fer un parèntesi per a parlar amb els companys dels serveis informatius, perquè hem de posar al dia l'última hora dels incendis que n'hi ha en territori valencià. Sona Silvestre, bona vesprada.
9: Hola, què tal, companys? Bona vesprada. Sí, acaba de terminar aquesta reunió del SECOPI, la segona que hi ha hagut avui. Ha comparegut, entre d'altres, el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha concretat aquesta superfície cremada, 630 hectàrees, la majoria al terme de Segorbe, 395, i la resta a Gàtova. El conseller, el més important que ha destacat, és que ara mateix l'incendi té una evolució, per fi, favorable.
10: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien en esta mañana, una evolución muy favorable. El momento más difícil, que es aproximadamente las 2, la 1, hasta las 5, las 6 de la tarde, que fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal, no se ha producido esta reactivación.
9: Tant ell com la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han agraït la labor dels equips d'emergència, i en concret també destacava a Pilar Bernabé la responsabilitat en què ha actuat la població de Gàtova.
11: Yo quiero darle las gracias a los vecinos y a las vecinas de Gàtova, porque han mostrado desde luego también una responsabilidad enorme cumpliendo con todas las medidas que se pusieron en marcha desde ayer. Ayer se hizo un desalojo que fue un desalojo rápido, un desalojo que tenía su complejidad y que la respuesta fue sin duda alguna ejemplar.
9: El cas és que avui l'oratge no els ha jugat tant a la contra, tot el contrari, i en aquest sentit, Fernando Quindelán, el director de lloc de comandament avançat, considera que a la nit es podria donar un pas més en l'avanç d'extingir l'incendi.
12: Y hemos estado con un número muy importante de medios aéreos estableciendo carruseles de descargas, todo el perímetro del incendio, ando y poniendo hincapié en las zonas más calientes. Y a lo largo de la noche esperamos que con el incremento de humedad, si se cumplen las previsiones meteorológicas, el incendio también se enfríe, ayudado por estas condiciones de humedad y de temperatura que nos favorezcan que mañana podamos establecer otra situación distinta.
9: I en el cas de l'alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón, del que ha parlat ha sigut de la situació de la gent evacuada. Entén que tinguin ja ganes de tornar a casa, però ha destacat també que s'ho estan prenent bé i que són, davant de tot, responsables.
13: Y les ha dado un mensaje de tranquilidad. Están bien, están tranquilos, con muchas ganas de volver a sus casas, como evidentemente no puede ser de otra manera. También tenemos todos los que estamos aquí de que esto pase. Pero bueno, están esperando una buena noticia, esperamos poder dársela lo más pronto posible, pero son conscientes de la situación que estamos viviendo en Gàtova y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con toda la garantía posible.
9: Així que recapitulem, és un incendi que continua actiu, no està estabilitzat, la carretera CB25 continua tallada i segueix evacuat pràcticament un miler de persones, però l'evolució, afortunadament, és favorable, al contrari que ahir a estes hores.
0: Bueno, pues gràcies, Sònia. Millorant les notícies, evidentment, al respecte d'aquesta situació d'incendis al nostre territori. Les 7 de la

0: Prada i 10 minuts, continuem la prèvia del nostre partit de la jornada.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Continuem en línies obertes en el camp de Mestalla amb la narració de Luis Urruti, el micro sense fils de Nacho Sánchez, els comentaris de Juanjo Rodríguez, Fernando Gómez Colomer, de Charlie Egea, Clara Alcover, que també ha de posar al dia, per exemple, els partits de segona divisió que n'hi ha en marxa ja en este segon torn, i n'hi ha gols en un d'ells, en el del Carlos Belmonte.
2: Concretament al minut 6 s'ha adelantat la Real Societat B amb un gol d'Arcaiz Mariez Currena.
0: Mariez Currena, sí, és
2: que
0: complicat.
2: Els noms són molt difícils. Sí. I en joc tenim dos, l'agrupació deportiva Ceuta 0, Las Palmas 0 al minut 11 i al minut 10 el Albacete 0, Real Societat B 1.
0: Recordeu que a les 9 i mitja el Dense Cádiz, que vos contarem així en la sintonia del Punt a Punt, el xaman Claudio Barragán, que s'enfronta a Albert Celades en el seu primer partit en el Cádiz com a visitant. L'altre dia va rascar un puntet en casa. Estàvem parlant, Fernando, del mercat i del que li falta al València. Se n'han anat 9, han arribat 5, bueno, Guido ha fet contracte definitiu i 4 nous. Continuem en el lateral dreta.
3: Guido no conta, ja estava l'any passat.
0: Bueno, ja, però és que estava Cedí... Bueno,
3: sí, però estava en l'alineació de l'any passat, sí, estava.
0: A renovar, vale, són 4.
3: És continuïtat.
0: Vale, comprem el vaixell com a animal de companyia.
3: El porter que arribarà demà seran 5, però en estos són 4.
0: I el lateral dreta que no arriba, Fernando?
4: Bueno,
0: arriba Mafeo, però el lateral dreta que volies o que era el favorit no acaba d'arribar, que és Arnau.
4: Sí, lo que pasa es que estamos nos estáis bombardeando con la cantidad de noticias.
0: No, la culpa la tenéis en Mestalla, Nacho Sánchez, culpable. Está ahí.
4: Pero la cantidad de noticias.
3: Bueno, bueno, les cosas, ¿no? Que van pasando, que hay que contar, ¿no?
0: Fernando está enfadado en tú. Es lo más importante de la discusión.
4: La cantidad de noticias, cifras, idas, venidas, ahora sí, ahora no.
3: Bueno, pero que no, que sabeu per què. Jo, per exemple, que de vegades també tracte d'informar, jo què sé, del Llevant, del Villarreal. A veure, quan el Villarreal o el Llevant fa una oferta, és una oferta. S'accepta? Sí. No s'accepta? Següent jugador. El problema del València és que fa una oferta, passen 3 dies, hi ha una contraoferta, telefonen a Singapur, poden canviar 2 euros, després i se fa etern. Però se fa etern
0: perquè
3: el València porta...
0: Amplies 2 euros l'oferta en lloc de 200.000.
4: El problema és que...
3: No,
4: és que
3: i els
4: igual,
3: tempos, Paco...
4: Los del Levante i los del Villarreal lo filtran más tarde.
0: Igual.
3: Però no sempre és aixina, perquè de veritat, i jo vos lo dic perquè estic plenament al mercat i a la fi la informació sempre sorgís, i si no és pel València és per l'entorn,
4: sí,
3: del jugador,
4: sí,
3: i si no, i a més en l'assumpte, i jo lo puc dir perquè no passa res, en l'assumpte Arnau Martínez, l'entorn del jugador a petició del València Club de Futbol va deixar d'informar, va deixar de donar feedback perquè el València li va dir, oye, ja està bé que isquen totes les dades, perquè està veient tot. I és una realitat, o sigui, que quan no informa una part, informa l'altra. El problema del València són els tempos, que per una negociació en el Girona que te pot eixir bé o te pot eixir malament, t'has tirat 15 dies.
0: Vale.
3: Oye, vols el jugador? Esta es la oferta. Is, no is, perfecte, següent. Ja està.
0: Al cap i a la fi, esta setmana passada, el tema d'Arnau va passar a ser el tema de Mafeo, va arribar Mafeo, i el València que ja té un lateral. Ara, quina seria per a Fernando Gómez Colomer la posició més urgent que reforçar en el que resta de mercat?
4: Hombre, a ver, yo creo que la opción de traer un lateral, como el caso de Arnau,
0: sí,
4: un lateral que pudiese jugar de central, que puede ser Arnau,
0: sí,
4: incluso
0: vale,
4: en defensa de 4, pero mucho más en defensa de 3, o ese central que pudiera jugar de lateral derecho también. Yo creo que es que yo siempre he creído que un central titular, sí, necesita el Valencia, desde hace 6 años. Necesita un central verdaderamente
0: pero
4: titular.
0: Pero un de jerarquía, ¿no?
4: Exacto, alguien que sea... Este es el titular.
0: Dejas,
3: pero
0: eso va al no,
3: pasta, ¿eh? Ahí claro, va al pasta.
0: Pero Fernando, bueno, sí, dejas sí, no... La hay que pasar Copete, no. Tots el Camigut, no.
4: Sí,
0: tu
4: sí,
0: pares
4: sí,
0: de un
4: sí,
0: altre perfil.
4: Sí, sí, sí, sí. Yo, vamos a ver.
5: Yo, no, jefe.
4: Está claro que cuesta dinero, pero si a lo mejor si lo tuvieses aquí desde hace 3 años, en aquella época sí que podías pagarlo.
0: Sí.
4: O sea que podías pagar un central, que no estoy hablando de centrales de equipos top de Europa, pero puedes encontrar un central que digas, joder, es que este es el central titular sí o sí. Tampoco hablo de que tenga 33 años, pero que encuentres a alguien que a nivel de rendimiento no tengas ninguna duda en cuanto a qué es el central titular. Y luego vamos a ver, yo creo que necesitamos a alguien de banda.
5: ¿Alguien? ¿Uno o dos?
4: Pero si se va Danjuma, entonces dos, ¿no?
0: Pues si se va Danjuma de banda y de punta.
5: Y de punta,
3: claro. ¿Y te quedes en Sedavalter?
5: Claro.
4: No, claro, pero bueno, es que delantero, el año pasado estuviste con Hugo Duro solo.
5: Para mí, Fernando...
4: No, Sadik a partir de enero.
5: Para mí es más urgente la banda que el central.
4: Claro.

0: gustado del todo, pero este es el mercado y es normal, y intentaremos pues hacernos fuerte con la plantilla que tenemos para poder, si podemos, mejorarla, pero no debilitarnos.
1: Muchas gracias y suerte.
0: Venga, gracias a vosotros.
2: Bueno, pues un Claudio Giraldez que parla de, pues eso, de millorar la plantilla com és habitual, sempre la seva línia, i que ja, com hem comentat en més d'una ocasió, ja va deixar la temporada passada, Fernando, les seues marques en els dos partits, en el de anada, sí, en aquests quatre gols en la primera mànega, en la segona, en aquesta victòria en Mestalla, pues cambiada pràcticament al descans.
3: És un equipo que por...
2: És d'autor, ¿eh? Por idea de... Despoques, sí, equip, sí, d'autor de primera divisió.
3: Por idea de juego puede complicar mucho las cosas a cualquiera. A cualquiera, ¿eh? Le hemos visto ganar en el Bernabéu.
2: Sí, sí, sí.
3: Es decir, puede complicar las cosas a cualquiera. Tiene seguridad, tiene la pelota, tiene atrevimiento. Un juego ofensivo importante. Ha mejorado mucho en el aspecto defensivo, porque al principio con Giraldez concedía demasiados goles, y existe la posibilidad de que en algún partido aislado pues pueda encajar alguna goleada, porque es un equipo muy atrevido, pero sí, sí, es un equipo de autor que además realiza incorporaciones muy del agrado del entrenador y que corresponden mucho con la idea de juego. Creo que es un rival complicado, y además yo creo que ese éxito que han tenido jugando de esta manera todavía les ha convencido, sí, más de, sí, que esa es la manera, y se sienten muy seguros.
2: Abans dels 11, Clara Alcobert, tenim el primer or, la primera medalla d'or en els Jocs del Mediterrani.
4: Es n'anem fins a Tarent, als Jocs del Mediterrani, on Espanya ja té el seu primer or. L'ha aconseguit Lucía Martín Portugués en sabre, que és una de les tres modalitats de l'escrima, en imposar-se a la turca Erbil per 15-11 en la final. I també tenim un nou bronze, el d'Araceli Navarro, en la mateixa modalitat, en sabre individual femení. Així que un gran inici per a la delegació espanyola en tots aquests ors, plata, bronzes que els estem contant durant esta vesprada així al punt a punt, i on anem a estar també pendents de tot el que passa durant la vesprada als Jocs del Mediterrani de Tàrent.
2: Bones notícies que arriben des d'Itàlia per a la delegació espanyola. Les 7 de la vesprada de 23 minuts, compte enrere 7 per encetar el partit, i ja sabeu, l'esport valencià comparteix valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana, amb Caixa Popular. Alineacions.
5: Estas son las alineaciones del Valencia Celta de la primera jornada de la Liga, así en el Camp de Mestalla. Per part de l'equip de Corberán, amb la gran novetat en la punta d'atac, juga Dimitrievski en la porteria. Tres centrals per a Tàrrega, Pepelu i Justin de Haas. En banda dreta, lloc no natural per a Jesús Vázquez. Per l'esquerra, la rata penada per a José Gallà. El doble pivot de la pretemporada inamovible en este inici de la Lliga, Guido Rodríguez i Filip Ugrinić. Mitges puntes per al japonès Sato i per al crack Javi Guerra. L'atac hui del València per a l'holandès Arnaud Danjuma. Per part del Celta de Claudio Giraldez, juga el romanès Radu en la porteria. També juga amb tres centrals l'equip de Vigo, Javi Rodríguez, Joel Lago i el veterà Marcos Alonso. La banda dreta per a Carreira, per l'esquerra Javi Galán, el doble pivot per a l'ex de l'Elx, Alex Febas, i per a Miguel Román. Les mitges puntes per a Hugo Álvarez i per a Jones El Ainaoui. El davanter del Celta és el català Ferran Jutglà. L'àrbitre del partit és l'extremeny Jesús Gil Manzano. És la volta 41 que li jurarà el València de les 40 precedents. 15 victòries, 10 empats, 15 derrotes. El Celta l'ha jurat en 32 oportunitats, amb 10 victòries, 8 empats i 14 derrotes. Ve de jurar el partit de l'Estrella Roja de la prèvia de Champions. Tot preparat així en Mestalla per a que en 5 minuts comence el primer partit, el debut en la Lliga, des de València, enfrontar-se el Reial Club Celta de Vigo.
2: Amb el nostre, evidentment, compromís sempre de la mà de Caixa Popular. Persones que són com tu, que t'atenen i que t'entenen. Caixa Popular. 5 minuts per al partit. Nacho Sánchez, on estan els equips a 5 de començar?
6: Encara no han eixit a la xespa ni els futbolistes del Celta de Vigo ni els futbolistes del València, han eixit els clàssics xiquets, no?, que eixen abans de que comenci el partit. Un Mestalla que ja comença a plenar-se. Anem a veure si es plena definitivament, perquè sempre són males dades este inici, este final d'agost, este inici de Lliga. De fet, el joc on dona la Solana pues està encara pues sense gent, perquè estaran pues, en els vomitoris per a que ens doni Isa Solana, que n'hi ha. El que te dic, Paco, és que de moment no han eixit els futbolistes, però això està a punt de començar.
2: Avui segurament tindrem una entrada molt bona, Charlie. El que deia, i a banda, és el comentari d'abans del nostre mestre, de Juanjo Rodri, que per cert, estic llegint la seva última obra manuscrita. Molt interessant, molt, molt interessant. Ja contarem, quan estigui acabada i tinguem un poquet de feedback, però és l'última temporada de Mestalla, avui comença l'última temporada de Mestalla i dic això i se me fa estrany.
1: Sí, imagínate a Fernando cómo se le tiene que hacer, ¿no? Que lo ha vivido en el circo. A mí se me hace muy extraño porque me recuerda a mi infancia, un poquito cuando iba con mi padre, con mis hermanos, cuando empecé a trabajar, no sé, sí, a mí...
4: Pero también hay que evolucionar,
1: sí,
4: ¿no?
1: Sí, no.
4: Tenemos que ver cosas nuevas.
1: No he dicho que sea malo, he dicho que a mí se me hace extraño, sí. Creo que el campo... Si lo hubieran...
7: El campo está para que el campo.
1: Claro. Yo creo que si el campo lo hubieran hecho entero ahí, maravilloso. Pero había que cambiarlo. Ese cambio, fuimos otro día Fernando y yo y dijimos, la próxima vez a la radio. Porque es que parece, es que da miedo subir la escalera y bajarla. Es decir, pero la nostalgia la tienes, claro que la tienes, hombre. Cuando Mestalla era más pequeño, cuando era más feo todavía. Porque ahora es más bonito, pero en nuestra época era más feo.
2: Yo Mestalla es 80 y 90 es... Gris,
1: claro.
2: Tot gris y blau.
1: ¿Sabes? Que a mí estas cosas me hacen acordarme mucho de la gente que no está. Entonces me emociona, sí, me emociona mucho y la verdad es que Mestalla, cuando caiga, pues va a ser como Cinema Paradiso, cuando cae el cine la película, ¿no? Esa sensación de orfandad que tienes, ¿no? Pero obviamente la vida evoluciona y cambia.
4: Pues arrel d'això també volíem dir que poden enviar-nos, no, els seus missatges, les opinions, els àudios a través de les nostres xarxes socials, també al WhatsApp, al 611 38 73 17. Així que volem saber què pensen, no, què els està semblant el partit o quins són els millors records que tenen de l'estadi de Mestalla.
2: Efectivament, ja tenim ahí el himne de la Comunitat Valenciana, l'himne regional, Luis Urruti a punt de votar els protagonistes.
5: Ja estan els xiquets amb les banderes, el públic que es posa a dret per a... cantar l'himne de la Comunitat Valenciana i per a que Nacho Sánchez comparegui els protagonistes en el roïn terreny de joc que tenim avui al Mestalla.
6: Sí, la gespa dona la sensació de que hauria de banyar-la un poquet més perquè sembla que no, la solana li ha afectat. Es veuen algunes clares i tot i que el partit encara no ha començat, en qualsevol cas ja hi són els futbolistes al terreny de joc. El València en la clàssica samarreta principal, blanc i negre. El Celta de Vigo que avui jugarà en un color roig, en unes barres estranyes, una samarreta un poquet estranya. Mentre sona l'himne regional, és l'últim debut de Mestalla en una lliga. Es diu prompte, però és l'últim debut de Mestalla en una lliga.
5: El València, que juga amb uniforme habitual, el Celta amb calces de color blau celeste, el pantaló blanc, i avui es posa una camiseta roja.
6: Raríssim.
5: Pues jo al Celta l'he vist jugar completament de roig, així en Mestalla. L'he vist jugar de blau fosc, però esta combinació jo no la recordo del Celta.
1: És indigna.
3: És una suanguita fea.
2: Un roig estrany i la camiseta és per a vore-la, la del Celta.
4: Recorda com un arlequín, no?
1: Però
2: sí,
1: les medias que peguen. Les
3: medias celeste con pantalón blanco y rojo.
2: Bueno, per cert, una de les notícies que han tornat les banderoles al fons nord, que és el fons del gol xicotet. Perquè van passar tota la temporada passada desaparegudes. El club deia que estaven netejant-les, però bueno, han tornat per fi les banderoles i és una bona notícia això. Ja sabeu com funciona el tema de les banderoles, no?
3: I tots els jugadors, a més, con algun banderín, eh?
2: Bueno, no es un banderín,
3: todos los jugadores con algo en la mano.
2: Es la segua, es lo del FIFA.
3: Ah, vale.
2: Es
3: que esto es por publicidad. Es publicidad.
2: Promoción.
3: Vale. Creía que iba a ser algo.
2: Amics de
3: Esports,
2: teniu el punt a punt a la vostra disposició. El videojoquis a principi de setembre. Si voleu anunciar-vos, el punt a punt és el vostre lloc.
1: Por cierto, Fernando, ¿te han dicho algo de ir algún día a Mestalla por ser el jugador de más partidos?
3: Yo no, el gol de Forment no lo metí yo.
1: No, yo pregunto.
2: Bueno, algún que altre vas fer de cap, ¿eh? En esa portería del gol sur.
1: Yo creo que el que más partidos ha jugado podría ir un día, ¿no?
2: Podría, no.
6: Bueno, Paco.
3: Prefiero estar con vosotros.
1: No sé.
6: No sé si calificar-ho com a notícia, però comença la temporada, no canvien les costums. Almenys, de moment, l'Speaker ha donat l'11 i al terminar l'11 no ha nomenat qui és l'entrenador del València, no ha nomenat Carlos Corberán. Jo sé que és una continuació el que va ocórrer
2: l'any passat, però... Això és molt senzill. Avui se fa aixina. Si l'equip guanya 2-3 partits, començarà a nomenar Carlos Corberán. Si comença les xulis, tornarà a nomenar Carlos Corberán. Ja està. Está todo inventado.
7: Pero es una manera que yo no entiendo. Pero que una cosa, la realidad es la que es, igual que les banderoles que he estado hablando de la clasificación y el preferencia que le va a llevar. O sea, la realidad es la que es.
1: Coincido, como si no nombraran a Gallá, porque van a picarle.
3: Y hay que hacerlo siempre igual.
1: Hay que hacerlo igual, es que.
2: Bueno. Bueno, ¿cómo me agrada la inocencia del Chovens en el caso de Nacho? Sí.
3: No, no, pero es verdad.
2: La realitat és com és, jo no, en el València no. Ells, si volen posar-te davant d'una altra realitat, la posaran. Per cert, estem a punt d'encetar, Luis, el minut de silenci.
8: Sí, tenim minut de silenci per una grandíssima persona que ens va deixar esta setmana, que és Vicenç Illalandi, un dels membres del primer Consell d'Administració, sí, que tingué el València Club de Futbol amb Arturo Tuzón com a president, una de les més belles persones que he vist jo en el món del futbol, i que m'ha donat moltíssima pena el seu adeu per ell i per tots els valencianistes que van faltar la passada temporada. Es guarda este minut de silenci.
2: Respectem.

0: Pues esta és l'ovació de Mestalla, també per a Vicent Silla, en Glòria Estiga, l'abraç que diu d'haver-se donat ahir dalt en Arturo Tuzón, i els jugadors que ja fan el rogles per a començar el partit. Està ple o no Mestalla, Nacho Sanchis?
1: Pues encara no està ple, encara es veuen alguns forats. Sí que és veritat que està entrant moltíssima gent ara mateix des de la grada enfront de tribuna, que és l'única a la que li dona el sol, i és normal que hagin apurat fins a l'últim minut, no? per a tractar de no patir ese sol, però no, de moment Mestalla no està ple.
0: Al costat de la pilota roda Juma. Va a començar el partit, va a ser el València qui posa el balón en moviment, no? Ara ja canvi, Gil Manzano advertix de que no és el València, és el Celta qui té que posar la pilota en moviment, i sí que és Ferran Juglà que acaba de tocar la pilota. Senyores i senyors, tenim en marxa en el punt a punt, en A Punt Ràdio, l'inici de la Lliga, València-Celta ja en marxa.
2: 7 segons de diferència entre narració en directe i els que ens arriba a l'estudi. La bona notícia, Luis, és que te podem donar la repetició en directe.
3: Es terrible.
4: Qué extraño.
3: El Valencia está caído.
4: Exacto.
3: Sí.
4: No, eso no me parece extraño. Exacto, eligiendo, ha elegido.
3: Sí,
4: le ha tocado elegir y ha elegido atacar primero aquí.
3: Cosa que nunca ocurre.
4: Exacto.
3: Otra nueva manía por el entrenador.
4: No, le ha tocado elegir.
2: Igual está tocan cosas y cambian cosas. Sabores, sí, era el problema la temporada pasada. Tira, Di Luis.
4: Todo vale.
0: Pilota llarga de Dimitrievski para buscar a Sato. El rebuig que no es bo per part de la rereguarda del Celta, pero se n'ha dormit el japonés. Ha plegat amb tota la velocitat del món Joel Lago per enviar-la cap al costat.
2: Xicotet, recordatori de que estem en la opció d'àudio 4 en Movistar. Opció d'àudio 4 en Movistar per a escoltar al mateix temps, a l'hora, la narració de Luis Urrutia en el punt a punt i la transmissió per televisió d'este València-Celta. Luis.
0: En esta jornada ho ofereixen en este partit. També demà en el Elx-Barcelona.
2: Sí.
0: Tindran vostès l'opció de sentir el punt a punt a l'hora que veuen a través de Movistar el partit València-Celta, el que s'està jugant ara mateixa, també demà l'encontre entre Elche i Barcelona. El baló espera el València en esta claríssima línia de 3 defensiva. Es col·loca altíssim Gallà. No tant. Es col·loca per la banda dreta Jesús. El baló per a Javi Guerra, que ve arrere a rebre la pilota. La pressió tímida del Celta. No van tots els jugadors a fer la pressió, així que el València troba senzill el porter que eix de l'àrea per a jugar la pilota amb el peu.
2: Gol en segona divisió, marca Las Palmas. Taisei Milla 0. S'avança en el marcador, Ceuta 0, Las Palmas 1.
0: Balón en el mig del camp que pot arreplegar llançant-se a terra Ugrinic per a que la tornen a tindre els centrals del València.
4: Sí, al colocar, perdona Luis, al colocar a Gallà tan alto, está viniendo Javi Guerra sí. Aquí a la izquierda. Claro, ahí uno de los dos medios centros del Celta es el que tiene que seguir a Javi Guerra, porque Carreira está con Gallá. Sí. Ahí pueden tener opción los jugadores del Valencia para encontrar a Javi Guerra por izquierda.
3: O si no por dentro,
4: alguno de los jugadores libres que pueda quedar. Bien si viene Dan Juma, o Sato, o Ugrinic o Guido, si se incorporan un poquito hacia adelante.
3: Pero el campo lo va a hacer grande Gallá, ¿eh? Es el único que va a hacer grande el campo.
4: Sí, bueno,
3: porque

0: Ha sacado para eso, Luis, a Yudga. Es que es muy rápido, es verdad. Y Pepe Lu es un centrocampista reconvertido. Por tanto, ojo a esa pareja.
1: El balón espera el Celta. Estemen Mestalla, cabida el 4 de la primera mitad. Vivente este Valencia 0, Celta 0. La pilota, pero el equipo de Vigo que juega desde la defensa de no pilotada llarga. Fuera de joc claríssim. Fuera de joc claríssim. Guadalupe, ara alza la bandera. L'àrbitre assistent és que era de 2 metres el fora de joc d'El Abdelawi.
0: Ah, no l'hem vist.
2: Sí, però les instruccions del Celta de Vigo són claríssimes. Sí. Tractar de trobar les esquenes claro, de Pepelu i de Fas pel costat esquerre de la defensa valencianista.
0: Así es.
1: Estos van por el taronja, eh?
0: Hombre.
3: Sí, bueno, com és la seva obligació també. Però que efectivament estan incidint moltíssim i mira que només porten 4 minuts de partit.
4: Bueno, lo que pasa que también es verdad son los primeros minutos, ¿eh? Y al ser los primeros minutos ellos no quieren arriesgar tanto. El Valencia es que acumula mucha gente por dentro y jugar ahora mismo por dentro puede ser arriesgado. Pero sí, ellos no renuncian a nada cuando atacan. Si hay que pegar una pelota larga se pega y si hay que jugar en corto se juega también.
1: Está tocando el Celta. En el mig del cap, atenció a l'errada, la recupera Guido. Guido frontal de l'àrea, però apareix per a fer la falta tàctica a Alex Febas i entregar una falta favorable al València a uns 10-11 metres de la frontal de l'àrea. Bona falta, Nacho, per a l'equip.
2: Bona falta, la primera falta de la temporada que la rep Guido. També havia fet prèviament la primera la falta de la temporada el futbolista argentí. És una falta que està més o menys centrada, escorada al costat esquerre, però jo crec que és per a disparar. No sé què penseu allà a l'estudi.
0: Seguro.
3: Que ve a reculat per ser Febas, eh? Sí, per a corregir la posició.
4: Està algo lejos, però se le puede pegar.
0: Sí, Pepelu, hombre, Pepelu.
1: Pepelu de Denia.
3: Pepeleu.
0: Yo creo que la última falta que marcamos
1: allá
0: la marcó
1: Pepe
0: Almeida.
1: Allá va Pepeleu Camadreta contra la tanca.
4: Y Pepeleu la anterior, creo.
0: Sí, yo creo que Almeida la marcó el día antes que empezara el Mundial del 22, imagínate.
3: Sí, hace tiempo. Valencia Betis, Plovent.
0: Yo creo que es la última.
3: Amanta, sí, un 3-0.
0: No, bueno, yo creo que
2: estaba Gattuso. El último truc de magia de André Almeida.
3: Gattuso, sí, entrenador. Sí. Ese sí que va a ser un truc de magia. Sí, señor.
1: La juga mentre el Valencia... Camí del 6 de la primera meitat, València 0, Celta 0. En directe per a tota la comunitat, a través de la ràdio, a través per a tot el món, a través de l'APP de Apunt, transmitint des del camp de Mestalla. Hi ha servici de banda favorable al València de Corberán. A qui se li veu com, Nacho, en este inici d'encontre?
2: Bé, de moment ha tingut 2 vegades la pilota. De fet, ara mateix l'està mantenint.
1: Mira que va allà dins l'àrea, la centrada cap a la frontal, però la recuperarà el Real Club Celta, que el senta en contraatac. Ho fa cap a Ferran Jutglà. La persecució de Pepelu para la seva carrera per a esperar la plegada de carrera en la línia del mig del camp i tocar cap als seus centrals. És Iago Chiori per a Marcos, separadora. Entrega en curt per a que allà la jugue i ho fa amb qualitat Román. Esta entrega per a Febas, quin mig centres més baixets que té el Celta. Altra volta l'ex Febas, entregant en curt per a que la pilota vagi cap arrere, l'havia tocada Javi Rodríguez. La té Joel, fa la de copete. Va cap a la dreta per a que Marcos puga buscar Javi Galán per la banda dreta. La persecució de Tàrrega, el central Sixen, a perseguir el seu parell fins camp contrari. Continua sobant la pilota el Celta, mentre el València bascula, ara cap a l'esquerra. Carreira entregant per a que puga distribuir Javi Rodríguez. La pilota és de Galán. Juga cap a Marcos Alonso. Espera l'eix Febas en el cercle central. Febas guanya metres, entrega en curt. Pilota de no per a Javi Rodríguez. Este busca entre línies Abdelawi, està en la frontal de l'àrea, cap a la dreta on espera Carreira. Carreira la juga per darrere després de fer un no massa bon control inicial. Altra volta el Celta, que mou la pilota d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, i no la perd. Això ho té l'equip de Claudio Giraldez.
4: Que canvien Almeida per este lateral derecho.
0: Sí, també. Sí. Te gusta, no?
4: Mucho.
1: Estaven parlant, Nacho, de Corberán, com el veus en este inici de partit?
2: Molt intens, estava fent molts gestos, principalment a Gallà, li estava demanant que anara molt llarg, com estaven comentant des de l'estudi així a Mestalla, que està molt llarg el lateral de Pedreguer, està arribant moltíssim a l'àrea, i també parlaven de Danjuma, que bé, ha rebut dos pilotes, les dos, molt lluny de l'àrea, i evidentment dona la raó de per què era titular també, més enllà de peticions, de parlar en el míster, perquè és un futbolista que combina bé en comparació.

0: Passió, per exemple, a Hugo Duro, perquè ha rebut molt lluny de l'àrea.
1: Quina errada en Juma, la pilota filtrada, l'errada era, perdó, d'Ugrinic. Ara de nou cau a terra Ugrinic i ara sí, Gil Manzano assenyala la falta favorable al València, però abans que l'havia passat a Ugrinic.
2: A tu, Pezano.
3: Està el campo seco.
2: Sí, està seco, sí.
3: Però muy seco.
1: No està bé el campo,
0: seco.
1: No
3: està bé. Està muy seco i se le ha quedado la
4: falta
3: en la contención.
4: De la formiga, sí, sí. Però bueno, a veure, tots els estius tenim, Luis, la moguda esta de la Champions Burger i tal i qual, i canviar la xespa, que està molt bé tindre pasta per a fer-ho, però, com deia aquell, la naturaleza no da saltos, i si canvies cada estiu la xespa i cada dos per tres, pues ja de vegades passa el de ui, que està seca i que no està bé.
1: És Justin de Haas, qui té la pilota per al València. És l'únic nou, no?, que està en l'11 titular, junt a Sato, la pilota per a Dey. Allà va el japonès, pilota per a Sato, se la frenta de l'àrea. Sato, que la pot jugar. Danjuma, Danjuma, Danjuma, Danjuma, la mare que l'ha fet! La mare que l'ha fet, Danjuma, sol al punt de penal, però completament sol davant del porter. Se l'acomoda per a la cama esquerra i la tira fora.
4: Buah.
1: Quina errada de Danjuma! Ara demana ser titular, ara demana ara, Danjuma!
4: Però el que està fora de joc en l'inici de l'acció és Danjuma, no Sato.
2: Ya, pero
0: Sato
4: està bé.
0: Sato,
4: pero
0: Sato
3: no, no, no. Han levantado sí. Yo creo que por Sato.
2: O por Danjuma. Pues,
4: pero a mí el Sato estaba habilitado.
3: No, pero si Danjuma no recibe la pelota.
2: Claro.
0: Es, pero así, luego, si
3: la han levantado, la han levantado por Sato.
4: Segon, Nacho.
0: Que bé interpreta Sato el joc d'esquenes dels centrals, perquè ha sigut qui ha tirat el desmarcatge. No sé si ha sigut fora de joc d'ell o de Danjuma. Tot això, que bé interpreta el futbolista del Japó el joc d'esquenes de la defensa i després, tot i que era fora de joc, la errada de Danjuma.
4: Bona pilota llarga de Dejas també. Eh?
2: Sí.
1: Però Fernando, per què xuta amb l'esquerra?
2: No lo sé.
3: No, yo creo que no le daba tiempo a golpear con la derecha, ¿eh? Me parece que era lo más natural, ¿eh? Lo más natural.
2: Pero creo que podía pararlo.
3: Se le ha quedado un pelín atrás y ha dicho, pues con la izquierda la meto al palo, pero le ha pegado mal. Yo creo que el golpeo natural era de izquierda, ¿eh?
1: La Tel Celta de Vigo.
3: Es verdad que ellos mantienen, una defensa muy adelantada y ya ha habido un par de intentos de pelota larga, una Javi Guerra que han cortado, han interceptado, pero está Sato no.
4: Y siga o no offside, eixa de Narins.
2: Claro.
4: Ya después de Batrem y tal.
3: Eso sí.
2: Y así
0: yo me sé Dun que no combina tan bien, pero que esa no le cerra
2: mai.
0: Yo me sé Dun que no le cerra mai.
1: Mai.
4: Es que Nacho está agarrándose en cara.
2: Luis,
4: Nacho, ya entendrás de qué va el tema.
2: Luis,
4: tranquilo.
2: Hablaba de Sadik.
4: Filies i fobies.
1: Pero el Celta, para mí, abans hi havia fora de joc, ¿eh? De Javi Galán.
2: Para mí también.
3: Sí.
1: Pero Guadalupe no ha alzat la. El banderí, i d'esta forma picarà la falta el Celta, com si siguera la posició d'extrema esquerre, pues prolongació del punt de penal.
3: Parecía fuera de juego.
2: Parecía.
3: Pues,
1: I després el control que ha fet impressionant.
3: Quizá Pepelu, però jo crec que estava un poquito adelantado.
2: Sí, però muy justo, Fernando.
3: Sí, muy justo, eso es verdad.
1: Pues anem a veure què fa amb la pilota parada l'equip de Giraldez, el Real Club Celta de Vigo. Encabinar cap al 12 de la primera meitat amb l'empat a 0 en el marcador. El llançament de la falta per a Miguel Román, la pilota que ja vola, molt tancada, Marcos Alonso fora. Ha cabotejat el central del Celta i la pilota marxa per damunt del travesser del València.
0: Però l'havia guanyat la partida César Tàrrega, s'havia avançat el futbolista del Celta de Vigo, que no havia rematat cómode, pero sí que estaba soles prácticamente.
2: Es que ha salido detrás y no ha seguido nadie.
3: Pero aparte, fíjate dónde ha rematado. Hay 8 jugadores en zona del balón. 8.
2: Y ninguno molesta.
3: Uno al golpeo del balón y otro un poquito más adelantado. Pero es que además al rechace nadie, como siempre. Yo creo que en el rechace siempre hay que poner a uno como mínimo. Y fíjate, y aún así no lo han rematado.
1: ¿Es ser que el Valencia ha contratado tres de jugadores de esa pilota parada a Luis César?
2: Ha contratado a uno.
4: Sí.
2: A dos, perdón. A él y a otro chico que viene de Pamplona.
1: Al mític Luis César San Pedro.
4: Sí. Luis César San Pedro.
2: Sí. Que vendrá de vez en cuando, Luis.
1: Ah, sí.
2: Sí, no. No está todos los días, te lo digo.
1: Ya. No, no es full time, ¿no?
2: No, es parcial, contrato parcial. Contrato parcial.
4: Sí. Ah, pues sí. Ya estem ahí. ¿Sí?
2: Lo digo yo.
4: Han arribat els mini jobs al València,
2: bueno,
4: també.
2: Lo que me contaron a mí.
4: Pues estem apanyats.
1: La pilota espera el València. Mentre el Celta espera una miqueta més endarrerit que el que ha fet fins ara en l'encontre, Justin de Haas espera que se li acosten els migcampistes per entregar-li la pilota. Ho fa cap a Javi.

0: És el València qui calca el dibuix del Celta.
1: Los 11 también atrás.
2: Es evidente, cuando estás replegado, tu delantero está a 15 metros del área, de la línea frontal del área.
0: Ha avançat una miqueta la línia del València. Això genera algun espai en l'esquena de la línia de 5 del conjunt blanc i negre. Camí del Deneu, bona recuperació, molt bé, César. El baló de Tàrrega, camí del Deneu, 0-0 en el marcador. Riu contra el punt a punt de punt ràdio des de Mestalla. Vivint esta jornada 2, que per als dos, per a València i Celta, és el partit 1 d'esta temporada. El València tornarà a jugar, recorden, dimarts a les 9, des de les 8 estarem així en Mestalla per a viure l'encontre davant del Betis, que ahir va guanyar la Real Societat. Baló per a Xavi, guerra de primeres, pilota llarga. I ahí estem en el minut de Neu, se li escapa a Radu i el baló que serà per al Celta de Vigo. Ui.
3: Els càntics han...
0: Nacho.
4: Sí, deia que minut de Neu i Mestalla més fort almenys que la temporada passada entonant això de Peter Betellà. Ja portem 30 segons, l'any passat va haver partits que eren pràcticament 10 segons. Encara la gent cantant contra el màxim accionista i jo ja aprofito esta tribuna per a dir que a mi m'hagués agradat escoltar més càntics quan Kiat Lim estava a la llotja fa un parell de setmanes, però bé, aquesta és altra història.
3: O lo del trofeu Tarancho jo crec que va quedar com un Charlie, era, com un...
1: És que jo crec que l'afició era distinta, sí. Sí.
3: L'afició del Tarancho sempre és diferent. És ara, sí. Per això Kiat ve el Tarancho i no ve en partit de Lliga.
1: Claro, claro.
5: Hem de dir que ens pregunten per xarxes socials si televisem el partit.
3: No tenim pasta per això.
5: Que està a França i per intentar contactar així, que des d'ací li anem a dir que ens escolta des de l'app.
1: Que cierra los ojos y Luis se lo
3: posa
1: cuenta.
3: La ràdio.
1: Claro. Y Luis se lo cuenta como si no estuviera viendo.
3: La ràdio és de
5: Baez. Té l'opció de l'app, té l'opció també de la ràdio.
3: Correcte.
5: Així que ens pot escoltar el nostre amic de Twitter.
3: Ojo.
0: Ataca el València per banda dreta, Ugrinich, la pilota de Sato. De nou cap al suís, que jugarà per la dreta davant d'un Celta molt arreplegat. Ara tractava de tocar de primeres Javi Guerra per a Sato, però intercepta Javi Galán la pilota. El servici de banda espera el València. El posa ràpid en moviment per a que juguen els centrals.
1: Està molt tímido el Celta, eh?
2: Sí.
1: És molt tímido, molt flo. Muy...
3: Partit molt similar al que va fer la primera part en Mestalla l'any passat.
2: Le está costando mucho tener la pelota, la pierde rápido, mucho. Además en medio campo no llega ni siquiera al área. Está tímido.
3: De forma, veig els jugadors que estem en el minut 20 i ja els veig...
2: Sí, algo tocados, ¿no?
3: Sí, de... primer dia en la oficina.
1: Però iba a ser molt important el banquillo, ellos tienen muy buen banquillo.
3: Anem a veure, si no hi ha que esperar això.
5: Fa molta calor, també.
1: Sí.
3: Fa molta calor, Luis?
0: No molta, fa calor, sí, però...
1: No com el dia...
0: Res sabore, per exemple, en el dia del taronja.
1: Claro, claro.
5: No tenen excusa, entonces.
3: El dia del taronja era una sauna, això.
1: I era una terra, sí,
3: sauna turca.
1: Ja, era terrible.
0: Avui fa calda, sí, però... Vaja, bé, no? Està bé. No sé, Nacho, ahí estàs tu millor que jo, no?
4: No, jo sí que així un poquet millor, més a prop de la gespa, però mira, comparativa con en el que ha sigut València, que ha sigut un forn els últimes setmanes, pues mira, avui s'està més o menys bé.
2: Però està medio nubladito, no?
0: Sí, a més ha desaparegut el sol, efectivament, així que...
5: Demà ve tormenta.
1: Ui!
0: Ara li fa falta aigua al camp, però vaja.
2: Sí.
0: Carreira per al Celta, que està en fase ofensiva. Carreira entrega per la dreta, Abdelawi, repegadeta la línia de cal, s'entrega en curt per a que la puga jugar en la zona medular, el central que avança moltíssims metres, este Javi Rodríguez.
3: Comencen a tocar un poquet.
1: Sí.
2: No, però les està costando, les està costando mucho los últimos 30 metros.
1: Sí.
0: Javi Galán, frontal de l'àrea, la pilota per a Febas, el xut de Febas, la para el porter del València. El primer llançament entre pals del partit des de la frontal de l'àrea. El fa Alex Febas, no sé si ha fregat en algú.
3: No, bota. Però està tan sec el camp que el bot és traicionero, que deia aquell.
1: Sí.
3: Mira. Li pega directament a terra i bota molt estrany.
1: Sí.
0: Me n'ha pogut atrapar Stole Dimitrievski.
5: S'anem a aprofitar per llegir un missatge que s'han enviat també. Iñaki Martínez ens diu que moltes gràcies i que ens desitja el millor en esta nova temporada del Punt a Punt, on conteu l'esport valencià, i que s'alegra molt de que contem les competicions principals del motoresport amb les categories del Mundial de Motociclisme, amb la Fórmula 1, amb les categories també més baixes, on destaquen també les escuderies valencianes i tots els pilots. Així que ens envia un fort abraç i que ens vagi molt bé esta temporada.
3: Gràcies, Iñaki, crack. Clar que sí, a tots els que estan a l'altre costat de la ràdio. Tira-li, Luis.
0: Bueno, però

0: l'Ettore Dimitrievski. Estem camí de la pausa per a l'hidratació. Dimitrievski en curt per a Guido. Guido entrega per la dreta, ha rebut una falta dura i Gil Manzano no dona llei de l'avantatge. Mestalla xiula Gil Manzano.
1: I també protesta César Tàrrega perquè havien guanyat un avantatge. Podia avançar metres César Tàrrega i en el que està costant avançar pues, era una bona oportunitat per a, almenys arribar a l'altre camp.
0: Posa la pilota en moviment Guido. Busca de Haas, avança per a Javi, que està més participatiu en este tram d'encontre. Javi Guerra per als defensors. Apareix Ugrinich, falta. El Celta fa moltes faltes.
2: Sí, para mucho el partido. Para mucho el partido. Es que no están cómodos ellos, están... Yo no sé el momento de aprovecharlo, el Valencia.
3: Por eso se decía, sí, sí. Porque de momento poco control. Ellos poco, están, poco. Están relativamente incómodos, no están sufriendo, sí. Pero no están, tampoco están atacando.
2: No
3: para lo que a ellos les gusta jugar y el campo también les está perjudicando sí. Mucho.
0: Bueno, pero el Celta que tiene una buena oportunidad de ataque. Allà va jugar Miguel, pilota avançada, la pilota que alça endavant de la mala eixida el porter del València, la trau davall de Pals César.
3: Mare meua.
0: La treta Tàrrega després de que Abdelawi superara el porter del València, quan ara hi ha entrada de groga, però Gil Manzano diu que no. Els futbolistes del València, Nacho Sánchez, protesten.
1: Protesta José Luis Gallá, Gil Manzano s'havia quedat, Jesús Vázquez Estés enterrarà, li demana que per què no ha sigut cartolina groga el jugador del Celta després d'una ocasió, una pèssima eixida de Dimitrievski i també una altra vegada que li guanya l'esquena a Justin de Haas.
4: Li costa molt a l'espai.
3: Jo crec que ha estat Abdelawi...
2: Flojito.
3: Ha estat...
4: Poc verinós.
3: Se la lleva un poquito incluso le podría haber hecho penalti.
4: Bueno, pues al espai y de esquenes, Justin de Haas no es el jugador más rápido de la defensa.
3: Pero bueno, es que Abdelawi también es muy rápido. Sí.
5: I m'ha agradat molt el xest que ha tingut el Celta en la prèvia, perquè el València este matí ha llançat un vídeo en el que es deia que es volia dir algo, com donant les gràcies per haver sigut part de la història de Mestalla, un vídeo molt xulo, la veritat, i en el qual el Celta ha contestat...
4: Mira, Luis.
0: La rematada d'en Juma i el baló que se'n va fora. Ha rematat de manera acrobàtica un baló que li venia passadet. Ha fet el que ha pogut. El balón no era gens cómodo y se ha rematado. La pilota se ha anat fuera.
3: No era cómoda, pero no podría haber hecho algo más, ¿eh? Sí. No era tan como para... Él venía corriendo para atrás. Venía corriendo para atrás, sí.
4: Acaba clara el tema del Celta.
5: Res, que diga que m'agrada molt perquè li ha contestat al tuit en València i ha dit que Mestalla és història de la Lliga i nosaltres també hem escrit a xines així. Última visita, últim capítol, Mestalla és etern i ha posat quatre fotos, una de la xespa de Mestalla, altra de l'estatua de Vicent Navarro, de les grades i del banderí del córner. M'agrada molt aquest xest.
4: El vídeo de xarxes este matí, Nacho, que el València té previst fer tota la temporada per als altres 18 equips que van a visitar el camp.
1: Sí, per a mi està molt bé, perquè a la fi Mestalla és història pel València, evidentment, però també pels rivals, perquè són els que han fet gran també aquest estadi, que jo crec que ja tindrem temps de plorar-ho en maig.
0: El baló espera el Celta, que la toca en zona defensiva. Estem camí del 27 d'esta primera meitat, a 3 per a la pausa. 0-0 entre València i Real Club Celta de Vigo en esta estrena lliguera per a l'equip de Corberan. Alex Febas accelera per el perfil esquerre, carril del 8, entrega per a Javi Galán. Galán per a Febas, apareix molt bé en la pressió defensiva Sato i envia la pilota cap a fora, serà servici de lateral per a l'equip Vigués.
4: Una pregunta, no n'hi ha pausa per a hidratar?
2: El 30.
4: Ah, la mitja hora, vale.
2: En la Liga
4: vale.
2: És el 30.
4: Vale. Estava jo dubtant així. Culpa de Donald Trump i del Mundial.
2: Seguro.
4: Que el feien en el 25.
0: Carrera per al Celta, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, la demanava el Abdelawi. La passada de carrera que no és bona i Ugrinich la trau fatal. Recupera la pilota del Celta, són els pitjors minuts del València. Li vendrà bé la pausa. Javi Galán per l'esquerra. Entrega per a Febas. Tocant en curt per a que la tinga Miguel Román. Román cap a l'esquerra, mira on juguen els centrals del Celta. Quasi en la frontal de l'àrea. El València ha tancat, no, el següent.
4: La presó.
0: Sí. Allà va jugar Abdelawi com a extrem dret. Abdelawi fa la bicicleta, se'n va cap a la línia de fons, va buscar la centrada cap al primer pal. Quin porter que té el València. Quin porter que té el València. Com ha eixit Stole Dimitrievski per agafar eixa pilota. A més, la

0: Trau ràpid i amb qualitat per a Guido Rodríguez. Este busca com a extrem dret a Danjuma, que rep la falta. Fa moltes faltes, però com no les xiules. Gil, escolta'm, Gil.
1: Pues lo ha cogido clamorosamente.
2: Era una falta, era una falta clarísima.
1: Clarísima, lo ha cogido, no, no sé.
0: Se ríe. Hi ha coses que no es poden entendre.
1: No, no.
0: I menys d'un moniato com este.
3: És la sèptima falta en 28 minuts, eh?
4: Ens comenta Mike que molta sort en esta nova temporada i que, Lluís, tens tota la raó en Danjuma. Vaya tela, sense comentaris. Punt, amunt, sou molt grans.
3: La cobra Danjuma. Qui la porta?
0: La porta dins l'àrea Jutglà, tracta de girar-se, però la trau molt bé la defensa del València, que ja dic que està travessant pels pitjors minuts el València, que defen per acumulació d'homens.
3: I és que va tirant passets enrere.
5: Bueno, es que
3: en la posesión del Celta, ¿no?
5: Al final los dos equipos tienen mucho la pelota en sus defensas, ¿vale? Sus defensas. Sí. Los medios centros menos, porque estamos viendo muy poquito de Ugnis, muy poquito de Guido, muy poquito de Miguel Román. Algo más de Febas, pero ya en campo contrario. Y al final el equipo, pues bueno, va teniendo la posesión derecha, izquierda, va avanzando poquito a poco y obligan al rival a meterse atrás.
0: Lateral de l'àrea, va la centrada de Galán, el rebuig que queda curt, Abdelawi controla dins l'àrea, Isga ja rebuja i rep la falta, hi haurà pilota per al València.
2: Patint moltíssim el València Club de Futbol, que com bé estàveu comentant, necessita la pausa d'hidratació, que de fet, si no... Sí. No, sí, sí.
3: Ja estem ahí,
2: la
3: sí.
2: La xiula ara mateix, Gil Manzano, li vindrà bé al València, que jo crec que l'hem passat ja va passar, i avui ho estem veient, en aquests mini partits que hi ha dins d'un partit, no, que domina un primer, domina l'altre, és que el València en els primers 15 minuts que ha dominat no ha tingut cap ocasió, i en els segons 15 minuts que ha dominat el Celta, és que ha tingut una claríssima, claríssima.
3: Ha canviat la tendència del partit. Anem a aprofitar per a fer dos coses molt ràpides. La primera, Ricard Barrieles, posar al dia el que ha passat en eixa primera jornada, en eixe primer dia de la Volta Ciclista Espanya.
6: Així és, en la primera etapa de la Volta a Espanya, a Mònaco, Tadej Pogacar ha guanyat la contrarrellotge inaugural de la competició per només 9 centèsimes davant del seu contrincant Ethan Hayter, i Joshua Tarling ha sigut el tercer.
3: Perfecte, Pogacar, que té el liderat de manera provisional en esta primera jornada, i evidentment estem centrats en tot el que està passant en el camp de Mestalla amb Indústries Bijusa i Higiene Industrial. Minut i resultat del nostre partit de la jornada, Lluís.
0: Estem en el minut 30 de la primera meitat en el partit de la jornada en Mestalla. València 0, Celta de Vigo 0.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: 84 minuts, tornem al camp de Mestalla. Estava pendent, Nacho, de si n'hi havia algú amb pèrtiga per a veure si podíem escoltar instruccions, però me pareix que no, ni Giraldes ni Corberán deixen...
2: No.
3: Deixen a ningú parlar, sí.
2: No,
3: mira que això dona diners, Això dona diners.
2: I Paco, són aquestes, per a mi, pijades del futbol modern, perquè al bàsquet professional, per exemple, tota la vida, als temps morts, s'ha escoltat als entrenadors.
3: I no passa res.
2: No s'ha mort cap persona, no passa res. Però són coses dels entrenadors que no sé si es creuen més llest que cap, però no parle de Corberán i Giraldez, parle pràcticament de tots els entrenadors.
3: Però no tots, La setmana passada Charly estava així, te'n recordes d'una xerrada que va donar Luis García Plaza en el moment en el qual el Sevilla estava patint més, que li acabaven de tirar a un tío,
1: claro.
3: y recorde que sí que va deixar posar la pèrtiga ahí.
1: Eso
3: para...
1: que lo deciden los clubes, obviamente.
3: El entrenador, normalmente, el club y el entrenador.
2: Mira, per ser, li estan donant ara mateix, crec que és Jorge Alarcón, el segon entrenador del València, instruccions a Danjuma, que és que no ha participat pràcticament, a soles ha aconseguit tindre una pilota a l'àrea, que ha sigut esa rematada acrobàtica, i és que no està participant pràcticament, i quan ho fa pràcticament més a prop de la línia de mig del camp que a l'àrea.
3: Fernando, primera mitja hora de Danjuma.
1: Era Alcácer,
3: Sí, era Alcácer, el tècnic.
2: Alcácer.
5: No ha estado demasiado acertado, la verdad.
3: Pero participativo, tampoco.
5: Tampoco. O sea, quizá más al principio. Lo que pasa es que le es muy difícil participar. Él quizá podría haber hecho alguno de los desmarques al espacio, pues que el que ha hecho Sato o el que ha hecho Javi Guerra, porque además viene muy atrás y después puede girar, ir hacia la meta.

0: rival para el espacio, buscar espacio detrás de los centrales, pero no, no le acaba de gustar esta situación, pero prefiere más pelota al pie, entrar asociándose y cuando juega en banda, lo hemos visto muchas veces, también quiere recibir al pie para después él encarar al defensa, intentar uno contra uno y si puede ir, normalmente irse por dentro y a ver si ahí le puede salir un pase, un disparo o una pelota al centro, ¿no? Ya os comentaba antes que yo veo a Dan Juma muy venir demasiado a jugar con Sato por dentro, con Guerra por dentro, los laterales demasiadas, o sea, no demasiado en estos primeros minutos. A él le va a costar. Es verdad que en un momento puede participar en alguna jugada determinada y estar acertado porque calidad la tiene. Pero de momento le está costando un poquito entrar en juego.
1: Uy, Gil Manzano, Luis, madre.
2: No vol traure Grogues, no vol traure.
1: A favor de obra totalment.
3: Sí, fa falta no pintar-la.
2: No vol traure Grogues, ja està. És una de les modes de l'arbitratge. Sí.
1: Bueno, en el Mundial va ser un escàndol,
2: Per això.
1: En el Mundial va ser escandalós.
2: I com que Gil Manzano vol ser mundialista, ara ja no li toca per edat, però... està clar que ell continua. Mira, este bon atac del València per l'esquerra. Gallà que tracta de col·locar-la dins l'àrea, però no hi ha ningú. Té que temperar la seva opció ofensiva per anar cap a la frontal de l'àrea. Gallà que la juga molt bona per a Dan Juma. Línia de fons. Allà va la pilota de Dan Juma per al rebut senzill de Galán. I la pilota serà per al Celta. Tracta de girar amb Abdelawi, però està molt sol. Ara sí que l'envia llarga. Impossible. Així que va a recuperar de nou el conjunt de Mestalla.
3: Es que si Dan Juma va ahí, ¿quién remata?
0: Claro. Bueno, pero esta vez por lo menos ha hecho un buen desmarque. Ha recibido solo, ha llegado a la línea de fondo, tiene que llegar otra gente. Claro.
1: Ya, pero el primer pas, Charlie, para que el Nou estiga enchufado en el partido es estar activat en les accions,
3: no, si
1: participar en les accions.
3: A mi no m'està
1: Dan Juma és un tio que li fa falta això. No és un tio d'estar tocant-se la fava 88 minuts i tocar dos i anar dins.
3: Claro.
1: Ha d'estar dins de les jugades.
3: I la jugada que ha hecho, que ha fallado, lo ha hecho bien el desmarque.
1: Sí.
3: O sea, a mí no estoy pidiendo horrible partido de Dan Juma, ni mucho menos. Pero es verdad que cuando él centra no hay nadie.
1: Pero que son perfils de davanter.
3: Claro.
1: Y altres davanters que poden estar adormits 89 minuts, però toquen una i cap a dins. Dan Juma no és ese perfil, ja està.
4: Es diuen en xarxes socials si teniu la sensació de que jugar amb 5 defenses és renunciar a massa coses a dalt.
1: Pues és una bona lectura, però si vols jugar en carriles oberts...
2: No és el sistema, és l'estil.
0: No.
3: Jo també. El sistema no és malo.
0: Puedes jugar con tres atrás y los carrileros ser muy ofensivos.
1: Molt d'entrenador, Fernando, Molteu, de Santi Marín, de Pepe Pla, tots els tècnics que tenim així, és... que no és una qüestió de sistema, de tàctica, no, és la idea que n'hi ha darrere. Claro.
4: Però posa que hauria de llevar a uno de centrals i posar a Hugo Duro si se vol guanyar este partit.
1: I jugar en dos puntes, pues...
3: Eso sí.
0: Eso creo que no va a pasar,
2: Eres un cachondo.
1: Este oyent de moment ha fet la primera bona
2: de avanters,
3: como si marque el Celta, tendrá razón el oyente, hacerme caso.
1: Pero que no volem és que marque el Celta, no, home.
3: Claro.
2: Joaquín Fora de Choc acaba de menjar-se Guadalupe, per l'amor de Déu.
3: Guadalupe, sí.
2: El fora de joc era flagrant. Per part de Ferran Jutglà.
1: No, si te servís d'alguna cosa en la segona meitat, els equips se capgiren.
3: Sí, és una ventaja, és una ventaja, és una ventaja.
1: Dir.
2: Així, Josep Alcácer immediatament a protestar a l'àrbitre del partit. La primera groga serà per al València, groga per a De Haas. Mestalla protesta, Nacho.
5: Mestalla protesta, Luis, perquè han sigut moltíssimes faltes les que ha fet el Celta de Vigo i una falta que fa Javi Guerra, que és cert que és falta, però que no té més història, doncs li ha costat la cartulina groga. Jo he de dir una cosa, no em sorprèn gens que fas això Gil Manzano. I, de fet, li estan dedicant uns càntics a la seva parenta.
3: Però que...
0: Que no le canten mucho.
3: ¿Le ha pitado la falta por el brazo? Es que no sé la falta.
0: No, por la obstrucción que ha hecho.
3: Sí, por el brazo y a la cara.
1: A ver.
3: Es que no sé.
0: Yo creo que es porque para la jugada...
1: Hombre,
0: sí,
1: es que la garra del coll...
3: Sí, la cara, digo.
1: Es una groga imposible ser más clara. Mira, a ver, me eches a ver, Fernando.
0: Lo quería...
1: No, no. Parecía el ninote esto de los Muppets.
3: No, tío, de hecho, porque el codo me parecía muy, muy clara.
1: No,
3: la amarilla.
1: No, es una falta clarísima.
3: La amarilla, pues...
1: A ver.
2: Pilota parada, espera el Celta. Miguel Román alza la mà dreta, la coloca en el punt de penal. És molt bo el rebuig aeri que acaba de fer De Haas per enviar-la cap al costat. Així que Justin De Haas és el primer jugador amonestat en el partit. És parlar de que no traguin groves i mira...
3: Bom. En la temporada, Luis.
1: No parleu més. Fins a maig, per favor.
2: Alex Febas per al Celta en el 38 d'esta primera meitat. 0-0 el marcador en esta estrena lliguera per a València i Celta. Carrera, troca cap arrere per a que la puga tindre de nou Javi Rodríguez. I finalment el Celta atacarà per la dreta. La pilota per Abdelagüe té avantatge en línia de fons, fa la centrada, Rasa la rebutja molt bé, Pepe Lu cap al costat, on Gallà li guanya l'acció a Carreira. Pilota llarga per a Danjuma, que ve la guanyada. Quina patada li han pegat a Danjuma.
5: Però és cartolina groga, és cartolina groga.
2: Quina patada li han pegat a Danjuma. Gil Manzano és un monstru, eh?
5: Però és que, per posar en context, s'anava Danjuma, que havia aconseguit deixar la pilota amb el tacó.
2: Groga per a Dimitrievski per protestar. Mestallas minja Gil Manzano.
3: Es que a este le gusta la mala vida, ¿eh? A este le gusta la mala vida. Entonces...
0: Yo, a ver, para mí la entrada es tarjeta, sí. Pero no le cantemos tanto.
2: Bueno, pues mira cómo está Mestalla,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí, pues por eso te digo.
1: Bueno, pues Gil Appletree comienza el seu espectacle y le anotem la segunda groga a Dimitrievski, ¿no? M'has dit, per protestar. Sí, sí, sí. I on anava Dimitrievski?
2: A dir-li a Gil Manzano que ja estava bé.
1: A mig del camp, doncs... Pues...
2: Igual que havia 2-0. Eixit abans Gallà, igual que havia eixit abans Alcácer... En fi, pues a una protesta que és incorrecta, perquè totes les protestes, però que sent tenible, no?
3: Sí.
2: Després del que estem veient, mira Danjuma. Força el servici de banda al costat de les banquetes. Està Javi Guerra per entregar sobre Guido Rodríguez. Alça la pilota per veure la incorporació de Jesús. I finalment la pilota que queda per a el lateral dret del València. Ui, que ho heu fet! La pilota per a Jesús Vázquez. Està a 30 metres de la porteria. Entrega sobre l'esquerra on ve Javi Guerra. Guerra per a Gallà, lateral de l'àrea. Continua José, la centrada que és bona de Gallà. Si hi haguera algun davanter. La pilota que és cap al segon pal. Ugrinich la col·loca cap al punt de penal. Allà va Jesús, tracta de fer la tisora. No li és Javi! Córner! No, pues no el dona. Però Jesús! ¡Que no dones ni una!
5: Y había pegado Jesús Vázquez desde la frontal del área, clarísimamente ha rebuchado en un futbolista del Celta de Vigo, si no va a engañar.
0: Javi Guerra.
5: Y el público se está menchando. Gil Manzano, que en tres minutos le ha perdonado una groga al Celta,
0: es
5: le ha perdonado una groga a Dimitrievski. Y ahora Mateis no ha señalado un córner clarísimo.
1: Pero a mí sigue es córner, el córner clamoroso.
2: Sí.
3: Yo tengo dudas.
2: Pero
1: bueno, en estos momentos de excitación, igual sí. Luis, el cabrés del personal, el árbitro, reviscolar un poquito el partido.
3: Sí,
1: el partido estaba en un momento ahí prácticamente depresivo. Sí.
3: El palo a Valencia le ha venido bien.
2: Sí.
0: Como casi siempre.
3: Como casi siempre, exacto, Fernando, como casi siempre.
2: Ataca el Celta, Perillo, fa per l'esquerra. Allá va a jugar al equipo Vigués. Busca en la frontal del área, apareix Febas. La pilota una miqueta endarrerida, entrega. Espera que la torne a jugar en la zona medular. Román, el llançament, Dimitrievski, córner! Javi Rodríguez, el central aparegut dins l'àrea per a colpejar amb la cama dreta. I ha volat Dimitrievski per a enviar, per a palmejar la pilota al córner.
1: El dubte si anava dins.
0: Però veis, ellos tienen algo de más de poder ofensivo,
3: claro,
0: a nosotros nos cuesta. Otra cosa es el acierto, que ya veremos quién marca primero.
1: Anaba Dins,
0: pero la sensación de que ellos han encontrado por derecha, han encontrado por izquierda, un par de disparos de Febas, este de
3: cuando
0: Javi,
3: fuerza llegan,
0: tal,
3: ahora
0: y
3: fuerza llegan.
0: Ostras. Por eso yo hablaba antes de que da la sensación de que somos un poquito superiores o está muy equilibrado, pero sería interesante adelantarte porque ellos despertarán.
2: La té Radu per al Celta. El canvi d'orientació en el 42 de la primera meitat amb el 0-0 al marcador. És el segon llançament d'entrepàs del Celta. Del València no té que anotar cap.
3: No, ninguno.
2: Atacant de nou l'equip de Vigo. Ho fa per l'esquerra. La pilota de Galán, la centrada cap al punt de penal. La rebutja Gallà. Espera que la torre atindre el capità del Celta. El València no eix. El Celta toca entre línies. Febas. Busca Marcos per l'esquerra, Galán, i la torna al central. Ara és amo i senyor del partit l'equip de Pontevedra. Un dels dos representants de Galícia en primera divisió. Quant de temps sense dir això, eh?
3: Muchísimo.
1: Sí, molts anys.
3: Hi va una poca que havia tres, Luis, acuérdate.
2: Sí.
3: Con el Compos.
2: Per cert que en dos jornades el València visitarà Riazor. Serà la primera...
1: Bona rebuda te van a dedicar.
3: Com sempre.
1: Com sempre, des de l'any 94.
2: Pilotada llarga de Dimitrievski. La lluita aèria en el mig del camp la guanya el València. Guido, amb molts problemes, controla la pilota. Es queixa d'un colp que ha rebut en la seva cama esquerra.

0: però continua tenint la pilota Guido Rodríguez. Guido agafat per Febas, falta.
1: Sí, és que a banda Guido li acaben de xafar el peu en l'acció anterior i li han fet dos faltes.
2: Llevamos ya un ratito, 8 o 10 minutos, Gallá jugando más de lateral. Le toca a Javi Guerra ir un poquito por delante, el que recibe ahora entre central y lateral es Gallá. Sí.
1: En moments de necessitat, els equips encaixen en el seu molde més natural. Pero el molde és este.
2: No, però aparte, podria ser incluso que Corberán con esa orden de Javi, vente entre Gallá y De Haas para poder recibir, porque jugamos con tres, Gallá muy arriba, tal y cual, ahora es al contrario.
1: Es que mira, está Pepelu está de lateral dreta, pero a la eixida de pilota, sí, prácticamente.
2: Bueno, aquel creo que es César Tárrega, Pepelu está ahí al lado de Haas. Es como más una salida de cuatro ahora. Pero
0: Quintalla acaba de fer Guido. Quintalla volora gol y después la pérdida de Sato. Otra volta el Celta al atac. Es Javi Galán, busca per la esquerra. Allà va la pilota, que queda en la frontal de l'àrea per a Carreira. La treballa el València en la recuperació, però no pot fer-se en ella.
1: Ja pot arribar el descans.
0: Està passant-lo malament el València. El valor que ara recupera molt bé Guido. Guido buscant Javi. Este progressarà per la part esquerra. Continua la conducció de la pilota al de Gilet. Allà va la passada, que és boníssima. Ojo. Per a l'incorporació de Ugrinić. I la pala Rado. El llançament ras del migcampista suís, bueno, directament a les mans del porter del Celta. És la primera volta que el València xuta entre pals en este partit.
1: Li ha pegat fatal.
3: Li ha pegat en una ocasió claríssima, perquè arribava a Soles Ugrinić i ha sigut la primera participació perillosa de Javi Guerra, i és que este xic ha de participar més, perquè ha sigut la primera vegada que ha conduït la pilota i ha deixat pràcticament en esa passada a Soles a Filip Ugrinić, que li ha pegat molt feble, la veritat.
1: El camp para la pilota.
2: Yo creo que le ha pegado fuerte, pero yo era pelota más para cruzar.
4: Sí.
2: Me da la sensación
4: mucho más,
2: buscar
4: mucho.
2: Cruzar por la pelota. Incluso, sí. Le ha salido muy directa al portero. Sí.
3: Tres minuts de fechits, per cert.
0: La està jugant mentre el València és Jesús Vázquez, qui troba Ugrinić per esta banda dreta, encara Marcos, i toca arrere perquè la tinga César Tàrrega. Estem en el primer dels 3 minuts d'afegit en este València 0, Celta 0. La pilota per a Danjuma, se'n va bé del seu rival, continua Javi, li la dona Danjuma dins l'àrea, la pilota queda per a Sato que lluita amb la pilota i l'àrbitre assenyala falta en atac. Gil Manzano assenyala falta en atac del València en esta acció.
2: De Danjuma.
0: Probablement de Danjuma.
1: L'atropella. Sí,
3: ha sigut fruit de la frustració, sí, que Danjuma no ha arribat a la pilota i ha agarrat incomprensiblement al defensor del Celta.
4: Porque la jugada tenía mucho peligro. Claro. Si no haces nada.
1: Igual exagere, perquè el 0-0 per a segons qui serà un bon resultat, però Danjuma està per a canvi en el 50, eh? Pero no dieron el 45.
2: Ahí le coge y lo derriba. Efectivamente, no debería haberlo hecho. Y aquí, Ugrinić, yo creo que le pega demasiado.
4: Ah, muy mal, muy mal. Interior, además del pie.
1: No, le pega fatal.
4: Le pega el tobillo. Es que chuta mal. Vamos a ver,
0: poca la pilota el Valencia en el mig del camp.
1: No, en un día como el de Wii, pocas acciones tan claras vas a gaudir.
4: Muy clara,
0: Tenim servicio de banda para el Real Club Celta. En este minut 47 de la primera meitat, estem per tant en l'últim minut d'este primer acte. Baló que està jugant el València, Ugrinić. Entrega per a que la jugue Jesús Vázquez, separador als dos terrenys de joc. La conducció de Jesús l'espera per la dreta Sato. Allà la rep el japonès. Espera la incorporació d'Ugrinić en la zona medular. Este va a canviar l'orientació de dreta a esquerra. Apareguent Pepelu per a distribuir sobre José Gallá. Gallà juga en horitzontal per a Ugrinić, apareguent Danjuma per l'esquerra, Danjuma l'un contra un, s'endinsa en l'àrea, continua Danjuma frontal de l'àrea, va a buscar el llançament, continua Danjuma, el xut de Danjuma fora.
1: Vinga.
0: Anna desplaçant-se d'esquerra a dreta per la frontal de l'àrea fins trobar un espai, finalment ha buscat el llançament amb cama dreta i la pilota d'Arnó Danjuma, que ha marxat per damunt de la porteria del Real Club Celta, en la que pot haver estat última acció. De fet, ho és, perquè Gil Manzano envia jugadors cap a vestidors. Final de la primera meitat en Mestalla. Sense gols, València 0, Celta de Vigo 0.
1: Nacho.
3: Pues sí, ha sigut l'última ocasió i s'ha que ha tingut Arnau Danjuma, que ha de tractar de buscar més d'aquestes, no? D'entrar des de fora, buscar des de dins el dispar. És veritat que li ha pegat malament, però mira, almenys poder...

0: festa.
1: I el següent?
0: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
5: 8 de la vesprada, 32 minuts. Estem en el nostre partit de la jornada Bijús al descans. 0-0 entre València i Celta. També Clara Alcover, hem d'actualitzar cosetes de la Fórmula 1.
6: Fem un apunt ràpid sobre Fórmula 1. En Lando Norris ha aconseguit la pole a Zandvoort per davant de Russell i Antonelli. Verstappen deixarà setè davant de la seva afició, mentre que Alonso i Sainz han quedat eliminats en la Q1 i partiran 17è i 18è. Així que demà a partir de les 2 la carrera i a partir de les 3 i mitja, així en punt a punt.
5: Perfecte, a les 8 i 32 anem a obrir una altra finestra, perquè ja sabeu que al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa, i amb propòsit de la mà de Caixa Popular, Store, per a obrir línies amb el nou Pepi Comat, 11 confirmats del partidàs que anem a oferir després, el Eldense Cádiz. Un partit que estarà així en la sintonia del punt a punt, ben representat i ben cobert, evidentment, amb els comentaris de Juan Luis Mora i en la narració, com deia, amb les alineacions confirmades del nostre narrador per a esta temporada en el Deportivo Eldense, Álvaro Molina. Hola, Álvaro, què tal? Bona vesprada.
7: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de Le Punt a Punt. Torna el futbol de segona divisió al nou Pepi Comat en esta segona jornada que enfrentarà l'Eldense davant del Cádiz i on els de Claudio Barragán volen estrenar-se sumant els primers punts de Lliga. Tenim ja les alineacions confirmades per part del conjunt d'Elda amb algunes noves incorporacions respecte a la setmana passada. Ramon Vila en la porteria, la línia de 4 formada per a Clemente, Esmant, Serra i David Ruiz. Per davant, Justin Smith i Guillermo Macho. Fidel una banda, Rastrojo l'altra banda, mitja punta Jordi Martín i en punta Mariano Carmona. Esperant estem les confirmacions del 11 inicial del Cádiz. En menys d'una hora, el Dense Cádiz Club de Futbol.
5: Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot encaixa en eixe partidàs entre Eldense i Cádiz en segona divisió que comença a les 9 i mitja de la nit. Tornem al camp de Mestalla, estem en el partit de la jornada, però això sí, de moment, Luis Urrutia, sense novetats. Clara Alcover, més coses hem de comentar també esta vesprada.
6: Un apunt molt ràpid sobre futbol sala. Ha perdut el Servi Grup Peñíscola davant el Barça per 4-1 en aquest tercer partit de pretemporada, i on continuen agafant ritme i acumulant minuts de cara a l'inici de la competició.
5: Perfecte. Luis, el que hem dit abans, imatges de Pablo Maffeo en la gespa, un dels equips, un dels jugadors que està calfant ara mateix. I te volia preguntar també per l'expectació o el sentiment que hi ha ara mateix en la graderia. Tu saps el run-run famós de Mestalla, que pot ser bo, roïn o el que siga. Una sensació que la gent està com molta continuïtat de l'any passat, no? O més del mateix, com ha dit abans Juanjo Rodríguez.
8: És que és el mateix. És el mateix de l'any passat. En una gran diferència, és que m'ho dia ma filla fa... I és la quantitat de camisetes roses que estic veient en la graderia de Mestalla. Però furor, el que ha causat esta camiseta. Ja dic, en la combinació complicada, però eixa camiseta en un vaquero està bé, Nacho?
9: Però, Luis, és que la samarreta és brutal, però la combinació és horrible.
6: Clar. No m'agrada... Doncs pues mira, jo vaig a irrompir aquesta conversació. No m'agrada gens. O sea, no m'agrada res el color rosa per als equips de futbol. No m'agrada ni la combinació. No m'agrada. La blava me pareix molt més xula. I la blanca, ni aquest detall, color vi al coll, sí. Però la rosa me pareix horrenda.
8: Mire, Clara, cap a la graderia. I jo crec que la camiseta que més hi ha és la blanca, però...
10: Pero la blanca no es de este año. No es de este año la blanca. Hay muchas ya, de otros años.
8: Pero roses igual, ya pero milers, ¿eh?
10: Sí.
8: Milers de camisetas. Es que mires son mires a cualsevol par del campo, sí. Mires y han camisetas
10: rojas. En el naranja, acuérdate, Luis, que yo no vi ningún azul. Hacía tres días que la habían sacado, es verdad. Vi muchísimas rosas y blancas, pero antiguas. Blancas nuevas he visto pocas.
8: Y camisetes blaves, sí. Yo no sé, Nacho, tú, pero...
10: Pues muy pocas.
8: Yo desde así no veig molt.
6: No van a vendre moltes.
5: Les últimes en eixir, també, ¿eh?
10: Sí.
5: No sé per què la blava va ser l'última a eixir, la setmana del taronja, però a mi la blava és la que més m'agrada.
9: Vos recordeu aquell partit davant de l'Stock City, crec que era, que els equips estaven jugant pràcticament els mateixos colors?
10: Sí.
9: Pues això va ser perquè la Blava acabava d'eixir i Puma no li havia enviat encara perquè els futbolistes jugaren al València, que jo vaig flipar. Sí. Vas flipar i clar, les toca dir, oye, que jo sóc el local, perquè he de jugar en la visita? I és que no tenim, per això se van canviar al descans.
6: Si és de veres que la televisió també és

0: que diu la rosa és top, punt final.
1: Claro. Pues no esperava Alex, menys de Salva.
0: Tot espera tu.
2: I l'afició així no ho ha reconegut, eh?
3: Que el Salva Gómez és l'afició del València.
0: Sí, és el, la veu de l'afició. La veu de l'afició. Bueno, hem vist ahí la imatge de Acabí.
3: Ah, sí, molt clar.
4: Oye, qué raro, Luis, el que perdón que vos talle, el que sí. Estaba pasando a Mestalla. De fet entra Diacabí al terreny de xoc, però és que ha entrat el Celta de Vigo, està Gil Manzano preparat sí. Per a donar el xiluit i el valencià no està.
3: Te digo, està contando. Està contando.
1: Falta algú.
4: Es que Isenara, Isenara per fi el València,
3: però Diacabí no sale. O si sí le sale.
0: No, Diacabí va a ser un canvi.
4: Sí, Diacabí va a entrar a la gespa, però la imatge ha sigut curiosa perquè estava preparat tot. I no havia entrat el València Club de Futbol.
0: I Acabí havia calfat el descans i ara s'ha pegat dos carreretes per a fer última activació abans de la segona part.
1: És que hi ha com una sanció, pense, que si no hi sentes xunx al camp, te poden sancionar. Aleshores, sempre n'hi ha uno que te diria quin seria el nom, m'atreviria quasi, que segurament estaria acabant de pixar.
0: Pues sí. Javi Guerra és últim, eh?
3: Dejas fuera.
5: Per la tarjeta?
4: Per la groga, sí. Sí, sí. 45 minuts ha durat el debut de Justin de Haas en la Lliga Espanyola. Entra Mukhtar Diacabí, se retira Justin de Haas. Diacabí, que la informació que és del València és que veurem per a quant està. Pues mira, de moment, el dia del debut, pues entra ja la gespa quan comença la segona meitat, Luis.
6: El va d'esperar el València, primera pilota que toca Mukhtar Diacabí, que es col·loca de central dret. Però central esquerre, ocupa la mateixa posició que Justin de Haas.
3: Me parece un exagerado cambiar el juego de la tarjeta amarilla. A mí, no sé.
5: Ahora está muy de moda, ¿eh?
0: Sí. Yo creo que la groga es la excusa sí. Y el pretexto.
3: Claro.
0: Porque en dos, tres carreras a la esquina, claro. Justin de Haas, que tiene la misma velocidad, al menos sí. Que yo, claro. En 40 palos y, sí. Y ya.
3: Es que me refería a eso, me parecía que no hay motivo suficiente como para. En el descanso sacará un jugador que no sabemos si está para 45 minutos además.
0: Bueno, te digo una cosa.
5: Pero igual más por lo que dice Paco.
0: En vista del panorama, pero calma, la frase de Fernando en la previa de yo ficharía un central, cada vegada estic més d'acord.
3: Pero es que ellos cuentan a Pepe Lu como central ya, ¿eh?
0: Bueno, no sí. Venía que borre la primera parte.
5: Sin tarjeta amarilla no se hubiese atrevido
3: claro,
5: a sacarlo.
3: Claro.
1: Es diu un oyent que s'atreviu, que és Mulleu, i que digueu quin va ser el vostre jugador revelació de la temporada, que l'heu de defendre fins a maig.
0: Molt fàcil, Sato.
5: De momento.
0: Però l'any passat jo vaig dir-ho Greenwich i sí que estava jo encertat.
5: Pues te llevas muy bien con Charlie.
3: Claro, es que tú y yo hablábamos de fútbol de verdad.
0: Correcte, ¿qué pasa?
6: Ya falta de Sato a Febas. Per a mi és clara, però ara protestada molt la graderia de Mestalla.
0: Lo pitjor és que se te pega tot excepte l'hermosura.
3: Yo creo que puede ser Pepe el lujo de revelación, ¿eh? Porque va a jugar muchísimos partidos.
6: Bueno, per l'esquerra, per al Celta, va Javi Galán. Galán que va a buscar la presència en zona d'atac, però la pilota incontrolable per part d'Hugo Álvarez. I finalment serà servici de banda per al València. En este minut 2 de la segona meitat, en Mestalla, el punt a punt de Punt Ràdio, acompanyant-los per a tota la comunitat valenciana. En este empat a 0 entre València i Celta de Vigo, en el debut a la Lliga dels dos equips. La vesprada s'ha convertit en molt agradable, S'està molt bé ara en Mestalla.
1: Un oient Fernando, es diu que les tres equipacions te quedarien molt bé a tu.
0: Ah, no, i Fernando, jo te digo una cosa, cada vegada està més per a jugar encara.
3: Sí, bueno.
6: No, vaig veure esta setmana una publicació d'Irene, de la filla d'Àrias, sí. On estava Fernando al costat de Ricardo, crec que posant-li el banderí, una cosa així, estava
5: fent. Sí, el sí. Brazalete de capital.
6: Sí, sí, i vos sentava molt bé la camiseta als dos.
3: Jo pagaria per estar en el campo, la verdad.
6: Sí.
0: Qualsevol temps passat va ser millor.
6: Sí, ataca el Celta, ho fa per banda dreta. La pilota espera Febas. Carreira, entrega per la dreta per a el Abdelawi, que serà substituït en pocs minuts perquè el seu partit és més fluixit que el de la resta. L'està jugant en atac Hugo Álvarez.
5: Yo creo que los dos, sí. Hugo Álvarez tampoco está demasiado participativo.
3: Uh-huh. Tiene mucha fuerza en el banquillo, ¿eh? Para sacar ahora. Tiene cinco cambios que te pueden cambiar el partido completamente, vamos.
6: Román busca a Marcos, aparece en la línea de mitjos del València, que continúa trabajando en la

0: seva zona defensiva. Tots els jugadors del València defenent. Allà va la pilota entre línies. Ve tocada per a que Miguel Román puga entregar per a Febas, frontal de l'àrea. Busca per l'esquerra Javi Galán. Javi que encara. Galán que no se'n pot anar. Ara sí, finalment serà córner. Córner per al Celta. La pilota tocada per Jesús Vázquez. Y ahora tir de canto para el equipo de Vigo.
1: Han salido a dominar ellos, Luis.
0: Sí.
1: Han salido a por el partido. Van a despistarse poco, creo yo, ahora.
0: El Valencia en cara no ha pasado del mig del camp. Minut 4 de la segunda part.
2: No, lo que pasa es que eso le puede...
1: Pasear contra, Valencia.
2: Exacto, alguna contra sí. Puede sacar. Porque sí. El Celta está, lo estaba comentando Luis toda la primera parte, ¿dónde están los centrales del Celta? O sea que alguna les puedes coger, pero de momento, joder, es que estás jugando en casa contra el Celta y estás absolutamente dominado.
0: La té Miguel Román per al Celta, quin espai en esta zona. Javier Rodríguez no s'ha fet l'ànim de xutar. Entrega en curt per a que Carreira busque Abdelawi, lateral de l'àrea, el 2 contra 2 del Celta. Abdelawi davant de Gallà, continua Abdelawi, la juga en la frontal de l'àrea, pilota per a Miguel Román. Este juga en horitzontal per a que la tinga Marcos Alonso. El València superdefensiu, la graderia de Mestalla comença a jugar a l'equip.
3: Impacientar-se, clar.
0: És que... El valor de Iago, la té Javier Rodríguez. Es que está para marcar el Celta. El balón para Carreira, Carreira frontal del área, entrega para Febas, Febas para Carreira, Carreira que la juga, la deja pasar Hugo Álvarez para que la tenga Javi Galán, la centrada de Galán, el rebusque queda para Abdelawi, Abdelawi que amaga, se embaca para la línea de fons, va a buscar la centrada, toca en Gallà y finalmente la por rebutjar el Valencia. Pero es una angoixa constante este inici de segunda part del Valencia, 5 y mig. 0-0 al marcador.
4: Hauria de demanar-se que el València davant els equips de Claudio Giraldez no n'hi haguera descans. Efectivament, n'hi ha gol en segona divisió. Clara, que ha marcat?
5: Marca el primer de l'Albacete, obra de...
4: Dani Bernabéu.
5: A hores d'ara, minut 81, Albacete 1, Real Societat B, 2.
4: 10 minuts té el conjunt manxec per a tractar d'igualar el partit. En Mestalla, Calfa, l'heroi de Luis Urrutia, Hugo Duro, en la banda.
5: Luis, anem a fer-te canviar i seva opinió. És que no pot ser, no pot ser. I aquests palos que li pegues a Hugo no t'ha fet res.
0: És l'heroi del valencianisme, meu, no? Però jo només faig un juí d'un futbolista, ja està.
4: Ai, també està Iago Aspas, també. Este Fernando podria quedar-se en la banqueta, eh?
1: No, ahí ha casi todos los demás.
4: Pero fíjate lo que tiene ahí, ¿eh?
1: Sí.
4: Suetber, a Javi Rueda.
1: Y Borja no está calentando.
0: Y el Panda, ¿no?
1: Y el Panda.
4: Que Panda no cree que no estaba calfando.
1: No estaba ni calentando
4: pero
1: el Panda.
4: Ahora Ishira, me imagino.
1: Imagínate, sí. Ni calentando el Panda.
0: Estará cansado del Mundial.
1: Sí. 8 segundos. 8 segundos.
5: En segundo, hay en Cabiz muy lento al neerlandés.
4: A Justin de Haas,
0: sí,
4: ya llevo ahí Tabans, que es como yo. Sí, sí. Igual que yo, más que yo, tengo 40 palos.
0: Sí. El balón en defensa per al València, que tracta de eixir en pilota jugada. A veure si pot eixir Ugrinic com a interior dret. Continua Ugrinic, la juga bona per a Sato. El primer atac del València en la segona meitat. Errada de Sato. Erra amb una passada horitzontal i ara pillen al València en zona d'atac, però el Celta tampoc corre. Així que li dona temps a regressar al València. Sato està bé, perquè Sato està bé.
1: Sí.
0: Pero no han a demandarle tanta Sato,
4: ¿eh? Y el pas del minut, recuerden que ve de la Lliga, claro. De Chapó, de Neuanx. Partir del minut 50, 55, 60, es normal que baixe.
1: Su debut de verdad.
6: Ha estado muy bien, 20 minutos.
4: Sí. Pero a mí es un jugador muy, muy aprofitable, pero se ha adaptado.
1: Pero calma.
6: Hay calma y tranquilidad, hay que darle tiempo, ¿eh? Tiene 19 años, hay que darle tiempo.
4: Diu un altre oyent, si está... El director esportivo del PSV, Nacho, mirante el partit per la tele, que espera que estiga mirante una repetició de altres temporades o s'ha equivocat i s'ha posat un de segona divisió, eh?
7: No, normal, perquè a la fi de comptes Arnau Danjuma no ha participat pràcticament i ha fet ja en esta segona meitat un parell de gestos en els braços d'aixòs que no agraden res, ja no sols als entrenadors, però als companys, eh?
1: Sí.
7: Que no l'estan eixint les coses al València, però a cap jugador, no és algo en contra d'ell.
0: És que per a un davanter tirar-se 10 minuts corregent darrere la pilota
1: és complicat.
0: I a més no és gens agradable. Treu la falta ràpid el Celta, pilota a la frontal de l'àrea. Allà va Carreira, el xut de Carreira, colpejat en Mouktardi Akabi, que es queixa de la panxa. Per a mi l'ha pegat en el braç i està queixant-se de la panxa. Afortunadament estava fora de l'àrea, deies, Ferrando.
6: Què va dir?
2: Y además estaba viendo calentar a Hugo Duro.
1: Sí, sí. También.
2: Con lo cual.
7: Y se ha sumado ahora Mateis a, si no me engaña la vista, creo que es Sadik. Están Sadik y Hugo Duro, Calfán
1: pues,
7: el 2.
1: Pues creo que se va a ir.
2: Yo creo que con 3 no va a jugar, ¿eh?
4: Hay un problema cuando un jugador está más pendiente de que Calfán la banda, sí, que del, sí, que está pasante en la, sí, chespa.
2: Y no, pero a veces, ¿eh?, lo ves. Estás ahí, sí, y lo ves y dices, no, ah, pues ya voy yo fuera.
1: La gente aplaude, a lo mejor sale a calentar.
0: Recupera en una gran acción defensiva Joel Lago, perquè venia a tota velocitat Javi Guerra a buscar aquesta acció.
1: Hay que aprovechar a Javi Guerra.
0: El València clarament juga al contraatac.
1: Sí, pero hay que aprovechar a Javi Guerra. Javi Guerra no puede no tocar un balón en 20 minutos. No puede. Este equipo no se puede permitir ese lujo. No se
0: que mal ha fet esta pressió el València. Ho aprofita el Celta, que té molt d'espai en la zona on està Carreira, com a interior dret. En horizontal busca l'Eix Febas. Febas se'n va cap a la frontal de l'àrea, busca per el perfil esquerre a Javi Galán. Galán amb l'exterior fa la centrada, que rebutja Díaz Cabí, la toca Guido i la pilota queda per a Javi Guerra, que juga de tacó, ho fa malament, recupera el Celta, el valor per a l'equip de Vigo, frontal de l'àrea, la pilota per a Febas, està per a marcar el Celta, el valor per a Román, Febas, la pilota per a Go Álvarez, per l'esquerra a l'espera, Javi, per què el València no pot fer això?
2: Claro.
0: La pilota per a Marcos Alonso, la juga per a Febas, este en horizontal, la pilota filtrada per a Jutglà, Ferran, que ve Pepelu, quina gran acció defensiva de Pepelu, immediatament el València perd el valor. És un drama.
7: I xulis ja en Mestalla, no, que comencen a ser cada vegada més generalitzats.
4: Està aguantant-se el fet de que això continua 0-0. Claro, sí, és que el partit està ja, t'estan avisant tant de temps de que el 0-1 està al caure.
5: Pues així, les xifres són 43.684, els espectadors que n'hi ha avui més tallat.
4: Vora 44.000, és a dir, vora ple.
0: Això no falla mai.
1: No.
0: L'afició mai no falla. El tema és l'estil. L'estil, pues que juguem en nou defenent i un per darrere la defensa.
1: Sí.
0: La pilota pena, bueno, Marcos.
1: El futbol de l'equip anima poc al públic. ¿No?
0: Sí.
1: És que és duro, eh?
0: Joel Lago va a buscar la pilota o Álvarez, la deixa per a Ferran, la trau la defensa del València, que això sí, clar, té tants jugadors, falta i de groga per a Carreira.
4: Miracle!
7: Que ve el València, que es para un poquet el partit, sí, en esta cartulina groga. A més, va fer el primer canvi Carlos Corberán, va entrar Umar Sadik, i ha fet el segon, perdó, després de Mukhtar Diakabi, i ha fet algo estrany per a mi, perquè estava calfant des del minut 45 pràcticament Hugo Duro, ha eixit a calfar un minut Umar Sadik, i de seguida Carlos Corberán li ha dit a Sadik que anava a entrar al terreny de joc, que és algo que a mi em sorprèn. Tot i això, es retira Sato i entra
4: Sato.
7: Xiulits de la graderia, crítiques, a més així des de l'amfiteatre, a Carlos Corberán per llevar a Rinosuke Sato. Entra ya Sadik
2: pero esto estamos acostumbrados. Siempre suele quitar al que uno de los que mejor está jugando.
4: No, y a banda, yo
1: ya te digo,
4: físicamente y a banda que no te va a montar capollastre, claro, en la banda.
2: Pero bueno, ahora Dayuma espero que pase a la izquierda.
1: El cambio no debe ser malo para el equipo. Sí, Dayuma.
4: Dos davanters, ¿eh?
1: No, Dayuma va a jugar en banda.
2: Supongo que Dayuma irá.
0: No, dos davanters,
4: bueno, están ahí. El dibuix se veu.
2: Sí.
0: El equipo cambia 5-3-2.
1: Sí. Es un cambio táctico, por lo menos, lo va a intentar el equipo, vamos.
2: Bueno, pues los tres del medio van a morir.
1: Van a fundidos.
2: Hombre, fundidos.
1: En tres minutos está miedo el cambio. Ugrinich está, le costaba respirar.
2: Si los dos de arriba no ayudan y los tres del medio tienen que cubrir todo el juego,
1: sí,
2: toda la salida de balón del Celta de atrás, uff.
0: El Celta juega molt per dins, ¿eh?
2: Sí. Pero bueno, pero luego también busca. Abre la pelota a la banda, ahí tiene que ir uno de los medios centros, los otros dos bascular, ahora vuelvo atrás, ahora voy al otro lado y tienen que ir otra vez los carrileros, son los que tienen que ayudar un poquito más para que salir un poquito más arriba. Si sale uno, el otro hace línea de cuatro. Si sale, por ejemplo, Jesús, pues Gaya hace línea de cuatro. Ayudar un poquito más, porque esos tres, si no, van a morir a nivel físico. Y el Celta está teniendo ahora en esta segunda mitad mucho la pelota.
0: Fuera de joc,
1: clarísimo, ¿no, Luis?
2: Sí, estaría por delante.
0: Pero vaya, no vas a llevar la contraria al árbitro asistente de Gil Manzano, que ha señalado esta falta. Mukhtar Diakabi, la pilota amb els peus, perill.
1: No, ya.
0: Entrega arriba cap al porter. Y Dimitrievski, este sí, la trau neta para que la jugue Ugrinich. A ver, esta eixida del València.
1: No era un metro, Luis.
4: No, tres metres. Sí, uno, sí, sí. Tres metres. Però bueno.
0: Para Regadera opera Ogrinić. Estem camí del quart d'hora de la segona meitat en Mestalla. Continua el València 0, Celta de Vigo 0.
1: Pues estará contento Hugo Duro, ¿eh? Porque Sadik lleva 6 partidos sin jugar y el primer cambio es él, no el otro.
7: Pero ya no es eso, es que Hugo Duro estaba calzado desde el 45 y Sadik ha calzado un minuto.
1: Claro,
7: no, o sea, son cosas que a lo mejor en términos de fútbol y encaixaba me Sadik, pero en términos de gestión de vestidor, plantéchalo de otra manera.
1: Así
7: ¿no?
1: es, sácalos a la vez a calentar.
4: Más a Maneu.
2: O primero a Sadik.
1: Exacto.
0: Un momento que está atacante el Valencia.
1: Vamos.
0: El balón espera César Tàrrega. Ara és el Celta que s'envia a l'equip de Vigo, que prepara un nou canvi. Jugador de banda al terreny de joc en un instant. Sí, mira que apareix com a extrem esquerre, Diakabi. Diakabi tracta de fer la passada per a Sadik, que fa un bon control i finalment per la pilota. En tot cas apareix Mukhtar Diakabi per a recuperar-la. Sadik apareix en la línia de mitjos, entrega per a Tàrrega. Tàrrega veu per la dreta a Jesús, però no li la dona a Xic, dona-li la... El balón para Pepe Lu. Pepe Lu, Diakabi. Els migcampistes del València que no apareixen. La torna a tindre Pepe Lu. Ara sí que venen a per la pilota tant Guido com Ogrinić. I finalment això conclou amb una pilotada sense trellat per part de Diakabi per a la lluita de Sadik Umar, que s'encara ara amb Joel Lago.
4: Pica baralla ahí en la punta. ¿Sabes qué pasa? Que estos partits en els quals el València no proposa res i pareix que està ahí a la sopa boba, la temporada passada va guanyar 3 o 4
1: muchos,
2: a partir del 89,
4: a partir del 80. És a dir, que jo no descarte res.
2: No.
4: Lo normal, tal i com està ara mateix volcat el camp, és que el Celta acabe fent gol. Bueno. Igual el gol del Celta t'espavila.
2: Si no llega el gol del Celta, el València marcarà.
4: Guanya el partit, però això et dic
2: que marcar,
4: el futbol és una bogeria per coses com esta.
1: Se ha dado cuenta, Giralde, creo yo, de tu pensamiento.
4: No, va a traure ya ferramentes.
5: José Castellón diu en el nostre Twitter: no hi ha més lectura que no confiar en la cantera. Traus una defensa de 5 i xugues a no perdre. Fantàstic mercat d'estiu. Mateix equip que l'any passat, però amb un únic fitxatge. Ojo.
0: La centrada que té que rebutjar amb el puny Radu serà servici de banda per al València.
1: El València, quan s'ha ja dit, li ha donat un poc més de miedo al Celta, sí, sí. Menos. Oye, chico.
4: No, ja obligues a tindre un tio més darrere.
1: Claro.
7: Ya no te pero la por va per Barris perquè està a punt d'entrar Iago Aspas.
0: Mira, la tàctica diu que si jugues amb tres centrals tens que jugar amb dos davanters. Això és, vaja, catón del futbol. Balón en el mig del camp. La pilota de Guido, entrega per a Tàrrega. El València per fi s'ha desfet d'un quart d'hora d'angoixa total del Celta. Allà va Jesús per a jugar Ogrinić. Ogrinić en el mig del camp. Para molt la jugada. Entrega per a César, este per a Jesús. Jesús rep d'esquenes, tracta de girar-se. Finalment apareix el peu defensiu de Febas. I el baló tornarà a ser per el València. La té Ogrinić. Entrega per a Pepe Lu i és teòrica per l'esquerra. Diakabi, pilota per a Gallà, lateral de l'àrea, busca Sadik. Sadik en la frontal. Sadik que se'n va cap a dins, perd molts metres. Continua Sadik, a punt de perdre la pilota Sadik. El baló que torna a ser per al València. Està en discussió i s'acció de Sadik. El baló recuperat pel Celta.
4: És que no sé què fa.
0: Veurem el VAR i s'acció de Sadik.
4: Ui.
0: Veurem en el VAR i s'acció d'Umar Sadik, perquè el jugador del Celta continua Nacho tombat.
4: Ha matat un tio.
7: Sí, continua el futbolista del Celta de Vigo tombat a la gespa. Veurem si entra el VAR a revisar aquesta acció que ha sigut estranya de Sadik, que ha rebut en la frontal de l'àrea, que quasi se'n va al mig del camp, quan per cert es van a produir els canvis al Real Club Celta de Vigo. Va entrar Iago Aspas, estaven dient que la por va per Barris, se retira en el dorsal nou Ferran Juclà i entra, com diem, Iago Aspas, i també entra Javi Rueda, un futbolista que a mi personalment m'encanta moltíssim.
0: Entren Durán, Iago Aspas.
1: Son tres cambios, ¿no?
0: Sí.
1: Se baja Javi Galán también.
4: Sí, hem de afegir també, crec que al descans hi ha hagut també una modificació, correcte. Hugo Álvarez en anat i ha entrat Swedbeck fa 10 minuts.
0: Sí, sí.
4: Fa 10 minuts, correcte. Pues anem a veure. Entra Pablo Durán.
1: Quatre canvis allà, a Celta.
0: Sí.
4: Tres consecutivos, es el cuarto.
0: El canvi Billiot per Hugo Álvarez ha estat en el 56.
4: I s'ha portat ara el back de Umar Sadiq. Per cert, acaba...

0: En els partits de segona divisió, ha acabat per exemple el de Ceuta, Clara.
1: Acaba 0-2, ha guanyat Las Palmas, que és el nou líder de la Hypermotion, i també està a punt d'acabar l'Albacete Real Societat B, 1-2 a favor del filial de la Real.
0: Correcte. Tornem a Mestalla, Lluís.
2: Ha començat fatal la temporada d'Albacete. Baró, sí, penal, Celta.
3: Muy mal.
2: La té Aleix Febas, d'esquenes, davant de la pressió de Gaià, li agafa Gaià, falta. La falta és favorable al Celta, trau ràpid l'equip de Giraldes, primera aparició del davanter de Moaña. Iago Aspas tracta de jugar cap a l'esquerra, falta. Falta favorable al València. La trau ràpid també Jesús Vázquez i la perd. La perdo ara, demana falta Guido Rodríguez. Es queda en terra per si la jugada acaba en gol, que després aprofita el VAR. I finalment la rebutja cap a la banda Mouktar Diakabi, amb la qual cosa s'alçarà de terra ja Guido Rodríguez. La té Iago Aspas per al Celta de Vigo. Estem camí del 20 de la segona meitat. Està emocionant el partit. València 0, Celta de Vigo 0. La toca l'equip de Vigo des de la medular, buscant Carreira, que ha canviat de banda per a jugar per així per l'esquerra. Entrega per a Viliot. Apareguen Marcos. Este busca l'autèntic motor del Celta, que és Miguel Román. Es prepara un canvi en el València. Hi haurà debut?
4: Sí, sí, sí, va haver debut. Va entrar el nou fitxatge Pablo Maffeo, que feia ayer la primera sessió d'entrenament, que a més era d'activació, però ja està preparat per entrar. De segur serà per Jesús Vázquez, que està extingui de lateral dret.
3: O por Gaia, i canvia la Vázquez a l'altre lado.
4: No s'atreverà.
3: Vale.
0: Yo no veig això, Charlie. No.
3: Bueno, he dicho que puede hacerlo, no. No que lo vaya a hacer, que es un cambio posible.
2: Juga entre línies el Celta, la pilota filtrada. Queda per a Pablo Durán, el xut de Pablo Durán atrapa Dimitrievski.
0: Ai, ai, ai.
2: El xut ras de Durán, qui ha col·locat o s'ha col·locat en la posició de Jutglà.
4: Sí.
2: Ven a jugar com a davanter, no ho fa Fernando Iago Aspas, eh? Mm.
3: No, es autopunta siempre.
5: A ver, no, Pablo Durán es punta. Sí, sí. Yago está un poco ocupando la posición de Abdelawi, con otras características, lógicamente. Sí. Más mayor, pero mucho más técnico, con muy buena visión y muy buen último pase, muy inteligente. Entiende
2: Febas,
5: perfectamente el juego.
2: La pilota filtrada per Yago Aspas, queda de nou per al Celta de Vigo. Ugrinich está esgotado.
3: Sí, hace rato.
2: Ugrinich no pot més.
0: Mira, Diakabi tancant pràcticament en el mig del camp,
2: Hi ha una groga per un jugador del Celta.
3: 17.
5: Pues va a quitar a Gaia.
0: Pues eixa groga l'ha guanyada Gaia des de terra, Exagerant la...
5: Digo yo, si
0: la
5: no
0: patada.
3: No, yo creo que se recupera.
0: Que notem la groga que...
4: No, la idea era canviar a era Javi Rueda la groga. Sí, la idea era canviar a Jesús Vázquez, sí. Com s'ha quedat en terra Gaià, li ha dit Carlos Corberán a Jesús que esperara per si havia de canviar o no, i de fet, ara mateix s'ha parat un moment el canvi per a veure si està bé Gaià. De fet, s'està llevant la samarreta
2: Maffeo, però perquè no s'havia col·locat el xaleco amb l'aparell. Sí,
5: hombre, jo crec que Gaià va seguir,
4: No, que sí, que se
5: no quiere
4: decir
5: que
4: Jesús
5: va a seguir, pero va a seguir por la patada, digo, que no, la patada no ha sido dura, nada, pero no tanto.
0: La patada, exagerar la patada per atraure la groga al jugador del Celta.
3: Sí.
2: La lluita de Sadik fa que es fa amb la pilota. Allà va jugar la Sadik, ho fa cap a l'esquerra. La pilota per a Ugrinich d'esquenes, trau la defensa al Celta per a que el València no jugui dins de la seva àrea. Allà va Jesús, va a buscar la pilota per a César Tàrrega. El balón en la zona medular, sempre per al València, mentre el Celta ara espera molt tancat. L'equip de Giraldez, Ecuador, de la segona meitat, continua el 0-0 en Mestalla, en este punt a punt, ràdio pilota de la frontal del Nàvia, la rebutja de nou el Celta. El balón torna a ser per al València. Ugrinich amenaça amb central amb cama esquerra, finalment la col·loca dins l'àrea per a buscar Danjuma. Danjuma, la lluita amb la defensa del Celta, cau a terra, falta claríssima, amic. És que... 9 i 10. El baló al mig del camp. Svedberg, quina patada li acaben de pegar a Svedberg.
5: Pues ya lleva dos. La de Sadik i...
0: No, se les estan portant totes, eh?
4: I aquesta ha sigut l'última participació d'Ugrinich perquè sembla que està preparat a Liu Dieng i la lògica dicta que serà per Ugrinich perquè està mort, sí. És que el futbolista suís està mort.
0: Hasta Pepelu, el que ha alçat dos metres a Svedberg.
3: Eso también amarilla,
0: Hombre, pero no sé en què està pensant.
2: El criterio de Gil Manzano es complicado.
3: ¡Ay, va! La de Pepe Lu es amarilla. Pepe Lu tirando a
4: Y a noticia, porque es José Luis Gallá quien es retira del terreno de joc. S'atrevís Carlos Corberán, porque no es que haya patit pel gol que li han donat. Ell s'ha retirat bé, s'han retirat correguent, però a mi és notícia que s'hagi atrevit l'entrenador a mantindre Jesús Vázquez i canviar-lo ara de posició per a lateral esquerrà. Entra Pablo Maffeo per a jugar de lateral dret. També s'ha anat, com estàvem parlant, Ugrinić i ha entrat Aliu Dieng.
5: Vamos pidiendo disculpas a, a Charlie.
0: Charlie,
4: sí,
0: te demane públicamente perdón.
4: Totalmente, yo también, yo también.
3: La verdad es que ayer vino un nuevo Corberán.
0: En la audiencia, Buen Radio,
5: la falta le ha servido de excusa.
3: Sí,
5: como
3: sí,
5: la varilla de Dejas. Sí.
2: Charlie Egea está en el punto a pumper algo.
3: Exacto, exacto. Y son más de un año o dos.
4: Yo he pecado de novato, ¿eh? Yo de manera disculpa.
3: No.
0: Si es que Charlie también está comenzando.
3: Es que lo has dicho, pues, que era lo lógico, Nacho, pero el partido estaba para este cambio. Yo
4: totalmente, porque es que Jesús es mesón.
3: Claro, y que allá está fundido también.
2: Debuta Aliu Dieng en la camiseta del Valencia.
3: Así es.
0: Que cree que es una XL, ¿eh? Porque
4: anaba a decirlo, Mateis, Paco. Es traje de Pizzi.
0: Tiene unos brazos que…
3: Este partido solo salva.
2: Vamos a dormir, Tarama. Feo, penal. No lo ha chulat. No ha chulat esta caiguda de Svedberg, que tenía pinta de penal. Ya se provoca el contraataque, pero el Valencia se envasó al Danjuma, frontal del área. Danjuma que chuta fuera. La tira fuera Danjuma. El mamá davant de Radu, el chuta amb cama esquerra, la pilota alta se'n va fora.
0: Anem a veure la revisió.
5: Bueno, la oportunidad de Danjuma ha sido muy buena, pero es verdad que Alonso, Marcos Alonso ha tapado bien, y ojo con esta jugada de Javi Guerra, ¿eh?
0: No, ¿qué ha estado el del posible penal?
3: Maffeo, creo yo.
0: ¿Maffeo?
5: ¿No ha sido Javi Guerra el
2: de? No, la pérdida de Maffeo.
5: Digo el que le ha podido zancadillar.
3: Es la típica jugada.
2: Era Javi, sí. Era Javi Guerra, pero ya está revisada por VAR, claro, Nacho, ya está, y
4: ya
2: res,
4: está,
2: ¿no?
4: Sí. Ha posat ja la pilota en joc Radu després d'aquesta ocasió de Danjuma, que ha tractat de trobar-hi el primer pal del porter del Celta de Vigo. Se li ha anat tal. La intenció no era mala, perquè és veritat que ha tancat molt bé Marcos Alonso i no li quedaven pràcticament opcions. I ha tractat de trobar l'escaire, se li ha anat tal, però és veritat que ha sigut una acció Juan Palomo, no? Se l'ha preparat Danjuma i ha estat a punt de marcar un golaç.
0: Pues un col·lega Gil Manzano, que no revisen això, mira.
4: No, és que Gil Manzano és roïn, fin. No és contra el València, exacto, tal, és roïn.
0: Sí, pero que el VAR tampoco.
5: No, pero también hay un VAR y no ha dicho nada.
0: El VAR no ha dicho res, pues.
3: No, juega, es que es una jugada muy complicada.
4: No, claro.
3: Bueno, es que una jugada muy complicada.
2: Yo no, el defensa del Valencia, además, no fa res.
3: No, hay una repetición, primero, que choca más el del Celta.
5: Claro.
3: Que se han pitado estos penaltis,
5: No, pero bueno, pero si no es, no es.
3: Para mí no es.
2: Oh, mira aquí la buena recuperación que acaba de hacer Danjuma, que despega una otra carrera que para la portería de un rival. Fa la bicicleta, se'n va per l'esquerra. Está perseguido por tres jugadores del Celta. Continúa cap al banderí de córner. Danjuma ahí sacaba el camp y finalmente la perd.
3: Pero Danjuma esto hace bien. Es la jugada del gol, lo ha hecho el fallado. Ha hecho muy bien.
5: No, y además tiene velocidad. Claro, Sadik también te lo puede dar con buena zancada.
3: Pero con menos calidad.
5: Sí, pero con buena zancada. Claro. Pero es verdad que. Sí, claro, el Celta está tan arriba que estas posibilidades se pueden dar.
2: Estima 3 minutos de la pausa de hidratación.
3: ¿Para Danjuma o para Sadik? El partido está para un loco de estos.
2: Valencia y Celta empaten a 0. El Valencia afortunadamente equilibrado. Un inicio de la segunda mitad fort del Celta, pero no ha estat capaz de marcar. La juga el equipo de Mestalla, Jesús Vázquez, en el seu hábitat natural, la banda esquerra. Entrega para que la juguen el centrals. Jo crec que hi ha hagut algun canvi. Mira la posició de Pepe Lu, algun canvi hi ha hagut de dibuix en el València. La pilota per a Tàrrega, està en el cercle central, la lluita amb Febas, cau a terra, falta.
5: Ja, però és que se ve a Pepe Lu de lateral derecho. No. Jo crec que seguiran siendo tres centrales. No lo entiendo de otra manera.
2: Allà la té Pepe Lu. A mí Pepe lo ha pasado a jugar de migcampista, pero
5: sí, quizá ha pasado a jugar dentro de la pista y ha venido
2: no
5: ahí.
2: No sé.
5: Ha venido a recibir ahí entre central y lateral. Sí, es posible.
2: Ahora torna a colocarse en mig dels tres. Debe haber sido coyuntural y no estructural la posición.
0: No, juguen en cinc darreres. El dibuix es el mateix. Ahí se veu.
2: Aliu Dieng jugant en curt per a que la tinga Guido Rodríguez. El Celta Andarrís.

0: El València que té la pilota i Guido demana calma. Sap l'argentí que estem en el tram definitiu de partit. A punt d'endinsar-los en l'últim quart d'hora. Falta en atac de Dieng.
1: És que està molt fort.
0: Ha aixafat Carreira. El lateral la nota a terra, és falta.
2: Ay, por el pie izquierdo.
1: Sí.
2: Ha tratado de protegerse, pero lo ha pisado.
3: I tenim la pausa per a la hidratació, mentre que estan parlant de Guido Rodríguez i Javi Guerra de nou en Gil Manzano. M'està agradant perquè jo no sé si és per primera vegada en Carlos Corberán, però estan més futbolistes parlant dels àrbitres. Jo sé que això pot ser de vegades es pot dir que és de tribuner, però jo això ho agraeix. S'ha quedat Guido Rodríguez parlant a soles en el col·legiat, que, insistís, no està donant ni una, però ni per un costat ni per altre.
1: Efectivament.
3: Ja justament.
1: Anem a aprofitar la pausa per a la hidratació amb Indústries Bijusa Higiene Industrial. Minut i resultat, Luis Urrutia, el nostre partit de la jornada.
0: Estem en el minut 30 de la segona meitat en Mestalla, 15 per a la conclusió. En el partido de la jornada, Valencia 0, Celta de Vigo 0.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: No de la Nit i 8 minuts, per cert, està jugant el Villarreal B, el conjunt de David Albelda, partit amistós davant el conjunt del Teruel, del Club Deportivo Teruel, 0-0. Ara mateix disputant-se, estem en el 4 de la primera part, anirem informant de tot el que vaja passant.
5: Tenim Clara. Un oient que ens diu, no sé si vos passa el mateix, com que ens llança una pregunta a la taula. Arranquem totes les temporades amb il·lusió, arriba el minut 50 i me'n vull morir.
6: Jo bueno,
1: el problema és que queden 37 partits encara i la Copa i, bueno, pues... En el cas del València, sí, en les darreres temporades és més o menys la constant.
6: No però jo crec que la gent ja no empieza ni con il·lusió. Empieza con...
5: Si no començarà amb il·lusió, no anirien 43.000 claro, persones.
3: No, Clara, però vindre a Mestalla claro. Ja és algo social, algo que vas a ton pare, a ton tío.
1: Ja és para religiós, pràcticament.
6: Exacto, estoy con Nacho, es una religió.
1: És una litúrgia, és claro. Un... Sí, però...
3: Per cert, es prepara un vell amic nostre. Iraiz Moriba.
1: No pot ser, me'n vaig.
6: Si lo querían tirar, ¿no?
1: Bueno, però saps què passa? Que este és el típic canvi en un hora... No vaig a ir... Mira, me
5: ha canviat el look.
3: No digues, Paco. Però no és que volien llevarlo, Charlie. És que cobra 4 kills nets. 4 kills.
6: Ah, yo pensaba que era un problema de actitud y todo eso.
1: No, es un problema de los 4 kilotones que cobra este señor en el Celta.
2: El Celta puede pagar 4
5: millones, son
2: netos.
3: Una burrada.
2: Netos, sí. O sea, cerca de 8 brutos.
1: Es que ya Aspas en porta, creo que son...
6: Bueno, ahora sí, al menos este año ya, ¿no?
7: El Celta paga molt.
2: Pero Yago...
7: No sé quién me parla del salari de Giraldez.
3: Adiós.
1: Ojo.
7: Que era extraordinari, ¿eh?
6: Sí.
7: El show de Giraldez. Bueno, pues estem ja en els últims 14 minuts, ja no hi haurà més pauses. Ahí sí que has barat, però no ha passat res en la jugada. Allà va tractar d'atacar el València, i ha falta quan tenia avantatge Jesús Vázquez.
3: Segona vegada que ho fa el col·legial, sí. Que té un futbolista del València en avantatge. S'anava Jesús Vázquez per la banda esquerra i para el partit.
6: És que és
3: molt roïn.
6: Jo digo, Nacho, és que no te rea. Es que es muy malo, ya está.
1: Tampoco. Mira, prácticamente la única buena noticia para el Camp de Mestalla en Guany en la segunda última temporada es que desde el estudio de 2027, Gil Manzano no chulará en Mestalla más y más.
6: Bueno,
1: ahora han de tirar el Camp.
7: Pero ¿qué dice eso?
1: Porque sí. Porque Gil Manzano es que es infumable.
7: El partido del Madrid así, el chula Gil Manzano, con todos los años, seguro.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que arriba está el punto en el que ya no sé a quién perjudica más ese partido.
7: Bueno, a Gil Manzano, creo.
6: Claro, exacto.
1: No, als espectadors, anava a dir.
7: És el que és pitjor d'este partit. Juga el València en atac. Moutar Diakabi, que juga com a extrem esquerre.
6: Además, ¿verdad?
1: Ahí está Diakabi.
7: Balón per a Pepelu. Pepelu en la frontal de l'àrea. El moviment d'atac dels jugadors del València és escàs.
6: No, però este partido lo puede ganar un Diakabi, un Sadik, un Danyuma, alguien que no tiene la testa bien. Es decir... Este partido normal no lo puede ganar.
2: Estamos acercándonos a los minutos
6: claro,
2: finales.
6: Claro, eso.
7: Sí.
6: Eso que apenas Sadik se tropieza.
7: Adiós, Dieng.
6: Dieng, joder, así
7: Dieng,
6: raro.
7: Dieng, el rebuch y la falta en ataque de Dieng. Dieng, desde que hay sí, no hace riesgo.
1: Bueno, hace dos faltas en ataque.
6: Se ha caído tres veces.
3: Però dona la sensació que està sobre revolucionat, sí, futbolista de Mali, pues, que ha entrat... És que a la fi, jugar en Mestalla en Lliga, en la pressió de la samarreta del València, no espera tots. Anem a veure com rendeix este futbolista, sí, que a soles ha jugat de la Lliga Egipcia, però el que està fent són símptomes clars d'un futbolista que ha sigut sobrerevolucionat.
1: Sí. No, i és que a banda, xocar en Dieng, me ho comentaven l'altre dia en entrenaments, en paten i tal, és que està com un bou. I xocar en Dieng és un molt mal negoci per a qualsevol.
3: Però no sé... No sempre estar fort és sinònim de tindre resistència.
1: Ah, evidentment,
6: claro,
1: evidentment.
6: Claro, por supuesto.
7: Groga per a Radu, per pèrdua de temps i la protesta de la defensa del Celta per a dir-los: ei, Gil, tens que contar el
6: pero
7: temps.
6: Claro, es que...
7: I Gil no conta el temps i li treu Groga. Per a mi acaba d'incomplir amb el reglament l'àrbitre.
6: És un demente.
2: Si no le ha avisado para decirle que estava contando ya...
1: Bueno, pues el show de Gil Manzano, que almenys ens està donant un poquet de menjar en esta segona part, perquè futbolísticament...
2: Sí, sí. Està sent terrible.
1: Poqueta
2: sí.
1: cosa.
7: En un partit 0-0, amonestat els dos porters. Un fenomen, este Gil Manzano.
1: Bon resum, ese també.
7: Pilota per al Celta. És Viljot Svedberg. Ha rebut una espenta de Mafeo. Però la jugada continua. I l'Aix Moriba en el cercle central. Filtra la pilota, la juga avant. Toque per a Iago. Aparguem per la dreta la centrada del Celta, el rebuig de Dieng i la pilota que tornarà a ser per a l'equip de Vigo. Ixa amb tot, amb moltes ganes, Mafeo per a rebutjar ixa pilota. Rampes també per al capità del Celta. Però l'equip de Vigo ja ha fet tots els canvis.
1: Sí. Uau, Llorente està tieso.
7: A Corberán li queda un. I està encalfant Nacho o no?
3: Sí, i és Hugo Duro qui va entrar al terreny de xou per a veure si té alguna ocasió el nou
6: sí.
3: del València
6: sí,
3: per a gaudir d'alguna ocasió. Li crida Carlos Corberán al davanter, que ha estat calfant des del minut 45, o sigui que entrarà calent.
6: Sí, por Dan Yuma, ara sí.
7: Rebotja la pilota Guido.
6: Seria la bomba que li salia Dan Yuma.
3: Jo insistís que perdó, Luis, sí. que a lo millor és que jo conec el futbol molt poc, però jo com futbolista s'ha tirat 4 setmanes lesionat, l'altre estiga filtrant que se'n vol anar, i que l'únic davanter que te pot agradar més o menys, però l'únic davanter
1: que
3: no ha estat entrenant
1: callat,
3: que no s'ha queixat, siga l'últim en entrar, en termes de gestió de grup, jo no entenc.
6: No és la millor, Nacho, no és la millor.
3: Home.
6: Te crea un problema en la jornada número 1.
1: I si fa gol Hugo Duro en el 90, tot el món callar. Tot el món a callar.
6: Hombre. Y titular el domingo.
7: ¿Te extrañaría, Fernando?
2: No, en absoluto.
6: Y titular el martes, además.
7: La pilota espera el València. Minut 36 de la segona meitat en el Punta Punta Punt Ràdio. En un instant se n'anem al debut del Pepico Amat de nou en segona divisió. Perquè a les 9 i mitja juga el Lense. El baló mentre espera el València. La pilota que tracta de jugar per la banda dreta, cau a terra Jesús, pot alçar-se falta. Una més de les moltíssimes faltes que ha fet l'equip de Vigo. Bé, el canvi en el València.
3: I ara sí, se'n va Arnau Dan Yuma, ovacionat. A més, una ovació tancada de tota Mestalla que el propi futbolista agraeix i també dona aplaudiments. I entra Hugo Duro, insistís en aquesta ovació. Arnau Dan Yuma, que és veritat que, oye, ha empezat malament, però jo crec que la segona meitat, Luis, ha sigut molt bona.
7: Pero bueno, ha jugado un buen partido. Sí.
2: Yo creo que es el único que lo ha intentado. Bueno, allá
6: a mí me ha gustado. A mí me ha gustado.
2: Le ha puesto ganas, ha disparado, ha contragolpeado.
6: Ha sido inteligente.
2: O sea, yo creo que no para un delantero del Valencia que tiene que hacer cosas, creo que
6: es el mejor
2: que ha hecho cosas.
7: Mal ataque el Valencia, que crema Naus, juga junts. Encara que siguen 7 minuts amb Sadik i Hugo Duro. La pilota per a Tàrrega, avança per a Sadik Umar. Este fa un moviment de crac. Continua Sadik amb la pilota lateral de l'àrea. Fa la centrada cap a Hugo Duro. Rebuja la defensa del Celta.
6: Partido para locos, Luis. Partido para locos.
1: Pero
7: la pilota la torna a recuperar el València.
6: Sadik és el mejor.
7: Mafeo fa una centrada lamentable. La recuperarà el València. El rebuig de Ilaix Moriba per a que la torna a tindre el València. Vinga, vinga, vinga, que falten els minuts de la veritat per al València, que ara està tancant el Celta de Vigo. La pilota de Mafeo avançada, perfil dret per a Javi Guerra. Córner, vinga, vinga, vinga, vinga, córner. Córner per al València. Crec que és el primer en tot el partit, eh?
6: Pues,
7: que trau el València.
6: Primer o segundo, o mucho.
7: I ho fa en el 83.
6: Creo que ha habido una mía parte.
7: Trau ràpid el córner, la pilota penjada, el rebuig aeri del Celta.
0: La pilota queda per a Diakabi, qui la deixa passar perquè traurà des del costat.
1: Era el primer.
0: Està més còmode jugant amb les mans que amb els peus. La centrada de Pepelu cap al segon pal. No aplega Hugo Duro. Hi haurà falta en atac d'Hugo Duro.
3: Es que demanant Hugo Duro al s'arreplega pilotes que li donen ràpidament la pilota al porter del Celta de Vigo, perquè no havia cap i el porter del conjunt visitant pues, anava a tomar el seu temps, perquè és veritat que en aquests últims 5, 7, 10 minuts està millor el València.
1: Nacho, és que el concepte de arreplega pilotes ja no existeix.
2: Lo que pasa, Nacho, volvemos a lo de està millor el València, però Radu no ha hecho ni una parada.
1: Sí, però saps què passa? Que n'hi ha hagut moments en la segona part que el Celta ha tingut per a matar. No ho ha fet i ara el València se veu viu, 0-0, estic millor físicament.
2: No, però si és que el València puede ganar este partido i Radu no hacer ni una parada en tot el partido.
6: Yo sí creo que el que está mal es el Celta. Yo creo que no ha leído bien el partido, así como el año pasado.
3: No agafem.
0: Iago Aspas en atac per al Celta. La pilota centrada, rebutja Pepelu. Ha anat Javi Rueda en tot per a buscar la centrada. I així ve l'aixida al contraatac per al València. Sadiq Umar entrega per a un molt millorat Javi Guerra. Aludient, quina pèrdua acaba de tindre. No tots són peces, eh? Això, redonet és la pilota i cal tractar-la bé.
6: Cuidado,
0: carrera per al Celta.
2: Està nervioso, hombre, està nervioso.
6: Está nervioso, sí, está nervioso.
0: Se li nota, eh?
6: Sí.
0: La torna a rebre entre línies Iago Aspas. El crack de Moaña que se'n va cap a la frontal, fa dos bicicletes. La centrada que rebutja molt bé Pepelu. Allà va de nou Dieng, la toca en el cap i la torna a Pedre. I el Celta torna a penjar la pilota que se'n va directament als dominis d'Stole Dimitrievski. Últims 5 minuts. Això continua, València 0, Celta de Vigo 0. La pilota llarga per a buscar, s'ha dit fora de joc. Sí.
1: Offside, Clara.
5: Tenim un oient que ens diu que creu que el braç de Dieng pot medir més de 50 centímetres.
1: Bueno, el braç de Dieng en perímetre, la cosa anirà per ahí, eh?
0: Sí,
1: està segur, molt segur. Fort, Aliu Dieng. Ara, avui, de moment...
3: Una passada bona. O sigui, molt braç, val? Però una passada bona.
1: Dos faltes i una passada bona.
2: És una pena que se juegue con los pies a esto.
1: I un braç per al Mister Olímpia en octubre, efectivament.
0: Últims 4 minuts en Mestalla. 4 més descompte. València 0, Celta 0. És l'entrega 1 de la Lliga per a l'equip de Mestalla. La pilota per l'esquerra, no hi ha bona combinació entre Marcos i Viliot. I finalment hi haurà servici de costat per a l'equip de Mestalla. Ahí la té Pablo Maffeo en el seu debut com a valencianista. Maffeo li la regala al Celta.
2: No està fino Elliot, eh? I és bon jugador, eh?
6: No.
2: Però està... No sé, primer partido.
6: La jugada del penalti no lo había hecho mal, pero es verdad que no está. Tiene una calidad brutal.
2: Sí, sí, sí.
6: Brutal, brutal.
2: No está, además, a nivel de desequilibrio, es que hace cosas muy inteligentes, pero no está fino hoy.
1: Chicos, te recordatorio de que de así a 10 minutos comienza el partido en Elda, en el nuevo Pepico Amat entre Eldense y Cádiz, y que también comienza el nuevo Michel, Español Real Madrid en primera división.
0: Mientras la juga el Celta en Mestalla.
6: En Eldense.
1: Home, evidentment, ja anem a fer el partit així.
2: Bueno, espero...
1: Fernando, acaba la frase.
2: Espero no equivocarme, però creo que no tiene un partido fácil el Madrid, eh?
6: Mira el Dense.
1: Acabem este primer. Vinga.
0: La pilota per a Maffeo. El Celta que se n'ha vingut una miqueta, va, i Mestalla que xiula l'equip, eh? Que li demana vinga a anar cap amunt.
6: Yo creo que hay miedo a perder ahora. Sí. En los dos equipos.
0: Aliu Dieng controla la pilota en la separadora, se'n va cap a l'esquerra, toca per a Javi i este perre el valor.
2: Ja, lo de si era no puedes Jesús. Ganar, no pierdas.
6: Claro, esa sensación, sí. me da...
1: No o sea, pergues en 5 minuts el que no has guanyat en 80.
6: Pero es que me ha dado ya algunos minutos que me da la sensación por parte del Celta, sobre todo.
2: Sí, sí.
1: ¿S'han donat la mà?
6: No. No, yo creo que no, pero que el Celta, que ha tenido el partido para ganarlo, estoy contigo, Paco, creo que se ha ido del partido.
0: Así no, no s'han donat la mà, no. Els dos equips volen guanyar-lo,
6: però tenen miedo a perder-lo.
0: I a por a perdre'l, sí. Correcte. La té Carreira per al Celta, 3 minuts més descompte per a la fi.
2: I és primer partit de Liga, hay que tenerlo en cuenta, sí. Que el cansancio aprieta, hace calor y,
6: sí.
2: Y a nivel físico no se está como dentro de 10 partidos.
6: No, la temperatura, la humedad...
2: Todo.
0: Aparentment els migcampistes del Celta... Era Román que obria cap a la dreta, la rep Iago Aspas, Aspas frontal de l'àrea, entrega en horitzontal per a Moriba, Moriba amb la pilota, la deixa en curt, pilota a l'esquerra, allà va buscar-la de nou, el capità, la pilota per a Viliot, és Belbert que la deixa per al llançament, fora de miracle! Acaba de salvar-se el València amb el llançament de Marcos Alonso, que se n'ha anat ha hundit de la soca del pal esquerre de Dimitrievski.
1: Buah.
0: És la millor jugada del partit del Celta. La pilota de Marcos, afortunadament, fora.
1: L'ha bufat Dimitrievski en la boca, eh? Anaba dins.
2: Además, muy bien pegada.
1: Es que anaba dins.
2: Muy bien pegada con el interior. Primer palo difícil porque no va fuerte y la ha tirado el segundo muy bien.
1: Buah,
2: se ha ido
1: pues
2: por muy
1: de
2: poco.
1: Miracle, de miracle. No se lo creo.
0: 44.
1: Giralde.
6: Clarísima, ¿eh?
2: Sí, sí.
6: Clarísima.
1: Quina ocasión.
0: Falta a favor del Celta, protesta Nacho tot el València.
6: Pues és claríssim.
3: Protesta tot el València perquè ha sigut claríssim que Umar Sadiq havia tocat la pilota. Sí. Ha sigut, de fet, Guadalupe Porras qui ha alçat el banderín perquè Gil Manzano no anava a assenyalar falta. Està Guido Rodríguez indignadíssim i bé, una xiulada màxima a l'equip.
6: Nacho, que ha pitat la segunda i la que és la primera, claríssima. Hay un salto. Que se llevan a un jugador del Celta.
3: Es Sadiq, totalmente. Esa
6: es la falta. Sadiq,
3: pero tindre la pilota es falta. Y
6: claro,
3: no el chiula.
6: Exacto.
3: Es que de fe se emporta el chiulit a la boca.
6: Y pita
3: y
6: después.
3: No la chiula.
6: Y pita la otra, que no es.
1: Bueno, infumable el arbitraje, pero a sorpresa de ningú. Y ahora lo importante es, Luis, afegit, que estarem a punt de conèixer.
0: Sí. En un segundo conèixerem l'afegit de este partit inaugural de la Lliga.
6: Qué ocasión ha tenido el Celta, tú. Uf. Para asustarse, ¿eh?
0: Joel Lago. El home lliure del Celta de Vigo, el home que tanca la defensa. I tenim l'afegit, Nacho.
3: 5 minuts d'afegit per al partit. 5 minuts que pot donar per a tot, per a bé o per a mal.
0: Errada de Pepelu, el refal de Dènia i finalment la rebutja Dimitrievski. Quin control acaba de fer Marcos Alonso. Encara que hi havia fora de joc de Sadiq Umar. La trau ràpid el Celta, però no des d'ahí. La pilota per a el de Moanya, filtra el baló, el trau com pot i acabi. Quina manera de patir. Baló per al Celta.
6: No puede, vamos a ver. No puede sacar el Celta un fuera de juego desde tu campo.
0: Pero a mí es intolerable.
6: Es intolerable, Luis. Lo ha sacado desde el campo del Valencia.
1: Pero también has de estar un poco más vivo también para defensar.
6: Es que fuera de juego en otro campo es imposible. Es decir, otra jugada.
3: Claro, claro, claro.
6: Esa no se puede, no se puede hacer. Se hubiera marcado.
0: Si esa jugada acaba en gol, ¿qué?
6: Pues hay que anularlo o matar al árbitro. Dos cosas, o a la vez, las dos cosas.
1: No fue falta matar ningún.
6: Deportivamente.
3: No es por
0: permitir que un fuera de juego estraga desde la treca.
6: Es que no se puede, no sé.
0: Claro, es intolerable.
2: Evidentemente.
6: Al final, de verdad, es que normalizamos.
0: Estem en el segon del 5 minuts d'afegit. València 0, Celta 0, l'equip de Vigo que va buscar la victòria. La té Iago Aspas, entrega en curt per a que la torne a jugar Miguel Román. Román entrega de nou per a Iago. Este Auri per a Marcos. El central acostant-se, xiula Mestalla. Carreira tracta de filtrar, no li ix, així que té que obrir per a Viliot. Viliot encara amb Afeo, se'n va cap a dins, continua Viliot. Svedberg frontal de l'àrea, obrix Moriba. La pilota penjada, el rebuig que és bo de Jesús Vázquez, la torna a tindre el Celta de Vigo. Ai,
3: I
0: quin patiment!
3: Xiula Mestalla perquè el partit està més per al Celta que per al València en este 91 i Mestalla que s'impacienta perquè la imatge als últims 10 minuts és lamentable.
0: El València enculadíssim. La pilota per a l'equip de Giralde. Farà pressió una miqueta més el València. Vinga, l'ha recuperada en una miqueta més de pressió i d'actitud. La pilota treta per Javi, entrega per a Sadiq Umar. Ells van amb tot, per la pilota. Quin contacte més dur ara de Joel Lago. Trau de banda el València. Falten 2 minuts i mig. Això està 0-0. El valor el té el València, que juga des de la seva zona defensiva, però fa sense tindre pressa César Tàrrega. Què diu Mestalla?
3: És que no termina d'entendre-lo. Estan dient queremos algo, però no termina d'entendre a què es refereixen, perquè això és el canta la curva nord, però estan demanant algo, això és evident.
0: Sí, sí. Sadiq Umar guanya una bona pilota en el mig del camp, entrega per a Javi Guerra. Javi Guerra per a Sadiq, Sadiq frontal de l'àrea. Sadiq que la filtra cap a Hugo Duro. Que bé ho ha fet la defensa del Celta perquè la passada era boníssima. La passada era boníssima. I el baló que torna a recuperar el València. Estem en els últims 2 minuts.
6: De Javi Guerra, Sadiq, que bon baló l'havia dado.
0: 0-0 al marcador de Mestalla. Ataca el València, ho fa per l'esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez, però li guanya l'acció Javi Rueda, falta. Tractava de recuperar la pilota en la tirada esquerra del València, finalment l'àrbitre assenyala la falta favorable al conjunt vigués. Juga des de darrere el Real Club Celta de Vigo. Minut i mig per a la fi del partit. Bona recuperació de Pablo Maffeo. Fa en camp propi.

0: Y entrega pela Guido Rodríguez, Esteuri sobre la derecha. Lila dona contrapeo, pero referse Javi Guerra. La entrada en falta de Marcos, falta. La ayuda al árbitro del partido. Es Balóper al Valencia, la gradería de Mestalla que le demanda al equipo que otraga Rapid porque eso se acaba. La torre tiene Guido Rodríguez, pero el Valencia per la derecha la espera Javi Guerra. Javi Guerra que pincha la pilota para la frontal del área. Rebulla Vela, releguarda del equipo de Vigo. Y finalmente la reventa la defensa, pero Tárrega torna a colocar la pilota prop del área del Celta. Bota Jesús Vázquez, la pilota para Javi Guerra, la toca en la cuixa. Queda la pera Danjuma en la frontal del área, perdón, Ego Duro. Allá va Mouktar Diakabi, el chut desde 40 metros. Amagaba el lanzamiento, Orica para la izquierda, para Eixa Ludien. Pot ser l'última jugada del partit. A Ludien, amaga amb la centrada, Mestalla que me diu, vinga, fes la centrada. I a Ludien, allí la penja, el rebuig que queda, però la frontal de l'àrea, el chut i el pal a Radu. Bueno. El chut de Guido Rodríguez. Després del rebús defensiu, el llançament ras que ha atrapat el porter del Celta, en la que ha estat l'oportunitat més clara del València en la segona meitat.
1: El detall és que s'ha complit el que demanava Nacho Sánchez la graderia. Un tiro a puerta, queremos un tiro a puerta. Ah, estava cantant la gent. Eix era el càntic.
2: Ah, pues fíjate.
3: Pues l'han tingut, però tampoc és que haya sigut un llançament de massa perill, Luis.
0: Per al Celta, final. Conclou el partit en Mestalla.
1: Bronca.
0: Esta és la xiulada de Mestalla, l'equip 0-0 final.
1: Nacho.
3: Pues sí, acaba el partit així a Mestalla i jo diria que el titular és que el València acaba comença la temporada com va acabar la temporada passada. En xiulits, en bronca, en un xoc fosc, gris, sense pràcticament ocasió i en gestions dubtoses per part de l'entrenador a l'hora de gestionar el vestidor. Dit això, no podem oblidar una cosa, la realitat del València en termes de plantilla, en termes de classificació, als últims anys és la que és i t'estàs enfrontant a un equip d'Europa League. Jo sé que sona mediocre, però podem dir que és un bon punt? Jo crec que no. Però tenint en compte que el València ha lluitat per no baixar els últims anys, doncs mira, és un empat davant un equip que avui jugarà, que este any jugarà a Europa League.
1: Números del partit molt ràpidament. El expected goal 0.58 el València per 0.66 el Celta. Posició 44% València, 56 el Celta. Rematades 8 del València, 2 entre pals. 7 del Celta, 3 entre pals. Corners, un del València, dos del Celta. Grogues, dos per al València, tres per al Celta. I faltava la data de les faltes, l'estadística de faltes. 17 del València, 17 del Celta. Ha igualat la segona part la intensitat del València i s'ha notat també a nivell d'ocasions. Ara, de seguida, està Juanjo Rodríguez per ahí.
0: Ara, 34 faltes són una barbaritat.
1: Són moltes per a poques grogues. N'hi ha que dir coses. Juanjo Rodríguez, bona nit.
4: Hola, bona nit de nou.
1: Bueno, per cert, ja estan els protagonistes del Dense Cádiz damunt la xespa, de seguida estem en el nou Pepico Amat. Però, Juanjo, què t'ha paregut este empat a 0 entre València i Celta per encetar la temporada?
4: Pues una continuació de la primera part. Ja he dit que el València, sense pràcticament cap virtut, no se pot destacar ni res ni a ningú. Un xoc passiu, no operatiu, conformista i la bronca en Mestalla ara gran. No se pot presentar un equip en el primer partit donant la sensació que ha donat el València. Ni pressió, ni sacrifici, ni treball, ni esforç, absolutament res. Un partit totalment pla.
1: Rescates algú dels novetats, dels nous, dels fitxatges, dels veterans? Te quedes en algú del València per avui?
4: No, és que no se pot destacar a ningú. És una, i alguns no sols no han destacat, sinó que han fet un partit, en la meva opinió, lamentable, com pot ser Guido Rodríguez, que és una regressió total, és un plom, un pes mort per al València. La veritat és que la imatge que ha donat avui el València és absolutament lamentable, en la meva opinió, clar.
1: Faltava la pregunta per a tu abans per a tancar. Si n'hi haguera que reforçar una posició urgentment en el València, quina seria?
4: Qualsevol.
2: La d'entrenador.
1: Sí, pensava que anava a dir entrenador.
2: Rodri, ibas a dir la d'entrenador.
5: O la de presidente. O la de presidente.
1: Juanjo.
4: No, bueno, el entrenador és un senyor que comença la temporada en números absolutament roixos. És una barbaritat total haver donar-li continuïtat a aquest entrenador, perquè a les primeres de canvi anirà a cavall i picaor per l'aire.
1: Perfecte, Juanjo, que hi ha protagonistes. Un abraç, amic.
4: Vale, gracias.

0: sent així, no?
1: Duríssim. I Nacho crec que s'ha baixat ja, no?
2: No.
1: Nacho, per a tancar ràpid.
2: Encara. A veure, per a mi, el millor ha sigut Pepe, ho he de dir, o com a central, mira, jo crec que ho ha fet bé. I jo estic d'acord amb Charlie. Millor el punt que les sensacions. Si el partit haguera acabat en ixe arreo que ha tingut el València en les ocasions de Dan Juma i tal, crec que no haguera hagut xiulada, perquè jo crec que Mestalla entenc que avui en dia un punt davant del Celta és millor. Però és que has acabat embotellat en la teua àrea. I això sí que no es pot permetre. Es pot permetre no guanyar al Celta perquè avui en dia eres pitjor equip que el Celta. Val. Però no pots acabar el partit tu embotellat.
1: Tanquem amb Luis Urruti. Un abraç, Luis. I ara de seguida, Nacho, parlem en zona mixta.
3: De l'àrbitre no parlem.
1: No, sí, l'àrbitre, regular o mal.
3: No,
1: desastrós.
3: No, desastrós.
1: Re desastrós.
3: Gil Manzano, eh? És que tenim que incloure la categoria Gil Manzano.
1: Gil Manzano, perfecte. El València.
3: Per davall, desastrós.
1: En este empat se queda en mitja taula, un puntet. La setmana que ve, pròxima jornada, serà dimarts davant el Betis per la nit en el camp de Mestalla. Un abraç, Luis.
3: Fins demà, Paco. Adéu.
1: I ara de seguida, Nacho, parlem en tu en zona mixta. Un abraç. Tanquem des de la zona de comentaristes, final del partit de la jornada de la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial. València 0, Celta 0.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: No, de la nit i 39 minuts, ja està en marxa el partit del nou Pepico Amat, un partit que anem a comentar en Juan Luis Mora i que ja està contant-nos el nostre Álvaro Molina. Álvaro, recordant les alineacions del Dense i de Cádiz.
5: Per part del conjunt de Claudio Barragán, que avui fa tres canvis respecte a la setmana passada, Ramon Vila està en la porteria, la línia de quatre formada amb Clemente, Serra, Esmant i David Ruiz, per davant doble pivot amb Justin Smith i Guillermo Macho, tres mitja puntes, Fidel, Rastrojo i Jordi Martín, en punta Mariano Carmona. Per part del conjunt del Cádiz, avui entrenat per Albert Celades, està jugant amb Joaquín Ezquieta en la porteria, la línia de quatre amb Juan Díaz, Javi Castro, Noah Obioma i Manu Rivera, tribot per a Joaquín, Damián i Ivón Sánchez, i en la punta d'atac de la Rosa, Antoñito i Urco i Zeta.
1: Destaquem alguna coseta estos primers minuts en el nou Pepico Amat, Álvaro?
5: De moment temes la pilota al conjunt d'Albert Celades, però és cert que està molt pressionant, molt intens el conjunt de Claudio Barragán, que avui el nou Pepico Amat presenta una boníssima entrada, també un bon grapa d'aficionats del Cádiz. De moment, l'Eldense és qui està pressionat més, minut 9 ja de partit. Eldense 0, Cádiz 0.
1: Per a comentar el partit està per ací Juan Luis Mora. Hola, Juanlu, què tal, com estem?
6: Què tal, buenas tardes.
1: Has estat en Mestalla, no? Fa una
6: sí,
1: estona.
6: Sí, he estado la primera part en el campo.
1: ¿Alguna cosa per a destacar o...?
6: Bueno, yo creo que bueno, es un ambiente pues bueno, enrarecido y bueno, yo creo que hoy el Valencia ha tenido el partido para ganar, no como ha terminado, pero sobre todo la primera parte... ha tenido un par de ocasiones y bueno, al final el Celta también pues bueno, se ha ido rehaciendo y bueno, y se ha convertido en un partido que ha pesado más ese escenario que bueno, que hostil, Mestalla con la gente pues bueno, pensando en otra cosa que no es fútbol. Hoy en día pues ya no hay esa sensación de quizá de pertenencia, habrá esa sensación de ir a ver el fútbol y bueno, y al final pues se ha conseguido, bueno, han conseguido un empate que yo creo que el Valencia podría haber ganado perfectamente el partido.
1: Ara te pregunto i se centrem en el que està passant en el camp de l'Eldense, però abans hem de comentar cosetes que estan passant. Per exemple, està jugant el Villarreal, eixa amistós davant el Teruel i acaba de fer dos gols de manera consecutiva, minut 32 i 37 d'esta primera part en l'amistós del conjunt de David Albelda. Crec que ha marcat Albert García, el segon del Villarreal. 0-2 està guanyant en eixa amistós, com deia, i en primera divisió acaba de marcar Arda Güler en el 10 de la primera per avançar, Bellingham, el gol és de Bellingham, no de Arda Güler. Arda Güler és la centrada. Jude Bellingham per a posar el 0-1 favorable al Real Madrid davant l'Espanyol. Estem en el 11 de la primera part. I anem a aprofitar perquè hem de fer un xicotet alt en el camí abans d'endinsar-nos al 100% en el que està passant en el nou Pepico Amat. Álvaro Molina, minut i marcador en Elda.
5: Minut 11 ja de partit, Eldense 0, Cádiz 0.
1: I de seguida estem també en les rodes de premsa des del camp de Mestalla.
7: Som a punt.
0: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 10

0: No moltes vegades se veu en un partit d'aquestes categories de futbol professional. L'expected goals de l'Eldense és de 0,16, poquet. Possessió, 52% per a l'Eldense, 48% per al Cádiz. Rematades, 4 per a l'Eldense, 3 a porteria. Cap del Cádiz, en total i en particular. Corners, 6 per a l'Eldense, 1 només per al Cádiz. Grogues, 1 per al Cádiz, la vista Damián en el 37. I faltes, que era l'altre detall que me'n faltava per comentar. 8 del Cádiz, 4 només de l'Eldense, un Cádiz que ha rascat més, que no ha tirat a porteria, que no ha tirat en general, i un Eldense superior, però que no ha traduït, Juanlu, la superioritat en gols.
1: Sí, lo que estábamos diciendo, quizá al inicio 5 o 10 minutos de inicio, el Cádiz ha tenido más presencia, luego ya prácticamente el partido ha pasado a manos del Eldense con más llegadas y bueno, y ha emergido la figura de Ezquieta del portero del Cádiz, y como pasó el partido pasado, uno de los mejores del partido. Y cuando tu portero es el mejor, pues hay que hacérselo mirar, porque bueno, el Cádiz, con todos los problemas que ha atravesado y creo que sigue atravesando, vamos a ver cómo discurren las jornadas, porque no tiene buena pinta.
0: De la primera part, Álvaro Molina, destaquem a algú per la teua part en el cas de l'Eldense, del Cádiz, poqueta cosa, el seu porter, bàsicament.
2: Sí, el Cádiz, el porter, només, i l'Eldense, sobretot, la banda dreta, amb Fidel i Jesús Clemente, pense que estan creant moltíssim perill, i estaves parlant de l'expected goals, que era de 0-16.
0: 0 com... I, sí, correcte.
2: Clar, i també s'ha de dir que al final l'Eldense ha tingut molt bones ocasions, però és que li falten també dos jugadors, com Manu Nieto o Pau Cabanes, que jo estic convençut de que si avui estan al camp, que estan lesionats, no estan ni en la convocatòria, si avui estan al camp, igual una haguera caigut, perquè ja dic, és que està sent superior, sobretot en l'últim tram de la primera part, està sent superior l'Eldense, però és que li falta eixe dimoni dins l'àrea, eixa contundència ofensiva per guanyar partits, i esperem que en la segona part, encara que siga un golet 1-0, seria perfecte.
0: De moment, el que estem mirant de l'Eldense en partit i mig que portem d'esta temporada, millor futbol o millor imatge, sí, que resultats. Sí, sí. De moment, l'altre dia davant l'Almeria, i 3-0, que va ser massa contundent per al vist damunt la gespa en l'Almeria Stadium, en el Power Horse Stadium, i en el cas d'avui en el nou Pepico Amat, de moment 0-0 al descans. I anem a fer un xicot de recull, perquè tenim en marxa encara l'amistós del Villarreal B, que està 0-2 en el 20 de la represa davant el Teruel. Al descans també, en primera divisió, empaten Espanyol i Real Madrid 1-1. En el gol de Bellingham per obrir el marcador ha empatat Àlex Calatrava. I al descans, com dèiem, sintonia punt a punt per a tancar esta jornada de dissabte. Eldense 0, Cádiz 0.
3: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
10: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada.

0: este diumenge al Punt a Punt.
1: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
3: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
0: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt. Punt a Punt.

0: Les 10 de la nit i 29 minuts. Enfilem la recta final del punt a punt, però ja sabeu que el punt a punt continua, eh? Continua fins a les 12 i mitja de la nit. De fet, anem a fer una xicoteta d'invasió del temps dels últims 90 minuts del punt a punt, que normalment comença a les 11, avui començarà a les 11 i mitja per el tema tan particular dels horaris de primera i de segona divisió. Com deia, al descans, amb imatges, Álvaro Molina, que tenim d'aficionats del Cádiz, que s'han desplaçat, eh? Des de Cádiz a Elda, que no és un viatge curtet tampoc, per a veure de moment este 0-0 al descans i el seu equip sense tirar a porteria, no, sense tirar en general.
1: Li està costant molt al Cádiz, que com bé estàs dient, l'afició espectacular d'aquest equip històric, que no està passant tampoc per el millor moment de la història, però sí que és cert que molta gent s'apropa, sobretot molts xiquets i xiquetes, jo he vist quan estava sobretot per fora del camp, i pel que fa a l'equip, al final és un equip molt jove, que està jugant amb molts jugadors de la Pedrera, és una mitja de 22 anys, el Cádiz, tot un Cádiz, i no està arribant. Sobretot el seu millor jugador, que és Antoñito per banda esquerra, és el que està intentant tindre més protagonisme. Està també el davanter Iceta, el davanter que ha jugat en l'Atlètic Club, però no li estan arribant pilotes, i el temps és que està còmode, sobretot en defensa, però clar, en una d'estes, algun dels dos extrems, tant de la Rosa com Antoñito, la poden agarrar i el poden fer el partit, però de moment molt poqueta cosa del Cádiz, sobretot ofensivament.
0: Este Antoñito, Juanlu, és pràcticament en la primera part l'única cosa que ha destacat ofensivament el Cádiz, tot això no fent tirs entre porteria, entre pals.
2: No, però bueno, no, eso no es suficiente. Yo creo que en esta categoría el bloque es lo primordial, salvo, bueno, puedes tener algunas individualidades, como es normal, el talento de los chavales jóvenes, como pasó el año pasado con el Málaga y bueno, esos chavales que vienen pegando fuerte, pero hoy en día como decía aquí, que la fuerza de la manada es importante. Es importante.
0: Agrada esa frase, ¿eh? Madre mía.
2: Es importante.
0: Va a tindre Quique no, va a ser Unai Emery, un chico de conflicte, ese perfil en Iván Elguera, si no recuerdo malamente, a l'any següent.
2: Sí.
0: Cuando va a arribar Unai, creo que tú ya no estabas, ¿no? Si
2: no estaba, pero bueno, conozco a Iván.
0: Sí, sí, pues sí. Va a tindre un freca ahí muy particular. L'ex-central del Madrid i del València de manera, anava a dir, fugaz. Va estar temporada i mitja, ¿no?
2: Sí, sí, porque, bueno, a ver, Iván es un tío, pues bueno, que viene con un, o venía con un bagaje
0: ahora
2: ya...
0: Ahora es entrenador, ¿no? ¿O entrenador o director esportivo? ¿Era el segundo
2: No, Luis, que Luis. Estuvo en el Levante también, Luis. En Secretaría Técnica, ahora está en Las Palmas, que ya estuvo en una primera etapa, ahora está en la segunda etapa, creo sí. Que lleva tres temporadas ya en la Unión Deportiva de Las Palmas, y bueno, ahí está. Su hermano, Iván, quiso bueno, estar ahí en los banquillos, estuvo creo que en un par de equipos, pero bueno, al final no llegó a nada, y bueno, y ahí
0: está. En Las Rozas va a estar,
2: sí, en
0: Madrid,
2: sí,
0: Fano,
2: sí,
0: más
2: sí.
0: A temps.
2: Sí. Luego estuvo en NAFE, pues bueno, estas sesiones que hacen, también estuvo de entrenador y tal. Bueno, a ver, lo que te comentaba, era un tío que venía con un bagaje, pues imagínate, pues bueno, haber ganado la Copa de Europa, Ligas, en el Madrid, bueno. Y claro, era un jugador que bueno, vino a aportar experiencia y bueno, al año siguiente yo ya no estaba, es cierto, pero claro, Iván no es un jugador que se calle y al final, pues lo que le pareció mal de Unai Emery, pues lo dijeron a la cara y eso es lo que pasó.
0: Es que Unai tenía les seues coses també, sobretot al principi, eh? Amb el pas del Sainz, sempre m'agrada dir lo mateix. Tots hem sigut jovens, tots tenim una edat i tots aprenem amb el pas de les temporades.
2: Hombre,
0: sobretot en el cas dels entrenadors. En els entrenadors és lo més... No, els futbolistes, tal, però els entrenadors és lo més cantor.
2: Y sobre todo lo que más te ayuda es tu cuerpo técnico. Tu cuerpo técnico, que ven los toros desde la barrera, como se suele decir, son los que te van diciendo aquí sí, aquí no, aquí te has equivocado. Si tú no tienes un cuerpo técnico que de vez en cuando te dice que te has equivocado, ese cuerpo técnico a mí no me vale.
0: Es que recorde... Uf, qui va estar en Unai en eixes primeres temporades? Juan Carlos Carcedo.
2: Carcedo,
0: Juan Carlos,
2: sí.
0: Carcedo era el seu segon. Julen Massach va estar també,
2: sí,
0: com a ajudant.
2: Sí, el padre físico.
0: Sí, però eixe era el staff, recordem, el mateix staff que portava en ell en l'època del Lorca i posteriorment en l'època de l'Almeria. Clar, vot de l'Almeria,
2: sí,
0: al València, és d'aquella manera. Però bueno, això és passat, se sentem en el present, a Unai Emery li va molt bé en l'Aston Villa, i Claudio Barragán, eixe home de Manises, que l'any passat va fer un miracle, ha mogut cosetes. Álvaro Molina, sí. En Elda n'hi ha modificacions.
1: Sí, mentre comença ja la segona part amb els mateixos 22 protagonistes, ara començarà també a manejar-se el que són les dos banquetes. De moment continuen sense canvis en aquesta segona part del nou Pepi Comat, 0-0. A veure si en esta segona part l'Eldense pot trobar porteria. La pilota que espera Justin Smith, que està obrint en banda per a Fidel, que ja controla Fidel, esclava cap a dins, la canvia de banda, la controla Rastrojo, el controla cap arrere, la torna a deixar darrere per al seu lateral David Ruiz, que esclava cap a dins, torna cap a dins de David Ruiz, era una passada bona per dins, la perd el lateral, traurà de porteria el porter del Cádiz, Joaquín Ezquieta. A veure com entra el conjunt de Claudio Barragán en esta segona part, que també és fonamental. Entrar bé en la segona part i continuar amb el mateix ritme en el que has acabat.
2: Bueno, desde luego yo creo que se está viendo mucho más ritmo por parte del Eldense y más el querer ir a por el partido que el Cádiz.
1: Sí, sí, el Cádiz que está aguantant també, que traure un punt d'ací, que no li seria res mal. I ara està atacant, ara sí, el conjunt de Bercena des dins de l'àrea de la Rosa, llançament fora. El llançament que se'n va fora ja està vendiendo. Els dos extrems són els que més perill tenen, De la Rosa i Antoñito. Ara ha sigut per banda dreta De la Rosa. Quina autopassada s'ha fet a Esmant, i aquest llançament en la puntera que se n'ha anat fora. Primera ocasió per al Cádiz en esta segona part.
0: Perill. Ja Juanlu ja ha canviat un poquet el... Vaig a dir el panorama, no? Però sí les intencions. D'un sí. Cádiz la primera part molt mollet, molt blanet, molt... En el seu camp, pero en este ahí sí en top prácticamente.
2: Es que a ver, normalmente bueno, ha tenido Albert ha tenido el descanso para
0: ajustar.
2: Perfilar, ajustar y todo lo que conlleva el corregir esos errores que se pueden apreciar desde fuera. Pero evidentemente el Cádiz por equipo, por institución, por todo lo que lleva ese nombre, tiene que ir tiene que aparecer más en el partido, tiene que poner esas ganas, tiene que llegar, tiene que competir de alguna manera, y como está compitiendo el Eldense, que creo que no está teniendo suerte cuando llega ahí, bueno, suerte porque el portero también está parando, pero está llegando, está queriendo, está sacrificándose, está compitiendo bien. Y ahora pues el Cádiz mínimo tiene que igualarlo para estar en el partido. Si no, vamos a ver cómo van estos segundos 45 minutos.
0: Que ahora enseguida buscaré Sinia cualsevol tipus de detall, pero estén parlant, Álvaro, seguramente el Eldense del presupuest baixos de la categoria davant sí. El Cádiz, que segurament siga del top 6 o top 7.
1: Cau a terra ara De la Rosa, es queixa l'aficionat del Cádiz perquè estava just en la cantonada de l'àrea l'àrbitre, que no hi ha res. A veure si en el VAR no pense que hi hagi hagut res, sí que és cert, i si ha sigut, jo pense que ha sigut fora. I estan parlant dels pressupostos, sí, és que, a veure, l'Eldense encara està... Ara, espera, la control no ha sigut bo, és l'Eldense que ara sí que pot fer gol, Mariano! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Central Novio, Maquia controlar mal. Lila Dista per a Jordi Martín, que li fa assistència.

0: Y una buena sesión para que Mariano remate a puerta vacía.
1: Mariano Carmona, que estrena también el marcador del Deportivo Eldense esa temporada, Álvaro, después de quedarse a cero la semana pasada. La errada es... ¡buah! La errada del central es muy grosa, muy grosera. Sí.
2: Que ja havia començat també el partit dels primers minuts amb certs dubtes del central, que és molt jove, Noah Obioma, i està, bueno, ha controlat mal, ha estat també molt atent l'Eldense en eixa pressió, i estava queixant-se el Cádiz per eixa jugada dins l'àrea, l'àrbit dic que no hi ha hagut res, així que el gol ja està validat, primer gol de l'Eldense, que ho estava mereixent, sobretot en la primera part, quan pareixia que milloria el Cádiz en esta segona part, i este primer gol de l'Eldense, 1-0 al marcador. Importantísimo posarse por delante.
0: Sí, ahora vamos a ver la capacidad del Cádiz, ahora estando por debajo en el marcador, esa capacidad, lo que decía antes, ese competir, ese sacrificarse para llegar a portería contraria y sobre todo el volcarte sin cabeza, pues bueno, puede traer que te hagan un segundo gol y matar el partido con una contra del Eldense como ha sido así. Pues bueno, el central, yo creo que ha sido un error garrafal del central el año pasado en el central del Sanluqueño, primera ref, esto ya es segunda división y bueno, como se suele decir, bienvenido al fútbol profesional. Un error te cuesta pues por ahora los tres puntos y vamos a ver lo que este hombre, lo que Albert Celades ajusta tras el gol.
1: Ahora de Traure davanters que te y jugadors d'ataquete, també la banqueta, no, Álvaro?
2: Sí, el Cádiz?
1: Sí.
2: Sí, a veure, el Cádiz, els que més té i els que van jugar també la setmana passada són els tres que estan jugant, perquè després en la banqueta, bueno, té a Gocho que l'han firmat esta setmana, fa dos dies, té a Vladis, este jugador que va jugar també en l'Hèrcules, que la setmana passada no va tindre minuts, i també tenia a Suso, que no sé si en recordeu de Suso, que va jugar la setmana passada, però esta setmana li han dit que es busque equip, o que, ja no que es busque equip, pense que es quedarà en el Cádiz, però li han dit que no va jugar. És a dir, li havien fet un contracte de tres temporades, la setmana passada que va jugar 20 minuts i esta setmana hi ha la notícia de que no el volen en la plantilla.
0: Sí, además era un jugador que venia con la vitola de experiencia, sí. De gran jugador, talento y bueno, y parece ser que no lo ha demostrado.
3: Atención, señoras y señores aficionados.
1: A vore.
3: El Club Deportivo Eldense informa que la asistencia al estadio Nuevo Amat hoy es de 3.711 personas. Gracias.
1: Poqueta gent, yo esperaba més.
2: Sí que esperava fregar almenys els que són els 4.000, però ja dic, la imatge almenys i el que està sent, l'animació està sent molt
1: bona. No, n'hi ha molt bon ambient en el camp.
2: Sí. Estan dient el Cádiz, sobretot a Vladis, estan dient que Suso ja no tornarà a jugar perquè avui no està ni convocat, i també l'altre nom propi, que avui tampoc està convocat i que tots el coneguem, és Javi Ontiveros, que tampoc jugarà avui.
1: Correcte.
2: Primer que es posa en forma, en condicions òptimes per jugar, però tampoc està avui per a jugar.
1: Ontiveros, Juan Lu, eixe home. Quina llàstima, què diuen...
0: Sí.
1: La gent major.
0: No habéis visto el vídeo que le hacen...
2: El vídeo.
0: De otra oportunidad. Yo desde aquí invito a que la gente vea ese vídeo y juzgue.
1: Si no ho hem vist, buah, espectacular.
2: Sí, no s'ha acabat d'entendre tampoc en segona divisió un club com el Cádiz. Bueno, donen segones oportunitats, però bueno, també és el que parlem abans, és el moment que està travessant.
0: Además, yo creo, vosotros lo sabréis más, yo creo que estos dos jugadores, el tema salarial, el fair play, yo creo que tienen un buen pellizco del fair play estos dos jugadores.
2: Sí, sí, quan està ara atacant per banda esquerra, Jean Toñito, que la vol ficar dins l'àrea, la fica bé per a Gorka Izquierda, que se la volia deixar altra vegada, recupera bé el Dense, i torna a recuperar el Cádiz, que ha de fer alguna cosa més per tractar d'empatar el partit. I ara és quan ha de defendre també per el Dense. La meneja, el jugador del Cádiz és Damián, jugant en banda per al seu lateral, jugant entre centrals, el conjunt d'Albert Celades. El Dense que està ara ben replegat en dos línies, 4-4-2, ben clarament marcades. I sense trobar algun espai, el conjunt del Cádiz és Noah, que ha fet un regal, bueno, calamitós, perquè fera Mariano Carmona el primer gol de l'Eldense en segona divisió. Ara bona filtrada de la pilota és Iceta, que pot rematar. Iceta dins l'àrea, la parada de Ramon Vila, se li queda fora altra vegada, aturada de Ramon Vila, la trau l'Eldense, es torna a quedar dins de l'àrea, altra rematada, fogol! Gol del Cádiz, des de la frontal de l'àrea, la clava amb la cama esquerra, Ivon Sánchez. amb una qualitat immensa. Pareixia que se n'anava fora. Oh.

0: l'aturà des de Ramon.
1: Sí, ha sigut un passe a la red.
0: I ha sigut totalment una passada de la red. Empata el Cádiz en el minut 9 de la segona part. El Dense 1, Cádiz 1.
2: Pots regalar una, pots regalar dos, no pots quan lo regalar tres. I tres en la mateixa acció d'atac, quan ja tenia possessió de pilota al defensa, se fa un lío, se fa un embolic.
0: No la trau. No,
2: clar, tira la córner, tira la a banda, tira la fora de l'àrea. Però sí, ahí està Claudio segurament queixant-se en la seva banqueta de que efectivament ha faltat la paraula de l'any passat, contundència, que deia el Xolo Simeone.
1: Muchas oportunidades en una sola jugada.
2: No pot ser, això és futbol professional, no pots regalar tant.
1: Sí.
0: Esa primera rebutjada de Ramon Vila, que no ha sigut del tot bona.
2: La primera és roïna, la segona és molt bona. Eh?
0: Ha fet una aturada espectacular, sí, però clar, després l'has de tirar fora. Quan ja la pilota està dins l'àrea i la tens tu, que la tenia l'Eldense, has de tirar-la fora. S'ha tornat a quedar el baló mort, frontal de l'àrea, ha arribat Ivon Sánchez, que arriba també jugador de l'Athletic Club, estava jugant en el filial l'any passat, sí, i empata el partit mentre anima la gent. El 1-1 amb cara de circumstància que s'ha quedat Claudio Barragán. Pilota de llarga que la vol guanyar Mariano Carmona en la frontal de l'àrea. Cau la pilota, cau un jugador del Cádiz a terra. La guanya Jesús.
1: Vamos
0: Clemente
1: a ver ahora, después de este empate, el Eldense que estaba bien en el partido y ahora a ver si este gol hace revivir al Cádiz y vamos a ver cómo lo encaja el Eldense.
2: Bueno, he dit abans els pressupostos. Només, Álvaro, la referència és la temporada passada. Evidentment, hi ha un ascens de permís, m'imagino que serà superior en guany, però l'Eldense l'any passat tenia entre 6,5 i 8 milions d'euros de pressupost.
0: Clar.
2: El Cádiz tenia 27, és a dir, 3-4 vegades més. Pues això se nota moltíssim en esta categoria. Si ha pujat el de l'Eldense un poquet, pues serà el doble o el triple. Sí. Pues encara és diferència.
0: I és que ja ho deia també Claudio en la prèvia, ja no d'este partit, sinó en el de l'Almeria, que encara li faltava un central, on estem, demà serà dia 23, i li fa falta també un altre jugador polivalent en atac per completar la plantilla. És que ja dic, són tres centrals els que té ara l'Eldense, perquè Aridane, no sé jo si pots comptar en ell, perquè estava de més a prova, i li fa falta algo també darrere. Quan ara està atacant, altra vegada és el Cádiz, és de la Rosa que vol encarar, que la va dins de l'àrea, de la Rosa que torna a retallar, de la Rosa que la centra, no remata el davanter i Zeta es passeja per l'àrea i ara pareix que és el moment del Cádiz.
2: Sí, tenen la inèrcia que hem parlat abans de la primera part.
1: Sí, el peligro del Cádiz se llama de la Rosa porque, bueno, parece ser que está entrando bien, está entrando jugador rápido, un jugador desequilibrante, buen uno contra uno y ese desparpajo para llegar al área, quizá la toma de decisiones está siendo un poco deficiente, pero evidentemente está llegando con peligro por esa banda derecha al Cádiz.
0: Ahora ataca el Eldense en la part de dreta, a veure si traba una treta de cantonada, continua amb la pilota, és Mariano Carmona, que està molt junt de l'àrea. On sol estar ell, continua retallant, la deixa darrere, espera Jesús Clemente, el capità, la deixa més darrere per a Fidel, que ha entrat poquet en joc en esta segona part, era Justin Smith, que ara sí, que juga, que obri. I torna a veure arribar ara sí la pilota per a Fidel, que ja vol encarar la bona passada per a Jesús Clemente, línia de fons, la deixa darrere, no hi ha remat. Se la queda el porter del Cádiz, pareix que se n'havia eixit, sí, o que n'hi havia fora de joc perquè alça el braç. Ara sí, Fidel, una bona passada i sa carrera de Jesús Clemente, ha d'aparèixer Fidel.
2: Que bé el central, del Cádiz tancant i pràcticament evitant un gol que estava cantat, dins de l'àrea xicoteta, Juanlu.
1: Sí.
2: Però ara s'ha obert el partit, ara ja és anar
1: de tornada. Sí, la passada era muy buena, a línia de fondo ha llegado bien y ahí el central estaba fuera de juego, era fuera de juego, ahora se ve en la repetición que era fuera de juego de Clemente. Y bueno.
2: Ha esperat el línia per a donar aquesta situació d'offside. Per cert, n'hi ha ja dos futbolistes del Cádiz preparats, Álvaro, per al canvi.
0: Sí. Un doble canvi, és el número 18, és Koumaré, que la setmana passada va ser titular, i l'altre jugador, ara el veurem, és Kovacevic, amb el número 14, doble canvi que està preparant Albert Celades, que encara que estava millor, i mira, de la Rosa, línia de fons, la deixa darrere, treta de cantonada. Ara n'hi havia altra vegada fora de joc, però és de la Rosa, Este de la Rosa també és un altre dimoni com a extrem, i que està fent uns 15 minuts de segona part, que està tornant boig a David Ruiz. Molt més actiu ara el Cádiz, que ja farà aquests dos canvis.
1: Ja, bueno, ja lo decía, al final el peligro se llama de la Rosa y está aprovechando el Cádiz de entrar por ahí y crear esas situaciones de peligro y incertidumbre para poder conseguir el segundo.

0: Molt.
1: I se'n va el central, el jove central, és un dels canvis, no, Obioma. Entrarà Kovacevic, també se'n va en el centre del camp, Joaquín González, i entra Kouame. Estem escoltant sobretot el central, que se'n va també en una cara. Ara està Albert Celades xerrant amb ell. Està a soles dient-li, suposa, al central que estigui tranquil, que no passa res i que continuï entrenant. Pero también curiosa esa imagen como Albert Celades, Anata Perey.
0: Veremos si sigue jugando este central, ¿eh?
2: Sí, sí. Anem a veure, porque le está agarrando ahora a Celades, le está pegando toda la chapa, ¿eh?
0: Sí.
2: Le está pegando una chapa chapera.
1: Se n'anava molt seriós, com és normal també, el central Noah Obioma, que avui no ha tingut el seu millor
2: no,
1: dia.
2: No, no.
1: I ja ha sigut canviat i doble canvi per al conjunt d'Albert Celades, que ja estem dient que no està fent un mal partit i ha fet este doble canvi, quan ha fet l'empat. I sobretot jo crec que el que busca és, bueno, canviar el central, la rereguarda, tindre-la un poc més segura.
2: Jo crec que perquè el veu molt nerviós després de l'errada, sí, sí. Sobretot.
0: Sí, bueno, esto suele pasar. Sí. Un chaval joven... sin experiencia en esta categoría y encima bueno, cometes un error que te cuesta ese primer gol, bueno, ahora has podido empatar, pero que te cuesta ese gol. Bueno, tienes que tener la cabeza
2: 18 años, ¿eh?
0: Tienes que tener la cabeza o ser un poco loco en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, o bueno, eso te pesa en la cabeza en cada jugada y te pesa bastante.
2: 18 años el chiquet del Cádiz.
1: Ahora sí, una de estas es una buena pasada de Mariano Carmona, puede ser una máquina. Buena retallada la de Javi Castro, la de tres central. Le cago a Fidel, que ahora sí que va a Narapé el balón. Fidel, que le ha dicho de regreso el Guillermo Macho. La trao el central del Cádiz. Buena arribada ahora del Eldense. Era una pasada buenísima la primera que fa. Pensé que ha sigut Jordi Martín, però que bé ha tallat el central del Cádiz, Javi Castro. L'ha tornat a tindre l'Eldense. Una bona passada dins l'àrea. Arriba a línia de fons. A veure Jesús Clemente, la vol deixar darrere. No arriba Rastrojo. La torna a traure la defensa del Cádiz. Pareix que l'Eldense vol anar pel partit també. Quan ara ha hagut una falta mentre volia eixir el conjunt d'Albert Celades i ja prepara també un doble canvi. Claudio Barragán. Entrarà Borja Calvo i també un dels fitxatges... Javi Martínez.
2: Està divertit el partit, eh? Ara mateix molt obert, els dos equips atacant i pràcticament ja imposant-se a les defenses. Jo crec que això a Claudio no li agradarà massa.
0: Jo crec que a ningú entrenador.
2: No, a cap entrenador. I en el cas de Claudio Barragán la temporada passada, que en el context de l'1-0, jo m'imaginava que ahir sí que anava a gaudir el Eldense, en les contres, eixint ràpid i demés. Anem amb el canvi, Álvaro.
1: Sí, doble canvi, han entrat Javi Martínez i Borja Calvo, se'n van Jordi Martín i Rastrojo, és a dir, home per home, Borja Calvo, que ara caurà així a banda esquerra, i Javi Martínez també un altre gran fitxatge, jugarà en eixa mitja punta al costat de Mariano Carmona. Minut 62 de partit, Eldense 1, Cádiz 1.
2: L'Eldense que, com ha comentat abans Álvaro, no ha tancat encara la seua plantilla. Li preguntaran l'altre dia a Claudio Barragán en la roda de premsa prèvia que bueno, els 10 dies que resten per davant i que espera més arribades, evidentment. El ser...
0: Yo creo que todos los entrenadores...
2: Tots els entrenadors. Bueno, n'hi ha alguns que no. N'hi ha alguns que diuen, mira, jo lo meu...
0: Pues mienten, que lo digo yo.
2: L'Espanyol, per exemple, que no ha canviat res. La Real, que no ha fitxat. La Real Sociedad no ha fitxat. I té el mateix que l'any passat. No li va anar malament, eh?
0: Sí.
2: Bueno, va lluitar per Europa,
0: a ver,
2: va guanyar la Copa...
0: El problema de la Real és que se li haguessin ido jugadores. Sí. El caso de Oyarzabal...
2: Però és que la Real... La Real Societat...
0: Sí, sí. Funciona bien.
2: Té molta pasta. Funciona per a bien. Pagar contractes i fitxes molt altes.
0: Sí. Está claro. Al final, bueno, y ahí pues los jugadores sí tienen ese sentido de pertenencia, sobre todo en la Real Sociedad. Y bueno, y eso se une a que, bueno, están muy bien remunerados, pues al final, pues... Pues bien, y sobre todo con ese entrenador que yo creo que fue uno de también, aparte de Luis Castro en el Levante, fue una de las revelaciones del año pasado.
2: Sí.
0: Bueno, vamos a ver cómo qué temporada tiene la Real Sociedad este año.
2: Anem a veure, amb el seu tècnic, amb Rino Matarazzo. Acaba el partit amistós en Terol, en Teruel, en victòria del Villarreal B. David Albelda, molt còmode en la primera part en aquests dos gols i en la segona fent futbol control. Ha tingut més ocasions, ha sigut dominant i ha estat millor davant el seu rival. Teruel 0, Villarreal 2. Bona victòria per al filial que, recordem, debuta la setmana que ve ja en la categoria de bronze, en la primera federació. Tanquem eixe amistós. Recordem que estem en el 15, camí del 16 de la segona part. Espanyol Espanyol 1, Real Madrid 1. Per a variar, Vinícius Júnior, que ha passat pel quiròfan aquest estiu, però continua...

0: fent de les seues i no l'han expulsat perquè l'àrbit no vol, perquè ja s'ha llançat a la piscina 3-4 vegades i ha provocat un parell de picabaralles, però el Madrid que no pot en un Espanyol que, deia abans, ha eixit en tot i ha jugat de tu a tu en la primera part al conjunt de José Mourinho, que ja prepara a Diomandé, al bicho, 120 quilos, anem a veure el seu rendiment en la segona part. Tornem a Elda, tornem al nou Pepico Amar, Álvaro Molina, perquè l'Eldense busca la seva primera victòria de la temporada.
1: Pilota que està en l'aire, en el cel de Elda, la baixa, ara sí, el conjunt de Claudio Barragán, és un desman que la deixa perfecta per a Guillermo Macho, i se gir no ha sigut bo, la recupera el Cádiz en banda dreta, arribarà tranquil·lament de la Rosa, que la xafa, que la deixa darrere, per al seu lateral Juan Díaz, la deixa per a Kouame, un dels incorporats en esta segona part del conjunt visitant, la maneja ara entre centrals el Cádiz, que també no m'estranyaria que conforme vagin passant els minuts donarà per bo este punt en casa de l'Eldense, i l'Eldense que jo pense que necessita acabar atacant. Està clar que li poden entrar els dubtes. I ara, altra vegada, una passada darrere del Cádiz, que està molt dubitatiu. Ara sí que la torna a traure la Javi Castro. I en aquestes accions, altra vegada, ara ha sigut l'altre central, el que ha entrat Kovacevic. Altra passada darrere, altre dubte. I ara perquè tant. Mariano Carmona no ha arribat.
0: Tu te chanta la mort, eh? Cada vegada que fan una passada horitzontal, Juanlu, en defensa... És un perill absolut per al Cádiz. Kovacevic, sí. Este home que pareix John Nieve, en alt, perquè el tio té el mateix pentinat, però són un perill. Són més perillosos per a ells que per a l'Eldense.
2: Jo crec que quan el balón va entre centrales o hay un pase atrás, Joaquín Ezquieta se pone ya, se ajusta los guantes diciendo, diciendo, escucha, me va a llegar.
0: Bueno, pues...
1: Ara terra Javi Martínez, era falta traure l'Eldense. Guillermo Macho jugant per al seu central Serra, que avui està jugant després de que la setmana passada no poguera jugar per aquestes molèsties. Torna a jugar per a Flores Esmant. Ja controlant la pilota, buscant llarg a Mariano Carmona, el balo que se'n va directament fora. Aplaudis Claudio Barragán.
0: Xicotet detall en el partit del Madrid, perdona Álvaro, Juanlu, canvi en banda, se'n va a Carreras, entra evidentment Marc Cucurella, canvi, entra Diomandé, se'n va Vinicius, no! Se'n va Arda Güler, que és el fàcil, no? És el jugador fàcil per a fer el canvi.
2: Mourinho puede tener unas cosas hasta, bueno, mano dura, como suelen decir, pero al final Mbappé, Vinicius, Bellingham, intocables. Y si les tocan, pues bueno...
0: Ya sabe Mourinho lo que tenía, efectivamente. Bueno, en vista, Álvaro, la imatge del xiquet en la banqueta, en una cara de compungit, de Ukuye.
1: Yo creo que ya le fará igual con que del partido, ahora sí. Si guanyen, obviamente, se n'anirà content. Però és que ha sigut una errada i és el que tu dius, 18 anys.
0: 18 anys.
1: És que és una errada que igual ja no jugues més.
0: És que és el problema en els xiquets és que li penalitza moltíssim les errades quan hem parlat abans de la progressió i d'aprendre. Sí. Quan ets jove t'equivoques, t'enganyes. És que va en la genètica, és que t'has d'enganyar per aprendre.
2: A ver, eso te iba a decir. Aprender de los errores. Lo que está bien, pues bueno, lo tienes.
0: El tema es que una errada en un entrenament no es lo mateix que una errada que te puede costar avui un partit.
2: Evidentemente. Además, bueno, yo creo que ha sido también... Quizá también un poco de concentración, de ver, porque si tú ves un poco presionado por los puntas, yo creo que ha visto que a lo mejor estaba solo y ha querido, bueno, marcarse para mí una frivolidad de un central, el bajarla desde arriba como venía y bueno, y le ha salido mal, porque claro, técnicamente no es solvente, entonces es lo que ha pasado y con tan mala suerte... que por allí pasaba y te la robó. Y te la robó y no solo te la robó, que te hizo gol.
0: Mariano Carmona, que ha rebut l'assistència fàcil i la posa dins de la porteria al fons de la xarxa. Recta final, últims 22 minuts.
1: Otra pilota, Jesús Clemente dins l'àrea, la deixava de taconada, no li arriba Javi Martínez, que clava la cama, li pot caure a Mariano Carmona, la pilota que la trau el Cádiz, li cau a Javi Martínez, la rematada molt forçada, la trau el Cádiz des de dins de l'àrea. Ara és altra vegada Guillermo Macho, que la volia clavar, i ara sí que la trau el Cádiz, que vol fer contraatac. Justin Smith, qui la guanya, Justin Smith. Se la queda l'Eldense i altra vegada Fidel passada per dalt a Jesús Clemente. Entre els dos estan fent un partit espectacular en eixa banda dreta.
0: És el que he dit abans, que està molt obert ara mateix. Molt obert.
1: I ara està encarant des de la part esquerra de l'àrea. És Mariano Carmona que la deixa darrere. Treta de cantonada. Ve alta i el defensa del Cádiz. Atacant ara l'Eldense que té un córner. En els últims 21 minuts de partit encara queda molt, és que encara queda moltíssim.
0: Up!

0: No ha estat bé ahir el meta del Eldense.
1: Sí,
0: és que passen 4 minuts en els dos gols des de que s'avança l'Eldense fins a que l'empaten.
1: Sí, parece,
0: és molt fotut.
1: Parece que està esperant a que te metan un gol para...
0: Per espavilar d'ells i tu sí. També, no sé si relaxar-te o no estar atent, però és de veure que defensivament t'està faltant. Avui Ramon Vila pues no, tampoc està tenint la seva.
2: A veure què va Fidel. A veure què va Fidel dins de l'àrea. La deixa darrere. Justin, el llançament molt fluixet. Altra arribada perillosa. Se la queda el porter Joaquín Ezquieta. 15 minuts, 2-2. I jo pense que encara hem de veure algun gol més.
1: Debe aprovechar mucho el balón parado porque le está dando buenos réditos al Eldense. Y creo que debe aprovechar ese balón parado. Y sobre todo, pues bueno, parar las contras o esas faltas tácticas o intentar robar balones porque bueno, le está rompiendo quizá esas transiciones el Cádiz al Eldense.
0: La efectividad del Cádiz es un espectáculo, ¿eh? Prácticamente en la primera parte ni ha tirat y en la segunda parte ha tirat 5 vegades entre pals, 2 gols, sí. Pero los otros 3 han estado prácticamente la mateixa acción del primer gol.
1: Sí.
0: De luna aún.
1: Sí, está claro. Y ya te digo, parece como que quieren que les metas un gol para reaccionar, para...
0: No te sentís.
1: Bueno. Vamos a ver.
2: Sobretot és esa contundència, perquè Claudio Barragán dirà, el primer gol no hem tingut esa contundència defensiva perquè no hem rebutjat la pilota que estava dins l'àrea i en esta segona tornen a pillar-te l'esquena la pilota que torna a rebutjar la Ramon Vila i arriba primer un jugador del Cádiz. És a dir, és que al final són errors que en segona divisió es paguen.
1: Yo te lo digo por experiencia, como portero, al final siempre suele pasar. En los penaltis o en los tiros, siempre llega el delantero antes que el defensa.
2: Ojo, sí. Ara ha caigut Mariano Calvo en el centre del camp, torna a caure la Borja Calvo, serà Groga, però el central Kovacevic, sobretot la que s'ha queixat l'afició és esta primera, a Mariano Carmona que pense que l'ha xafat.
1: La primera ha sido muy dura.
2: Sobretot la que es queixava l'afició era Isa. En Isa de Mariano Carmona al centre del camp ha deixat jugar l'àrbit i en Isa segona sí que ha xiulat la falta i targeta groga.
0: Anotem la groga per a John Nieve. Kovacevic és que té el mateix pelet, pràcticament. I la meva filla, la major, avui precisament tenia el mateix pentinat. Anotem a Kovacevic la groga. Uf, partit de Juan Blanc,
1: És una entrada al tobillo muy dura.
2: No és revisable, no?
0: No. Bueno, el árbitro ja ha passat el tema, però...
2: Sí, no, ja ha tret l'Eldense.
0: Igual en altre context.
2: Ja ha tret l'Eldense, és Guillermo Macho, qui té la pilota. Jugant per a Flores Esmant, canviant l'orientació, perfecta, al peu de Fidel, que ja la controla. Ahí va Fidel, que vol encarar. Fidel, que es para en sec, la volia deixar per dins, li arriba a Jesús Clemente. Estan completant els dos un partit espectacular. En eixa banda dreta li torna a caure la pilota a Fidel. Fidel que la torna a clavar dins Javi Martínez. La rematada fora de Javi Martínez. Però eixes passades de Fidel és que són espectaculars.
1: No, sí. I sobretot el control, bueno, los gestos tècnics que està dejando, la verdad, és de un jugador de altíssimo nivell.
0: Estava revisant per si m'havia, pues això, faltat per espavilar i tal. No, Kovacevic, la primera groga del partit. Del partit, del minut 77.
2: No, que pense que ha sigut la segona,
0: La segona.
2: A Damián
0: la primera part, Cádiz, efectivament, sí. Dos grogues en tot el partit. Sí, L'Eldense, que ha rascat més en la primera part i sense grogues encara a estes alçades del duel que estem, recordem, a 13 més l'afegit del final.
2: Sí, ho torna a intentar en eixa banda dreta. És Guille Macho, que ha fet un golaç, la torna a posar al punt de penal i la queda. És Borja Calvo, cau a terra, no hi ha res. Però era boníssima de Borja Calvo dins de l'àrea. La torna a guanyar l'Eldense, que vol tornar a atacar. A veure si li torna a caure Floris Esmant, que la pentina. Justin Smith, que no la guanya. Però torna a arribar l'Eldense a l'àrea rival. Últims 12 minuts. Ara és Kouame. Se'n va de Borja Calvo. Kouame ja en camp de l'Eldense. La torna a deixar en banda. Espera Borja. Borja, que se'n vol anar de David Ruiz. Se'n va Borja. Borja, dins de l'àrea. Borja, retalla Ramon Vila.
1: Uf.
2: Ocasió claríssima d'este xaval Borja que acaba d'entrar en la segona part. I en este 2-2 és que jo ja ho he dit, és que jo pense que veurem algun gol més.
0: No, està tan obert i els dos equips ja han decidit que no van a amarrar. Ara, d'ací a 2 minuts, Juanlu ja canviarà la cosa segur. En el 88 no és el mateix que ara.
1: Bueno,
0: però...
1: I lo que también tiene que mirarse el Eldense, que al final, ya sea de la Rosa o Vázquez, están entrando por esa banda como Pedro por su casa.
0: Molt còmodes.
1: Entonces, yo creo que ya no es cuestión de esa habilidad de los jugadores, sino yo creo que...

0: El agujero por esa parte de la defensa es curioso.
1: Sí. Ahora se entra del Cádiz desde la parte esquerra. L'àrbit que no pitxula la falta en atac, la torna a guanyar el conjunt del Barcelades, que trau una treta de cantonada, que és or. Però el conjunt visitant, Borja per banda dreta, que està fent molt de mal, i és el que esteu dient. És que no està canviant res en aquesta banda esquerra, on estàs patint molt.
0: Sí. Sí, el agujero, por llamarlo de alguna manera, que está experimentando por banda izquierda el Eldense y aprovechando banda derecha, antes con De la Rosa y ahora con Vázquez, esas entradas y esas llegadas al área con peligro.
1: Traura Antoñito desde la part dreta, cama dreta també, tranquil·lament, 2-2, entrem ja en els últims 10 minuts de partit. Ahí va Antoñito, que la va posar. La posa Antoñito al punt de penal. Se'n va molt fora el rebuig, que li tornava a caure un jugador del Cádiz. Ara sí que ha estat atent. La defensa de l'Eldense, que la trau fora. Servici de banda. Últims 10 minuts, 2-2.
0: Ya se vio en el Mundial, ojo, a partir del minuto 88-89 hasta el 95-96, que el porcentaje de goles ha sido bestial en el pasado Mundial, ¿eh?
1: Estàvem mirant sobretot els jugadors que estan calfant per aquesta possible substitució, quan ara es prepara Rodri Ball, que és un davanter, i és que en aquest lateral esquerre està Julian Yanda, que és un jugador de 19 anys, procedent, cedit del Bayern de Múnich, i que pareix que Claudio Barragán no confia massa en ell.
0: Sí, bueno, Rodri lo tuvimos nosotros en el Levante, en el filial. Tuvo bastantes problemas con las lesiones, pero el año pasado en el sanluqueño estuvo muy bien, estuvo rayando a un grandísimo nivel. El partido pasado, la primera jornada, también estuvo muy regular, salió de banquillo. Y bueno, Rodri tiene unas condiciones, tiene técnica individual y buen desequilibrio. Vamos a ver cómo se adapta a la categoría también.
1: Entenc que serà per Mariano Carmona, que ara ha rebut la primera targeta groga de l'Eldense, una agarrada de la samarreta, i l'àrbit que no ha dubtat, primera groga quan està ahí, Rodri va a punt d'entrar per part del conjunt de l'Eldense, quan ara vol atacar, és Fidel, vol fer una bona passada per a Borja que el vol deixar darrere per a Javi Martínez, que pot llançar Javi Martínez, el llançament, la para baix, quieta, altra arribada per a l'Eldense, bon llançament de Javi Martínez, però ara fàcil per a Ezquieta. Pilotada llarga del Cádiz, la vol tornar a guanyar l'Eldense i la guanya, la pilota que li arriba als dominis de Ramon Vila que defereix el llançament fort, a veure si en aquesta segona jugada l'ha de guanyar l'Eldense, no s'ha de perdre la pilota, a veure Floris Esmant, la vol guanyar des de terra, la guanya el Cádiz, dos jugadors de l'Eldense que estaven queixant-se, finalment xiula la falta, quan ara sí entrarà Rodri Ball i el que se'n va és, no se'n va Mariano, el que se'n va és Guille Macho, el que ha fet un gol espectacular, i 2-2, i va a per partit. És a dir, jugarà amb aquests dos davanters, Rodri Ball i Mariano, en aquests últims minuts de partit.
2: És el nou Pepico Amat que acomiada a Guille Macho, autor d'un dels gols del cap de setmana, deixa pilota parada des del cantó, gol olímpic per a Guille Macho, autor del 2-1, després ha empatat el 2-2, el Cádiz estem en la recta final i juga en tot ja Claudio Barragán, el de Manises, Álvaro, que trau dos davanters i posa tota la carn damunt l'assador.
1: 4-2 ara encara més clar, perquè Javi Martínez, que estava jugant en la mitja punta, tira un poc més darrere, farà aquest doble pivot amb Justin Smith i dos davanters, sobretot per aquestes centrades laterals, tindrà dos davanters centres per a tractar de fer i ser 3-2, ara ataca el Cádiz. És Kouamé, que ha entrat també prou bé al partit, molt dinàmic, jugant a banda esquerra, la controla ja Antoñito, que ja vol encarar el seu parell, en esta segona part no l'hem vist. Antoñito, que té ahí a dos ajudes, la deixa darrere, la pilota ara el Cádiz manejant-la d'un costat a l'altre, jugant en el centre del camp, estava molt sol el jugador del Cádiz, ja li arriba la pilota per a Damián Bola, otra vegada obrir a banda per Antoñito, que ja cara Jesús Clemente, la deixa per davant, la centrada, menys mal, i se peu del central Serra, la pilota que se'n va a córner, però patís, ara està patint molt el conjunt de l'Eldense, sobretot en aquestes possessions del Cádiz en el seu propi camp de l'Eldense, d'un costat a un altre estan trobant espais.
0: Bueno, sí, sobre todo el Cádiz está encontrando en las bandas, hueco para llegar por ahí, pisar área y bueno, sobre todo le está faltando ese último paso y ese remate para,

0: para hacer algo más.
1: Traurà el baló per a teixa assignatura pendent de l'Eldense. Altra vegada defensiu, traurà Antoñito, 5 per al final. Antoñito que la posa al primer pal, la pentinada que la fa el jugador de l'Eldense. La pilota que se n'eix per banda, no se n'eix per banda, continua la pilota en joc. La vol guanyar Borja Calvo, que fa falta en atac claríssima. Traurà el Cádiz a pilota parada.
2: Bueno, no ho hem comentat, però estem en la recta final també de l'Espanyol 1, Real Madrid 1, i de moment el debut del conjunt de José Mourinho, vaig dir que se l'està pegant perquè és un empat, però decebedor davant un molt bon Real Club Esportiu Espanyol, eh? Està fent un gran partit. Mentre que l'Eldense de Claudio Barragán, gran partit igual no, Álvaro, però sí que està donant senyals de que vol guanyar este partit.
1: Sí, sobretot amb aquest últim canvi, però el Cádiz que també el vol guanyar, eh? Ahí va, Antoñito, altra vegada encara en Antoñito, que arriba a la frontal, torna a retallar, se'n vol anar a la línia de fons, Antoñito que la posa al segon pal, arriba Ramon Vila, torna a caure, és gol, però hi havia falta. És gol, però hi havia falta claríssima, estava Vladi celebrant-lo, ha arribat Ramon Vila, que ha quedat a terra.
2: Oi, bo!
1: Sí, és falta clara.
2: Claríssima, sí, sí, claríssima, home.
0: Sí, vamos a ver cómo...
2: Però on va Vladi? Este home l'any passat va estar desubicat en l'Hércules i...
1: Estava celebrant-ho, eh?
2: Sí, absolutament. I el seu perruquer també està desubicat. Juan Luis Mora, com se pot anar per ahí, per la vida, en eixe pentinat? Fill meu. I l'àrbit en eixe bigot.
0: Bueno, ahora hemos tenido con Gaby con el pelo rosa, el otro con el pelo tal. Bueno, ahora
2: se n'anem al garete.
0: Se lleva
2: la falta claríssima a Ramon Vila, però claríssima.
0: Sí.
2: No sé què protesta el davanter de Perses. Se l'havia menjat.
0: És un golpe fuerte que no te lo esperas. ¿Eh?
2: Això és el que se diu en castellà, un bocadillo.
0: Sí.
2: Hay un gol molt dur. Anem a veure si pot continuar.
0: Sí, por eso te
1: iba a
0: decir.
1: De moment, sí. Está...
2: De miracle.
1: De mal.
2: De miracle. Pot continuar. Yeah. ¿Qué digo este?
1: Sí. La gente querida anda así, diguen, bueno, pelo plata. Vladis,
2: pelo plata, le digo. Pelo plata.
1: Pelo plata baja los humos, está bien. Sí, sí. Es que ya el día, Paco, es que estaba celebrando. Estaba Ramón Milanterra. Era clarísimo, porque directamente sabéis que era falta.
0: Hay mucho ingenio en la grada, hay mucho ingenio muchas veces en la grada.
2: Pelo plata. Es deberes, es deberes.
1: Muy bueno, sí, sí. Quan estem ja entrant, últims 3 minuts i 15 segons per arribar a la final del partit, 2-2. L'Eldense, que s'havia posat per davant en 1-0, li han empatat 1-1. Havia tornat a posar-se per davant 2-1 i li han tornat a empatar 2-2. Això és la segona divisió. Benvinguts a la Lliga Hipertensiones. El nou Pepi Gómez és Cuamé, que ja controles el Cádiz, que vol tindre també la seva ocasió per guanyar el partit. Cau a terra un jugador del Cádiz, l'àrbitre que no hi ha res, i continua jugant el conjunt del Bercelades. D'un costat a l'altre, ara l'Eldense defenent. Pilota de llarga per Antoñito, per a que correga. A veure si arriba el tall Esmant. Arriba Antoñito, arriba Esmant. A veure qui la guanya. És Jesús Clemente, finalment, que es queda la pilota. La vol traure el lateral. Serà servici de banda, que ha forçat prou bé el capità. 87 de partit, 2-2.
2: Pues està, insistix, el partit per a qualsevol, eh? Ara és el Cádiz, jo crec que pel... Per eixa inèrcia, no?, que parlàvem abans, el momentum és molt més favorable, però ja hem vist que darrere és que concedeix molt.
0: Sí,
2: sí. Te la pot donar.
0: Está aprovechando esos dos flancos, sobre todo el derecho, de por parte del Cádiz izquierdo, por parte del Eldense, sobre todo esas dos bandas que bueno, que los jugadores del Cádiz están entrando bastante bien y sobre todo llegando hasta, bueno, línea de fondo y dentro del área y eso... Es peligroso una vez, otra vez, y bueno, vamos a ver si no se convierte en gol.
1: Ara altra targeta groga per a un jugador del Cádiz, ha sigut Cuamé.
2: No ha estat per a pelo plata, que estava per ahí passejant-se.
1: Sí, sí. Pilota de Fidel, que vol retallar, que vol fer algun truc de màgia, que està jugant molt bé en esta segona part, fent passades perfectes. La pilota que va per a Jesús Clemente, amb la dreta, la deixa darrere. Pero Justin Smith, últimos minutos, la controla el Eldense, Javi Martínez, que va a abrir en banda, es David Ruiz, que controla ya en banda izquierda, la deja darrere para el seu central, cuando está preparándose un último cambio para el conjunto del Eldense, la pilotada muy larga, será servicio de porta, traurá el Cádiz, cuando efectuará el seu último cambio el conjunto de Claudio Barragán. Entrarà una altra incorporació en este mercat d'estiu, és Carlos Guirao.
2: Acaba de veure una imatge, perdona Álvaro, però és de José Mourinho en la banqueta, així posat en la, com se diu vulgarment, la huevera oberta ahí, pareixia un jubilat en Benidorm. Tu saps d'estos que estan ahí fent-se la sangria? Impressionant, lo de Mourinho. El canvi, Álvaro, en el nou Pepico Amat.
1: Ara sí que se n'ha anat el davant.

0: Mariano, que ha fet
1: partidats, eh?
0: Sí, sí. Ha fet el primer gol de l'Eldense en la seva tornada a segona divisió. Tenia també targeta groga. I ahí se canvi per entrar Carlos Guira, un jugador del centre del camp també amb molta qualitat.
2: Sí, bueno,
0: a ver,
2: Mariano es un jugador que bueno, no sé si sigue cedido del Córdoba. El año pasado en el Alcorcón estaba cedido del Córdoba. Y bueno, a mí es un jugador que en cuanto a trabajo y que luego también tiene gol, su físico, trabaja muy bien de espaldas, mantiene, cubre bien la pelota. Para mí, si este jugador también se adapta a la categoría, también es un jugador a tener muy en cuenta.
0: Estem ja entrant, a punt d'arribar al minut 90. Ara estem veient el temps afegit. En aquesta nova tableta, que és quasi d'un metre, és una barbaritat, aquesta nova tableta cara...
1: La de les piles.
0: Sí, sí, la de les piles. I són 6 minuts de temps afegit, fins al minut 96 arribarem. Encara queda molt. Quan estan... Bueno, clar, es diu mínimo, perquè ja sabem, en el Mundial ja es va fer ese mínimo de 6 minuts, perquè no saps fins quin minut pots arribar. També és cert. La pilota per al Cádiz en defensa, la deixa darrere. Murmura l'afició blaugrana quan li arriba la pilota al porter del Cádiz. La pilota d'ara sí llarga, no se la juga. La rebutja el central de l'Eldense. A veure qui la guanya, qui la vol baixar. És Vladis que vol encarar. Vladis va pràcticament ahí sol, haurà de frenar. Vladis que gira, que juga al centre del camp. Espera el seu lateral. La pilota que torna a darrere la centrada i Vladis que no estava en la seva posició, a més anava molt passada. Arriba Jesús Clemente que la deixa passar. Serà servici de banda per a l'Eldense. Primer minut ja del temps afegit, 2-2.
1: Te dic una cosa, és una llàstima per l'Eldense perquè ha tingut moments per a guanyar este partit, si acaba això d'esta manera, però com a colofó, Juanlu, d'este dissabte, molt bon partit de segona divisió. És de veres que en errades que desjuïxen un poquet de l'assumpte, però els dos equips han anat pel partit.
2: A veure, al Cádiz li ha costat entrar. Le ha costado entrar porque bueno, ha empezado bien, pero luego ya el Eldense ha sido dominador del partido hasta que ha llegado el gol. Y a partir del gol, como te decía, parece ser que recibes un golpe y te creces, empatas y bueno, y ahora el que está mejor plantado y creo que el que lleva el peso del partido es el Cádiz. Sobre todo por las bandas que están dando muy bien.
1: Y en todo lo criticadísimo que ha estado Celades, en Raó, en la época seua así en Valencia, la realidad es que ha tenido capacidad para reaccionar dos vegades, sí. Incluso ha tenido la posibilidad de fer el tercer, anul·lat evidentment per una falta. Per cert, crec que sí, era el de sempre. Gol del Real Madrid i que ha marcat Carlos Espí, evidentment. Gol del de Tavernes, minut 90 de partit i Carlos Espí, que ja li estava donant punts d'or al Real Madrid en Lliga. Espanyol 1, Madrid 2, marca el de Tavernes, gol de Carlos Espí en el minut 91 de partit. Álvaro.
0: Mentre atacava Vladis, cau a terra, targeta groga per a la central de l'Eldense. Pensa que ha sigut Oserra o Esman, des d'ací no s'ha vist bé, però un dels dos jugadors, Oserra o Esman, ha rebut aquesta targeta groga, traurà el Cádiz que ha fet el seu últim canvi, ha entrat Gocho per Manu Rivera, el lateral esquerre, i és cert que, òbviament, si quan arribem al mes de juny l'Eldense ha aconseguit el seu objectiu, que és aquesta permanència en segona divisió, tots estaran contents, però este punt, mirant les cares als aficionats ací de tribuna, és com que has perdut dos, eh? No és que has guanyat un punt, sinó que has perdut dos. Aquesta és la sensació que es percep així al nou Pepico Amat.
1: És que li ha costat molt a l'Eldense posar-se per davant i ha costat molt poc rebre l'empat. Les dues vegades.
0: I ho ha fet dos voltes.
1: Sí, sí, correcte.
0: Ara, tractant de tornar a atacar en una de les últimes, arribant ja al minut 93. L'afició calenta és David Ruiz. En banda esquerra David Ruiz, que la posa a punt de penal. La rematada no es troba i s'ha rematat. A veure, Jesús Clemente si arriba. Jesús Clemente que la guanya, la deixa per a Fidel. A veure si en una d'estes tens dos davantes per poder rematar, però no. Mariano Carmona se n'ha anat, és cert. La pilota de Carlos Guirao, que obri en banda, pot ser massa llarga. Arriba Jesús Clemente apurant massa. Fidel, a veure si la posa, la deixa per a Carlos Guirao. La deixa darrere, no hi ha rematada. Javi Martínez no arriba, la trau el Cádiz. I n'hi havia fora de joc, però altra aproximació del conjunt de Claudio Barragán, que ja ho estem dient, no és guanyar un punt, que òbviament sí que el guanyes, però és que la sensació és de perdre en dos. En estos ja últims minuts de partit, resten ja només dos. Per arribar a la fi del partit al nou Pepico Amat, 2-2.

0: En un partit totalment boig en esta segona part han vist 4 gols. Ara l'àrbit, bueno, estan xiulant des de la graderia. Pilotada llarga de Jozkin.
1: Ara sí que se donen la mà, eh? Jo crec que ja...
0: Estava xiulant la graderia perquè, clar, ara ja Jokin Ezquieta en molta calma. És un punt competit, sobretot per al Cádiz, que ha fet una molt bona segona part, també s'ha de dir. Defensivament no, però ofensivament sí que han fet una bona segona part. I ara torna a atacar-li el Dense. A veure, Jesús Clement, que la vol posar. La deixa darrere, però no li arriba cap jugador del Cádiz. La guanya Cuamén. Falta en atac de Carlos Guirao, que la xiula. I ara sí que el Cádiz tardarà un altre minutet per a traure... A punt d'arribar ja a l'últim minut de partit, 2-2. Es donen ja pràcticament la mà els dos equips. Serà un punt per a cada un. Torna a deixar el central perquè traga Jokin Ezquieta, que en la primera part havia sigut el millor jugador del Cádiz. La gent que xiula, els segons que continuen passant, l'àrbit que pràcticament no fa contacte visual per no veure el porter que està perdent temps. I ara sí que llançament fort. A veure si la guanya el Dense en aquesta segona jugada. La pilota que se'n va a servici de banda. Traurà Jesús Clemente. Encara en el propi camp. Mentre la gent ja poc a poc se'n va anant del nou Pepi Comat. Amb cara de que podia haver sigut millor la nova estrena en segona divisió. Així el nou Pepi Comat. A veure si David Ruiz en una d'estes. Últim esforç. Ara sí, se'n va per banda esquerra David Ruiz. La posa David Ruiz. Segon pal. Altra vegada la torna a traure. El central del Cádiz, que també vol tindre una última pilotada massa llarga per a Vladis, que la vol barallar, i Ramon Vila, finalment entre un i altre, la trau Ramon Vila, estarà dient el central Esmant. Calma quan xiula el final del partit al nou Pepico Amat. Primer punt de la temporada per al conjunt de Claudio Barragán, que havia començat 1-0, li han empatat 1-1, s'havia posat 2-1 amb ells segoles de Guille Macho i finalment 2-2. Tables en el marcador, el Dense 2, Cádiz 2.
1: Anem ràpidament en els números del partit. Per cert, acaba també el duel en el RCD Stadium en la victòria del Real Madrid en eixe gol de Carlos Espí per 1-2. Números del partit, el Dense 2, Cádiz 2. Expected goals 1-31 per al Dense, 0-69 per al Cádiz. Màxima efectivitat. Possessió 52% per al Cádiz, 48% per al Eldense. Rematades 10 per al Eldense, 6 entre pals. 8 per al Cádiz, 6 entre pals. Ha fet més en la segona part. Corners 7 per al Eldense, 3 per al Cádiz. En grogues 2 per al Eldense, 3 per al Cádiz. I per últim, en faltes, ha guanyat finalment el Cádiz per 16-11. 11 faltes només ha fet el Deportivo Eldense. Juan Luis Mora, què destaquem d'este empat a 2, primer punt de la temporada per als de Claudio Barragán?
2: Bueno, primeramente parecía que el Cádiz iba a dominar el partido. Poco tiempo, se ha impuesto el Eldense, ha puesto esas ganas, esa competitividad, esas llegadas, pero poco a poco, tras un gol del Eldense venía el del Cádiz, un gol del Eldense venía el del Cádiz, y creo que al final se ha vuelto un partido de ida y vuelta, y al final yo creo que esa experiencia del Cádiz le ha hecho valer para al final dominar el partido y al final no ha conseguido aumentar la ventaja, pero bueno, es un partido entretenido, sobre todo la segunda parte.
1: ¿En qué te quedes del Eldense y del Cádiz? Porque ni a Ut de la Rosa en la segunda parte,
2: sí,
1: ¿no? El millor del Cádiz.
2: Sí, yo creo que cualquiera de las dos bandas, Cordero, de la Rosa, sigo también con el portero del Cádiz en este momento, porque aunque... Bueno,
1: Toti la garba del gol olímpico, sí, de Guille Macho.
2: Sí, yo creo que les ha salvado varias jugadas de peligro. Y a partir de ahí, yo creo que el Eldense, el conjunto, ha estado bastante bien. Mariano ha estado bien, Clemente ha estado bien, Guille Macho ha estado bien. Yo creo que el conjunto del Eldense, yo creo que ha competido bastante bien.
1: Molt ràpid per a tancar. Mira, jo me quedo en Mariano Carmona i en Guille Macho també, els dos destacats del conjunt de casa. Álvaro Molina, te quedes en algun nom i m'has de dir l'àrbitre. Ve regular, mal o desastrós?
0: L'àrbit pensa que ha estat bé, no ha tingut cap acció aixina definitiva. Per part del Dense en queda en eixa banda dreta, per canviar un poc amb Fidel i Jesús Clemente, i amb el Cádiz, amb el seu porter en eixa primera part, i de la Rosa en la segona, que pensa que ha fet una segona part espectacular.
1: Ja sabeu, el primer punt del Deportivo Eldense esta

0: temporada que li serveix per a no estar en la zona baixa definitiva de la classificació. Estava mirant per així el Cádiz, que porta 2 empats a les ordres de Celades en la 11a posició. L'Eldense fora de descens en la 18a posició, en un punt dels primers 6 en joc. Anem a tancar des del nou Pepico Amat, però línies obertes perquè continuem en els últims 90 minuts del punt a punt, així en esta sintonia. Un abraç, Álvaro.
1: Abraçada, companys.
0: I ara després t'escoltem, mentre escoltem el Deportivo. Juan Luis Mora, com sempre, un plaer.
2: Muy bien, igualmente.
0: I fins la setmana que ve. Nosaltres continuem, ja sabeu, la sintonia del punt a punt. No canvieu de dial, perquè ara, de seguida, ja comencen els últims 90 minuts del punt a punt fins a les 12:30.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urruti.

Molt bona nit. Benvinguts al Punt a Punt, últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Una vesprada intensa d'esport en directe, com sempre, en este Punt a Punt, en el que ara, en estos últims minuts, anem a analitzar tot el que ha donat de si i, sobretot, a ficar-li l'accent en el debut del València Club de Futbol en Lliga en este empat a 0 davant el Celta de Vigo. Ja sabeu que podeu participar en el programa i però tant que la vostra opinió s'escolte al Punt a Punt d'últims 90 minuts. Teniu en els nostres canals de xarxes socials l'oportunitat d'enviar textos en X, en arroba 90 minuts, en Instagram, en 90 minuts ràdio, i en els àudios al WhatsApp en el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, on ahir podeu opinar sobre el programa i sobre la pregunta que vos fem com cada dia en el 90 minuts i que en el dia d'avui, bueno, pues té que veure en el debut del València. El València ha debutat en la temporada amb un empat a 0 davant el Celta de Vigo i la pregunta és: quines sensacions t'ha deixat el València després del seu debut a Mestalla? És el primer partit de l'última temporada a Mestalla, 0-0, un punt ha sumat el València davant el Celta. I és que n'hi havia molta expectació després de la roda de premsa d'ahir, després d'una setmana en la que s'ha parlat molt de com anava a tornar el València, d'eixe partit davant el Celta, d'un rival que juga a competició europea i de tot el que n'hi ha al voltant respecte al mercat de fitxatges que està obert. Anem a parlar també en temps de tertúlia, perquè el que és evident és que a aquest equip li fan falta fitxatges. És una realitat, la sabíem durant aquests dies de pretemporada, però fins que no arriba el moment decisiu, fins que no arriba el moment

0: de la veritat, el moment en el que se fica en xoc la pilota i els punts per al València, pues moltes vegades no arribem a donar-nos compte del tot de quina és l'urgència i quina és la necessitat que té, en este cas, el València en el mercat. Avui ha debutat Pablo Maffeo, ha debutat Justin De Haas, que s'ha anat en molèsties i coixejant de l'estadi de Mestalla, substituït al minut 45 al temps de descans per Mukhtar Diakabi. Ha debutat Aliou Dieng, ha debutat Sato, i ara preguntarem quines són les sensacions de tot això, de tots aquests noms propis, perquè una cosa és pretemporada i una altra és l'hora de la veritat. Així que no anem a allargar-nos molt més. Els resultats d'avui, en quant al repàs dels marcadors en la Lliga, segona jornada, Athletic Club 1, Sevilla 3, València 0, Celta de Vigo 0. Acaba de finalitzar el Espanyol 1, Real Madrid 2, en el gol de Carlos Espí. I en la segona divisió, en la Lliga Hypermotion, Real Oviedo 0, Leganés 1, Ceuta 0, Las Palmas 2, Albacete 1, Real Sociedad B 2 i acaba de finalitzar el Eldense 2, Cádiz 2. Les 11:35 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: 100% Esport. 100% Ràdio Esportiva a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: 37 minuts passen de les 11 de la nit. Continuem en directe en esta sintonia, la de Apunt Ràdio, la de la nostra ràdio, la de tots els valencians, després d'una jornada en la que, bueno, pues hem viscut el debut del València en la Lliga, en el 0-0, l'estadi de Mestalla, davant el Reial Club Celta de Vigo. I els tinc ja per ací, amb moltes ganes de parlar. Estaven durant la pausa publicitària, evidentment, nerviosos, perquè, lògicament, volen donar la seva opinió, així que anem a saludar primer per ordre Carlos Urrutia. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, tot bé, i tu?
0: En una jornada de dissabte en la que hem viscut molts partits, però demà també, no? Demà Villarreal, Elche-Barça, n'hi ha per a no parar este cap de setmana.
1: N'hi ha de tot, i jo pararé molta atenció a partir de les 5 del Atlètic de Madrid-Villarreal, que espere que siga millor partit que el del València d'avui.
0: Bueno, en la veu de Carlos Urrutia, eh? Demà viurem el partit del Villarreal davant de l'Atlètic de Madrid en el Metropolitano i saludem, perquè ja està per així, des de

0: l'agència EFE. Carlos Rosique, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? No serà difícil, que siga millor partit que el d'avui.
0: Ja estem ahí. Bueno, a veure què opina Manolo Mas, què tal, com estàs? Bona nit.
2: Hoy soy yo, bona nit.

0: de los rivales y ya está. Que no se olvide, por cierto, un árbitro nefasto, ahora que estoy viendo al...
1: Horrible,
0: ¡Qué pesado!
2: Yo es que no voy a excusarme en el...
0: No, pero digo que el árbitro tenga nada que ver en el partido. Pero el Gil Manzano ese...
1: La prepotencia que te... Es que es mole golatra.
2: Es Molrein.
1: No, pero es que...
0: Las faltas leves que pitan, las trascendentes que no pitan. Sí. Al Valencia le tenía que haber dado varias leyes de la ventaja y no se las ha dado. O sea, son nefastos. Pero bueno, no era cuestión de árbitro. Total, pero lo digo porque es que me supera. Este es un señor en particular que me supera y ha estado nefasto.
2: Y que siempre te da actuaciones en mesa. Sí,
0: tiene que ser protagonista, le gusta mogollón.
1: No sé si vos han recordado de un gol que le lleva al Valencia davante el Barça en el año 2000. Sí. Es 2020, abans del COVID. Mm-hmm. Que guanyes 2-0 y que no deis a chugar una chugada.
2: Que demana perdó.
1: Que demana perdó, que es la única vegada que vas a bore que
2: verás
1: a Gil Manzano demanar perdó, porque es una bola atrás. Total.
0: Pero ahora hablan, ¿no? ¿Han hablado?
2: Yo no lo he escoltado.
0: Creo que pueden, ¿no? Después, o durante el...
2: Sí, poder.
0: Pero que desde el propio comité antes tenían vetado el hablar. Ahora creo que incluso durante los... o sea, en el descanso o algo, creo.
2: Yo no lo he escoltado.
0: Vale.
2: Yo está pendiente de la retransmisión. Así,
3: pues a mí me agradaría que estuviera en la zona mixta después. ¿Sí? A y que digan
0: un par de galtades ahí, ¡pam! Wow. siempre verbales, por Dios, faltaría más.
2: Bueno, el València ha debutat en Mestalla i comença preguntant-vos per l'ambient, perquè ja veníem d'un ambient, no sé si dir estrany, però des de la pretemporada, no? Ja ixe caldo de cultiu en el que ja, home, pues la temporada passada no va acabar de la millor manera i, clar, jo sempre i durant aquest estiu ho ha dit, és un hàndicap extra el fet d'anar a la primera jornada sabent que Mestalla, home, pues no és que estiga d'ungles, però pràcticament ja està esperant a l'equip, a l'entrenador, als jugadors en general.
1: I al club.
2: Sí, Mestalla està d'ungles. Com heu vist l'ambient en Mestalla? Heu estat en l'estadi. Com heu vist l'ambient en Mestalla? I ara parlarem de Corberà, parlarem del xoc, parlarem de noms propis, perquè sé que voleu parlar de noms propis. Estem pendents, per cert, també, d'escoltar a Claudio Barragán, que ara de seguida estarà en sala de premsa, el tècnic del Club Esportiu Eldense, que acaba d'empatar 2-2 davant el Cádiz i que, d'ací no res, estarà parlant el tècnic de Manises i escoltarem les primeres respostes perquè acaba de finalitzar fa no res ixe partit 2-2 en el marcador. Però vos pregunte, a nivell d'ambient, de sensació, de lo que heu viscut en Mestalla, què vos ha semblat?
1: Jo que he estat a Mestalla pense que l'ambient ha sigut molt millor del que mereix el club, però moltíssim millor, infinitament. És a dir, fins al minut 80-82, ni s'ha exigit res a Corberán, ni als jugadors. Danjuma ha eixit aplaudir de Mestalla després de fallar tres ocasions tremendes. Però, o sigui, la primera és increïble. La del passe de Sato és al·lucinant.
0: Ahí fuera juego, però bueno, aún así, él la tiene que tirar.
1: Tot això, vamos. I a més, és que no pot ser, vull dir, no pots exigir ser titular i després fer el partit que has fet. Però bueno, més enllà d'això, l'ambient de Mestalla ha sigut, per a mi, de Déu. I després escoltava l'ambició que demanava Guido, no ho entenc, sincerament. O sigui, què més pots demanar a Mestalla quan als jugadors se'ls ha respectat per complet i al club també.
3: En un Mestalla ple.
2: 43.000
1: i pico, efectivament.
3: Jo crec que la gent va a Mestalla perquè diu, jo vaig a Mestalla, clar que sí. Ja sé que vaig a passar un mal rato, però jo a Narvas...
1: Però jo, fixa't, Urrutia, jo he anat a Mestalla quasi més per Mestalla, perquè és un dels darrers de nou partits de Lliga, que per els jugadors. És a dir, més per Mestalla i pel València que no per fora el partit.
0: Allí hay una situación bastante curiosa y es que se ha pedido que reseteemos y yo creo que ha reseteado la grada y los demás no han reseteado nada, ¿no? Estamos en la jornada 39 de Liga, donde no ha cambiado nada, donde el fútbol del Valencia, pero por lo que decías, yo tal como comenta Carlos, me ha pasado igual. Pensaba que iba a ser una grada más cañera, pero también pensaba que es una grada... Claro, vamos todos con la intención de que no sea por culpa nuestra, quiero decir.
3: Claro.
0: O sea, vamos a intentarlo, vamos a poner de nuestra parte. El que lo tiene en chino, y no lo digo con ninguna connotación de ningún tipo, es Gallá.
2: Deixeu-me perquè Electric Consulting és la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya i t'ofereix la roda de premsa de Claudio Barragán.
4: Hola, Claudio. Paula Vera, para el Valle d'Elda i para Radio Elda, Cadena 6.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 22 d'agost, és el Dia Mundial del Folklore. Un dia per a reconèixer, preservar i difondre les tradicions, els costums, les creences, les llegendes, la música, les danses, l'artesania i la resta d'expressions culturals que formen part de la identitat dels pobles. El 22 d'agost de 1846, un arqueòleg britànic, William John Toms, va utilitzar per primera vegada el terme folklore en una carta publicada en la revista literària The Athenaeum. La paraula prové de l'anglès folk, que és poble, i lore, que vol dir coneixement o saber, i fa referència al conjunt de tradicions transmeses de generació en generació. Així, a la Comunitat Valenciana, el folklore forma part de la nostra identitat i es manté molt viu gràcies a la implicació de milers de persones i col·lectius, com per exemple festes, danses, música tradicional, indumentària, gastronomia, artesania i celebracions populars que es transmeten de generació en generació, mantenint viu un llegat cultural de gran valor. Manifestacions com les falles, les fogueres, la festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, el misteri d'Elx, els moros i cristians, les danses tradicionals o les romeries són una mostra de la riquesa i de la diversitat del patrimoni cultural valencià que contribueix a reforçar el sentiment de pertinença i a preservar les nostres arrels. A més, el 22 d'agost coincidís amb l'aniversari del mestre valencià Enrique García Asensio, una de les figures més rellevants de la direcció orquestal espanyola i un gran ambaixador de la cultura i la música valenciana arreu del món. Que vulguem felicitar-lo.

Moltes felicitats, mestre. Però també tinc que felicitar a una altra personeta que està ací amb mi totes les setmanes, que és Lorena Alegre, i també compleix anys. Moltes felicitats, Lorena! Doncs, després de fer ressò d'aquestes dates tan importants, anem a començar fent banda, escoltant el concert que hem preparat avui. Després continuarem amb la secció Avui amb qui parlem, i es visitarà ací a l'estudi de Punt Ràdio el director, professor i investigador Enric Parreño, que es parlarà de la seva tesis doctoral El cant de la carxofa. Seguirem en temps de festes i parlarem amb el compositor Òscar Xàfer de les festes de Moros i Cristians de Benigànim. I després de les notícies de les 9, donarem pas a la secció El rebus de la banda i parlarem amb Bea Salvador, que és la directora de la Societat Filarmònica de Jarafuel. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem fent banda en este 22 d'agost, temps de llum, de retrobaments i de records que duren tot l'any.

En el concert d'avui aneu a escoltar tres obres i anem a fer un xicotet homenatge al gran mestre Enrique García Asensio i també a la música tradicional. Començarem escoltant la setena sinfonia de Beethoven, interpretada per l'Orquestra Sinfònica de la Unió Musical de Llíria i dirigida pel mestre Enrique García Asensio. La setena sinfonia, en la major, opus 92 de Ludwig van Beethoven, és una de les obres més brillants i admirades de la història de la música. Composta entre els anys 1811 i 1812. Va ser estrenada el 8 de desembre de 1813 a Viena, en un concert benèfic dirigit pel mateix compositor. Des del primer moment va obtindre un gran èxit, especialment pel seu segon moviment, l'Allegretto, que va haver de ser repetit davant dels insistents aplaudiments del públic. Quan l'escolteu, el reconeixereu de seguida, perquè molts cantants li han ficat lletra a este Allegretto, mocedades entre ells. Esta sinfonia està formada per quatre moviments que destaquen per la seva extraordinària força rítmica i per la seva vitalitat. El primer combina una introducció solemne amb un desenvolupament ple d'energia. El segon, l'Allegretto, transmet una emoció profunda i serena. El tercer és un presto, viu i brillant, mentre que el quart moviment culmina l'obra amb un esclat d'intensitat i entusiasme. El compositor Richard Wagner va definir la setena sinfonia com l'apoteosi de la dansa, una expressió que reflecteix perfectament el protagonisme del ritme al llarg de tota la composició. Doncs, anem a escoltar esta setena sinfonia de Beethoven per l'Orquestra Sinfònica de la Unió Musical de Llíria sota la direcció del mestre Enrique García Asensio.

Tota una verdadera obra d'art, esta setena sinfonia de Beethoven. Més de dos segles després de la seva estrena, continua ocupant un lloc privilegiat en el repertori de les grans orquestres del món. Bravo també l'Orquestra de la Unió Musical de Llíria, ja que està al capdavant el gran mestre Enrique García Asensio. I fet este xicotet homenatge al mestre, al director Enrique García Asensio, continuem el concert escoltant el cant de la carxofa d'Alaquàs. El cant de la carxofa d'Alaquàs és una de les manifestacions més singulars i estimades del patrimoni cultural valencià. Esta tradició d'origen barroc i profundament arrelada a la història del municipi se celebra cada any els dies 8 i 9 de setembre, és a dir, d'ací pràcticament 15-20 dies, en el marc de les festes majors dedicades a la Mare de Déu de l'Olivar i al Crist de la Bona Mort. L'acte més emotiu té lloc al final de la processó, quan una gran carxofa de fusta, suspesa sobre la plaça, s'obre lentament i deixa veure un xiquet o una xiqueta vestit d'àngel. Des de l'interior de la carxofa interpreta un motet religiós acompanyat per l'orquestra i el cor, oferint una escena de gran bellesa artística i espiritual que emociona tant als veïns com als visitants. Anem a escoltar ja este cant de la carxofa a la Verge de l'Olivar, que escoltem ja.

Més enllà del seu valor religiós, el cant de la corxofa reuneix música, poesia, dansa, indumentària, protocol festiu i participació popular, convertint-se en una expressió viva de la identitat d'Alaquàs. La celebració ha passat de generació en generació gràcies a l'esforç de nombroses persones, entitats i col·lectius que han mantingut viva esta tradició. El cant de la corxofa és molt més que una representació religiosa. És la memòria d'un poble, un llegat transmès de generació en generació i una de les expressions més valuoses del patrimoni immaterial valencià. I acabem el concert escoltant una marxa cristiana del compositor Òscar Xàfer, Arcum. Arcum és una marxa cristiana de força i elegància, composta l'any 2018. L'obra va ser escrita per a homenatge a José Luis Ballester Sánchez, capità cristià 2018 de la fila Arquers de Benigànim. Dins d'ací el seu títol, que fa referència al mot llatí Arcum, arc, que és el símbol identificatiu dels arquers. Des de la seva estrena, Arcum s'ha consolidat com una de les composicions més destacades del repertori festiu contemporani. La peça combina el caràcter solemne propi de les marxes cristianes amb una escriptura moderna, en la qual destaca la potència de la secció dels metalls, una percussió enèrgica i una melodia ampla i heroica que transmet noblesa, valentia i esperit de victòria. L'obra va ser estrenada per la Societat Musical La Tropical de Benigànim amb la col·laboració del grup de dolçaines La Xafigà de Muro, dins d'un concert de música festera. Doncs esta és la versió que ara escoltem.

0: Gran marxa cristiana la que acabem d'escoltar del músic i compositor Oscar Schaffer, Arcum. I fins ací el concert d'avui dedicat al mestre Enrique García Asensio i a la música tradicional de les nostres festes. I ara farem una breu pausa, però tornem en un momentet, no se'n vagis.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
6: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A.Punt Ràdio.
9: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
10: Vols dir?
9: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
11: No m'esperava això.
9: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
10: Clar que sí.
9: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
10: Missatge rebut.
9: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
11: Que susto.
9: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, oui, iaio, cauen, duien.
11: Vale o no vale?
10: Vale.
9: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
10: Efectivament.
9: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
12: Això què vol dir?
9: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
13: Ah, ara ho he entès.
9: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A.Punt Ràdio.
14: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A.Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
5: En A.Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A.Punt Ràdio.
0: Ja estem així. Altra vegada, perquè ha sigut una pausa curteta. Molt bon dia a tots i a totes. Avui és 22 d'agost, el Dia Mundial del Folklore. Un dia per a reconèixer, preservar i difondre les tradicions, els costums, les creences, les llegendes, la música, les danses, l'artesania i la resta d'expressions culturals que formen part de la identitat dels pobles. Aquesta data commemora el 22 d'agost de 1846, quan un arqueòleg britànic, William John Toms, va utilitzar per primera vegada el terme folklore en una carta publicada en la revista literària The Athenaeum. La paraula prové de l'anglès folk, que és poble, i lore, que vol dir coneixement o saber, i fa referència al conjunt de tradicions transmeses de generació en generació. Així, a la Comunitat Valenciana, el folklore forma part de la nostra identitat i es manté molt viu gràcies a la implicació de milers de persones i col·lectius. Festes, danses, música tradicional, indumentària, gastronomia, artesania i celebracions populars es transmeten de generació en generació, mantenint viu un llegat cultural de gran valor. Manifestacions com les falles, les fogueres, les festes de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, el misteri d'Elx, els moros i cristians, les danses tradicionals o les romeries són una de les mostres de la nostra riquesa i la diversitat del patrimoni cultural valencià que contribueix a reforçar el sentiment de pertinença i a preservar les nostres arrels. A més, el 22 d'agost coincideix amb l'aniversari d'un dels grans mestres valencians, Enrique García Asensio, una de les figures més rellevants de la direcció orquestal espanyola i un gran ambaixador de la cultura i la música valencianes arreu del món. Però també tinc que felicitar a la meva companya de redacció, Lorena Alegre, perquè també és el seu aniversari. Doncs moltes felicitats als dos. Doncs continuem el programa de Fem Banda i, com sabeu, acabem d'escoltar el concert d'avui. A partir d'ara seguim en la secció Avui en què parlem i ja tinc així al meu costat, a l'estudi 3 d'Apunt Ràdio, el director, professor i doctor Enrique Parreño, que es parlarà de la seva tesis doctoral El cant de la carxofa de la Quas. Imagineu-se que és un programa que estem donant veu a les tradicions musicals que tenim i ens ha vingut com anell al dit. Seguirem en temps de festes i parlarem amb el compositor Òscar Schaffer de les festes de moros i cristians de Benigànim. Ja després de les notícies de les 9, donarem pas a la secció El rebost de la banda i parlarem amb Bea Salvador, directora de la Societat Filarmònica de Jarafuel. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així en Fem Banda, en este 22 d'agost, que com he dit abans, és temps de llum, de retrobaments i de recordar tots estos dies i records durant tot l'any.
10: Estàs escoltant Fem Banda amb Inma Mateu.

0: Anem a parlar d'un cant que té tradició, el cant de la carxofa. I tinc així el músic, director, investigador i doctor Enrique Parreño Moratalla. És l'autor de la primera tesi doctoral dedicada íntegrament al cant de la carxofa, una de les manifestacions més emblemàtiques del patrimoni cultural immaterial de l'Aquàs. Amb este treball, fruit d'anys d'investigació i dirigit per la doctora Ana Maria Botella Nicolás, Parreño ofereix un estudi rigorós que aprofundeix en la història, la música, la transmissió i el valor educatiu d'esta tradició. La tesi, titulada El cant de la carxofa, història, anàlisi i aplicació didàctica en contextos educatius, constitueix una aportació pionera a l'estudi del patrimoni musical valencià. A través d'un anàlisi multidisciplinari, l'autor documenta l'origen i l'evolució d'esta celebració, estudia el procés d'aprenentatge dels angelets i planteja estratègies per a incorporar este llegat cultural als contextos educatius, contribuint així a la seva conservació i difusió. I el tinc així. Bon dia, Enric. Estic encantada que estigués així. I jo de vegades, jo em sorprenc moltes vegades perquè jo el vaig cridar a tu, perquè sabia que havies fet un treball, però jo no sabia que era el dia del folklore, ni del folklore i de les tradicions, no? que donen llum a un poble, no? Que distingeixen a un poble. I mira per a on coincideix en este treball que has fet tu tan fantàstic. ¿Tú sabías que era el Día del Folclore?
1: La verdad es que no, pero bueno, estoy muy contento y muy agradecido de estar así.
0: Y que es el aniversario del mestre Enrique García Asensio, es de veres. Felicitats. Enric, eres la primera persona que fa una tesi doctoral sobre el cant de la carxofa. I pots explicar, perquè el cant de la carxofa sobretot es fa en la comarca de l'Horta, no? I crec que Aldaia, no sé si també en té una... No me recordo quins pobles més, però n'hi ha tres o quatre pobles que està este cant. Jo vull que m'expliques els orígens d'este cant. Després anirem al poble de la Quas, no? Però l'origen d'este cant de la carxofa, com naix? Des d'on ve? De quina època?
1: Bueno, el cant de la carxofa és una manifestació religiosa, musical i ritual. Com dius, en un fort arrelament en la comarca de l'Horta Sud, Silla, Aldaia, Alaquàs, entre moltes altres, també en alguns barris de València, com el Carme, el Canyamelar, Villarreal i Caudet. I, bueno, la data, un poc de creació, és el 1854, que estava jo ara mateixa relacionant la teua informació també del 1846, sí, no? Com a creació del terme folklore, diguem-ne. Sí, i sí, estan tan a prop, vull dir que n'hi ha moltíssimes coincidències.
0: Però avui, este és un senyor anglès que va utilitzar este terme basant-se de que n'hi havia molta tradició, que els pobles tenien unes tradicions, tant siguin musicals com jo que sé, gastronòmiques, i ell va ser la primera vegada que va utilitzar este terme de folklore.
1: Sí, sí, me pareix una coincidència genial. I, bueno, sí que fem en realitat referència a la cultura popular, no? A tot allò que va més enllà del folklore, no? de tota la diversitat que ens aporta el folklore. I com dia, data de 1854, a un jove d'apenes 11 anys, Rigoberto Cortina, que era un músic vinculat al Real Col·legi del Corpus Christi, sí, i bueno, pues va fer un motet, no? Per a un ús concret, no? En aquell cas era per a la interpretació de les festes religioses extraordinàries, com l'octava del Corpus i les festes patronals, no? Diríem seria el punt de naixement.
0: Partida.
1: Exactament. Encara que el seu origen és molt anterior, per la seva forma, pel seu contingut, i se'n podem remuntar a un origen medieval, no?
0: Tenim
1: tres antecedents que ens ajuden molt clarament a entendre, que és el cant de la carxofa. Per una part seria la festivitat del Corpus Christi, com sí, dius, que és un model molt arraigat a la ciutat de València, un model teatral, processional, basat en alegories religioses, música, dansa, símbols cívics. També ens ajuda a entendre el cant de la Sibila, no? És, sí, un cant profètic.
0: Jo anava a preguntar-te-ho, perquè, per exemple, un tenyent que jo estic ahí molt vinculada, en per Nadal, canten els angelets, i és el cant de la Sibila, no?
1: Exactament.
0: Canta d'angelet, així que gent diu, canta d'angelet, i està tot això relacionat, exacte, o el misteri d'ells, per exemple.
1: Exactament, com el cant de la Sibila com a drama litúrgic medieval, on hi ha una participació infantil, al igual que en la carxofa, i per descomptat del misteri d'ells, no? Ixe drama assumpcionista amb l'escenografia aèria, la magrana en lloc de la carxofa,
0: sí.
1: Música en este cas també gregoriana, però ixa estructura ritual, no? Que, per tant, tenim elements comú en moltes manifestacions molt anteriors al 1854.
0: Ja ho crec. Anem a escoltar una versió que és instrumental, que és el cant de la carxofa, però instrumental, que és esta que escoltem ara.

0: de fer esta tesis doctoral del cant de la carxofa. Què va ser aquest moment, alguna persona o algun moment, que va dir, mira, m'interessa saber el punt de partida d'esta tradició que feu a la Quas, no? Que eren 15 dies, 20 dies per al 8 i el 9 de setembre, i que està tan arrelada a la Quas. És a dir, quan decidixes fer esta tesis?
1: Bueno, n'hi ha diferents motivacions, no? Per una part, n'hi ha estudis previs sobre la història de la carxofa, però no n'hi ha estudis de manera integrada, no? Interdisciplinar. Mm-hmm. Això fou un element motivador, el poder adentrar-nos també en la música i sobretot en generar recursos didàctics i educatius per al treball en l'escola, perquè crec que és algo molt important i necessari, no? Si no, totes les tradicions, la cultura popular que parlàvem, en ocasions corren el risc de desaparèixer, no?
0: Correcte.
1: Per tant, això és una motivació principal, i després, durant els darrers anys, tinc el privilegi de ser protagonista directe en el cant a través de la direcció de l'orquestra. Jo crec que aquestes dues motivacions, sí, van ser un poc les que me van dur a dir, bueno, pues anem a fer un treball més enllà de l'històric, que sí que s'ha treballat molt, més enllà de l'històric, i fer aquest treball musicològic d'estudi de les partitures, del repertori, les adaptacions, i quines possibilitats podem trobar per a treballar en l'aula el cant de la carxofa.
0: És a dir, la teva finalitat era saber la història, però poder adaptar-la per a no perdre's aquesta tradició, per a no perdre's i seguir continuant-la al poble de l'Alaquàs.
1: Exactament, ixa necessitat de contextualitzar.
0: Perquè si no es perd.
1: Sí,
0: es perden moltes coses per passar el temps, s'obliden, però bueno, diguem que el punt de partida del cant de la carxofa igual no es perd tant, perquè són unes festes molt arrelades al poble i que se representen en les processons i en tots els actes que ara després parlarem. Quants anys t'ha portat fer esta investigació? Perquè fer una tesis doctoral de la Marinera, no?
1: Sí, la seva feina, exactament. Pues, sí, 4 anys, un poc més de 4 anys.
0: 4 anys, sí. 4 anys.
1: Sí.
0: I la teua, és a dir, la persona que tot ho organitzava, bueno, no sé exactament la paraula, era Ana Maria Botella, exacte. Mm. Què significa per a tu, Ana Maria Botella, a l'hora de fer esta tesis doctoral?
1: A veure, la directora de tesis
0: la
1: és una
0: directora,
1: figura clau.
0: Ja he dit ahí. La directora.
1: És una figura clau. És una figura clau perquè està al costat en tot el procés. A més, en aquest cas, bueno, pues ens ha unit un vincle prou fort i ha sigut molt, molt fàcil des del punt de vista que és una persona que la tens al costat, mm-hmm, sense eixa pressió de, no, de que uno a vegades li angoixa,
0: sí,
1: però sabent que està al costat per a qualsevol cosa, i jo crec que ha sigut clau en, sí, que al final tot el procés arribi a bon lloc.
0: Jo crec que sí. Jo, per exemple, em faig una pregunta. Tu comences la tesis i tu ja has dit que havia pocs llocs a on buscar, no? A on buscar eixa font per a nutrir-se. On has trobat eixes fonts? On has pogut trobar alguna cosa per començar aquest treball? Perquè és complicat. Quan n'hi ha poc escrit, si trobes les partitures, analitzes si les partitures estan encara, jo que sé, que estiguen prou clares, uh-huh, perquè moltes vegades saps com estan els manuscrits.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Però com... on trobes totes aquestes fonts per a seguir?
1: Els antecedents, com dia, és també un punt de partida important, no? Conèixer en profunditat aquesta festivitat del Corpus, el cant de la Sibila, el misteri d'ells, però també revistes, com el cas de l'Alaquàs, tenim la revista Quadres d'Investigació, uh-huh, de l'Alaquàs, on sí que n'hi ha articles, òbviament des de la vessant històrica, no tant en la part musical. I a través de les partitures, que sí que teníem, les adaptacions que s'han pogut fer, com en el cas de l'Alaquàs i en altres localitats, pues, bueno, pues a partir d'ahir és anar veient les similituds i les diferències. Les diferències fonamentalment són el text, la traducció al valencià en alguns pobles, però és curiós veure les representacions i que es manté pràcticament com l'original, no? La música és la mateixa, n'hi ha adaptacions instrumentals per al format

0: una orquestra més gran, més, més xicoteta, versions per a banda, i sobretot el tema de les lletres, no? Aquest treball que s'ha fet en alguns municipis per a adaptar la lletra al valencià, com deia.
1: Jo la veritat que donar enhorabona per trobar tota aquesta documentació, aquests testimonis que anem a parlar. Ara sí, anem a sentir el cant de la carxofa a la Verge de l'Olivar, que ara vas explicar-me perquè s'interpreta diverses vegades. I així sí sentim cantar a un angelet.

0: Estem sentint el cant de la corxofa Verge de l'Olivar. Sí, sí. Sentim cantant a un angelet. Esta es veu de xiqueta, si no... com en la tesi analises els aspectes musicals d'aquestes peces, no? D'aquestes cançons? Les vas trobar en bon estat?
1: Sí, sí.
0: I una pregunta, que antes parlant de l'idioma. Esta està traduïda al valencià? Està escrita en llatí? L'original és en llatí?
1: No, l'original és en castellà.
0: És en castellà?
1: Sí.
0: I d'ahir traduït al... Quins aspectes musicals destacaries, per exemple, idioma, música religiosa, tonalitat, jo què sé, o modes, que ve del cant gregorí, no sé, estic dient-te coses, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues l'anàlisi musicològic s'ha centrat en l'anàlisi de la forma, de les frases, els finals de frase molt característics també d'eixe, no, d'eixe llenguatge anterior, més no, antic, les frases lineals, melòdiques, on un xiquet pot defendre bé la seva tessitura, i bueno, pues com bé dies, en este cas, una de les peculiaritats de la quasi és que celebrem la carxofa en honor a la Verge d'Olivar el dia 8, sí, i en honor al Crist de la Bona Mort el dia 9. La lletra, com bé dius, també està traduïda al valencià, i bueno, pues, és un procés el que fa la quasi també a través d'una preselecció tècnica i una tria de l'Àngel per part del poble molt interessant. No?
0: Sí, perquè ja que estàs tu ahí, anem al tema dels àngels, perquè xiquets tenen molta il·lusió, xiquets i xiquetes tenen molta il·lusió de cantar este cant, no? N'hi ha una associació d'amics de la corxofa que també fa que això no es perga, no? I després està el cor d'Angelets. I aquest cor és tot l'any està hàbil, és a dir, tot l'any fa concert, és un cor que està en Alaquàs, el cor de xiquets i xiquetes.
1: Exactament, la societat civil al final és qui s'encarrega, no, en moltes ocasions, com és el cas del cant de la carxofa de l'Alaquàs, de mantindre viva la tradició, uh-huh, i de bueno, pues enfortir i recuperar tot aquest patrimoni i enfortir el repertori. N'hi ha un cor creat des dels darrers anys que no només treballen la carxofa, sinó que durant tot l'any treballen repertori coral amb la finalitat de, bueno, pues poder oferir concerts, però fonamentalment de que els xiquets tinguin una bona preparació per a cantar el cant de la carxofa.
0: De quants xiquets podem estar parlant?
1: Bueno, pues durant l'any pues tenim al voltant de 20-25 xiquets, sí, que reben formació coral. I després...
0: I com seleccioneu? Estaves parlant i jo t'he tallat en això. Sí. Com seleccioneu? Perquè se canta, crec que dues vegades, igual m'equivoqué, no? Se canta a la Verge de l'Olivar i després està al Crist de la Bona...
1: Exactament.
0: De la Bona Mort. Aleshores, com feu la elecció? Perquè sí que estos volen cantar. Quan són majors, que ja estan en l'adolescència, ja no volen cantar. Però quan tenen una edat entre 10, 9, 10 anys, jo crec que tots...

0: I que xixiquetes volen cantar de solos.
1: Bueno, però n'hi ha qui també té clar que vol participar en el cor. Vull dir, lo bo d'este cas és que tots els escolars de la Quas poden, poden participar en el procés de preparació del cant de la carxofa, o participar en el cor. I després fem una preselecció tècnica, que en este cas serà el dilluns 31 d'agost, on un jurat extern tria a tres candidats per al dia 8, per a la Verge de l'Olivar, i tres candidats per al dia 9, per al Crist de la Bona Mort. I el dia 1 de setembre n'hi ha una elecció popular, la prova de veu, que es diu que és el poble qui tria, qui cantarà el dia 8 i qui cantarà el dia 9.
0: Oh, que coses més boniques estàs dient-me. És a dir, n'hi ha un jutjat que el que fa és triar 3 i 3 per elegir-ne una per a cantar o a la Exactament. Verge o al Crist.
1: Exactament.
0: I després això, el 31, que això crec que és el 31, crec que és el dilluns de la setmana
1: exactament,
0: que ve.
1: Exactament.
0: I després el dia 1, a l'endemà, ho poseu on interpreteu esta, en la plaça mateix,
1: el castell.
0: En el castell mateix.
1: És, de fet, és un dels primers actes de les festes majors de la Quas i és un acte molt molt esperat, molt participatiu, perquè com dia és el mateix poble qui finalment elegís al Sant Xelets.
0: En canten els tres.
1: Canten els sis, tres per a cada
0: tres i escut. Tres. I el poble és el que elegís.
1: Exactament.
0: El que guanya estarà supercontent, la que guanya estarà supercontent.
1: Sí, és un dia molt especial per a les famílies també, perquè moltes vegades diem, ells trien, se poden preparar, però també hem de tindre en compte la part de transmissió generacional, no? Vull dir, molts xiquets coneixen el cant de la carxofa no només perquè en l'escola li donem l'oportunitat de conèixer, sinó perquè els seus pares, els seus avis,
0: sí.
1: Eixa transmissió generacional fa que al final el cant de la carxofa també tinga una funció social viva, no? I estiga contínuament activa, i això penso que és un patrimoni per a un poble genial.
0: Jo estic pensant en molts pobles que tenen tradicions així i també trobo que el que estàs fent, el que has fet, és important perquè no es perden aquestes tradicions, no? I de veure que un poble es volca a una tradició que porta anys i que neguin xiquets i estigui a l'expectativa esta de que no fa falta anar, per exemple, estic ara pensant, no? que estem sempre pensant en els mitjans de comunicació, en la tele, anar així, anar allà a presentar-se a un programa de cantar,
1: a
0: un càsting d'estos, i resulta que tinguem unes tradicions tan boniques en un poble que és que això és el que hem de fer.
1: Sí,
0: i damunt ensenya, perquè ensenya a cantar, a saber mínims de la veu, no? És important. Hem parlat antes d'aquesta associació d'Amics de la Carxofa. Aquesta associació, l'objectiu principal suposa que serà pues, preservar tot això, però també fa tallers, organitza tallers i també gestiona el cor de xiquets, si no tinc mal entès.
1: Sí, com bé deia, la societat civil és al final la que s'encarrega de, no, d'enfortir i recuperar totes aquestes tradicions. En este cas, en els seus inicis foren les clavaries, no, que organitzaven les festes, però ja duguem uns quants anys que l'Associació d'Amics i Amigues del Cant de la Carxofa fan un treball molt gran al voltant del Cant de la Carxofa. I el més interessant és que no és un treball només focalitzat en les festes majors o és el que és en si la celebració del Cant de la Carxofa, sinó que durant tot l'any s'organitzen activitats, en febrer s'organitza el model dels mig anys festers, no, que n'hi ha en moltes associacions, la festa de la carxofa, i n'hi ha moltes activitats culturals, gastronòmiques, de forma que dona molta més presència al cant de la carxofa, com dia més enllà de les celebracions musicals i religioses de setembre, del principi de setembre.
0: Fan gran feina. Inscriure's al cor pot inscriure's qualsevol xiquet i xiqueta del poble, no? Fareu unes inscripcions?
1: Exactament. Entre 6 i 12 anys, qualsevol xiquet...
0: Que això s'obrirà, no sé si ja s'ha guardat i s'ha
1: sí, tancat. Sí, de fet han començat fa unes setmanes.
0: Vale.
1: Estan treballant en... A banda del cor, que està durant tot l'any, aquells que se presenten per a cantar les carxofes.
0: Doncs seguim ara escoltant el cant de la carxofa en una altra versió per a piano, i ara m'explicaràs aquestes versions que suposa que seran de la tesis per a tu explicar, no? La forma, diguem, l'anàlisi.

0: per què aquestes tantes versions? Després escoltarem la de la, el Crist de la bona mort, però tot això era per explicar des de la tesis com estava formada la, la peça, no?
1: Sí, per una part l'anàlisi musicològic, com, com comentava abans, però també una de les intencions és veure com el cant promou recursos didàctics significatius a través d'adaptacions instrumentals, inclús de karaokes, més en la línia dels càstings que comentaves abans, no? I materials de l'aula. Perquè era una forma de veure com la possibilitat que té el cant de la carxofa de connectar l'escola i el territori, no? De promoure aprenentatges contextualitzats i de potenciar la creativitat, la participació ciutadana de l'alumnat. Per tant, generar recursos, no només per a la interpretació del cant de la carxofa, les versions que hem escoltat són adaptacions instrumentals per a una orquestra més gran, l'original és una orquestra més, més reduïda, però més enllà de la part musical de les celebracions, generar tots aquests recursos sí que ajuden a que el cant de la carxofa estigui present en l'aula i ajude a tot el món interessat.
0: Clar, perquè tu ja el que fas és donar-los aquests àudios per a que es treballin des de l'aula.
1: Exactament.
0: Perquè el que tu, un dels teus objectius és que este cant de la carxofa es treballi des de l'escola, des de l'aula, per a seguir en continuïtat i per a que sàpiguen el que tenen en el poble, el que hi ha en el poble d'Alaquàs.
1: Sí,
0: aquesta tradició que estem parlant avui així.
1: Exactament. No? El que estem escoltant ara és una versió per a piano. La gravació és d'un dels professors de, que tenim en la casa, José Antonio Tolosa, però en aquesta línia també hi ha una altra adaptació per a piano més senzilla per a l'alumnat de l'Escola de Música.
0: Ah, també.
1: Perquè la intenció és això, que traspassara un poc també l'aula i que pues, des de l'Escola de Música, des dels conservatoris, també es puga fer un treball, intentar arribar a...
0: No, sí, perquè tot ha de partir des dels més menuts, perquè aquestes tradicions, que cada poble té unes tradicions i té uns cants i uns gojos i tot això, si no comencen ficant-ho des de l'educació, des de més menut, va perdent-se.
1: Totalment, totalment.
0: Va perdent-se. És un bon treball, ja ho crec que sí. Al llarg d'esta investigació, Enric, has descobert coses que t'haja marcat o canviat la manera d'entendre aquesta tradició. És a dir, que tu vas tu treballant i dius, ostres, això no ho sabia, que este cant ho portava.
1: Sí, al final jo crec que una de les coses més significatives o que a mi més m'ha marcat és aquesta funció social, com comentava, no? Que d'alguna forma afavoreix a crear identitat local, memòria col·lectiva, cohesió intergeneracional, no? Com deia, i el vincle del patrimoni, tant el religiós, musical com comunitari. I veure cada any com la devoció i el fervor, no? En què els xiquets, les famílies i el mateix poble d'Alaquàs participen i viuen del, del cant de la carxofa, crec que això és al final el que més t'arriba, no?
0: Clar que
1: de tot
0: sí,
1: el treball.
0: Clar que sí, clar que sí. A veure, anem a fer un poc de recorregut en la festa, no? I estos cants es canten en les processons, no? En la processó, però serà al final de la processó, perquè suposo que es cantaran al castell, perquè, clar, té que haver un lloc estàtic que no vagin caminant i que aparega la carxofa. No sé per què la carxofa, suposo que serà un símbol. Com t'ho has dit abans, el misteri d'Elx és una magrana. No, és una magrana.
1: Sí, bueno, en aquesta línia jo crec que també els elements de l'horta, no?
0: Estem sí,
1: en l'horta
0: també,
1: sud,
0: sí, és veritat,
1: o en Morella la taronja.
0: Clar que sí, vull dir, ja m'has ensenyat, és veritat, és veritat.
1: Crec que també aquest símbol de riquesa, no?
0: Sí,
1: d'arrelament al medi, no?
0: A l'horta.
1: Exactament. I bueno, pel que dius també, el i s'origina del drama medieval com a forma didàctica, ritual i comunitària, fa que al final de les provesons i algo molt significatiu també del cant de la carxofa és que es representa fora del temple, fora de l'església, no?
0: Sí.
1: Això fa que siga un acte més participatiu, no? Un acte comunitari, exactament. De la part final de la provesó